0: En aquest Mundial m'han aparegut diverses observacions. Una, que és el Mundial dels porters. Jo el millor que he vist en els partits són, en molts casos, els porters. Dos, igual que les pel·lícules, que alguns concerts, que obres de teatre... hi ha partits que són massa llargs, que els hi sobren 3/4 d'hora, segons com, o mitja hora. Per tant, no podríem estudiar una reducció dels partits de futbol a una hora?
1: Durada dinàmica.
0: Sí. Durada d'un...
1: No, però podria ser durada dinàmica, també. I aquell partit que
0: quan l'àrbitre s'encansa, diu, ja està, ja s'ha acabat.
1: Clar, com els preus de les entrades, no? Pugen i baixen depenent de l'oferta i la demanda. Doncs davant de l'oferta i la demanda de l'audiència, que tu estàs veient que el partit no està generant interès, doncs mira, senyors, sabeu què? En comptes de 90 minuts, avui això durarà 65.
2: Això hi ha un esport que ja ho fa, que són els escacs. Firmes taules, escolta, fins aquí hem arribat. Vinga, firmem així, tal com estem, fora.
3: O com a les plataformes, que poguessis passar el partit a 1,5, no?
0: També.
1: Però en directe està complicat.
3: Sí, hauríem de fer.
0: Però s'hauria de... Una altra cosa que m'ha fet gràcia és veure algunes confrontacions de colonitzadors contra colonitzats, per dir-ho d'alguna manera, no? És a dir, França-Marroc... A veure, aquí... la majoria no són francesos, són francesos.
1: Més de 3/4 parts de la plantilla del Marroc eren de fora de Marroc, nascuts fora de Marroc.
0: França-Senegal també trobaríem molts casos d'aquests, no? Un altre, a veure, hi ha... Jo diria que fessin, si es aconsegueix reduir el temps, que el Mundial fos cada any. En lloc de cada 4 anys... Cada any un Mundial.
1: No.
0: És negoci. Infantilismo estaria content. Perquè ell aniria sucant. O sigui, a veure, el motiu de fer el Mundial aquest any, Estats Units, Canadà i Mèxic, és dir, nens, el soccer, el futbol ha de triomfar al continent americà perquè ens interessa. I és evident que és un negoci imparable. Doncs fer-lo un cop a l'any.
1: Perdria energia, Jordi. Jo crec que perdria energia.
0: Perdona.
1: Va, a veure, què és el que li ha sorprès a l'Edu de Batlle?
2: Mira, abans parlàvem de Tetrabrics, he descobert dues coses que segurament molta gent ja sabia, probablement vosaltres ja sabíeu, però que jo he descobert i que m'anirà molt bé en el futur. Una sobre Tetrabrics. Vosaltres sabíeu que els Tetrabrics aquests que s'obren amb la rosca i el forat, o sigui, gairebé tots, avui en dia, no s'han d'abocar pel costat pròxim del forat, sinó pel contrari? Sí. Ho dic perquè aquesta setmana m'ha passat que he vessat tota la llet
1: pel marge. És contraintuitiu, eh?
3: És molt contraintuitiu.
1: És contraintuitiu.
2: Per què?
3: Contraintuitiu.
1: No, perquè el que és intuitiu és agafar i abocar el contingut des del tap la part més baixa.
0: Sí.
1: I en realitat el que és més òptim, és el més eficient, és girar-ho.
2: Sí, això ho va inventar un físic. Un físic malparit, podem-ho dir, perquè això s'ha d'avisar. Val?
1: No ho diu les instruccions. No. Aboca-ho des de l'altra banda.
3: Perquè acceptem que és la manera correcta. Perquè no vessa. Jo ho he provat alguna vegada.
0: Perquè no vessa.
3: Però si és més... Tens com més distància.
0: És com
3: més un doll.
1: Sembla arriscat. D'entrada sembla arriscat. Després funciona, perquè no, el doll d'aigua és molt més nítid, molt més arregladet. L'altre va...
2: És qüestió de trajectòria.
3: A mi no em genera confiança. Jo no ho faig mai, ho sabia de fa temps.
4: És a dir, quan ho volques cap a l'altre costat, s'embruta una miqueta en 4 gotes allà a la superfície del tetrabric. No és un drama, és a dir, és millor.
2: Sí, has de triar què tacar, el tetrabric o el marbre. Jo sempre prefereixo tacar el tetrabric, ja li passaré un paper.
0: És possible fer-ho d'una manera que no taquis ni el tetrabric ni el marbre.
2: No, crec que no està inventada.
0: És només anar en compte.
1: No.
0: Clar, si vas poc,
1: No, Jordi,
0: home, sí.
1: No, perquè fet la fórmula convencional, el que seria, diguem-ne, intuïtiu, surt a trossets. Allò surt com una mica... I tant.
0: Sí. Jo cada dia aboco un tetrabric de la manera incorrecta.
1: Acompassat, surt.
2: Surt, una mica com un pipi prostàtic. Llavors, el tema és... I l'altra cosa, que és molt més coneguda, jo crec, que és els sobres de sucre allargats.
1: Sí.
2: Com s'obren?
3: Pel mig.
4: Sí. Què? Ah, no, jo que això no ho sabia.
3: Que l'inventor es va matar perquè la gent no ho feia.
2: Correcte.
3: No sé si una llegenda urbana o si s'ha explicat.
2: A mi m'ho van explicar. Sí, s'obre pel mig, agafes una punta cada mà i llavors trenques pel mig, aboques tot pel mig... i allà no queda cap rastre de sucre.
0: Perdó. A veure, ara em posaré en el lloc d'un jubilat, que és el que sóc. Tu tens un cilindre d'aquests, o bueno, un pack de sucre d'aquests, si l'obres pel mig, s'aboca tot.
2: Tot, sí.
1: Ah, clar.
2: Sempre parlem del cas que vulguis abocar-lo tot.
1: Sí. Si no, no.
2: Si no, no. Si tu el vols abocar tot,
1: si vols fer un...
2: i que no hi hagi accidents...
1: Un 50%.
0: Per a veure, siguem una mica lògics. Tu no saps el que pot endolcir tot aquell cilindre de sucre.
1: Home, si el fa servir a diari...
0: Home, si el fa servir a diari, potser sí.
2: I es pot regular, també, encara que vagi pel mig. Eh? Pots tallar la trajectòria a la meitat, sí, no, del moviment.
0: Això és un interruptor.
1: Sí, però llavors no saps on guardar-ho, perquè t'ha trencat
2: no,
1: tot el...
2: No, això s'ha de llançar.
0: Això és un sugar interruptor, és quasi com vols que te la parqui jo.
1: Hauríem d'haver-hi... No, no, és veritat que hi hauria... O sigui, els inventors haurien d'explicar-se més. I llavors, un cop fet, llavors, ja sé que ho utilitzeu malament des de que ho vaig inventar, però és que no és així. Sortir, fer una roda de premsa, comunicar-ho i ja està.
0: La IA que faci uns també vídeos amb els inventors i en sucre així. El tetrabric allà.
1: Ai, tancarem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Clara Molins.
3: He detectat un greu problema que tenen amb les cafeteres de càpsula. Tenen un greu problema.
0: Sí,
3: sí. No sé si us heu trobat, no?, que tu t'aixeques al matí, vas a fer un cafè amb molta il·lusió, tens molt desig de prendre't aquest cafè, i quan poses la càpsula, no tanca del tot.
4: S'encalla.
3: Per què s'encalla? Perquè resulta que el dipòsit, el calaixet de sota, està ple.
2: Sí, correcte.
3: Llavors, què has de fer? Has de treure el calaixet? Llavors, el problema, hi ha un subcalaixet per sota, que és on hi ha el residu de l'aigua, aquella aigüeta marronosa tan trista,
2: sí,
3: que allò, treure allò és repulsiu, repugnant i horrorós. Sí. I aquell moment és com tu ja tens la il·lusió, et trenca el rotllo de fer-te un cafè.
4: Et trenca el feng shui.
3: Sí, trenca el feng shui, sí, sí, sí, del matí.
4: El dia ja
3: tot va pitjor.
2: I perdona, t'estàs posant clar en el millor escenari, que el pitjor és que tot allò et caigui per sobre.
3: Bueno, és que quan treus el calaixet sempre va una mica
2: clar,
3: dur.
2: Clar, clar.
3: Llavors, en aquell estirar el calaixet sempre ja et salta una mica i cau una
2: molt
3: mica.
2: Molt mal treballat. S'escampa
3: una mica,
2: tens
3: toques una mica al marbre. Trobo que no està ben pensat, que hi hauria d'haver un desaigüe intern, alguna cosa, perquè, no sé, trobo que no rutlla això. Jo, que és molt greu.
2: Jo diria, un petit consell, jo a la de casa em fa poc suquet, poca aigüeta fastigosa d'aquesta, i és perquè jo acostumo a tenir el tanc molt buit d'aigua. Val, jo no omplo el tanc d'aigua.
3: És correcte. Llavors l'has d'anar omplint molt sovint.
2: Cada vegada que
3: trobes que
2: cafè,
3: no tens aigua molt sovint, també.
2: Cada vegada que em vaig a fer un cafè i poso una miqueta d'aigua. És a dir, que no hi hagi...
4: Anava a dir, per mi que falti aigua és bastant equivalent a que
3: ho hagis de buidar.
2: No, però sí, tu amb el temps ja coneixes la cafetera i ja saps més o menys la mida d'aigua que necessitaràs. Llavors tu poses aquella mida...
3: T'ha dedicat, Edu, molt bé.
2: Sí, no, és per evitar que hi hagi el suquet festiós.
3: I quan... Digues,
0: perdó. No. Tots aneu en càpsula?
2: Jo a casa sí.
3: Sí, mira, ja ens ha passat definitivament.
0: Jo estic a l'època de la glaciació aquella.
1: Orolei, fas servir tu? Orolei?
0: Sí, home, la cafetera clàssica de tota la vida, la moca.
3: I un últim apunt, quan tu t'ho fas a casa no hi ha problema, perquè saps que allò són els teus residus, però quan vas a un lloc públic com la ràdio i has de treure el calaixet de l'aigüeta del cafè semipública, llavors encara...
1: Només anava a dir una cosa, sobre el tema Orolei i la moca, tu saps, Jordi, que els italians diuen que no s'ha de rentar la part de dintre?
0: Jo la rento cada dia.
1: La rentes cada dia o no la rentes?
0: Cada dia.
1: S'enfaden molt perquè diuen que el gust del cafè...
0: Una merda.
1: Està... Dècades. La de la iaia! Aquí hi ha tot el pòsit de la iaia.
0: Jo he vist cafeteres que no han netejat mai i dius, jo aquí no em foto un cafè, però ni que el regali.
1: Va, anem amb la... Però els italians s'enfaden molt, Anem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Començarem amb la de la Molins, va.
3: Doncs uns nois que ho estan fent molt bé, tu.

0: Ludwig Band.
1: La Ludwig, sí senyor.
0: No calen presentacions, estan petant més que mai, estan tocant el Canet Rock, el Vidal i Ítaca, tots els festivals importants de l'estiu al Cruïlla. A més, amb l'èxit aquest del Xavier, el tècnic de Soia, espatarrant la cosa i...
2: Ens va caure perfecte, en Xavier.
0: Ens és fantàstic. Aquesta cançó és millor, que és una de les cançons més que m'agrada més de l'últim disc, que es diu Pel Barri es comenta, i res, simplement que és que són infinits. I el que m'agrada molt d'ells és que mantenen, o sigui, aconsegueixen com capitalitzar i mantenir l'alegria a dalt de l'escenari. Mm. Això, buah, és que són fantàstics.
1: És gairebé millor en directe, fins i tot, que els discos, no?
0: És que en directe és increïble.
1: Espectaculars.
0: És que es milloren ells mateixos.
1: Va, Jou, quin és el teu?
2: Jo també, uns nois que ho fan molt bé, sí, que també mantenen l'alegria a dalt de l'escenari, que també actuen al Cruïlla.

0: Bueno, una cançó de l'any 97 i com nova, vull dir, això...
1: Fantàstica, eh?
0: No envelleix.
1: Però en aquella època no hi havia càpsules, eh? Aquella estona del
0: cafè... Ah, ostres, és veritat, l'estona del cafè...
1: Era de moca-moca, eh? Bueno, no, era un bar, era d'aquells...
2: Parla d'una infidelitat,
1: correcte,
0: eh? Sí, mira, més actual que mai.
2: Sí, sí, sí.
1: Va, anem amb la cançó de l'Edu.
2: Mira, abans parlant amb el tren del Mundial, hi ha hagut un vídeo molt viral, un dels vídeos del Mundial, és una broma que va fer un jugador anglès, avui juga aquesta nit, juga a Anglaterra contra Noruega, un jugador que es diu John Stones, que juga al Manchester City, o ha jugat fins al Manchester City, que... Quan va acabar el partit, estaven celebrant tots el vestidor que havien eliminat a Mèxic als vuitens de final i va fer una broma...
1: Música, eh? Estava sonant...
2: Sí, música... Va fer una broma fingint que s'havia lesionat l'espatlla en la celebració, aixecant els braços. I durant 10 segons l'entrenador es posa les mans al cap, tothom es preocupa, però hi ha un moment que trenca i fa veure que no s'ha lesionat, sinó que era una broma. I tot sonava amb aquest tamarraco, que és brutal. Mira, mira, mira. És d'una parella de DJs neerlandesos que es diu, crec que es deu pronunciar Another, es diu A-N-O-T-R, m'imagino. Aquest tema es diu Talk to You, llavors us heu d'imaginar John Stones assenyalant-se l'espatlla, quin mal, esperant que arribi el canvi de la música que ara vindrà i començar a aixecar el braç per celebrar. Ara vindrà el canvi, ara.
1: A veure com té l'espatlla, a veure com la té i...
2: Tothom ballant, el seleccionador tranquil. A veure què fan aquesta nit contra Noruega. Ha sigut un dels vídeos del Mundial.
1: El seleccionador és Tuchel, no?
2: Tuchel, sí, alemany.
1: Sí, sí, sí, que sí. Realment es preocupa perquè ell està ballant tranquil·lament i veu que el seu jugador s'ha lesionat i s'hi acosta com dient, hòstia, hòstia, hòstia, fins que hi ha el gest aquest de...
2: És que la broma fa especial gràcia si tenim en compte que això va passar mitja hora després o un quart d'hora després que un jugador real d'Anglaterra realment es trenqués el braç celebrant. Jordan Henderson va voler saltar una tanca en la celebració després de veure el públic i es va trencar el braç i se li ha acabat el Mundial.
1: Que fort.
2: Era un suplantíssim.
1: Va, tancarem amb el Beltran, vinga.
3: No, no, jo una mica de sol. Bueno, sol no, una mica d'aire condicionat. Bé, no sé què posar, eh? Ventiladors? No, no, no. Massa directa. Jo m'enyordo dels estius de l'època del lleisme, o sigui, del lleie. I aleshores, aquesta cançó, l'altre dia, recordant-la, vaig trobar un remix que van fer uns australians que es diuen Skiwith, d'un magnífic hit dels 60 que es deia Yeah, i que va crear aquest senyor que és Georgie Fame amb el seu grup que eren els Blue Flames. 1966, em sembla que era una cosa així. Fa molts anys.
4: Bueno, tants com 60.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, l'últim mundial que ha guanyat Anglaterra.
1: Sí, senyor.
2: Aviam si aquest any repeteixen.
1: Sí, sí, senyor.
3: Crec que no serà així.
0: No, eh?
1: Veurem.
0: No?
3: Jo crec que no serà així.
1: Escolta, doncs, són... Perdona.
3: No, Georgie Fame. Els australians es diuen Skiwith, tenen remixos magnífics de tot tipus de música.
1: Doncs amb els Skiwith ens acostarem a les 8 en punt del matí, avui a la tertúlia de patates, amb el Jordi Beltran, amb l'Edu de Batlle, amb la Eva Jou i la Clara Molins. Senyors, apa, i senyores, adeu-siau!

0: Yeah, yeah, from Georgie Fame and the Blue Flame.
1: A Xocolata Xolón elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolón, la xocolata, xocolata.
2: Esteu escoltant els millors moments al Via Lliure.
3: El cançoner d'Esmen.
4: El cançoner d'Ederman a la carta, amb Judit Nederman.

0: recursos. Hola, Judit Nederman, bon dia.
1: Què tal?
0: Em consta que hi ha gent del món de l'anime que t'han convidat a que cantis aquesta cançó on sigui.
1: Ah, sí?
0: Sí, jo he vist missatges d'això. No t'han arribat o què?
1: No m'han arribat.
0: Pensa que tot el sector aquest de l'anime i del manga i tot això arrossega molta gent, eh? Com sàpiguen que ets capaç de fer versions dels openings de les sèries, fliparàs, eh?
1: Hi ha un públic potencial que no, sí, que no estic tenint en compte.
0: No l'estàs treballant i t'esclatarà la cara. Com estàs, Judit?
1: Pues molt bé, estava assajant La barca xica precisament ara mateix, perquè no me la deixeu gravar, amb el duet amb el meu pare que tenim d'Havaneres. L'estàvem tocant perquè, clar, no hi ha manera, tu.
0: Que fareu Havaneres a Vilassar aviat, o no?
1: Sí, sí, sí, sí, aviat farem un concert aquí al poble i mira, estem assajant.
0: Ara el juliol o l'agost?
1: Sí, el juliol.
0: El juliol, està molt bé. Escolta, deixa'm sentir una cosa, haurem d'anar una mica ràpid, però mira, deixa'm sentir això. Cada setmana que parlem amb la Judit té alguna cosa nova. Va, i sento Santi Balmes i Judit Nederman i dic, això què és, ara?
1: És brutal, estic tan contenta. A més, t'ha agradat molt i bueno, és que és un temazo i, no sé, per mi un honor realment que els Love of Lesbian m'hagin convidat en aquest moment tan especial, a més.
0: Que bé, eh? Que és sí. Una... És un homenatge, diguem-ne, o una cançó que forma part de tot aquest comiat, o comiat a l'any dels 25 anys, d'alguna manera, no?
1: Sí, sí, sí, sí, exacte. I, bueno, jo fa molts anys que... Bueno, el Santi, fa molts anys vam gravar una cosa per una pel·li,
0: sí.
1: Però, clar, és que té aquesta veu que bueno...
0: Superparticular.
1: Estic molt, sí, molt fascinada. I tenia moltes ganes de gravar amb ell. M'agrada molt, sí, com canta i com tota la profunditat, no sé, i sentir la meva veu al seu costat m'emociona. I a més, la sessió de gravació va ser espectacular, o sigui, vaig aprendre molt. O sigui, estic molt, molt contenta. Moltes gràcies a la gent, perquè està tothom felicitant-nos,
0: no?
1: I sí, sí, gràcies.
0: No, si és que és el que és, la Judit, tu. Tot arreu, amb tothom, ara Drexler, ara Balmes, amb qui sigui, és igual, el que li posem per davant. Va, escolta, anem a presentar les opcions que els oients poden triar de cara que la setmana que ve facis l'últim Cançonederman de la temporada, val? La última versió de les cançons que ens proposin els oients. Sí, sí, ha passat una temporada més, tu. Va, podeu votar des d'allà, d'acord? I us presentem les opcions. La Judit ha escollit per aquest mes de juliol una cançó fantàstica del Pau Riba.

0: Abel Caral, que era gran amic i gran seguidor també de Pau Riba, mm-hmm. Cançó s'atenen colors. És una cançó... jo diria que és de les meves preferides del Pau Riba.
1: És que és increïble, aquesta cançó.
0: Meravella absoluta, sí.
1: I, bueno, és que aquesta setmana he tingut dues trobades molt especials en què he acabat parlant del Pau Riba.
0: Sí.
1: I en una d'elles, el Guillem Albà em va posar aquesta cançó així amb el mòbil, que sí. Jo, mira, ja ho aprofito per dir-ho, o sigui, no m'agrada gens quan la gent posa cançons amb el mòbil perquè penso, no se senten bé, no és el moment, no, saps?
0: Sí,
1: no m'agrada. Sí. Però en aquell moment em va agradar molt. Estàvem al Poble Nou amb una terrassa i la vaig escoltar tota i vaig dir, la vull gravar, la vull fer. I llavors, mira, per això és la meva proposta, perquè el Pau Riba aquesta setmana de cop ha estat com molt present i bueno, és un grandíssim, vull dir, o sigui, en algun moment trobo que s'ha de fer alguna versió del Pau Riba.
0: Diria que
1: voteu-la.
0: És del Dioptria. Mira, jo normalment no em posiciono. Aquesta, és que clar, és una debilitat personal, eh? O sigui, jo la veu de la Judit amb la cançó del Pau Riba,
1: Xavi, t'estàs decantant per la meva proposta?
0: Ja m'estic decantant, no pot ser. Però ja he dit el que penso. Va, anem amb la resta de les propostes. Els oients han anat fent propostes diverses, per exemple, aquesta. És que clar, això és un temazo, eh? Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Joan Dausà demanen també. Demanen The Jam. Aquesta cançó ens deia un oient, That's Entertainment, vull que la feu. Però la més votada, i suposo que ha estat per la mort de la seva protagonista, ha estat la cançó de Bonnie Tyler, que ha mort aquesta setmana, Total Eclipse of the Heart. Home, és una gran cançó, eh?
1: Wow.
0: És una gran cançó, eh? Una rival molt forta per Pau Riba, eh? Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Va, i llavors a l'equip del programa hem estat debatent-nos i hem tingut dubtes sobre, per exemple, la cançó de l'estiu de RAC1, que és de la Fúmiga. Y no busqueu que yo no estic, ya dormiré cuando se acabe el estiu. Però ja hem pensat, ja la sentirem prou durant l'estiu. També hem pensat en la final del Mundial, que és la setmana que ve, amb la cançó de la Shakira. Però mira, jo no en soc molt partidari, llavors aquesta tampoc. El Blai Morell ha fet proposta que la cançó de l'estiu de l'any 76, d'ara fa 50 anys, va ser aquesta. ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Qué pasa contigo, tío? Però no, ens hem acabat decantant per la que ara mateix és Nederman, la banda de moda del país. Amb una cançó preciosa, la proposta del Via Lliure és la cançó Enganyar-te, de la Ludwig Van.

0: És una cançó dura, complicada, sobre una, bueno, sobre una persona que enganya una altra, a la seva parella. I com sent el dolor quan torna cap a casa de... Buah, tinc la sensació que tothom em mira, saps? Perquè saben el que està passant aquí. És una cançó preciosa.
1: Ja.
0: Que crec que et quedaria molt bé, és veritat. Però clar, les tres són molt bones, eh? Molt bones, eh?
1: Doncs, bueno, el públic és sobirà.
0: Sempre, el públic és sobirà. Escolta, doncs llavors, proposta 1, Pau Riba, la cançó Se tenen colors. Proposta 2, Bonnie Tyler, tot l'Eclipse of the Heart. O proposta 3, la Ludwig van Enganyar-te. Si voteu ara a través de Twitter, a través de l'Instagram, doncs decidireu quina és la cançó que farà la Nederman la setmana que ve. Judit, escolta, assajar la barca xica i
1: exacte,
0: quan sapiguem el què, t'ho diem, d'acord?
1: Perfecte.
0: Una abraçada fortíssima.
1: Una abraçada.
0: Bon dissabte, adéu-siau.
1: Adéu, adéu.
2: Havia estat tan difícil enganyar-te.
3: Esteu escoltant
4: els millors moments del Via Lliure.

0: Aquests dies que s'està parlant tantíssim del Mundial de Futbol, del Mundial de Futbol dels Estats Units que s'està disputant des de fa setmanes, sabeu que hi ha hagut diverses seleccions o diversos equips que han sorprès per la seva presència? I entre els que més, segurament, el del país més petit de la història de la competició, del país més petit per extensió i el país més petit per població. Ha competit, ara ja està eliminat, la selecció de Curaçao. Aquest és l'himne del país i, per tant, és el primer cop que va sonar el Mundial de Futbol. És Curaçao, una illa situada al mar del Carib, a molt pocs quilòmetres de la costa de Veneçuela, 150.000 habitants, perquè ens entenguem, l'equivalent a una ciutat mitjana del país, com Tarragona. Per tant, una selecció mundialista amb aquests 150.000 habitants. El país que el que ha viscut és una autèntica revolució per aquesta classificació per primer cop en un Mundial, que és una fita absolutament extraordinària. El programa, en el seu dia, ens van fer la pregunta de si devia haver-hi algú que ens escoltés des de Curaçao, si hi havia algun català en aquesta illa caribenya. I em sembla que la resposta és que sí. Hola, Pol Bosch, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, Pol. Escolta'm, tu vius a Curaçao?
1: Sí, és correcte, vic a Curaçao.
0: Ets català, vius a Curaçao, des de fa quan?
1: Soc català, soc d'Igualada, i visc a Curaçao des de... Vaig venir el primer cop el 2010. Uh-huh. Després vaig marxar, i després vaig tornar el 2012, i des del 2012 ja m'hi he quedat.
0: O sigui, ininterrompudament des del 2012, això són 14 anys.
1: Correcte. Bueno, sí. Ininterrompudament.
0: T'anava a preguntar si vas donar suport a alguna selecció en aquest Mundial.
1: Home, Curaçao, sí.
0: Curaçao,
1: clar.
0: No? No, perquè m'han dit que va ser una autèntica revolució, això de Curaçao, que va haver-hi una explosió al país.
1: Sí, ha sigut, clar, és molt fort, no? Perquè això és un país tan petit, el que estaves dient ara, no? Són 150.000 habitants, a banda dels turistes, però clar, és molt fort, sobretot quan, en la fase classificatòria, això va ser el més fort quan van guanyar l'últim partit contra Jamaica, i que es van classificar, el país es va explotar llavors. I llavors ha sigut tota una carrera, com se'n diu això, un redoble de tambors fins que ha arribat al Mundial, no? Perquè, bueno, perquè precisament per això ho han batejat com la Ola Blau, que vol dir l'onada blava.
0: Sí.
1: I tot ha sigut al voltant d'això, des de vendre cotxes, vendre banderes als supermercats, tot era el suport de Curaçao del Mundial.
0: Hi ha una pila de gent, bueno, ara et preguntaré per el moment mundialista, perquè Curaçao ha quedat eliminada en aquesta fase de la competició, però va aconseguir puntuar en la fase de grups, que tenia com a rivals Alemanya, Costa d'Ivori, que són dues seleccions poderosíssimes, i l'Equador també, va puntuar contra Equador. Per tant, en la seva primera participació no ha perdut tots els partits, sinó que ha arribat a puntuar.
1: I és més, i van crear un caos total quan el minut, no sé quin minut era, que van empatar contra Alemanya i van, bueno, durant un període de temps estaven, sí, anaven 1-1.
0: Sí, sí.
1: Era, això va ser el més orgullós que podia fer sentir tots els curaçolencs.
0: Una pregunta, quan has dit això de Ola Blau, és en l'idioma del país o...?
1: Sí, l'idioma, a Curaçao hi ha 4 idiomes oficials. El principal és el papiamento, que és una mena de crioll espanyol trencat, amb una mica de barreja d'holandès. Ells diuen que també hi ha portuguès i francès, i suposo que s'ho inventen una mica, però sí, és un espanyol trencat. Després també, la segona llengua oficial és el neerlandès,
0: sí,
1: l'espanyol i l'anglès. L'espanyol és el que parlen pitjor.
0: Ah, sí?
1: Perquè realment es ve... Sí, perquè és molt fàcil tenir, com se'n diu això, interferències entre idiomes.
0: Clar.
1: I el barregen molt amb el papiamento.
0: Ara preguntaré per això del papiamento, perquè m'ha agafat per sorpresa. No, és un idioma que no coneixia. Però, clar, 4 idiomes oficials. L'espanyol, perquè és oficial? Perquè, pel que jo sé, Curaçao és una antiga colònia neerlandesa, precisament, no?
1: Sí, però havia sigut dels espanyols.
0: També?
1: Sí. Va ser els espanyols, van ser els primers que van arribar aquí, i després van ser els holandesos que se la van acabar quedant.
0: Clar, pel nom, perdona, Pol, però pel nom semblava que les arrels fossin més portugueses, eh?
1: Totalment, sí. Curaçao és quan explico... Tu vius a on, a Curaçao? Ah, sí, que és a Brasil. No,
0: clar,
1: no,
0: clar.
1: No té res a veure amb Brasil.
0: Clar, clar. Bueno, de fet, ha estat una mica la pregunta del Mundial. on nassos és Curaçao? Quan la gent va veure que hi havia una selecció que es deia Curaçao, van dir, sí, això què nassos és? I de cop va començar a descobrir-se que era un país que, de fet, era una illa al Carib, i no, crec que està vinculada encara, no?, amb els Països, sí, Baixos.
1: Sí, sí, sí, és... encara depenem del... És un regne d'Holanda. Uh-huh. Per tant, es va fer famós fa una setmana quan van empatar contra Ecuador, que el rei i la reina holandesa van anar al vestidor de l'equip de Curaçao, sí, a celebrar i tal. Sí, que sí, que formen part de, diguéssim, el paraigua de la corona holandesa. Tot i que no tenim la mateixa moneda, perquè no anem amb euros.
0: Amb què aneu?
1: I tenim dues monedes, el florí caribeny, ara, que és un florí que és compartit, o sigui, Curaçao, Sant Martín, Saba, i llavors el dòlar.
0: Escolta, ara t'hauré de preguntar què nassos hi fas a Curaçao, un noi d'Igualada, com va acabar a Curaçao, perquè sospito, no sé si n'hi ha gaires, que no deu haver-hi una colònia catalana gaire extensa a Curaçao, no?
1: Doncs no, no, amb els, aquests 15 anys no n'he vist gaires de catalans.
0: Gaires jo vaig arribar... o cap?
1: Mira, n'he vist un parell, i un el vaig portar jo.
0: A veure, sí,
1: però en fi, jo vaig venir fa 15 anys com a instructor de submarinisme.
0: Com a instructor de submarinisme?
1: Sí, jo un dia vaig canviar de carrera i em vaig fer instructor de submarinisme.
0: Quina carrera tenies, Pol?
1: Jo havia fet traducció i interpretació a Barcelona. I era traductor i vivia en una illa, en una altra illa, i vaig decidir que... Vaig adonar-me que el mar i la vida a les illes m'agradava molt, i em vaig pensar que el fet de parlar algunes llengües i si feia la carrera o el curs d'instructor em podria sobreviure.
0: Quantes llengües parles? És a dir, traducció de què?
1: Anglès-francès.
0: Anglès-francès.
1: A la Pompeu. Uh-huh. Llavors, evidentment, aquí ara... Havia estudiat una mica d'àrab i una mica d'holandès allà a Barcelona. Però això és allò que t'agraden les llengües, no? I al venir aquí, pues, sí, l'holandès, li foto unes bones patades al cul.
0: I el papi,
1: però l'entenc.
0: I el papiament, el parles també o no?
1: Me'n surto bastant. És relativament senzill, és com bàsic.
0: I seria el que més parlen la gent de Curaçao, el papiament, tu?
1: Els locals, tots.
0: Val.
1: Sí, clar, Curaçao hi ha una barreja entre molts... Clar, evidentment, els locals, i després hi ha molta gent d'Holanda que s'ha uh-huh. traslladat cap aquí. Curaçao és una mica el pati de darrere dels holandesos. Uh-huh. I llavors venen aquí...
0: A jubilar-se, o què? Una mica com...
1: A jubilar-se i a viure, també, quan estan cansats de que plou tant a Holanda i tot plegat. Per tant, hi ha molta gent... I els holandesos, en general, intenten aprendre el papiamento.
0: Estem parlant amb el Pol Bosch, aquest català d'Igualada, que viu a Curaçao des de fa gairebé una dècada i mitja, aquest petit país que s'ha fet famós al Mundial per ser el més petit de la història d'haver participat en un Mundial de futbol. I ens deia, jo sóc traductor de formació, d'anglès, de francès, ara parla papiamento, que és aquesta llengua de Curaçao, però vaig trobar que em tibava molt al mar. I ara ets instructor, entenc que tens empresa pròpia?
1: Sí, de submarinisme. Quan vaig començar a treballar aquí a Curaçao, vaig estar un any, vaig conèixer una noia, vam estar a una altra illa, a Honduras, i al tornar aquí vaig començar a treballar amb una empresa que es diu Ocean Encounters, i a partir del 2018 jo i un company de feina vam poder comprar-li a l'ex propietari. Uh-huh. I ara és nostra. I sí, la portem nosaltres des del 2018.
0: Clar, perquè ens hem d'imaginar, disculpa'm, que Curaçao, pel que he vist alguna imatge, és una illa bastant paradisíaca, no?, platges precioses, i m'imagino que el submarinisme deu ser la punyeta allà.
1: Sí, sí, sí, l'has clavat. És una illa bastant paradisíaca, és això, no?, les platges aquestes d'aigua superblava, arena molt blanca, i es combina també la part, diguéssim, de sobre el mar, que és la ciutat, té bastant d'encant. És com si fos Holanda amb palmeres, una mica.
0: Uh-huh.
1: I bon temps, perquè és molt europea.
0: Clar. I què hi ha a sota? Ara pregunto per això d'europea, però què hi ha sota l'aigua, Pol? Què hi trobes? Perquè, clar, jo m'imagino el Carib i penso, bueno, deu estar ple de feres, de taurons, de tot, deu haver-hi allà.
1: No, precisament taurons no en tenim gaires.
0: No,
1: Però sí, és una illa i té un sistema de... com se'n diu això? Reefs? Esculls de corall, no?
0: Exacte, sí.
1: I malgrat que hi ha un declivi molt fort en els coralls de tot el Carib i de tot el món, tenim la sort que Curaçao encara està bastant, bastant, bastant bé. I tenim, doncs això, coralls, des de coralls tous, coralls durs, moltes esponges, molt de peix, molt de peix. Fica sota l'aigua, visibilitat enorme, cada bé, o sigui, per qui siguin el submarinisme, els submarinistes tenim una visibilitat mitjana de 25 a 30 metres cada dia, que és molt.
0: Sí.
1: I molta, molta varietat de peix, peix mitjà i molt petit, perfecte per fotografia de petites criatures, macro i tot això.
0: Quin és el teu peix preferit, Pol? El més espectacular? El dia que en veus un, dius, hòstia, avui he fet el dia ja.
1: Home, sempre està bé veure això, tortugues rajades. Això és el que la gent li agrada més, els cavallets de mar. N'hi ha uns que es diuen, en anglès se'n diuen frogfish, que són com una mena de peix, no sé si se'n diuen granota. Em penso que en castellà se'n diuen sapo. És un peix que es camufla molt bé. I després hi ha unes varietats d'uns animals que es diuen nudibranquis, que són una mena de llimacs de mar, que són tenen molt de color i són petitets, també són molt difícils de trobar, i això també és un bingo, això.
0: Escolta, Pol, tu t'hi quedaràs a Curaçao, o què? Ara que portes 15 anys? Perquè deus tenir 40 i escaig, no?, d'anys?
1: Sí, 40, 45, 45 en tinc. En principi, sí, la meva vida se'm fa difícil pensar en tornar a viure a Catalunya.
0: Saps que a vegades es diu que les illes cansen, una mica esgoten, i jo no sé si és el cas de Curaçao. És a dir, la vida pot ser dura allà o no?
1: Quan estàs vivint fora, és un dels peatges més durs és quan passa algú als teus amics i familiars i no hi pot ser. I llavors això és el més dur. Les illes, doncs sí, cansen. Per sort, jo viatjo bastant, surto bastant de la roca.
0: La roca, et dieu, de l'illa?
1: En anglès es fa servir aquesta de...
0: Perquè per sortir, perdona, Pol, per sortir de Curaçao, clar, no deu haver-hi aeroport propi, per tant, deus haver d'anar...
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, sí, té aeroport propi.
1: Tenim un aeroport internacional i, de fet, hi ha molts, molts, molts vols des de...
0: Ah, carai.
1: Des dels Estats Units, principalment Miami, que és el punt d'entrada, però al ser colònia holandesa també tenim tres o quatre companyies que volen vols diaris des d'Amsterdam.
0: I el contacte aquest amb Catalunya que deies, a vegades et pesa no estar a prop del teu germà o dels teus germans, té amics, evidentment tots els seus amics, la teva família, el contacte amb Catalunya el mantens? Això de que escoltis la ràdio des de Curaçao?
1: Sí, la ràdio és una manera. Tinc hàbits de llevar-me molt d'hora i m'enganxa al dematí per escoltar això, posar-me les notícies o escoltar-vos a vosaltres els caps de setmana. I és una manera d'estar, saber una mica què els hi passa amb la família i els amics i quin és el moment social que es viu a casa, tot i que no sigui casa meva. Encara es diu a casa, encara em dic a casa.
0: Home, clar.
1: A banda d'això, voler vinc un cop per any a visitar amics i família.
0: No, i anava a dir que també és una manera, sentint la ràdio, de sentir el català, perquè m'imagino que allà no el deus fer servir mai.
1: No, aquí no el faig servir mai.
0: I la gent de Curaçao...
1: És la manera d'això.
0: Sí, anava a dir, la gent de Curaçao saben d'on ets o no? Entenen què vol dir ser de Catalunya o Igualada o et preguntar
1: sí,
0: per Barcelona?
1: Sí, sí, sí. De fet, tots els meus amics tenen claríssim que quan em pregunten, ostres, el Pol és de Catalunya, no és d'Espanya.
0: Ah, sí?
1: És de Catalunya.
0: Això diuen, eh?
1: Sí. Bueno, quan tens una estona i els hi pots explicar, mira, és que som una mica com una nació, tenim la nostra pròpia llengua, tenim les nostres pròpies institucions i tot. Ah, llavors, molt bé, no? Els holandesos a vegades els hi costa, però els altres ho entenen.
0: Bueno, hi ha una connexió Catalunya-Curaçao que és Patrick Kluivert, que va ser un dels grans davanters de la història del Barça, relativament recent, i que va ser el seleccionador de Curaçao. Hi havies arribat a coincidir? El coneixies o no?
1: No, personalment. Me'n recordo que va venir un cop per aquí a Curaçao, sigui de tant en tant venen jugadors així, i el Kluivert va estar-hi, però allò el vaig veure de lluny, no, ni tan sols li vaig poder parlar de... Ei, jo soc de persona, no.
0: Et volia preguntar una darrera cosa. Mirant el mapa hi haurà gent que s'haurà sorprès, però Curaçao està a tocar de Veneçuela, o sigui, davant de la costa, a uns quants quilòmetres, 60 quilòmetres, em sembla. Vau arribar-ho a notar, vosaltres, o no?
1: Jo, personalment, no. Jo el que vaig notar, jo estava, anava, mira, estàvem fent una cervesa amb uns amics a fora i jo no vaig notar res. I llavors, de cop i volta, vaig començar a rebre missatges de gent dels Estats Units, de gent que feia molt de temps que no hi parlava i, ei, esteu bé? Acaba d'haver un terratrèmol i espero que estigueu bé i tal. Perquè, clar, sí, la connexió... Tothom associa Curaçao amb Veneçuela, tot i que no som part de Veneçuela. Però després, l'endemà, parlant amb la gent de la feina, hi va haver un parell de persones que van dir que havien sentit una mica de tremolor, però no hi va haver res, no hi va haver danys aquí.
0: I tu, des de la connexió que puguis tenir amb Veneçuela, no sé si has anat o no, o tens connexió a través de la gent que viu a Curaçao, precisament, algú del teu entorn s'ha vist afectat o no?
1: Sí, nosaltres al centre de submarinisme tenim una noia que és de Veneçuela. Ha perdut un parell d'amics que
0: ah,
1: no,
0: sí, eh?
1: no els han acabat de trobar. Sí,
0: que no els han trobat.
1: No els han acabat de trobar. Però allò, familiars ben directes, tothom més o menys està bé. I això és un... Clar, des de fa... Ara no sé quants dies fa és
0: sí, més d'una setmana,
1: dia.
0: Ja.
1: Bueno,
0: sí, sí.
1: Com està? Alguna novetat? No, jo, clar... És un desastre.
0: Total.
1: És un drama.
0: Aquí, precisament, estava pensant... Curaçao també està en aquesta zona de la... Bueno, que poden produir-se moviments de terres, perquè està a prop de Veneçuela, que és una zona sísmica important, tota aquesta zona, de fet. Aquí, els fenòmens meteorològics o naturals són extrems, també? Es poden produir? Hi ha alguna cosa que la gent li faci por?
1: No, en realitat no. En realitat, Curaçao està... està al sud del Carib i estem per sota, no sé com ho diríem això, estem per sota del cinturó dels huracans. Els huracans es formen a la costa, normalment a l'Atlàntic, i es van formant com a tempestes, passen a ser tempestes tropicals, i a la que agafen una mica de força llavors giren cap al nord. Per tant, nosaltres sí que hi poden haver huracans, però normalment ens enganxen en estadis precoços, o sigui, quan encara són petites tormentes o tormentes tropicals.
0: N'has viscut una cosa... algun, tu?
1: He viscut algun, hi va haver el huracà Ian fa 3 o 4 anys, que va ser bastant fort a Florida, però no, huracà a Curaçao jo no n'he viscut cap. Penso que l'últim va ser a principis del 2000, va ser l'huracà Omar. Això passen, n'hi poden haver, però en general sempre... ens esquiven una mica. I això és el que manté relacionat amb els turistes i el fons marí, els fons marins bastant intactes, perquè no hi ha massa... No es creen danys per huracans, ni el fons marí es manté intacte. És el que mola. La gent ve a Curaçao perquè precisament per això, perquè estem a reser dels huracans, també. És una zona segura.
0: Aquesta és la història del Pol Bosch, un català d'Igualada que fa gairebé 15 anys que viu a Curaçao, que va aixecar el dit un dia que per la ràdio dèiem, t'imagines que hi hagués algun català a Curaçao, i va dir, ep, i ens va enviar un missatge i em va dir, jo hi visc i us escolto. I hem volgut parlar amb ell per veure com s'ha viscut també aquesta, en fi, aquesta alegria del Mundial, si s'ha notat el terratrèmol de Veneçuela, però sobretot perquè ens expliqui com és la vida en un país que fins fa poc la majoria no sabíem ni que existia i que ha estat públic i notori, sobretot a través del Mundial de Futbol. Pol, una abraçada fortíssima des de la distància.
1: Una abraçada molt forta.
0: Adéu-siau.
1: Moltes gràcies, adéu.
2: Esteu escoltant
3: els millors moments del Via Lliure.
4: Carmencita, el sabor que uneix generacions, t'ofereix aquest espai.
0: Vull entrar la Carmencita per la porta. Hola, Mireia Carbó.
5: Bon dia.
0: Carmencita!
5: Es pot entrar! Ja està aquí! Oli!
0: Ai, ai, ai.
6: Ai, Déu meu.
0: Com era allò de la Vicenteta?
7: Que hi ha algú!
0: Que hi ha algú! Que es pot passar! Margarit!
7: Hola, Margarit, com estàs?
0: T'he portat un flaonet.
5: Que bo!
6: Un flaonet.
0: Bé, hola, Blai Morell, eh?
6: Hola.
0: Altrament dit, Carmencita. Ja sabeu que la Mireia Carbó... T'he saludat, o no, Mireia?
5: Sí.
0: La Mireia Carbó és la màxima responsable de l'escola de cuina que porta el seu nom al barri de Gràcia de Barcelona, que està a punt de xapar ja per les vacances.
5: Sí, jo sí.
2: Què et queda?
5: Res. Queden 2 setmanes.
0: Doncs ja està. I ja podeu anar reservant de cara al
5: setembre,
0: perquè si no us quedareu sense cursos i no val la pena. MireiaCarbó.com. Hi ha al setembre una pila de coses, eh? Cuina grega. Per tota aquella gent que vagi a les illes gregues, que això passarà. Sí. Una cosa fantàstica. La gent va a les illes gregues, veu tot aquell bé de Déu. Llavors, quan torna aquí, es fa el grec.
5: Sí, senyor.
0: I diu, ara faré tot el que he menjat. Doncs,
5: bueno, això passa moltes coses, eh? Hi ha gent que es pren una copa de vi i es fa el sommelier. Això és...
0: Doncs hi ha cursos de cuina grega, de sushi, de cuina fàcil i saludable, de canelons.
5: Els altres canelons. No són els tradicionals, sinó els de lluç amb gambes, de coses així, saps?
0: Receptes en 20 minuts.
5: Sí.
0: Cuina basca. Bueno, sí. En fi, de tot.
5: Pastisseria, va, teniu de tot.
0: A tope, a tope. Bueno, i tenim també el lot de Carmencita. Que serà, ja sabeu que és aquest pack amb tot tipus de productes de Carmencita, concentrats d'espècies, els molinets de pebre, de ras el hanut, d'orenga, de colorant, de canyella, de cúrcuma, el llorer, la sal, el pimentó, la camamilla, poliomel... Bueno, tot aquest lot increïble de Carmencita que el podeu guanyar si ens feu propostes.
5: De què?
0: De què? De què va avui el tema, Blai?
2: Receptes per un bon vermut.
0: Ara.
5: M'agrada.
0: Què... prendríeu amb el vermut.
5: Sí.
0: I just abans d'anar a dinar, quin és el sistema infal·lible del vostre vermut? I a veure podeu, de poder, ho podeu dir, però allò, patates i olives i escopinyes, home, ja ho sabem.
5: Que estan molt bones,
0: però, que està bé.
2: Alguna cosa...
0: Però alguna cosa més...
5: Més treballadeta.
2: Més treballadeta. Exacte, de l'elaboració.
0: Sí. Feu les recomanacions i podeu guanyar el lot de Carmencita a través de Twitter. Sí que és veritat que si ho has d'elaborar gaire, llavors penses, ja, pues ja faig el dinar. Però té la
5: tota
0: seva gràcia.
5: Tota la raó. Ah. Això es diu a casa meva.
0: Que total.
5: A veure, què fa tothom? Obres el calaix, no? On tens les llaunetes i dius, pues mira, escopinyes, el que sigui.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Nicíssim, ho heu de fer. Dues llaunetes de sardinetes, de sardineta, de la petitona, Xavi, sí. No aquelles que són sí. De pam, perquè...
2: Però tu dius ja cuinar amb la llauneta, eh?
1: Amb la llauneta.
2: Vale.
1: Sí.
2: Res més fàcil.
1: I dues Davant. Llaunetes d'anxoves.
3: Amb oli...
1: No, més igual, amb la que
3: sí,
1: vulguis.
3: Sí,
1: perquè hi ha moltes que són amb oli de girassol i és molt digne perquè tampoc no passa res. Sí.
3: Val.
1: Llavors, dues llaunetes de sardineta i dues... De la petita, repeteixo, i dues llaunetes d'anxoves. De fet, una podria ser de millor qualitat que l'altra, per exemple.
2: Vale.
1: Perquè una es veurà i l'altra no es veurà.
2: Uh-huh.
1: 200 grams de formatge crema, un quart o mitja ceba tendra, petitona, val? 3 culleradetes de suc de llimona, si en teniu, sal i pebre negre
2: carmencita.
1: Molt bé, si no, ja sabeu que no surten bé. Ara, agafes les sardinetes, obres les dues llaunetes, les escorres i amb un ganivet ho piqueu. No vull l'oli. Així que quedi com una mena de pasteta, val? Piques la ceba tendra molt menuda i piques una de les llaunes d'anxoves, per això us he dit que pot haver una més bona i una més dolenta, la xunguilla, doncs la piqueu molt petiteta. Podeu guardar-ne l'oli de l'anxova, d'una, val? D'aquesta que heu picat. Llavors, dins d'un bol, barreges el formatge amb l'oli de la llauneta de les anxoves. Incorpores la sardineta picada, les anxoves picades, la ceba tendra picada, la miqueta del suc de llimona, un pessic de sal i un altre de pebre. No us talleu amb la sal i amb el pebre, que li donen salero, val? Remenes i això t'ho guardes a la nevera. Ja ho has fet. Se'm va la boca aigua. Ja està. Ara, quan arribi que hagi d'arribar, pots tallar o pots posar rotllo paté dins d'un bol i que unes torradetes al voltant i que s'ho posin ells, o pots fer... com un pinxo basc, tallar la barreta, així com, saps? Així una miqueta al
2: vieix.
1: Exacte, fas la muntanyeta
2: la
1: i al damunt li poses l'anxova de la llauneta bona, que és la que es veurà.
4: Bravo!
1: Bravo!
2: A veure, missatgets de la gent.
1: Què diuen?
2: Avui Twitter va fer una mica el ruc, però bueno. L'Eugeni, jo faig músculs en escabeig que diuen que estan boníssims.
1: Oh!
2: Ja és curro, El Frederic, en saladilla russa.
1: Però m'agrada.
2: Sí,
1: m'agrada
2: molt.
1: M'agrada perquè fer-te tu els músculs en escabeig és bien,
2: Sí,
1: I ho tens fet a la nevera i ho treus en saladilla russa, clar que sí.
2: Fantàstica. Calamars a la romana. Sí. Bé.
1: Això ja és currat,
2: Escopinyes amb olives i salsa especial d'una marca.
1: Sí.
2: El Quim, uns músculs oberts amb picada de ceba, pebrot, tomàquet, oli, vinagre, sal i pebre.
1: Bo!
3: Bé.
2: Xips amb salsa, també.
1: Sí.
2: Estupenda. Un bon ceviche. Home, això ja és un tot nivell, Andrés, una mica de ceviche, ja... Un xocos.
1: Sí, també, clar.
2: Bé, la Montse, formatge al forn, xafadet com un snack, superfàcil. Ah, perquè quedi així cruixantet.
1: Ah, també bo, sí senyor.
2: Unes torrades de pa de barra, untades amb all i tomàquet, trosset d'anguila fumada per sobre...
1: Home!
2: I per acabar un raig d'oli verge d'oliva.
3: Bien.
2: Sardina fumada amb tomàquet i alfàbrega, daus de formatge blau amb codony o figues, torradetes de sobrassada i mel. I ara me'n vaig a dinar.
1: Ostres, sí senyor.
2: Tallarines a la planxa, diu la Laia.
1: Sí.
2: Patates braves, xampinyons, tallarines... Molta gent apunta.
1: Jo hi ha coses, per això vaig a dir que no faig a casa, Com, per exemple, patates braves jo no me les faig a casa. Jo les demano per ahir.
2: Fa mandreta. Oi, això, la Roser, mira, te'n llegeixo un més, Un mar i muntanya sense feina.
1: A veure.
2: Bon títol, mar i muntanya sense feina. Un trosset de foie amb una anxova a sobre, regadet amb oli i pebre, deliciós.
1: Hòstia, pilotes.
2: Oi?
1: Que en són de bones, sí.
2: I és res? No has de fer res?
1: Mm. A veure, torna-m'ho a dir.
2: Un tros de foie, tros de foie,
1: una
2: anxova al damunt, oli i pebre.
1: Oh!
2: Oi?
1: Ha de ser bo.
2: Oi?
3: Que bo.
1: Oh! No se m'hagués acudit.
2: Oi?
1: Hi ha coses
2: ja ho provarem
1: que...
2: a casa.
1: Sí, senyor.
2: Va, i què més fem?
1: Jo t'he portat una amanida de patata clàssica, que és rotllo en saladilla, però... A més, la farem molt bàsica i després la podeu acabar de tunejar una mica a casa. Val? Necessitareu uns 800 grams de patata. Jo posaria una patata Mona Lisa, la que val per tot. Dos tomàquets madurs, un pebrot verd, un pebrot vermell, una ceba tendra, oli d'oliva, vinagre, sal i pebre carmencita i ja està, Xavi. I això, tu pots tenir la patata bullida, tallada, i hauràs fet com un picadillo, val? Amb els tomàquets picats petits, el pebrot verd tallat petit, el pebrot vermell tallat petit i la ceba tallada petitona. I aquí la gràcia és que talleu tot petit. Això ho explico a l'escola moltes vegades, que si ho talles a tronxos...

0: Us així grans, no està bo, perquè la gràcia és que quan tu et posis aquesta amanida a la boca trobis una mica de tot. Val? Aleshores, talleu aquests, això, els pebrots, la ceba, i ho deixes en un bol amb sal, pebre, oli i vinagre, i ho deixeu 10 minuts.
1: Molt bé.
0: Perquè les verdures deixaran anar allà el seu suquet, i després poses la patata bullida, tallada petita, ho barreges tot i a la nevera. I això és una xurrada que quan arribi qui hagi d'arribar, simplement... Clar, aquí li podeu afegir tonyina amb llauna, ou dur, olivetes, què sé jo, el que... Però així el bàsic vegetarià, diguem, ja està boníssim i no li cal res més.
2: Bravo!
1: I això, Mireia, sense pebrot també funciona, no?
0: Sí, sí, funciona. No està sol, no està sol.
1: D'acord, gràcies.
2: Mira, i tancarem. Espera, que tinc alguns missatges més. Per cert, la recomanació del tema de les salsetes aquestes de dipejar.
0: Sí, és fantàstic.
2: Uns humus, un... Sí, vale, i aquesta cosa també, el punt aquest healthy, sí, sa, de tallar unes verduretes per fer el...
0: Sí, per sucar, clar.
2: Gent que ens diu musclos a la marinera, torrades de tonyina amb maionesa, ràpid i fàcil.
0: Sí.
2: Amb maionesa, va, sí. Tallarines, sí. Musclos al vapor, anxova, carxofa i formatge. Oli de casa nostra i pebre.
0: Hi ha un pinxo basc que és, que et fas tu la maionesa, barreges amb ceba i piparra, barrejat amb tonyina, la maionesa i una anxova al damunt, que també està de conya.
1: La meva senyora fa un hummus de mango.
2: Hummus de mango?
0: Ah, mira.
2: Molt bé.
0: I com
1: està?
0: Ja
1: està molt bo. Un hummus normal, però li posa mango.
2: Ai, mango.
1: Ja està. Boníssim.
2: Bueno, Mireia, anirem a fer el vermut junts. Ja està.
0: Apli.
2: Va, moltíssimes gràcies.
0: Adéu.
2: Adéu, Blai.
3: En cada cuina hi ha un secret. I en cada recepta, una història. Carmencita fa 100 anys que transforma el que és quotidià en extraordinari. Perquè cuinar no és només alimentar, és emocionar, és crear i compartir. És aquest instant en el qual els sabors parlen més que les paraules. Carmencita, 100 anys. Donant color i sabor a la teva vida.
4: Fins aquí els millors moments
5: del Via Lliure.

0: diràs, amb Oriol Jové.
1: Un minut per sobre de 3:15. Bona nit, arrenca el Tu diràs i arrenca la nit en què sabrem el nom de les quatre seleccions semifinalistes del Mundial. La primera semifinal ja la vam saber ahir, la jugaran Espanya i França dimarts vinent. La segona la jugaran Noruega o Anglaterra i Argentina o Suïssa. Tots dos partits, aquest Noruega-Anglaterra i l'Argentina-Suïssa, es juguen aquesta nit. El Noruega-Anglaterra arrenca a les 11, l'Argentina-Suïssa ho farà a partir de les 3 de la matinada, hora d'aquí. Jaume Molló, hola, bona nit.
2: Bona nit, Oriol.
1: Noruega-Anglaterra, Noruega que juga per primera vegada a la seva història uns quarts de final d'un Mundial, Anglaterra que busca tornar unes semifinals 8 anys després i amb aquest duel de dos davanters que són dels millors del continent, evidentment, Erling Haaland i Harry Kane.
2: Sí, exacte, encara que a Madrid algú ha dit que el duel del partit era Bellingham-Haaland, jo crec que és evident que el duel és Haaland-Harry Kane, que és el duel de golejadors, que és un dels duels més esperats, jo crec, d'aquest Mundial, en un partit que, vaja, com en molts d'aquest Mundial, ens ha fet patir per allò que s'hi s'endarreria, en aquest cas no pels llamps, sinó per la temperatura extrema. Fa molta xafogó, costant-se el 70% d'humitat ara mateix a Miami, però la FIFA diu que amb les pauses d'hidratació de 3 minuts per part és suficient, que els jugadors passaran calor, però que és el que hi ha, i per tant el partit començarà a l'hora que toca, afortunadament, i jo crec que es tracta... Perquè al final el França-Marroc no va ser tan obert com ens esperàvem. Jo, per mi, és el duel, i, per exemple, les prediccions d'Opta ho diuen així, més igualat d'aquests quarts de finals.
1: Doncs Noruega-Anglaterra, com dèiem, amb les següents alineacions.
3: Nima Automoció patrocina aquest espai.
1: Clara Rodergas, bona nit.
4: Bona nit, Oriol.
1: Kane i Haaland i 20 més, no?
4: Sí, aquests dos, evidentment, sabíem que jugarien del 100%, però hi ha algunes modificacions als 11 de tots dos equips. Comencem pel de Noruega. Avui no juga Antonio Nusa en el seu lloc juga Schelderup, que l'altre dia va entrar molt bé al partit, va assistir a Haaland, de fet, en el primer gol, amb aquella rematada de cap. Doncs avui el futbolista del Benfica, titular, amb Nilan a la porteria, Ryerson, Ayer, Hegem i Wolf en defensa, amb Berge, Odegaard i Berg al mig del camp, i al davant Sorloth un altre cop d'extrem per la dreta, amb Schelderup a l'esquerra i en punta Erling Haaland. I pel que fa a Anglaterra, evidentment hi ha una baixa important, que és la de Quansa, amb aquests dos partits de sanció, i l'altra novetat és que avui no juga Saka, torna Madueke a l'11 titular, amb Pickford sota pals, Consa lateral dret, Stones i Gay a parella de centrals, amb O'Reilly a l'esquerra, Anderson i Rice al doble pivot, Madueke per la dreta, Gordon al blaugrana per l'esquerra, Bellingham a la mitja punta i Kane al davant.
5: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. Animaautomoció.com.
1: Doncs Gordon com a representant blaugrana titular a l'11 d'Anglaterra. David Brock, bona nit.
6: Bona nit.
1: Noruega o Anglaterra?
6: Anglaterra.
1: Vols desenvolupar? O...
6: Ah, no, pensava que era tipus test, saps? Clar, era com allò dels percentatges. No, Anglaterra... Crec que Noruega ha fet un molt bon Mundial, però en aquest tipus de partits jo crec que s'imposa una mica sempre el factor història, no? Bagatge, experiència, i és un equip que tot i que no ha fet el Mundial que potser la gent esperava, crec que és fiable i té Harry Kane, que, en fi, que és una bèstia parda. Per tant, jo crec que avui és Anglaterra.
1: Álvar Blaia, què tal? Bona nit.
7: Què tal? Bona nit.
1: Ara comentem els 11, però Noruega o Anglaterra?
7: Bé, l'altre dia vaig comentar Anglaterra, per tant, vaig a mantenir. No puc canviar en tan poc temps.
6: No seria coherència, ètic. No? Coherència,
7: sí,
6: coherència interna, no?
7: Almenys en poc temps, sí, mantenir-la.
1: Ja... Aviam, sí, fem hat-trick amb l'Albert Fernández. Bona nit.
8: És que, clar, estava en el mateix programa que l'Albert. I els dos vam dir el mateix. Vull dir, ara quedaria com una autèntica rata si canvies el...
6: Però a mi m'agrada les rates, o sigui, que sí. pots anar per allà.
8: No? Realment no m'ho he pensat per un moment, però crec que intentaré ser coherent també amb mi mateix. I, de fet, jo crec que Anglaterra és bastant favorita per estar a la final. Crec que és sí, crec que és una selecció superior a Noruega i crec que superior al que hem vist d'aquesta Argentina. El que hem vist d'aquesta Argentina, que si avui aquesta matinada fa un pas endavant, podria canviar una mica, però crec que Anglaterra és, en general, una selecció superior a Noruega. A més, hi ha molts futbolistes, sobretot a la defensa dels noruecs, que juguen a la Premier i que són jugadors inferiors als que avui es troben, no? Els defenses d'Anglaterra, no? Hi ha aquesta mena de som una mica Anglaterra B, entre cometes, no? I crec que per això, per aquest complex, entre cometes, que es poden trobar, serà favorita i serà superior.
1: Molló, Clara?
2: Mira, jo anava a dir que... Compte, Noruega.
6: Compte, eh?
2: Però sí, per una cosa que ha passat aquesta tarda a la redacció i que n'has estat testimoni, Oriol, que és que el meu subconscient m'ha portat a aquesta final. Sí? Perquè sí, estava buscant els precedents del partit d'avui i no sé per què, però he anat a petar un França-Noruega. I això només pot passar si Noruega arriba a la final. Per tant, ara mateix, la meva final...
6: T'ha rebuscat, eh?
2: Bé, no, però és que ha estat...
6: Un malalt.
2: Ha estat una errada.
6: Sí,
2: però
6: no.
2: És una errada que ara mateix la vull transformar en una càbala.
6: Tu ahir no vas dir que havies somiat que Ferran Torres tenia una targeta,
2: sí?
6: Una cosa així.
4: No. Estava percebut, no? Sí, vas somiar.
6: I resulta que era veritat.
4: Sí, o sigui... sí,
1: per tant, compte. Seria meravellós, perquè a més ja es van trobar a la fase de grups que Noruega, diguéssim, que va donar el partit per perdut abans de saltar al camp.
2: No era Noruega, per tant, seria un França-Noruega de veritat, un Mbappé Haaland de veritat en una final d'un Mundial. Mm. Per tant, només per això ja apunto a Noruega i també perquè l'efecte mufa de Harry Kane, que en cau superbé, però sabem que té també el seu
6: però
2: pes.
6: Però pensa que l'efecte mufa és no guanyar, és a dir, pot arribar a les semifinals o a la final fins i tot.
2: Ja.
6: És a dir, a la final sí que et diria que ell no la guanya, però per arribar, jo crec que encara té, no?
2: Va, ja veurem ja això. Sí, a veure.
1: Tu, Clara?
4: Jo és que tinc un problema, perquè saps que a mi m'agrada molt jugar a les porres, i a la del Correas vaig posar que Noruega quedaria quarta al Mundial, però a la de la ràdio fa no gaire vaig posar que Anglaterra jugaria a la final. Per tant, avui estic cardada, perquè
1: no, dividit,
4: les dues
1: no?
4: cau. Per tant, jo el de moment el que aposto de moment és una pròrroga.
8: On hi hagi més pasta, no? Al final...
1: També tinc una cosa.
4: S'ha de fer
1: apostes diferents, perquè...
6: S'ha d'assegurar,
2: S'ha de dir que els arguments dels redactors han quedat absolutament...
1: Sí.
2: Vull dir, una ludòpata i l'altra que s'equivoca i per això diu que França i Noruega.
6: És que el teu ha estat molt místic, eh? M'has espantat i tot.
2: No, però...
6: Com una espècie d'il·luminació estranya.
2: No, m'he equivocat.
6: No, per això. Això passa a vegades. Els errors condueixen a...
2: I després dic, hosti, clar, però això podria ser una final.
4: Sí.
2: Doncs ja està.
4: Bé.
1: Doncs a les 11, a Miami, Anglaterra-Noruega amb la primera plaça de la segona semifinal en joc. L'altre equip que la jugarà sortirà, insistim, de l'Argentina-Suïssa, que tanca els quarts de final a partir de les 3 de la matinada. Això en un dia en què hem explicat en clau Barça, informació de Mundo Deportivo, que hi ha negociacions en marxa entre Ferran Torres i el Paris Saint-Germain. Les converses estan ben encaminades. Ha parlat diverses vegades amb Luis Enrique i a falta d'un any perquè acabi el seu contracte amb el Barça, Ferran veuria amb bons ulls marxar cap a París. Això mentre els blaugranes continuen mirant de reforçar precisament la línia d'atac amb l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, pel qual les negociacions ja estan molt avançades, i amb el també extrem del Bruges, Jesse Bisibu, des de Bèlgica, donen l'acord per tancat per uns 10 milions d'euros. Bisibu té 18 anys i recorda molt l'aposta que es va fer l'any passat per Roni Bardaggi. Per tant, mercat calent del Barça quan falten menys de 48 hores perquè arrenqui la pretemporada dilluns a les 9 del matí, evidentment sense els internacionals, però la resta de futbolistes ja citats a la ciutat esportiva per passar les proves mèdiques habituals de cada estiu. De seguida ho comentem aquí al Tu diràs tot plegat. Avui que, per cert, han començat els amistosos pels equips de la Lliga. S'ha estrenat el Sevilla guanyant 1-0 al Torremolinos. També ho ha fet el Llevant guanyant per 2-1 al Leganés. I encara en futbol, la selecció espanyola sub-19 s'ha proclamat campiona d'Europa amb el blaugrana Xavi Espar després de guanyar Alemanya per 2-0 a la final. Fora del futbol, el dissabte també ens ha deixat la victòria a l'esprint de Marc Márquez al Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, la segona victòria seguida del belga Merlier al Tour de França i la victòria de la txeca Noskova Roland Garros el dia que Paula Badosa ha tornat també a guanyar un títol 2 anys després. Anem a pams, comencem per les motos. Quim Salvador amb Marc Márquez, com dèiem, volant avui a Sachsenring. Bona nit.
9: Bona nit, ha estat un dissabte de domini total de Marc Márquez del seu circuit talismà. Al matí s'ha adjudicat la pole, la 12a que aconsegueix l'anell saxó, i a la tarda ha guanyat l'esprint, 14a victòria Sachsenring, 9 grans premis i 2 esprints de MotoGP, 2 curses de Moto2 i una de 125. Ha complert els pronòstics, però després ha sorprès, explicant que no ha tingut bones sensacions. Sentim Marc Márquez, a DAZN.
10: ¿Ves? Esto es lo que pasa en Sachs y Ganas, y es lo normal, ¿no?
4: Efectivamente.
10: Ahora es, ¿por qué han quedado tan cerca nosotros? Pues porque tenía más. Incluso Alex hoy iba un poquito más rápido en los entrenos de la mañana, pero bueno, salió primero, he puesto o impuesto mi ritmo, y yo creo que tenía un poquito más él. Así que para mañana, si queremos ganar la carrera, tenemos que mejorar, si no, acabaremos terceros.
9: Tot i això, el campió diu que sortirà a l'atac perquè l'operació remuntada al Mundial passa per fer el ple de punts a Alemanya.
10: Aquí ya lo dije, que es uno de los circuitos que si quiero tener mínima opción al campeonato, tengo que atacar. Entonces estoy atacando. A ver si mañana podemos acabar de rematar.
9: En aquest sentit, en clau mundial, l'altra notícia important d'avui és la lesió de Marco Bezzecchi, que s'ha trencat la clavícula esquerra en una caiguda a la Q2, no ha disputat l'esprint i tampoc correrà demà la cursa. L'italià d'Aprilia es complica, per tant, encara més la lluita pel títol. El líder, però, és el seu company Jorge Martín, que avui ha estat sisè i té 11 punts més que Bezzecchi, 13 més que Dijan Antonio, el quart és Ogura a 23 i Marc Márquez continua a cinquè, però ara a 32 punts, continua retallant. El podi de l'esprint l'han completat Àlex Márquez segon, és el primer podi del de Gresini després de l'accident de Catalunya i el primer doblet dels germans de Cervera aquest any, i Fabio Dijan Antonio tercer, Àlex Rins ha acabat setzè i Maverick Viñales dinovè. La cursa de MotoGP començarà demà a les 2 del migdia, la seguirem en directe al 14:15 i abans es disputaran la de Moto3 a les 11 del matí amb el cantàbric Brian Uriarte a la pol i el català Marco Morelli segon a la graella, i a un quart d'una la de Moto2 amb el valencià Ivan Ortolà a la posició preferent de sortida.
1: Gràcies, Quim. I al Tour de França, ho dèiem, segona victòria seguida de Tim Merlier, però sense canvis a la general. Janire Gallut, bona nit.
11: Un quilòmetre i escaig de meta, el belga Liam Slok tenia a tocar la victòria, però ha començat a mostrar símptomes de desgast i l'ha acabat engolint el grup amb el seu compatriota Tim Merlier, que ha acabat creuant la línia primer i aconseguint aquest doblet. Sense novetats a la classificació general, on segueix manant l'eslové Tadej Pogacar, 2 minuts i 42 segons per sobre de Jonas Vingegaard i 3:27 sobre el seu company Isaac Del Toro. De cara a la novena etapa de demà, arriba amb modificacions d'última hora, es disputarà entre Malmort i Usel, això no canvia, però arrencarà a 2:45 i ha estat retallada 30 quilòmetres de 185,5 a 155,5. Tot plegat a la regió de Corres, que té avís vermell de perill per les altes temperatures en plena onada de calor que viu França. Amb aquest escurçament està previst que acabi sobre 6:15 de la tarda.
1: Gràcies, Janire. I ho dèiem abans, la txeca Noskova és la nova guanyadora de Wimbledon. Roger Jofre, bona nit.
12: Bona nit. Sí, la tenista de només 21 anys ha aconseguit el seu primer gran slam després de guanyar en 3 sets a Carolina Mujova. Ha estat una final històrica perquè per primera vegada dues tenistes txeques s'han jugat el títol. Noskova ha guanyat 6-2 al primer set i ha tingut fins a 5 pilotes de partit en el segon set. Però Mujova ha resistit i se l'ha acabat emportant 7-5. La final s'ha decidit a l'últim set, on Noskova s'ha refet i s'ha imposat per 6-3. Com a dada curiosa, 3 de les últimes 4 guanyadores de Wimbledon són txeques. Demà a partir de les 5 de la tarda, torn per la final masculina. El número 1 del món, Jannik Sinner, s'enfrontarà al vigent campió del Roland Garros, Alexander Zverev. Sinner buscarà revalidar el títol i aconseguir el seu cinquè gran slam, mentre que Zverev lluitarà pel seu segon. I més enllà de Wimbledon, Paula Badosa ha tornat a guanyar un títol 2 anys després. La catalana ha derrotat a la suïssa Simona Walter a la final del torneig devastat per un doble 7-5. Amb aquest triomf, Badosa s'acosta a estar entre les 100 millors tenistes del món. El seu objectiu abans d'anar a l'Open dels Estats Units.
1: Gràcies, Roger. Un minut menys, 30 segons per les 11 de la nit. L'hora prevista perquè arrenqui el Noruega-Anglaterra amb els jugadors sobre la gespa. Què us semblen els 11? Perquè els hem cantat, heu parlat que veieu favorit a Anglaterra. Què us sembla l'11 que treu Tuchel, primer, amb Gordon com a titular?
8: Sí, en aquesta lluita amb Rashford, no, que han anat i tornant a la titularitat. És cert que Rashford crec que només ha estat un partit titular. Sí. Finalment Gordon s'ho ha guanyat, sobretot al partit de Mèxic. La gent a Anglaterra va acabar encantada amb el partit de Gordon i amb l'esforç. Crec que la resta més o menys és el que esperàvem, no? Certament Consa jugarà com a lateral, que no és exactament la seva posició, en principi és més central, però també hi ha falta d'efectius en aquesta posició a Anglaterra. I a Noruega el que més destaca és que Schjelderup li acaba traient ja per fi el lloc a Nusa, i dic per fi perquè Nusa és un jugador que a mi m'agrada molt, en el sentit que és molt explosiu, és maco de veure, és una mica Neymar, però És que el Drup és millor. És que el Drup és més efectiu. És un jugador amb una finura... a mi m'encanta. Ja amb el Benfica, els partits que l'hem vist, sempre m'ha semblat boníssim. I en aquesta, en aquesta Copa del Món, quan ha jugat, m'ha agradat més que Nusa, més enllà del gol que va marcar el futbolista de Leipzig. Per tant, entenc que és una, un canvi lògic.
6: Que no va estar gaire fi a l'últim partit, no? Nusa?
8: Nusa no, el va treure al descans.
6: Clar, clar, perquè no anava una, eh? Era sí. Com bastant previsible que, no, que el canviés.
2: A més, és un perfil de jugador que potser és més també com a revulsiu en un partit així,
6: segurament,
2: contra una
6: sí.
2: selecció potent, allò un jugador ràpid, no?, que pugui potser allò donar un punt d'espurna a la segona part, que no pas d'entrada.
6: El tema Gordon és important perquè...
2: Malantonio, sí.
6: No, no, perquè va haver-hi un moment que semblava que estava fora. És a dir,
2: sí.
6: Va jugar malament a l'inici i...
1: El semblava... Congo, no?, va ser una mica el punt d'inflexió, aleshores... que fa dues assistències...
6: Torna, surt com a revulsiu, li funciona bé i ja, no?, que és com que s'estabilitza com a titular, que em sembla bé perquè... Hòstia, crec que ha donat senyals de ser un bon jugador i que, a més, funcioni amb l'equip. Volem avui és un partit important per ell.
1: Què tal ho veus tu, Blaia?
7: Sí, coincideixo una miqueta amb la lectura. Crec que Noruega al final no toca massa cosa. Va fer un gran partit contra Brasil, repeteix amb Sorlo d'aquest extrem dret, tot i que encara no ha marcat, però va comentar Solbakken que està fent un bon treball, sobretot a nivell físic, que té presència, que ajuda Haaland, i és evident que al final Oscar Bob em sembla més un revulsiu, no?, per entrar a la segona part. I en clau Anglaterra, al final, no toca massa cosa tampoc, evidentment sí que el lateral condicionat per aquella expulsió, i crec que Gordon, més enllà del bon rendiment, sobretot en la pressió, en la tensió, el petit detall en aquest tipus de partits, em sembla molt superior a Rashford, i vull veure quin és el guió de partit, no?, perquè Noruega contra Brasil va tenir molt la possessió, Anglaterra és un equip que contra Mèxic, doncs també a la primera mitja hora va anar una miqueta remolc, però és que té una capacitat per transitar amb Harry Kane quan ve a rebre la velocitat a les bandes i Bellingham carregant-se una línia, que per tant veurem quin guió de partit ens trobem avui aquí.
1: Com ha començat això, Clara?
4: Primer minut i 12 segons. Tenia la possessió fins ara Noruega, ara és en la terra aquí i intenta iniciar des de l'inici amb Pickford. 0-0, deixa'm dir, s'ha fet minut de silenci per Jayden Adams, el futbolista de Sud-àfrica, que ha mort als 25 anys i que fins fa no gaire va estar al Mundial. Va jugar, de fet, contra Mèxic, contra la República Txeca, per exemple, en aquest Mundial, i que ha mort als 25 anys. I crec que ha estat un minut de silenci sencer.
6: Sí, un minut.
4: No és com ahir, per exemple, que la FIFA amb els incendis d'Almeria va fer 30 segons. Avui, al tractar-se, entenc, d'un futbolista que ha jugat al Mundial, s'ha respectat per complet aquest minut de silenci per Jayden Adams.
2: Sí, que xiula, per cert, Turpent, no?
4: Sí, Clara? Xiula Turpent amb Jerome Bizarre al bar i tenim a Del Cerro ajudant.
6: Aquí és on volem.
2: Del Cerro, que ha fet el paper del forçut que està d'empeus darrere l'àrbitre de bar, que sempre hi ha un...
6: El matón del bar. La imatge pertorbadora, aquesta. Aquesta de la gent del bar, que és...
2: Doncs era l'amic Carlos, bons músculs,
6: Sí. Bons, hores de gimnàs.
2: Hores de gimnàs, claríssimes.
1: Del Terro i de la Fuente, allà aixecant peses, me'ls imagino, a les 7 del matí.
4: Bons dies, Carlos.
6: Però gimnàs segur, no hi ha... No? Ajudes extra, no.
7: Bé, la Fuente va a les 7 del matí.
1: En què estàs pensant?
6: No, a vegades hi ha molt gimbró que fa veure que aixeca i al realitat s'està punxant el que no està escrit. Vull dir que a vegades passa que hi ha molta afició al gimnàs que no és real.
2: Per cert, per acabar de donar la tabarra amb el que m'ha passat avui a la redacció, ara acabo de pensar que també podia ser el partit pel tercer i quart lloc, a França-Noruega.
4: Sí.
1: També podria ser.
2: Per tant, em serveix...
6: Compte aquí.
2: Em serveix per, o no, per dues opcions, ja sigui tercer o quart lloc o final.
6: Està bé.
2: Allò, el paper està imprès.
6: Com un doble la travessa.
2: Veurem si acaba la paperera o un dia acaba en aquest estudi perquè es fa servir.
1: Clar, per tant, per exemple, si passa França a la final... tu t'interessa que perdi Argentina, vaja, suposem que passarà Argentina contra Suïssa, després en parlarem.
2: Clar, d'arribar a Noruega a la final.
1: T'interessaria que Argentina, va, això el sap, no t'ho perdonarà.
2: No. Però,
6: a més, però, tot clar. Això per confirmar una càbala estranya. No per guanyar 3.000 euros.
1: No, per no tirar feina a la paperera.
4: Totalment.
2: Exacte.
1: És molt important. Sí, sí. De moment, com va la cosa, Clara? Possessió repartida?
4: Ara per l'Anglaterra, sí, de moment poca, eh? La veritat... Primer just de tempteig, no? Una mica d'anar veient-se. Per cert, ara que parlàvem dels àrbitres, deixa'm dir també per tenir-ho clar abans no se'ns passi. Apercebuts, a Noruega només hi ha Nusa, suplent a la parada, per tant... de moment no han de patir per ell els noruecs. Anglaterra compta 4 titulars, Gay, O'Reilly, Rice i Bellingham.
6: També són 4
4: per això, per tant que vigilin aquests 4 si no volen perdre's la semifinal en cas d'accés a semifinal.
1: Doncs, sí, anaves a dir Blaia?
7: Sí, anava a dir que de moment en aquest inici hi ha un parell de canvis, de variacions de Tuchel respecte al partit contra Mèxic. Un és la posició de Bellingham, que està jugant més per la banda dreta, pel perfil dret l'altre dia contra Mèxic, i durant tot el Mundial més tendia a caure al perfil esquerrà, i Declan Rice també jugant a la banda dreta, no? Normalment veiem a Rice deixant-se'n una miqueta més per carregar l'àrea, vol potser aquests dos migcentres més posicionals amb Anderson i Rice una miqueta més recolzats com els centrals, no tan despenjats, i Bellingham sí, clarament, fent pràcticament de segon punta, perquè ara ho veiem, doncs, Harry Kane doncs, pugui aparèixer i llançar la pilota en profunditat. No ha sortit bé, però bé, aquest parell de variacions de Tuchel i veurem si es mantenen.
1: Rice, que ha arribat justet, sí, i sí, apurat.
4: Virus estomacal.
2: Mai millor dit.
4: Sí.
6: Això mai sap si pot sorprendre en directe, és a dir...
7: Com una contra, no?
6: No, clar. No, a veure, vull dir que estàs delicat, aleshores sí. Surts a jugar i, no sé, a vegades...
2: Jo l'únic que conec...
4: Patrons blancs, a més.
2: Sí, complicat.
6: Efectivament.
7: És veritat.
6: No havia caigut i és un detall sí. Molt important.
8: Va demanar jugar amb la segona, però no va poder ser.
6: No.
2: No li va passar a l'Iniker, això?
8: Pot ser.
2: A més, amb la selecció.
8: Pot ser, sí.
6: Es va cagar a sobre? És això?
2: Ho buscaré. No, anava a dir que, a banda d'això que ara m'ha vingut al cap, l'únic que a mig partit l'he vist sortir per un tema d'aquests... Exacte, la
1: Mim. I Jan Virgili.
2: I Sergio Ramos.
6: Sergio Ramos.
2: Val, doncs han sortit Mira, més. Sí. Però eren també per Aguas Mayores?
4: La Mim sí, no?
6: Sergio Ramos és mític.
4: Sí. Porto va desaparèixer de cop no sé quants minuts.
1: Jan Virgili era bastant sospitós.
2: Jo aquesta no la tenia controlada, veus?
4: No la recordo.
1: Jan Virgili.
4: Sí, és el que ho has dit també.
6: Que a més, 80.000 persones saben, les que estan a casa, clar.
1: No, és molt humiliant.
6: Saben que estàs fent una cosa que...
1: Que hauries d'haver fet abans de sortir de casa.
6: Sí, no, clar.
4: Bé, però si t'agafa de cop no pots evitar-ho, no?
6: No, clar.
1: I a més aquesta sensació desagradable a 44 graus de sensació tèrmica estan...
6: Suat, sí.
2: Això diuen.
4: Prou.
1: Ha de ser molt desagradable.
6: A més, amb pressa, no? Perquè, clar, no pots...
1: No, clar,
6: has d'anar per feina.
1: Nervis que tu imagina't que...
6: Horrible.
1: No, que t'agafa després de l'escalfament, tu imagina't,
6: sí.
1: Clar, tens allò pocs minuts per tornar a sortir al...
6: Al
8: moment de l'himne, no? Que és un moment on la cara l'has de dissimular com sigui.
1: Hi ha països que no et deixarien tornar a entrar a les seves fronteres si el moment de l'himne...
6: Efectivament.
1: Et passa això.
4: Potser porten dotis.
2: Per cert,
1: molt còmode.
2: No hi surto perquè he trobat el tema Lineker, perquè menys en Virgili i Sergio Ramos van poder arribar al vestidor, però Lineker, efectivament, en un partit a Anglaterra, República Irlanda, del Mundial del 1990, imagina't ara amb les càmeres que hi ha, va tenir la sort que... Doncs això, em fa gràcia, diu, aprovecho el lance del partido para frotarse contra el césped.
4: No.
1: Ai.
6: Però això sempre deixa rastre, eh?
1: No?
2: Sí, no.
4: Però pot dir que era fang.
2: Sí, clar.
6: No, però això, per exemple...
1: Amb una gespa artificial això no pots fer.
6: Als maratonians els hi passa, això és molt habitual, que es fan a sobre. O sigui, hi ha casos coneguts de gent que perquè no poden estar corrent i han d'acabar la cursa o el que sigui, i s'ho fan al damunt perquè... No queda una.
4: Compte en Noruega, que s'acostava a l'àrea d'Anglaterra en perill. Haaland, que la penjava al punt de penal, la treu la defensa de l'equip de Tuchel, però semblava que per un moment podia fer mal amb Schelderup per l'esquerra aquí Noruega. Ara les regirava. Que meravell, no poden treure la pilota. Ajut Bellingham, l'ha acabat fent falta. Primers 8 minuts, 0-0.
1: Clar, Noruega aquí no té res a perdre.
6: No, de fet,
7: una mica la prèvia va dir això, no? Que ells estan molt tranquils per aquest equilibri entre competitivitat, però a la vegada sabem que la pressió la té Anglaterra, no? Que la pressió per arribar a una final del Mundial després de moltíssims anys, evidentment la tenen els anglesos, i Noruega, el pla de partit al final avui està sent diferent al de Brasil, no? Joc directe, buscant a Sorlo d'ara despenjat una pilota, amb Haaland, i de moment aquest 4-4-2, més tranquil·lets, intentant que Anglaterra s'ofegui una miqueta en la seva possessió, que sabem que no és el punt fort de l'equip de Tuchel.
8: Noruega, que va tenir una lesió important durant la Copa del Món, que és la de Rierson, el lateral dret, que ha tornat, i per mi és molt important, perquè crec que és el defensa amb més categoria que tenen, ara el veiem amb Gordon, precisament. És un jugador que aquesta temporada amb el Dortmund va arribar a fer 4 assistències de gol en un partit, sent lateral. Té bona arribada, no és només un tipus intens, a més, sembla ser que el seu cap és una mica especial. De fet, crec que el seu seleccionador va dir de Rierson que no entenia molt bé el que passava per aquest cap, però que li agradava...
6: Perquè el convertia, la gent que ens agrada.
8: Clar, el convertia en un tipus competitiu, però que està molt, molt tarat entre
6: cometes. Sí, entre
8: a favor. I això, per aquest tipus de partits, bé, funciona bastant bé.
7: Home, fer una Champions l'any que el Dortmund arriba a la final, espectacular.
8: Sí.
7: De fet, la semis contra Mbappé i companyia, doncs, per mi va ser un dels millors jugadors. No? És un futbolista que és un bon marcador, molt agradable i bé, veurem de moment...
8: No, i la final, Albert, si recordes bé, també va fer bona final.
7: Sí,
8: és cert que la va acabar guanyant al Madrid.
7: El Vinícius va quedar tapat, però sí, no, clar, no va estar malament.
8: Sí, sí.
6: Sorlo d'extrem, sí, és una fantasia.
4: El Blanyacú ho has dit l'altre dia...
7: La panarola nòrdica, no?
4: Això, panarola.
7: No, això ho va dir el Xavi Puig, però és veritat,
4: sí,
7: que...
4: Sí, però tu vas dir que vas comparar-ho amb la panarola.
7: Sí, clar, sí. Dit així fora de context no acaba d'entendre's molt bé, però sí que és veritat que era poc estètic, perquè ens entenc.
6: A veure, però, ho podem contextualitzar per...
7: Perquè jo venint aquí vaig veure una panarola, aquí pels carrers de costat de la ràdio, no?
6: O sigui,
7: vaig...
6: A la ràdio mateixa.
4: No,
6: n'hi ha moltes, n'hi ha moltes, però són reals.
4: Ha passat.
7: Sí, no, i vaig dir que era una mica... Era tan poc estètic com veure Sorlo fent d'extrem, no? Perquè, ostres, és una cosa que no t'esperes perquè ja ho estàs veient, però que realment no li acabes de trobar massa el sentit, tot i que el seleccionador ho segueix apostant, no ha marcat cap gol, és un jugador que més enllà per mi, quan juga l'Atlètic, del gol, moltes vegades no sembla desconnectat, és un jugador fred en una miqueta en com es mou, però és veritat, doncs, que bé, va mantenint la posició i al final doncs, també serveix per tenir aquest revulsiu que potser un Oscar Bob no està per jugar d'inici i Sorlo del prefereix que es desgasti a l'inici.
6: Sí, tu el veus ortopèdic, no, una mica? Exacte. És allò robòtic, no?
7: De fet, el seleccionador ha dit, diu, potser en pilota no ha estat molt bé. Però...
6: No, clar.
7: Els controls, clar, és que rep a la banda. I a
6: més,
7: que
6: Robocop, no? Robocop
7: tindrà un paper jugant difícil amb O'Reilly, que és un bon lateral, molt intens, agressiu i bé, ara ha perdut una pilota, però veurem. Potser marca avui el gol més important de la història de l'Uruguay.
6: Això sí que ho té.
2: Per tancar el tema de Lineker, és que he trobat un vídeo on ell mateix a TikTok ho explica.
6: No,
2: encara estem a... Ara, de veritat, que acabo...
6: És dissabte a la nit.
2: Sí.
4: Està d'una tarda llarga, avui.
2: Prepareu-vos pel concurs de l'escans musical.
4: Ha dit que avui hi ha perles.
2: És dissabte a la nit i
4: he portat...
6: He vingut només per això.
2: Endavant.
6: La meva actuació d'ahir, lamentable, no vaig encertar ni una.
4: Hem estat assajant aquí alguns la tarda.
2: Doncs això, que Lineker es veu que va quedar assegut al terra i en aquell moment, ell mateix, són paraules seves, diu, em vaig relaxar i pof.
4: No.
2: Saps?
7: Mm.
2: I la sort que té, i ell mateix ho diu, és que en aquell moment les pantalons eren blau foscos,
6: els
2: de la selecció anglesa. Sí. I això va salvar.
6: Sí, sí. Samarreta blanca, no?
2: Sí, exacte.
6: A més, un blau molt fosc.
2: Sí. Per tant, això diguéssim que va salvar...
6: Perquè després hi havia un blau que era més claret, més cel.
2: Sí, que aquí ja...
6: Aquí no tapes, eh?
7: No.
6: Aquí tens un problema.
8: No, però Rice avui està...
2: Sí, avui no té escapatòria, eh?
7: Noruega sí que
4: tenen escapatòria.
7: Està venut, no?
2: Sí, els pantalons d'avui de Noruega són més o menys com els que portava aquell dia Gary Lineker, que, per cert, la samarreta aquesta de Noruega a mi em xifla.
6: És molt, molt bonica.
4: L'has comprat, eh?
2: No ho sé, però...
6: De fet...
2: Saps que no són molt les samarretes, però m'encanta.
6: Et dic que estic molt a favor de les seleccions, que ara mateix no sé si n'hi ha gaires, que portin la samarreta de la bandera del país.
2: Ah, sí.
6: Ho trobo,
8: poques.
6: Ho trobo preciós, i ara mateix... Sí.
8: Va arribar a tenir una cosa semblant als Estats Units, al 94, una mica el rotllo.
6: I aquest any també han volgut fer una cosa una mica semblant, no? Qui? Amb les ratlles als Estats Units, també.
8: Sí, ha volgut intentar més o menys imitar, no?, la bandera.
6: Més abstracte, no? Més...
8: Però sí, és veritat que no hi ha... No n'hi ha moltes, no?
6: I després hi ha seleccions que, per exemple, tenen samarreta, per exemple, Itàlia, que, per cert, Paolo Maldini és nou director tècnic de la selecció italiana, però tanco el parèntesi perquè volia dir que Itàlia, per exemple, porta la samarreta d'un color que no està representat a la bandera. Vull dir que...
8: El Japó, per exemple, que no té res a veure,
2: sí,
8: que és blava.
6: És blava. Sí. El Japó és d'una marca, diguéssim, d'un dissenyador japonès, i tres, que és d'Adidas, que és que, clar, té com certa, no?, un paque, que es diu en castellà, no?, que és allò que dius, hòstia, porta I3 i aleshores deixen que el dissenyador faci el que vulgui.
8: Sí, però...
6: Però, clar, es veu estranya, no?, perquè no té res a veure.
8: Res.
2: Ja sabeu aquestes alçades del Mundial que l'equilibri perfecte existeix.
6: Oh, i tant.
2: Amb el nou Omoda 5SHS ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites pel teu dia a dia. Un sub amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. Etiqueta Eco. Nou Omoda 5SHS. Ara ni em retard, eh? El millor dels dos mons. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
4: Sí, està ben tant endevinar els famosos que ens estan ensenyant ja.
6: Era Will Williams, no?
8: Era Venus, diria.
4: Era Venus, és que...
6: Era Venus, jo crec que també.
8: Jo crec que era Venus, sí.
6: Que s'estava fotent... Que cava, no?
4: Sí, molt a gust.
6: Un escumós, no?
8: Sí, és que hi ha un punt que les dues germanes s'estan començant a fusionar i costa molt de quina esquina.
6: Abans, al principi, era molt fàcil.
8: Era molt... Sí. Ara crec que era Venus, per això.
2: Sí. Avui jo crec que va estar en VIP, Miami.
4: Home,
2: és
4: Miami. Volem Shakira avui, no? També?
2: Segurament. Shakira, hi ha algun partit del Mundial que no vegi?
6: Alejandro Sanz? No pinta res.
13: Potser està de gira, no?
8: El que no sé si...
4: Avui Bardem no hi serà, no?
8: Si la FIFA enfocarà Alejandro Sanz. No sé si arriba al límit de favor.
6: Julio Iglesias no surt a la casa.
2: Han ensenyat algun raper que, vaja...
8: Sí, però que igual allà als Estats Units...
2: Ja.
4: Clar, és que a nosaltres no ens arriben, però allà...
2: Sí.
1: Però sí, a Miami és, diguéssim, el...
6: Epicentre.
2: Miami i Los Angeles, no? Seria, jo crec que els llocs on s'han vist més VIPs, no? Segurament, en aquests partits.
8: New York també.
2: I New York, tens raó, Blaia. Que de fet és l'escenari de la final.
7: Potser el topus seria Los Angeles, no? O què?
6: És més glamour, no, potser?
7: Sí.
6: Miami és...
7: Més estrella i potser Miami...
6: Jo a Miami ho veig més famosos...
7: Hosti,
6: no diu per Williams, que en aquest cas és una icona del tennis, però no sé, ja veurem, a veure quins ensenyen.
8: Sí, però ha sigut un tema això, els famosos, saber qui era, qui no. Jo em vaig arribar a obsessionar nivell, clar, quan és a...
7: Amb hòstils, no, l'habitació.
8: Clar, no, nivell, clar, qui collons viu a Dallas, saps? Qui viu a Dallas, perquè clar, a New York i tal és més fàcil, però Dallas...
2: JR, no?
8: Sí, i a fer al final és impossible, perquè t'apareix una persona que no tens ni...
7: Podríem posar el cartellet, no?
1: Hi ha partits que hi ha cartells. Jo els he vist.
8: Sí, és cert que envien...
4: Sí, no, darrere sí, però dic, hi ha pis per televisió.
8: Envien un mail, amb els famosos que en principi aniran.
2: Sí, clar, però llavors tu has de saber...
8: Clar, la cara que tenen, qui és qui, exacte.
6: Però, per exemple, un partit de Brasil, de Dazón, ara no recordo qui el narrava, però el Rafa Alcántara, que era un dels comentaristes, era el que anava dient els... Perquè estava el Jimmy Butler, que era un jugador de la NBA.
8: Exacte, sí.
6: I ell anava dient el jugador, i era com...
8: I va haver un partit que Belletti els anava traient tots.
6: Clar, o sigui, tens un comentarista que...
4: També fa el seu concurs, no?
6: Efectivament,
8: sí. Si li agrada el rap,
6: Clar,
4: Gordon ha forçat el primer corner del partit, amb una acció per l'esquerra i ha superat bé, mira, el mentalista, que també l'altre dia... El que s'assembla al mentalista, l'actual mentalista, el jugador Berg.
8: Sí.
4: I té corner a Anglaterra, des de l'esquerra, amb Declan Rice, un dels especialistes en la pilota aturada, però molt mal llançat, el primer pal ha quedat molt curta. La treu sense problemes, la defensa noruega la mantindrà, però Anglaterra amb un servei davant de l'altre costat.
6: Ara que està passant poques coses,
4: sí,
6: no?
4: Sí. Que el... No hi ha manera de tenir un partit allò de quarts que sigui...
6: Mica rock and roll, no?
4: Sí,
6: no.
4: Està costant.
1: Té una pinta pròrroga...
4: No, ja ho he dit.
6: Aquest sí.
4: Però avui...
8: Avui va bé, no?
4: De fet... Avui, en certa manera, em va bé, perquè així arribaré directament ja per mirar...
6: Així ja sem amb Argentina.
4: Aquí hi ha una morta, si no, se'm pot fer molt llarga,
6: Estic d'acord.
2: Sou malament.
4: Jo no estava d'acord,
2: No, jo soc del teu team.
1: Jo preferiria que anéssim per la via ràpida, però...
6: Tu tens una vida, no com nosaltres. Que no tenim
1: però endavant, aquí...
4: No, el renegat ho tinc, però...
1: Respectem la pluralitat.
4: Cada partit de Messi pot ser l'últim que
6: jo estic d'acord que si acaba normal... No sé si encadaré, perquè...
4: Clar, pot costar més.
6: Ara, si acaba amb uns penals a les 3...
1: Que Argentina comença a les 3, que segurament el pitjor horari...
6: Pitjor horari, sí, estic d'acord.
1: Perquè, és a dir, a les 2 encara.
6: Sí.
1: A les 4, mira, però a les 3...
4: Les 3 pitjor que les 4.
1: Sí, jo crec que
6: sí. Perquè a les 4 ja pots...
1: A les 3
4: despertador fins i tot. Una migdiadeta, no?
6: Sí.
1: A les 3 t'agafa el mig com el dijous.
4: Fins i tot hi ha hagut algun partit de 2:15.
6: L'Albert, que té molta experiència amb això, ens podries dir...
8: Jo us podria dir que el de les 4 i el de les 5...
6: El de les 5 és el pitjor, sí?
8: El de les 5 és molt dur, perquè ara és molt fàcil de dir, no, jo m'aixeco i tal, però...
4: Sí,
8: t'entra la son, et queda un nerviós...
7: T'aixeques a les 5. Sí, un rato abans...
8: Clar, jo no ho aconseguia, i t'arriben les 3:30 i dius, estic destrossat, queda hora i mitja perquè comenci el partit.
6: És molt llarg,
1: a les 3, què fas?
8: Aguantes.
1: I si el partit va a la pròrroga?
2: No, clar. És que l'escenari d'aquests partits de les 3 i les 4 amb pròrroga i penals és la mort.
8: Sí.
6: Jo estic molt acostumat per l'NBA, però ja, és diferent, perquè per exemple, els horaris de la Costa Est, que són a una i mitja, dues, són perfectes, i els de la Costa Oest són molt tard. O sigui, i els 4:30, per mi és una hora... Jo sí que em puc llevar per... Si he dormit una mica, he dormit 3 horetes o 4, lleves... Clar, el problema és si el partit és un bunyol. Clar, imagina que et lleves a les 4 del matí
4: i estàs
6: fent un 0-0 sense cap tipus d'ocasions de gol, que el partit no va enlloc.
7: Estàs definint Noruega Anglaterra, de moment?
6: Sí. No, clar, no, però vull dir... Que Argentina-Suïssa, no ho sé.
2: Si no millorarà, tampoc, si això, vull dir. En general...
8: Realment, Suïssa... contra qui sigui, en teoria.
6: Clar, per això.
1: Sí, però allà
4: no
1: està,
4: és Messi,
8: Per suposat, sí. Parlo de pura show, no?, de diversió.
6: Sí, pel tipus de joc, perquè, evidentment, no afavoreix la...
8: Són el que són.
2: Portem uns quarts amb més tensió que futbol, no? Mm. O espectacle, per dir d'alguna manera, sí. O arribades, no sé com dir-ho, però, ostres, els porters els estem veient...
4: Sí, perquè avui no portem cap rematada, encara, em sembla.
2: No, mira, ara...
4: Tot i que, compte, encara, ho intentava Anglaterra amb la centrada des de l'esquerra. Ui, Bellingham, que es queixa de l'espatlla. Aquesta no és la que tenia...
6: Sí,
4: és aquesta o és l'altra?
7: És que porta estàs anant a temps amb el tema de
8: l'estat? No ho sé. No? Operada està, i en teoria, sí, un cop operada sí, sí, no hauria de... Però, però, que... però ha fet un... No?
4: Sí, ha fet clarament. Un... Ui, ui, ui. Que és un cop, ai, no? Ai. Quan un cop... Aquí...
8: No, no sé. És que s'ha recolzat la mà. Sí, no, no, ell sé. Sol, eh? Sí, sí, sí. No, no hi ha res.
7: De mal gir, deu ser, no?
4: A veure, vaig a buscar si quina era.
13: Ja, ja, ja, ho tinc,
4: ho estic buscant, sí?
13: Sí.
1: És la dreta.
13: Esquerra.
4: Ah, ja, ja, ja, ja es fotrà l'altra. Ah, ja, ja, ja.
8: Ostres.
6: Que Bellingham, quan ha de ploure, ho sap, no? Perquè ja...
4: Sí,
8: sí, sí, sí, sí, el pobre.
4: No, és així, sí, sí.
2: Bé, això sí, donem per fet que, van, que el metge del Madrid aquí sí que va encertar el costat.
6: També podria ser. Que ell digués esquerra i el metge ho pareix.
2: Amb el Gerard Mbappé, diguéssim, no ho han parat a tenir molta sort.
8: Que el metge del Madrid ho referència tot amb el que ell té davant.
6: Clar, clar, tu ja has de pensar...
8: Esquerra, diu esquerra.
1: Quina dreta, la teva o la meva? Us imagina't que ara s'ha fet mal a la que en realitat no li han acabat de curar mai, perquè resultava que era l'altre.
6: Sort que no és dentista,
4: ui,
6: metge.
4: Ui, la Noruega en la sortida de pilota. Compte, Kane, que sabem... Ui, no, ui. Que ni Kane de moment encara està despertant, no, no, i està a punt d'arribar a la pausa d'hidratació de la primera part. Queden 3 minutets mal comptats i sense rematada, 0-0. Ara sí que amb més possessió per a Anglaterra, però sense oportunitats clares.
1: Ara que parlàvem de Kane, com veieu la lluita pel Pichichi? Hi ha Kane, que està... Ara mateix amb...
4: Què són aquests intercanvi de...
8: No, no, perquè
1: sis, està
8: no?
1: Amb 6 gols.
6: Una aposta personal. També vol dir algun nom, sí,
4: no? Haaland
7: amb 7. Vam dir Kane.
8: Els dos vam dir que seria el màxim golejador.
7: Sí, clar, porta dos, és el que dius, no?
1: Ara mateix està amb 6.
7: Porta 6.
1: Haaland està amb 7 i té per davant Mbappé i Messi amb 8.
7: És que, a veure, ara canvio, ja és igual. Crec que serà Messi, eh? És que Messi... És que Messi el veig que...
6: Jo veig Mbappé, clarament.
7: Contra Suïssa crec que tornarà a marcar.
4: Sí, clar, sí, d'acord.
7: Jo crec que contra... I Mbappé segurament també, però amb Espanya ja és més difícil, no?, que amb Suïssa. I és veritat que Kane, clar, també xuta tots els penals, com evidentment, doncs, Haaland, Mbappé, Messi, però també pot xutar faltes, per exemple, Harry Kane, que és veritat que en un Mundial és més difícil, no?, marcar un golaç de falta. Però, clar, són dos gols de desavantatge i jo confiava en que avui Kane, doncs, Anglaterra sortiria una miqueta amb més d'empenta. És veritat que, de moment, Anglaterra està intentant, doncs, que no passi massa cosa, anar mastegant el partit, però hem vist poquíssim... Madué, que a mi... No, amb Grignola una mica titular a uns quarts de final del Mundial, per exemple. Saca d'estar força malament a nivell físic per no ser titular.
2: Sí, és que en un partit que no és obert, jo crec que et dona més Saca que Madué,
8: sí,
2: que no?
8: Sí, clarament. Madué, que... és un jugador segurament que té més esforç, no? Això, té més físic que Saca, i és una cosa que sembla també molt important per als entrenadors alemanys, el tema d'aquest esforç als extrems, en tornar, en fer moltes vigilàncies, però clarament Saca és un jugador de moltíssima més qualitat que el seu company a l'Arsenal, que de fet ell és el titular a l'Arsenal, no? És una mica estrany que un sigui el titular al club i l'altre a la selecció.
2: Clar, tornant a això del Pichichi, Oriol, dependrà molt també d'on arribin. Jo crec que Messi ha d'arribar a la final per sí, tenir opcions, perquè Mbappé...
6: És que Mbappé tens la sensació que marcarà cada partit.
2: Mbappé jugarà dos partits més, ja segur, perquè és a semis. Clar, per tant, sí, o sigui, tercer i quart lloc o final l'acabarà jugant, per tant, té dos partits més segurs. Per
1: és
2: tant...
1: que, de fet, Mbappé, menys contra Noruega, ha marcat en tots els partits.
2: Sí, sí, clar, és que...
6: És que compta el partit aquest, tercer i quart lloc,
2: clar,
6: que si, per exemple, arriba Mbappé... I es queda un tercer... Clar, aquest partit està centrat a...
2: Sí, sí,
6: a
2: sí,
8: Pichichi, o sigui... Però atenció, que a vegades això surt malament.
6: Sí, sí, no és garantia de res.
8: Hi ha una mítica del 94, li va passar Stoikov, que va jugar al tercer i quart lloc, només havia de fer un gol per superar Salenko.
6: No.
8: No, no, i de fet, ell va haver un moment del partit que va començar a insultar els defenses suecs i els diria que no s'estaven jugant una merda.
6: Deixeu-ho marcar, no?
8: Sí, sí.
4: Espera l'acció d'Anglaterra per l'esquerra, centrada un pel passada, per la recollia Madueke... A veure si treu alguna cosa el jugador de l'Arsenal. Ui, es passeja, no? Pogut rematar O'Reilly a l'altre costat. Que ha fet una cosa molt estranya, no? Aquí el... Nilan, li ha passat la pilota...
2: I ha rebotat, no?
4: Sí, una cosa molt estranya.
7: Jo crec que li ha caigut a la cama menys hàbil i doncs s'ha trobat una mica sobre. M'està agradant Gordon, eh? Ara, abans ha forçat aquell corn, ara s'entén bé aquí amb O'Reilly. És veritat que és el sector més fort, perquè al final doncs a la dreta tens un... És que era un meló, no? Era un central molt fort... I clar, aquí li va a la dreta, sí. Si li arriba a l'esquerra, potser pot controlar i xutar.
1: Tu, Blaia, vas trencar una llança a favor de Gordon, recordo, quan va començar el Mundial, dient, ostres, és veritat que no estem veient el Gordon, que ens han promès, d'alguna manera, però en Brasil tampoc veiem el Rafinha, no?, que veiem al Barça, vull dir que el context en aquest cas hi fa molt.
7: I crec que ha anat a més, eh? És veritat que el primer partit... clar, al final no, tot és sobre reacció, sobretot en els primers partits del Mundial, tothom té ganes ja de treure conclusions, i crec que Gordon, doncs, al final és el que és un jugador molt transparent, sense espai, si tu li fas que constantment s'hagi de jugar a l'1 contra 1, probablement et decepcioni, però és evident que és un futbolista que és molt intel·ligent, és molt intens, i ara estem veient que està gestionant bé certes situacions del joc, i jo crec que bé, doncs, si sumes a més a Deiemi, el Barça està tenint molt clar quins perfils ha d'anar a firmar, perquè recordem que Gordon, per exemple, és el jugador que més ràpid de la selecció anglesa.
1: Mira, i de fet, llegia, a veure si ho diré bé, l'associació de scouts professionals del futbol diu que Gordon i Adeyemi són els dos futbolistes més... dos dels extrems més ràpids del món.
6: Rock and roll, rock
1: entenc
6: and roll.
1: Que tu estàs content amb que Adeyemi vingui a Barça.
7: Jo crec que... Clar, tu ja tens el jugador diferencial que és Lamine i a partir d'aquí, clar, no trobaràs. És que la gent diu, no, és que necessites un altre Lamine, no? Perquè, bueno, clar, és que no hi ha cap altre Lamine i un altre Lamine val 200 milions d'euros. És a dir, Olis, que podria ser aquest perfil, però no el podràs firmar. Per tant, jo crec que has de fitxar jugadors una mica com els anys bons de Messi. Tu no anaves a firmar el gran extrem habilidós, més enllà de Neymar, que va ser aquella gran aposta que ara no hi és, sinó que doncs, tenies jugadors que ho complementaven, no? I que, per tant, doncs, li donaven a Messi tot allò que necessitava. I, de fet, els últims anys de Messi al Barça tots deien, ostres, és que no hi ha aquests perfils que ataquin l'espai, Messi s'ofega una mica, i doncs jo ara penses, no? O sigui, aquells anys de més, si haguessis tingut aquests perfils, doncs potser haguessis allargat una miqueta més la vida de l'argentí al Barça.
6: Has de fer una anàlisi com la que vas fer de Gordon. No, la gent que no ho sàpiga va fotre un vídeo de YouTube espectacular.
7: Al final, boníssim. I al final, amb el tema de Gordon també passa que és un jugador que ve d'un equip que no és molt atractiu com és el Newcastle, no? Llavors també això et pot generar desconfiança a l'aficionat, no? Ostres, el Newcastle...
1: I Bisibó, aquest extrem del Bruges, el tens vist?
7: Sí, el vaig veure a l'Europeu, a Sub-17, i allà va ser dels millors, va fer un europeu molt i molt bo. I és veritat que aquesta temporada amb el Bruges, per temes contractuals, no ha jugat tant. Jo crec que és un jugador que a nivell de caràcter li veus aquest puntet d'estrella, no? Que li agrada molt doncs, buscar... gestos de qualitat, tècnicament és molt bo, és un jugador molt especial tècnicament, crec que li falta continuïtat en el joc, físicament a mi em recorda molt al, diríem, té una miqueta cosa d'aquell Neymar, no? Un jugador primer, físicament encara no està tot fet, té bon canvi de velocitat, és un jugador que corre, i crec que el Barça, doncs, si fa aquesta aposta que sembla que és de 10 milions, no, estem parlant d'una 5 cops més del que vas pagar per l'Argi.
1: Sí, sí, sí, que per perfil podries pensar, és una operació tipus Roni, sí, sí, no?
7: Te'l creus més, diríem.
1: Un jugador jove que...
6: Sí, però, més calés, clar.
8: Roni era un futbolista que havia marcat un gol al United a la Champions.
4: Vull dir, aquest no ha debutat,
8: aquest no ha debutat amb el primer equip del Bruixes. Hi ha una certa diferència.
7: I és 3 anys menor, també.
8: És cert, és molt jove, que això, de fet, et situa el que és Lamine Yamal. Ho he mirat avui, es porten 6 mesos amb Lamine Yamal, que té 3 lligues, una Eurocopa i un Mundial.
1: Més gran Lamine,
8: eh? Més gran Lamine, 6 mesos. O sigui, un és 2007, un altre 2008. Jo el vaig veure sobre a la Youth, però és cert que a la Youth League, contra l'Atlético, crec que va ser a quarts.
7: Va fer un gol,
8: va jugar bastant bé, però va jugar molt poquet a la Final Four, però molt poquet. Sí, sí. 20 minuts un partit i res, va entrar abans de la pròrroga a l'altre. Però crec que és una mica el que deia l'Albert, que estava mig castigat pel tema de no voler renovar, perquè si no s'entén, no? Hi havia un futbolista de 16 anys per davant d'ell.
7: Això ho hem vist amb Quim Junyent al Barça, per exemple, que aquest any doncs, Quim Junyent no ha tingut molta presència, ha marxat, doncs al final jo trobo lògic que si no renoves, doncs també t'has de cobrir una miqueta les espatlles. Però és un jugador amb talent i tant de bo doncs,
8: un avió,
7: la pretemporada.
1: Sí, estem avió, a punt realment. De veure jugadors amb el Barça nascuts posteriorment a l'arribada de Pep Guardiola a la banqueta.
6: Oh, increïble.
1: Perquè 2008...
6: Sí, sí, sí. Em sembla una...
2: Hi havia post-triplet.
4: Sí, sí.
8: Et sembla malament, no?
6: Una barra. No, vull dir... És humiliant, és ofensiu, com vulguis, no? Vull dir-ho...
1: D'extrems al... Digues, Clara.
4: No, que tindrà una falta a terra a la frontal, cada que parlàvem de Kane i les faltes, doncs n'hi ha una. També hi és Gordon, al costat de la pilota, Rice, que va fer aquells dos contra el Madrid, gràcies, i no n'ha fet més... I també Madué, que em sembla que està preparat. Falta sobre Bellingham, just a la frontal, una mica cap a la dreta, per tant, millor per un esquerre a priori, però Harry Kane és qui agafa la pilota, el capità, qui l'està plantant i qui té intenció, té pinta de xutar. Ja ha marxat Gordon, ha marxat Rice, només queden Madué, Kane, un dret a un esquerre, però pues el capità està molt concentrat. I com diu el Blaia, és perillós. A la barrera...
7: supera aquesta barrera, clar.
4: Sí. Són les torres, per favor.
6: Quins animals.
4: Mare meva, a veure com la superes. Ara Madué, que també... Sí, és que...
8: Sí, igual per un field goal de futbol americà és més fàcil.
4: 29 de partit, xiularà Turpin perquè Kane i vagi, i per Ui. Sobre el travesser, ha anat Ui. Més a trencar que no pas a col·locar, tot i que també la volia col·locar el pal llarg, el pal llarg seu, però he sortit molt per sobre el travesser, era difícil, sí, això l'he intentat fer aquell,
1: vull dir... Se li ha anat cap amunt, també.
4: Sí.
2: Sí. La primera rematada, en tot cas, postpartit, sí. És veritat que critiquem molt, jo crec que amb raó, les pauses d'hidratació, però a vegades també ens estan servint per animar una mica els partits.
6: Canvien totalment.
2: I com a mínim ara hem vist la primera rematada. Aprofito per explicar-vos un secret. A Ford han electrificat els seus icones. Podeu descobrir el nou Ford Capri, sentir l'aventura sense límits del Ford Explorer i moure-us per la ciutat amb tota l'agilitat del Ford Puma GNE. Gaudiu de tota la gamma elèctrica de Ford Motor Company, ara amb el carregador i la seva instal·lació gratis. I, a més, sumen 4.500 euros a les ajudes del Pla Auto Plus. Què espereu? Demaneu ja la vostra prova a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
1: Ford Puma GNE ha de ser un cotxe dur, eh?
2: Sí.
6: Agressiu, fins i tot. No.
1: Sí.
2: No.
1: Això mai.
2: Professional.
6: Elegant.
2: Sí.
1: Complidor. Sí. Soldat. Tu ets soldat.
2: Sí.
1: No et fallarà mai aquest, segurament. Reprenent el que estàvem comentant, no trobeu que hi ha sobredosi d'extrems pel que potser necessitaria més el Barça?
8: Extrems esquerres, no? Perquè tenia en compte que si comptes a Bissibú, jo crec que sobretot extrem esquerra, òbviament Rafinha també està en aquesta posició ja assentat, Gordon també, de fet a Adeyemi l'hem vist també com a extrem esquerra, sí, sembla que igual està anunciant algun moviment més al Barça, o bueno, a poc a poc anem veient, no?, com es col·loquen les posicions. És cert que molts d'aquests jugadors poden jugar a altres bandes, no?, i per tant entenc que el que sí que s'està buscant és un perfil de jugador molt ràpid i amb molta intensitat, però és cert que s'estan acumulant els extrems. I falten davant de centre, no? Falta clarament un davant de centre.
6: Clar. El que passa és que tothom està dient el mateix.
4: Mira, ja arriben.
6: Si et fitxen tants extrems és perquè algú marxa, però...
2: No. Bé, Ferran, no?
6: Que no és un extrem.
7: Ferran, però... Rashford i Rooney, segur.
6: Sí, Rashford
7: són dues baixes.
8: Són dues baixes. Lewandowski ha marxat, que és un altre davanter.
1: Però clar, sí. Avui ho hem explicat, en Mundo Deportivo explicava que Ferran Torres està en converses amb el Paris Saint-Germain. Clar, estàs d'alguna manera, si efectivament acaba marxant Ferran, els dos jugadors que t'han actuat com a referència d'atac, que són Lewandowski i Ferran aquesta temporada, els perds tots dos i clar, no tens un substitut clar, no?
6: No tens.
8: Has d'anar-hi.
6: No sé. Que m'ho fer jugar a la mina allà, però en clar...
1: O Olmo, però llavors ja...
7: No. Jo entenc que el Barça, si tampoc està sonant massa altres davanters, és perquè ho estan fent tot a Julián. I esperar que acabi el Mundial, perquè si no hi hauria una mica de rum a veure d'altres nous, altres jugadors, veritat que ha sonat potser a Krupi una miqueta, però és que jo crec que el Barça està intentant esperar a veure si pot fer aquesta ofensiva, però és evident que és el fitxatge que falta, perquè et quedaria una davantera molt, jo crec que molt, molt competitiva, molt millor que l'any passat, perquè Julián clarament seria millor que Lewandowski o que Ferran, i Adeyemi si està centrat i rendeix bé.
1: I les lesions també al respecte.
7: I les lesions al respecte, tot i que és veritat que al final no tindria el rol del Dortmund de un jugador molt titular, i Gordon jo crec que potser en quant a xifres en farà menys que Rashford, però crec que serà un jugador més fiable en el dia a dia i que ajudarà més a que el Barça jugui millor, i per tant crec que això pot ajudar.
8: I Rafinha atenció també.
4: Sí.
2: Sí.
1: Clar, no sé si l'arribada de Yemi a vosaltres us fa patir per...
6: Clar, no sé si, per exemple.
1: La qüestió Ferran Torres es pot vincular, diguéssim, a això justament. Que el Barça, diguéssim, es posi una mica la vena abans de...
6: El que passa és que amb Rafinha, com ja soroll, vulguis o no, sempre hi ha soroll al voltant de Rafinha, d'ofertes d'Aràbia o de... Clar, tu sempre tens la sensació de que en algun moment algú el voldrà fitxar i se'l voldrà emportar, però...
8: No, aquesta és real, eh? Jo, pel que m'arriba a mi, a més d'Aràbia, no del Barça...
6: Hi ha un interès.
8: Hi ha un interès, a més hi ha un interès del Hilal. El Hilal no és un equip qualsevol. El Hilal és el Real Madrid d'Àsia. I tenint en compte que aquesta és una lliga on el que posa la pasta a tots els equips és el govern, imagineu com és l'equip, que és el Real Madrid, on el govern posa la pasta, no? Vull dir, quan el Hilal vol alguna cosa, això és que ho vol una gran massa social de gent, i ho vol un equip que està acostumat a emportar-se, es va emportar Benzema, vull dir, coses així, no? D'un altre equip, que això és encara més difícil... I si volen, i estan, de veritat, volen... Atenció!
4: Ui, la pèrdua d'Anglaterra, un estat, compta aquí, declan, no Stones, era Stones, John Stones, es posa les mans al cap Haaland, perquè, com aquesta és difícil, a punt estat de quedar-se completament sol. Haaland davant de Pickford, no ha arribat per ben poquet, però Stones aquí, que a més es coneixen, del City, tots dos jugadors, de fet s'han saludat abans del partit, en surt i gros per Anglaterra, que vigili, perquè si una cosa té Haaland és que mossega.
1: està destinant...
8: Sí, no, això, que posaran, que van a per totes i posaran molta pasta. No sé si tant al Barça, un jugador ja certa veterania, no? O sigui, pasta posaran al Barça, però on realment
6: el sou,
8: posaran...
6: No? El sou.
8: Molt, però molt és el sou. I clar, és cert que és un jugador, és un milionari, com tots, i cobra molta pasta, però quan te la posen davant, com s'ha demostrat en un percentatge altíssim de casos, és difícil de rebutjar, sí, no? Sí. I no saps, igual l'any que ve, però l'any que ve igual no està aquesta oferta, no?
2: Jo crec que l'espineta de la Champions, que jo crec que la té clavada Rafinha, juga a favor del Barça.
8: Sí,
2: crec,
8: sí,
2: crec.
8: Sembla que ara mateix però... diu que vol quedar-se, però...
2: És veritat que sí, que va marxar en Ferran, haurien marxat Rooney, Rashford, Lewandowski i Ferran, i arribarien els tres extrems, Dejemi, Gordon i Bissigu, i Julián, ja comptant que arriba Julián, vull dir que al final substituiries 4 per 4.
7: Sí, i dos d'aquests extrems poden jugar de nou, eh? Gordon al Newcastle li ha jugat, a Dejemi també pot jugar, és diferent, però és un perfil que per dins també pot fer mal, més potser amb escenaris de transició, però bé, són dos jugadors que no és com Bissigu, que sigui un extrem més pur actualment, sinó que són futbolistes que et permetran en certs moments, doncs, canviar una mica. El que s'ha anat amb Rashford, però no ha funcionat. Rashford, crec que el dia de l'Olympiagos, per exemple, va ser el davanter centre, i no ho ha provat massa Hansi Flick.
4: Ui, remat de cap que bloca Pickford, és que cal, es remata totes, eh? La centrada de Richarlison des de la dreta i Haaland, que salta més que els centrals, no ha pogut donar-li molta força ni direcció al remat, que ha blocat fàcilment Pickford, però ara compta amb els minuts de Noruega, sí, que està apretant, està recuperant a camp contrari, ara Odegaard es dolia un jugador d'Anglaterra, però el joc continua i el xut... Ui, quin gol! La Lula per la falta, gol. Gol de Schellerup, però compte no demanin. Compte no demanin els jugadors anglesos la falta sobre Kane, però és un golaç. Si volia fer això, Schellerup,
2: és
4: un golaç amb la cama esquerra.
8: És molt bo,
4: Schellerup. Com l'aixeca Odegaard. Se'l posa a l'Espanya.
1: No és més alt que Sorloff.
6: Però la celebració és estranya.
2: És una celebració molt rara.
6: Aguantem perquè...
7: És estrany que Harry Kane perdi la pilota així, no? Ja, amb això, un altre potser és que no, però Kane...
4: Pot ser que fos també contra el Madrid, que em perd una allà...
6: Toca pilota.
8: No veig gaire cosa, a veure.
6: Toca pilota, jo crec.
2: Toca tot, eh?
4: Sí.
2: Però com que toca pilota...
7: Aquesta repetició és molt bona.
8: Ara, el gol és... Igual al gol del Mundial, és una bogeria.
7: Sí, jo crec que s'entra, no?
4: Sí,
7: jo
4: crec que vols... Sí,
8: és que li pica molta força, eh?
4: Però si me toca el pal i entra, és un volat.
8: Clar, si el Derup és bo, però igual no tan bo.
4: A veure si es veu.
2: A veure...
4: Uf!
6: No, jo crec que...
8: Igual busca Haaland, eh?
7: Hi ha Haaland allà, no? Segon pal.
4: I Solbakken, a veure com reacciona.
2: Bé, ara hem d'estar pendents de si surt el cartellet del VAR, perquè això és el que marcarà si hi ha opcions o no que això pugi al marcador.
1: La pressa que hem vist, de moment, a mi no m'ha semblat...
4: A mi m'agradaria que fos gol.
1: Concloent.
7: Schellerup ha sonat pel Barça aquest estiu. Va sonar...
8: No, el Barça ha enviat, i això em consta, ha enviat diverses vegades gent a Lisboa a veure Schellerup. A mi és un futbolista que m'encanta. Jo entenc que ara mateix, amb
7: 400
8: extrems, ja seria
4: una altra.
7: Doncs
4: serà gol, eh?
6: Sí.
4: Serà gol.
6: A mi no m'ha semblat falta, realment.
4: I el que deia, que no sé si recordes tu, el Bayern-Madrid, hi ha un gol del Madrid que diria que també és Kane qui la perd, que també ens va sorprendre i vam demanar falta, i no sé, potser m'estic equivocant, ara.
2: Jo és que només recordo Luis Díaz i el
6: Lissé.
4: Les coses
6: bones,
4: no?
6: Totalment. Jo, Luis Díaz, els dos partits.
4: 1-0, gol de Noruega, golaç de Schellerup, el 36 era, en aquell cas, perquè hem estat una mica de revisió del partit, després de la recuperació de Noruega a zona de tres quarts, sobre Kane, que demanaven falta, no han vist res punible des del VAR, ni Brizard, ni del Cerro, ni ningú, i compta ara, perquè Anglaterra, per darrere el marcador, Noruega, que continua sent una de les sensacions d'aquest torneig.
2: No vull fer passar, però una repetició, Oriol.
1: Sí. A mi m'ha semblat molt fort.
4: A veure, ara... No, aquesta és la de la falta de Sorloff.
2: Ah, vull dir, és una jugada que... Va ser, marca el partit.
1: Una repetició i que...

0: Fa temps que et sents desbordat? Estàs passant per un moment d'ansietat o de dol? Arriba a Barcelona la psicoteràpia experta adaptada a tu, Iterias. Amb un equip proper i amb experiència, t'ajudem a recuperar la teva estabilitat emocional. Descobreix Iterias i comença el camí cap al benestar. Som al Passeig de Gràcia 34 i a iterias.com.
1: Pregunta retòrica. I...
2: Sí. Però abans que acabi el Mundial...
3: Compte! Sorlot per sobre el travessier, el xut que s'ha tret del no-res. Era difícil perquè tenia la pilota estava bastant alta per poder engaltar la volea. Tenia un parell de rivals al damunt. De fet, era O'Reilly qui tenia al damunt.
4: Bé,
3: I no ha sortit molt per sobre el travesser. Compte, Noraga, que està acabant bé la primera part amb aquest gol amb arribades perilloses, el remat de Haaland, la gairebé recuperació dins l'àrea, ara hi tornen a pressionar, que com bojos recupera un altre cop, és una de tres quarts, grans minuts de Noraga ara, i Anglaterra que, com acaba, contra el Congo, ha de remuntar, ara és Odegaard qui busca el xut, dic fora en dos temps. Déu-n'hi-do,
1: està grogui. Moltes imprecisions.
3: Grogui l'equip de Tuchel.
1: Anglaterra, que havia estat superior en la primera mitja hora i que el gol li ha fet molt mal.
5: Sí, però superior d'aquella manera, no? Perquè superior tenint la pilota, però no estava generant massa res. Jo crec que Noruega, el pla de partit, estava sent fantàstic, perquè al final estàs, diríem, concedint situacions amb pilota del rival, sabent que és complicat que et puguin fer mal, i quan té la pilota, és veritat que Noruega li havia costat, jo crec, desplegar-se una mica, però amb aquest joc directe buscant la pilota de llarga amb Sorlot o amb Haaland, estan guanyant la majoria de duels i a partir d'aquí generen segones jugades. M'està agradant una miqueta més avui la versió d'Odegaard, més profund, més agressiu, perquè està fent un Mundial força fluix, i ara jo crec que és el guió somiat per tots. A veure què fa Anglaterra a partir d'ara.
6: Té Noruega una cosa que m'agrada molt, que té una mentalitat una mica ens la suda una mica, com que ens estem passant bé.
7: Has volgut buscar una part i has dit no ha sortit.
6: No he trobat el sinònim correcte i he acabat dient
1: aquest.
6: Ens dona bastant igual, no? Ara m'ha vingut. Ens dona bastant igual, però són competitius, no? Són bons, però ja hem arribat, no?
7: No tenir pressió, sí. A mi em sembla un detall important.
1: I Anglaterra no és que tingui pressió d'aquest Mundial, és que té una pressió històrica amb els Mundials, que és el que deia Menotti amb el Barça, allò de les urgències històriques. Anglaterra, amb el Mundial, és claríssim.
6: Sí. Uf, que no paren d'arribar a semis i finals i palmar-les.
2: Sí.
1: De fet, tres semifinals, dèiem abans, Mundial només Anglaterra en tota la història.
2: En tota la història, només...
3: El 94, havíem dit...
1: No, el 90.
3: El 90, el 2018.
1: I la que guanyen. El 66.
6: Sí.
2: Però és l'única final.
6: Si comptem Eurocopes, porten també dues consecutives perdudes, a la final. Sí. Per tant, és un equip que està rascant, no, la glòria, però no la troba, i clar, tot això va sumant.
5: I la sensació que té una generació ara que clar. Harry Kane no tindrà un davanter com Harry Kane no. En molts i molts anys, i després, doncs bé, jugadors com Jude Bellingham, evidentment, Elliot Anderson, que pinta molt bé, tenen molts futbolistes, però pot ser que Tuchel doncs acabi sentenciat si avui queda eliminat després de les decisions que ha anat prenent sobretot amb la convocatòria, deixant jugadors de talent fora, perquè li està costant molt a Anglaterra aquesta passada a filtrar, a trobar aquest espai dins. Tot és molt exterior, però clar, no tens talent diferencial realment per fora.
6: No.
3: I Foden com Palmer, no?
7: I si fan fora Tuchel, començarà a sonar Guardiola, no?
6: Sí, està clar.
5: Home, s'acostarà a Guardiola a Klopp, no?
3: Sí.
1: Klopp, es dona per fet que anirà a la selecció alemanya, ho han d'acabar de tancar amb el grup Red Bull, però Jürgen Klopp, que segurament serà el proper tècnic de la selecció alemanya.
3: Ja firmaríem uns duels Alemanya-Anglaterra amb el City i Liverpool.
7: Una Eurocopa Alemanya-Anglaterra, en fi.
3: Aquestes dues seleccions, sigui, poder veure aquestes dues seleccions que fa anys que ens deixen així a mitges, sobretot a Alemanya, que no para de fracassar, que tornessin a ser dues potències, que Anglaterra ho està aconseguint mica en mica a nivell de resultats, però no tant de joc. Tenir-la juntament amb aquesta Espanya, amb aquesta França, a nivell de les seleccions europees, en una Eurocopa, per exemple, després en el Mundial, evidentment, déu-n'hi-do.
1: O amb una Itàlia, que s'havia parlat també de Guardiola, ostres, fa molts anys que Itàlia...
7: Aixecar Itàlia va ser complicat,
3: Sí. Que per cert, els jugadors que té... No...
2: Això que deies abans de Paolo Maldini, perquè hi ha hagut certa confusió, és director esportiu.
1: Sí, no és entrenador. Sí.
2: No és seleccionador, com deies, sinó director esportiu, i ell, per tant, haurà de triar, té com a assessor Leonardo, l'exdirector esportiu del PSG, i haurà de triar el seleccionador, que sonava Roberto Mancini. Que a mi m'estranya, perquè ja va ser el càrrec entre el 2018 i el 2023.
5: Però seran els mateixos.
3: Sí.
2: Però vull dir que, clar...
3: I espera que no ha de fer el segon just abans del descans, Sorlot. Aquesta contra el Barça la marcaria, Sorlot. Aquesta contra el Barça la fotia dins. Què farà ara? Doncs mira. S'ha dormit molt, es lamenta Haaland, perquè és que l'acompanyava Haaland. Jo crec que si corro i tinc Haaland a l'esquerra, jo li dic, té, tu, marca-la tu.
6: Impossible fer-ho pitjor.
3: Sorlot, sí, ha volgut fer-ho i sol, se li ha fet de nit. No és un jugador

0: ràpid ni àgil, segurament, no? I ha trigat molt a carregar la cama i al final ja...
1: És que ha trigat més del que és habitual.
0: Sí, o sigui, sí. Que no, sí, contra el Barça xutava més ràpid.
2: I, no té l'exterior de la min, no? Aquell exterior.
0: Exacte.
2: Sí, que no, fa, no, però és que veus que en Haaland li pots tirar... És una miqueta com un Wembanyama. Li tires allà llarga i ja arribarà.
1: Ell l'agafa.
2: Sí,
0: era l'opció de fer el segon abans de l'escàs i deixar-ho...
3: És que portar un dos contra un, tenir Haaland sol i no passar-li...
0: I espera, perquè a la següent acció, una mica més, i a la terra marca, amb la centrada de Madu que per la dreta, enviat a córner Hegem, opció... Mira, Mick Jagger.
4: Sí.
0: Bé.
4: I és Axel Rose, el del costat, o no?
0: No, sí,
4: no, però tenia una certa semblança, no?
1: Sí.
4: Però està també era Santiago Segura, però ho he descartat.
0: Per
1: Axel Rose està més operat, no?
2: Sí.
0: T'imagina que Santiago Segura amb Mick Jagger?
2: No, hauria estat un somni.
3: És una estranya parella, realment.
4: Sí, però contextualment ja he pensat que era impossible.
1: No, hi ha coses pitjors. Ha passat coses pitjors.
0: A veure, el córner, 30 segons i sabrem quan s'afegeix en aquesta primera part. Jaume, vés preparant la xifra. I el córner que picarà des de la dreta de Clan Rice, millor que el d'abans, però aquí intentava rematar Bellingham amb el primer pal, no ha pogut, demanant fora de joc de Declan Rice, i ara sí que l'assenyala l'assistent de Turpin. Quan s'afegirà, Jaume?
3: 4 minuts.
0: 4 minuts, vinga,
3: Direm 4 minuts. Jo crec que ara és un bon moment, passo un minut de 3:15, Oriol.
4: Unes olivetes.
1: És ara.
3: Encara ve el descans i ho pots de preparar amb calma, no perdràs cap gol de Haaland o de Kane. Les seleccions doncs, ja tenen el seu 11 de gala absolutament preparat i a punt, i l'espanyola també, amb el número 4, Jalapeño.
0: Jalapeño.
3: Amb el 22, Seitor. Amb el 7, Gilda. I amb el número 1, el nou fitxatge, que arriba per revolucionar els aperitius, l'anxova de l'escala. Ja ho saps, els dies de futbol no poden faltar els amics, i ara que ve el bon temps tampoc poden faltar les olives d'Espanyola. Sense l'Espanyola no hi ha aperitiu.
5: I és l'Espanyola una aceituna como ninguna.
0: I como ninguno també en Jaume encertant els afegits,
1: I és Axel Rose, no?
4: Sí, veig que la gent que ho està posant a Twitter que també era Axel Rose.
0: Sí,
3: Bé.
4: Tot i que jo ho vull acabar de confirmar, perquè és cert que l'he vist com massa jove,
1: sí,
4: no?
1: Jo recordava molt més operat, més botó.
0: Quants anys té Axel Rose?
3: Home, ha de tenir...
0: No,
3: bon atracament.
1: Axel Rose?
0: No, busca la Wikipedia un segon.
4: 64.
1: 60, ja sí, clar, home.
4: Uf, que ara li estic mirant la cara que surten les fotos aquí.
1: Però és que Axel Rose s'ha operat molt i està com molt... molt...
2: I Mike Jagger, per quina etapa vital?
0: Bellingham. I assistència d'Antoni. Antoni Gordon, que realment està fent un bon partit. M'està agradant el partit de Gordon, i ara un altre cop arrencant per l'esquerra veu a Bellingham dins l'àrea, i Bellingham està fent un tros de mundial, també s'ha de dir, espectacular al nivell del jugador del Madrid, que ho celebra amb molta ràbia. Dins l'àrea se l'ha col·locat bé per l'esquerra, ha superat les seves marques.
2: Tres lleons, eh?
0: I ha marcat els trilallons, i ha marcat l'empat a un...
1: On acabaran aquests tres avui? És el que m'estic preguntant ara mateix.
3: No vulguis saber dins d'aquesta disfressa que hi ha 70% d'humitat.
1: No.
3: O sigui, millor no imaginar-se.
2: A Miami...
1: Una furtó i...
3: Uf.
0: Molt bé, Gordon, eh?
3: Cinquè gol de Bellingham, eh?
0: Molt bé, Bellingham.
3: Compte que entre Bellingham i Kane... 11 golets.
0: Sí.
1: Però la passada és boníssima.
0: Ho ha vist molt bé, Gordon.
3: Sí. I quan arriba així amb espais, Bellingham no acostuma a perdonar.
1: No perdona.
2: El control que fa és molt bo, perquè és el que li permet generar-se aquest espai. La diferència amb Sorloz és evident aquí, de l'hora de decidir, després la rematar amb l'esquerra.
4: Aquest Bellingham no l'hem vist, però fa molt, eh?
1: És la primera temporada.
4: El primer any, i clar, al final és un jugador que clarament... On millor rendeix és darrere el punta. Quan està al mig del camp no desapareix aquesta arribada que té, òbviament.
3: Sol va querer acabar de llançar una ampolla.
1: Sí, quasi se la llença
3: als peus de l'estaf. Jo crec que l'ha tocat, no?
1: Sí, l'ha tocat al peu, sí.
3: Molt enfadat. La cara de l'ajudant...
0: És allò típic... Jo he vist algun cop a la lliga amb algun entrenador que el que rep no es queixa.
1: No.
0: És pitjor encara.
1: Habitualment callen,
2: No, clar, digue-li alguna cosa, tu, després de...
3: Sí. Mitja Noruega s'estan recordant de tota la família de Sorlo.
4: Sí, estava pensant el mateix.
0: I espera el xut ara
4: Estava pensant el mateix.
0: No, era de Kane, que bloca sense problemes Dylan, però confirmem, quan queden 11 minuts per les 12 de la nit, que és el millor partit dels quarts de final. O què? Ara per ara.
3: Des de la pausa d'hidratació.
2: Des de la mitja hora.
0: En aquesta tram, sí.
1: Primers 20 minuts no, però...
0: No, després sí.
3: Sí, com a mínim el més entretingut, no? Amb arribades a l'àrea, no?
1: A mi el França-Marroc no em va desagradar, eh? Bé t'ho dic, eh?
3: Sí, però va ser tan monòleg,
2: no? Sí, jo esperàvem bastant més del Marroc.
0: Sí, exacte, va ser, però...
3: Evident.
0: que esperàvem una Marroc més competitiva, no?
6: No, però si diem que segurament era l'eliminatòria més igualada, sí, sí, sí. Aquesta, realment s'està traslladant. Sí, sí. És a dir, Noruega ha tingut el seu moment i ara el millor que li pot passar és que s'acabi la primera part. Sí, Gordon, perquè, segurament.
0: Perquè hi tornava a Anglaterra amb Gordon, que ja està participant moltíssim. Queden 20 segons en aquesta primera part, 1-1. Recordem, s'avança Noruega amb el golaç de Schelderup i ha empatat fa res, un parell, 13 minutets. Jo pelic amb cara contra la filtra per Kane, fora de joc o no? No, fora de joc de Kane.
4: Quina classe.
0: Era un golaç perquè Kane l'ha picat. És cert que la toca Nilan i entra plorant, però l'ha picat amb molta qualitat Harry Kane. La passa Bellingham també. Era una delícia un cop més. I a veure...
3: Sí, és fora de joc. Sensacional, perquè des de la banqueta Tuchel demanava calma, quan volem dir, deixem passar el temps fins al descans, hi havia dos jugadors d'Anglaterra demanant calma amb les dues mans, i Bellingham diu, escolta'm, passada a Kane...
1: Si tinc a Kane allà, per què no se la passo, no?
3: I després digue'ls alguna cosa, perquè ha anat de mig cosa.
0: I descans.
6: S'acaba la primera part.
0: Amb aquest 1-1 de moment, molta igualtat, que és el que dèiem, el que volíem. Marxa corrents.
6: Bellingham esprintant cap al vestidor,
0: perquè Pusete també...
2: Farmejant Aura, que es diu.
1: Arriba tard, arriba tard.
6: Serà com de Jet Rice.
0: Ja no passa.
1: Aquests virus van molt ràpid, eh?
6: No, i amb la calor més.
0: Doncs 1-1. Segona part entretinguda.
1: Bé. Ha millorat molt el partit.
3: A Remoto ja tenen el nou Nissan Micra, per cert, i no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis i que te n'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra a Remoto Nissan, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. O entra a remotonissan.com. Ja ho sabeu, Remoto!
6: 9 minuts per la mitjanit, empat al descans, empat a un entre Noruega i Anglaterra, d'aquí ha de sortir la primera semifinalista de la segona semifinal. Recordem que l'altra ja està definida. Des d'ahir la jugaran França i Espanya. Noruega o Anglaterra aniran a la segona semifinal, que els enfrontarà o bé Argentina o bé Suïssa. Dues seleccions que s'enfrontaran aquesta propera matinada a partir de les 3. Fem una pausa i de seguida tornem aquí al Tu diràs.
7: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. Vols escoltar tot el que sona a RAC1?
8: En directe o a la carta.
7: El que passa a la ràdio
8: passa a RAC1.cat.
7: I molt més.
8: Notícies.
7: Última hora.
8: Actualitzacions minut a minut.
7: Contingut exclusiu.
8: Fàcil i intuïtiu.
7: RAC1.cat.

0: 4 minuts per la mitjanit, t'ho diràs a RAC1 en aquesta última nit dels quarts de final del Mundial, que quedaran tancats un cop acabi l'Argentina-Suïssa, que arrenca a les 3 de la matinada. De moment tenim al descans l'Anglaterra 1, Noruega 1 a Miami. Temps de descans que aprofitarem, Jaume Molló,
1: sí,
0: per fer una mica de concurs.
1: Sí, les cançons que van triomfant any de Mundial. Avui, dissabte nit, cançons que ens han fet moure el cos, sí, alguna vegada.
2: Discotequera, no?
1: Sí, una mica tirant per aquí. A veure la primera, si us sona. Shakira, Shakira. Oh.
2: 2010.
1: 2010, diu David Brock.
3: 2006.
1: 2006, diu la Clara.
0: Sumo 2006.
4: Albert?
5: Clar, ho han dit amb tanta seguretat.
2: No, és
5: que m'he 2005, perquè a vegades les...
1: No, no, però l'escena de Mundial.
0: Ha de ser de Mundial.
1: Clar, clar.
5: El cap completament. 2006. Part, ja havia jugat, el joc.
0: Si no, aquest joc seria impossible de guanyar.
1: Sí, no, clar.
5: No, és 2006.
1: I amb el França Noruega.
5: No, sí,
1: vull dir... Sí.
5: Tindria explicació si no hagués jugat mai, però ja he jugat.
1: Sí. No passa res, no t'ho tindrem en compte, òbviament, Albert.
0: Una pregunta, clar, perquè això és el Mundial, però si fos Eurocopa, l'Eurocopa del 2021 seria...
1: Hauríem de fer 21, no? Que va ser l'any que es va jugar, no?
2: Ostres!
1: Sí, hauríem de fer el 2021.
2: Sí.
1: Unanimitat. Segona cançó.

0: Bé, la primera era Shakira, Hips Don't Lie, per si algú no... Aquesta és dels Catarres, músic de...
1: No, no, Charango.
0: De Charango,
1: 2014.
2: Sí, sí, estic d'acord amb Jove.
0: 2014,
2: diu. Sí, sí, 2014.
0: Sí? Albert?
3: 2018.
4: Va, 2014, però per pura...
0: 2018, va. 2014.
2: Estem fins, Jove,
1: Bé, vamos, vamos.
0: Aquest
4: Esta no tenia ni idea.
2: És que és molt moderna.
0: Però anirem enrere, bro.
2: Ara.
4: Sisplau, tira enrere.
0: Confio molt en tu.
4: No.
0: A veure aquesta. Paradiso, Bailando, va triomfar en un any de mundial. Quin any de mundial va ser?
3: 86.
2: 90.
0: 86, 90... Aquí anem
1: variant, eh?
0: 90...
4: 94, per canviar.
0: 94, va. Sí, doncs 98.
2: Uf!
0: Crec que és la primera vegada que passa que ningú
2: sí.
0: Encerta...
2: No, jo crec que l'any.
4: Em sembla que era més...
0: Sí, sí.
1: Jo la feia més antiga, també.
0: 1998. A veure aquesta. Baby, I love your way. Aquesta... Víctor Valero fa cara de no saber ben bé...
3: Jo diria...
0: Cap on va.
1: 94.
3: 94.
2: Una d'ell 90 per mantenir...
3: 94.
0: Val? 90?
3: 90.
0: David?
4: 90.
0: 94.
1: Oh, va, sí, sí. Molt bé.
3: Aquesta
4: sí. No, és que totalment desubicat, o sigui...
2: No, sí.
3: Aquesta més o menys la tenia ubicada per...
0: Bé.
3: Per l'època d'ara.
0: Molt finet, Albert. Atenció, aquesta, reconec, mira que han posat coses diferents, però aquesta, que va triomfar molt en un any de Mundial, és segurament de les més frics que he posat.
2: Ai.
0: És aquesta.
4: Mi abuela, sí.
5: Mi abuela.
4: 90.
0: Això és de Wilfred i la Ganga, portorriqueny, l'abuela... És l'única cançó coneguda que ha fet,
1: 2002.
0: Aquest grup, o raper, vaja, i va patar-ho molt, aquella
4: sèrie. Sí.
0: Era d'un noi que el seu germà el feia... Anava a New York, el seu germà feia fora de casa, l'enviava a casa de l'àvia, i l'àvia, doncs, l'intentava...
3: Sí, 98. Jo diria 98.
0: 98, 2002...
2: 2002, va, sí.
0: 2002.
4: Jo tinc més enrere perquè...
0: No, 90.
4: 90, sí.
6: 2002.
0: 90. 1990. Sí. Aquesta és la que jo volia i necessitava que encertessin.
4: No, perquè si toqueu coses que s'assemblen a hip-hop, aquí sí que m'agafeu. Clar, o sigui, i a mi abuela me la recordo perfectament.
2: Queda una?
0: No, en queda una. Són les 5. Però tu, o sigui, aquesta cançó, penseu als més joves...
1: Està molt bé que Broc aquesta sigui l'única que ha encertat, o sigui...
4: No, és que jo a mi abuela la recordo perfectament perquè a mi, que m'agradava molt el rap, ja m'agradava aleshores... Quan va sortir això va ser com molt estrany, perquè era la immigració llatina dels Estats Units, no?, que feia un hit mundial, i de sobte posava al mapa una comunitat que amb el tema del rap no estava... Era afroamericana, bàsicament. I aleshores es va fer molt, molt coneguda per això. O sigui,
0: sí.
4: I a banda que sortia això, el videoclip, era molt graciós,
0: era molt
4: perquè...
0: Graciós.
1: Com has arribat a aquesta cançó, Molló?
0: No, aquesta cançó, pensa que va ser entre 3 i 4 setmanes a l'estiu número 1 dels 40 principals, que llavors era, diguéssim, l'emissora musical de referència.
4: Hi havia Spanglish, hi havia aquest concepte de...
0: Sí. I vaja, expressions d'aquestes com la Rojo en habichuelas vull dir, a casa...
4: És pre-reggaeton, això.
0: Sí,
4: a nivell global,
0: Sí.
4: Però a nivell d'esclatar de música llatina, això ja era... Això ja estava.
0: Pújala, Víctor. Pújala.
5: Yo me lo había gozado y se atrevió a preguntar que cuando yo volvía para allá y yo le dije, mija, como dentro de 30 años...
0: Va, no vol tornar.
1: No.
5: Tiene mucha resistencia.
1: Ah, abuela, sí.
0: Vale.
4: A veure, Jaume...
0: Mi abuela.
4: Tenim una edat.
0: Sí.
4: Una edat.
0: Sí, ja
4: passa. I ja
0: està.
4: S'accepta.
0: I
4: a partir d'aquí...
0: ja està.
4: Sí, res a dir.
0: Ahir va sonar Como es él, de Perales, i avui l'abuela, de Wilfred i la Ganga, són, bé, joies, de l'any
4: mundial. Porto dos dies lamentables. O sigui, molt, molt bé.
0: Però s'ha acabat bé, David.
3: He dit 2005.
4: Jo quan has dit 2005, dic, hòstia, no.
1: Estem acabant el Mundial, vull ser fluixets,
0: Espera, que, espita, tinc un bonus track, Clara.
1: Ojo.
0: Que és de dir, hosti, i del 2026... Quina cançó recordarem que va patar en any de Mundial? Jo proposo aquesta.
4: És un hit.
0: Però no sé si en diríeu alguna altra.
2: No, jo estic molt a favor.
1: Compro.
4: És un hit, a més, molt viral, que a més encara aguanta. O sigui,
0: Aitana, superestrella.
6: Sí. Treta l'album els Strokes, també.
0: Bé, s'accepten propostes. Quina triaries, tu? dels Strokes. D'aquest disc.
6: Doncs bé, els noms no els recordo.
0: Bé, doncs una cançó dels Strokes, proposa en Blaia, ja està.
6: Però els
0: també, també pot sonar.
4: Sí, els Strokes ara.
0: També
4: sí.
0: pot sonar. Sí, sí, sí, sí.
4: Tots fan, no?
6: Bueno, és que l'últim, el del 2020, sí. m'agrada molt.
4: Mm. Qui va ser que fa poc? Ah, el Naveira.
0: El Naveira, sí, va, dir Naveira que, va dir que també...
4: Que els volien a veure sí, sí, sí. en directe.
3: Strokes. Sí, sí, ja ha anat diverses vegades.
4: Per això, per això, que era molt fan i tal.
3: Sí, superfan, superfan.
0: Sí, sí.
1: Doncs fins aquí el concurs, no? El concurs musical que ens acompanya.
4: Secció estrella, Secció estrella del Mundial, eh? Jo
2: la llargaria. La trobarem una falta quan acabi, eh? Sí, sí.
1: Jo la llargaria.
2: Jo diria que al final podríem fer 10 cançons.
4: Sí, eh?
0: Per cert, si us agrada, vaja, si us passeu una bona estona amb això, us recomanem el Trivial Musical, el podcast que hi ha a RAC1 de l'Edu de Valla, que avui, per exemple, durant el Reconcentrat, n'hem escoltat un, molt divertit, que competien gent de la competència amb gent del Matina Codina i ha estat molt xulo, doncs tots
1: ens,
0: estan...
1: Ens han amenitzat, no?
0: Una mica ens ha ajudat a fer passar la tarda.
4: Totalment.
0: Per tant, el trobareu a l'app de RAC1 o al web, vaja.
1: Què us ha semblat la primera part d'aquest Anglaterra-Noruega? Amb què us quedeu?
4: De menys a més, no? És a dir, ha començat una cosa com molt... que no passava absolutament res i després la cosa s'ha animat i obre moltes esperances de cada segona part. Crec que serà una bona segona part, i em sembla, o sigui, que Noruega ha tingut el seu moment, que és aquella ocasió de Sorlov, i que crec que ho recordarà.
6: Sí, de fet, estem veient un Mundial en eliminatòries d'errades que estan marcant, no? Sí, L'Hendrik, aquella errada, Campàs l'altre dia amb Colòmbia a la pròrroga, i la de Sorlov, era el 2-0. És que només era donar-li a Haaland, era el 2-0, i hem dit, ostres, minut 43, a veure si Anglaterra, doncs bé, ha empatat. I no sé si a nivell emocional això pot tenir afectacions. Jo crec que Noruega està fent un molt bon partit. Veurem si el gol de Bellingham fa que desperti la selecció anglesa. I una segona part en què els dos seleccionadors hauran de prendre decisions i veurem qui encerta més.
3: Està oberta. És cert que comparteixo el que ha dit el David, que l'ocasió pel 0-2 de Noruega era tan clara que pot fer mal, no només perquè no marca, sinó perquè a sobre t'empaten pràcticament després i és com el doble de mal. Però també és cert que encara no ha arribat el moment Haaland, no? I Haaland, durant aquest Mundial, sempre ha tingut
4: tindrà,
3: el seu moment.
4: No?
3: La tindrà, i segurament la pot endollar. I vull dir, un gol encara li pot quedar a Noruega. El tema és veure què pot fer Anglaterra, que sí crec que és una selecció, no gaire, però sí superior a la nòrdica.
0: Haaland una rematada en aquesta primera part, aquella de cap que ha atrapat Pickford, no?
2: Sí.
0: L'ha atrapat el porter. Són 19 rematades, 7 gols. Haaland, per anar actualitzant.
1: No està malament.
0: Us recordo que hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou Omoda 9 superhíbrid endollable, un SUV que juga en una altra lliga, amb 537 cavalls de potència, una bestiesa, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficiència i disseny en un sol cotxe. I ara el pots tenir, atenció, des de només 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omoda Jaeco M Automoción a Barcelona, Mataró i Girona.
2: Canvia Anglaterra, entrarà Eze, suposem que per Madueke, no, o què? A veure...
0: Ui, no, perquè...
2: No, és Saka, val, doncs Saka entra per Madueke...
0: Però tregui Gordon, eh?
3: No, entrarà pel mig, Eze.
2: Sí, no? Per...
3: En teoria...
2: Per Rice, potser que ha estat... Rice, que ha estat tocadet amb aquesta...
4: Canvi molt ofensiu,
2: Sí, sí.
4: S'ha quedat a...
2: Sí, sí, sí, potser ha pogut tornar a sortir del vestidor. S'ha quedat tancat al lavabo,
4: perdó. No arribava i ha dit, jo no surto. No surto, eh?
1: Doncs a punt de començar aquesta segona meitat a Miami, a Dallas, una mica més lluny, hi ha el Damià López.
2: Home!
1: Hola, Dami!
2: Ja t'ha errat.
7: Què tal? Bona tarda.
0: Gran Dami.
7: Bona tarda,
4: bon Damián.
7: Com esteu?
1: Bona tarda. Quina hora és a Dallas ara mateix?
7: Ah, doncs són les 5 i 7 minuts de la tarda. Moltíssima calor. O sigui, és el punt de més calor que hem patit aquí al Mundial, cada vegada fa més calor. El cert és que aterres i t'enveja un aire que és com si et fiquessis a l'interior del Vesuvi, diria, eh? Seria que és una cosa així.
4: Endavant.
1: Una cosa... Surten 36 graus, eh? Dallas, 42% d'humitat, no està malament.
7: Sí. L'equip, Espanya està viatjant ara, han sortit fa una estona des de Los Angeles, després d'haver fet un entrenament tancat avui. Bé, molta tranquil·litat i molta eufòria, i De La Fuente va donar lliure als seus jugadors, van a sopar amb les seves parelles, famílies, etc. Avui un entrenament molt suau i res, ara ja rumb cap a Dallas.
1: Clar, i pensant en França ja, no? Dimarts, clar, en el possiblement primer partit en què Espanya no parteix com a favorita en aquest Mundial.
7: Sí, probablement. Algú pensarà que sí, però els pronòstics estan molt igualats i segurament si féssim una enquesta mundial, doncs sortiria que la balança està inclinada lleugerament cap a França, perquè hi ha molta gent que pensa que sí, que encara que sigui de manera lleugera, doncs en un 55, 57, potser 60%, doncs les apostes estan inclinades cap a la selecció francesa, però també hi ha el pensament que si algú, ara mateix, dels que queden, incloent Anglaterra, incloent Noruega, Argentina, Suïssa, etcètera, doncs té opcions reals de poder robar-li la victòria a França, és precisament Espanya, perquè és l'equip doncs que contraposa més l'estil i que si té un dia perfecte, això sí, un dia precís, un dia en què no perdi la pilota, el millor dia la Minya Mal, el dia que torni Pedri, etc. Si té un dia perfecte, Espanya pot fer-ho bàsicament perquè ho ha fet els dos últims anys, però sí que és veritat que Espanya doncs, potser està un punt pitjor i França està en el seu prime, no? I a més França té moltes ganes de revenja, per bé que es tracti d'Eurocopa i sobretot de Nations League, que és un torneig menor, al final ja no és França-Espanya, són futbolistes, no? Són futbolistes joves que són desafiaments constants i es tenen ganes, però doncs la Minya Mal i companyia doncs volen que sigui una tercera vegada, saben que aquest és l'esdeveniment més important i és un duel enorme, és un duel molt gros i els futbolistes sortiran a per totes, així que bé, Espanya potser no va fer el seu millor partit, ho saben, però també us he de dir que ahir fins i tot la federació i la tarda va convocar prop de Hollywood una festa per celebrar el pas, perquè clar, ells consideren això, que és la segona semifinal en tota la història, que cal celebrar-ho, que cal dimensionar-ho, i a partir d'aquí doncs ja veurem si són capaços d'arribar a la final o no.
1: Sí, Espanya només va arribar a les semifinals al Mundial que guanya, el Mundial de Sud-àfrica.
2: Que avui fa 16 anys.
1: Sí, senyor, l'11 de juliol del 2010.
7: Sí.
1: Contra els Països Baixos. Deixa preguntar-me aquí a la taula com veieu aquesta eliminatòria, aquestes semifinals a França-Espanya, percentatges, us atreviu?
4: Sí, 60-40 a França.
1: Sí.
0: Jo també, jo ho comentava ahir, jo crec que França, sobretot pel poder ofensiu i perquè al darrere té una parella de centrals molt sòlida també, té aquest punt de favoritisme.
6: Sí, jo també, i crec que més pel moment de forma dels dos equips. És veritat que les estrelles al final a França estan arribant molt bé i a Espanya no. Per tant, això per mi en un torneig tan curt té molt de pes.
3: Crec que rebent no, les opcions d'Espanya és pensar si al mig del camp són superiors, perquè França juga amb dos migcampistes realment, i tenim la pilota i els tornem una mica bojos, perquè els jugadors de França no estan molt acostumats als atacants a ajudar en defensa. Però clar, a unes semifinals de la Copa del Món pencaran.
4: Sí,
3: o sigui, pencaran perquè te l'estàs... Sí. Perquè és el gran partit de la teva vida i per tant es desactiva una mica aquesta opció de que Espanya pugui ser molt superior al mig del camp i efectivament crec que és superior a França. Pot guanyar Espanya, que té la capacitat per fer-ho, segurament sigui l'única que ho pot fer i veurem, però si 60-40 em sembla un percentatge bastant acurat.
1: Necessita la millor versió de Lamine i que aparegui Pedri per passar? O no és fonamental, perquè Espanya fins ara ha anat passant sense tenir brillantor.
4: Però el rival no ha exigit tant com ha exigit a França. Aleshores, jo crec que Lamine és un partit important que necessita estar... No sé si al 100%, perquè no sé si pot arribar al 100% ara mateix. I també, no sé si Pedri, perquè tampoc sé si just sortirà d'inici Pedri ara. És un dubte que... No sé si introduirà algun canvi. El Dami coneix més la dinàmica aquesta, però ara mateix hi ha el dubte de si repetirà alineació de l'últim partit o tornarà a la que té sempre fixa, no? Ja ho veurem.
6: Jo crec que més... No, només volia fer una cosa del que deia el David del tema de Lamine. Crec que ha de capitalitzar els bons moments. És a dir, no estarà per 90 minuts, però, per exemple, l'altre dia crec que fa una molt bona primera part.
0: Sí, hi ha una cosa, abans que en Dami digui la seva, veia avui Lamine Yamal en partits d'eliminació, allò, partit únic d'eliminació contra Mbappé, 5 de 5.
2: Sí, sí.
0: Les semis d'Eurocopa, dues finals de Supercopa, la final de la Copa del Rei i les semis de la Nations. Per tant, bé,
4: sí, sí.
0: No vol dir res, òbviament, però és veritat que en aquests partits, de moment, Lamine sempre s'ha imposat en paper, abans que deia en Dami que això també va de jugadors, no?, d'aquests duels.
1: I de fet, amb aquell golaç de l'Eurocopa.
2: Sí, és tot que tenim el record, sí.
7: Sí, no, aquesta pregunta si Pedri jugarà o no, jo crec que De La Fuente ara mateix potser no ho té clar ni ell. No, és Jo crec, sincerament, que no. És la gran incògnita. De fet, Pedri ja ho va dir aquí en l'entrevista que ens va donar RAC1, no? Que ell era autocrític i que era conscient que contra Portugal doncs, havia estat un mal partit, però això tampoc podia fer pensar gairebé ningú que De La Fuente se'l carregaria, no? Que seria suplent. Però De La Fuente, jo crec que sí que estem tots d'acord que en el seu cervell no entra aquella teoria que potser tenim molt interioritzada, més a nivell de club, de jo tinc un jugador que no el trauria mai de l'11, no? Hi ha molts entrenadors de club que hi ha futbolistes que no els treuen mai. Potser en un torneig curt de seleccions, com que no tens marge d'error, et bases molt més en la sensació que et projecta aquell futbolista i potser doncs, no vols arriscar potser també tenint en compte i assumint que el que et dona aquell futbolista, aquella genialitat, la perds, no?, durant uns minuts. Però com que aquell jugador no t'està, d'alguna manera, generant massa fiabilitat, com és el cas de Pedri, De La Fuente també és un tipus que no es casa absolutament amb ningú, encara que pugui semblar el contrari, doncs ell decideix l'altre dia sacrificar Pedri, sabent que si perd, potser se'n va ell fora, perquè l'altre dia si De La Fuente perd contra Bèlgica amb una decisió d'aquestes característiques, jo estic segur, l'altre dia pensava, que De La Fuente no comença la Nations League al setembre. A partir d'aquí, què passarà? Doncs tornarà a ser una qüestió de una mica de com el vegi entrenar, una mica de sensacions, però vaja, a De La Fuente li està sortint tot en aquest Mundial. Totes les decisions li estan sortint de cara. Contra Portugal, canvia el Moïtreu, és a dir, treu el Moïtreu Pedri, allò que diem, no? Ostres, aquests no els trauria jo mai del camp. Bueno, doncs Ferran i Merino, que són els que posa sobre la gespa, un dona assistència i l'altre marca el gol. Després, el dia de Bèlgica, posa Fabián per Pedri, Fabián marca el gol, ja se va té la sort. Bé, digue-li com vulguis, no? Bueno, té la sort que Nuno Mendes, el jugador més important de Portugal, es lesiona, i sobretot l'altre dia, doncs ja que Courtois es lesiona i va el porter suplent i li deixa mort a Merino perquè faci el 2-1.
0: I Tielemans, fins i tot, abans del partit, Dami.
1: Sí.
7: I Tielemans, sí, correcte. Ah, i Tielemans, sí, a l'escalfament.
1: L'ha tingut Noruega, sí. Clara.
2: Sí, amb una centrada de Sorloth que s'ha enverinat i Pickford... Jo crec que anava fora, però no sé, no ho ha vist clar, no s'ha acabat de creure que aquesta pilota anava fora i l'ha enviat a corna i ara ho intenta amb Haaland i un altre cop, semblava que podia blocar-la Pickford, el remat de cap de Haaland, que tampoc no era el millor que ha fet segurament en la seva carrera, però no ho ha vist clar Pickford, que l'envia a corna, no es complica la vida, desperta una mica en Noruega ara, perquè havia començat potser un pel millor en entrar a la segona part, amb Saka, amb un Gordon que continua a un bon nivell en aquesta segona part, i ara Noruega que comença un altre cop a treure el cap.
1: T'imagines, Dami, i Noruega arribant a una final del Mundial? Una d'aquestes seleccions que evidentment no és habituals en aquestes latituds del torneig.
7: No, i es podria convertir en la novena campiona, no? És, el filtre del Mundial és molt complicat, és difícil veure una selecció nova. Mira, us donaré una dada. Ara que us parlava de la Nations League, a l'última Nations League, Noruega estava a la divisió B. Això és per dimensionar, que no és casualitat que Noruega des de l'any 98 que no jugava una Copa del Món i que aquest no és el primer intent de Haaland. Vull dir que Haaland ja va jugar la classificació per Qatar, ja va jugar la classificació per l'última Eurocopa i no se'n sortia. I en canvi ara, doncs, i amb el gol de Sielder ho hem vist, que no és només Haaland, que un jugador sol no guanya un torneig, que necessites una mica d'acompanyament. Però bé, jo crec que al final aquests tornejos necessiten, a banda dels equips, necessiten històries, no? I Noruega és tot una història, ja no només per Haaland, sinó per l'animació, pel públic, per tot el que... És a dir, és un equip amb identitat. O sigui, hi ha seleccions amb identitat i Noruega realment la té i sí que seria una gran història que arribés a la final, sense dubte.
1: Però tenen tres corners consecutius, eh?
2: Sí, ara des de la dreta hi anirà Odegaard, el futbolista de l'Arsenal. Haaland, que parla amb Turpent, es queixa d'alguna cosa, que l'està agafant potser més del compte Anderson, serà nou jugador del City. Mira, ja l'ha fet, ha caigut Anderson, però no assenyala falta Turpeny. Ha rematat l'aturada i gol.
0: Gol
2: de Noruega, marca Hegem, torna a avançar-se Noruega després del córner. La rematada, primer no sé de qui ha estat, queda la pilota morta dins l'àrea petita i Hegem al central, més atent que ningú, posa la cama esquerra i avança Noruega un altre cop al 55. Havia despertat l'equip de Solbakken.
4: Estan revisant.
2: I en aquest córner, sí, perquè ha caigut Anderson, que és qui tenia aquest freca-freca amb Haaland,
4: sí.
2: I a veure si hi ha alguna cosa... Jo pensava que xularia Turbent, perquè és la típica acció en què acaba el defensa i xular falta.
3: El tema és veure si és abans o després d'aquí.
6: No
3: es pot anul·lar si és abans.
2: Veurem la repetició, però tot cas, 2-1.
0: I fins i tot la posició del golejador, no?
6: Sí.
2: A veure.
0: Que també s'ha de veure.
6: L'empenta és claríssima, eh?
0: Sí.
6: Però clar...
1: És que és abans, eh?
0: És abans.
2: Uf. I, ui, no, jo crec que no, Kane... Diria que és Kane que trenca el sí.
6: pla
2: de joc.
6: I ara Pickford, llàstima, perquè...
3: Són moltes coses que ha de superar sí. Noruega en aquesta revisió.
2: Sí, sí, sí.
6: El primer igual, sí,
4: Si és gol, el pots donar per...
3: Sí, sí, són moltes traves.
2: Hi ha molts rebots, perquè el xut és de Berg,

0: toc que...
1: Molt bé pic, fora, eh?
2: Sí. L'aturada era boníssima, sí.
1: Ui, el remat no és senzill.
3: No, perquè li agafa molt.
1: Era bé falla, molt, eh, de sí. fet.
4: No, que anava... perquè tenia molt poc temps de reacció.
2: Ah, clar, i s'ha vist amb la pilota Hegen, amb l'oportunitat. Sí, sent el moment més important del futbol de Nuno.
0: Va veure-ho.
1: Doncs aleshores va revisar, no, sí. no fora de joc, sinó Brizard, la possible falta.
3: Falta, no?
0: Brizard, que avisa Turpin...
2: Crec que, ara que penso, va passar en un partit aquesta temporada una empenta abans del córner i crec que van fer repetir el córner. Atenció a això, eh? Que pot ser que et faci repetir el córner.
4: L'anul·larà, no?
5: Sí.
2: A veure, sí, però no que si li falta, sinó que faci repetir el córner. Sí, sí,
4: està mirant l'empenta.
5: Sí. No, és que l'empenta és meridiana i ara està veient que el córner, com diu l'Albert, no s'havia llançat.
0: No, exacte.
5: Per tant,
2: repetirà en córner.
0: Mira,
4: ja està, ja.
0: La reacció dels futbolistes noruecs ho diu tot, eh? Anul·larà el gol, perquè la reacció d'Ayer, per exemple, és més que evident, del central noruec, i ara Turpin doncs comunicarà la decisió amb molta tranquil·litat, eh, Turpin?
5: Sí, és...
3: li agrada. Sí.
5: És molt tranquil.
0: S'enfaden els futbolistes noruegues. El gol no pujarà al marcador, i ara el que veurem és, com deia l'Albert, si el córner es repeteix, que crec que sí. perquè està assenyalant el córner, per tant, ara seria graciós que tornés a marcar.
3: Que tornés a marcar igual, a més.
1: Sí. Haaland no s'ho creu, eh?
4: Una cua molt estranyament feta, aquesta de Haaland, no sé si l'heu vist.
3: Sí, perquè té com uns nusos aquí,
0: sí,
3: no?
0: Sí, té una història, eh? Ara te la busco.
4: Sí,
0: l'he llegit alguna cosa.
4: És que ara que el veia de prop, m'ha semblat curiós.
3: Difícil de fer, eh? És a dir,
4: sí.
3: no...
4: I de desfer.
3: Has de tenir molta traça per...
4: Difícil també de desfer. Sí.
1: Molt descarat.
0: Són unes gomes que es fabriquen amb una tècnica tradicional de Corea del Sud.
1: Ah?
0: I que ara...
1: Deuen aguantar molt, no?
0: I que ara, fins i tot, s'ha convertit en accionista de la marca, Haaland.
1: Ostres!
0: És un negoci.
5: Bé.
4: Però què fan d'especial?
3: Això, aquest efecte trena, no?
0: T'ho miro, a veure exactament en què consisteix. No parlant.
4: Ara molta pressió, eh?
2: Vols invertir també en la...
3: Sí. Estan buscant inversors. Perquè...
4: Però vull dir, em sembla que una via de negoci...
0: Consideren com un objecte de disseny. Diuen.
4: Les gomes de cabell no hi ha molt terreny per explorar. Bé, no ho sé, perquè sóc absolutament neòfit en la matèria. Però...
3: És un tema que no toquem, no?
4: No.
1: Però avui en dia qualsevol tema et pots especialitzar fins a la sacietat,
0: sí.
1: No? Vull dir...
3: El que passa que si jugues amb el màrqueting, com és el cas, que ara tothom voldrà la goma aquesta, clar.
0: Sí, ara t'explico l'origen. Primer el córner, perquè veiem que, mira, Haaland intentava rematar la pilota que ja queda morta, la traurà ara. Bellingham.
1: Són molt alts.
4: Doncs s'ha salvat Anglaterra, eh? Perquè...
0: Sí. Es veu que l'empresa aquesta es va crear el 1987
1: Parai.
0: I la tècnica, ara que se m'ha mogut això, utilitza més de 60 fils, Ryerson, lesionat, entrellaçats. Per cada goma de cabell.
1: Per tant, deu ser molt forta, no?
3: Deu ser resistent,
1: perquè per aguantar un partit de Premier o de Mundial, que va acabant,
4: clar.
3: No deu cedir, aleshores, no. Evidentment, manté
4: la cua ben feta.
0: I Ryerson, que té problemes físics... la lesió exactament que tenia, que li va fer perdre els
2: partits, era muscular.
0: O sigui, podia ser, potser, que no estigués... que patís una recaiguda.
1: Però bé, si havia un dia per arriscar...
0: Sí.
1: Era avui, no?
2: Es va lesionar en el partit contra la Senegal, diria. Només començar el partit.
0: Sí.
4: Mira, aprofito aquest impàs per acomiadar el Damià, que no sé si... Sí, no sé si volies afegir alguna cosa més, Dami. Ara el full de ruta fins dimarts de l'equip de Luis de la Fuente.
6: Res, nosaltres particularment ara acabem de veure el partit, després, com sempre explico, aquí el partit d'Argentina ens enganxa en una bona hora, així que també, lògicament, el podrem seguir molt bé. Sí, i tant. I res, també pendents de l'arribada de l'equip de Luis de la Fuente, que demà s'entrena ja al matí, i de passat ja... Doncs, prèvies, és que des que van començar les eliminatòries sempre és la mateixa dinàmica. Hi ha 4 dies entre partit, entrenament el dia següent prèvia i partit aquí a Arlington, a estadi que ja coneixem, de sobres en aquest Mundial. Bé, de fet, jo vam estar aquí la setmana passada pel partit contra Portugal, així que res, demà ja tornem a la feina amb l'entrenament d'Espanya i també de França, que ja queda instal·lada aquí a Dallas.
4: Per cert, no, evidentment no contemplo que Luis de la Fuente faci canvis a la porteria, però no sé si Unai Simón fes el seu partit amb més dubtes abans de jugar contra França és la millor notícia per la selecció espanyola.
6: Sí, jo crec que és la nota més negativa. O sigui, tampoc va fer un... És a dir, no va completar una actuació desastrosa, però sí que va deixar un parell d'accions dubtoses, no? Una sortida...

0: sortida a les temps amb el temps, amb els peus, que després doncs, no va poder aprofitar Bèlgica, i sobretot una sortida a l'interior de l'àrea que els salva Laporte, perquè la jugada podia acabar amb gol. Si no, van ser accions desastroses, però sí que van ser males accions que realment si les comet contra França, França no perdonarà. Unai Simón en els grans tornejos sempre comet accions d'aquestes característiques que mai han acabat amb l'eliminació d'Espanya, però sí que doncs en algunes ocasions han estat a punt d'acostar el desastre. Ara, lògicament, De La Fuente no canviarà, sap quin és el preu de tenir Unai Simón, sap que arrisca amb els peus, sap que de vegades mereix malament. Tots sabem que a la banqueta hi ha porters doncs, que segurament et poden donar més, com David Raya o Joan Garcia, però ara mateix doncs Unai Simón és el porter, però si continua generant dubtes com l'altre dia o fa accions d'aquestes punt calamitoses, doncs li pot costar la derrota contra França. Sí, és el punt fosc de l'altre dia.
1: Doncs dilluns a les 9, aquest França-Espanya des de Dallas, on ja ha aterrat el nostre company, el Damià López. Dami, gràcies, demà més, eh?
0: Molt bé, a vosaltres. Sí, demà més. Des de Dallas,
2: i ja,
0: amb entrenaments i amb algun protagonista de la selecció espanyola.
1: Sí. Ah.
0: Correcte, demà més i millor des d'Arlington, perquè això no és de Dallas, això.
1: Ah.
0: Això és a Arlington, enmig del no-res, entre Dallas i Fort Worth.
2: Sí, bé, sona bé. Enmig del no-res sona perfecte.
1: Doncs acaba de gaudir del partit, Dami. Bona nit.
3: Descansa, Dami.
0: Molt bé, igualment. Vagi bé, bona nit.
2: Ja sabeu que ha arribat el nou Evitara de Suzuki, el primer SUV 100% elèctric de la marca, amb tecnologia All Grip E 4x4, fins a 581 km d'autonomia, i Suzuki Connect, perquè puguis controlar la càrrega directament des del teu mòbil. Això és molt pràctic. Descobreix una nova manera de conduir, més eficient, més connectada i preparada per qualsevol aventura. Vine a conèixer i provar el nou Evitara, el teu concessionari oficial Roma Coruma, a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi. Nou Evitara, el futur elèctric de Suzuki ja és aquí.
4: Molt millor Noruega,
3: sí.
4: Segona part.
3: M'agrairà molt a Anglaterra la pausa de datació que arribarà aviat, perquè és que...
4: No, m'està agradant molt.
3: Perquè, a més, tocant la pilota, fent un rondo, sortint bé...
5: Sí, és que ni el gol anul·lat els hi ha tret aquest puntet de confiança, segueixen igual. A més, ha entrat Aursnes, no?,
3: sí,
5: per la lesió de Ryerson, que és un bon perfil, també ofensiu, per tenir la pilota, que et pot donar més, potser més joc interior, més versatilitat. I jo crec que a Noruega li falta aquest punt d'atreviment, de trenc, de filtrar alguna passada, i veurem si fa algun canvi per a Grima, per Sorloth, no?
3: Sí.
2: Tots estàvem pensant que tregui Sorloth.
6: Crec que està mig món ara mateix pensant que quan dimonis traurà Sorloth del camp.
5: Mira, Òscar Bo, ara s'acaba de...
2: Doncs, no? L'altre dia va anar per aquí el tema, crec recordar. De fet, és així fins i tot algun lloc que s'ho plantejaven de cara a l'11.
6: Clar, de fet, només ha canviat un dels extrems, que ha tret a Nusa. Una altra opció seria entrar a Bob, posar Nusa i ficar Sheldrup o Nusa a la dreta, que també és una opció, no és menys natural.
5: O la de, això seria ja molt, molt ofensiu, però la d'Òscar Bob d'interior, fins i tot.
6: Ah, sí, clar. Sí, també.
5: És a dir, en el moment de dir, ostres, és que els tens aquí, perquè Bob és un jugador que en zones interiors té molt de talent, al City ho van veure, i potser doncs Nusa i Sheldrup, jo crec que Sheldrup l'has de deixar, és que està fent un bon partit, és veritat que a la zona part potser participen menys, però és un jugador que està entonat, i jo crec que en un Mundial has de mantenir.
2: Fixeu-vos, a la primera part, la possessió 68-32 per Anglaterra, a la segona 72-28 per Noruega. O sigui, com
4: és
2: un mitjó.
4: És una mica el moment ara, d'anar per Anglaterra. Oh, és a dir, estàs dominant, estàs jugant bé.
1: A mi em sorprèn una mica, perquè Anglaterra ha acabat la primera part, fent el gol, hem vist Bellingham, entrant als vestidors com un tro, dius, aquests a la segona part sortiran com avions, perquè, mira, de moment Noruega s'està imposant en aquesta segona meitat.
3: Sí. Tot i que ara ho intenta, Gordon no arribarà al jugador del Barça, evita que surti aquesta pilota per línia de fons, portaria per Noruega aquest 1-1... Mira, Kaká, Del Piero,
5: Cesc
3: Fàbregas, mira, amb Wenger, amb qui va ser seu entrenador d'Arsenal, Ronaldo...
2: Kaká una mica Clark Kent, no?
4: Sí.
6: El de dalt a la dreta era Jorkaef,
4: que està despert. Sí, l'he vist dormint en molts partits.
5: S'ha de dir que estava llegint a xarxes i hi ha molta indignació amb el gol anul·lat, de la gent dient que és una autèntica vergonya.
2: Però és de reglament.
6: Jo és que crec que arriba un punt que quan hi ha una selecció més petita, quan hi ha una selecció més petita i tothom vol que, o molta gent vol que guanyi, perquè...
4: Qualsevol acció, no?
6: Qualsevol acció es veu com un atracament brutal i tal.
1: Ara l'espectador neutral jo crec que es cobra cap a Noruega, no?
2: Sí, totalment. Però vaja, jo crec que el 99% dels mortals amb aquest

0: empenta de Haaland.
1: Sí, sí, jo l'he vist
0: clar. Clara, o sigui, se'l treu de sobre de mala manera. Vull
1: sí, s'han anul·lat gols per menys.
0: Sí, i que és Haaland, vull dir, no sé, si fos Ronnie Bargi que fes aquesta empenta, diguem-ho.
2: És el que els hi passa als jugadors tan alts i forts, que clar, al final doncs, també... Sí. Jo recordo Ibrahimovic al Barça, li passava molt, sempre li pitaven aquestes faltes.
0: Va amb les dues mans per davant.
1: Sí, sí. Ostres,
3: bueno, està jugant avui la centrada Kane, el segon pel control, se li escapa una mica la pilota.
4: El Gordon està agradant molt avui.
3: Sí, sí, per mi, del candidat MVP ara mateix.
0: Bé, n'hem de parlar d'això,
3: sí, hem de parlar de l'MVP.
0: Tenim...
3: Ara la pausa...
0: Sí, no? Hem investigat
3: ara la pausa de dilatació en parlem, perquè està a punt d'arribar aquesta pausa.
1: Jo tinc una altra cosa per la pausa, però...
3: Bueno, tenim 3 minuts, vull dir, tranquil.
0: Sí, sí, de fet...
1: Ens falten pauses i dilatació.
0: Sí, sí, sí.
3: Tenim una pròrroga, també, vull dir,
0: de fet, avançarem primícia que votarem des de RAC1 pel millor del partit del Noruega Anglaterra.
4: És molt popular.
0: Ja he donat aquí una pista.
4: Sí, sí, sí. Que hi vaig sentir alguna cosa quan estàveu després de...
0: Aquí entendrem moltes coses de les votacions. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
4: Clar, perquè si no, no acaba d'entendre's, no, el criteri.
0: Clar, és que com... sempre guanyen els jugadors amb més fans, no? les estrelles. El tema és, bé, ho explico ràpid, sí, que és una votació
3: Mira,
0: popular...
3: Ja, entra la Nusa.
0: Sí, ja
3: sí,
0: està,
3: fem pausa, fem pausa.
0: Un a un. Votació popular a través del web de la FIFA, obert a tothom, sense restriccions, i... Hi ha un supervisor, això ens hem de creure, això ho explica la FIFA, hi ha un supervisor que controla que no hi hagi una cosa random, és a dir, que no triïn un jugador que ha jugat 2 minuts i que no l'ha tocat.
4: Que no hi hagi un troleig, no?
0: Sí,
4: que hi hagi un foro cotxes, un foro cotxes, digui, anem a votar, allò que
5: sé. Això en cobra, quan...
4: Exactament és això.
0: A Sorloth, no? Per exemple, si avui sortís Sorloth, el que la FIFA diria, no.
4: Foro cotxes, avui votaria Sorloth.
1: Però clar, llavors,
0: agafa
1: el segon més votat?
0: Agafa el segon més votat, tria ell, hi ha algú de la FIFA que diu, escolta'm, si no és aquest, doncs jo decideixo que sí. Això no n'hem tret l'entrellat.
1: Molt nord-americà seria això.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Per tant, ara entrarem al web de la FIFA, intentarem votar el millor del partit.
4: Ah, sí, molt bé. Un experiment en primera persona.
0: Ara potser no ho trobem i quedem fatal, però...
4: Oh, sí.
0: Però segur que hi haurà aquest apartat per votar el millor jugador del partit.
1: Ràdio en directe.
0: Aneu pensant, eh? A veure, partit en joc, no? Noruega Anglaterra, en directe.
3: Jo, l'Antoni, eh?
4: Sí, és un candidat,
3: sí, sí, sí, sí. Aquesta assistència del gol de Bellingham i està fent un bon partit.
4: Bellingham també podria ser... També dependrà del resultat,
3: sí,
4: no?
3: Sí, el que acabi passant. A tot això, han canviat els dos extrems, han marxat Sorloth i Sheldrup, entren Bob i Nusa.
0: Pot ser que s'activi més endavant?
1: Sí, estava pensant, potser no han habilitat les votacions encara.
4: Clar, potser s'espera el minut...
0: Sí, 75, això també passa a la Lliga Espanyola, no? Que hi ha un minut que s'activa les votacions,
5: exacte, sí.
0: No?
1: Tu imagina't que ara entre...
5: La Lliga Espanyola és amb un QR, que posen el...
4: Ah, exacte, sí.
5: Però només hi ha 3 opcions, crec.
3: Esperem que... Són dos per equip, normalment.
5: 4 i les escull el comentarista del partit. Sí,
0: sí. Esperem que no ens demanin tant, perquè si ja comencen amb QRs... Vull dir
4: QRs, ja... tu, Jaume, no?
0: Al límit.
4: El tema cartes de restaurant, QRs, no va agradar, no?
0: Aquí arribem, sí, sí. Sí, és veritat que s'ha quedat en algun restaurant.
4: Sí, sí. Hi ha algú que ha aprofitat el tema del codi QR per no fer carta.
1: Aprofito la pausa d'hidratació posar damunt la taula que una cosa que segur que el Broc ha llegit avui, que és l'article de Mariano Rajoy.
4: Home, cada dia. No fa tota la cita.
1: Has vist el que ha posat avui?
4: Sí, sí, l'he llegit.
1: De la selecció francesa?
4: Sí, sí, sí.
1: Diu, pensant ja en l'Espanya-França de semifinals, diu, què passarà? No resulta fàcil dar una resposta semejant pregunta. Sin entrar en mayores detalles, no hay que olvidar que Francia ha sido 2 veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este mundial y ocupa la primera posición del ranking FIFA. Tiene además una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses.
4: Crec que va haver-hi algú, i això crec que ho he de confirmar, que va fer la prova de buscar a ChatGPT un article d'aquesta temporada, d'aquest mundial, de Rajoy, i veure si era possible que estigués fet amb... I ChatGPT li va fer un calcat.
3: Sí, sí, sí.
2: tu li deies...
3: És
2: una prosa...
3: No és opinió, és informació.
4: Són tòpics informatius i frases com molt generals, i aleshores hi havia algú que va fer aquest experiment, algú amb poca feina.
3: L'altra vegada, l'altra...
0: El problema és la cua final, no? Els sinfranceses, no?
1: No sé si la intel·ligència artificial et diria això de...
4: No, però això...
1: França no té francesos.
4: Això a l'editor que deu tenir, perquè això no deu escriure ni ell. O sigui, deu haver un senyor que... Ell li deu dir, quiero que digas esto y esto... Una mica Cruyff.
0: Sí, una mica, sí.
4: I aleshores hi ha algú que ho pica I aleshores això potser sí que és una aportació seva personal,
2: sí.
4: Però vaja, jo crec que Rajoy no sap ni què es publica.
0: Que potser no calia, no?
4: No, ja.
1: Si féssim un comentari de text, allò, exercici de la selectivitat, eh? Un comentari
4: que podria ser,
1: gènere textual de l'article de Mariano Rajoy, hi ha molts moments en què deixa de banda el terreny de l'opinió per exposar fets, és a dir...
4: Dades. Wikipedia.
1: Dades.
4: Per això quan van fer l'experiment aquest, li sortia
1: Francia
4: molt semblant.
1: Francia ha sido dos veces campeona del mundo.
4: Exacte. Que és per omplir la columna. Sí.
1: Està clar, no arribes als caràcters suficients.
4: Has d'estirar. És com quan tu al col·le escrivies més perquè semblés que estaves dient coses.
3: Sí.
4: I omplies molt.
1: Està clar, això?
3: Tots.
4: Sí.
3: Tu també, no menteixis.
5: Sí, com sigui, la frase és un racisme.
4: Sí.
3: Ara estava buscant, perquè recordo que fa 2 anys a l'Eurocopa també em va deixar en alguna, a part que el primer text me'n recordo que es deia aquí en Madruga, Dios l'ajuda, hi havia una, aquesta, que m'encanta. En el futbol, espera que recuperarà Noruega, potser pilota, la frontal de l'àrea... No, per cert, ens ha entrat Gordon, Que ha entrat James, un canvi molt... En el futbol, lo que de verdad importa es meter más goles que el rival si no lo haces
4: primero. Ah, efectivament. Aquest és un clàssic.
0: Irrefutable, no?
1: Tanca l'article Mariano Rajoy dient què debe hacer la selección española.
0: Ai.
1: En este escenario no pienso contestar a semejante interrogante. No vaya a ser que me hagan caso y luego las cosas no salgan bien. Está el patio como para asomar la cabeza. Tan solo haré un apunte. Hemos ganado un Mundial, tornem a les dades, y también 4 veces la Copa d'Europa. Más que Francia, que triunfó solo en 2 ocasiones. Tornem amb l'exposició de dades. Somos el tercer país en el ranking FIFA y nos han marcado un solo gol en este Mundial. Y arriba hay mucho talento, así que ya veremos. Yo tengo una corazonada, vamos a ganar, a falta de razonamiento, un presentimiento.
4: Fixa't que l'únic moment en què podria donar opinió personal...
0: Sí.
4: Com ha de guanyar? Què ha de fer Espanya? Diu, millor no ho faig.
0: No.
4: Que està molt bé, perquè és com...
0: Sí.
4: Oh, això aquí no m'hi ficaré, no? No.
0: Sí, perquè clar, vull dir, ningú es creu que li farà cas.
4: Però en principi no. Quan ha d'entrar una mica a valoració subjectiva, ella no, diu que no, com ha de fer això, no?
0: Bé, el canvi, no?
1: Indignat amb la substitució de Gordon,
3: eh? Sí, Gordon, i a més, ha entrat James, Rhys James, que és un defensa, vull dir...
2: Sí, el passat que l'ha posat al mig.
5: Sí, no? L'ha posat al mig i fica a S a l'esquerra.
1: Què busca Tuchel amb aquest canvi?
2: Exacte. Home, jo crec que té una miqueta més de presència al mig, perquè al final ara només amb Elliot Anderson, doncs, era un mig del camp una miqueta despullat, no estàvem veient Anglaterra participant massa i defensivament l'estan veient una miqueta com ara que a la centrada. També és el toc de pilota que té Rhys James és molt bo. Crec que és un dels... Bé, el lateral titular si està físicament bé i és un dels millors centradors del planeta. I per tant, doncs, guanyes aquest puntet, veurem a Eze, perquè saca de moment res, invisible, i ara Noruega es desplega.
3: Sí, amb Arsnes per la banda dreta apareix. Òscar Bob, compte que està molt sol dins d'àrea. S'ha emborratxat aquí de pilota, Òscar Bob, i a punt ha estat al final d'arribar també Berg per rematar, però ha entrat molt fàcil fins la cuina, però després no s'ha atrevit ni a xutar ni a buscar
1: un soci. Ha anat a xocar contra el mur.
3: Sí.
2: Mala decisió,
1: Està el partit en un moment maco, però,
0: Sí. Podem votar, per cert, Sí. Sí, ha aparegut dins el directe de la FIFA, hi ha un apartat on et diu vota, i ara hem accedit, i bé, et dona totes les opcions. Pots votar qualsevol jugador.
1: Gordon, no? Es comprem cap a casa.
4: Jo votaria Gordon ja per tema d'allà.
0: Votem l'Antonio, no?
3: Sí. Votem l'Antoni.
0: Vinga, va, a veure.
4: Busca.
0: On està?
2: No hi és?
0: Sí, ara. Ja està. Poses un mes.
3: Està la banqueta, diu.
0: Confirmar. Ja està, no?
4: Has de crear un compte, eh?
0: No.
4: Vale.
0: Per veure o editar el vot.
4: Però
0: el vot està fet. De fet, em demanen si el vull canviar.
1: No, estem
0: convençuts.
4: Encara que marqui 5 gols ara a Haaland, no canviïs.
1: Continuarà sent Gordon.
0: Ja està, no, el nostre vot està aquí.
2: Que moltes vegades és pel jugador que marca el minut 80, de volta MVP, no? I fins a aquell moment no havia...
1: Clar, no es valoren els 75 minuts anteriors. Absolutament. Hem votat, per primera vegada en aquests MVP, que fins ahir no sabíem...
3: Hem trigat quants partits portem de Mundial?
0: 99.
3: Bé, mira.
4: Millor ara que no arriba a la final i no votam.
1: El de la matinada és el número 100, Argentina-Suïssa.
0: Espera, deixa-m'ho confirmar que ara...
3: Sí, perquè són 104 en total, per tant queden les dues semis i els dos de...
0: Endavant.
3: Els dos finals. Córner favorable, per cert, a Noruega, des de l'esquerra hi va Berg, i ara de posar una mica de pausa...
0: De
3: calma, turpent, sí, perquè abans ja hem tingut xerradetes i la falta final de Haaland.
2: Ara, Elliot Anderson segueix amb Haaland,
3: Sí.
2: Un duel.
4: Parella aquí.
3: Futurs companys.
0: Tenen molts centímetres.
3: Sí, sí,
2: no, és que tenen dos centrals de 90...
3: Abans, quan hem vist la barrera aquella, ja era increïble. El corner Pickford que posa els punts de Kawa. Ausdes al remat, i la segona treu la defensa de la terra i el remat finalment a la lateral de la xarxa. Però el remat del travesser diria que ha estat de... No sé si ha estat de Hegem, que és a qui ens ensenyaven, i compte, perquè Konsa va coix a veure la repetició.
4: Cada corner és ocasió.
3: Ausdes posa el cap, sí, Hegem, que és qui que havia marcat abans, i la pilota va al travesser i després...
2: No es corna, això? No.
3: No, i després l'acció defensiva d'Anglaterra.
5: Aquestes jugades a mi em fan una pinta, una pudor que Anglaterra marcarà la que tingui.
1: És que ara estava pensant, comença
5: a mereixer molt.
1: No és la de Sorloz de la primera part, perquè no ho és, però és de les que pots recordar, al final del partit. Ens anaves a dir, Jaume, abans del córner...
0: Mira, segur que ho saps, això, Oriol, que si vols canviar de cotxe o vols una moto, has d'anar a Sant Boi.
1: Oh, això,
0: ho tens clar,
1: per favor.
0: Sí, allà pots triar entre 45 marques a 10 minuts de Barcelona. Cap a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe. Amb més de 40 marques, amb totes les ofertes de mercat. Ves a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
1: Entrem en els últims... 13 minuts,
2: zona bèl·lica,
1: més l'afegir.
3: Exacte, sí, sí.
1: No sé si comenceu el virall o una pròrroga...
4: Jo encara no, eh? Jo crec que marcarà...
2: Està amb el cul per estar obert, jo crec que pot haver un golet.
4: Jo crec que hi ha un gol, sí.
0: El millor dels tres partits de quarts fins ara.
3: Sí, ara ho confirmem, ara ho confirmem.
0: L'espectador, sí.
1: Sens dubte, sens dubte. Amb opcions, amb alternatives per un i l'altre, obertíssim. Jo potser m'esperava una mica més d'Anglaterra, però també moltes errades en un equip i l'altre, pèrdues de pilota,
4: moltes imprecisions,
2: sí, sí. I molt poc del, no, el duel que esperava amb Harry Kane, probablement un partit molt fluix de Kane, ara pot ser
4: un diàleg de llibre,
2: mira que Haaland t'esperes que participi menys, però de Kane sí que t'esperes.
3: Mira, espera, que li posen la pilota a l'àrea, no te la juguis,
2: millor callo una estona. Ja ens ho veurem després.
0: Però troben a faltar, o jo tinc la sensació que està trobant a faltar Anglaterra molt a raïs. No? Oh, des del descans, és que...
4: A veure, s'equilibra
0: molt, no?
4: Conyes a banda, un virus d'aquests et deixa... tocadíssim, eh? Molt dèbil, i a més a més no
2: t'he tocat per l'oficina.
1: Que necessites algun dia per recuperar-te...
4: I per fer esport encara més.
3: De fet, recordem el que va agafar l'any passat. Compte la centrada que surt fora de sac, d'aquestes centrades que es van tancar en rosqueta, ningú la toca... Qualsevol cama que hagués aparegut per allà, potser hagués estat gol, i acabat sortint prop del pal. Dic que va ser l'estiu passat, no?, que Mbappé va tenir aquell virus que es va primar en el segon.
4: Sí, el Mundial de Clubs,
3: exacte.
2: 6 quilos, van dir.
3: Sí, va estar molt... Va costar tornar a recuperar tot el que havia perdut i va estar un temps sense...
4: No, és un infern.
2: És un bon virus, ja.
4: Sí, aquest dia diguéssim que és professional,
1: eh? Ostres, aquesta cara d'altra.
2: Aquesta imatge és bonica, eh? Sí, sí.
5: Brutal, el pa,
3: arriba a rematar un pam més enrere i la pilota que ha caigut a temps per
5: passar. Atenció a Nusa, que ara fresquet amb la velocitat i la qualitat que té, si té alguna...
2: Ha entrat a l'ec, també se'ls demana. Jo crec que Schilderup, no sé si us heu fixat, quan l'han canviat, té una cara de deia, ostres, no estava massa d'acord. Clar, era veritat que era massa ofensiu, potser mantenir tots aquests jugadors, es trencava al mig del camp i no s'havia d'entrar.
5: És una mica de mala sort per Noruega que els seus millors dos extrems són bastant incompatibles. Sí.
1: Doncs una mica més de 10 minuts perquè acabi aquest partit. Si no hi ha gols, anirem a la pròrroga, cosa que ens acostaria bastant al partit de les 3, aquest Argentina-Suïssa.
5: Llavors ens quedem després.
1: Això ja...
4: No està contemplat.
1: Que prengui la decisió que consideri més oportuna. Com veieu aquest partit, aquest Argentina-Suïssa?
4: Saps que jo crec que és la sorpresa... O sigui, avui venia cap aquí i pensava, un dels dos favorits, en teoria, Anglaterra, Palma, i crec que és Argentina. Ja, és una...
1: Sí.
3: És que ha jugat amb foc als dos últimes eliminatòries contra Cap Verde i Egipte.
4: Però no sé per què, tinc la sensació de que...
2: Angelismo.
4: Sí, dels quatre dels semifinalistes grossos que en teoria hi havia, crec que el que té més possibilitats de caure és Argentina.
2: I Suïssa sí que no té zero pressió.
4: No.
1: Ara, per Suïssa, semifinals d'un Mundial seria històric.
2: Històric, històric. Sense Shaqiri.
5: Sí.
2: Seria el pobre Shaqiri.
1: No, imagina't ser Shaqiri,
4: tota la vida, no?
1: Que porta allà 30 anys arrossegant-se amb la selecció de Suïssa.
5: Podran ser una vegada, no? Pot ser que el Mundial...
4: L'any 50.
1: Ui, això no. És en blanc i negre, eh?
5: Sí, sí, molt antigament.
2: Molt blanc i negre.
0: Però clar, no hi havia semifinals en aquell Mundial, si és el 50, no? Per tant...
5: És que no sé si es va ser el 50.
0: Ara ho farà, potser.
4: No, ja, és el que organitzen ells, potser,
0: sí,
4: no?
0: Pot ser.
4: Exacte. El Mundial de Suïssa...
2: Shaqiri hi era?

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a Munt.es.
1: Jo pensava que era un silenci, no?
2: Ara no ho estic trobant. Bé, ara ho busquem, en qualsevol cas. Joan Ferrer, bona nit. La selecció argentina, que dèiem, Argentina-Noruega, les 3. Avui hem pogut sentir Scaloni, que ahir no el vam sentir perquè va parlar de matinada. Com afronten aquest partit els argentins, en el qual teòricament han de ser els favorits?
3: Sí, s'enfrontaran en l'últim partit dels quarts de final, l'Argentina i Suïssa, a Kansas, a partir de les 3 de la matinada, hora catalana. L'Argentina parteix com a favorit, com deies, almenys a priori, tot i que també tenia aquesta condició els setzents davant Cap Verd i els vuitens davant Egipte, i recordem que van acabar patint de valent. Leo Messi és evidentment la principal arma de l'Argentina, el 10 de l'Albiceleste, que és el pitxitxi del Mundial amb 8 gols, empatat amb Mbappé i a l'espera del que pugui fer Haaland avui. Ja és el seu Mundial més golejador, després de superar les 7 dianes que va fer a Qatar, i una última dada sobre l'animalada de campionat que està fent Messi amb 39 anys. Són ja 9 partits mundialistes seguits en què l'argentí marca almenys un gol. Cap jugador en tota la història havia estat capaç de marcar durant tants partits consecutius. Precisament sobre Messi n'ha parlat el seu seleccionador, Lionel Scaloni, que ha deixat clar en la prèvia que continua sent el millor independentment de la seva edat.
4: Mientras él tenga gana va a ser el mejor. Lógicamente va a llegar un momento que va a tener 50 años y ya no. Pero los que los conocemos, los que lo vemos entrenar, los que lo vemos hacer cosas que... Yo no imagino lo que habrá sido a los 23, 24 años en el Barcelona de Guardiola. No me lo quiero ni imaginar. Lo hemos hablado un montón de veces con el cuerpo técnico. Haber visto eso habrá sido algo difícil de explicar.
3: Un Scaloni que també ha parlat dels arbitratges, contestant al corrent que hi ha, que diu que l'Argentina ha pogut ser beneficiada.
4: Hay gente que no quiere que Argentina gane, pero es normal, como habrá gente que no quiera que gane otra selección. Lo que pasa es que nosotros... A lo mejor hay bastante más gente que quiera que no ganemos, porque a lo mejor ya ganamos la última y bueno, eso lo tenemos en cuenta y sí que a los jugadores les llega, a los jugadores utilizamos como una especie de rebelión, digamos, que se rebelen para que todavía jueguen aún mejor.
3: Per cert, que també li han preguntat pels arbitratges a Lisandro Martínez, central de l'Argentina, que no ha dubtat a defensar la feina dels col·legiats i ha dit que és la premsa qui genera aquesta polèmica. I pel que fa a la selecció suïssa, arriba invicta als quarts de final, va quedar primera de grup després d'empatar contra Qatar i guanyar Bòsnia i el Canadà, a setzents va derrotar per 2-0 a Algèria i ve d'eliminar Colòmbia als vuitens a la tanda de penal. Ahir va parlar el seu tècnic, Murat Yakin, el vam sentir al Tuiràs, es va mostrar confiat a poder aturar Messi i la resta de la selecció argentina, i sobre l'arbitratge va deixar clar que creu que tots els partits són nets i que el que hauran de fer és igualar el nivell d'intensitat que proposi l'Argentina. Els suïssos no podran comptar, això sí, amb una de les seves millors armes, Johan Manzambi, que fins ara havia fet 3 gols i 2 assistències en el que portem de Mundial i que no estarà disponible pel partit d'aquesta matinada.
2: Baixa sensible la de Manzambi, perquè màxim golejador de Suïssa...
5: I màxim regatejador, també, si és que és un...
1: Que Suïssa anirà a buscar els penals, no? Desesperadament, no? O sigui, el 0-0 i... Sí, i ja veurà, ja tenir la moneda dels penals si li surt cara. Jo crec que és el partit que planteja la Suïssa, vaja.
2: Li doneu alguna opció, Albert?
6: Sí, Blaia? Sí. Suïssa sempre competeix. Vull dir, a partir d'aquí, d'un equip, una selecció que sempre competeix i que posa molt difícil que li marquin gols, posa molt difícil cada disputa, que tenen aquest caràcter de jugadors que, a més, alguns venen d'origen balcànic, que són molt competitius, jo crec que, o altres orígens, no? És una selecció molt multicultural, sempre ha competit bé durant els últims anys. Aquest Mundial, per suposat, va fer una cosa molt difícil, que és eliminar Colòmbia. Colòmbia és una selecció d'un nivell no tan diferent al d'Argentina, i per tant, no moltes, un percentatge molt alt, però una opció sí que li dono.
5: Jo crec que depèn molt d'Argentina, és a dir, si Argentina està al nivell que portem esperant tot el Mundial, per mi és molt superior, perquè em sembla una selecció que té, a part de molt més talent, és un equip que jo crec que pot desmuntar la defensa de Suïssa amb més facilitat, no? El que passa que, evidentment, també hi ha el factor cansament, és a dir, Suïssa ve d'una pròrroga contra Colòmbia, té menys jugadors, potser per entrar a la rotació li falta l'estrella, que és Manzambi, el jugador més diferent, no l'estrella, però el jugador que pot fer més coses en atac. Veurem. Jo crec que Argentina és molt favorita, però sí, coincideixo amb l'Albert, que al final és una selecció molt competitiva, que aquest fet de no tenir l'etiqueta de favorits, doncs,

0: els pot afavorir moltíssim.
1: I ha patit Argentina, això és veritat, en els últims dos partits, ostres, contra Cap Verd a la pròrroga, contra Egipte li van anar pels pèls i no van a la pròrroga també pels pèls, vull dir,
2: no, jo sé que estic sol, però jo avui veig l'eliminació d'Argentina, o sigui, crec que és un rival incòmode que si aconsegueix mantenir a la porteria fins al final, Argentina tindrà aquella pressió i aquella ansietat i no, per mi no és fàcil. Jo, no sé, tinc la percepció de que avui hi ha sorpresa.
3: T'imagines que ara en surt un cromo de Suïssa...
4: Ui, espera, Anglaterra, puc marcar. Quina acció s'ha inventat aquí. Bukayo Saka, que havíem dit que no l'estava apareixent, que no l'estàvem veient, doncs mira, ara la que acaba de fer el futbolista de l'Arsenal pràcticament sobre la línia de fons, la centrada, però que no ha trobat rematador, l'ha tret la defensa noruega. Per cert, ha fet canvi a Anglaterra, ha entrat Spence en lloc d'O'Reilly, 3 minuts més l'ha afegit, 1-1, aniríem camí a aquesta pròrroga. Ara tindrà un cor a l'Anglaterra.
3: Imagines que en surt un cromo d'Argentina o de Suïssa? Ai, la màgia!
5: La Panini, la col·lecció oficial de cromos del Mundial, l'única oficial de la competició. Messi, Lamine Yamal, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Pedri, Haaland, Kane, Vinícius, tots els cracs.
1: Sí.
5: Ja és aquí per gaudir, col·leccionar i compartir l'àlbum i ja d'aquí uns dies pensar d'acabar-lo. Ja.
1: Tenim la col·lecció allò a punt,
5: Sí,
1: home, jo l'he començat, Estic començant,
5: Sí, jo aquests cromos, ja saps
1: gràcies.
5: Vaja, si els tenim nosaltres...
1: Fins quan es pot fer la col·lecció?
2: És que és cosa de la meva filla que de sobte, a mig mundial, ha decidit que volia fer el...
5: Que això complica.
2: No li agrada el futbol, però ha tingut una
1: especial... Allò de cop i volta, un mur de
2: moltes pàgines. I va ser aquesta setmana, O sigui, abans d'ahir em va dir, compra l'àlbum, bon moment per... I sí, l'estic fent, i bé,
5: O sigui... Bé, col·laborarem amb...
1: A veure què ens ha sortit, va.
5: Jugadors de la talla de... Jalal Hassan, d'Iraq, tots són necessaris, ja sabeu.
1: No el tinc.
5: Jesper Karlström, de Suècia.
2: Tampoc.
5: Leonardo Campana, de l'Equador.
2: Tampoc.
5: Richard Ríos, aquest l'hem trobat a la Champions, colombià. Sí. Jugava al Benfica, pot ser?
6: Juga al Benfica.
5: Juga al Benfica, fins i tot. El Muez Ali, de Qatar. Aquest és de col·leccionista, tots són necessaris. Abde.
1: Ostres, aquest...
5: I atenció, el Dibu Martínez, el porter d'Argentina. Aquest és bo, Potser és un senyal que avui serà l'estrella a la tanda de penals de l'Argentina-Suïssa.
2: No tinc cap,
5: Doncs vinga, va.
2: No, me'ls quedo perquè...
5: La màgia!
2: No és...
1: Ens han sortit gaires de repetits a nosaltres?
5: Alguns.
2: És la gràcia, el
1: tercer.
5: Però pocs, eh?
1: Pocs.
5: Per cert, no sé si ho han dit, 6 semifinals a Argentina, a mi surten.
6: A mi 5.
5: A tu 5,
6: I de fet, la web de la FIFA posa 5.
1: A mi m'havien sortit 6 també, amb 6 finals. És a dir, que sempre que havien arribat a semifinals...
6: A mi...
5: Clar, el 1930 sots campió. Potser no hi va haver semis, o què?
6: És possible. A mi em surt, segons la FIFA...
5: Val.
6: Alemanya 12, Brasil 8, França, que no l'hauran sumat, seran 9, Itàlia 7, Argentina 5, Uruguai 4, Anglaterra 3, Croàcia 3, Països Baixos 3 i Suècia 3.
5: Doncs deu ser això.
0: Itàlia amb 7 encara aguantant després de tot el que porta fent els últims 20 anys.
6: I 12 semifinals d'Alemanya, mare meva.
5: Ara que ve de dos mundials sense passar la fase de grups, es fa estranyíssim. Doncs ho diré jo per veure si avui faig el miracle... Però això va de peta a la pròrroga,
6: El 50, el 74 i el 78... 50, 74 i 78 no va haver-hi semifinals.
1: Ah!
5: Ah, doncs el 78.
0: Clar,
6: que és la que guanyen.
5: El 78
6: és la que guanyen a casa seva.
5: Doncs el 1930 sí que juga a semi.
1: Clar, salten del 30 al 86.
0: I fora una i simoneja, no?
4: Sí, aquí era una centrada perfecta per blocar-la i l'ha rebutjat, no sé amb qui ha fet una cosa molt estranya. 7 d'afegit, han fet el 5è canvi a Anglaterra, ha entrat Morgan Rogers per Consa, per tant, si això va a la pròrroga... Ui, Nilan, que a punt ha estat de provocar el gol de Spence, perquè ha trigat moltíssim a treure's la pilota de sobre, Spence que ha posat la cama i la pilota ha sortit fora, però se l'ha jugat aquí l'ex del Sevilla.
2: No et recuperes,
4: d'un
2: gol així.
4: Si hi ha pròrroga, per tant, li quedaria un canvi... Li quedaria un canvi a Anglaterra a la pròrroga, en el cas de Noruega li encara en tindria 2 a la pròrroga.
1: Espens que té com un protector com si anés amb moto.
2: Sí. Aquesta de trial, no? O de cross, no?
4: I ara espera, que aquí es complica la vida, és a l'altre costat. Mare meva, aquí una mica...
5: Hi ha nervis,
4: Sí.
0: Estan fent coses molt estranyes.
4: Els últims 6 minuts...
6: Crec que era el propi Spence.
4: Sí, Spence un altre cop.
6: Ha vist com la liava el porter. Jo, mira, igual puc...
0: Home, està tocant moltes coses Tuchel, no? Perquè ara amb l'entrada de Rodgers naturalitza una miqueta el procés posant a Rhys James de lateral dret, però Rodgers és un jugador molt ofensiu, és un perfil, no? Molta arribada, molta qualitat... amb Elliot Anderson, que està avui potser no tan, no tan present com altres dies, però clar, Morgan Rogers Bellingham són dos jugadors que fins i tot poden competir en algun moment per aquesta posió de mitja punta.
6: Un tir a porteria a Anglaterra,
1: I cinc Noruega.
0: No, a veure, la Noruega està... Vull dir, va ser millor que Brasil i està sent millor que Anglaterra, s'ha de dir.
4: Per mi és per guanyar el partit als 90 minuts. I en queden 5... i 20 segons, i compte, perquè Anglaterra, la que recull una queina a la frontal, com ara, que s'ha escapat el control...
2: No està fiu,
4: no, avui no té el dia, Harry Kane també en qualsevol moment pot aparèixer, però...
0: Odegaard com treballa sempre en aquestes accions...
4: Sí, partides d'Odegaard també, un dels candidats probablement a...
0: Avui Odegaard molt millor que altres
4: dels
0: dies.
4: Dels millors del partit.
1: No, no, és Gordon, el meu del partit.
5: Sí, ja han votat.
0: No era pròrroga el que sí, però aquí ja...
2: I a més, guanyarà Gordon.
5: Home, jo espero que tota l'audiència de racons ens hagi seguit en aquest procés.
4: I de VIP...
5: Voteu l'Antonio.
4: Sí, hem vist un altre VIP, en aquest cas Luis Suárez, Luisito.
5: Home.
4: Amb el seu fill, amb el Benjamín, diria que es diu. Sí?
2: Sí? Ostres, no,
1: clar,
2: no
1: tu,
5: no, no, això no.
4: Benja, sí. Benja.
2: Benja. No, no toques, no, aquest tema? Benja.
5: No, no, però vaja, que em quadra que si hi ha un partit a Miami i ell hi és, doncs...
2: Home, clar, clar.
1: Jo si ho diu la Clara, m'ho crec.
5: El vagi a veure. Per cert, els gols esperats, avui estan garrepes, eh? 0,52 Noruega, 0,28 Anglaterra.
1: Només.
2: Que Anglaterra, tampoc...
5: No, Anglaterra sí, però vaja...
0: No, no, el gol anul·lat de Noruega hi havia...
5: Clar, no compta, clar.
1: Va, el de Sjelderup no té el...
5: Però el travesser, per exemple, el travesser pot puntuar en poc, suposo.
0: Sí, perquè era un cop de cap... Normalment el que a molts models tenen en compte quants jugadors ja parlen de la pilota, clar, hi havia molts futbolistes, era un cop...
5: Hi ha els dos cops de cap de Haaland, un que treu Pickford i el de la primera part, que també l'atrapa el porter.
4: S'ha dit que hi ha diversos... No, té problemes ara...
0: Aquesta imatge...
2: La imatge semblava que retirava, sí.
0: Impossible.
4: Ha entrat, per cert, també fa una estona Pedersen en el lloc de Wolf, que veig alguns jugadors esgotats, entre ells Bellingham, que la pròrroga... Se'ls pot fer llarga a uns quants d'ells.
0: És que amb la calor que deu fer, no?, i la humitat a Miami...
5: Sí,
0: i una pròrroga pot ser d'orilla per l'espectador, eh? Sí,
5: sí. I és que, a més, la humitat va pujant a mesura que avança el dia. Clar, a la nit he vist que, per exemple, l'última nit ha arribat al 92% d'humitat.
0: Tropical...
5: Suposo que surts al carrer...
1: I... Deus aigua.
2: Xop.
5: Sí,
2: xop,
5: no?
2: Només surt.
5: Deus acabar així. Mira, aprofitem que el joc està aturat pel teu jo de cada dia, pel teu jo aventurer, Volvo XC40, pel teu jo que no para mai, Volvo XC40. 40 per cadascuna de les teves facetes, no dubtis. Volvo XC40 i ara des de 31.900 euros. Sí, 31.900 euros. Consulten les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: La IFAP, una cosa que s'hauria de mirar per properes temporades, deixo aquí el suggeriment. És 7 minuts d'afegit i ara també en 30, en cas que el partit anés a la pròrroga, s'hauria de commutar el temps afegit i començar directament la pròrroga a partir del minut 7.
2: Ja comptar-lo com a...
1: Bé,
2: em sembla bé, eh?
5: Clar, però si en aquests 7 minuts algú marca, no hi ha pròrroga.
1: No, clar, no. Llavors jugues l'afegit, però si llavors hi ha pròrroga...
2: A la pròrroga seria 23.
1: Clar, comencem a partir del minut 8.
5: Ah, val, d'acord. Ara veig per on vas.
2: Sí. Em
5: sembla bé. Mira, això encara...
2: Per escurçar una mica...
1: És que ara que els afegits són tan quilomètrics, potser no cal. També els jugadors acaben jugant 140 minuts de partit, en cas de pròrroga o més.
5: O suprimir la pròrroga, fer només una part, perquè al final a la pròrroga només s'ha decidit el Bèlgica-Senegal, no?
2: Ostres,
6: podria ser.
1: Sí.
6: Aquest segur?
1: Sí.
6: No sé si...
5: Vol d'Argentina?
1: Argentina.
5: Argentina que perd.
4: Intentava Bellingham, intentant rematar aquesta centrada des de la dreta, no ha pogut tenir direcció del futbolista madridista. Queden 2 minutets.
0: I quin reclamava penal, eh? Que l'han agafat una mica, però no... Però bé, perquè reclamar que no. Que ara mirava quin ha fet 11 passades en tot el partit, eh? 8 d'11 en tot el partit. Només un de 5 duels guanyats. Partit molt transparent d'un Harry Kane, que és dels grans candidats també del pilota d'or, si Anglaterra aconsegueix fer un paper d'arribar a la final, per exemple. Clar, si cauen avui... Sense la Champions jo crec que queda descartat.
6: Tot i que a Madrid faran tot el contrari, no? Et faran pensar que és Bellingham qui l'ha de guanyar, però... Sí.
1: És un bon debat.
0: No és possible que guanyés cap jugador. Olís, segurament, serà l'altre gran candidat.
6: Jo crec que si França guanya el Mundial, Mbappé serà pilota d'or, segur.
0: Mbappé?
4: Sí.
6: Ostres, sense cap mena de dubte.
5: Sí, perquè si guanya el Mundial serà el Pichichi, també.
6: Serà el Pichichi.
1: Home, Dembélé,
6: això marca molt qui és l'estrella.
1: Champions i Mundial, Dembélé...
6: Sí, no, però... Si guanya Mbappé, que marcarà més gols i tal, serà ell. No, ja sé que segurament no és just.
1: Però vull dir, per la temporada del Madrid...
6: No
1: feu
6: aquestes comptes de, no, és que bona temporada amb el Bayern, no, no.
2: Però si guanyés d'Argentina...
6: Messi, perquè a més ja ha passat, sí. Que ja ho vam veure. Va, un any que no va fer absolutament res.
0: El PSG encara, no?
6: Sí, però això també ho diuen. Però jugar a l'Inter de Miami no significa que no puguis guanyar una pilota d'or si has fet el millor futbolista del Mundial.
0: Objectivament ha fet millor... O sigui, mires la temporada de Messi a l'Inter de Miami, no sé si han sigut una barbaritat.
6: Any de Mundial, si una estrella fa un gran Mundial i guanya el Mundial, guanya la pilota d'or.
4: I si guanya Espanya?
1: Seria el...
4: Lamin...
6: Aquí està clar, és que no... Lamin...
0: Miquel Merino, potser.
6: Però el tema de Lamin...
4: Ostres, tio, gires.
6: És que ha de fer alguna cosa... Si Lamin... És que són molt veletes, a més, els que voten. Si Lamin...
4: Fa una final increïble.
6: Fa una bona semifinal i marca dos gols a una final, guanya pilota d'or.
1: Ara no és per buscar tampoc teories de la conspiració, però...
6: Ronaldo Nazario, el 2002, no Messi... va fer res tota la temporada amb l'Inter, no va jugar pràcticament, va guanyar la
1: pilota. Messi podria ser el...
4: Sí, es queixa molt Bellingham.
0: I això pot ser, sí.
4: D'aquesta entrada de Hegem, que a més estava esgotat, perquè tenia rampes per tot arreu, ha arribat aquí molt just, i sembla ser que se l'han portat per davant. Veurem a quina alçada, veurem a quina zona, però es queixa molt Bellingham.
0: Però això l'ha falta?
4: Zona... No, jo crec que et seguia, ha aturat el joc.
0: A veure... Ostres, grua, això.
4: Sí, perquè no, està amb rampes. No. Ui, no, res, no, res.
0: Mira que es tira una mica la cama, no? Quan fa la passada aquí...
4: No, però res, és un impacte al taló i ja està. Res.
5: Ell posa el braç voluntàriament, però el toca baix, a mi em sembla involuntari, eh? Sí,
4: bé, la una, a l'hora que havia acabat el partit, i ja hem passat ja l'afegit i anem camí de la pròrroga. Jo us ho he dit, jo.
2: Enllacem amb Argentina.
4: Sí, sí, no, ja us ho he dit. Jo us faltaria que caigués un llam, ara.
2: Sí, una...
5: No.
2: No, perquè ja entenc... Ella vol arribar... Tu vols arribar a casa just quan comenci...
4: Sí, però per això no vull llam.
5: Sí, però hi ha gent que té una hora i mitja de viatge fins a casa.
4: És que tinc 40 minuts i em va perfecte, perquè això acabarà...
5: No, clar, sí.
1: Doncs llavors, escolta'm, llams, pròrroga, penals...
5: No, deixa't estar.
1: Tot el que vulgui la Clara.
2: No, clar, Jaume, tu ho tens més complicat.
5: Sí, home, clar.
4: La meva pregunta és, si ara... No passarà, però si ara hi haguessin llams i... No. I veiessin que no poden reprendre el partit fins d'aquí dues hores.
5: Home.
4: Faríem més tard també l'Argentina per no solapar dues quarts de final?
2: És una bona pregunta.
0: Té 3 hores.
5: Jo tinc dubtes, eh?
4: Sí, eh?
6: En teoria, a la fase de grups, no. De fet, va haver-hi dos partits que es van jugar alhora. No recordo quin partit vaig fer, què va passar. Però, clar, un quart de final igual s'haurien de plantejar d'una altra forma.
4: Anem a la pròrroga, confirmat. 1-1, Noruega-Anglaterra, i compta la pròrroga, que pot ser dura, eh? Perquè estan molt cansats els jugadors de tots dos equips, sí. I pot ser que no veiem res interessant fins d'aquí mitja horeta quan tinguem els penals, jo aviso.
1: S'havia predit això en alguns cercles de la redacció d'esport.
2: Hi havia apostes i...
5: Jo avui no ho veia de cap manera, eh?
4: Jo sí, jo vaig posar un empat.
5: Cop duríssim.
1: Mentre ens refem del cop, ens posarem al dia de l'actualitat general amb el Josep Rigol. Josep,
7: hola, bona nit.
1: Què ens expliques?
7: Doncs mira, que els bombers han aconseguit estabilitzar el foc declarat aquesta tarda a Camarasa, a la Noguera. L'incendi ha obligat a confinar els veïns del nucli de Fontllonga i, segons els agents rurals, hauria cremat gairebé 22 hectàrees de l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig entre el Segre i la Noguera Pallaresa. Trànsit ha tallat el tram de la C13 entre Camarasa i Vilanova de Meià per culpa del foc. A banda, durant la tarda, un altre foc a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, ha cremat 7 hectàrees i ha obligat a confinar durant un petit període a les urbanitzacions properes. Diumenge entrem en una nova onada de calor, la tercera en un mes, i per això tornarà a augmentar el risc d'incendis a tot el país. Els agents rurals han decretat el risc extrem d'incendi en 72 municipis, 15 més que dissabte, i en tenen 185 més en risc alt. A part, mantenen les restriccions d'accés als 8 parcs naturals on ja no es podia entrar aquest dissabte. A Los Gallardos, Almeria, el foc continua cremant i els bombers estan treballant aquesta nit per atacar el foc, que es podria estabilitzar gràcies a l'augment de l'humitat a la zona. El conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha anunciat que de les 1.400 persones desallotjades, més de 600 ja podran tornar a casa seva.
8: Que acabamos de autorizar desde el Comité de Operaciones del Incendio ya el regreso seguro de más de 600 personas evacuadas. Creo que es la mejor noticia que esperábamos.
7: Alhora s'ha aixecat el confinament que afectava el municipi de l'Obrín. Abans, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha confirmat que les tasques d'extinció de l'incendi van pel bon camí i que les cases que es trobaven dins de l'àrea del foc es troben en bon estat. El foc no ha avançat durant tot el dia i en total ha afectat un total de 6.600 hectàrees. I en plana cultural, les protagonistes de l'últim dia del Cruïlla són ara mateix Tudor Cinema Club i d'aquí una estona ho serà la banda britànica Faithless. El festival tanca aquesta matinada amb un total total de 73.000 espectadors, 9.000 menys que l'edició anterior. L'organització, però, en fa una lectura positiva, perquè diu ha prioritzat qualitat i no quantitat. Anem cap al Parc del Fòrum. Bàrbara Padilla.
9: 23.000 persones han passat avui pel Cruïlla en el que ha estat la jornada més multitudinària. Els assistents s'han repartit força. Han anat a veure la banda de rock sueca The Hives i ara els irlandesos Tudor Cinema Club, però també el talent català de Rigoberta Bandini, que ha definit Barcelona com la millor ciutat del món. I la Ludwig Band, que ha concentrat molta gent. Des de les 6 de la tarda han passat per aquí els Pets, el grup Queer Fades, els mexicans Midnight Generation i l'italià Jovanotti. Avui ha fet més xafogor que ahir i molts assistents han recuperat els barrets de palla que reparteix el Cruïlla per baixar la humitat que hi havia a l'ambient. Uns barrets que el públic ha fet volar pels aires al concert dels Pets. La calor, però, ja és història i d'aquí una estona arriba el dance i el hip-hop de Faithless, però també torna el talent català, a més Betlana.
7: I pel que fa al temps, la calor s'intensifica una mica aquest diumenge a l'interior del país, on podrem recuperar els 40 graus a Ponent, amb xafogor intensa i una nit de mal dormir a la costa. A diferència dels últims dies, no s'esperen precipitacions enlloc.
1: Gràcies, Josep.
7: A tu.
5: Ja segueix l'estiu, no sé si ho veieu notat, eh?
1: Jo crec que encara no...
5: No, encara no ha apretat prou.
1: Fem mala idea.
5: I Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita els Summer Days de Ford Pro amb condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials. Però afanya't, perquè aquesta promoció només és vàlida fins que s'acaben les semis, fins al 15 de juliol. Sí, sí, només fins al dia 15 de juliol, dimecres. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper i no deixis escapar aquesta oportunitat. Tens temps només fins dimecres. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
1: La 1:05, un minutet i seguim aquí al Tu Diràs.
10: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web. Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
11: El que encara no has escoltat
12: i segur que t'agradarà.
10: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
13: Per triar i remenar.
14: Amb tot el contingut dels programes.
15: I també els podcasts originals de RAC1.
16: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
17: I som tots.
18: Més fàcil.
19: Més directe.
20: Més intuïtiu.
21: Més RAC1. Tots som un milió.
22: Notícies.
23: Contingut exclusiu.
24: Ràdio en directe.
25: RAC més 1.
24: Podcast.
25: Perquè amb l'app de RAC1 tot és més. Més.
26: Tu diràs, amb Oriol Jover.

0: La 1:07, aquí seguim el Tu diràs a RAC1 vivint la pròrroga en aquest Noruega-Anglaterra que ha acabat amb empat amunt després dels primers 90 minuts i del qual ha de sortir el primer equip de la segona semifinal d'aquest Mundial. Tenim per un costat el França-Espanya i aquesta nit s'ha de definir l'altra semifinal buscant el primer equip d'aquesta segona semifinal, o bé Anglaterra o bé Noruega. Recordo que d'aquí menys de 2 hores a les 3 a jugar l'Argentina-Suïssa, d'on sortirà el rival de la selecció que sigui capaç d'imposar-se en aquesta pròrroga o en la tanda de penals que vindria després. S'ha avançat Noruega a la primera meitat amb el gol de Skjelderup, ha empatat Bellingham a l'afegit de la primera meitat també, i no hi ha hagut gols a la segona meitat, tot i que el que dèiem abans, Noruega segurament s'ha recordat de l'acció aquella que ha anat al travessé. Com ha arrencat això, Clara?
1: Doncs a gran possessió per Anglaterra. Ha fet un canvi en aquest descans de la pròrroga noruega, perquè Hegem, ja l'hem vist, que estava parlant correctament Tiesu, i ha marxat...
2: Demanem des d'aquí que s'admeti Tiesu.
1: Estic d'acord.
2: Jo soc molt fan de Tiesu.
1: Hi ha certes paraules, Tiesu, però, puesto, sí, que
0: han
1: doble de ser
0: i amb
1: sí,
0: U al final.
2: Sí,
0: exacte.
2: Tal qual,
0: la transcripció fonètica.
1: I ha entrat Ostiger, el central del Genova, i ha dit un curt de l'Anglaterra, que ja ho estem dient, tal com estan de cansats, potser la pilota aturada pot acabar sent decisiva a les càmeres que ens busquen a Bellingham, que és un dels que està que no pot més, també el jugador del Madrid un dia més protagonista i sent decisiu per la seva selecció amb el gol que ha significat l'empat just abans del descans, i ara Saka, que anirà des de la dreta a picar aquest córner amb la cama esquerra.
2: Ho pareixeran Kane o Haaland, eh?
1: Tu creus que sí, que sí. La pròrroga... Doncs de moment aquest corner el treu la defensa. Es queixen els jugadors noruecs de que hi ha hagut Haaland, de fet, es queixa d'una agafada de samarreta. Clar, més Haaland, com que abans s'ha trobat en aquella situació amb el gol d'anar. Compte que... La jugada encara és viva, arriba a Saka. Mira, ho ha dit el Jaume, els ha invocat. Ha rematat Kane al segon pal. No sé si era... Anava a porteria o era més com una centrada aquí. Vull manera veure la repetició, però vaja. Que aniran, no s'ha complicat la vida. Ara la pilota arriba al segon pal per Gay, enrere Meze. I ara sí que sembla que es calma una mica l'atac anglès.
2: I
1: però avisat, eh?
2: Sí, i Saka de menja més, eh?
1: Sí, i compta el xut, ui, la pilota que queda morta i gol.
2: Mira.
1: Gol d'Anglaterra. Nilan acaba de fer com el porter de Bèlgica ahir, i Bellingham, fent de Merino, recull la pilota dins l'àrea petita, s'anticipa, llegeix millor la jugada, aprofita el mal refús de Nilan i a porteria avui de pràcticament. Avança Anglaterra, un altre cop just a l'inici de la pròrroga. Se li compliquen les coses a Noruega, però té temps de sobres, això és veritat.
2: Sí, home,
1: té tota la pròrroga per davant. Millor encaixar el gol ara per Noruega que no d'aquí 20 minuts. Però vaja, ho hem dit, Noruega ha tingut les seves, no han arribat, i ara amb una mala aturada de Nilan, veurem la repetició, si podia fer alguna cosa més, però vaja, arriba Bellingham per fer el seu doblet. 1-2.
0: Va passar el partit d'Argentina contra Cap Verd, que no van fer un gol en tot el partit,
2: i després
0: al minut 2
2: de la
0: pròrroga, ja van desnivellar la balança. Per tant, doncs, Anglaterra, que es posa per davant, només començar aquest temps extra, i com diu la Clara, amb 30 minuts per endavant per mantenir aquest resultat, o Noruega, en tot cas, per forçar els penals o mirar de buscar la remuntada.
3: La vam agafar.
0: Sí, és que Manuel el porter.
3: És igual que la d'ahir.
1: I després Ostiger, que acaba d'entrar, sí, està fresc, molt més fresc que Bellingham, s'adorm, no segueix Bellingham, i Bellingham s'anticipa.
3: Per la referència, no?, del futbolista de Madrid, que té un olfacte brutal, pel gol.
2: Vull dir,
3: té una capacitat per llegir un caure a la pilota. És que és un davanter, realment, és un migcampista, però amb ànima de davanter.
1: Però és que avui llegia per xarxes amb el cas de Merino, que quan xuta Covarsia ja surt a buscar un possible refús, que això no ho fan tots els jugadors...
3: Exacte.
1: I tampoc ho fan totes les defenses, i aquí al final...
3: Són dos jugadors molt semblants, amb les distàncies tècniques i tal, però són dos jugadors molt semblants, que realment quan estan més a prop de l'àrea és quan veiem la seva millor versió.
4: A mi Bellingham recorda, també salvant les distàncies, però un Thomas Müller, no?, d'aquests jugadors que tens...
2: Sí.
4: Aquest olfacte, aquesta capacitat de quedar bé... De fet, Müller amb Guardiola fins i tot jugava d'interior, però és que jo crec que Bellingham ha de jugar per darrere del nou i podem trepitjar molta àrea, perquè avui... Realment el partit de Bellingham és que ha sigut aquestes dues esgarrapades mortals, no?, de dues situacions dins l'àrea, la primera de molta qualitat i aquesta entenint on està l'espai, però sempre l'ataca molt i molt bé, i ara veurem si Noruega té l'energia per empatar, tot i que Bopi i Nusa, a priori, a les bandes has de verticalitzar per aquí.
0: Sí. Clar, és un cop dur, començar una pròrroga i que de cop i volta...
5: Ha de ser la pitjor situació possible, jo crec.
2: Sí, sí. Ser gol de Bellingham, ja. En aquest Mundial atrapa Harry Kane a dos dels pitxitxis.
5: Ja va ser MVP, no? Ho ha compartit, Bellingham, crec.
3: Sí, sí, sí. A més d'un, de fet.
1: Sí, sí.
0: No? Avui no ho serà.
1: Per cert, em comenta l'Albert Ferran, despert, vivint el partit, ja ens ha dit que seria una nit intensa per nosaltres... que en el primer gol d'Anglaterra ha passat molta estona, d'aquell gol, però que es comenta per les xarxes, i de fet s'han encaixat Solbakken i també Nilan, que la pilota ha tocat el cable de l'Spider-Cam i que en principi el joc s'hauria d'haver aturat, perquè quan toca el cable o la càmera doncs el joc s'atura, però no ha estat així, la jugada ha continuat. De fet, és, ve d'un servei del mateix Nilan.
5: Ostres, això, veure això ja, em sembla...
1: no ho he vist. Ostres, més la repetició i sí que de cop la pilota...
2: Esclar, però si no es veu l'impacte...
1: I que Nilan, que és qui ha fet el servei de porteria, i Solbakken s'han encaixat, però vaja, això ha passat per ara en el seu moment. Ostres. Vull dir, l'àrbitre no els ha fet cas tampoc a la protesta, però que circula això, per si vols investigar millor que tens l'ordinador per aquí, per veure si hi ha alguna imatge que jo des d'aquí al mòbil tampoc ho veig molt bé, però sí que sembla que la pilota de cop cau...
5: Estava que la frena,
1: sí,
5: no?
1: Sí, va així, de cop fa així.
0: Per cau tant, molt empicat,
1: sí,
0: és veritat.
1: Sí.
2: Clar, això el VAR no sé si ho pots revisar. Entenc que sí, no? Clar.
3: Home, tenen la càmera perfecta per... que la pròpia... Que de fet, ja,
0: sí, i és veritat
3: no
0: que...
3: es diu Spider, realment. Crec que... O sigui, dir-li Spider ja ha quedat com una cosa com quan a qualsevol paper li dius un Kleenex, però no és... No és la... O sigui, ha canviat el nom, ja no té aquest nom.
1: Diu l'Albert que...
5: Hem de parlar en propietat.
1: Li cau a ploma, Anders.
0: No, i és veritat que després Nilan i...
1: Solbakken
0: van a l'àrbitre, Nilan amb el guant assenyalant a dalt al sostre de l'estadi, l'àrbitre mirant a dalt com una mica amb cara de circumstàncies, de dir, no sé ben bé què m'estàs explicant.
5: Aquí és el Barquia de...
0: I el gol, en tot cas, que ha pujat al marcador, però clar, és una situació que no té jurisprudència, segurament, des que el VAR doncs, està implementat en el futbol.
5: Clar, el reglament què diu d'això, Jaume? Això no està estipulat, no?
2: Ostres, clar,
3: no. En teoria, crec que el joc s'ha d'aturar.
1: Sí.
3: S'ha de fer servei neutral.
1: És com quan en un pavelló també la pilota toca el sostre.
3: Diria que ha passat
1: el
2: marcador. Sí, la Lliga ha passat.
1: Sí.
2: Jo, clar, no sé si hi ha més repeticions. En l'única presa que hi ha, que és en el pla general, jo em declaro bastant incompetent per veure-ho,
0: A mi no m'ho sembla.
2: És que a més la pilota queda com diluïda entre el públic, perquè hi ha molt blanc pels anglesos i la pilota és blanca i vaja, sí que sembla que fa una baixada sobtada. Però clar... Per anul·lar-ho has d'estar convençut que ha tocat.
0: Sí, però insisteixo, només guiant-te per les protestes dels noruecs, ostres, exacte. Ho han hagut de veure...
1: Si no clar. Prestat, mira, però ells ho han, que no ho hem percebut nosaltres veient el partit aquí en directe per televisió, però ells ho han percebut al moment.
3: Diu l'àrbit que surt a gol, per exemple, en Mister Rio, que hauria de ser pilota a terra i, per tant, gol no legal.
5: Com t'imagina't quedar-te fora d'una...
3: I que això hauria de sortir el xip de la pilota.
2: Per tant, això...
3: Un xip de contacte per segon del partit, per tant,
2: sí, no sí, sí,
1: perfectament. Sí,
2: és revisable pel VAR, per tant, des d'aquest punt de vista.
4: Hòstia, que gol no legal i aleshores l'ha anotat un gol a Noruega, per tant... El traiem a Argentina...
0: No, Anglaterra.
5: És el gol de...
1: No.
2: Però ell diu les dues coses.
4: Que són polèmiques o que s'han generant...
1: Ostres, de fet, Brizard va ser el VAR d'Argentina.
3: A Croàcia li anul·laren un gol que ha disputat aquest partit a la pròrroga per xip de la pilota.
1: Això, és que sabeu que hi havia algun precedent. Compte, la caiguda i penal. Penal. Ui, torpent. Penal sobre Spence... Protesten i molt els jugadors noruecs l'excursió per l'esquerra. Despens, que és un dels que estava força frescos, cau a terra i assenyala ràpidament, no ha dubtat ni un segon. Torpent penal, protesten Ayer i Odegaard, però l'àrbitre Torpent ho té claríssim. A veure la repetició, si com és el contacte, si és suficient o no, però no ha dubtat Torpent.
5: A veure,
1: supera Oscar Bob, es cola entre els dos...
2: Jo crec que és ell que posa el peu, No creieu que és ell que posa el peu? I, sí, clar, després el toca, però clar, perquè...
4: Jo crec que el guanya... Bueno, és a dir...
2: I guanya la posició, creus?
4: Crec que és molt, molt llest i...
5: Això el VAR, Jaume, no...
2: No crec que no.
4: És que l'àrbitre, bé, no sé, de moment s'està revisant,
1: Sí, sí. S'està revisant el penal.
4: En tot cas,
1: penal.
4: Estems, quina jugadeta, eh?
1: Sí, sí. Brizard, que torna a tenir feina, i Del Cerro, i tothom que està en aquella sala.
2: Sí, tanta gent i, sí. I potser s'han menjat. Sí,
5: I no ha vist la càmera, no?
1: En cas que,
2: seria greu, eh?
1: En cas que acabi sent penal, compte, Milan però... li va aturar una a Neymar. No, perdó. No li va aturar, no va ser... No, aquí li va aturar... Això, a Bruno Guimarães, perdó. Després llavors Neymar sí que li va marcar i li va dir quatre coses. Mira, va a veure-ho, eh?
5: Ai.
1: Va a veure-ho. Per tant, té pinta que, que es pot fer enrere.
0: És que potser el fet de col·locar la cama, diguéssim, en l'espai de la cursa del defensor noruec, igual influeix en la... en la decisió.
2: És veritat que és parella habitual, sí. Brizard de Turpent, sí. I per tant...
0: Van sincronitzats una mica.
2: Sí, però Turpent té bastanta personalitat, eh?
1: Sí. Però, per exemple, recordo un partit de temporada passada, que és contra l'Arsenal, el Madrid Arsenal, sí, a Bernabéu, que xiula un penal Turpent i Brizard li diu no.
3: Home, igual no és penal, però...
1: Es li va fer cas, en aquell cas, perquè mínim, era fora de joc. Dic, no
3: vull dir, el VAR normalment, en teoria, no entra tampoc quan hi ha contacte, no? Però...
1: A veure... Turpent, que té pinta que...
0: Els anglesos estan nerviosos, eh? Els anglesos estan nerviosos.
4: M'agrada com es queda aquí, no?
1: Sí, sí, sí. Estigues a la barrera de la tanca de defensió d'una porta.
0: És conscient que és un moment de...
1: M'estan
0: mirant.
1: Amb tota tranquil·litat i... A veure, no foul.
2: No foul, eh?
1: Per tant, no és penal, veu com ho celebren els noruecs, perquè és que aquí el tercer els hagués pogut matar, ja en aquesta prova, el pare de Haaland, que també diu que és piscinasso. Ui, ui, ui,
5: atenció a la botifarra, eh? Bueno,
1: I, per tant, vida extra per Noruega.
5: Que... T'han enganxat just.
1: Vida extra per Noruega, que amb un 1-3 li és complicat molt la pròrroga, però ara...
4: Home, tirar-se no s'ha tirat, és a dir, no es tira pas. El que passa que sí que s'entremposa força.
0: Busca. Però s'entremposa perquè ho busca.
5: Clar, sí, sí, sí. Ell busca... Cama, busca la...
2: Sí.
5: Jo sempre penso en una que
0: també
5: va fer...
0: Dic, és la de Juliano Simeone, no és la de Juliano Simeone contra el Barça, però ja. Fet, també el busca.
2: A mi em sembla poc de VAR, eh? També us ho diré.
5: Sí,
2: vull dir, em sembla l'àrbitre de camp.
1: M'informa l'Albert, que està sent el nostre gran retransmissió des de casa.
2: Doncs per això que s'hagués quedat.
0: Que no, ell volia llams i volia
1: que l'explicació que ha donat és aquesta, que posa la cama per davant i que no es falta.
2: D'acord. Bé, doncs...
5: No, però el Ferran, clar, pensa que està en pijama.
1: Sí, molt tranquil a casa.
2: Sí, sí. No, gintònic. Per la tarda només anava, eh?
1: Sí,
2: que si l'extrema calor, que començarà tard, que si els llams...
1: Que si enllacem, que si no sé què...
5: Que si el tour, no? El tour, aquestes coses...
2: Una abraçada.
1: Doncs si dèiem algun minutet d'extra en aquesta pròloga, també, amb aquesta revisió.
0: Ai...
2: Sí. Sí, sí. I Noruega, de moment, a la pròrroga no l'hem vist, eh?
1: No tenen
4: gaire energia, eh? Jo crec que han de jugar per aquí, per les bandes, amb Oscar Bob i Nusa.
0: Ara hem de ser conscients que, ostres, s'han salvat els pèls del penal i que ara això tenen una oportunitat...
5: Sí, a vegades fa ràbia i fa, no? És com... Però no es veu... No transmet bones sensacions, almenys,
1: no,
5: a la pròrroga.
1: No.
0: Clar, és que abans del gol d'Anglaterra, jo us anava a preguntar, qui li va millor la pròrroga? Perquè...
1: Espera, no se'l xuta, s'estavella... Hi ha algun jugador que... Ausnes demana mans,
2: eh?
5: Sí, sí.
1: De gay, però d'altres simplement han reclamat...
3: Gay està estirant...
1: Sí,
5: dissimulant, sí, sí.
4: Nusa, no, que és el que xuta, no...
1: Mira.
3: A veure... No.
1: Envia la fotografia... S'ha menjat un iogurt, Albert Ferran.
5: No, però que no tapi el gin tònic, sisplau.
1: No, és aigua.
5: I la pizza tampoc, la caixa de pizza.
4: La combinació que s'ha fet aquí al descans...
1: Sí, per agafar
4: l'energia
1: una mica, perquè evidentment hi havia gana.
5: Que provocaria...
1: La combinació que has fet tu.
5: Sí, no, és que jo no ho he dit.
4: Tu comences a notar els efectes.
5: El que ha menjat el Blaia provocaria atacs de cor.
4: Declan Rice.
0: Declan Rice està
1: combinat. Després del corner expliques què és el que has fet.
2: No hi ha penal, per cert.
1: No, és el Noruega.
2: Vull dir que l'he tocat
1: la treu la defensa. Albert Blaia, explica què has menjat.
5: Un atemptat contra la dieta mediterrània.
3: Cuina fusió,
2: Sí. Bé, el dolç i salat es porta, no?
4: Sí. Filipino i menjar mexicà és una combinació que jo crec que no seria...
1: Filipio dins d'un nacho, pràcticament.
5: No, però digues que abans venies de...
0: Els connecta l'oceà Pacífic.
5: Una beguda
0: Mèxic i les Filipines.
5: Una beguda energètica.
1: Sí, també una beguda energètica.
5: Sí.
1: Una mica de gas.
4: Déu-n'hi-do. Bé, demà ja us diré. A veure què
5: tal. I amb gust així com a xarop.
1: Sí. La part positiva és que tens hores encara per davant perquè baixi, perquè faci efecte i per poder treure-ho. Si cal.
5: Però tu, Blayat, quedes després... Tu veuràs a l'Argentina, no?
2: Ah, sí.
4: No, és que no...
0: He de dir que hi ha estómacs que freqüenten aquesta ràdio, que ho aguanten tot.
5: Sí, sí, no, sí. Gent molt preparada, eh?
0: Sí. Amb molt rodatge.
2: Professionals, eh?
0: Sí, absolutament. Sí.
1: Professionals de com ho podríem dir això? Professionals de què? Sí, com, no sé...
5: Professionals de l'antidieta, no?
0: De la gastronomia.
2: Sí, sí. Gent... acostumada al risc culinari, eh? O gastronòmic. Arriba el nou Moda 7, sortim del jardí, el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, fins a 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Pots anar i tornar de Madrid. Ara des de 32.990 euros amb acabats premium a preu del bàsic. Sí, sí, com ho sents, Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es, xarxa de concessionaris omodajaeco de Catalunya.
0: S'han afegit 3 minuts a la primera part de la pròrroga.
1: Sí, s'han jugat ja els primers 30 segons. 30 segons amb possessió ara per Anglaterra, que està guanyant, recordem, 1-2 gràcies a aquest gol que ha fet Bellingham, doblet al futbolista anglès del jugador del Madrid, que ara per ara classificaria Anglaterra per les semifinals i esperaria si Argentina o Suïssa. Home, Argentina tindria...
5: Home, sí.
1: No sé, eh?
5: Sí, sí, no, una Argentina-Anglaterra.
1: Sí, però tu estàs convençut que no serà
5: així. No, jo crec que no, però...
2: Mira,
5: m'agradaria que fos una Argentina-Anglaterra.
2: De fet, si passessin Argentina i Anglaterra, seria la segona vegada que en un Mundial els quatre primers classificats del rànquing FIFA arriben a semis. La segona vegada. L'altra va ser el 2010.
1: Que en aquell cas... Val, sí.
0: Espanya, Països Baixos, Alemanya...
1: Quin? No, 2010, però era Uruguai.
2: Sí, exacte. I... Països Baixos elimina Uruguai i Espanya elimina Alemanya amb el gol de Puyol, el 2010, no? Sí.
0: Sí, sí,
2: exacte.
0: Correcte.
1: Uruguai, sí, sí.
2: Doncs és l'última i l'única vegada, de fet, l'única vegada que els quatre primers classificats del rànquing FIFA, que de fet, això recordo que en el sorteig es va conduir, es va tirar pel rànquing FIFA a l'hora de fer els quadres.
5: No? Aquestes coses.
2: Sí, com si fos un torneig de tennis, per entendre'ns. Sí, sí. Per tant, a la FIFA, si això passés, li hauria sortit rodó l'experiment.
3: De fet, el que és una pena és que, de fet, ja a partir de quarts, Mèxic hagi desaparegut l'Azteca com a seu, perquè aquest Argentina-Anglaterra, a més que venia per la banda de Mèxic, segurament hagués sigut increïble. Sempre l'Azteca.
5: Un revival,
3: no? Hauria sigut espectacular.
1: 40 anys després. Sí,
0: les Malvines, allà.
1: Sí, hi ha molt component, realment, en aquest partit.
0: Ara, perquè sigui una Anglaterra-Suïssa,
1: sí,
0: també.
1: Sí, mira, sí. Ho intentava Bellingham amb el xut per sobre l'altre, va ser...
5: No, però més amb la mística Messi-Maradona, hagués estat com... No, sí. Tancar un cercle com...
3: Una barbaritat.
5: Molt clar, perfecta.
3: Una barbaritat, a partir.
4: Sí. I es veu a Haaland molt apagat, no? Sí. És a dir, físicament el veig molt poc participatiu a nivell de les marcades, de buscar aquest duel directe amb els centrals.
0: De fet, no ha tingut cap en tot el partit.
4: Un parell de cops de cap.
0: Sí, però...
4: Tant d'aquelles de Haaland, no? De dir, ostres, una centrada, la de Sorloth, que li podem dir que ocasió que no li han volgut donar, però evidentment Noruega li està costant ara tenir aquesta presència a l'àrea. El que el pot salvar és, a més, que Anglaterra, Bellingham i Kane ja estan molt justets físicament i potser doncs aquí poden trobar una miqueta més d'empenta en aquesta segona part de la pròrroga.
0: Jo espero una segona part de pròrroga amb un pas endavant de Noruega, és a dir, no sé quines bales li queden, perquè li queda un canvi.
3: Li queda, per mi, una, però ja és arriscar molt, que
1: Larsen?
3: És... Sí, està en Larsen, l'ex del Celta, el jugador del Crystal Palace, i juntar les dues bèsties
5: ja,
3: i posar pilotes.
5: Tot, no?
3: Sí, és que no et queda una altra, no? Jo crec que no
4: queda.
3: I Hauge també és un jugador de molta qualitat, però clar, només has de posar... Si només tens una oportunitat...
4: Sí, no, un rematador, no?
3: Quin dels dos poses, no? L'extrem amb qualitat, que pot fer alguna jugada per si mateix... O un altre davanter que ho pot
4: fer. Però Haaland no ha tingut pràcticament presència.
3: Algun minut ha tingut, però molt poc. Brutal.
4: De dir, ostres, no sé, potser... Clar, posar-lo ara ja no té massa sentit.
3: De fet, Berg... És l'únic jugador del Bodø/Glimt que ha tingut pes en aquest equip.
2: El tornem a tenir les prèvies de la Champions, per cert. Crec que és la penúltima prèvia, crec. Ja. Ara parlo de memòria, però que vaja, que té opcions de repetir.
1: Hauge només, Jaume, va jugar 7 minuts contra França.
3: Que és un partit on ja de per si eren ja tots suplents. Ell va ser suplent del suplent.
2: Clar, m'imagino ara, t'ho comentava aquesta tarda a la redacció, aquest Frogner Stadium d'Oslo, Oriol, com deu estar, recordo que és on s'ajunta l'afició de Noruega, en diuen el Football Fest, posen unes files de taules a la gespa, òbviament sense cervesa, us ho podeu imaginar, i les grades també plenes, una pantalla gegant enorme, i atenció perquè focs artificials, quan va acabar l'últim partit, per exemple, el Noruega-Brasil, i 22.000 entrades es van esgotar en menys d'un minut. O sigui, s'ha convertit com en el lloc de culte, sí, per veure els partits de Noruega.
5: La festa
2: de
5: Mundial és allà.
2: En aquest Mundial, en menys d'un minut, i de fet s'ha arribat a pagar per ser a l'estadi 4.000 euros.
3: Què?
2: O sigui, revenda, hi ha hagut revenda d'aquestes entrades.
5: Què, és una via de negoci important, aquesta?
2: Home,
5: per la federació, sí, sí. Qui organitzi, que sí, sí. La federació noruega, amb un estadi i cobrar entrada, no sé quan val l'entrada.
2: Clar, veig però... el nom d'una persona com a organitzador d'aquest esdeveniment.
5: És un tio que ha fet el negoci a la seva vida.
2: Que ha tingut
5: vida,
2: vista. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
5: Mai sabem d'aquests.
3: No,
5: aquesta capacitat de...
2: No.
5: Sí, sempre hi ha algú que té la idea i pensa, hòstia, com no...
2: Sí, sí,
5: no,
2: i li funciona. Perquè, clar,
5: clar.
2: Li podia sortir malament i que Noruega quedés eliminat a la fase de grups, no? I arriba fins a quarts de final, de moment.
5: Sí, no? Sí. Però tu no saps, per exemple, a França, si dius, com a particular, vaig a llogar un estadi i cobrar una entrada perquè la gent vegi el partit allà. No?
2: Sí, sí.
5: O potser funciona.
2: Potser és el responsable d'algun club que ha tingut... del club de l'estadi, no?
5: Clar.
2: Sí, sí.
1: Oh! Però que...
2: Perdó.
1: És que en canvi Haaland, perdoneu.
2: Sí,
1: perdoneu, perquè ha entrat l'Arsen, com dèiem i com reclamaven, però és que...
2: És boig.
1: Però és que, en canvi Haaland...
4: Deu estar tieso,
1: clar,
4: no?
1: Sí, sí.
2: Però...
5: Això és que el veus ja...
1: Pel
5: caldo, eh?
1: No m'explico, si no.
4: Ui,
1: perquè a més també perds un llançador de penal en cas d'arribar a la tanda, vull dir...
4: Hi ha hagut una jugada a la pròrroga que jo l'he vist que es tocava com la cama.
3: Potser estava...
4: Però és que Haaland, encara que no pugui córrer, és que jo el deixes allà a l'àrea...
1: Molta gràcia no l'he fet, crec, eh?
3: Sí, sí, perquè a més Haaland té un punt d'intimidació una mica el Cid, no? O sigui, que el tipus està mort, però al final hi ha dos tios amb ell, perquè si no, saps que te la pot liar en qualsevol
5: sempre
3: moment.
5: Imposa,
4: però serà un Courtois, de dir, l'hauran canviat tot i que ja dic que... O no.
3: Clar, aquí
4: ho sabrem després.
3: És que, a més, quan tornarà a Noruega a estar en un context, una tessitura com aquesta?
0: Pot matar el seleccionador, eh?
1: Si vol, en cas
0: d'eliminació, una mica el que ha fet Courtois amb Rudi García.
2: Sí, començarà amb Sorloth per no haver-li passat la pilota en aquella contra i després seguirà amb...
0: Clar, ni Sorloth ni Haaland, ara mateix.
4: Jo crec que ho deuen haver comentat amb una...
2: No.
3: I Strand Larsen és molt bon davanter, eh? A mi m'agrada moltíssim.
1: Té un problema al set de brutal que per això se'n va anar a la terra.
4: No és el context ideal, no?
2: I fins i tot pensant en empatar, que vas als penals, home, tenir Haaland...
5: Clar,
2: és que... I pels companys, jo crec que és un cop anímic pels companys ara no veure Haaland allà a l'àrea esperant la rematada.
0: Ara és quan Larsen fa el gol de tal, però de fet jo us anava a preguntar al final de la primera part de la pròrroga que en cas d'arribar als penals, per tant, després d'un hipotètic gol de Noruega, aquí veieu més opcions als penals? Evidentment, l'absència de Haaland ho condiciona.
1: Home, Anglaterra té Bellingham, té Kane,
5: té Saka...
2: Hi ha dos bons porters a aturar penals.
1: Sí.
2: Jo crec que tant Pickford com Nilan...
5: Que sí. Anglaterra els penals no té la tradició...
1: Bé, l'Eurocopa del 2021 va fallar Saka, sí, va fallar Kira l'altre Rashford...
5: Un mundial.
2: A la semifinal del Mundial contra Croàcia.
1: També,
2: ho confirmo.
1: Sí.
2: Contra Alemanya, perdó, és els penals.
0: I que és un moment 1990.
5: A Itàlia, sí.
0: És un moment també que et poden pesar les cames, sent Anglaterra.
5: No, la pressió és diferent, això està clar.
3: Però, té unes quantes. Jo recordo una de Beckham, també, que acaba fallant, l'envia per sobre, l'altre va ser, no?
1: Sí.
3: Igual va ser una Eurocopa, jo.
5: Era Eurocopa, sí.
3: Però contra Espanya, una Eurocopa, el 96, també.
5: No, jo recordo molt la del 90, la que ha dit el Jaume.
3: Sí, aquesta d'Alemanya.
2: Sí, que acaba empat a un, que marquen Breme i Lineker. Avui tots els camins ens porten al gran Gary Lineker.
5: Camins diferents, eh?
2: Sí, molt diferents.
3: Andrés Breme, que va morir fa poc, no? Si no recordo malament.
2: Ostres, és veritat.
0: Alguns camins amb més rastre, d'altres amb menys.
1: No! Mira, el pare de Haaland, jo crec que ara t'hauria de fer la botifarra.
5: Què deu haver-hi en aquest
0: poc? Ha tret el seu fill del camp?
1: Sí, ens fa una pregunta.
0: Potser no, eh?
1: Ets molt tranquil, sí.
0: Potser no.
1: En tot cas, el fill feia una cara...
4: No, millor que si no, és capaç, el pare de Haaland...
5: Sí, de baixar.
4: Veure-la alguna, eh?
5: Sí.
0: És mític pare que baixava el vestidor a renyar l'entrenador.
4: El de Bellingham, eh? El de Bellingham ho va fer amb els germans.
1: És veritat, és veritat.
4: A l'estiu del Dortmund.
0: I a més...
3: Quina vergonya.
0: Clar, ja no parlem de
3: teu pare.
0: No parlem de futbol.
5: Té 21 anys.
3: Sí, papa, per favor.
2: A part, que és el germà dolent. Vull dir, ho sabem tots.
5: Però si senyor, vagis a la casa.
0: No, i que ja no és futbol base, vull dir que...
5: No, clar.
1: Ja fa vergonya que t'ho facin quan ets petit. Doncs imagina't si ets gran. No, per favor.
0: Doncs a Noruega, que sense Haaland li queden 13 minutets més l'afegit per intentar fer un gol. Si no, se n'anirà... d'aquest Mundial dels Estats Units, el Canadà i Mèxic, i Anglaterra passaria a les semifinals. Veuríem si s'enfrontaria contra Argentina o contra Suïssa, el partit que arrenca a les 3 de la matinada i que tanca aquests quarts de final. Si Noruega fa un gol, tindríem uns penals.
1: A veure... Ara no tinc sembla, difícil, però...
5: Sembla difícil, eh? Sí. O sigui, ara mateix...
2: Sí, és que...
1: Ja ho era, doncs,
4: però Noruega ha de tenir una ocasió, almenys, no?
2: Sí, és, dir, és que la pròrroga no ha rematat, eh?
4: No, no, no, no. En tens alguna.
5: S'ha quedat cao amb el gol, és a dir, hi ha hagut un...
4: I el pal aquell que ha tingut al final del partit.
1: És que ha tingut aquells minuts de farmacència en què... Mereixia el gol i...
4: Estan buscant poca nusa.
3: És que crec que el partit estaven intentant buscar nusa que ell mateix busqui alguna
4: jugada. Però tu parlava d'aquella banda.
1: Sí, de fet, l'última rematada crec que ha fet Noruega és una de nusa que una mica intentava fer el mateix que va fer contra Costa d'Ivori, però no ha sortit el mateix xut.
2: Però hi ha d'haver més gent a l'àrea, no sé, fes pujar un central.
1: Espera, Berg, el mentalista Berg. Que de cop s'ha trobat allà en un espai.
0: Sí, un aire.
1: Sí, no, és que l'altre dia ho vam estar comentant i...
5: Sí, compro.
1: El xut per sobre el travesser, amb uns anys menys, evidentment.
0: Sí. Una mica Jenson Button, també.
1: Ui!
5: Hòstia, Jenson Button,
1: bona. Bona aquesta.
5: Finant, aquí.
1: Sí.
3: Ah, doncs no, pensava que ara que seria corners, però...
1: No,
4: semblava...
2: Sí.
1: Però mira, n'ha tingut una.
4: Sí que és veritat que potser un del que aguantava, no sé si ho deies tu, Clara, d'un central, no?, que es despengin ara ja.
1: També, sí.
4: És que, ostres, no tens res a perdre, ja.
2: Sí, són gegants i això, sí, per penjar pilotes, sí.
1: Un...
2: Mira,
4: que
2: sí,
1: un
4: Rayer, ja no una contra.
1: Sí. Clar, és que ara també aquí poden acabar de matar-ho els anglesos, amb Saka, que està juganer, el Xupol i Sumo, Suixet.
5: Però
1: que bé ho havia fet, eh?
5: Sí.
3: Home, és que la diferència entre Saka i Madueke és...
1: Espera, que ara la perd a Noruega en la sortida, pot marcar Spence, atura Nilan, a la segona Saka, un altre cop Nilan, però Nilan l'havia tornat a deixar morta a l'àrea petita. Aquesta potser era una mica més difícil que l'anterior, però...
5: Estava ajustada.
1: Però un altre cop, a la segona jugada, l'havia guanyat Anglaterra.
0: Més sencera Anglaterra.
1: Sí, no, és que el gol...
4: I Spence està increïble, eh? Sí. Ara l'he après, aquí, de fet, l'anava a recollir Kane a la frontal i Spence ha dit, no, la quedo jo. Sí. He provocat un penal i a veure què puc fer.
1: Penal, sí, que
3: sí. No recordo si el canvi de Hegem ha sigut per l'acció de Hegem, perquè...
1: Estava molt...
4: Ha fet aquella falta, no? De fet,
1: sí,
4: bueno,
1: sí, perquè anava allà, que havíem dit grua, literalment, aquí...
3: El millor central que tens... Hosti, però que ha sortit molt fred, clarament.
1: Sí, sí, no, indiquen el gol de Bellingham.
4: I em sembla que Anglaterra encara farà una altra...
1: Mira, crec que és Bellingham, precisament, que està tan bé que no...
4: Dan Barnes pot ser que es preparés, ara ho veurem.
1: Que no pot més.
3: Aquest també seria un canvi...
4: Dan Barnes, a mi em cau bé.
3: Sí,
4: bon tipus.
3: Té pinta de ser bon tio. Però...
2: El gegant del Newcastle, eh?
3: Sí.
2: No va trobar el Barça.
1: Crec que Bellingham se'n va cap a la banqueta ja.
5: No pot ni dir hola.
4: La física d'Anglaterra va perdre contra Mèxic entre l'altitud i tot plegat.
1: Aquí està, Dan Van per Jude Bellingham. Vinga, més torres a la defensa. Mira, petons, eh? Aquí envia petons, Bellingham.
2: Em fa gràcia perquè fa entrar un gegant com si estigués penjant moltes pilotes Noruega a l'àrea i fins ara, de moment...
0: Sí.
3: Bellingham era un dels apercebuts?
1: Sí.
3: Ho dic perquè li ha dit que corri, perquè ara mateix estan mesurant el temps, i li treu una targeta i seria històricament absurd.
1: Clar. Només queda aquell, el central, els altres eren Rice, Bellingham i O'Reilly, tots que substituïts, i a Noruega, que ara mateix 5, no és la gran preocupació, és Nusa.
4: 5-3-2, o 5-4-1, més ben dit.
1: Uf.
5: Sempre va bé tenir un Kane que t'avisa de les coses, eh?
1: Sí.
5: Jo necessitaria un jugador així.
3: Pendent.
5: Jo,
0: a la vida, en general.
5: Estaria perdent, però estaria perdent temps ja segur. Sí.
2: No te'n recordaries de la
5: nota. No me'n recordaria, segons, però no? Tinc claríssim.
0: Doncs canvis esgotats a banda i banda i entrem en els últims 9 minuts de partit, més l'afegit.
2: Crec que anava per aquí, Blaia. Sí, Tuchel fent de Simeone, no?
4: Sí, de Noruega cada desfer ja... És que té 4 jugadors, aquí la primera línia. Dius, per què en tens 4? Tens un davanter, 2 extrems oberts, allunyats, no troben passades per progressar, evidentment, aquí has de començar a col·locar jugadors per fixar l'última línia anglesa, que si no és molt senzill per ells defensar.
2: Sí. A més, és que t'ho està posant en safata Tuchel, que ja sabem que...
5: Buscar-la, no?
2: Sí.
5: Pot sortir malament, clar, però...
1: L'Arsen està intentant marcar, no?, de la desmarcada, però és que... És
4: mira, ara ja va Ostigar-te. Ostigar es despenja,
1: sí?
4: Ara.
1: Sí.
4: Ara la perden.
3: Ostigar, que és el central més baixet de tota Noruega, però és molt bon rematador de cap. A Itàlia ha marcat molts gols, per tant té bastant de sentit, té olfacte per la rematada.
5: Doncs... Estaria bé que li arribés alguna, no?
1: Clar.
3: Difícil, si no...
1: Sí, sí. Ens queden 8.
2: Aquí aquestes seleccions, no?, que no són tan, no estan tan acostumades a jugar a partits d'aquest tipus...
3: Els hi costa.
5: Ah, sí. Es nota quan...
2: Sí. Que molts juguen, eh? Bob juga al City, però... No sé, ara aquest sense Haaland...
0: No? De...
2: Sí, sí, sí d'estar de... acostumats a jugar a tipus de partits, també, no?
0: Mm. També que mentalment... Vull dir, no oblidem que estan jugant amb unes condicions meteorològiques, sí, sí, que, evidentment, jugar 120 minuts...
5: No, estàs més fos del normal, clar.
0: Clar. Clar, clar, clar. I que això anímicament doncs, també et va traient, ostres, se't fa una muntanya segurament, sí, intentar a buscar el gol amb aquesta defensa, aquesta doble línia de 5 i de 4 hermètic absolutament d'Anglaterra.
2: No crees perill, no? Mentalment et vas baixant, et fa tot com una bola, no? Ara tenen 4 rematadors.
4: Hauries de centrar alguna.
1: Clar, és que no veuen clar. Ara sí que ho fa Odegaard, però la treu la defensa sense gaires dificultats. I ara té més espai Nusa també per intentar fer de les seves dins l'àrea. Intentava mirar un altre cop la rosqueta, toca en un defensa i serà córner.
5: Aquí sí que és on poden...
2: Sí,
3: sí.
1: Sí, és cert que has perdut Hegem, has perdut Haaland.
5: Sí, però bueno.
1: Però l'accent també...
2: Sí, hòstia, ara, l'aposta de l'Albert.
3: És increïble, Nusa està a quilòmetres, però com condueix la pilota i com corre, igual que Neymar. Sí, és el futbolista...
5: Sí, sí.
3: Hi ha molts que s'assemblen, però aquest és impressionant.
1: I anirà Odegaard, evidentment, el capità, per... amb Barn, a veure qui
3: sí,
1: remata.
3: Barn,
1: també aquest.
3: Hegem és altíssim, també. És quasi 2 metres.
1: Sí, sí.
3: Ah, no, però no hi és.
1: Aquest ja no hi és, aquest és el problema. Però espera't, el córner. Que
2: ho
1: tirava Òscar Bosch, que comença a córner. Un altre cop no portaria, eh?
2: S'ha
1: rematat malament.
2: Aquesta
1: era clara, eh?
4: S'ha fet molt, molt petit a la porteria.
3: I se li ha vingut al món, no?, a sobre una mica.
1: Molts jugadors, a més, també davant. Han sortit com
4: molt enrere, per la remata.
1: Ui, doncs sí que toca, eh?
0: Sí,
1: sí que toca.
0: És revisable, no, aquesta?
1: No, perquè és al revés, és quan, si no és córner.
0: Oh,
2: sí, sí.
5: I com els àrbitres no volen xiular córner per si la caguen, es corregeixen...
0: Això és molt pervers.
5: Que no, que és el que haurien de fer, és a dir, en cas de dubte... Tu xiules córner i et corregiran.
4: En el tram final, sobretot, en una pròrroga, ostres.
2: Clar,
4: és que...
2: clar, per mi s'hauria de mirar tot.
4: És molt decisiu, sí, això.
2: Perquè, clar...
0: Sí, és el mateix, vull dir...
2: Sí, sí. Exacte, perquè, sí, sí, clar, diuen, no, clar, et poden fer un gol d'un córner injust, també... però ara potser d'aquest córner, sí, que era, clar, potser pots fer el 2-2.
3: No, és la típica tonteria que acabaran corregint i
2: sí, no?
3: I
2: diràs,
1: com el doble tot de Julián, no? Sí, com el doble tot de Julián.
3: Aquestes coses que no tens.
0: Però aquesta, específicament, em sorprèn que ja directament des d'un principi ja no la contemplis, perquè és que realment, vull dir, és la mateixa acció que la pilota surt per la línia de fons, no, amb dues conseqüències, és a dir, és binari, o és servei de porteria o és servei de cantonada.
5: Està, anem més.
3: És com si només es pogués tirar enrere un penal que tu has fet, però no un penal que t'han fet i no l'has filat.
2: Sí.
0: No té cap mena de sentit.
2: Suposo que tenien por que se'ls allargués massa els partits, però... Ostres, aquí...
0: Però això és ràpid.
3: No, perquè en teoria, si no hi ha temps d'allò, es treu. És un tema sempre que hi hagi temps.
0: Però
3: trigués
0: el mateix a decidir si és córner o servei de
4: porteria. Amb la quantitat de càmeres que tenen és que amb 5 segons, no?
2: Aquesta amb una repetició la tenies.
0: Em sembla que està fet amb els peus, això.
3: Entrada dura, eh?
1: No, cap groga, eh?
4: Un partit molt net, avui.
1: Sí, no, cap groga.
2: Torpent, si pot.
3: Berg, molt bé, eh?
1: Sí.
3: Poques
1: Berg,
3: tarjetes.
4: Jugador que la Premier, jo crec que volien perdre el cap, no? De dir, ostres, 30 o 40 milions i cap allà.
3: Ell, de fet, és un jugador que té molta vinculació al Bodø Glimt perquè va jugar el seu pare, va jugar el tiets... Crec que el seu avi, si no m'equivoco, va arribar a ser jugador del Bodø Glimt. Tota
4: porta moltes temporades, no?
3: Sí. Encantarà, vull dir... Porta molt al cor, però clar, amb aquesta qualitat crec que pot aspirar...
1: Té opció de penjar la pilota a l'àrea noruega.
2: Sí, i jo crec que és amb aquestes, que pot crear perill.
4: I Nilan, què? No...
1: Encara no?
4: No, ja podria començar.
0: Sí, tu ja el ficaries allà dalt.
4: Jo a la primera part de la pròrroga ja...
2: Sí, no? Cap rematada entre pals de Noruega a la pròrroga.
1: És que clar.
4: No,
5: si és que no hi ha hagut.
1: Queden menys de 4 perquè... minuts. Ui, la sentada d'Odegaard surt. Pickford, la treu com pot. A més, es queixa, però és mal i xiularà aturar el joc perquè és el porter.
4: Han xocat amb un anglès, diria.
0: Molt enfadats.
1: Mira, la primera groga serà per protestar. Per Aller, per al central...
3: Aquest és el que és més alt, perdó. He dit però Ager és el central més alt de Noruega, sí.
0: Molt enfadats els noruecs perquè tenien la rèplica en aquesta segona acció. Però és veritat que no crec que Pickford estigui fent comèdia.
2: No,
5: perquè a més, clar, xula
0: la caiguda
5: gaire,
0: és...
5: malament, sí.
2: Topa amb un company. Però llavors què està protestant? Que perd temps?
3: No, jo crec que volia seguir jugant i atacant.
2: Home, clar, però sense porter no es pot jugar. Vull dir...
1: Clar,
2: noi,
5: Pickford no sé si li deixaria les claus de casa,
3: no? Vegades, ho pensaries, no?
5: A vegades, no sé, genera com dubtes. És, no sé.
4: Però la pilota n'hauria de... Sí, la tenia a Noruega,
1: clar,
4: no?
1: La tenia a Noruega.
2: Sí, sí, sí, sí, la pilota ha de ser per Noruega. A les sortides aèries estic d'acord que...
5: Eh que sí? Sí. És que a mi a vegades... Hòstia, sí, sí. Crec que fa aturades molt bones, però després fa coses com que dius...
1: Perquè a més no és el porter més alt de tot. No, no, no. Alt com la majoria... I té aquest estil.
2: Home, però és que li ha protestat com un animal...
1: Té la pilota ja a Noruega.
2: A un pam, vull dir, clar, no? Com vols que no et treguin groga, vull dir...
1: No ho sé, buscant, no ho sé, ara sí que Noruega està intentant, sí, no? Concentrar més el joc a aquesta banda, però clar...
2: Va penjar,
4: imprecisos.
1: Pilota per l'Anglaterra.
4: Això l'han perdut.
1: Sí, sí. Se li acaba el temps a Nilan per pujar a rematar.
2: Sí. Home, ara mateix Anglaterra ho té a les mans, eh?
5: Sí, sí, total.
1: Si ara empat a Noruega, ho haurà perdut probablement més Anglaterra que no... A veure... D'afegit, què?
4: Uf, dos minutets, no?
2: Sí, màxim dos.
4: El tema de...
5: Compte, la mà!
1: Oi, la passada de l'Arsen per no ser un pèl fort, evita que surti, però el futbolista...
2: No.
1: Ui. De l'Epsi, però li regalarà la pilota després... Ah, fora de joc, sí.
0: Mira, dos minutets pel final i una horeta i quart perquè arrenqui l'Argentina-Suïssa. Amb 11 d'Argentina, Joan?
6: Sí, encara no és oficial. L'avança el periodista argentí Gastón Edul. Un 11, en principi, sense sorpreses. Repeteix 11 Scaloni respecte als vuitens, amb el Diego Martínez de la porteria, laterals Nahuel Molina i Tagliafico, parella centrals el Cuti i Lisandro Martínez, amb De Paul, Enzo Paredes i McAllister al mig del camp. A dalt Messi l'acompanyarà Julián Álvarez.
0: Faves contades, no?
2: Sí, sí. No esperàvem massa canvis d'Escaloni.
5: Escaloni tampoc, eh? Tampoc acostumem no. a esperar canvis.
2: Bé, una nova oportunitat per Julián, sí. Això sí.
0: Sí. Sí, sí.
3: A Argentina es demana bastant que apareguin una mica Sàvia Nova, els joves, no? Barco i Paz, sí, sí. Però...
5: No, no, no, no entra als plans, no?
3: Però no, sembla que sigui... És bastant sí. conservador en aquest sentit, no? I de fet també es demana bastant a Argentina que quan el partit es complica, si vol canviar de lateral dret, no, que no tregui Montiel, que està bastant acabat, i que provi amb Simeone com a lateral, sobretot si estàs perdent, però no hi ha, no hi ha forma, no?
5: No hi ha manera, és veritat. No
2: a mi em sembla un nom que casaria molt amb aquesta Argentina.
3: Sí, sí.
2: No?
3: No juga mai.
2: Que és més de grapa que de futbol, no?
4: González, també, que és sí, un perfil, sí, sí, per mi, sí. similar, però probablement, bueno, l'Atlètic, de fet, Simeone és titularíssim i Nico no.
1: Sí, sí, sí.
4: Però sí, és veritat que és molt... Sembla ser més immobilista, no? Scaloni, aquest Mundial, 2022, doncs bé, es va treure de la màniga el tema de Julián, que recordem que al principi no jugava, Enzo, i veurem si fa algun canvi.
0: Arribarem de seguida al 120, Clara?
1: Sí, i amb pilota per Anglaterra, que ha guanyat aquest servei de banda, dos minuts d'afegit, i veiem Solbakken amb els jugadors de la seva selecció, que també ja comencen a veure una mica... Complicat, eh? De tant animar-se entre ells. Ara Kane, que aconsegueix, no sé com, distribuir la pilota per Rogers, que farà la Carrasco,
2: sí, sí,
1: que
2: sí.
1: va cap al córner, rodejat de samarretes vermelles, i acabarà perdent la pilota. Mijalan, que...

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: De tenir bastant en compte.
2: No ha estat casualitat, és a dir, aquest Mundial de Noruega. Per tant, a més, la generació que hi ha aquí són joves, és a dir, no és un equip que estigui, que vegis que està en decadència.
3: Sí, sí,
2: no, per tant...
3: Sí. Si té sort en els creuaments...
2: Clar, això també influeix,
3: no? Que amb 48 seleccions...
2: Que t'arribin tots
3: hi ha
2: amb
3: més
2: bé,
3: possibilitats...
2: Amb estat,
1: clar, aquí ha tingut Brasil,
3: sí,
1: ha tingut
3: sí.
1: Anglaterra...
3: Sí, sí, sí.
1: Déu-n'hi-do el camí de Noruega. És a dir,
3: sí, mira, ja està.
4: Final del partit, final d'aquests gairebé 140 minuts que hem tingut entre un afegit i d'altre, abraçada de Bellingham, de Gordon, dels futbolistes anglesos que celebren la victòria per 1-2. Bellingham, l'heroi anglès avui, Kane esgotat, que no ha tingut el seu millor dia, el capità, però Bellingham ha fet aquest doblet per donar la victòria a la seva selecció, que jugarà a la semifinal del Mundial. Ara esperarà qui serà el rival, si Argentina o Suïssa. S'acaba el somni de Noruega, que ha fet un gran Mundial, però avui la pròrroga s'ha acabat enfonsant.
3: Sí, i que recordo, a setzens va eliminar Costa d'Ivori. Per tant, el camí, déu-n'hi-do, sí, sí, no? Costa d'Ivori, sí, sí. Brasil, Anglaterra... Vaja, dels complicadors.
1: Sí,
3: dels
1: sí.
3: Complicadors que hi ha hagut en aquest Mundial.
1: Doncs Anglaterra, que es classifica per les semifinals, jugarà contra o bé Argentina o bé Suïssa. De fet, teníem l'11 d'Argentina, tenim el de Suïssa, Joan.
5: Així és, amb Kobel a la porteria, l'heroi de l'altre dia a la tanda de penals, amb defensa de 4 per Zakaia, Elvedi, Akanji i Ricardo Rodríguez, mig al camp amb Xhaka i Freuler i So, i a dalt una línia de 3 amb Rieder, amb punta Embolo i a la banda Ndoye.
1: Gràcies, Joan.
5: A tu.
1: I veiem ara Nilan sobre la gespa, evidentment plorant, Haaland abraçant-se amb Harry Kane. Bé, és dur perquè hi ha hagut un moment del partit que ho han tingut. Sí. Ara és quan recordes la de Sorloth.
2: Sorloth. Jo crec que Sorloth serà
1: la primera part.
2: El gran damnificat d'això. Sí. No semblava que Haaland estigués coix, eh? O sigui, ara li dius anant a saludar l'àrbitre...
3: I... Aquí poc ho sabrem.
1: Va per Solbakken, clarament. Va per Solbakken. Alguna cosa més que vulgueu afegir? Albert.
6: No, a veure, felicitar a Noruega perquè ha donat un Mundial, no? Ha donat molts partits que ens ha entretingut. Ha sigut una selecció fantàstica, tenint en compte que, òbviament, no estem acostumats a veure-la competir a aquestes alçades. I a Nilan en particular, que el veiem plorar, així és el futbol. Va ser l'heroi contra Brasil, va per un penal, va ser clau, però té aquesta amargura. És una pena. A mi sempre em sap molt de greu quan veig, no, aquests moments particulars d'un jugador, no de tots, però particulars d'un futbol, però tampoc ha sigut tan terrible, no? L'errada, se li ha escapat una mica la pilota i mira, és el que hi ha, però Bellingham no perdona, està en un moment fantàstic.
2: Compte Anglaterra, Per mi candidat a...
6: Sí, sí, sí.
2: A final.
6: Per mi, finalista, jo
2: sí, sí, sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Compro bastant, eh?
2: Sí. Passi qui passi a l'altra eliminatòria i amb opcions de guanyar. És a dir...
6: Sí. Total, sí, sí.
7: Sí, jo, de fet, vaig donar l'altre dia aquí a RAC1 Anglaterra com a campiona.
2: Ja, així ja està,
7: avanço,
2: no?
7: Sí, avanço ja el titular i un partit que demostra les virtuts d'Anglaterra, un equip molt resilient, un equip que és molt competitiu, que durant els 90 minuts crec que ha estat inferior a Noruega, la pròrroga sí que amb el gol no han patit gens, però al final tens un Bellingham que està fent un Mundial espectacular a l'hora de trepitjar i ha de ser un jugador molt diferencial en aquest rol. Un equip que, a més, jo crec que cada vegada veus que creuen més en el que planteja Tuchel, té alternatives i un Harry Kane que avui no l'has vist, no l'han necessitat, i Noruega, doncs bé, doncs tots els honors, evidentment, amb una selecció que ha estat una de les grans sorpreses d'aquest Mundial, i ja veurem si és Argentina, que tant de bo que sí, perquè una Anglaterra-Argentina seria espectacular.
1: Sí, tant.
3: Sí, sí, sí.
7: I diguem ara, a finals brutals.
3: Arribats a aquest punt, i ja puc estripar el paper dels precedents de França i Noruega.
1: Sí.
2: Ah, clar, clar.
3: Ja està.
2: Ja ho tens, no?
3: Absolutament. A la brossa.
2: T'has quedat tranquil, no?
3: Ja està. Sí, sí,
1: absolutament
3: sí.
1: Enfonsat.
3: No era un senyal. Ja està.
1: Hem de votar millor del partit.
8: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
3: Votaré Bellingham, és que em sap greu, però...
2: Sí, no, a veure,
3: a veure, la FIFA hem fet el que havíem de fer. Per cert, encara no han anunciat la FIFA qui és l'MVP, però...
4: No, vaja,
2: Estaven enfocant molt a Bellingham.
6: La FIFA ha publicat un vídeo amb el sensor i el moment i sembla que no hi ha moviment del sensor.
3: Val. Em pensava que era el sensor de la censura de la votació.
1: No,
3: ara estava...
1: No,
3: ara estava...

0: Sensor amb
1: S. Que ha notat un repunt a Catalunya sobre els vots de Gordon.
2: D'acord.
3: Sensor amb S i no amb C. Coincidiu tots, Bellingham, doncs Bellingham el millor jugador del partit.
4: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
5: És el selector Rein, ara està en moda funky sorra.
4: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
5: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
3: Alguna cosa més per tancar? Clara, Molló...
6: A veure l'Argentina.
7: Sí, perfecte, hora perfecta.
2: Que hi hagi sort per Leo Messi.
3: Doncs a veure, es tanquen els quarts de final buscant rival per Anglaterra a partir de les 3 de la matinada en aquesta Argentina-Suïssa. Argentina, a priori, clara favorita. I les semifinals que arrenquen dimarts amb aquest Espanya-França. Posteriorment, el partit que enfronten Anglaterra, insistim, contra Argentina o bé contra Suïssa.
2: Amb estadis tancats, per tant, tots tranquils des d'aquest punt de vista, perquè no hi ha opcions.
6: La final no, però, oi?
2: No, ni el tercer i quart lloc. Tercer i quart lloc a Miami.
3: Hem esquivat els endarreriments, eh?
2: Sí, de moment sí.
6: No, no és gaire fort.
2: I la final a Nova York...
8: Hi ha hagut, però no us ha tocat.
2: Sí, hi ha hagut un parell.
7: S'ho guarda per la final, eh?
3: Els antecedents de les pretemporades, del Barça i tot.
2: Sí,
3: jo no donava...
2: Sí, no.
3: Per segur,
8: sí,
3: res.
8: Sí, també hi ha uns quants estadis amb sostre, que això ha donat una mica més de tranquil·litat.
2: Sí.
3: Doncs Albert Blaia, David Broc, Albert Fernández, gràcies a tots tres.
2: Un plaer.
3: Clara Rodergues, ens veiem, Jaume Molló.
2: Que vagi bé.
3: Gràcies. Marxem. I ho fem agraint, com sempre, a tothom que ha fet possible aquest Tu diràs, en especial la redacció d'Esports de RAC1 i el Víctor Valero, que ha estat al control tècnic. Demà tornem, demà més Tu diràs, a partir de les 11, aquí a RAC1. Bona nit.
9: Tu diràs.

0: Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
0: El mapa de risc dels agents rurals tenyeix Catalunya de vermell. Perquè us en feu una idea, dels 947 municipis del país, 659 estan en perill molt alt o extrem d'incendi. Qualsevol descuit pot desencadenar un foc devastador. Se'n van declarar 4 en poques hores i fins i tot minuts de diferència. Avui volem parlar amb el Xavier Vilarroure. Ell és silvicultor i, a més, és gestor de bosc d'alguns propietaris forestals i també llenyataire. Són els que fan poda, control de plagues, prevenció d'incendis. Ara en parlem amb ell. Xavier, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Sovint parlem del sector primari, de la importància de la feina dels agricultors, que és fonamental i que moltes vegades l'oblidem, només la recordem quan hi ha incendis, però, és clar, la figura del silvicultor no la coneixem. Ens és desconeguda. Explica'ns quina és la tasca del silvicultor.
2: Mira, nosaltres com a silvicultors o com a gestors de finques de propietat privada, el que fem sobretot és mirem l'estat del bosc, quin tipus de bosc tenim, i llavors quin tipus d'aprofitament o quines feines de millora hi podem acabar desenvolupant. Llavors, ara, a dia d'avui, amb arrel dels incendis i de tota la problemàtica que ve cada estiu, ara veiem que tothom se'n recorda de nosaltres, sí, i de la gestió del bosc, i moltes vegades se'ns té oblidats com a sector primari.
0: Mm-hmm. Perquè què diríem que feu exactament? Quan parlem d'un silvicultor, què ens hem d'imaginar?
2: Sí. Mira, ens hem d'imaginar... A veure, els boscos de Catalunya, la gran part sabem que és de propietat privada. Mm-hmm. Molts d'aquests propietaris no saben, per desconeixement, com és molt normal, què és el que tenen i què és el que hi poden fer, quin tipus d'aprofitament i quin tipus de feines. Llavors, els silvicultors, la nostra feina, bàsicament, és poder anar-los a veure la finca, veure quin tipus de tipologia de bosc tenen i quina correcta gestió, quins treballs hem de fer per la millora d'aquest bosc. Llavors, els hi podem proposar feines d'aprofitament, que són les tallades comercials, o, en el cas, seria convenient practicar-hi treballs de millora, com poden ser estassades, com poden ser tallades no comercials, com poden ser fins i tot plantacions. El problema d'aquestes coses és que les tallades comercials tenen rendibilitat molt, molt baixa, val? I les feines de millora sempre són deficitàries. I sempre el que són els treballs comercials en cap cas arribarien a cobrir els costos de lo que seria per després practicar-hi les feines de millora.
0: Per tant, moltes vegades és un problema econòmic.
2: Sí.
0: I de falta de coneixement, sí. Totes dues coses.
2: Falta d'inversió, val? Uh-huh. Ara, precisament, els mitjans de comunicació que parleu del tema dels focs i sempre parleu de ramaders o de pagesos i que fan molta feina i fan molt bona feina i estem molt contents amb ells. Però reivindiquem, sobretot, el que és la feina del col·lectiu forestal silvicultor, que nosaltres estem... És a dir, som un col·lectiu completament minoritari, som molt poca gent que treballa al bosc, poques colles, i aquestes colles també avui en dia se suporten gràcies també al paper de la immigració. Hi ha una falta molt flagrant de relleu generacional, és a dir, no hi ha gent que vulgui venir a treballar a bosc. Es tracta d'una feina exigent físicament, perquè els boscos d'aquí a Catalunya són difícilment mecanitzables, llavors sempre és molt, molt manual. L'única ajuda mecànica, diguéssim, que tenim moltes vegades és el tractor, que ens ajuda a estirar els arbres, però tota la resta és feina completament manual. Ara estem en plena campanya de lleva del suro. La lleva del suro tot es fa amb destral i la treta del suro també tot és carregat a coll. Això fa que no tinguem gent per treballar bosc i llavors, com va dir en Viladabadal l'altre dia amb el programa d'en Mundó, que va dir és que per molt que ara destinem recursos a netejar les gavarres, és que no trobarem gent per fer-ho. Nosaltres també ens trobem que som un sector, un col·lectiu invisibilitzat, en el sentit de que nosaltres pengem del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. I llavors dius, hosti,
3: I els bosquerols, i nosaltres on estem? No sortim enlloc.
0: És a dir, no figureu el títol.
3: Exacte, ens n'encarreguem del 70-80% del territori, però en canvi no apareixem enlloc.
0: Perquè, a més a més, Catalunya té molts boscos, té molta zona de bosc.
3: Molt, i cada vegada més. Degut a l'abandonament rural, doncs cada vegada més tenim més bosc. El més fotut també és que encara, a dia d'avui, per falta d'aquesta cultura forestal, som un sector molt criminalitzat, en el sentit de que encara es té la percepció de que tallar un arbre és un crim. I quan estem treballant a bosc, que estiguéssim relativament a prop de nuclis urbans o d'on pugui passar-hi gent, doncs moltes vegades et sents a dir el comentari de dir, hosti, què esteu fent o
0: quin mal esteu talant això, i a vegades perdem la perspectiva, no? És allò de que l'arbre no et deixa veure el bosc.
3: Exacte. Quan tens paciència, poder tens 5 minuts i li expliques el que estàs fent, però quan estàs ja una mica cremat i una mica encès i cansat, doncs llavors ja...
0: Ja no ho expliques.
3: Ja els acabes engegant i dius, tu, deixa'm treballar, que per altra feina et dic.
0: Sí, no està clar que a vegades per poder salvar tot un bosc has de tallar-ne uns quants d'arbres.
3: Exacte. Bueno, és que el cap i el fixo és la gestió forestal.
0: Sí, sí.
3: És a dir, si ara féssim l'exercici, la imatge que podria tenir molta gent de dibuixar un bosc o de dibuixar un paisatge, normalment et pot dibuixar un arbre esplendorós, val? I un arbre amb una gran capçada i amb el sol que li pica a sobre. I la tendència que tenim, a més d'humanitzar-ho tot i de ficar-hi cares, segurament aquest arbre li fiquem amb un somriure, però llampant. Si tu aquí hi fots venir un llenyataire i et fot aquest arbre a terra, clar, el dolent de la pel·lícula, qui és?
0: Sí, està clar, el llenyataire.
3: Pues nosaltres. Ara, en canvi, si ens atenem a lo que és la realitat del bosc, que és que aquest mateix arbre, li traiem aquesta cara rient, vale? I li fotem una cara de mala llet, vale? Una cara d'ogro. I a sobre, a sota, hi dibuixem arbres petitets que volen tenir l'oportunitat de créixer i de fer-se un forat, vale? I estan demanant que aquest arbre gros diu, hosti, sisplau, deixa'm agafar una mica d'aigua de la pluja, saps? Si dibuixem una mica aquesta realitat del bosc i llavors venim nosaltres i traiem aquest arbre gros i deixem que els arbres petits pugin, doncs llavors això, d'una manera molt senzilla, molt esquemàtica, això és el que és la gestió forestal. Però és que avui en dia la problemàtica del bosc no només és això, sinó és que també tot el sotabosc, brucs, arbossos, arínjoles, és a dir, tot una capa per sota dels arbres que limiten moltíssim el desenvolupament d'aquests arbres de futur, que ens limiten moltíssim l'aparició de regenerat, que són un perill pel foc i que s'hauria de poder gestionar.
0: Per tant, caldrien diners d'inversió pública d'entrada?
3: Mira, ara com ara estem patint una mica l'herència de la no inversió d'aquests últims anys. Llavors, la política ara que sentes al govern, la seva política quina és ara? Doncs mira, ara hem d'invertir sobretot en tema de prevenció d'incendis, línies de defensa, hem de fer àrees estratègiques, hem de fer àrees de baixes de càrrega de combustible. I que tot això està molt bé. Però com a silvicultor, com a bosquerol, penses, bueno, i al cap i a la fi és per acabar defensant què? Saps? Perquè la resta del bosc, malauradament, i per el que anem veient, està en un decaïment lent i constant. Sí, estaria bé, a part de destinar recursos a fer aquestes franges per tema de prevenció d'incendis, que ho aplaudeixo, però sobretot, a destinar ajudes als boscos. Perquè al cap i a la fi no és... És a dir, el bosc, jo crec que a dia d'avui l'hauríem d'entendre ja com una infraestructura de país. I sobretot perquè nosaltres ara el que sí que veiem és que el bosc i l'estat actual en què està el bosc, el factor limitant sobretot és la disponibilitat, a part de la radiació i aquestes altes temperatures, però sobretot és el que és la disponibilitat d'aigua, és el que se'n diu l'aigua verda. El que és el desenvolupament del sotabosc és un gran consumidor d'aquesta aigua verda, que si el poguessin tractar i poguessin fer estassades, tota aquesta aigua seria disponible pels arbres.
0: Clar.
3: Però si invertim recursos, doncs podem canviar la tendència, però fan falta recursos a dia d'avui.
0: És evident. Doncs avui, per tant, volíem reivindicar aquesta figura dels silvicultors a través del Xavier Vilarroure. Xavier, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
0: Marc Balcells, ara bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Què tal?
4: Digui. Se l'escucha. Doncs aquí estem.
0: Sí?
4: Una cantant més.
0: Ah,
4: un dia menys,
0: home.
4: Una cantant
0: tot
4: més.
0: Tot ens queda molt poquet per acabar la temporada.
4: Eh? Oh, i acabem per tot l'alt, però no t'ho puc dir encara.
0: No m'ho diguis.
4: No t'ho puc dir encara, però avui us porto...
0: Què
4: us he de portar, si no, bon material, bona
0: sempre.
4: Teca. Avui us vull parlar d'una de les meves mezzosopranos preferidíssimes. Una dona encara viva, 91 anys, viu al Piemont, i, escolta, fins encara fa un any feia classes magistrals de cant.
0: Que bo.
4: Però, escolta, avui hi haurà molta teca. Va cantar amb la Callas, va cantar amb la Tebaldi, va cantar amb el Corelli, va cantar amb el Pavarotti. Però, escolta, no només els ha sobreviscut, en el sentit de que està viva i ells no, encara cantava. O sigui, els va sobreviure de carrera, diu, fins fa...
0: Ella ha sonat molt més que ells.
4: Sí. Ella, quan tots es van retirar, encara estava dalt de l'escenari amb una veu de bronze que feia tremolar els teatres, i us presento... Avui sona aquesta, la Fiorenza Cossotto. Quina veu greu, quina mezzo,
0: sí,
4: eh?
0: Sí, sí.
4: I això s'ha de reconèixer aquí, a Marte, a Júpiter i a tots els llocs. Clar, aquesta, com us deia, és la Fiorenza Cossotto, que diu, a lo millor algú no la coneix. Doncs mireu, és l'última gran mezzosoprano verdiana viva d'aquella generació, eh? Que a l'actualitat hi ha grans mezzosopranos vives. Jo no sóc d'aquests, i abans tot era millor.
0: No.
4: Però de la seva generació és la gran mezzosoprano verdiana viva. I si no us sona tant com altres cantants, és perquè, clar, és el que tenen les mezzos, que en el cartell, doncs clar, van darrere les sopranos, els tenors. Per què? Doncs perquè els hi toca fer de la gitana, la fatillera, la mare, i per tant, sempre queda enrere.
0: Sí.
4: I el que esteu escoltant és l'ària d'Èboli del Don Carlo, i el que esteu veient i escoltant és la Cossotto en plena forma, un registre greu que sembla més un violoncel, uns aguts que no envejaven a cap soprano, de fet, també van registrar papers de soprano, i doncs heu de guardar aquests detalls, no?, perquè d'aquí una estona veurem un dels Battle Royals, una de les anècdotes, un dels cotilleos que van fer història a l'òpera. La Fiorenza Cossotto neix el 22 d'abril del 1935 a Crescentino, un poble del Piemont, entre russars. Família humil, cap tradició musical, i ella estudia al Conservatori de Turí i després entra a l'Escola de Perfeccionament de la Scala de Milà, que en aquella època, us podeu imaginar, és la fàbrica de veus més exigent del món. El 26 de gener de l'any 1957, la Scala estrena mundialment els diàlegs de Carmelites d'en Poulenc. És una de les òperes més importants del segle XX, hi ha un conjunt de monges, i ella fa la Sor Matilde, que només diu una frase en tota l'òpera. És a dir, una de les grans divas de l'òpera del segle XX va debutar a l'Scala de Milà amb el seu primer rol cantant una frase. Patapum, i ja està. Però ja només cantant aquella sola frase, a l'Scala ja van veure que aquella noia tenia alguna cosa fora de sèrie, i el 62 arriba a la consagració perquè cantarà La Favorita de Donizetti al mateix teatre, i fent de Leonora de Guzmán, és a dir, fent de Favorita, és a dir, fent de la protagonista. I sona així, és absolutament preciosa aquesta ària. Amb aquesta òpera farà el salt Família a les Amèriques, a Chicago, debutarà el 64, i anem al moment que tothom estava esperant. Prepareu-vos, eh? Estem a París, 29 de maig del 65, i la Callas cantarà Norma a l'Òpera de París. I la Cossotto farà de Dalgisa, que és l'amiga, enemiga, antagonista una mica, no? El que ningú encara sap és que aquella serà l'última Norma que cantarà en vida la Callas, i va ser el gran paper que la va fer immortal, eh? La malalta, pobra Maria Callas, és el 65, està esgotada, les veu, estan hores baixes, lo de l'Onassis, etcètera, etcètera. Però no pot cancel·lar, ella diu que tira endavant, l'Onassis ha vingut a veure-la, diu, bueno, la funció que tiri endavant. I ara escoltarem un duet que ella, el que escoltarem és de la gravació que va fer amb la Cavaller, però en aquest duet, doncs, la Callas no pot fer el do agut, però la Cossotto sí que el fa. i, a més, l'aguanta en el temps. L'endemà, evidentment, tot París parlava de la mezzo deslleial que havia volgut enfonsar la divina, aguantant les notes més del compte, cantant per sobre de la Calas, humiliant-la davant de tothom, l'animal ferit.
0: I realment
4: doncs, ja...
0: era així? No.
4: Doncs no. Mira, la Cossutto sempre ho ha negat. Ella va dir que la història se la van inventar per enriquir llibres i articles i que ella, en realitat, el que intentava era ajudar. Veient que la Calas no li sortia el do, ella va decidir cantar el seu tranquil·lament perquè la gent no se n'adonés. I aquí ve el més bonic, no? Si escolteu aquesta funció pirata, l'enregistrament pirata, doncs han acabat sortint i li donen la raó a la Cossutto, eh? La Calas omet el do, fa una mena de variant greu i la Cossutto canta la seva nota neta, sense estridències, i per tant aquesta llegenda de que la mezzo està apunyalant a la soprano moribunda, doncs no. No, no, no. Però escoltem aquest duet tan bonic cantat amb la Cavaller.

0: Que bonic, eh?
1: Que maco.
0: Pell de gallina. Per cert, lo d'aquesta anècdota només va fer que augmentar la seva fama, o mala fama, de dura. Deien que era la terror de les Sopranos, que tenia un geni brutal, que els assajos no regalava res a ningú, que ella tot s'ho mirava amb una sorna, perquè el que ella deia era que el seu ofici era cantar fort i bé, i si això incomodava algú, mira, que s'hi posessin fulles i s'acabava. Tema romàntic, es va casar amb un baix, amb l'Ivo Vinco, amb un baronès, amb qui van cantar centenars de funcions per tot el món. Es van acabar divorciant. Els anys 60 i 70 són l'imperi de la Cosotto i debuta el 68 amb un paper al Metropolitan de Nova York, amb un paper que la definirà per excel·lència, que és l'Amneris de l'Aida, quines ganes. I llavors, quan qualsevol veu s'hauria apagat, la seva, escolta, continua, passa els 30 anys de carrera, passa els 40 anys de carrera, la veu continua intacta. Escolta, el dia que fa 70 anys... 70, el celebra dalt d'un escenari, al Teatre Reial de Lieja, Bèlgica, cantant la Suor Angèlica de Puccini. I el 2025, ara farà un any, amb 90 anys acabats de fer, impartia una setmana de masterclasses, de classes magistrals, al Museu Renata Tebaldi, ensenyant a les noves generacions com es prepara un paper. Podem dir que hi ha carreres llargues i després hi ha la Fiorenza Cosotto. Exacte. I escolta, ja em diràs si no era per portar-la a la secció.
1: Sí, sí, sí, molt contents d'haver conegut bé a la Cosotto a través teu.
0: Acabem amb un rol de soprano, que també les mezzos el canten, que és la Lady Macbeth del Macbeth de Verdi. Escoltarem, bueno, un moment meravellós, que és l'escena del sonambulisme, i escolta, a gaudir de la vida.
1: Sí, senyor. Marc, que vagi molt bé.
0: Petonets a tothom, adeu.

0: I descobrim quins records ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
1: Bon dia, Noé. El 12 de juliol de 1984 neix a Barcelona la primera nena proveta de l'Estat. L'equip que assoleix aquesta primera fecundació in vitro el coordina la biòloga Anna Veiga a l'Institut de Xeus. No sé pas si aquesta doctora estaria gaire d'acord amb el que aquells dies presentava Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun.

noies només volen divertir-se, cantava Cindy aquell 1984, mentre Ray Parker Jr. feia popular els caçafantasmes.

0: Efectivament, el tema principal que donava suport a un dels èxits cinematogràfics del moment. Ghostbusters, aquells doctors, Beckman, Stantz i Spengler, experts en parapsicologia, que no concedir-los una beca d'investigació, s'empesquen una empresa per netejar Nova York d'ectoplasmes. I aquest era el seu spot de televisió.
1: Are you troubled by strange noises in the middle of the night?
2: Do you experience feelings of dread in your basement or attic?
3: Have you or any of your family ever seen a spook, specter, or ghost?
1: If the answer is yes, then don't wait another minute. Pick up your phone and call the professionals.
2: Go Ghostbusters!
1: Our courteous and efficient staff is on call 24 hours a day to serve all your supernatural elimination needs.
4: We're ready to believe you!
0: Bill Murray i Sigourney Weaver aconseguien donar credibilitat a unes escenes tan senzilles com extravagants. Una pel·li d'aquelles que, sense voler-ho, van fer una recaptació mundial impressionant i que han quedat com a referència inesborrable. I ara tornem a la ràdio d'aquell juliol de 1984. Ja ho dèiem a l'inici, avui fa 42 anys del naixement a l'estat del primer nadó fecundat amb tècnica in vitro. Era a l'Institut de Xeus de Barcelona. Ràdio Nacional en feia tot un reportatge del que n'extraiem uns comentaris del pare de la criatura.
5: Bueno, yo me enteré cuando la nació la niña inglesa, la Brown, me parece que era, ¿no? Sí. Luisa Brown o Lisa Brown o así, ¿no? Mi esposa y yo, tanto como teníamos este problema, ¿no? Pues cada noticia que salía sobre esto, pues siempre prestábamos atención, ¿no? O sea, que conocíamos el sistema este, pero aquí en España, que claro, pues no existía. Hasta que al fin aquí en el Instituto de Xeus, pues nos hicieron la proposición y lo aceptamos rápido.
0: Quin alleujament i alegria per tants pares i mares que han pogut gaudir de fills i filles. I per cert, de nou, una tècnica aplicada amb èxit per primer cop a casa nostra.

0: Ara de gossos ho fem amb la Íngrid Ramon, perquè ella és educadora canina especialitzada en gossos d'assistència. Íngrid, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I parlem de material, perquè jo crec que estem en un món molt consumista i a vegades, com que les famílies tenim els gossos ja com si fos un membre més, acabem comprant coses que no li calen, que són innecessàries, no? Tenim molt material que no fa cap servei.
1: Tenim molt material incorrecte.
0: Incorrecte. A més, no que no fa servei, sinó que a vegades pot ser fins i tot dolent.
1: Dolent pel gos, sí, sí. Molt plàstic, moltes coses que el gos es pot empassar, molts arnesos i collars que són dolorosos pel gos, i així pues, suma.
0: Doncs vinga, va, anem un per un. Si parlem d'arnès, ara deies que era el més correcte, no? Perquè sí, un collaret al coll no li aniria bé, gairebé segur.
1: Clar, pensa que al coll el gos té la tràquea, té la glàndula tiroides, té les vèrtebres, té moltes venes importants que porten aire i sang al cervell del gos, i és una zona molt fràgil i molt dolorosa. Aleshores, jo vaig pel carrer, a mi em sagnen literalment els ulls veient tot el que es fa malament, no?, amb els gossos, i una de les pitjors coses que podem fer és donar-li estrabades al coll. O sigui, no ens fem a la idea del dolor que això representa pel gos, amb la qual un collar, només, per posar la xapeta d'identificació, si cal. Es pot posar també a l'arnès.
0: Clar. I l'arnès sí, eh? És la peça correcta per poder-lo portar a passejar.
1: L'arnès sí, però el correcte. Perquè el que dèiem, el 99% d'arnesos que hi ha al mercat, igual que la resta de material, és l'incorrecte, i provoca un dolor en el moviment del gos, en el seu cos. Hem de tindre en compte que no podem posar cap arnès que sigui restrictiu del moviment del gos i que li empitjori el seu moviment natural, perquè si no tindrem cuixeres, mals d'esquena, problemes de comportament, irritació, agressivitat inclús cap a nosaltres quan anem a posar aquest objecte que ells perceben de càstig, no?, i que restringeix el moviment.
0: Clar, que tu em deies, tenia una pacient que venia amb el gos i deia que no vol sortir a passejar, i no és que no volgués sortir a passejar, és que no volia que li posessin, no, segurament.
1: Sí, que tenia por al carrer i el gos no tenia cap mena de por al carrer. El que passa és que es quedava bloquejat amb l'arnès perquè tenia l'axila carnviva.
0: Ah,
1: llavors, clar, aquell gos el que tenia era dolor quan sortia al carrer.
0: Sí, sí.
1: Li vam canviar l'arnès i superfeliç de sortir al carrer.
0: Llits. No, clar, si li vols comprar un llit, però que sigui que li vagi bé, perquè
1: sí,
0: si no estarà llançant els diners.
1: El gos necessita una posició, un lloc còmode per dormir, no?, igual que nosaltres. Però, no ens flipem només tindrà un cadell de comprar-li. Bueno, si volem, sí, però aquell llit que tinguem en compte que en 2 dies explotes. Perquè, bàsicament, el gos te'l rebentarà, perquè és un cadell, perquè està investigant, està jugant, d'allà dintre surten coses meravelloses quan ho prova, no? Aleshores, al principi, no ens gastem molts diners amb un gos que està en aquesta etapa d'investigació.
0: Clar, perquè acabarà mossegant-ho tot.
1: Clar.
0: I fent-ho malbé.
1: I després, més endavant, doncs ja podem comprar llits, que el nostre gos ja sabem que ha passat totes aquestes etapes. I també tindran en compte els gossos més grans, que pateixen artrosis, tenen dolors, i hem de comprar llits més còmodes, més amplis, ajustats a l'alçada que el gos es pot moure, no? Perquè potser abans sí que teníem un gos que saltava al sofà i ara no. Llavors necessitem algú tan còmode com el sofà, però amb una alçada amb la que sigui accessible pel gos.
0: Roba, abric.
1: El que és xubasquero és una cosa pràctica, diguéssim. El que és tota aquesta mena d'abriguets són incòmodes pel gos, no deixen respirar la pell, i normalment els nostres gossos no tenen por. Estem parlant de gossos que tenen pèl, que la que surten al carrer tenen activitat i es mouen, i a les temperatures que tenim aquí.
0: Que estem dient xubasquero impermeable.
1: Impermeable, molt bé. Aleshores, tu pensa que jo he viatjat molt pels països nòrdics i els gossos d'allà no porten jaqueta.
0: Clar.
1: I estem parlant de temperatures super baixes. Clar, si és un gos que no té greix, que està malalt, que és vell, que té algun tipus de problemàtica, llavors a l'abric sí que és necessari. Però normalment un gos que el treus d'una casa amb calefacció i surts al carrer i es posa a córrer, es posa a jugar, es posa en moviment, aquella jaqueta els sol sobrar. A menys que estiguem ja a temperatures de sota zero.
0: Els rosegadors, és a dir, coses perquè es posen a la boca, què hem de fer?
1: Superimportants i necessaris pel gos. El gos necessita rosegar cada dia, no? Amb les alimentacions que tenim avui en dia falta moltíssima arrossegació. I és una cosa que no només ajuda amb tot el que és la placa dentària, perquè la saliva ens pot ajudar a reduir això, sinó que s'agrega endorfines en el cervell del gos, que fa que sigui un gos més feliç, més equilibrat, a nivell digestiu també. El que sí que hem d'anar en compte és quins arrossegadors estem fent servir. Perquè hi ha molts que venen de la indústria de la pell que estan carregats de químics. Aleshores, hem de trobar arrossegadors el més naturals possibles. I hi ha gent que em diu, bueno, és que el meu gos s'ho acaba en 2 minuts. Bueno, 2 minuts són 2 minuts, però troba-li que sigui més dur, si cal, no? I que de cadella jo no li faci cas perquè encara no té les dents suficientment fortes o a jo no li interessa, no? Perquè no té una concentració de mosca, no? Això no vol dir que més endavant el gos no gaudeixi d'aquests arrossegadors que són superimportants.
0: I per acabar, el cotxe, com l'adequem per portar-lo?
1: Pues el que hem de fer és positivitzar-lo, saps? Uh-huh. El cotxe s'ha de positivitzar des del minut 1, perquè si té una mala experiència de primeres, aquell gos normalment ja no li costarà moltíssim recuperar-se. Hi ha una feina molt gran a darrere perquè el gos normalitzi el cotxe. Aleshores, hem d'anar en compte que el gos no sigui una experiència negativa, sinó positiva, i a vegades jo m'he trobat amb gossos que tenia tan mala experiència amb el cotxe que el que hem tingut que fer és rodejar el cotxe de premis, posar premis a dins, tot això amb motor apagat, sense viatges...
0: Que
1: sense
0: això és un recurs que podem fer servir per altres circumstàncies,
1: sí.
0: No? Els premis.
1: Totalment. Tot a poc i que sigui agradable pel gos. Jo sempre dic que si anem lents, després anirem molt, podrem córrer i anirem molt més ràpid.
0: Uh-huh. I ara em deies, no hem parlat de les corretges, no? Que també és important saber quina és la més adequada.
1: Superimportant.
0: N'hi ha d'aquestes que es van fent llargues, aquestes fatal. No, aquesta no l'agafeu.
1: No, això és un accident a punt de passar, quasi bé, aquestes corretges, saps?
0: Sí.
1: Perquè el mecanisme es trenca, li ensenya el gos a tibar, perquè en el moment que posa pressió, nosaltres, clic, desfem aquell mecanisme i el gos té més longitud de corretja, allò crema aquella corda, si la intentes agafar crema, es trenca molt fàcilment. Recuperar el gos, si el gos vol anar cap endavant o creuar el carrer o anar cap a un gos, és dificilíssim i a més és que són incòmodes i pesen, no els hi trobo el sentit.
0: Per tant, l'ideal és?
1: Hi ha corretges, depèn, perquè per exemple, a mi el que m'agrada són les corretges de varis punts, perquè les pots fer curtes, les pots fer llargues, depèn d'on estàs. I després hi ha les corretges, que són com aquestes, la corretja normal, però de 5 i 10 metres, si necessitem donar-li al nostre gos pues, llibertat, però encara no tenim treballada la crida, o és un gos que és escapista, o és molt poruc, etcètera. El que sí que vull remarcar, jo veig cada dia, és que la corretja és pel gos, no per la persona.
0: Clar.
1: Perquè veig moltíssima gent que lliga la corretja passant pel seu cap com si fos un bolso. I clar, es compren unes corretges superllargues que al final la fan servir ells, la corretja, perquè al gos li acabes de limitar posant-te-la tu d'aquesta manera a una corretja supercurta.
0: Clar.
1: I jo sempre dic, si alguna vegada t'has de lligar la corretja a la cintura caderes, perquè no li treus tant de recorregut al gos i d'aquesta manera tu no pateixes dolors, tibades ni caigudes. De l'altra manera,
0: desequilibra de la mateixa manera.
1: És que és superfàcil que un gos et desequilibri portant-lo pel teu coll, saps?
0: Ai, doncs pensem una mica més en aquest material i avui ho hem parlat amb la Íngrid Ramon, que ella és educadora canina. A més, està especialitzada en gossos d'assistència. Íngrid, moltes gràcies.
1: A vosaltres.

0: Fem amb aquests joves divulgadors que formen part d'aquest col·lectiu que es diu Neurones Fregides, en aquest cas avui amb el Manel Ramos, que és geòleg i doctorant a la Universitat de Pau i la Universitat de Bergen. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Estem parlant, a més que si el voleu seguir, el trobareu a @repedracat.
1: Exacte.
0: Repedracat, i no tens res a veure amb la primera pedra, eh?
1: No.
0: Repedracat. Avui ens portes una cosa una mica diferent, i és que avui parlarem de l'Odissea d'Homer.
1: Exacte. Sí i no. Parlarem de l'Odissea d'Homer, ja que aquest estiu s'estrena la pel·lícula de Christopher Nolan sobre l'Odissea, amb Tom Holland, amb Zendaya, amb Robert Pattinson. Però a nosaltres el que ens interessa és no si Ulisses és un bon heroi o no, que personalment crec que és un ploramiques, però això ho deixem per un altre dia,
0: sí, no?
1: Sinó una pregunta que ha donat feina a geòlegs durant dècades. On és Ítaca?
0: Però Ítaca no és una illa que existeixi avui dia.
1: Existeix una illa que es diu Ítaca, sí, al mar Jònic, a l'oest de Grècia, però quan llegeixes l'Odissea amb atenció, els detalls no quadren. Homer diu que Ítaca és baixa, la més allunyada cap a l'oest de totes les illes del voltant, però Ítaca, la d'avui dia, és muntanyosa i queda a l'est de l'illa més gran del costat, que es diu Cefalònia.
0: Per tant, o Homer s'equivocava o alguna cosa ha canviat.
1: Exacte. I aquí és on entra la geologia en escena. Perquè hi ha una hipòtesi molt atrevida que diu que la Ítaca real d'Homer no és Ítaca, sinó és una península de Cefalònia, la illa del costat, que es diu Palique. Una península que avui és terra ferma, però que fa 3.000 anys potser era una illa separada.
0: I, per tant, aquí hauríem d'explicar com és que passa una illa a ser península, perquè normalment és al revés, no?
1: Exacte. Doncs mira, Palique i la resta de Cefalònia estan unides per una franja estreta de terra, d'uns 6 quilòmetres de llarg, que es diu Istme de Cínia. Un geògraf grec antic, que es deia Estrabó, ja va escriure sobre aquest istme i va dir que era tan baix que sovint quedava submergit. En altres paraules, on ara hi ha terra, potser hi havia un canal marí, i si hi havia un canal, Palique era una illa.
0: I si era una illa baixa i a l'extrem oest, encaixa molt bé?
1: Exacte, encaixa molt bé. Però, esclar, no pots anar allà i veure un canal amb els ulls. Han passat 3.000 anys. Llavors, clar, la pregunta és, com demostres que un canal va existir?
0: I com ho fem?
1: Amb un arsenal de geofísica. Imagina't que vols saber com és el subsol sense excavar. Doncs el que fan és enviar ones de so cap a la Terra, com si fos una ecografia gegant, i escoltar com reboten. Si trobes sediments tous, les ones van lentes. Si trobes roca dura, van ràpides. I amb això pots dibuixar el que hi ha sota terra sense moure ni una pedra.
0: Per tant, és com si féssim una radiografia a la Terra.
1: Exactament. I a més, van fer volar helicòpters amb sensors electromagnètics per mesurar com condueix l'electricitat al subsol, perquè l'argila humida i la roca calcària condueixen diferent. També van mesurar petits canvis en la gravetat, perquè els sediments sols pesen diferent que la roca compactada. I finalment, el més espectacular, van clavar tubs de terra i van extreure tubs de sediments, columnes de fang i roca. I t'expliquen la història d'un lloc capa per capa.
0: Per tant, si obres un tub d'aquests, què veus?
1: Obres el tub, mires al microscopi i de vegades trobes closques de petits organismes marins, microorganismes que vivien a aigües poc profundes, i això et diu que allà, ara on pots passejar tranquil·lament, fa milions d'anys hi havia mar.
0: I, per tant, el canal no existia en temps d'Ulisses.
1: Exacte. I aquí ve el gir de la trama. Les primeres dades semblaven bones, sediments marins sota la vall, morfologies que encaixen amb un canal, tot molt bonic. Però quan es va fer una investigació més gran, amb 17 sondeigs, la cosa es va complicar. Els sediments marins que es van trobar a Cínia, aquesta península, no eren de fa 3.000 anys, eren de fa 1,8 milions d'anys, del Plistocè, quan ni tan sols existia l'Homo sapiens.
0: Caram, i per tant, quedem que no és Palique.
1: Exacte, sembla que no, o almenys no hi ha una evidència clara. I és que Cefalònia és una zona sísmica molt activa. La placa africana xoca contra la placa euroasiàtica, hi ha falles per tot arreu, i la illa ha anat pujant lentament durant milions d'anys. Allò que potser estava a prop del nivell del mar, ara està a 180 metres d'alçada, i la geologia no para mai, i les roques no esperen ningú, ni a Ulisses.
0: Per tant, m'emporto que darrere d'uns versos d'un poema grec antic hi ha geòlegs amb helicòpters i microscopis.
1: I tant. 3.000 anys de poesia han aconseguit arrossegar geofísics a investigar una illa gran amb tota la seva artilleria científica. Ulisses va trigar 10 anys al tornar a casa, pobret, i els científics porten dècades buscant on era aquella casa i la recerca continua.
0: I la lliçó de tot plegat?
1: que la ciència pot parlar amb la literatura, que una falla geològica pot ser la resposta a un vers d'Homer, i que la propera vegada que llegiu l'Odissea tingueu en compte que potser el paisatge d'Homer descrivia ja no existeix, perquè la Terra se'l van passar literalment.
0: Mm-hmm. Per tant, avui ens has convertit Homer en geologia.
1: I ara només ens queda que ens convidin a la premiere de la pel·lícula, o encara millor, a un viatge per les illes gregues per la investigació científica.
0: Clar, clar, clar. Doncs mira, jo t'acompanyaré a investigar científicament.
1: Perfecte.
0: Per les illes gregues. Moltíssimes gràcies, Manel.
1: A vosaltres.

0: Sí, normalment a aquesta secció parlem de cases amb ànima i com cuidar-les, mantenir-les bé, avui volem parlar de la vida de les cases i de la seva mort. Perquè un edifici també pot morir o pot emmalaltir. L'arquitectura legal i forense és la disciplina de l'arquitectura que respon totes aquestes preguntes i l'Adolfo Zulueta és arquitecte legal i forense i, per tant, s'encarrega d'investigar les causes, l'origen, els errors, la responsabilitat dels danys d'una edificació. Adolfo, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: De fet, no sabíem d'aquesta figura, l'arquitecte legal i forense. Com s'arriba a aquesta professió? Suposo que és arquitectura, però hi ha una especialitat.
1: Efectivament, sí, sí, hi ha una especialitat. Després de fer la carrera, doncs, 3 anys després, jo vaig fer una diplomatura en arquitectura legal i forense i a partir d'aquí em vaig dedicar al món de la pericial.
0: Déu-n'hi-do, que de fet podríem dir que un arquitecte forense és com el metge dels edificis?
1: És així.
0: El metge dels edificis,
1: és el metge dels edificis.
0: Ens encanta.
1: Sí, directament, sí, sí.
0: I, de fet, no sé si podríem començar dient hi ha mesures preventives per fer que un edifici visqui més anys i que no envelleixi, és a dir, que sigui eternament jove.
1: I tant, i tant. I tant, i s'ha de fer així. És necessari perquè, si no, els edificis doncs, acaben col·lapsant. Mm-hmm. Com ha passat ara, a Arenys de Mar.
0: Sí, exacte, això és el que tenia també. Que
1: ha col·lapsat un edifici.
0: Una vintena d'edificis a
1: Arenys de Mar. Han desallotjat una vintena d'edificis.
0: Estan desallotjats per culpa de l'ensorrament d'un.
1: S'ha ensorrat un, desconec el cas, però a nivell preventiu han desallotjat 20 edificis més del voltant.
0: Que sí, Déu-n'hi-do, sí. Això s'hagués pogut previndre?
1: Tot es pot previndre.
0: Tot. Però és clar, per fer-ho requereix doncs això tenir dedicar uns recursos econòmics.
1: Exactament, exactament.
0: Aquest seria el principal problema.
1: De fet, els edificis de residencials estan obligats a passar quan tenen més de 45 anys, estan obligats a passar la ITE. Uh-huh. L'inspecció tècnica de l'edifici, que és una inspecció que fa un tècnic justament per avaluar tots els sistemes de l'edifici i fer una comprovació. Uh-huh. A partir d'aquí...
0: De fer un diagnòstic també, no?
1: Fer un diagnòstic, sí, sí. Després fa un diagnòstic de tot el que es veu, totes les lesions, danys que té l'edifici.
0: I quines són les patologies més freqüents d'un edifici?
1: Hi ha moltíssimes patologies, però jo diria que són les patologies que venen sobretot de l'aigua. Uh-huh. L'aigua és un mal bastant important dintre la construcció.
0: I molt invisible a vegades,
1: I molt invisible. I fa molt malbé als edificis. Uh-huh. Sí, sí, sí.
0: L'aigua. I justament has portat uns estris que podríem dir que són les radiografies, les ecografies que ens faríem nosaltres, però de cara a l'edifici, ho podríem dir així?
1: Exactament.
0: Com ho mireu?
1: Els metges, quan fan un tractament, es basen també en proves. Uh-huh. En proves a base d'analítiques i de més. Nosaltres, els tècnics, fem el mateix. Fem proves de diferents aparells. Aquí tinc una càmera tèrmica, per exemple,
0: exacte,
1: que el que mira és contrastos tèrmica. De temperatura.
0: Mira el contrast de temperatura. I què es pot arribar a veure amb aquests contrasts de temperatura?
1: Doncs es poden veure les fugues d'aigua, justament. Es poden veure deficiències d'aïllament tèrmic. I quan ho detectes, això, doncs pots posar un tractament a l'edifici i corregir aquestes deficiències.
0: Uh-huh. En el cas de la fuga d'aigua, és evident que si trobes aquella fuga, la localitzes bé amb aquest aparell i, per tant, la soluciones.
1: Exacte.
0: I en el cas d'aïllament, moltes vegades requereix una infraestructura que s'hauria de canviar l'edifici de dalt a baix i no sempre deu ser possible, no?
1: No sempre és possible, però sí que és possible fer intervencions parcials. Uh-huh. Intervencions parcials per intentar que l'edifici, al final, sigui un envolvent el més aïllada possible. Uh-huh. També en benefici del propi usuari. Vull dir, un edifici aïllat és un edifici que és més fàcil, diguem, és més barat de viure, no?
0: Clar, al llarg del temps acabes pagant molt menys.
1: Clar, tens més pèrdues energètiques.
0: Per energia que pugui fer que la temperatura sigui idònia. Tens un altre aparell, que també és per humitats, en aquest, eh?
1: Això és
0: un altre més petitet.
1: Un humidímetre, uh-huh. I és un aparell que el que mesura és la humitat de les superfícies. Uh-huh. I amb això serveix molt doncs, per detectar condensacions, sobretot condensacions, sí.
0: Ara estàvem parlant, l'aigua, un dels pitjors enemics de l'edifici. Quins altres són?
1: El sol.
0: El sol.
1: El sol també. El sol també, tots els materials posats al sol... doncs, s'acaben cremant. O sigui, molts s'acaben. És veritat que ara hi ha materials nous que tot això ho solventen, però el sol també fa feina. Sí, sí. Mm. Un altre és el vent.
0: El vent, clar, al final són els meteorològics, no?
1: Ah, exactament, exactament. Sí.
0: El vent, el sol, l'aigua...
1: L'aigua, també. Després hi ha d'altres, que no són més habituals, però també existeixen, són els sismes, per exemple.
0: Clar.
1: Els moviments del terra. Això també, sí.
0: Quin paper juga la rehabilitació?
1: La rehabilitació és fonamental. Jo sempre faig la comparació amb les persones. Vull dir, tots tenim clar que si fem una vida saludable tenim més números d'allargar la nostra vida i sobretot allargar-la en bones condicions. Amb els edificis passa exactament el mateix. Vull dir, fer manteniment, reparar, et facilita o fa que l'edifici visqui més i millor. O sigui, la vida útil d'un edifici...
0: Això és el que anava a dir.
1: Sí, a nivell de valoració, a nivell de valoració són 100 anys.
0: 100 anys, eh? Aquesta seria la mitjana? Podríem
1: això, no vol dir que, clar, això no vol dir que un edifici tingui que durar 100 anys, vale? ni que hagi de sobrepassar 100 anys. O sigui, això és només una referència. Però és veritat que si tu vas fent manteniment a aquest edifici, pots perllongar la vida útil i anar més enllà de 100 anys. I que sigui un edifici plenament funcional i operatiu.
0: Que estigui jove eternament. Clar, de fet, tenim edificis emblemàtics que porten segles vivint.
1: Sí. I igual que les persones, que tenim dues persones de 70 anys, i una dius, bueno, aquest fa maratons i aquest té un cos estupendo i està molt bé, i veus un altre doncs, que està fatal, doncs amb els edificis passa exactament el mateix. Veus edificis que tenen una edat que no semblen...
0: Serà que no hagi passat el temps.
1: Exactament, i d'altres que sí, evidentment.
0: Quins diferents tipus de mort hi ha d'un edifici?
1: Bueno, a veure, aquí entra el concepte de lo que és la runa, lo que és la runa tècnica o la runa econòmica, no? El concepte de runa tècnica és quan un edifici deixa de ser funcional, un edifici o una part d'un edifici.
0: Clar, pot ser que mori només una part.
1: Clar, i les reparacions, suposa que una reparació va més enllà d'una reparació normal, és a dir, d'uns mitjans normals. Llavors dius, això és una runa parcial, si més no, una runa tècnica. Una runa econòmica és quan és tan cara la reparació, que o sigui, que supera el 50% del que seria l'obra, diguem, feta, vale? que no cal reparar. O sigui, no.
0: O sigui, ja no surt a compte.
1: Surt més a compte, exactament, sí. Ensorrar-lo.
0: Estàvem parlant d'esperança de vida de 100 anys, però també és bonic fer-lo reviure, no? És a dir, no tendir a destruir per tornar a començar.
1: Sí.
0: És a dir, allargar la vida dels edificis seria com un plus, no? També sí. És tot un art a nivell d'arquitectura, també, no?
1: I l'arquitectura avui en dia va en aquest sentit.
0: Va en aquest sentit,
1: oi? Va en aquest camí, sí. O sigui, el futur és rehabilitar. Rehabilitar més que fer obra nova. També es necessita obra nova, però sobretot la rehabilitació és molt important. I s'estan fent molt bones rehabilitacions. Hi ha companys que ho estan fent realment molt bé.
0: I moltes vegades també hi ha ajuts, perquè, clar, el finançament potser seria el pitjor enemic d'aquesta rehabilitació, no? El fet de com finançar-ho.
1: Sí, però amb el tema dels ajuts, ull.
0: Ja.
1: Ull, perquè aquí, com es diu el refrán, no?, que diu nadie regala duros a cuatro pesetas.
0: Clar, clar.
1: Vull dir, sí, o sigui, hi ha ajuts, vale, però estàs obligat a fer altres coses, altres contraprestacions.
0: Estem parlant de rehabilitar els edificis, de posar-los remei perquè tinguin una vida llarga. No sé, quin consell donaries a algú que tingui la casa i que la vulgui mantenir perfecta? És a dir, cada quan s'hauria de revisar un edifici i per on s'hauria de començar? Quin és el principal punt on s'hauria de revisar?
1: S'han de fer inspeccions periòdiques. Si estem parlant d'un edifici residencial, un edifici plurifamiliar, jo seguiria l'esquema que fa un EIT, un informe tècnic d'edifici.
0: Que ja t'obliga per llei, no?
1: Per llei. Llavors tu fas aquestes inspeccions, vale? I quan detectes que hi ha lesions, siguin importants, greus, molt greus, doncs tu vas fent les verificacions al llarg del temps, que normalment són de 2 anys.
0: De 2 anys. S'han d'anar revisant.
1: S'han d'anar revisant i sobretot corregint tot el que es detecta. És superimportant.
0: Clar, clar, perquè una cosa és detectar-ho i l'altra cosa és corregir-ho.
1: Clar, i una altra és corregir-ho, perquè la gent es pensa que casa seva comença a la porta a casa seva. No, casa teva comença al vestíbul.
0: Clar, clar.
1: I hem d'agafar consciència d'això. O sigui, els països nòrdics tenen molta consciència en aquest sentit i, bueno, respecten, la paraula és aquesta, respecten molt els seus edificis a nivell comunitari i, en canvi, nosaltres, doncs, no. A nivell mediterrani...
0: Et preocupem quan ja està la casa gairebé a punt de caure,
1: exactament.
0: No?
1: Mm-hmm. Exactament.
0: Per tant, ja és massa tard i a més, moltes vegades són com malalties, si és que les podem dir així, invisibles, que no les veus fins que ja ha calat del tot.
1: Sí, sí, sí, sí, hi ha moltes malalties, el que es diuen vicis ocults, vicis que no són detectables, vale? Que hi són, però que un bon tècnic, doncs, te'ls pots descobrir, te'ls mm-hmm. descobreix i et permet... això, corregir, justament.
0: I d'altres que també fan que emmalalteixi la persona que hi viu, és a dir, un excés d'humitats...
1: També.
0: Pot fer que...
1: I m'he trobat el cas, eh? I m'he trobat el cas de condensacions fortes, doncs hi ha temes de salut, sobretot quan hi ha nens petits, perquè tot això els afecta el sistema respiratori.
0: Clar, són molt més tendres i, per tant, molt més receptius a qualsevol malaltia de l'edifici. Doncs avui hem volgut parlar d'això, de saber la vida dels edificis, aquests edificis que nosaltres diem, parlem de cases amb ànima, doncs haver-los humanitzat del tot, dient que tenen vida i tenen mort, com nosaltres.
1: Exactament.
0: I que se'ls ha de cuidar.
1: Exactament. Mm-hmm. I, de fet, els edificis són com les persones, eh? Igual.
0: Sí, sí.
1: Tenim els mateixos sistemes, igual que nosaltres tenim un esquelet, els edificis tenen una estructura, nosaltres tenim un sistema respiratori, els edificis tenen ventilació, el sistema nerviós tenen el sistema elèctric, es pot fer perfectament el mateix paral·lelisme.
0: Que bo, doncs ens ha encantat. Això és el que justament ha tancat el cercle d'aquesta secció nostra, que és les cases amb ànima. Moltíssimes gràcies, Adolfo Zulueta,
1: gràcies,
0: arquitecte legal i forense, que avui hem conegut aquesta professió. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.
0: Suposo que us agrada l'estiu, o millor dit, si no tinguéssim aquestes calorades infernals, us agradaria l'estiu? Avui parlem d'aquest moment de l'any que es vincula al descans i l'esbarjo. I si parlem d'esbarjo, ens pot ajudar l'Abel Espinosa, lingüista de la casa. Bon dia, Abel.
3: Bon dia.
0: Parlem d'estiu.
3: I parlem d'esbarjo, i jo soc gran amant de l'esbarjo.
0: Esbarjo, t'agrada la paraula també.
3: Sí, no?
0: Sí,
3: és bonica, esbarjo.
0: És molt maca, sí.
3: I més que la paraula és el significat que té, no?
0: Home, exacte.
3: S'ha acabat treballar, aixecar-se d'hora...
0: Sí.
3: L'estiu és aquell moment de... Mira, com diuen els zoo, les primaveres demanen vida, l'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Què et sembla?
0: Estem vius,
3: això és meravellós.
0: M'agrada molt.
3: Sí, sí. L'estiu... Això ja ho sabem, però ara faré el que faig sempre, que és dir obvietats. Però l'estiu és l'estació de l'any que hi ha entre el solstici d'estiu i l'equinoxi de tardor.
0: Què molt bé, sí.
3: No ho sabies,
0: és molt
3: això,
0: descriptiu, és molt descriptiu, està bé.
3: I tu has dit això perquè així hem encabit dues paraules que m'encanten, que són solstici i equinoxi.
0: Sempre hi ha motiu lingüístic darrere la vela.
3: Ah, amiga. El solstici, com sabem, és el moment en què hi ha la màxima diferència de duració entre el dia i la nit. Allò que diuen de la nit de Sant Joan és la més curta de l'any.
0: Sí,
3: doncs
0: sí,
3: allà
0: sí.
3: És quan s'enceta l'estiu, quan sortim al carrer, fem fogueres, ens ho passem bé, anem amb màniga curta, tirant, sandàlies, aquestes coses.
0: Mm-hmm. El solstici, m'agrada. I l'altra paraula quina era?
3: No, l'altra paraula és equinoxi, però l'equinoxi no en parlarem perquè és quan ve la baixada, és quan tot és una mica...
0: Sí,
3: i diem,
0: sí,
3: no,
0: sí.
3: Ens agrada l'estiu.
0: Sí, sí, ens agrada.
3: A l'estiu,
0: agrada.
3: Tot a cuca viu.
0: Tot a cuca viu, m'encanta aquesta frase
3: també. A mi
0: també,
3: a mi m'encanta. I en realitat aquesta frase que ens recorda és que durant aquesta època de l'any, tant les bestioles com els animals reviuen. Qualsevol cosa pot viure, perquè tenim sol, tenim alegria, tenim... temps per gaudir del nostre lleure, i això és fantàstic. En l'estiu tothom viu, diuen a Mallorca.
0: En l'estiu tothom viu.
3: En l'estiu tot el món viu.
0: Tot el món viu.
3: Allà a la meva terreta, a València. I a l'estiu tot reviu a l'Empordà. I també hi ha una versió més llarga que diu a l'estiu tota cuca viu i a l'hivern perd son govern.
0: Perd son govern,
3: sí, que és una mica això del solstici i l'equinoxi.
0: Clar, sí.
3: L'equinoxi perdem el govern i ja estem... I, en canvi, amb el solstici estem allà dalt.
0: Sí, sí, doncs ens agrada l'estiu.
3: Sí,
0: què més diem amb la paraula estiu?
3: Mira, hi ha una cosa que he estat revisant, perquè dic, va, avui parlem de l'estiu, revisarem una mica què tenim, no?
0: Què
3: llavors
0: tenim?
3: Hi havia calorada, xafogó, tot això, ja havíem
0: parlat,
3: canícula, i llavors m'ha costat trobar.
0: Però he trobat alguna cosa.
3: He trobat una cosa molt interessant, que és una diferència que jo no coneixia, entre el verb estiuar i estiuejar. Jo pensava que eren sinònims.
0: Clar, jo conec estiuejar.
3: Jo també.
0: Però estiuar, què
3: és? He buscat el diccionari
0: i
3: estiuar apareix. I estiuar és l'acció del bestiar de passar l'estiu en un indret determinat.
0: Ah, però el bestiar, eh? No nosaltres.
3: És a dir, el bestiar animal, o sigui, no el bestiar humà.
0: Jo, a veure com seria, jo estiuejo, sí.
3: On estiueges tu?
0: Jo estiuejo a les cases del Camp.
3: Ah, amiga.
0: però jo no estiuo.
3: No.
0: Perquè seria un animal.
3: Hauries de ser una ovella, si
0: una
3: estiuessis.
0: Una ovella, clar.
3: Sí, sí, sí.
0: Ah, està bé.
3: I també se'n diu, d'estiuar, també se'n diu agustejar. Què vol dir això?
0: Passar
3: l'estiu a un lloc concret, i també té un altre significat que diu que agustejar és quan els conreus marceixen per la calor.
0: Ah.
3: Tot perd el color verd i es torna d'aquell color com
0: sí,
3: groc.
0: Sí.
3: És a dir, el contrari de l'estiu tot el que viu és agustejar, que és, et cau el sol a sobre. Clar.
0: No ens agrada agustejar.
3: No gaire.
0: Ens
3: agrada el fet de l'agost gaudir del nostre temps, però el verb agustejar és una mica més complicat, sí.
0: Escolta'm, estiu, què? És la forma general acceptada, normativa, no?
3: Sí, això és molt... Perquè aquí, ara et diria, i tu com ho dius, això?
0: Clar, jo dic estiu.
3: Estiu.
0: Estiu.
3: Clar, i més quan t'he preguntat com dius, no? Ja poses més atenció. Però normalment molta gent...
0: Estiu?
3: Estiu.
0: És veritat. Estiu.

Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.

0: Isabel, bon dia.
1: Hola, bon dia, Noé. Ai, ai, ai.
0: Què?
1: Ah, bueno. Ah. Ja estem a 12.
0: Ah, sí, queda una setmana més i ja està.
1: Oi?
0: Ja hem acabat temporada.
1: Que ràpid.
0: Sí.
1: Oi?
0: Ara, la primera pedra seguirem, eh?
1: Ja, ja.
0: De 7 a 9, de 7
1: sé,
0: a 9.
1: Ho sé, oients, no marxem,
0: que no marxi
1: però...
0: ningú.
1: D'aquella manera.
0: D'aquella manera.
1: D'aquella manera,
0: sí.
1: Exacte. Què?
0: Volem música?
1: Bueno, vale, perfecte. Doncs vinga, va.
0: Li demanem al DJ Vini.
1: DJ
0: Vini.
1: Què, no riguis? M'encanta, és que jo mateixa em dic així,
0: ah,
1: eh?
0: Ah, doncs DJ Vini.
1: DJ Vini. Espero que... Un dia em sembla que el faré això, el buscaré, si no existeix el...
0: El registraràs.
1: Yes.
0: Molt bé.
1: Vinga, som-hi.
0: A veure.
1: Va, anem per la nova, que sí? Em passa el mateix que la setmana passada.
0: Què?
1: Mare de Déu...
0: Últimament troba... Tens unes troballes?
1: Quina cosa... Quina meravella.
0: A veure.
1: Vinga, som-hi, endavant. Fem play.

0: Quin ritme, no?
1: Què? Jo ja estic... Total. Jo ja dic que, va, que vagi bé, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Tanco barraca, ja ens veurem. Sí.
0: Que sí, que sí, que sí. Que això fa estiu, també, oh. A més, aquests, eh?
1: Okay.
0: Funky, sí, funky. Sí. Funky, funky.
1: Com
0: que fa molt per tu, no? Que fa molt per
1: que
0: tu, això.
1: Que t'he enganxat el funky.
0: Home, ho has contagiat a tothom.
1: I el dents, i la i disco, això, i la bola aquella, sí, que fantàstica,
0: sí,
1: que,
0: sí.
1: No,
0: que
1: va tot el dia marejada perquè no para de donar voltes.
0: Sí, ho volem, ah, volem, sí.
1: Doncs vinga, va, que us dic qui és, us el presento, eh? Va, fem presentacions oficials.
0: Vinga.
1: Es diu Young and Sick, jove i... malalt, no sé, sí. Malalt de la música, eh? Mm-hmm. No, altra cosa, perquè tu el veus i, nen, fas goig, estàs
0: sí,
1: bé,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: El tema es diu Ojai, O-J-A-I. És un projecte musical d'un noi de neerlandès que es diu Nick Van Hofsheggen, dius xato,
0: caram,
1: que està molt lligat al disseny de portades d'àlbums de Foster the People, que és un grup espectacular, que us el recomano, el busqueu, i de Maroon 5. Dissenyava el que és les portades dels discos fins que va dir, i si em poso jo a fer música?
0: Està molt bé. I
1: doncs
0: va sortir bé?
1: L'ha clavat, l'ha encertat,
0: sí, sí, sí, sí,
1: i se n'ha sortit prou bé com amb aquesta cançó que us he presentat.
0: Està molt bé. Mm-hmm. Escolta'm, hi ha el clàssic, a veure.
1: Mira, mira, mira. Mira, Noé, no et diré res.
0: No?
1: No. No, et diré que són dos, que el tema es diu Domino Dancing, mm-hmm, que és de l'any 88, mm-hmm, i l'àlbum és Introspective.

0: Jo tampoc. No tinc ni idea.
1: Ni per què,
0: ni com ens agraden tant. Bueno, almenys a mi.
1: A mi també.
0: Res, Pet Shop Boys, per qui no ho sàpiga. Pet Shop Boys. Quin parell, eh?
1: Quin parell. Quants records,
0: sí,
1: Isabel.
0: Com tu i jo. Quin parell, tu i jo també,
1: sí,
0: Déu-n'hi-do,
1: eh? Sí, senyor. Doncs em sembla una fantàstica manera d'acabar el programa.
0: Doncs apa, doncs aquí ho deixem, no?
1: Aquí els deixem, doncs, amb els Pet Shop Boys.
0: Doncs clar.
1: Que vagi molt bé, eh?
0: Adéu. Apa, vagi bé, eh?

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 12 de juliol del 2026. Va, que ja fa 40 minuts que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins prop de 9:45 de la nit al Canal, l'altra punta de Catalunya. De seguida, la previsió del temps amb l'Abel Caral, d'un dia que, lamentablement, us hem de dir que arrenca oficialment la tercera onada de calor. És la tercera, vaja, i en molt poc temps que fa que hem arrencat l'estiu. Això sí, el plat fort, en principi, evidentment avui pujant en les temperatures, però el plat fort, diu l'Abel, que hauria de ser especialment dimecres. És el dia àlgid, farà més calor, 40 graus fàcils d'assolir, i després pot ser que els termòmetres comencin a recular. En tot cas, avui ja sumarem algun grau respecte a ahir, sobretot a l'interior. S'arribaran als 40 a la plana de Lleida, de manera puntual, però en tot cas també molt pendents del risc d'incendi, que continua sent alt, de fet, molt més alt que no pas en la jornada d'ahir. En un dia que de seguida us actualitzem tot el que ha passat de matinada, entre altres coses, la classificació in extremis d'Argentina per les semifinals del Mundial, de nou dramàtica a la pròrroga contra Suïssa i amb un golaç del jugador pretès pel Barça, Julián Álvarez, l'heroi del partit, l'heroi de l'Argentina. De seguida ho repassem, però certament a la FIFA li ha quedat unes semifinals plenes de morbo i d'interès futbolístic i no futbolístic. A un cantó del quadre, les dues favorites, Espanya-França, a l'altre un duel de càrrega política i futbolística com és l'Anglaterra-Argentina. De seguida us ho expliquem, en un dia que haurem d'estar pendents, com dèiem, del risc d'incendis a Catalunya, ahir doble ensurt a Montroig del Camp i a Camarasa, mentre continuen avançant sense control les flames del dramàtic incendi d'Almeria. En parlarem de seguida, en un dia que farem, com sempre, el basar de les sorpreses del Beorlegui, els primers auxilis, l'embalat de mossèn Nin, i ens visiten per primer cop una mare i un fill que tenen un gran pes en el món del teatre català, junts en una obra de teatre també per primera vegada, Emma Vilarassau i Marc Bosch Vilarassau. Aquests dies part del repartiment de la truita, una obra que podeu veure al Poliorama. Tot això i molt més des d'ara i fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen gairebé 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
0: I a aquesta hora del matí, 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Bernat González, Nil Sant Martí, Mariona Martínez, Pau Bonastre, Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia.
0: El Mundial de Futbol, fa una estona, aquesta matinada, l'Argentina ha guanyat Suïssa en una pròrroga vibrant, 3-1, decidida gràcies a un golaç de Julián Álvarez. Per tant, l'Argentina, que es classifica per les semifinals, i la jugarà contra Anglaterra. Els anglesos s'havien desfet també aquesta nit prèviament de Noruega. Són les terceres semifinals en un Mundial de la carrera de Leo Messi.
3: L'Argentina s'ha avançat a la minut 10 gràcies a un gol de cap de McAllister a la sortida d'un corner, assistència de Leo Messi. Ha sigut un primer temps sense brillantor per part dels dos equips i a la segona meitat Suïssa ha fet un pas endavant fins a empatar al minut 67. Poc després, el guió del partit ha canviat per l'expulsió del suís Embolo, que ha vist la segona groga després de la revisió del VAR, una revisió polèmica per simular una falta al mig del camp. Tot i els intents constants de l'Argentina, Suïssa ha forçat la pròrroga tancant-se al darrere i no ha estat fins a la segona meitat de la pròrroga que Julián ha fet un golaç per les caires, el primer gol que marca en aquest Mundial, i l'ha afegit Lautaro Martínez, ha fet el 3-1 definitiu al contraatac. Després del partit, el seleccionador Lionel Scaloni feia autocrítica malgrat la classificació.
4: Sabíamos que era un equipo muy físico, de esa parte creo que no nos pusieron mucho en dificultad. No fuimos capaces de salir de ciertas situaciones. La verdad que hoy estuvo de nuestro lado la suerte, la realidad, porque a ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó. Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor.
3: L'Argentina de Messi repeteix semifinals, ja les va jugar fa 4 anys, quan va ser campió, també les va jugar el 2014 al Brasil, llavors va acabar perdent la final. Dimecres, duel contra Anglaterra, a les 9 del vespre, els anglesos havien derrotat prèviament la Noruega de Haaland, 1-2 amb doblet de Bellingham, on també ha calgut passar per la pròrroga. Hi ha molta polèmica perquè han anul·lat un gol als noruecs i el primer d'Anglaterra ha aixecat molta polseguera, protestaven els noruecs que a l'inici de la jugada la pilota ha tocat el cable de la càmera aèria de l'estadi i això ha fet canviar la trajectòria de la mateixa pilota. És veritat que hi ha una imatge que ho sembla, tot i que a simple vista no es pot confirmar. hi ha un sensor a la pilota, a partir del qual la FIFA ha fet un comunicat dient que això no havia estat així i que la jugada era neta.
0: Déu-n'hi-do. Sobre l'Argentina-Suïssa, les cròniques dels diaris digitals parlen a aquesta hora d'un partit vibrant, Víctor Vives.
2: A l'Argentina, el diari Olé juga amb el titular "Que lo llevan dentro como lo llevo yo", el càntic del Club Atlético Unión de Santa Fe, que van entonar els jugadors argentins després de la remuntada contra Egipte. Segons el mitjà, la selecció no ha jugat bé, però té molt d'acord. La Nació parla de pura emoció en un partit on hi ha hagut de tot, i el Clarín diu que Argentina ha patit contra Suïssa, però torna a ficar-se entre els quatre millors gràcies a un gol miraculós. A Suïssa, en canvi, el Neue Zürcher Zeitung lamenta que la selecció perd després d'una lluita heroica en inferioritat numèrica. La Tribune de Genève descriu un combat formidable i heroic, i el Blick titula que Álvarez trenca el cor dels suïssos a la pròrroga. Aquí, l'esport posa el focus en Julián Álvarez, que surt al rescat amb un gol de crack. I Mundo Deportivo també apunta que Julián regala a Messi el clàssic amb Anglaterra que li faltava. La crònica comença dient que això ha estat la mà de Diego des del cel, fent un paral·lelisme amb la mà de Déu de Maradona.
0: Doncs bé, aquesta és la vibrant matinada que ha deixat el Mundial de Futbol. Unes semifinals gairebé perfectes per la FIFA i en general pels aficionats. Aquesta Anglaterra-Argentina per una banda i el Espanya-França per l'altra. Més enllà del Mundial de Futbol, l'actualitat, però, continua centrada en els incendis i la calor inusual de l'època, de nou amb protagonisme per l'incendi que crema el sud d'Espanya, Los Gallardos, Almeria, són ja tres nits consecutives fora de casa per una part dels veïns. Un incendi que, recordem, encara no està controlat, si bé ahir el vent va deixar de fer l'equip dels bombers, i per tant això ha permès que les flames deixin d'avançar. Aquesta matinada han pogut tornar a casa, de fet, alguns dels desallotjats. Pel que fa al balanç de víctimes i desapareguts, hi ha 12 morts i 23 persones sense localitzar, amb 8 denúncies de desaparició, això és una més que ahir. A tot això, la Guàrdia Civil ja ha pres mostres genètiques de la dotzena de víctimes mortals, i ara faltarà comparar-les amb les dels seus familiars per mirar d'identificar-les. Recordem que la majoria de morts serien estrangers que van quedar atrapats mentre intentaven fugir de les flames en cotxe o a peu. Anem directe cap a la zona de l'incendi, Almeria, des de Vera. Roger Parciba, bon dia.
5: Bon dia. El foc, com deies, no s'ha controlat, però avui s'espera que les coses aquí a Los Gallardos vagin canviant cap a millor. Les condicions del temps han millorat, fa menys calor, baixa la velocitat del vent, és un vent també més humit. La bona notícia de les últimes hores és el retorn dels primers 600 veïns que van ser desallotjats. Ho deia el vicepresident del govern andalús, Antonio Sanz.
6: Pero el gran ataque realizado durante el día de hoy en el incendio nos ha permitido que acabamos de autorizar desde el Comité de Operaciones del incendio ya el regreso seguro de más de 600 personas evacuadas. Creo que es la mejor noticia que esperábamos, empezar ya a devolver a sus casas y empezar a recuperar normalidad.
5: L'altre aspecte positiu és que per primera vegada els bombers poden fer front al foc, un foc encara actiu. El ministre Félix Bolaños, que ahir a la tarda, precisament acompanyat d'Antonio Sanz, va visitar la zona afectada, deia que les hectàrees s'havien estabilitzat en 6.600 i això els feia ser molt positius.
7: Y esto significa que el fuego no ha avanzado. Al revés, estamos nosotros avanzando, estamos atacando para poder controlar todo el perímetro del incendio y que cuanto antes se pueda dar por estabilizado.
5: Amb el foc ja més controlat, amb zones remullades, la Guàrdia Civil continua també les feines de recerca de persones desaparegudes o de possibles víctimes entre les zones de Los Gallardos i Vera. Encara hi ha 23 persones que no les troben i també pendents de conèixer les identitats de les 12 víctimes mortals.
0: Gràcies, Roger. 7 i 9 minuts. Mentrestant, a Catalunya també continuen actius diversos incendis, si bé amb una incidència infinitament menys greu. El principal punt d'atenció a aquesta hora és el foc declarat ahir a Camarasa, la Noguera, que això sí, està estabilitzat. És un foc que ha calcinat res a veure, una vintena d'hectàrees i fins i tot ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarret, Segre, Noguera, Pallaresa. Hi ha una desena llarga, en aquest cas, de veïns confinats.
8: Sí, els bombers també continuen treballant en l'altre incendi que es va declarar ahir al migdia, amb un Roig del Camp, que en aquest cas va obligar a confinar força més gent durant unes hores. A la tarda, però, ja van poder sortir de casa. Parlem dels veïns de les urbanitzacions del Casalot, la Costa del Zafir, la Marina i també la part més interior de Miami Platja. Tot i que la situació aquest cap de setmana està sent més favorable, els bombers avisen que no es pot abaixar la Guàrdia, ni amb aquests dos incendis, ni amb els que es puguin declarar futur, perquè la calor acumulada als boscos, als prats, és molta. En parlava aquí al Via Lliure l'inspector dels bombers Oriol Corbella.
9: La vegetació ha quedat tocada d'aquestes dues onades de calor anteriors, i llavors aquesta acumulació de la vegetació que va perdent humitat va posant disponible el combustible, i això el que significa és bàsicament doncs, que cada dia que passa i que no es rehidrata la vegetació, sobretot si tenim una mica de vent, doncs aquestes velocitats i intensitats de la propagació doncs, van en augment.
8: De fet, el risc d'incendi torna a enfilar-se respecte a ahir a bona part del país. Més de 250 municipis se situen en nivell molt alt o extrem de risc d'incendi, sobretot a comarques de Ponent, també al Prepirineu de Lleida i especialment a l'entorn de diversos espais naturals, els principals, el Montsec, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, Montserrat, Sant Llorenç del Monilobac, el Montmell Marmellà i el Montsant.
0: I aquesta calor acumulada s'hi suma també la que avui arriba, tercera onada de calor que arrenquem avui d'aquest estiu en només 3 setmanes, i això que al maig ja van ser temperatures rècord. Abel Caral.
10: Sí, de fet, tot just avui fa 3 setmanes que va començar l'estiu i comencem la tercera onada de calor amb temperatures que notarem de moment avui que sumen els termòmetres d'algun grau a l'interior del país, sobretot a la costa rondarem els 28-30, però molta xafogó, com ja va passar ahir, però a l'interior doncs, ja s'enfilarà una mica més i recuperarem els 40 graus, de moment de manera puntual, a les comarques de Ponent, sobretot cap a la Plana de Lleida. Atenció amb el tema de l'incendi, justament aquesta marinada que es reforça durant la tarda avui i cap a les comarques de Lleida i a l'interior de les de Tarragona pot bufar amb cops de 40-50 km per hora. Tot plegat també amb humitats baixes a la que t'apartes del mar i per tant són aquests elements, altes temperatures, vent i humitat baixa, doncs, que poden afavorir la propagació dels incendis.
0: Gràcies. Més enllà d'això, demà encetem una setmana d'alt voltatge als tribunals. Dijous totes les mirades de la política espanyola estaran clavades a Luxemburg perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar sobre la llei d'amnistia. Però també serà una setmana intensa per Pedro Sánchez, pel judici al seu germà i a la seva dona.
11: La setmana que ve serà clau pel futur de Carles Puigdemont i dels líders independentistes del procés. Ara mateix tot apunta que el TJUE avalarà l'amnistia i, per tant, farà pressió als tribunals espanyols perquè Puigdemont pugui tornar a Catalunya. Això sí, encara faltaria que el Tribunal Constitucional es pronunciés. Pel que fa a les decisions judicials que esquitxen el president espanyol, s'espera que es faci pública la sentència sobre el seu germà i que l'Audiència Provincial de Madrid decideixi si Begoña Gómez ha de ser jutjada per un jurat popular. A banda, hauran de declarar mitja dotzena de veus relacionades amb el cas Leire Díez.
0: I on l'atenció tampoc desapareix és a les escoles, perquè el curs que ve començarà allà on va acabar, amb més mobilitzacions i una nova aturada. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat que s'organitzi una vaga el dia 8 de setembre, que és el primer dia de classes. Ho decidien ahir en una trobada a Sant Celoni, com explicava la portaveu de l'Assemblea, Mònica Rodrigo.
12: Està clar que, tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat. Hem acordat, hem arribat a un consens de demanar i convocar vaga el 8 de setembre. Llavors, els sindicats que estaven aquí presents han recolzat aquesta voluntat.
0: Tot i que la convocatòria és per després de vacances, els docents demanen al govern que convoqui immediatament la taula de negociació. I mentrestant, a Pamplona, la policia ha detingut un home de 29 anys com a presumpte autor d'una agressió sexual a una dona, de nou, en plenes festes de Sant Fermín.
8: Una agressió que hauria passat fa 24 hores, la matina de divendres a dissabte, 4:45 en un parc públic. L'Ajuntament de la capital navarresa ha expressat el seu rebuig total a l'agressió.
0: I en plana internacional, a l'Orient Mitjà, l'Iran anunciava de matinada que tanca de nou l'estret d'Hormuz. Això després que Teheran ha disparat trets d'advertiment contra una embarcació que hauria desatès les ordres de les forces iranianes.
11: La Guàrdia Revolucionària explica que diverses potències estrangeres haurien intentat sortir de la ruta autoritzada sense respectar les instruccions de les autoritats del règim. Per això han decidit barrar el pas a totes les embarcacions. La resposta dels Estats Units ha estat anunciant nous atacs contra l'Iran i ja és la tercera onada d'aquesta setmana. El secretari nord-americà de Defensa, Pete Hegseth, ha assegurat que l'Iran pagarà molt cara aquesta decisió.
0: I en plana cultural, el Festival Cruïlla ha tancat edició aquesta matinada fa només un parell d'hores després de rebre 73.000 visitants. En són 9.000 menys que l'any passat per l'organització. De totes maneres, en fa una lectura positiva. Diu que ha prioritzat qualitat i no quantitat, ho explicava ahir el director del festival, Jordi Herreruela.
13: En total acabarem amb unes 73.000 persones a l'expectativa de si avui acabem amb 23 o 24. Són menys que l'any passat i no passa res, al contrari, estem altament satisfets, ens importa més la qualitat que la quantitat.
0: La que deixem enrere ha estat la nit més multitudinària dels 4 dies del festival, amb bandes internacionals com els Two Door Cinema Club o The Hives. Però també ha estat nit de talent català com la gent de la Ludwig Band, els Pets o Rigoberta Bandini, que ha estat un dels concerts que ha plegat més gent. Preguem un quart de vuit del matí.
14: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
15: Carglass canvia, Carglass repara.
16: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
17: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
18: RAC 1.
19: Sí, hola, bon dia. Gràcies per trucar al Servei Català de Trànsit. El seu nom, sisplau?
20: Òscar Andreu, de la competència, RAC1.
19: Sí, ja el tinc aquí a l'ordinador. La setmana passada va enganxar vostè un embús a l'AP7, a l'alçada d'Hostalric, tornant precisament de la Costa Brava.
20: Sí, però...
19: va arribar tard a fer el programa.
20: Sí, dilluns.
19: M'equivoco?
20: Sí, però aquest no és el tema, no vull parlar de mi.
19: Va trucar 157 vegades al Servei Català de Trànsit, tenint totes les converses gravades,
20: no
19: sé que vulgui que les fem públiques.
20: No.
19: Se'l sent dir moltes vegades, vostè no sap qui sóc jo. Amb to amenaçador.
20: No,
19: I realment, aquí al Servei Català de Trànsit no sabia...
20: No, a veure, un moment, no vaig fer...
19: Sembla que parlo amb algú que es pensa que ell no ha de fer cua a l'autopista perquè està per sobre de la resta de la gent.
20: No és veritat.
19: I ha d'anar a la Costa Brava per poder agafar la seva barqueta i anar a fer una miqueta de snorkel a Cala John Cole.
20: Escolti, que no.
19: Snorkel, El busseig d'Escobar.
20: No!
1: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. Dia lliure, amb Xavi Bundó. Tots Sants.
0: Judit Vila, bon dia.
21: Bon dia.
0: Ja sabeu que els dissabtes i els diumenges fem Tots Sants a l'Ulla Lliure, per tant, felicitem el sant del dia i també anem a aquelles persones que tenen noms curiosos, singulars, però que com que no formen part del santoral ningú els felicita, doncs nosaltres sí que ho fem. En tot cas, avui és diumenge, dia 12 de juliol, a qui toca felicitar?
21: Avui és Sant Abundi de Còrdoba, que va ser un sacerdot que va viure durant el segle IX, va patir martiri arrossegat pels musulmans i va acabar morint decapitat. Abundi és un nom que ve del llatí abundius i què vol dir? Abundant o copiós.
0: Però hi ha gaires abundis a Catalunya?
21: Ara mateix, segons les dades de l'IDESCAT, cap home
0: no,
21: es diu així a Catalunya. Sí que hi ha, en canvi, algun abundio en la forma en castellà, són 47, i d'aquests 46 nascuts abans de l'any 1969. També hi ha, per cert, 6 dones que es diuen abundia.
0: Déu-n'hi-do. Doncs felicitats, als abundios que encara queden a Catalunya. Va, hi ha algun nom que vulguem felicitar que no sigui el santoral?
21: Avui ens fixarem en el nom d'una tertuliana del 9C que m'ha cridat l'atenció i que és Odei Etxearte.
0: Ah, sí, senyor, i tant.
21: Odei és un nom d'origen basc. De fet, en la mitologia basca, Odei, escrit a mag i que es pot traduir com a núvol, era un geni encarregat de causar els llamps, els trons i també les tempestes.
0: I a banda de l'Odei Etxearte, hi ha gaires Odeis a Catalunya o no?
21: Tenim tant homes com també... Ah. Dones que es diuen així. De fet, la majoria són els homes, n'hi ha 84, i és un nom amb un èxit molt recent entre els nois. Es comença a posar a la dècada dels 90. El pic d'èxit és tot just entre 2010 i 2019, quan es posa a 43 nadons, i només entre el 2020 i el 2024 a 30 nens més. Pel que fa a les dones, són només 10, 4 d'elles nascudes als 90.
0: Doncs encara que no sigui al santoral, evidentment, felicitats als i les Odei de Catalunya, i evidentment també els abundios i les abundies, que avui és el seu sant. Gràcies, Judit.
21: Fins ara.
0: Vinga, hora de recórrer Catalunya a través de les llegendes que s'expliquen als pobles i a les ciutats. Hola, Víctor Ribés, bon dia.
22: Bon dia, Bundó.
0: Avui anem fins on?
22: A Maçanet de Cabrenys, a l'Alt Empordà, amb la llegenda de la vara d'en Rotllà.
0: Perquè és una vara que s'enrotlla o és d'algú que es deia Rotllà?
22: És d'un senyor que es deia enrotllar, i com que és curteta, no ens podrem enrotllar gaire.
0: D'acord. Què explica Anna Massaret de Cabrenys d'aquest personatge d'en Rutllà i de la seva mare?
22: Doncs, segons la tradició, en Rutllà era un gegant, nebot del rei Carlemany, que havia lluitat amb els catalans contra els sarraïns. Deien que havia nascut amb bona estrella i que no podia matar-lo cap arma. Ell, per la seva banda, en tenia diverses d'armes. Brandava una espasa indestructible, anomenada Durandal, traginava com l'Obèlix una roca per esclafar els enemics, portava també una massa i aquesta vara de ferro. Segons la llegenda, en Rutllà es va adonar un dia que potser anava massa carregat, va ser de camí de França tornant a casa, i arribat al pont de Ceret, a la Catalunya del Nord, va decidir desprendre's d'aquesta vara. Va agafar embranzida com un llançador de javelina i va disparar-la al crit de... Allà on la vara caurà, Massanet de Cabrenys serà. La història no explica per què va escollir precisament el nom de Massanet de Cabrenys, simplement, diu que la vara va travessar els Pirineus en un vol d'un 12 quilòmetres en línia recta i va anar a plantar-se enmig d'un pla, que és just a la zona que ara correspon al centre del poble.
0: És boníssim, perquè la història gairebé del personatge mitològic sembla de Marvel, gairebé. És un heroi de Thor.
22: Una mica Thor.
0: El Thor de Massanet, no? En tot cas, Massanet de Cabrenys és on és, aparentment, perquè un gegant llegendari, mitològic, en Rotllà, va llançar-hi la seva vara. L'haurien de conservar, entenc, aquesta vara, que, com la relíquia del poble, no?
22: Mira, la conserven. La tenen al vell mig de la plaça de la vila. Es tracta d'una vara de ferro de més de 3 metres i mig, coronada per una anella i col·locada sobre un pedestal de pedra. Es calcula, per fer-nos una idea de la força que havia de tenir aquest gegant, aquest Rotllà, que la vara pesa prop de 200 quilos.
0: Doncs del martell de Thor a la vara d'en Rotllà. Si ens voleu explicar històries com aquesta de Massanet de Cabrenys, dels vostres pobles, de les vostres ciutats, dels vostres barris, ens ho podeu fer a través del correu electrònic via lliure@rac1.net.

0: Vinga, anem amb l'humor de cada cap de setmana de l'Eugenio i que ens el porta sempre el Blai Morell. Què tal, Blai? Bon dia.
1: Bon dia, Xavi.
0: Perquè recordeu que aquest any ha fet 25 anys que ens va deixar ja un dels grans genis de l'humor de casa nostra i el recordem i el venerem amb els seus acudits cada cap de setmana. Avui quin?
1: Avui és un de curtet. Marxarem a la Casa de les Mantes i, com deia l'anunci, Junqueras 5 al ladito de la caixa.
2: Dice que es un tío que va a la Casa de las Mantas en la calle Junqueras número 5 y le digo a la dependiente, digo, oiga, señorita, digo, ¿qué tienen juegos de cama? Digo, sí, señor. Digo, ¿me dará el reglamento, sisplau?
0: Ay, señor. Brillant, com sempre, l'Eugenio. Gràcies, Blai.
1: A tu, Xavi.
0: Clara Molins, bon dia.
3: Bon dia, Xavi.
0: Avui és diumenge, dia 12 de juliol. Va, fer una reculada musical fins a quin 12 de juliol?
3: Anem fins al 12 de juliol de 1986, ara fa 40 anys.

0: Els Queen i aquest Freddie Mercury esplèndid avui fa 40 anys de què?
1: Doncs el mític concert de Queen a l'estadi de Wembley a Londres dins la gira Magic Tour per presentar el disc A Kind of Magic. Va ser l'última gira de Queen amb Freddie Mercury perquè l'any següent li van diagnosticar VIH i va morir l'any 1991. El concert de Queen a Wembley està considerat un dels concerts més memorables de la història de la música. Més de 70.000 persones van omplir l'estadi i un dels moments més recordats va arribar amb aquesta cançó que sentim de fons, Radio Gaga, on el públic va seguir Freddie Mercury cantant a l'uníson i fent la coreografia dels aplaudiments, deixant una imatge icònica per la posteritat.

0: I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que, com sabeu, és entre plàcida i intempestiva, plàcida per tots aquells que s'estiguin llevant a aquesta hora del matí i només amb un ull pensant, mira, encara és diumenge, encara és d'hora i podem construir tot el dia, i intempestiva per aquells que estiguin tornant cap a casa seva després d'una llarga nit de feina o en fi, de gaudi, d'emoció. I en aquest xoc de civilitzacions entre els que arriben i els que se'n van, els que es lleven i els que se'n van a dormir, a nosaltres ens agrada desplaçar-nos a un raconet molt especial de la geografia d'aquest país, un carreró empedrat d'una ciutat que no hem volgut revelar mai exactament on es troba del mapa, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques que amaga darrere de la seva porta, ja desgastada pel pas del temps, una pila de meravelles. És el Besar de les Sorpreses i a la porta l'Albert Berlegui. Com estàs, Berlegui? Bon dia.
1: Què tal, Bundó? Bon dia, com anem?
0: Penúltim besar, eh?
1: Penúltim besar d'aquesta desena temporada.
0: Increïble.
1: No, és que no pot ser això.
0: Increïble.
1: No pot ser. 451 besar. Avui farem el 451, Xavi.
0: És que... Quins ho hagués dit, per favor.
1: La gran pregunta és d'on han sortit tants temes.
0: No se sap.
1: Ja saps que és una mera d'obsessió que tinc jo cada setmana de veure d'on traiem
0: el
1: tema.
0: Sort que tu tens, tens aquestes ganes de col·leccionar objectes aparentment a vegades sense massa interès i d'allà acaben sortint temàtiques, perquè si no, la veritat és que haguéssim acabat ràpid. En fi, escolta, no sé si tenim cartes per llegir.
1: Sí. Mira, te'n recordes que la setmana passada vam llegir dues postals que ens van arribar des de terres gallegues d'un dels oients del programa, que és el Lluís Benejam, que és aquell col·leccionista de cine. Ens envia dues postals, una que va arribar... estan fent el Camí de Santiago.
0: Sí.
1: I avui, mira, llegim dues més que ens han arribat immediatament després. Una està datada el dia 18 de maig i l'altra el dia 20. La primera, veiem aquí una imatge aèria de la Catedral de Santiago.
0: També.
1: Una imatge rotunda. I l'altra, atenció, de Fisterra, és a dir, del castellà seria el Finisterre. Mira, llegim la primera, de tal dia 18, Albert i Xavi, hem arribat a Santiago i els meus companys tornen a Capmany i jo continuo el trajecte fins a Finisterre en record del meu germà mort ara fa 12 anys que tenia moltes ganes de fer aquest camí. Lluís Benejam, doncs mira, de tal dia 18 de maig, la primera postal. Goita, Santiago de Compostela, aquesta postal immensa. I la segona, des de Fisterra, el nom en castellà, el nom Fisterra, Finisterra, ho trobo tan poètic, tan abocador,
0: brutal,
1: no?
0: Brutal.
1: La fi de la terra, és a dir, a partir d'aquí el món desconegut,
0: sí.
1: Ja. Doncs mira, aquesta està datada el dia 20 i diu, benvinguts a Albert i Xavi, ja he arribat a Finisterre, vaig sortir el dia 5, després de caminar 250 quilòmetres, hem arribat. Han estat uns dies meravellosos, una abraçada, Lluís Benejam. Doncs mira, Lluís que ja ha tornat segurament per tenir cura del seu extraordinari arxiu de cinema des de Capmany, i el que bé, doncs ens ha fet partícip una mira aquestes dues setmanes de bona part del camí de Santiago que ha fet aquests mesos.
0: Que a més és una cosa que farà moltíssima gent segurament aquest estiu. O que ho han estat fent... A veure, l'estiu no, potser no és la millor època per fer una calor tremenda.
1: Poder no massa, sí.
0: Però que moltíssima gent s'hi sentirà identificat, perquè hi ha molta gent que cada any, d'alguna manera o altra, per motius molt diversos, siguin familiars o siguin personals, doncs ho acaba fent. Va, ja sabeu que podeu seguir enviant cartes i postals a l'adreça de sempre, al Besar de les Sorpreses, a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 3, el codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre les llegirem totes i les respondrem al Berlegui, la respondrà una per una. Va, amb aquests dos caps de setmana que queden, espero que no falti el Berlegui Express.
1: No.
0: Allà el tenim, motors encesos, hi ha bandereta, la d'avui també és fàcil. Diguem-ne que és una bandera que està dividida en quatre quadres, a dos d'ells hi apareix un fons blanc i una creu vermella, i els altres dos les quatre barres vermelles en fons groc. Per tant, és una bandera ja no estatal o nacional, sinó municipal, la bandera de la ciutat de Barcelona, jo diria, vaja.
1: Sí, efectivament. Avui no marxem massa lluny, agafem el Berlegui Express per anar a un lloc que, a veure, d'entrada no té massa atractiu, perquè és un punt de la carretera entre Sant Cugat i Barcelona.
0: Carai, noi, hem anat a llocs, llocs més glamour, eh?
1: Sí, hem anat al Vaticà, hem anat a Washington, hem anat al Capitol, hem anat a tot arreu, però mira,
0: una carretera
1: aquesta setmana
0: de Sant Cugat,
1: aquí, eh?
0: Bueno.
1: La immensa majoria dels cotxes que hi passen, evidentment, ni s'hi fixen, però personalment jo admeto que és un lloc que m'ha fascinat des de fa molt de temps.
0: Ah, sí?
1: Quan vaig saber que allí, en un punt d'aquesta carretera, hi havia hagut el que es va conèixer com el Casino de la Rabassada.
0: Ah!
1: Que és una història fascinant, Xavi.
0: Ah, doncs anem-hi, i m'ho expliques.
1: Sí?
0: Sí.
1: Va, t'ho explico quan arribem. Som-hi? Sí?
0: Som-hi.

0: Bueno, els cotxes passen a prop, però, sí, però més enllà d'això, tranquil·litat bastant important, eh? És que, clar, mm-hmm, això hem de dir que aquí fa què? Fa un segle, fa, o no sé si més o menys de 100 anys,
1: era
0: un punt emblemàtic del mm-hmm país.
1: A veure, si no coneixes la història, és possible que, evidentment, tal com veus aquí, no et cridi massa l'atenció, no? Veus aquestes quatre parets empintades, ja pràcticament devorades per el pas del temps, aquestes herbes, diguem-ne, enrunades, que representen, això sí, l'últim vestigi que aquí fa més de 100 anys s'hi va erigir un gran edifici. A tot plegat comença l'any 1889, quan es va construir el Gran Hotel de Rabassada, que es va ampliar 20 anys més tard, el 1911, amb un casino. Espera, que ve un cotxe ara, vigila.
0: No, home. És que a veure si es pensaran que estem aquí fent alguna cosa rara.
1: Bueno, a veure, no t'ho perdis, eh? Jo, ja fa anys...
0: Sí.
1: És que no sé si t'ho puc dir, això. Ja sé que representa que no es pot entrar i tot això, eh? Però jo, a mi la història aquesta m'ha fascinat tant que un dia vaig anar aquí i em vaig entrar dintre i vaig començar a fer fotografies per tot arreu, eh? No, és que és una cosa increïble.
0: Però, perdona, des de dins deu ser desolador, no? Perquè deu estar tot deixat de la mà de Déu.
1: Bueno, però saps què? És l'encant de la decrepitud.
0: Sí,
1: saps l'esplendor de la ruïna? Doncs és això, eh? Bueno, el cas és que 20 anys més tard, l'any 1911, amb un casino, que va costar, evidentment, una veritable fortuna, també es va muntar un restaurant que tenia xefs vinguts de París.
0: Què dius,
1: però també hi havia aquí una orquestra, hi havia salons recreatius, hi havia grandiosos jardins amb plantes exòtiques i fins i tot hi va haver-hi un parc d'atraccions amb una muntanya russa on es passava per un petit llac.
0: Increïble. Increïble.
1: És que jo diria que si fem un petit esforç de concentració encara podríem escoltar una mica el so d'aquella època tan pretèrita i a la vegada també tan encisadora. A veure, sí? Sí?

0: La música que devia sonar aquí, eh? El poder de la imaginació, com ens agrada. Els fantasmes que encara recorren aquest edifici, eh?
1: Sí, sí. El casino aquí s'hi jugava molt i, com es pot suposar, bueno, clar, es van perdre grans fortunes que van provocar diversos suïcidis. De fet, hi ha la llegenda que hi havia en aquest casino, hi havia una petita sala reservada per aquells que volguessin posar punt i final a tots els seus problemes.
0: O sigui, ja s'havia preparat una...
1: Sí. Carai. A veure, és una mica una llegenda, eh? No s'ha arribat a documentar mai això, eh? Però sempre s'ha comentat, eh? La cosa va anar molt bé durant un parell d'anys. El 1912 es va prohibir el joc, però es va mantenir l'hotel, el restaurant i el parc, i el declivi vindria poc després de l'exposició universal de l'any 1929, quan es va clausurar tot l'edifici i es va abandonar. A la Guerra Civil es va utilitzar com a quarter militar, el 1940 les instal·lacions es van enderrocar, i des de fa anys la vegetació ha envaït el lloc i amb prou feina s'hi veuen restes, la més destacada de les quals és una mena de mirador sota la qual hi ha una cara esculpida maquíssima d'un aire modernista que mira imperterrita al pas del temps, no? El cas és que fa poques setmanes els propietaris de la finca, després d'una llarga batalla judicial, han decidit posar-la a la venda. Són 10 hectàrees de superfície i el preu és de 1,7 milions d'euros. Però, clar, aquí el gran inconvenient és que hi ha moltes limitacions sobre el que s'hi pot construir, ja que no oblidem tot el lloc és parc natural, amb tot el que, evidentment, el que suposa, no? Bueno, mentre s'ho pensen, i molt ens temem que la cosa, si és que funciona, anirà per llarg, nosaltres ja tenim a punt un nou basar de les sorpreses, el que farà el 451 i penúltim de la desena temporada, que dedicarem, sense que en cap pas, cap cas això impliqui que fem apologia de la ludopatia, aquest establiment de luxe, de caràcter recreatiu, autoritzat oficialment per la pràctica de jocs d'atzar. Avui, doncs, la lletra C. La C de casino.

0: Home, hi ha aquella frase que no sé ben bé si és literalment aquella de... Oh, qué escándalo, aquí se juega.
1: Sí, home, això és de Casablanca,
0: Xavi. Això és Casablanca, eh?
1: Clar, però és que, a veure, el Claude Rains, el Renault, vol trobar una excusa per tancar el local. Clar. Que és una, que sí això, diu aquesta frase, eh? I llavors
0: està... Que escàndalo!
1: Sí. I immediatament després ve el crupier a portar-li la comissió que acaba de guanyar del joc. Home,
0: sus ganancias, senyor, sí. No? Sí. És la hipocresia màxima, efectivament. No sé si... Escolta, tu has anat a algun casino?
1: No, si has jugat
0: o no, eh?
1: No. Mira, el joc... T'haig de confessar que el joc a mi m'incomoda moltíssim. Mm-hmm. Molt. O sigui, el sol fet de jugar primer, perquè no sé jugar, evidentment, eh? Vull dir que no entenc... O sigui, quan les pel·lícules surten a cartes i timbes de pòquer, com que jo no sé jugar a pòquer, no sé exactament qui guanya i qui perd. I, per tant, haig d'esperar les reaccions dels personatges. Però és que, a part d'això, sempre m'ha incomodat molt aquesta mena de locals. Tot i que, evidentment, em faria gràcia, eh? Vull dir, si em conviden al Gran Casino de Barcelona, a mi em farà gràcia anar-hi, eh?
0: Bueno, suposo que no deixa de ser un joc de rol, no?, per tu, o per molts. Clar, anar allà a reproduir... el cliché que tu has vist a les pel·lícules, no? Sí. Com s'ha romantitzat la idea d'anar al casino, sí, James Bond, sí, sí. I dir que jugues tot al vermell, no? I... Sí, bueno, és una mica aquesta cosa.
1: Tu has estat a algun casino, tu, Xavi?
0: Sí, sí. Però no recordo haver jugat, és que deu fer molts anys. Com a experiència antropològica, diria. Però sí. És, jo sempre ho trobo interessant tot provar-ho, però...
1: Sí. A veure, jo dic que la idea que tenim d'un casino, jo em sembla que l'hem diferenciat d'altres establiments semblants, eh? Com, per exemple, els salons de joc, que potser no tenen tanta varietat, ni s'hi juga tan fort, i on predominen les màquines escurabutxaques, més que no pas taules amb crupiers molt elegants, no? Igualment també hi ha diferències amb el bingo, que això diria que és un esglou ja més baix, eh? Que acostuma a tenir un únic joc, les apostes són menors, i és un lloc, més social i més popular, allò per dir-ho suaument. I llavors també hi ha la idea de casino de casa nostra, que no té res a veure amb el joc,
0: sinó
1: que té la llarga tradició que comença al segle XIX amb l'ascensió de la burgesia i que refereix a les societats culturals, lúdiques o associatives, també anomenades ateneus...
0: Ah, això t'anava a dir, un casino...
1: Clubs, no?
0: El casino de no sé què, que al final és un ateneu, no deixa de ser un centre cívic.
1: Eren llocs reservats als socis, només als socis, on les quotes eren altes, però no sempre. A Terrassa, per exemple, crec recordar que hi havia el Casino dels Artesanos, més conegut, diguem-ne, o més orientat a les classes menestrals, i llavors hi havia el Gran Casino, que era conegut com el dels senyors. Mm-hmm. És a dir, hi havia dos establiments, un per cada classe social.
0: Clar.
1: La paraula casino ve de la paraula homònima italiana del mateix nom i vol dir, doncs això, casa de camp. Ah. I es referia a les viles on la noblesa s'esvergia i jugava. I com podem suposar, la seva història és ben llarga.
0: De quan són els primers casinos, Berlegui?
1: Doncs mira, és molt difícil documentar-ho històricament, eh?, quan es funda el primer casino, però sembla que hi ha una certa unanimitat en què el de Venècia, conegut com Il Ridotto, és a dir, lloc reduït, habitació privada, és la casa de jocs més antiga del món. Va ser fundada als carnavals de l'any del senyor del 1638... Hosti, per ordre del Consell de la Ciutat per controlar i legalitzar els jocs d'atzar que es practicaven de manera clandestina.
0: O sigui, una manera de posar fi al desordre, suposo, no? Clar, el primer casino no deixa de ser... Bueno, anem a legalitzar-ho, a centralitzar-ho, a fer-ho amb ordre, perquè aquí tothom està jugant a casa seva, en entorns privats que no estan controlats, fem-ho controladament. I de pas, sospito... Bueno, que entri una mica més de diners en forma en forma d'impostos.
1: Sí, sempre així. Sempre la banca sempre gana, Xavi? Aquest casino, el Ridotto, estava ubicat al Teatre Sant Moger, avui ha tancat, i per entrar-hi hi havia un codi de vestimenta molt estricte, que es manté, en certa manera, per entrar als casinos, eh?
0: Sí.
1: Calia dur, per exemple, obligatòriament màscares.
0: Ah.
1: Que ho trobo fascinant, això. És a dir,
0: només podies entrar amb màscara?
1: Sí. I barrets de 3 pics.
0: Que bo.
1: És a dir, clar, a l'hora de jugar a pòquer, això d'anar amb màscara era perfecte, perquè llavors, evidentment, allò de cara de pòquer, diguem-ne, et sortia molt bé, perquè no havies de dissimular.
0: Sí.
1: I es jugava molt fort, clar, evidentment, es jugava molt fort, fet que només l'aristocràcia es podia permetre, perquè l'aristocràcia, doncs això, podia gastar-se els diners.
0: I a què jugaven? O sigui, en aquella època, què jugava?
1: Doncs mira, es pensa que els principals jocs eren la baseta, que era el precursor una mica del blackjack, i el biribí, que era una mena de loteria. Va ser clausurat a l'any 1774, per tant, gairebé 150 anys més tard, pel govern venecià, amb la idea de preservar sempre la moral pública. Qui va ser un gran assidu d'aquest gran casino va ser un personatge per al qual hi tenim molta debilitat, Giacomo Casanova.

0: Casanova, que tenia una vida, diguem-ne, àmplia, llarga, dissipada. Exacte, la paraula és dissipada, no? Per tant, no xoca gens amb la personalitat que creiem que devia tenir Giacomo Casanova el fet de que anés de casino en casino, no?
1: No, no, gens. Recordem, nascut a l'any 1725 a Venècia, Giacomo Casanova és un dels grans personatges del segle XVIII. A veure, malauradament la seva figura ha estat reduïda al tòpic del gran seductor, però, a veure, atenció, al llarg de la seva vida va tractar amb Voltaire, va tractar amb Mozart, va tractar amb Goethe, va viure una vida plena d'aventures i és autor d'una autobiografia, la fantàstica Història de la meva vida, que és considerada justament com una de les fonts més autèntiques sobre costums de l'Europa del segle XVIII. Casanova considerava el casino de Venècia el seu quarter general. Ja podem deduir més o menys les raons. I bona part de l'altíssim tren de vida que va portar el guanyava a les taules de joc, on també hi va perdre grans fortunes.
0: Perdona, però m'has dit que ell va néixer el 1725 a Venècia, sí. I la clausura d'aquest casino va ser el 1775. O sigui, virtualment, bona part de la seva vida, aquest casino estava obert. I era la seva pròpia ciutat, per tant, té tot aquest sentit, no?
1: Evidentment, tot i que després va viatjar per diverses corts i tot això, però, clar, viu una part molt important de la seva vida a Venècia, on va ser empresonat, a la presó de Piombi, etc, no? I, per tant, doncs, clar, aquí, evidentment, hi va anar. Els seus contactes de borsa van portar a París, on amb l'economista Jean de Boulogne i la protecció de Lluís XV va ser un dels promotors d'una loteria reial francesa, per la qual, evidentment, la comissió que va tenir per posar en marxa això va ser altíssima. Va, i ja que estem a França, anem a un petit país veí, el Principat de Mònaco, on 100 anys més tard, a l'any 1863, obria les seves portes al que possiblement és el casino més famós, però també més sofisticat del món, el de Monte Carlo.

0: És el símbol de la imatge d'aquesta Europa, diguem-ne, reialesca, amb capacitat, diguem-ne, d'impressionar el món, que és el casino de Monte Carlo. El que passa és que suposo que això també ha anat canviant molt, però vaja, sí que tenia aquesta aura, no?, que en diuen ara, de lloc de luxe i, a més, d'elegància, també.
1: Sí, encara que possiblement ara ja no és, diguem-ne, com devia ser en els seus temps més esplendorosos, però el cliché, diguem-ne, que ha anat pervisquent i a la memòria col·lectiva, quan parlem de Monte Carlo i parlem del casino, sempre ens venen aquestes imatges d'això, de luxe, de sofisticació, tot i que, a veure, no oblidem que els orígens van ser extremadament precaris, perquè a mitjans del segle XIX, Mònaco es trobava en una situació financera molt crítica. Part del seu territori s'havia independitzat i amb ell la principal font d'ingressos del país, que era els cultius de cítrics i d'oliveres. I per evitar la fallida, el príncep Carles III de Mònaco i la seva mare, la princesa, van tenir una idea audaç: legalitzar el joc d'atzar, que estava prohibit a França, i construir un balneari i un casino.
0: Ah, que bo, això. O sigui, realment és un gest de supervivència el que van fer per convertir Monte Carlo o Mònaco en un casino a l'aire lliure, no? Salvar el país.
1: Això mateix. I una curiositat que ignoro si encara és vigent, però per una llei de l'any 1860, els ciutadans amb nacionalitat monegasca tenen estrictament prohibit jugar.
0: Oh! És boníssim, és boníssim.
1: O sigui, vale, salvarem el país, però...
0: amb els diners dels de fora.
1: Vale? Això mateix. Sí, el recinte està destinat exclusivament als turistes i residents estrangers. Ja et dic, això va ser quan es va publicar l'any 1870. Ignoro si aquesta llei encara continua vigent.
0: Estaria molt bé.
1: Amb els anys, al costat del casino, es construiria un teatre de l'òpera. I aquí va ser on es va estrenar mundialment una de les de Giacomo Puccini, La Rondine.

0: clar, imagineu l'estrena d'aquesta òpera, quina meravella, quin privilegi aquesta hora del matí poder-la sentir. És una àrea preciosa,
1: Jo és una àrea que tinc molta, molta de veritat. Potser no és massa coneguda, no és de les àrees, diguem-ne, més conegudes d'aquest compositor, recordem, És el de la Bohème, és el de Tosca, és el de Madame Butterfly, però també d'òperes no tan conegudes, però també amb grans moments, com la Fanciulla del West, il Trittico o Manon Lescaut, sinó que és una òpera que, ja dic, és de la Rondine, i és una àrea que porta per nom Qui il bel sogno di Doretta, que és una òpera molt poc representada i que recorda una mica temàticament la Traviata, perquè també ens parla d'una cortesana que descobreix l'amor veritable, etc etc. Està mig camí una mica entre l'òpera i l'opereta i es va estrenar, insisteixo, l'any 1917 amb aquest teatre de l'òpera de Monte Carlo. Els casinos han volgut oferir tota mena d'espectacles que, en el fons, distreguin de la sordidesa del joc, i el súmum de tot plegat és, evidentment, Las Vegas. Right like city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a hope.

0: may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas.
1: Clar, imagina't, ara que parlaves de la sordidesa i aquesta imatge, és veritat que Las Vegas és un lloc, ha de ser un lloc fascinant, jo no hi he anat, eh?
2: Sí,
1: però hi ha aquí també el romantitza dient que Las Vegas no deixa de ser l'espai que demostra que l'home a vegades s'imposa al damunt de la natura, no? És un lloc que no podia existir-hi res. O sigui, allò és al mig del punyetero desert, les condicions són absurdes per fer-hi res, i al final has acabat construint-hi una gran capital mundial, sí, reconeguda a tot arreu, plena de luxe, que no té cap mena de sentit. I al final això no deixa de ser una creació humana, no? Si vols,
2: sí.
1: Sòrdida, amb tots els seus pecats concentrats, una mena de Sodoma i Gomorra a la Terra,
2: sí,
1: però té aquesta càrrega, és així.
2: No, ho dius perfectament, eh? La història de Las Vegas, com a meca de casinos, es resumeix en transformar un desert en una indústria multimilionària controlada primer per la màfia i després per grans corporacions, no?
1: Sí, sí.
2: Però, clar, és que els seus orígens es remunten...
1: Però tu, perdona, aturem-nos aquí. La idea, o sigui, el primer que té la idea, el devien prendre per boig, i després els primers que comencen a construir-ho devien pensar, però què nassos estem fent aquí? És que no...
2: Bueno, sí, el que passa que va venir per necessitats econòmiques,
1: clar,
2: com acostuma a passar.
1: Clar.
2: No va ser per un altruisme de dir,
1: no,
2: clar
1: que no.
2: Desert,
1: clar
2: tot això
1: que
2: és àrid, anem a convertir-ho en una colònia humana.
1: Clar,
2: anem a portar aquí la civilització, el progrés.
1: No,
2: no. Això va ser perquè estava... a Nevada, era, si no recordo malament, era un estat en què estava prohibit el joc, que van legalitzar. Això va ser la Gran Depressió nord-americana. Van legalitzar el joc per recaptar impostos, però va venir, sobretot, amb dos establiments. Un, a principis del segle passat, el Nevada, que era el primer hotel i casino que funcionava, i després quan es va construir el Rancho Vegas l'any 41, que va posar una mica els ciments d'aquesta màquina imparable de fer diners, no? La base, però, de Las Vegas, la imatge que tenim de Las Vegas, la que hem immortalitzat a través del cinema, sobretot de diners, però amb un gust, bueno, diguem-ne que dubtós, és en un establiment que és el Flamingo, obert l'any 1946 per un gàngster, en Bugsy Siegel, de la qual se'n va fer una pel·lícula molt interessant amb en Warren Beatty de protagonista fa com 35 anys, el que seguirien després l'arribada d'un altre magnat, en Howard Hughes, que també té una pel·lícula interessantíssima, que és L'aviador, de Martin Scorsese, i llavors la construcció de grans hotels amb molts altres atractius, Sigui que sigui la reproducció a petita escala de la Torre Eiffel, un volcà que erupciona cada dues hores, espectacles, esports, és que hi ha de tot,
1: és que hi ha de tot, no?
2: I que, evidentment, acaben generant més beneficis que no pas les taules de joc. És a dir, és el Disneylandia per adults, no?
1: Bueno, clar, i espectacles de grans figures mundials, com era el cas d'Elvis, clar, que el tens allà lligat durant dècades fins que l'acaba palmant allà mateix, no? Vull dir.
2: Evidentment, i d'altres figures, que la Barbara Streisand, el Frank Sinatra, el Tom Jones, vull dir, hi ha gent que s'ha passat mitja vida a Las Vegas.
1: Sí.
2: I allà, evidentment, s'ha situat a l'acció de moltes, moltes pel·lícules. Vegem-ne tres que tenen els casinos com a escenari principal.
3: Esto nunca se ha hecho.
4: ¿De qué se trata?
3: ¿Cuánto hace que no vas a Las Vegas?
4: ¿Quieres robar un casino? ¿Tres casinos? Oh.
5: Las Vegas, ¿eh?
1: Molta gent idolatra, ja no sé si dir la pel·lícula, si tota la nissaga, diguem-ne, no? Amb aquest George Clooney, aquest Brad Pitt, guapíssims, a més,
2: en un moment.
1: De... Vaja, d'una banda de mascles alfa absoluts, amb una elegància fora de mida, no?
2: És la pel·lícula que jo adoro, O sigui, l'he vist un parell de vegades. A veure, no és que adori, és que potser la paraula idolatria...
1: No, podria ser, no passa res.
2: Però que és una pel·li que, ostres, la trobo tan simpàtica, la trobo tan gamberra,

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Segurament, aquest ho diuen molts dels amants de James Bond, que aquest de Daniel Craig, el del Casino Royale, que és la pel·lícula, no? És dels millors, ja no de Daniel Craig, sinó dels millors de tota la nissaga de 007, que jo no sé si estàs d'acord, eh?
2: Mira, jo com que no sé distingir una pel·lícula de l'altra, perquè a mi totes són iguals, eh? Ara, m'encanten, eh? O sigui, quan s'estrena un James Bond, sóc el primer que l'ha de veure el dia de l'estrena, eh? Vull dir que sóc un gran fan d'aquesta sèrie, eh? I sí, sí, el Daniel Craig, crec que va ser la primera... És la primera, el Daniel Craig, que si no, Royal?
1: Sí, sí, pregunto. Sí, tant i tant.
2: Sí, oi? Va, la trobo fantàstica. Fixa't, a més, que aquí hem escoltat la veu en castellà de la meravellosa Marilluisa Solà,
1: sí,
2: doblant a Judi Dench, eh? I sí, sí, és el luxós Casino de Montenegro. Aquí tenim un remake, per cert, d'un film també de l'any 67, i va suposar, doncs això, un punt d'inflexió a la nissaga, rebent el reconeixement tant de la crítica com del públic. Per qui la vulgui recuperar, Amazon i Apple TV.
1: Va, acabem amb l'última pel·lícula de casinos.
3: Yo era un gran pronosticador de apuestas. Mi intuición era tan grande que me gané el paraíso en vida. Me nombraron director de uno de los mejores casinos de Las Vegas, el Tangiers. Quiero dirigirlo a mi manera.
1: Això és un gran Scorsese, per entendre'ns, eh?
2: Oh, un dels millors, eh? Casino, jo diria que és la millor pel·lícula que potser defineix com cap altra com eren Las Vegas als anys 70, quan estaven controlades per la màfia. Dirigida per aquest director d'origen italià, Martin Scorsese, Robert De Niro, Joe Pesci, Sharon Stone, wow. Basada en fets reals, i per qui la vulgui veure, atenció, a Radio Televisió Espanyola de franc aquests dies.
1: Mira que bé. Mira, doncs ara és un bon moment per anar-ho a buscar, perquè hi ha molta gent que no té plataformes, que sempre ens acabem parlant de les plataformes, però hi ha molta gent que no en té, que no es gasta els diners en això, i mira, si està de franc a RTV Play, doncs mira, hi ha tot això que teniu. Beorlegui, com sempre, la casa sempre guanya, eh? Això és molt important. Pots fer el que vulguis, que al final... És més, hi ha aquesta cosa com de... Si guanyes molt, hi ha un moment que tens problemes,
2: sí,
1: també, eh?
2: Sí, bueno, a la pel·lícula quasi no es veu això, eh?
1: Home, clar.
2: Si guanyes massa diners, sí, sí, sí, no interessa.
1: Si perds, no passa res. Però si guanyes, hi ha un moment que et diuen senyor, ¿puedes subir a las estancias superiores? I et fan tot un tipus d'interrogatoris per, sí, perquè no ho veuen clar, això.
2: Si és que surts viu d'allà, també,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, exacte,
2: vull dir que,
1: exacte.
2: Que...
1: Bé, ja quedarem un dia al casino, Beorlegui, i així anem
2: ui,
1: junts.
2: Ui, quan vulguis. Però, escolta, jo a veure, perdona,
1: però ruleta o sí, pòquer? Perquè, clar, pòquer s'ha sí, de saber.
2: La sí, ruleta, doncs jo ruleta, poder. A la ruleta només has de dir el número i ja està, no?
1: Sí, vull sí,
2: dir que...
1: no has de pensar res.
2: Sí? I la indumentària l'hem de cuidar, Xavi. Hem d'anar amb frac com a mínim, eh, tu i jo. Vull
1: ja ho intentarem,
2: que...
1: ja ho intentarem.
2: Vaya pinta que farem, vaya
1: ai,
2: pinta
1: senyor,
2: que farem.
1: Va, Beorlegui, una abraçada forta, que vagi bé. Fins la setmana.
2: Igualment, bon do, adéu-siau. Adéu, adéu.
4: Via Lliure, amb Xavi Bundó. La malaltia pulmonar obstructiva crònica no pot esperar. Darrere de cada crisi respiratòria hi ha pacients que perden salut, autonomia i futur. La ciència avança, però només transforma vides quan arriba a temps. Avançar en salut respiratòria és una responsabilitat de tots. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjumboen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Cruquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
7: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
8: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
9: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
10: Rebobina el moment.
9: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
11: Més immediat que mai.
9: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
12: Tot allò que t'agrada,
13: molt més fàcil de trobar.
14: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
15: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a uns

0: Setmanar.
1: Amb tot el contingut dels programes.
2: I també els podcasts originals de RAC1.
3: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
4: I som tots.
5: Més fàcil.
6: Més directe.
7: Més intuïtiu.
8: Més RAC1. Tots som un milió. RAC1.
9: Bon dia a tothom, són les 8.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 12 de juliol del 2026. Va caure ja fa una hora i 40 minuts que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins prop de 2:15 de la nit al canal, altra punta de Catalunya. Un diumenge meteorològicament marcat per l'inici de la tercera onada de calor de l'estiu. És avui, sí, tercera onada, quan han passat només 3 setmanes de l'inici oficialment de l'estiu. I aquesta gairebé s'encavalca amb la segona. Només hem tingut de petita treva la jornada d'ahir. Avui ja ho anireu notant, l'augment de temperatura progressiu, on es notarà probablement més és a l'interior, al Pla de Lleida. Allà s'hi fregaran o se superaran els 40 graus i tot plegat anirà en augment fins a dimecres, que és el dia que s'espera que sigui el més àlgid de tota aquesta onada. En tot cas, tant avui com tota la setmana que ve, molta atenció de nou al risc d'incendis perquè es dispara. De seguida, de fet, repassarem la situació dels focs a Catalunya, ara mateix sota control, malgrat els ensurts d'ahir a Camarasa, la Noguera i a Montroig del Camp, al Baix Camp, i també revisarem com segueix el dramàtic incendi d'Almeria, a Los Gallardos, que ja afecta més de 6.000 hectàrees, però sobretot que s'han dut la vida de 12 persones. Però, en tot cas, per qui es llevi aquesta hora del matí, la matinada deixa de nou una tragicomèdia en 3 actes al món futbol amb l'Argentina de Leo Messi al Mundial. Perquè a 5:15 del matí els argentins han eliminat a Suïssa, era el que s'esperava, s'han classificat per les semifinals, però una altra vegada amb drama i a la pròrroga. El protagonista d'avui no ha estat Leo Messi, sinó Julián Álvarez, l'home desitjat pel Barça en el que és el culebrot de l'estiu i que ha fet un dels gols del Mundial. Per plasticitat, per potència, també pel moment en què s'ha produït, minut 112, a 8 per acabar la segona part de la pròrroga, Julián Álvarez la clavava a l'escaire en una jugada des de la frontal de l'àrea. Malgrat el soroll previ al Mundial, Julián Álvarez s'ha de dir que semblava que cotitzava la baixa per als partits discrets que havia protagonitzat. Doncs bé, aquesta matinada s'ha revaloritzat. En tot cas, l'Argentina que passa a semifinals i compta que el seu rival serà Anglaterra. Duel de profundíssima càrrega futbolística i no futbolística, mundialista i no mundialista, de la Guerra de les Malvines del 82, amb Thatcher recuperant la popularitat amb morts argentins al damunt de la taula, fins a la venjança de Maradona amb el gol històric de Mèxic 86 contra Anglaterra, el gol del segle i també la mà de Déu. Argentina i Anglaterra, el duel més elèctric que es podia esperar en un cantó de les semifinals, però també a l'altre duel, França-Espanya, a l'altra banda del quadre, càrrega futbolística i també política la pròxima setmana. És el Mundial, sens dubte, més polèmic per la FIFA, per tot el que ha significat celebrar-ho als Estats Units en el moment actual, amb les sospites diverses que hi ha al damunt de la taula, amb la falta d'un criteri humanista al darrere. Però, certament, les semifinals li han sortit perfectes. El millor bàlsam que li podia sortir a la FIFA, perquè són les millors que podia somiar. D'aquí un instant en parlem. Vinga, va, que passant gairebé 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
1: Doncs pendents dels desallotjats per l'incendi de Los Gallardos, Almeria. Després de 3 nits dormint fora de casa, les autoritats han anunciat el retorn de forma segura de 600 veïns als seus domicilis. Això mentre l'incendi s'ha pogut contenir, però encara crema i ja ha calcinat 6.600 hectàrees. Ahir també es va conèixer una nova denúncia, la 8ª, per desaparició.
0: Mentrestant, avui a Catalunya comença la tercera onada de calor de l'estiu, temperatures que podrien superar els 40 graus a l'interior. La calor que pinta de vermell, per cert, el mapa del risc d'incendi, hi ha més de 250 municipis a nivell molt alt o extrem, després que ahir els bombers estabilitzessin el foc que cremava a Camarasa, la Noguera.
1: I l'Argentina de Leo Messi s'ha classificat aquesta matinada in extremis per les semifinals del Mundial de Futbol. Ha estat en un partit contra Suïssa on els argentins han guanyat a la pròrroga 3-1. El davanter Julián Álvarez ha marcat un gol decisiu. Dimecres s'enfrontaran a Anglaterra després d'haver guanyat Noruega.
0: I atenció, perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya, amb el suport dels sindicats, anuncia una vaga a les escoles el primer dia de curs, dia 8 de setembre, i amenaça amb noves mobilitzacions. Tot i les vacances, els docents demanen al govern que convoqui immediatament la taula de negociació.
1: I mentrestant, a l'Orient Mitjà han tornat els enfrontaments creuats entre els Estats Units i l'Iran. Washington ha bombardejat prop de 140 objectius militars després que l'Iran ataqués un vaixell mercant que travessava l'estret d'Hormuz. Teheran ha contraatacat els països del Golf i ha anunciat que tanca indefinidament el pas marítim.
2: I pel que fa al temps, dia marcat per la calor, aquests 40 graus que recuperem a les comarques de la Plana de Lleida. Sumarem algun grau de moment avui en sectors de l'interior del país. La calor més intensa ve els pròxims dies. A la costa rondarem els 30, però això sí, molta xafogor. A diferència dels últims dies, no s'esperen precipitacions enlloc.
0: Ara són les 8 i 6 minuts. Com us dèiem, de seguida actualitzem tota la informació dels incendis a Catalunya i Almeria, però abans...

0: Blanco meter el centro. La va jugando hacia atrás. Pelota para Julián. Julián Peguelé. Le pega Julián. ¡Gol! ¡Gol!
1: Així embugien des de Cadena 3 el mal gol de Julián Álvarez aquesta matinada amb l'Argentina de Leo Messi eliminant Suïssa en una pròrroga vibrant i, per tant, construint el que és un dels duels més esperats de les semifinals del Mundial, aquest Anglaterra-Argentina. Què tal, Pau Bonastre? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ha estat un partit, ara de seguida el repassarem, una mica trist, una mica lent, una mica complicat, però, en tot cas, la resolució marca de la casa de l'Argentina amb drama inclòs. Així com ho sentíem, ho narraven a Cadena 3, a Radio Mitre ho feien així.
3: Le quedó la pelota por afuera para dominarla. Otra vez atrás para Julián. Julián le pega. ¡Golazo! ¡Golazo por el amor de Dios! ¡Golazo por el amor de Dios! ¡Spider-Man! ¡Se lo parió! ¡Qué golazo! ¡Gol!
1: Doncs aquesta és la bogeria a la ràdio, us imagineu-vos als carrers de l'Argentina, després que la seva selecció s'ha classificat per les terceres semifinals d'un Mundial els últims 12 anys. Les terceres semifinals també de Leo Messi. I un dia més li ha tocat patir a l'equip sud-americà, ha hagut de passar per la pròrroga, com els setzens de final. El conjunt argentí, que està acostumat a aquestes victòries dramàtiques amb agonia, fins ara, en els moments clau, ha acabat superant els obstacles. Aquest episodi s'ha produït avui contra Suïssa, acabat amb victòria a la pròrroga per 3-1.
2: Inicialment, l'Argentina s'havia avançat al minut 10 de partit gràcies a un gol de cap de McAllister a la sortida d'un corner, assistència de Leo Messi. Ha sigut un primer temps sense brillantor, tristot per part dels dos equips, i a la segona meitat Suïssa ha fet un pas endavant fins a empatar al minut 67. Poc després, el guió del partit ha canviat perquè han expulsat a Embolo, de Suïssa, que ha vist la segona groga després de la revisió del VAR per simular una falta al mig del camp. És una jugada que no hi estem acostumats, és poc habitual que revisin aquesta jugada, però hem d'explicar que hi ha hagut un canvi en el reglament recentment, en aquest Mundial, i en el fet d'ampliar els casos en què es pot analitzar una possible confusió d'identitat, com era en aquest cas. Inicialment havien ensenyat una targeta groga per un futbolista de l'Argentina, però l'àrbitre del VAR ha cridat a l'àrbitre de la gespa per dir-li que, en tot cas, el responsable de la targeta no era l'argentí, sinó el suís, perquè havia simulat aquella acció. Aquesta jugada ja la vam veure a la fase de grups. El que ha passat aquí és que Embolo, de Suïssa, ja tenia una groga i, per tant, ha vist la segona.
1: Per tant, polèmica, de nou amb un partit de l'Argentina.
2: Sí, ja, de fet, a Julián Álvarez després li han tornat a preguntar, i a la prèvia a Scaloni també li preguntaven sobre aquesta qüestió de tot el rebombori que genera el fet que l'Argentina pugui rebre, diuen, ajudes arbitrals. Lògicament, des del vestidor argentí ho neguen rotundament. Tots i els intents constants de l'Argentina amb Suïssa amb inferioritat, la defensa de Suïssa ha forçat la pròrroga tancant-se al darrere, i no ha estat fins a la segona meitat del temps extra reglamentari que Julián ha fet un golaç per les caires, el primer gol que marca Julián en aquest Mundial, recordem, futbolista de l'Atlètic de Madrid i que interessa al Barça. I després Lautaro ha fet el 3-1 a l'afegit ja de la pròrroga al contraatac. L'equip estava convençut que acabaria trobant el gol. N'ha parlat Julián Álvarez.
4: Muy contento sobre todo. Intentamos hasta el final. Se pusieron las cosas difíciles, más allá de que teníamos uno más. Bueno, tiempo extra. Pero bueno, sabíamos que si seguíamos yendo todos juntos el gol iba a llegar, y bueno, fue así que muy felices.
2: Ja han dit que no ha estat el millor partit de l'Argentina en quant a joc. De fet, han anat avançant a eliminatòries d'aquella manera. De moment els hi surt bé, sí. Però lògicament en fan autocrítica, en aquest cas el seleccionador Lionel Scaloni.
5: Sabíamos que era un equipo muy físico, de esa parte creo que no nos pusieron mucho en dificultad. No fuimos capaces de salir de ciertas situaciones. La verdad que hoy estuvo de nuestro lado la suerte, la realidad, porque a ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó. Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor.
2: L'Argentina de Messi repeteix semifinals, que ja va jugar el 2022 a Qatar, llavors va ser campió, i també les va jugar el 2014 al Brasil. En aquella ocasió va superar les semis, però va perdre el final contra Alemanya.
1: Amb aquesta classificació de l'Argentina, dramàtica de matinada, amb aquest golaç de Julián Álvarez, que vaja, si no l'heu vist, l'haureu d'haver repetit perquè és un dels gols del Mundial, sens dubte, doncs queden ja definides les semifinals, que se celebraran la setmana que ve, i probablement siguin les somiades per la FIFA en aquest context, per cartell i per tots els al·licients, tant futbolístics com no futbolístics. Segurament les grans figures del Mundial són a semifinals, Lamine Yamal, Mbappé, Dembélé, Leo Messi, Bellingham i Harry Kane, entre molts altres, no hi serà Haaland, perquè Noruega ha quedat eliminada, ara en parlarem. En el cas d'aquest Argentina-Anglaterra, és un partit que agafa també uns ressons històrics al Mundial, per una banda, però també transcendència política, Pau.
2: Sí, hi ha una rivalitat, una tensió que ve de la Guerra de les Malvines entre l'Argentina i el Regne Unit a l'any 82, i totes les cicatrius i, lògicament, les víctimes mortals que va deixar aquella guerra. En càntics dels argentins apareix sovint, constantment, no? Doncs, recurrentment, aquesta referència a la Guerra de les Malvines, i, de fet, els jugadors fa una estona a la gespa ja s'han encarregat de recordar que tenen Anglaterra entre cella i cella.
1: El que no salta és un inglès, eh? Aquest és el càntic dels jugadors de l'Argentina.
2: Dels jugadors, sí, sí, dels jugadors de l'Argentina, celebrant la victòria, ja pensant en les semifinals. Dèiem, té una transcendència que va més enllà del terreny de joc i ha posat paraules en aquest sentit un dels futbolistes de la selecció argentina, el Flaco López, un jugador que ha entrat a la pròrroga i que també ha estat important.
6: És un enfrentamiento que tiene mucha historia, que tiene, bueno, mucho dolor y muchas cosas detrás. Pero bueno, creo que nosotros somos profesionales. Lo vamos a jugar como jugamos todos los partidos, hasta el último segundo, como lo demostramos hoy, dejando la vida.
2: Aquesta qüestió de les Malvines apareix en una, dèiem, uns càntics, doncs també en una cançó que ha fet fortuna a l'Argentina en aquest Mundial i que els jugadors ja han cantat darrerament i que segurament ja ho han sentit.

0: por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo.
1: Sí, sí. Bueno, a veure, són els millors fent càntics. De fet, podríem estar davant del partit en què les aficions fan millors càntics, més treballats i més ben creats, diguem-ne, no? Però vaja, la rivalitat absolutament elèctrica entre l'Argentina i Anglaterra, que, vaja, que deixa una semifinal impecable. És el rival de l'Argentina, és aquesta Anglaterra, que ja una mica abans, una estona abans, s'havia classificat eliminant Noruega també a la pròrroga, sí, i amb moltes dificultats.
2: També li ha costat 1-2, en aquest cas, del marcador final, en un partit en què no hi ha falta la polèmica. Noruega s'ha avançat al marcador amb un golaç de Schilderup i el combinat de Tuchel, Anglaterra, ha aconseguit l'empat amb un gol molt controvertit, perquè en la mateixa jugada sembla que la pilota toca un dels cables del que es coneix com la Spider-Cam, que és aquesta càmera aèria, aquest dron que va voltant per sobre de la gespa.
1: I que està lligada amb uns cables, no?
2: Correcte, és un servei de porteria del porter de Noruega.
1: Sí, molt alt, suposo.
2: Va molt alta la pilota i sí que és veritat que sembla un lleuger canvi de trajectòria que afavoreix el jugador d'Anglaterra, uh-huh, i a partir d'allà arrenca la jugada que acaba amb el gol de Bellingham. Que
1: ja han protestat Noruega,
2: sí,
1: llavors.
2: Sí, sí, immediatament el porter de Suïssa...
1: De Noruega.
2: De Noruega, ja ho direm. Ho ha protestat ara.
1: No, sí, sí, ara, de fet... El porter de Noruega, que es diu Nilan,
2: correcte,
1: es queixava precisament perquè la FIFA després ha fet públic un comunicat i un vídeo en què deia no, aquí la pilota no ha tocat cap cable. Però el porter deia que no és així.
3: Mi opinión es que l'ha tocado el cable y por eso no ha llegado a nuestro delantero y luego marcaron el gol, pero así es. Ellos no lo han pitado y no podemos hacer algo más.
1: Hem de dir que Nilan, que és el porter de Noruega, ara igual algú ha pensat, i per què parla castellà? Bueno, és el porter del Sevilla, Nilan. Sí.
2: Tornant al partit, aquest era l'1-1. Després hi ha hagut un 2-1 favorable a Noruega a la sortida d'un corna que després el VAR ha anul·lat per una falta prèvia de Haaland, i ja la pròrroga Jude Bellingham de nou ha tornat a marcar, ha fet el gol decisiu. Per cert, que Haaland ha estat substituït a la primera part de la pròrroga, no sabem si per problemes físics, però en qualsevol cas sí que ha estat cridanera aquesta substitució d'un jugador, del jugador més determinant, en aquest cas de la selecció noruega.
1: En tot cas, quadre de semifinals definit, i com dèiem, per la FIFA és el millor que podia imaginar, per futbol i per polèmica, per morbo i per qüestions purament esportives i no esportives. En tot cas, les semifinals a un cantó, aquest Argentina Anglaterra, i a l'altre un altre duel molt elèctric per causes esportives i no esportives, com és el França-Espanya. En el cas de la selecció espanyola, el partit és dimarts, ho seguirà l'enviat especial de RAC1 al Mundial, Damià López. Què tal, Dami? Bon dia.
4: Bon dia. Per primera vegada a la història, les quatre primeres classificades del rànquing FIFA disputaran les semifinals del Mundial. Curiosament, en l'edició amb més seleccions han participat 48 equips. Els quatre millors són els que han arribat a semifinals, Espanya i França per un costat i Argentina i Anglaterra per l'altre. Espanya i França disputaran la primera semifinal dimarts a Dallas, mentre que Argentina i Anglaterra jugaran la segona a Atlanta l'endemà, en un duel que arrossega una rivalitat històrica acarnissada. Aquí a Dallas ja van arribar ahir dissabte les seleccions d'Espanya i de França. Avui ja entrenaments als dos equips que busquen una plaça a la final de diumenge que ve a Nova York. Ara mateix la gran incògnita és saber què farà Luis de la Fuente amb Pedri, si el retornarà a l'11 o si el mantindrà a la banqueta. Per la part francesa, recordem-ho, Jules Koundé serà titular dimarts. Fa moltíssima calor aquí, que els jugadors no notaran durant el partit, però que sentiran en els entrenaments, a més de 35 graus aquí a l'estat de Texas.
1: Gràcies, Dami. Evidentment, ho seguirem la setmana que ve. Hi ha les semifinals i el cap de setmana que ve, el dissabte, hi haurà el partit pel tercer i quart lloc, quan s'hagin definit la final, i diumenge la gran final del Mundial de Futbol dels Estats Units, Canadà i Mèxic.

0: 3 minuts per damunt d'un quart de 9 del matí. Després de 3 dies de tensió màxima, l'incendi que crema al sud d'Espanya, a Los Gallardos, Almeria, sembla que ja no avança. La millora de les condicions meteorològiques ha permès als bombers d'aturar aquest avenç de les flames durant aquesta nit i matinada, i l'objectiu és que avui el foc es pugui donar per estabilitzat. El balanç que deixa, però, és absolutament tràgic. 12 morts confirmats fins ara i més de 6.600 hectàrees cremades. I això en espera de poder identificar totes les víctimes mortals, comprovar si coincideixen també amb les denúncies per desaparició, que ara mateix n'hi ha 8 de presentades, si bé es calcula que són 23 les persones que no se sap on són, que estan il·localitzades pel caos en les evacuacions. La millora de les condicions comença a permetre que una part dels veïns vagin recuperant certa normalitat. Ahir, de fet, a la nit, el govern andalús anunciava que alguns poden ja tornar a casa seva, molts, però, encara estan en xoc pel que han viscut, amb evacuacions que van ser molt a correcuita, en què alguns casos es van salvar pels pèls. De fet, la Guàrdia Civil ha acabat de prendre mostres genètiques, aquesta dotzena de víctimes mortals, per intentar identificar-les. Hem de dir que qui no ho hagi vist o no en sentís ahir, les 12 víctimes mortals de l'incendi d'Almeria es van produir vinculades a un grup de 4 cotxes que intentava fugir de les flames per una carretera. Els cossos, n'hi havia uns quants que eren a l'interior d'un dels vehicles, i d'altres ja fora, en un últim intent a la desesperada d'aquestes persones per intentar fugir de les flames un cop van veure que amb el cotxe no podien fugir. Ara la policia haurà de comparar aquestes mostres de les víctimes, perquè, com dèiem, per l'estat dels cossos no s'han pogut identificar, amb la dels familiars que ja han presentat aquestes denúncies de desaparició per mirar d'identificar-les. Encara no ha pogut fer, com dèiem, els familiars, molts d'ells estan volant cap a Espanya des d'altres estats. Recordem que la majoria de morts serien estrangers, sobretot britànics, que van quedar atrapats mentre intentaven fugir de les flames. Molts d'ells ja vivien des de feia anys a Andalusia. Anem en directe cap a la zona de l'incendi per veure l'última hora des de Vera, Almeria. Roger Perciba, bon dia.
1: Sí, hola, bon dia. Com deies, les condicions meteorològiques s'han millorat molt les últimes hores. Ha baixat moltíssim la temperatura, hi ha més humitat, de fins al 60%. El vent ha perdut força. De fet, avui no bufa gens de vent. La prova que les feines d'extinció van bé és que el foc, també, com dèieu, no creix des d'ahir. S'ha aconseguit estabilitzar en 6.600 hectàrees. Fins ara, deia el vicepresident andalús Antonio Sanz, els bombers es defensaven de les flames. Des de fa unes hores estan aconseguint atacar, combatre el foc cara a cara, fer-lo retrocedir. Esperen estabilitzar el perímetre potser avui, com anunciava el vicepresident Sanz, un fet que permetrà que puguin tornar a casa ja els primers 600 veïns.
2: Pero el gran ataque realizado durante el día de hoy en el incendio nos ha permitido que acabamos de autorizar desde el Comité de Operaciones del incendio ya el regreso seguro de más de 600 personas evacuadas. Creo que es la mejor noticia que esperábamos, empezar ya a devolver a sus casas y empezar a recuperar la normalidad.
1: Aquests primers 600 veïns són pràcticament la meitat dels 1.400 desallotjats. Són de les poblacions de Los Castaños, el Mocaízar, el Faix i del càmping de Los Gallardos. I s'aixeca avui també el confinament de la petita població de Lobrín.
0: D'altra banda, aquesta bona part dels veïns de les administracions miren de ser optimistes malgrat l'absoluta tragèdia. Aquest balanç de 12 morts fins ara, el tercer, el converteix aquest incendi en el tercer més greu a l'estat espanyol, contrasta amb el fet que la majoria dels habitatges i per tant de les cases han quedat absolutament senceres. En un entorn completament cremat, calcinat, les cases s'han mantingut. Una altra nota positiva és que avui es preveu que puguin tornar, de fet, a casa seva, Roger, 600 d'aquests 1.400 veïns desallotjats.
1: Sí, són els primers veïns que podran tornar després de passar 3 nits fora de casa. Uns veïns que després d'estar a centres d'acollida, poliesportius i albergs, estan tots ja allotjats a hotels. Hotels que, per cert, com va dir ahir el ministre Bolaños, pagarà el govern espanyol per evitar, diu, unes despeses inassumibles per petits municipis, com podrien ser el petit municipi de Vedder, que no tenen pressupost per això. Bolaños, que va visitar la zona i a la tarda, acompanyat d'Antonio Sanz, del vicepresident andalús, deia precisament això que comentaves, que la majoria de les cases de la zona afectada no han resultat perjudicades, és a dir, que els veïns hi podran tornar. Potser seria una mostra de la velocitat del foc, que va passar a tanta velocitat que realment va cremar la vegetació, però va deixar les cases pràcticament intactes.
3: La inmensa mayoría de las viviendas que hemos podido ver en nuestra visita a las zonas afectadas, al perímetro, son viviendas que no están afectadas, lo cual es una muy buena noticia para todas las personas que están desalojadas.
1: amb el foc, com estem comentant, ja més controlat i les zones remullades, la Guàrdia Civil continua les feines de recerca de persones desaparegudes o de possibles noves víctimes entre les zones de Los Gallardos i Vera. Recordem que encara hi ha 23 persones que no les troben i també estem pendents de conèixer les identitats de les 12 víctimes mortals. Demà, per cert, visita la zona el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Roger. Haurem de veure què diu el president espanyol demà, perquè una de les coses que han crescut en les últimes hores, tot i que hi ha hagut esforços per part d'alguns dels líders polítics per rebaixar tensions, és la lectura de per què s'ha produït la situació que s'ha produït a Andalusia. Hi ha aquestes tasques, com dèiem, d'identificar les víctimes, però cada cop ressonen més fort els interrogants sobre com l'incendi es va poder convertir en aquesta trampa mortal sense escapatòria. Recordem que la hipòtesi principal és que un cable elèctric va caure en una zona plena de vegetació. Ho dèiem ahir, que qui no ho hagi vist, que no s'imagini grans masses boscoses, sinó més aviat zones sense arbres, però molt rostolls, amb molt matoll. Però més enllà d'això, què va fallar? Doncs entitats com Ecologistes en Acció apunten que els plans d'emergència local no estaven actualitzats, que no hi va haver-hi una evacuació eficaç i que això s'hi suma a la complicació de l'orografia. I és que a la zona hi ha un cert desordre territorial amb cases molt disperses entre barrancs, camins que no tenen sortida, que es poden convertir en aquesta trampa en un moment d'emergència. De fet, l'ONG diu que als municipis de la zona no s'hi ha fet mai simulacre d'incendis perquè els veïns dels disseminats puguin saber com actuar en cas d'una urgència extrema com la de dijous. Sense anar més lluny, el municipi de Los Gallardos està catalogat com a zona d'erill d'incendis, cosa que obliga a tenir un pla específic, però el municipi no el té. A banda, hi ha la polèmica pel fet que la Junta d'Andalusia no va enviar cap alerta als mòbils dels veïns de la zona. Recordem que és una polèmica que es va encendre hores després, sobretot a través del ministre de Transports, Òscar Puente, que una piulada a Twitter acusava el PP d'haver fet retallades en els efectius antiincendis, que és competència autonòmica, i els criticava per no haver estat capaços, va dir un cop més, d'enviar una alerta als mòbils amb el sistema S-Alert. Doncs ahir ho sentíem en directe, el govern andalús s'hi va tornar, va respondre a Puente dient que hi havia polítics i ministres que parlen sense tenir-ne ni idea. El conseller de la Junta d'Emergències de la Junta i vicepresident, Antonio Sanz, ho deia així.
4: Tenía que afinarse muchísimo el mensaje, porque había que trasladar mensajes a la población que en un caso era confinamiento, en otro caso, en otra zona de la población, era evacuación. Pero sobre todo, asegurar que el mensaje que se traslada salvaba vida y lo que hubiera provocado el S-Alert, salvo quienes no tienen ni idea de cómo es el S-Alert, es todavía más daño a la población, porque hubiéramos trasladado mensajes confusos.
0: Aquesta roda de premsa recollint la crítica d'Òscar Puente, vicepresident de la Junta d'Andalusia. Després, el dubte era com respondria el govern espanyol, que hi és present, també, en les tasques d'extinció d'incendis. Doncs bé, la va tallar de socarrel Félix Bolaños, el ministre de la Presidència, des d'Andalusia, va mirar d'enterrar el xoc, reivindicant la cooperació institucional i sense entrar a qüestionar si estava bé o no la gestió de l'alerta.
3: Creo que son decisiones que se adoptan desde criterios técnicos y yo no tengo una opinión que pueda ni desautorizar esa decisión ni siquiera cuestionarla. Yo creo que no es el momento ahora de que entremos en esas dinámicas, sino que todas las instituciones estemos de la mano, que los servidores públicos sepan que todos sus responsables políticos estamos trabajando codo con codo.
0: Calmant els ànims, el que passa que no és momento, doncs li haurà de dir també a Òscar Puente, el seu acompanyen en el govern. Qui tampoc ha carregat més els neuroners és el president espanyol. Demà, com deia el Roger Perciba, Pedro Sánchez es desplaçarà a Almeria i visitarà aquesta zona afectada per l'incendi. I parlant d'incendis, amb una dimensió que no tenen res a veure, però parlant de la setmana que deixem enrere també a Catalunya, incendis molt importants, però ahir va haver-hi un parell d'ensurts que, evidentment, com dic, no tenen res a veure amb el que s'ha produït a Almeria. Per una banda, un foc empès per la marinada crema, però ja està estabilitzat des d'ahir a la tarda, entre el pantà de Camarasa i el nucli de Fontllonga, a la Noguera. El foc que ha calcinat, en aquest cas, per veure les dimensions, una vintena d'hectàrees, fins i tot ha entrat, en aquest cas, a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa, i que va obligar a confinar els ciutadans de la zona. Encara continuen tancats a casa, de fet. A més, un focus secundari va creuar la C-13 i va deixar la circulació totalment restringida entre Camarasa i Vilanova de Meià. Un altre incendi, durant el matí i migdia, va cremar Montroig del Camp, al Baix Camp, una gran columna de fum que va obligar a confinar les urbanitzacions del Casalot, la costa del Zephyr, la Marina i també la part interior de Miami Platja. La proximitat de les flames també va obligar a tallar l'A7 i les línies de tren entre Catalunya i el País Valencià. Ara bé, les alteracions van durar poc o poques hores perquè a mitja tarda els bombers ja donaven l'incendi per controlat. Tot i les afectacions, tot va quedar en un surt, va cremar en aquest cas 7 hectàrees. A més, el cos de bombers encara treballa de valent en les tasques per controlar l'incendi de Guimerà, que continua estabilitzat. Tampoc s'atura l'Empordà, on segueixen remullant el perímetre del foc de les Gavarres, que va arrasar 2.200 hectàrees. Bones notícies també des de Trevillà, que a la Catalunya Nord els bombers han pogut donar per controlat l'incendi, que l'última setmana ha cremat gairebé 5.000 hectàrees i ha deixat 16 ferits. Si bé sembla que la situació dels incendis arreu del país va a millor, els efectes de les últimes dues onades de calor sobre la vegetació són acumulatius i, per tant, les noves calorades, que ara repassarem amb l'Abel Caral, poden tornar a fer la guitza a la gestió dels incendis. L'inspector dels bombers, Oriol Corbella, ho deia aquí, en aquest programa, al Via Lliure.
5: La vegetació ha quedat tocada d'aquestes dues onades de calor anteriors. Llavors, aquesta acumulació de la vegetació que va perdent humitat va posant disponible el combustible, i això el que significa és, bàsicament, doncs, que cada dia que passa i que no ha rehidrata la vegetació, sobretot si tenim una mica de vent, doncs aquestes velocitats i intensitats de la propagació, doncs, van en augment.
0: Amb tot plegat, aquesta pujada de temperatures que es preveu avui, ara de seguida ho repassem amb l'Abel, aquesta tercera onada de calor, hola, Abel Caral, bon dia.
6: Bon dia.
0: Eleva tot plegat el risc d'incendi arreu del país. Aquest mapa que solem consultar, el mapa del Pla Alfa, marca en nivell màxim d'alerta per incendi 72 municipis i n'hi ha 185 més en risc molt alt. Poblacions d'una vintena de comarques. Els agents rurals també mantenen restriccions d'accés a fins a 8 espais naturals. Són els dos sectors del Montsec, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, el Montmell Marmellà, el Montsant i també el Parc Natural de Montserrat. I encara en plana d'incendis, allà rendia homenatge a Antonio Serrano, el bomber del Parc de Granollers, que fa un any va morir mentre treballava l'incendi de Paüls, al Baix Ebre. Es va fer tot plegat al cementiri de Paüls, s'hi va inaugurar aquesta escultura de mida real del bomber en l'acte de la seva germana Marta Serrano. No demanava més prevenció i una millor gestió de l'equip de bombers.
7: A vosotros, autoridades, solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen. A quienes teníais la responsabilidad, sois responsables de cuidar de vuestros equipos. Por eso, debéis advertirles de los peligros que pueden encontrar y velar por encima de todo por su seguridad. Ninguna hectárea de bosque vale más que una vida.
0: També hi van assistir amics i companys de Serrano, veïns de Paüls i d'altres autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa. El risc d'incendi avui, Abel, és complexa perquè arrenquem oficialment la tercera onada de calor.
6: Sí, són diversos elements. D'entrada, el que comentàvem ahir, el que comentàvem des de bombers, aquestes ja dues onades de calor que portem, sense ser una de calor, finals de maig va fer molta calor, temperatures que van arribar als 35 graus, i, a més, també la falta de precipitacions, perquè siguin tenint alguns ruixats, algunes tempestes en algunes comarques, ahir mateix o divendres, però, en tot cas, ha estat tot molt sec. Després d'una primavera i un hivern en què ha plogut molt, tot plegat, doncs, un còctel perillós, perquè, a més, pugen les temperatures, baixa la humitat, a la costa no, això no treu que hi hagi també risc d'incendi important a la costa, però amb les humitats tan baixes que tenim ja del prelitoral cap a l'interior, doncs amb aquestes humitats baixes, amb la marinada, que avui, per exemple, a la tarda reforça bastant a les comarques de Lleida, interior de les de Tarragona, doncs tot plegat, també amb les baixes humitats, com dèiem, i aquestes altíssimes temperatures, el risc d'incendi es dispara. Per tant, molta precaució. Ho dèiem diumenge passat, precaució amb l'onada de calor que començaven just fa una setmana, la segona, i ja hem vist la setmana que hem tingut, per tant, molt amatents i molta precaució, perquè al final qualsevol negligència a vegades doncs, pot acabar com hem vist que pot acabar.
0: Fixeu-vos aquestes tres onades de calor, perquè s'han produït des de... La primera va ser el 21 de juny, just arrencar
6: l'estiu.
0: El primer dia d'estiu. La segona va ser el 5 de juliol i la tercera arrenca avui 12 de juliol. Aquestes dues pràcticament... Que pràcticament es poden considerar una sola onada, molt llarga, però que perquè va haver-hi ahir una petita treva. Aquesta onada que arrenca avui, Abel, com la notarem avui i quin serà el seu punt àlgid?
6: De moment avui la notarem poc, en el sentit que no tenim encara, o no parlem de temperatures de 40 graus a gran part de l'interior del país, com va passar, no l'interior, sinó com va passar també a la costa dimecres passat, no? Però avui sí que notarem ja un repunt de les temperatures. Els avises avui de calor són sobretot en sectors de l'Ebre, de les comarques de Lleida, el Pirineu, Segrià, de fet és el Segrià, en conjunt plana a Lleida, però especialment Segrià, on ahir ja vam arribar als 37-38 graus i avui, de manera puntual, podem arribar als 40. En general, a l'interior de Catalunya, 33-36-37 graus, que és calor, però no són termòmetres encara especialment disparats. A la costa, 28, 30, 32, puntualment 33, però aquí hi ha humitat alta i molta xafogor. El tema és els propers dies, dilluns, sobretot dimarts i especialment dimecres, a mesura que avanci la setmana les temperatures aniran pujant, i dimecres pot ser, sembla ara mateix, el dia àlgid, amb les temperatures més altes, serà més fàcil arribar als 40 graus o acostar-nos-hi a l'interior del país, i de fet cap a les comarques de Ponent, sobretot cap a comarques de Lleida, sobretot, també alguns sectors de la Catalunya central, serà fàcil ja no arribar als 40, sinó superar-los. Un altre element a tenir en compte, no s'esperen precipitacions, això que dèiem, no tindrem ruixats que remullin els boscos i que refresquin, com passa a vegades a les tardes, per exemple, amb ruixats i tempestes al Pirineu, en sectors del Prepirineu o en altres comarques, i també aquesta arribada de pols en suspensió amb aquesta invasió d'aires africans. Avui ja notarem un cel enterbolit, però els propers dies, doncs això, cel molt enterbolit, i això també a vegades té conseqüències a nivell doncs de qualitat de l'aire i de possibles afectacions en persones doncs amb problemes respiratoris o és d'aquells, tarda d'aquells dies que entre la calor i la pols en suspensió potser no és dels millors dies per anar a fer segons quines activitats de cardio, cardiovasculars, esportives, sobretot a les hores centrals del dia. Ho remarquem perquè a vegades ho dius i et trobes a les 2 del migdia en plena onda de calor gent fent coses que no tocaria i després hi ha en curs.
0: Abel, sobre les nits que li preocupen a molta gent, imagino que les pròximes seran molt complicades.
6: Sí, avui, mira, encara, s'ha baixat fins als 21-23 graus en sectors de la costa, al centre de Barcelona 24,8, no és nit tòrrida, però pràcticament, però sí que tinc un mínimes de 22-23 cap a la plana a Lleida. Ahir teníem també temperatures de 22-23 graus en sectors del Baixes d'Osona, que no acostuma a passar aquí a ple estiu, baixen dels 20 normalment, avui aquí sí que ha baixat una mica més la temperatura, evidentment les nits més calentes les tindrem doncs, a prop del mar, però també nits tropicals, on poden ser tòrrides, per sobre els 25 graus, i nits tropicals a moltes zones de l'interior del país. Remarcar una cosa, que així com aquesta passada onada de calor dimecres, ho dèiem, vam tenir aquestes temperatures de rècord, també en sectors de la costa, màximes de 40, 41 graus, 39 llargs a Barcelona, 41 pràcticament a dalt de l'Observatori Fabra, en aquest cas creiem que les temperatures a la costa no seran tan extremes. De nit costarà dormir, però no s'arribarà als 38-40 a la costa. Però del prelitoral cap a l'interior serà fàcil acostar-nos-hi o, com dèiem, passar-los.
0: En tot cas, quan ahir també ho explicàvem, té conseqüències en la salut. S'han detectat, segons l'Institut Carlos III de Madrid, 70 morts a Catalunya només, derivats de l'onada calor que hi hem deixat enrere entre diumenge i dijous. Per tant, en només 5 dies, 70 morts. I han hagut actuacions de centenars de persones per afectacions derivades de la calor. I preocupa, més enllà dels incendis, més enllà d'aquesta qüestió de la salut, preocupen els ofegaments. L'última víctima de què tenim constància va ser a Cambrils, al Baix Camp. Ahir és un home de 47 anys que navegava a la platja divendres a la nit quan ja no hi havia socorristes. És la desena persona que mor ofegada a les nostres costes. Per cert, i encara parlant de l'aigua, a la Bisbal del Penedès continua tancada la piscina municipal després que divendres una reacció química va provocar 17 ferits. En principi són instal·lacions que es podran reobrir demà. Però hem de dir que és una onada de calor que també afecta Europa. A França, la calor ha obligat a retallar avui l'etapa del Tour. El tram entre Malmort i Ussel, al centre del país, serà finalment de 155 quilòmetres, que són 30 menys dels previstos. I a París també s'escurcen els horaris de visita de la Torre Eiffel. A partir de demà tanca portes a les 4 de la tarda per evitar les hores de més calor. Una mesura que també s'adopta als museus com el Louvre o l'Orsay. Abel, aquesta calor, aquesta onada de calor afecta, de nou, bona part d'Europa.
6: Sí, d'Europa occidental, sobretot. A França no parlem de temperatures tan extremes com les que ja han tingut, de més de 40 graus, però sí que a París es pot passar a les 35, a altres regions de França es pot passar, ens podem moure els propers dies, fins dimecres, dijous ben bé, fins dijous ben bé, entre els 35 i els 40, també cap al sud d'Anglaterra, calor no tan exagerada també com vam tenir fa unes setmanes, i també sud d'Alemanya, en aquest cas, sobretot sud d'Alemanya, i a Itàlia. Tenim previst també viatjar doncs, els pròxims dies per negocis, per oci a Itàlia, aquestes zones de França, tinguem en compte que la calor serà marcada. I respecte al que dèiem de la situació marítima, compte que avui continuarà bastant moguda, molt de cas de les banderes, recordem, bandera groga, bany amb precaució, bandera vermella, bany prohibit. I on estarà el mar una mica més remogut és cap a la Costa Dorada, que és on veiem que últimament hi ha més casos d'ofegament, justament.
0: Gràcies, Abel.
6: De res.
0: I d'aquesta qüestió dels incendis, a 8 i 37 minuts, Salvador Illa, el president, a les últimes hores ha demanat també fer cas a aquestes recomanacions de Protecció Civil i tenir molta cura. El president ho deia ahir en la segona trobada de municipis rurals feta a Cervera, des d'on també va parlar de com s'haurien de gestionar els boscos.
8: A Catalunya la massa boscosa, la superfície forestal, creix any a any i la superfície forestal s'ha de cuidar, s'ha de gestionar. I gestionar vol dir, quan convé, doncs, fer tales selectives d'arbres. I en això estem.
0: Sobre la gestió forestal i els plans que tingui el govern de la Generalitat, d'aquí una estona saludarem el conseller Òscar Ordeig per parlar-ne, perquè ens hem omplert la boca tota la setmana de que els boscos s'han de gestionar, doncs què és el que està fent i què és el que pretén fer el govern de Catalunya. I ja que en aquesta trobada també de municipis rurals va anunciar la posada en marxa del que s'anomena Pla de Pobles. Això vol dir que la Generalitat destinarà 400 milions d'euros als pobles de menys de 5.000 habitants per transformar espais públics o restaurar edificis històrics o impulsar l'activitat econòmica. L'objectiu, diu el govern, és revitalitzar el món rural. Aquest Pla de Pobles era una de les condicions d'Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. Mentrestant, els comuns reclamen un pacte social i ecològic de gestió dels boscos. Entre les iniciatives discutides hi ha l'actualització de la llei forestal de l'any 88, que consideren desfasada. Vaja, no és una consideració, és un fet, està desfasada. La líder dels comuns, Jessica Albiach, recalca que perquè això sigui possible cal que s'uneixin els agents diversos del món rural.
9: Un pacte social i ecològic per la gestió forestal i per la prevenció dels incendis, on han d'estar tots els agents implicats i necessaris, començant per la pagesia, però també els propietaris dels boscos, les ADFs, el món local, els ecologistes, el món científic, aquí, els grups parlamentaris, evidentment, aquí ha d'estar tothom.
0: 6 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí. Més enllà dels incendis, la Generalitat, que continua tenint oberts altres fronts conflictius, com per exemple el del sector educatiu, que es reactivarà tan bon punt comenci el curs escolar. L'acabem de deixar enrere, doncs al setembre ja hi tornarem a ser. L'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar una vaga el dia 8 de setembre, és a dir, el primer dia de classe. D'aquesta manera, compleixen la promesa que els sindicats van fer en l'última vaga educativa del mes de juny, on ja van dir que el curs no arrencaria amb normalitat. La portaveu de l'Assemblea és Mònica Rodrigo.
10: Està clar que, tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat. Hem acordat, hem arribat a un consens de demanar i convocar vaga el 8 de setembre. Llavors, els sindicats que estaven aquí presents han recolzat aquesta voluntat.
0: A la reunió hi van participar representants d'USTEC, de la CGT, de la Intersindical, de la CNT i la COS, que són els que poden convocar la vaga. Tot i això, des de l'Assemblea ja han avisat que no es volen esperar al setembre per negociar i demanen al govern que convoqui immediatament la mesa sectorial. La consellera d'Educació, Esther Niubó, continua per la seva banda amb la ronda de contactes amb la comunitat educativa. En l'últim mes s'ha reunit amb més d'un centenar de direccions de centres, també amb docents i equips d'assessorament psicopedagògic. Niubó diu que bona part de les reclamacions tenen a veure amb l'atenció als alumnes.
11: I una de les qüestions que més surt té a veure, doncs, amb el reforçament i la reorientació dels recursos en relació a l'atenció a la diversitat. El model d'acollida, doncs, tots aquests recursos, com els orientem? Estan apareixent qüestions que tenen a veure amb com els hi dotem de més temps, no? És a dir, els reduïm de paperassa, de burocràcia, per poder destinar més temps a ensenyar, a presentar, doncs, a enfortir el seu projecte educatiu.
0: La consellera Niubó confia que aquestes trobades serveixin per rebaixar l'atenció amb el sector educatiu. I en plana política, compta amb la setmana que ve, la setmana entrant, perquè hi ha diverses dates del calendari judicial que les tenim marcades tots plegats en vermell. Demà, per exemple, encetem la setmana clau pel futur de Carles Puigdemont, també dels líders independentistes del procés, perquè dijous les mirades de tota la política espanyola, de fet, estaran clavades a Luxemburg. Allà el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar sobre la llei d'amnistia. Ara mateix tot apunta que aquest òrgan ha d'avalar la norma, per tant farà pressió als tribunals espanyols perquè Puigdemont torni a Catalunya. Però això no s'acaba aquí. Després encara faltarà que el Tribunal Constitucional s'hi pronunciï també sobre l'amnistia. Tot apunta que això podria passar a la tardor, Nil Sant Martí.
6: Tot i que s'espera un vot favorable, la pilota després tornaria a passar a la taulada del Tribunal Suprem espanyol, que tindrà l'última paraula. El tribunal ja ha arrufat el nas diverses vegades sobre l'amnistia als líders independentistes i el que podria fer és dilatar en el temps l'aplicació d'aquesta llei. Tot i això, si hi ha unes resolucions molt clares de Luxemburg i després també amb la pilota passada al Tribunal Constitucional d'Espanya, el més probable és que acabin abaixant el cap i que es pogués aplicar aquesta amnistia.
0: El govern espanyol, que espera que aquesta sentència europea aplani el camí del retorn de Puigdemont i serveixi per recuperar la majoria parlamentària. Llegim al País que l'executiu creu que aquesta podria ser una de les últimes oportunitats per recuperar la confiança del partit de Junts per Catalunya. Mentrestant, però, Pedro Sánchez també haurà de fer front a una setmana intensa a escala judicial. Hi ha dues decisions rellevants. Per una banda, s'espera que es faci pública la sentència del seu germà i, per altra, l'Audiència Provincial de Madrid també ha de decidir si veu amb bons ulls o no que la dona del president, Begoña Gómez, sigui jutjada per un jurat popular. I per si això no fos prou, també hauran de declarar mitja dotzena de veus vinculades al cas Leire Díez sobre la presumpta xarxa de tràfic d'influències del PSOE.

0: I sobre l'esvoranc del Putxet, que ha estat una de les notícies de la setmana, el govern mira de no reduir els tempos, no anar més ràpid del compte en el retorn dels veïns desallotjats. El forat, recordem, va aparèixer dimarts a la zona on treballa la tuneladora de la línia 9 del metro i va obligar a desallotjar 8 blocs amb un total de 93 habitatges. La previsió inicial era que els veïns tornessin ahir, i ara mateix és que s'esperin fins divendres que ve per tornar a casa. El director general d'Infraestructures de Mobilitat del Govern, Ramon Ramírez, explicava ahir en aquest programa que abans de donar llum verda al retorn dels afectats, verificaran al 100% que els habitatges siguin segurs.
1: No hi ha prou con haver estabilitzat el moviment del terreny. El terreny sempre és un element complex i que requereix molt cuidado, i es va decidir que era convenient, abans de donar les plenes garanties de retorn, verificar totes les vivendes que estan al costat d'aquesta cavitat. Sabem que el temps mínim és el que els veïns volen, però nosaltres tenim l'obligació que la tornada sigui amb absoluta seguretat.
0: Tot i això, Ramírez també va recalcar que el cas del Putxet no té res a veure amb el del Carmel, que tothom recorda de l'any 2005. Llavors es va fondre un túnel i ara, segons explica Ramírez, només hi hauria hagut alguns moviments de terra. Per cert, un altre punt sobre el govern de la Generalitat. Ha anunciat també la creació d'un nou centre de dades per la intel·ligència artificial. Aquest cop serà a Flix, a la Ribera d'Ebre. La firma catalana Submer construirà en els terrenys de l'antiga Aircross una planta sostenible i d'última generació dedicada a aplicacions i serveis d'IA. La inversió supera els 1.000 milions d'euros i suposarà, diu el govern, la creació de 150 llocs de treball d'alta qualificació. Per tant, nova inversió a la Ribera d'Ebre vinculada al sector tecnològic. Recordeu que Móra la Nova es prepara per convertir-se en... per acollir una gigafactoria d'intel·ligència artificial, un centre aquest que hauria d'estar operatiu a finals del 2028. Tres quarts de nou del matí, avui que és 12 de juliol, queda exactament un mes per l'eclipsi solar total que ha d'enfosquir durant uns minuts algunes zones de Catalunya i que ha generat tantíssima expectació. Serà el dia 12 d'agost, la lluna es posarà entre el sol i la terra, amagarà completament els rajos de l'astre, i això passarà a les 8:21 del vespre. Moment històric perquè a Catalunya no n'hi havia cap així des del 1905, i de fet tocarà esperar fins al 2180, ja no ho veurem, perquè es repeteixi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, recalcava ahir que serà una oportunitat única.
2: És un privilegi històric que molts de nosaltres no tornem a viure. De fet, cada any i mig més o menys hi ha un eclipsi, però des del mateix lloc un eclipsi total, no. La mitjana és 350 anys. I aquí un proper serà el 2180, que no hi serem. Per tant, és una oportunitat, mai més ben dit, única.
0: La totalitat de l'eclipsi es veurà sobretot a Ponent, a les Terres de l'Ebre, i els pobles més petits de la zona ara mateix estan amoïnats per la gentada que hi anirà a veure aquest espectacle. Molts fan curt d'espai i també de recursos per gestionar, per exemple, el gran volum de trànsit que s'espera. A les Terres de l'Ebre, de fet, la previsió és que s'hi desplacin, atenció, 1,5 milió de persones. I també els fa patir que això pugui coincidir amb un episodi de molta calor i també de risc d'incendis. Per això demanen evitar al màxim els desplaçaments i els que ho facin, molta responsabilitat, Mariona Martínez.
3: El govern desaconsella, de fet, anar a veure l'eclipsi a municipis de menys de 3.000 habitants, però els ajuntaments preveuen que hi passi molta gent, sobretot poques hores abans de l'eclipsi. I els preocupa que les carreteres es col·lapsin, per exemple, en cas d'emergència. Per això, Àxel Tomàs, vicepresident tercer del Consell Comarcal del Montsià, demana a tothom que pugui que no es desplaci.
4: La majoria de pobles han intentat no fer molta divulgació. I el que faríem és donar un avís a la població que es quedin a casa. Igualment podran veure l'eclipsi des de casa, mirant cap a la zona per entrar a el sol.
3: També han planejat activitats un cop acabi l'eclipsi per organitzar la seva sortida dels municipis. Ara bé, en molts casos no compten amb un cos de policia local per controlar els accessos. En parlava Manel Soler, alcalde de la Granja d'Escarp, al Baix Segre.
5: Al nostre terme és igual d'una vintena o una trentena de punts on es pot veure de manera espectacular, i el que només demanem és responsabilitat, perquè no arribarem nosaltres a tots els punts d'accés per poder fer aquest filtratge de qui puja i qui no puja.
3: Per això demana al govern que doti els pobles de personal per gestionar millor l'esdeveniment.
0: Sens dubte, un dels millors llocs per veure l'eclipsi serà el Parc Astronòmic de Prades, al Baix Camp. De fet, hi han organitzat un festival de 3 dies, aprofitant-ho amb actuacions com la de la nostra Judit Nederman, concerts pels petits i sopars sota les estrelles. Des de Tarragona, Marina Pérez Got, bon dia.
6: Bon dia. Tot i que encara queda un mes per l'eclipsi, avui ja es faran activitats per anar obrint boca. Durant el matí es faran diverses observacions solars a Tarragona, però el plat fort serà d'aquí un mes. diners quan des de l'Observatori Astronòmic de Prades han muntat tot un festival per veure aquest fenomen únic. Es tracta del Festival Eclipsi 2026, que celebraran del 10 al 12 d'agost a Prades amb diverses propostes que traspassen la vessant científica. El guia astronòmic Aleix Roig ha explicat que és una oportunitat de veure el fenomen de forma més íntima i ha recordat que no és un eclipsi fàcil d'observar.
7: També guiarem a totes les persones que s'apuntin al festival, doncs, per poder fer una observació segura de l'eclipsi en un espai controlat. I és que recordem que aquest eclipsi és força difícil d'observar, va molt baix a l'horitzó, i tenir els espais habilitats, tenir les ubicacions determinades, serà clau per poder observar-lo.
6: A més, des de l'Ajuntament de Tarragona repartiran 23.000 ulleres homologades per poder observar l'eclipsi.
0: Passen ara 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Mentrestant, en plana internacional, l'Iran i els Estats Units tornen a intercanviar atacs aquesta matinada. Washington ha bombardejat 140 objectius militars iranians després que l'Iran ataqués un vaixell mercant que travessava l'estret d'Hormuz. Teheran ha respost atacant instal·lacions nord-americanes al Golf i ha anunciat que tanca l'estret d'Hormuz una altra vegada fins a nou avís. La nova escalada arriba l'endemà que el nou líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, prometés venjar la mort de son pare i assenyalés, tot i no citar-los pel nom, Donald Trump i els oficials nord-americans que van ordenar-ne l'assassinat. Ho va fer en una carta difosa per la televisió estatal després del funeral de son pare, on Khamenei tampoc va fer acte de presència. De fet, encara no se l'ha vist en públic des que va assumir el càrrec. El missatge precisament arriba després que Trump amenacés amb una resposta devastadora contra l'Iran si miraven d'assassinar-lo. Per cert, un últim apunt dels Estats Units, acabem de saber-ho, ha mort el senador republicà Lindsey Graham, un dels aliats més fidels de Donald Trump i una de les veus republicanes que més l'ha defensat. Tenia 71 anys, el seu equip ha dit en un comunicat que ha mort després d'una malaltia sobtada. I encara en àmbit internacional, el nombre de morts pels terratrèmols a Veneçuela continua incrementant i en són 4.333. Ahir el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, va tornar a actualitzar les xifres.
8: La cifra de venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción directa de los terribles terremotos del 24 de junio es de 4.333 personas fallecidas.
0: Són 215 més que registrats pel govern bolivarià des de l'anterior actualització, que era de divendres. Tot i això, no han donat encara el nombre de desapareguts perquè diuen que seria entrant especulacions. Recordeu que la xifra de l'ONU és de 50.000 desapareguts. I enmig de tot plegat, atenció sobre el terratrèmol de Veneçuela, que avui el Washington Post explica una història gairebé impossible. Els equips de rescat creuen que hi ha un nen de 9 anys que encara podria ser viu sota la runa d'un edifici de 13 plantes. Recordeu que fa 16 dies, 16, dels terratrèmols. És un nen que es diria Fabio Bastardo. Els bombers diuen que han sentit cops i esgarrapades cada cop que li fan preguntes. Segons el diari, les proves acústiques també haurien detectat senyals de vida. És increïble. Creuen que el nen podria estar atrapat en una bossa d'aire a 6 metres de profunditat. Les pluges, però, han fet caure part dels túnels que havien excavat aquesta setmana i els han obligat a tornar a començar. 9 minuts i a les 9, i a Pamplona, la policia ha detingut un home de 29 anys com a presumpte autor d'una agressió sexual un altre cop a una dona en plenes festes de Sant Fermín. Va passar la matinada divendres a dissabte, a quarts de 5, en un parc públic. L'Ajuntament de Pamplona condemna els fets en una declaració institucional i el consistori expressa el seu rebuig absolut a l'agressió. És la quarta denúncia d'agressió sexual aquesta setmana al Sant Fermín. Precisament aquesta nit a les 9 hi ha convocada una concentració de protesta al centre de Pamplona. I encara en l'àmbit de successos, un accident entre un autocar i un cotxe a la Nacional 240 a Montblanc deixa una dona i un home ferits greus. El xoc també deixa 7 ferits lleus.
9: Va passar ahir cap a les 11 del matí, va tallar el trànsit en tots dos sentits de la marxa durant prop de 4 hores. 7 dotacions dels bombers i 7 ambulàncies del SEM es van desplaçar fins al lloc de l'accident per atendre les víctimes, les greus, que continuen ingressades a l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
0: 8 minuts i a les 9, en el dia que avui ens ha cridat molt l'atenció, una esquela que publica el diari La Vanguardia pel quart aniversari de la mort d'un noi, un menor d'edat, que es diu, si ho aneu a buscar el diari ho veureu, Aritz Salsas Gurrutxaga. És un jove que hauria mort el 12 de juliol de 2022, avui fa exactament 4 anys, en un accident a Forallac, a Girona. La seva família sembla que li dedica el recordatori habitualment, un cop cada any, a les pàgines interiors del diari, i avui arrenca amb un text que comença citant Serrat. Diu: temps era temps, diu l'Esquela, temps de banys a Formentera, temps de partits al Camp Nou, temps d'esquiades a Masella, temps que mai tornaran, que segur que van ser millors. En el text habitual, els seus familiars li expliquen coses al nano mort, que, com per exemple que el Barça ha tornat a guanyar la Lliga, en Flick, diu, i els nois de la Masia, que el Madrid res de res, i també celebren, en la mateixa Esquela publicada, que després de 4 anys l'Audiència de Girona creu que s'hauria d'investigar el que va passar en aquell accident. Una mica de llum a la foscor, diuen els seus familiars. Rematen el text d'aquesta manera, Àrits descansa i pensa que ens tornarem a veure, però encara no. I un apunt més abans de passar la informació cultural i també a l'esportiva, la resta dels esports. El pacient, amb bona notícia, el pacient ingressat a l'Hospital Clínic de Barcelona amb símptomes compatibles amb la febre hemorràgica del Congo, finalment ha donat negatiu. Les proves, per tant, descarten la malaltia. L'home es manté encara prou hospitalitzat per precaució. És una febre hemorràgica, la del Congo, que transmeten les paparres. És asimptomàtica el 90% de les persones, però entre l'altre 10% té una alta mortalitat.
10: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Cartes d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les zones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Circo du Soleil les transforma.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Els visitants en total són 9.000 menys que fa un any. L'organització, per n'ha fet una lectura positiva, diu que prioritzen qualitat i no quantitat. El seu director és Jordi Herreruela.
2: En total acabarem amb unes 73.000 persones, a l'expectativa de si avui acabem amb 23 o 24. Són menys que l'any passat i no passa res. Al contrari, estem altament satisfets. Ens importa més la qualitat que la quantitat.
1: Ahir que va ser la jornada més multitudinària del Cruïlla, amb 23.000 persones gaudint de bandes internacionals com The Hives. Clap your hands! Però també del talent musical català, que ahir no va ser poc, per exemple, Els Pets. Però també Rigoberta Bandini, un dels concerts que va plegar més gent. I després, la banda de moda del moment, la Ludwig Band. Més entrada a la nit va ser el torn dels irlandesos Tudor Cinema Club i la banda britànica Faithless. Ho va seguir tot plegat al Parc del Fòrum, la Bàrbara Padilla.
3: No han estat els 82.000 assistents de l'any passat, tot un rècord, però aquest any s'ha apostat per una programació de més qualitat. L'organització insisteix que no volen ser el festival que més gent porta, sinó el millor festival. Ahir, 23.000 persones es van repartir pel recinte per veure la banda de rock sueca The Hives, que va pujar a l'escenari amb uns llums il·luminant el seu vestuari, i els irlandesos Tudor Cinema Club, però també Rigoberta Bandini, embarassada, que va definir Barcelona com la millor ciutat del món i que va acabar el concert amb el que ja és tot un himne, Ai Mamà, i la Ludwig Band amb el tècnic Xavier ben present, que va desbordar de públic l'espai. Altres noms d'ahir van ser Els Pets, el grup Queer Fades i l'italià Jovanotti, que va homenatjar Pau Donés interpretant La Flaca. Ahir molts assistents van recuperar els barrets de palla que reparteix el Cruïlla per fer front a la humitat que hi havia a l'ambient, uns barrets que el públic va fer volar al concert dels Pets. La nit va acabar amb el dance i el hip-hop de Faithless i amb més talent català, en aquest cas de Svetlana.
1: 2 minuts i a les 9 del matí, no deixem la música i els festivals, perquè, atenció, l'efemèride, avui fa, 12 de juliol del 2026, 30 anys del Doctor Music. We could be heroes, just for one day. Va ser allò increïble. 12 de juliol del 96, als Prats d'Escalarre, al Pallars Sobirà, que es van convertir en l'escenari d'un dels festivals de música més internacionals fets mai a Catalunya. Un esdeveniment històric que va transformar per sempre l'entorn rural de les Valls d'Àneu. El cartell d'aquella primera edició va ser estel·lar. Encara avui fa caure de cul a qualsevol. Hi havia, el sentim ara, David Bowie. Però també el Doctor Music hi va ser Blur. També els Suet. Un senyor anomenat Lou Reed. Però també Patti Smith. Massive Attack. Iggy Pop. O Bad Religion. Un cartell increïble en una època en què aquest tipus de festivals no es feien, doncs va ser avui fa 30 anys amb el Doctor Music. 3 dies, 25.000 persones van omplir una vall que amb prou feines arribava als 5.000 habitants. Molts d'ells encara recorden les riuades de gent que van arribar al poble i lamenten que un festival com aquell no es pugui tornar a repetir, Adrià Garcia.
4: A les Valls d'Àneu regnava la tranquil·litat. Les vaques i els tractors eren els amos del prat i quan es va anunciar el cartell del Doctor Music molts creien que era una broma de mal gust. Ho explicaven a RAC1, la Mònica, el Josep Maria i el Manel.
5: Jo estava de creure-s'ho, sí, sí.
6: Que van estar pensant serà veritat o no.
7: Sí, pensava, no, això serà un niu de problemes. Després, un moment, la cartellera ja flipava.
4: Però de cop i volta aquells prats es van omplir d'altaveus, escenaris i tendes de campanya. L'artífex de tot plegat va ser el promotor Neo Sala.
8: Sempre somiava en fer aquí un festival de, a l'aire lliure, amb acampada, com a l'època dels 60.
4: Van venir milers d'assistents d'arreu, però també veïns del Pallars, com el Manel Arjó, propietari d'alguns dels prats.
9: D'Esterri fins a Barcelona, per anar-los a veure un d'aquests, fos

0: 5-4 hores de viatge. I teníem, a 10 minuts caminant, la constel·lació completa. Ma filla, ara en té 26. I veu les fotos, però ella no es pot imaginar allò.
1: I segons Neo Sala, els artistes també van quedar encantats.
2: Tu ara parles amb un Blur, amb un Massive Attack, amb un Iggy Pop, se'n recorden perfectament el Festival d'Escalarre, perquè clar, va ser una cosa que no la veuen habitualment.
1: L'any 2019, els organitzadors van intentar reviure el festival al mateix escenari, però en ser zona inundable no van aconseguir els permisos.
3: Increïble, la història del Doctor Music avui fa 30 anys. I pel que fa a l'agenda de concerts d'avui, marxem cap a la Costa Brava. Avui al Festival Porta Ferrada hi arriben Angus and Julie Stone. Dos germans australians que aterren a Catalunya amb el seu indie folk, avui ho faran a l'Espai Port de Sant Feliu de Guíxols. I no deixem els festivals, també a les Nits d'Occident. A Barcelona avui és el torn de Silvana Estrada. Cantant mexicana que portarà la seva sensibilitat als jardins de Pedralbes. I Anastàcia prem l'accelerador després de passar-hi per Cap Roig, avui va a Tarragona. La cantant de Chicago, que promet un altre espectacle al públic, omplirà el CaixaBank Tarraco Arena. I a Balaguer es va cancel·lar la baixada de la Transegre, però no els concerts. Avui és el torn de Doctor Prats. De fet, any rere any, els Doctor Prats continuen anant de poble en poble amb alguns d'aquests clàssics com el Caminem Lluny. Avui el concert tindrà toc especial, però serà en format acústic. I a la Festa Major de Sils, una banda que fa honor a tota una generació. Són els Yo Suspendí EGB, es diuen, i versionen grans clàssics com aquest Final Countdown de Europe, que sentim. I a Vilanova i la Geltrú arriba el jazz més contemporani amb Magalí Sare. Que dos casados quixen. Ho farà amb alguns dels seus temes més coneguts, com aquest Rosalia, a l'escenari del Palau de la Plaça del Port, dins el marc del Festival Internacional de Música Popular i Tradicional. I els amants de Queen avui poden gaudir d'una de les millors versions a Manresa amb God Save the Queen. El grup tribut a la banda, que liderada en el seu dia per Freddie Mercury, actuarà aquesta nit al Festival Camins de la capital del Bages. Les 9 i pràcticament 3 minuts a la resta dels esports. Què tal, Pau Bonastre? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Hem parlat de la notícia d'aquesta matinada, les victòries de l'Argentina i d'Anglaterra als quarts de final del Mundial. Per tant, són els dos equips que passen a les semifinals en paral·lel a les seleccions, però aquests dies els clubs estan començant les pretemporades. Demà és el torn, per exemple, del Barça. Hansi Flick ja ha citat els jugadors a les 9 del matí demà a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, i mentrestant continuen les feines amb el Mercato, el mercat de futbol, molt pendent del que passa amb Julián Álvarez, protagonista d'aquesta matinada, heroi argentí, i també pendents de possibles sortides, com per exemple la que s'ha anat accelerant en les últimes hores, Ferran Torres, protagonista avui a tota la premsa esportiva, Pau.
4: Correcte, sí, perquè Ferran negocia amb el Paris Saint-Germain, ho avançava Mundo Deportivo, i les converses estan ben encaminades. El davanter valencià ha parlat diverses vegades amb Luis Enrique, i a falta d'un any perquè s'acabi el seu contracte amb el Barça, Ferran veu amb bons ulls marxar cap a París, tot plegat mentre els blaugrana miren de reforçar precisament la línia d'atac amb l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, pel qual les negociacions ja hem anat explicant que estan molt avançades, i també amb un altre extrem, en aquest cas de 18 anys, del Bruges, Jess Visibu.
3: Fora del futbol, Marc Márquez té avui una molt bona oportunitat per clavar-li una queixalada al rànquing del Mundial de MotoGP.
4: Correcte, sí, perquè està anat l'inici de temporada no ha estat gaire bo, ha d'anar escalant posicions cap a la primera posició, el cerverís el màxim favorit per la cursa del Gran Premi d'Alemanya aquest migdia a partir de les dues, arrencarà des de la pole tal com va fer ahir a l'esprint, i de fet va guanyar en aquest cas per davant del seu germà Àlex. Els germans Márquez van fer el primer doblet de l'any, i en tercera posició acabar Di Gian Antonio. El campió cerverí té, com deies, Xavi, una bona oportunitat per continuar remuntant a la classificació general. Ara és cinquè, a 32 punts del líder Jorge Martín, que arrencarà setè. I també atenció que Marco Bezzecchi, que és el segon del campionat, és baixa perquè ahir es va trencar la clavícula esquerra. Abans, cursa de Moto3 a les 11, i a un quart d'una, la de Moto2.
3: I a la tarda hi ha la final masculina de Wimbledon.
4: A partir de les 5, entre el número 1 del món, Jannik Sinner i Alexander Zverev, campió aquest any a Roland Garros. Sinner aspira al cinquè gran slam de la seva carrera, i Zverev al segon. La final femenina la va guanyar ahir la txeca Linda Noskova per 2-16-1 contra la seva compatriota Muchova, el primer gran slam per Noskova. També en tennis, Paula Badosa va aconseguir un títol 2 anys després de l'últim cop. Va ser el torneig de Bastet al guanyar la suïssa Walter. I, per cert, que el Tour de França, fora del tennis, el Tour de França, han escurçat 30 quilòmetres l'etapa d'avui per les altes temperatures. També una onada de calor a França. La d'avui és una etapa ideal per les escapades abans de la primera jornada de descans de demà.
3: Ho seguirem tot plegat. Gràcies, Pau. Fins ara.
4: Fins ara.
3: 9 i 5 minuts. D'aquí un instant arrenquem temps de tertúlia.

0: que acabamos de autorizar desde el Comité de Operaciones del Incendio, ya el regreso seguro de más de 600 personas evacuadas.
1: Creo que son decisiones que se adoptan desde criterios técnicos y yo no tengo una opinión que pueda ni desautorizar esa decisión ni siquiera cuestionarla.
2: A Catalunya, la massa boscosa, la superfície forestal, creix any a any i la superfície forestal s'ha de cuidar, s'ha de gestionar.
3: Està clar que, tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat.
4: El que faríem és donar un avís a la població, que es quedin a casa, igualment podran veure l'eclipsi des de casa, mirant cap a la zona per empezar a poner el sol.
5: Encara el flaco, meterà el centro, la va jugando hacia atrás, pelota para Julián, Julián Peguelé, le pega Julián, ¡gol!
6: Deuen estar desperts encara aquesta hora a Argentina, no? Perquè de nou s'han acostumat a superar eliminatòries amb drama a l'últim minut, o sigui que déu-n'hi-do. Arturo Puente, com estàs? Bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
6: Ara de seguida mira de connectar amb el pobre Damià López, que està als Estats Units i deuen ser les 2 o les 3 de la matinada.
8: Sí. Passa que està a Texas, no està a Califòrnia. Com
6: clar, ahir estava a Dallas,
8: a
6: Los Angeles, i més o menys estava correcte, però avui ja...
8: Clar,
6: avui el canvi d'hora ja és més complicat. Més. Hola, Bela, bon dia.
8: Hola.
6: També tenim la Milagros Pérez Oliva. Com estàs, Mila?
9: Què tal? Molt bon dia.
6: També ens acompanya... Espera't un moment, que ara... Ai, no sé si tinc el Dami, un moment, eh? El tinc, el Dami, sí? Damià López, bon dia.
10: Bon dia, Xavi, què tal?
6: També la Sònia Andols, com estàs, Sònia?
11: Hola.
6: I també el Joan Bordeus, com estàs, Joan?
12: Bon dia, molt bé.
6: A veure, et veig molt bé, Dami. Ja sé que t'acabo de despertar, però... I t'ho agraeixo moltíssim. Ens deus estar maleint, però, escolta, és que ha estat molt gros, això, d'aquesta matinada, també.
10: No, no m'has despertat, no m'he anat a dormir encara.
6: No?
10: És que,
6: Hosti, per favor.
10: No, clar, no, perquè... A més que amb el tema de les hores s'ha d'anar gestionant bé, això. Ara són les 2, i llavors, clar, sent les 2 ja no te'n vas a dormir. Ja,
6: no,
10: ja aguantes
6: clar.
10: I ja ho farem, això. Sí, sí, ha estat gros, no? T'has escalfat, no, amb el gol de Julián?
6: A veure, és que... Mira que l'Argentina s'està acostumant a això d'anar fent... de superar obstacles a l'últim segon. Però és que en aquest cas, vaja, no ho sé, Suïssa tampoc és dels rivals més forts, però, bueno, té un equip més o menys formadet. El que passa és que hi havia aquella sensació que això se n'anava als penals.
10: A veure, Xavi, jo començo a tenir la sensació, amb el tema Argentina, que si guanya aquest Mundial serà d'aquests Mundials que s'escriurà i es faran documentals i bé, doncs serà d'aquests tornejos realment èpics i que tindrà un contingut gairebé paranormal. A mi ja em recorda Argentina una miqueta aquell Madrid de la Champions 2022 que anava guanyant eliminatòries, no sabies de quina manera, que va eliminar... Que va eliminar el PSG, que va eliminar el Chelsea, que va eliminar...
6: El City, no, també? No va ser en aquell any.
10: Va eliminar el Manchester City. Sí, sí, que és aquella que ha estat 2 gols per sota i al final, doncs, en 2 minuts marca 2 gols al Santiago Bernabéu, que estem parlant de la selecció argentina, però que pràcticament no ha ensenyat massa futbol. Ahir l'hem vist, avui aquí a l'estat de Texas l'hem vist els últims minuts amb fatiga a les cames, sense cap mena d'espurna, sense futbol, sense idees, però al final, i jo no sé vosaltres com ho veieu, però tu veies aquell partit al final... l'acabaria guanyant Argentina. O sigui, el desenllaç estava escrit i ja podien estar corrent els pobres suïssos que aquell partit al final l'acabaria guanyant Suïssa. Però la sensació aquí ara mateix és que normalment això s'acaba aquí. És a dir, que ara que arriba una selecció top com és Anglaterra,
6: clar,
10: això s'hauria d'acabar aquí perquè Argentina va molt justeta. Però també és veritat que en el món del futbol i de l'esport, en la mesura que t'enfrontes a un rival millor, el teu rendiment és millor. O sigui que l'èpica és tan bèstia que potser encara Argentina escriurà una pàgina més.
6: O sigui, jo crec que hem de dir que l'Argentina, aquesta selecció argentina... Té sentit per Leo Messi, bàsicament. El que passa és que fins i tot Leo Messi avui no tenia el seu millor partit, tampoc.
10: Avui ningú tenia el seu millor partit. Avui Argentina estava fora de si. Jo crec que era un tema ja físic que ja no tenen ni físic ni tenen futbol, i ja doncs, la sensació és que sempre hi haurà alguna cosa a la que agafar-se, però efectivament Messi ja no donava per més, i si no es produeix l'expulsió d'Embolo per aquesta nova norma de la confusió d'identitat...
6: Ah, sí, explica'ns això, perquè
10: 11...
6: el partit anava 11 contra 11, bueno, ara cada partit a l'Argentina hi ha alguna polèmica amb ells, no? Però en aquesta hi ha hagut una expulsió sorprenent, perquè crec que la targeta... Per qui era la targeta que havia ensenyat l'àrbitre inicialment?
10: Era per un altre jugador suís.
6: I llavors hi ha revisió,
10: sí.
6: I li diuen no, el culpable de la falta és un altre, que ja té una targeta. O sigui, que aquest canvi de targeta d'un per l'altre expulsa un jugador, no?
10: Clar, en la revisió de l'àrbitre veu que hi ha una simulació d'Embolo que no havia apreciat en la seva apreciació inicial l'àrbitre, i es veu obligat a expulsar Embolo perquè ell en la seva apreciació inicial no havia vist que Embolo havia fet aquesta simulació, no? A partir d'aquí tu pots pensar, ostres, per això està el VAR, realment, a més en una acció que no treu avantatge al mig del camp, fer fora el jugador, un jugador d'una Copa del Món a falta de 15-20 minuts, home, realment és un punt exagerat. Aplicant la norma, estem en el de ser sempre, aplicant la norma, les expulsar. En el futbol és sempre el sentit comú. A mi em sembla una mica bèstia fer fora a Suïssa, a més el jugador se'n va plorant, etc. Fer fora un jugador a Suïssa em va semblar una mica exagerat. La sensació és que, en cas de dubte, Argentina sempre s'està quedant en avantatge, no? I que gairebé sempre doncs, les decisions estan escombrant a favor de la selecció argentina, que més ha anat de més a menys, perquè la primera fase sí que va ser prou convincent. O sigui, van anar, o sigui, no era un futbol brillant, però va fer 9 de 9 contra Àustria, Algèria i Jordània, però sí que hi ha símptomes de fatiga. A més, estem parlant de grans futbolistes. Ara, si vols, comentem Julián, perquè hi ha una qüestió amb Julián. O sigui, el gol és un golaç,
6: sí.
10: I tu pots dir, ostres, fitxem-lo ja, aquest tio, que jo crec que una miqueta és el que t'ha passat, Xavi.
6: Jo sé que Julián és l'home de què es parlava més abans del Mundial, no? O sigui, abans del Mundial hi havia una escalfada general, perquè el Barça deia que era el jugador central per fins a la temporada que ve, l'Atlètic de Madrid no el volia vendre, tot aquest... Julián va al Mundial i diu públicament que vol un traspàs, això s'ha aturat, aquesta mena de soroll, però és que Julián és que pràcticament no havia fet res en tot el Mundial. I de cop es planta a quarts de final, al minut 112 o 113, i fa un gol que és dels gols del Mundial. O sigui, pel moment en què és i per la manera. Qui no l'hagi vist, doncs està fora. Evidentment, Suïssa tancada per intentar arribar fins als penals com sigui, amb un jugador menys, i no hi ha manera que Argentina superi aquesta frontera. I li rep una pilota una mica escurat a l'esquerra, Julián, se'n va cap al centre a la portada de l'àrea i fa un xut, diguem-ne, amb rosca per l'escaire increïble. O sigui, és un golaç que recorda una mica aquell gol que li va fer el Barça de falta, una mica a la Champions, no? Amb aquesta plasticitat espectacular, no? El que passa és que, clar, Julián és pràcticament l'únic que ha fet en tot aquest Mundial, no?
10: Sí, és que a més en el partit ho estàvem comentant amb companys i dèiem, ostres, és que Julián, a més avui en un dia en què Argentina està amb un jugador més, en què ha de generar superioritats, en què doncs, ha de crear desequilibri, pràcticament l'únic que fa és rebre la pilota, intenta marxar en 1 contra 1, veu que no té possibilitat d'avançar, recula i la passa un company. O sigui, no és que no s'estigui atrevint, és que la sensació és que no pot, és que no té recursos. Llavors, sí, s'ha tret aquesta genialitat, aquest xut que, com diu, recorda el que va fer contra el Barça i, en general, n'ha fet algun més. O sigui, és un xut molt característic de Julián, vull dir que si ve aquí el Barça ho veurem, i obro parèntesi, durant aquest Mundial, en entrevistes que estem fent a jugadors del Barça, és increïble perquè tots demanen a Julián. És una miqueta el que passa amb De Jong, que és un jugador qüestionat, però que tota la gent del futbol, tots els entrenadors, el posen a De Jong, per alguna cosa serà, no? Doncs, al final també amb Julián està passant que tota la gent del futbol està demanant al club que porti a Julián Álvarez, però en el desenvolupament, no tant del Mundial, sinó del partit d'avui, era una miqueta alarmant el que veies amb Julián, perquè no marxava, o sigui, era o Messi o ningú, i en principi qui té més espurna i més joventut a les seves cames era Julián, però sí, és a dir, s'ha tret un xut a l'alçada dels més grans. No estem parlant d'un torneig de mitjans de pretemporada, estem parlant d'uns quarts de final d'un Mundial.
6: Correcte.
10: Quan Argentina està 1-1 i això se n'anava als penals, amb tot el drama que hi havia a Kansas, amb 99% de públic argentí, que això significava la possibilitat d'anar-se'n cap a casa amb molta pressió, i clar, Julián acaba de propiciar el pas d'Argentina cap a semifinals. Vull dir que estem parlant d'un jugador d'aquesta, quan el partit està encallat, ell, amb una generalitat, et porta l'equip cap a semifinals. Per tant, estem parlant d'un crac, i que aquest gol potser fa que l'Atleti de Madrid encara dificulti més el seu fitxatge.
6: Ha pujat,
10: això funciona així.
6: Ha pujat 20 o 30 milions el preu a l'Atleti de Madrid després del gol de Julián. Una altra cosa, Dami, el que sí que em sembla que és una evidència és que, malgrat tot, evidentment estem parlant d'un mundial molt polèmic, sobretot abans de començar-lo, però per molts factors, i perquè es jugues als Estats Units de Trump, per totes les sospites que hi ha hagut, el moviment d'Infantino amb aquella targeta vermella que va retirar-li a la selecció dels Estats Units precisament, amb el que ha passat amb la selecció de l'Iran, etcètera, etcètera, no? Però li ha sortit molt bé la jugada a la FIFA, perquè aquestes semifinals són probablement les millors que podia esperar. Per una banda del quadre tens els dos favorits, Espanya i França, amb una càrrega que va més enllà de la futbolística, perquè és també no futbolística, però sobretot aquesta altra banda del quadre és que una Argentina-Anglaterra té ressons mundialistes, té ressons geoestratègics i polítics, té ressons a les Malvines, té ressons entre les dues seleccions que tenen les aficions més excitades, o sigui, és la semifinal. Són les dues millors semifinals que podia imaginar la FIFA abans de començar, em sembla.
10: Sí, sí, són dues semifinals potentíssimes. A més, fixa't que és la primera vegada de la història que les quatre primeres seleccions al rànquing FIFA acaben classificant-se per la semifinal. Sempre hi ha alguna selecció, ja no dic la cinquena o la sisena, sinó alguna selecció amb la que ningú compta, no? Per exemple, Corea del Sud del 2002, o etcètera. Vull dir que sempre hi ha algun equip amb qui ningú compta que acaba entrant a les semifinals, i a més aquest el Mundial amb 48 seleccions. L'equip amb més seleccions, doncs això no ha impedit que les quatre millors s'acabin ficant. Com dius, per un costat Espanya-França, dimarts, a Dallas, que és un duel generacional, un duel entre futbolistes. Ja no parlem només del que són els equips en si, sinó jugadors que venen enfrontant-se les últimes dues temporades cada estiu, Espanya i França, fa dos estius a l'Eurocopa semifinals, aquell gol increïble de Lamine, quan tenia només 16 anys, sí. contra França, guanya Espanya. L'any passat també a la Nations League, vull dir que hi ha també aires de revenja. És un grup de futbolistes que es venen enfrontant, i per l'altre, com dius, Argentina i Anglaterra, que aquí hi ha un component geopolític, que per això també ens agrada tant el futbol de seleccions, no? Quan la cosa no va més enllà del que és el conflicte en si, però també hi ha, diguem que són situacions que són més enllà del futbol, i són aquestes històries, no? Evidentment, després que Argentina perdés la guerra de les Malvines, poc temps més enllà d'això, doncs, Argentina li va donar aquesta, o Maradona li va donar aquesta, el poble argentí, a Mèxic 86, quan va fer aquell, bé, primer el gol de la mano de Dios i posteriorment el gol del barrilete Cosmo, narrat per Víctor Hugo Morales, sí. I posteriorment guanyava el Mundial. Des d'aleshores, doncs, 40 anys després es tornen a enfrontar en unes semifinals de Mundial. Algú podrà dir, home, doncs, hi ha hagut semifinals potser una mica millors. El Mundial d'Itàlia 90 va ser un Itàlia contra Argentina i Alemanya contra Anglaterra, que són seleccions encara que potser històricament tenen un punt millor que Espanya i França, però jo et diria que fer una barreja entre el que és història i futbol actual potser estan entre el top 3 de les millors semifinals que hi ha hagut mai a la història dels Mundials.
6: Mira, de fet, per veure la càrrega política, perquè qui no ho tingui clar aquesta idea, ara el Damià ho resumia bé, primer que ja és una rivalitat que ve dels anys 60, perquè en el Mundial del 66, que es va celebrar a Anglaterra, que Anglaterra guanya el Mundial, en el partit, no sé si són quarts de final, juguen Argentina i Anglaterra, i els argentins consideren que és el robo del siglo, perquè els hi fan fora un jugador, llavors l'entrenador d'Anglaterra diu que s'estan comportant com uns animals i que no els saludin al final del partit, un enfrontament històric. Arriba la guerra de les Malvines, que recordeu que va estar liderat per el govern de Margaret Thatcher en un moment de molt baixa popularitat, per recuperar les illes de les Malvines, una guerra que va deixar molts morts, i un dolor intens en el record dels argentins, i 4 anys més tard arriba aquest Mundial on Maradona fa el doble gol en els quarts de final contra Anglaterra i els elimina, no? I a partir d'aquí ara arribes a aquesta nova semifinal amb tota aquesta càrrega, però és que els jugadors se'n recorden, els aficionats se'n recorden d'aquesta rivalitat. Aquesta nit passada els jugadors argentins saltaven a l'estadi cantant això. A veure si podem sentir-ho. El que no salta és un inglès. Cantaven els jugadors a la mateixa gespa de l'estadi. I després hi ha aquesta cançó que s'ha fet famosa. Els argentins cada mundial fan una cançó que es fa famosa. Fa 4 anys va ser el de Muchachos. I aquest any és una altra que se sentia també, ja no només entre el públic, sinó també als vestidors, i que fa referència directa a les Malvines, al Diego, al Leo i a tota la pesca. Aquí diu, quiero ver la quarta estrella Villar en la camiseta, per si no ho entreu ara. Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo. Y Argentina, quiero verte mi campeón. O sigui, tota la referència històrica, el Diego, les Malvinas, o sigui, té una càrrega que va, efectivament, molt més enllà del futbol, per això aquesta semifinal. Per cert, que és una semifinal que Argentina hi arriba, i a Anglaterra hi arriba, Damià, aquesta nit també contra Noruega, en un partit que també hi ha hagut polèmica per una pilota que els noruecs diuen que havia xocat contra un cable de la càmera que hi ha a dalt de l'estadi i que sembla que no ha estat ben bé així, no?
10: Bueno, és que és difícil d'apreciar, perquè jo veient-ho em sembla que sí que toca, perquè veus la repetició i és que cau la pilota a plom, absolutament, després que serveixi el porter...
6: El Puente fa que sí pel cap,
7: eh? És que algo passa. Vull dir...
6: És que la pilota baixa massa ràpid, no?
7: No, clar, o sigui, saca el, no, treu el porter i, efectivament, és el típic saque una mica bastant llarg.
6: I alt, no?
7: I bum!
6: I de cop cau la pilota, de cop.
7: Home, la física, en fi...
10: Sí, sí.
6: La mania de posar càmeres allà, no?
7: És que clar... Què han posat aquí, no?
9: És el fabulai.
7: Sí, sí.
6: Bé, en tot cas...
10: En aquesta època on fan fora un jugador de Suïssa per simular i que el VAR ho corregeix posteriorment, doncs home, que no vegin que una pilota, que jo crec que efectivament hi ha hagut un canvi físic en la trajectòria, doncs haurien de ser una mica més coherents. Mm-hmm. Però també t'he de dir que clar, també el quadre defineix molt la participació. Moltes vegades amb el temps dius, ostres, en aquell Mundial Brasil va caure a 700, quin fracàs, efectivament, ha caigut a 800. No és la millor actuació, però doncs, també que et toqui qui et toqui marca molt. Per exemple, avui jo crec que l'evolució d'Anglaterra és molt meritòria, perquè ha hagut de superar Mèxic, sí, en el que per mi fins ara és el partit del Mundial, aquell partit a l'Azteca que va ser una heroïcitat, no? Els mexicans allà empenyent davant del seu públic i totes les imatges que va deixar, i que avui hagin hagut de superar Noruega també, Déu-n'hi-do, perquè com ho han tingut, el golaç de Sielderup, els noruecs empenyent, és una de les imatges. I a més, també obre un altre parèntesi, Xavi, per mi important amb el tema dels Mundials, que hi hagi seleccions que deixin com una identitat, no? Que deixin un record. O sigui, tu te'n recordaràs de Noruega, doncs, per Haaland, pels jugadors, però també doncs, per l'afició, per aquesta animació.
6: Aquell ru.
10: Pel rem. Sí, total. Però tu te'n recordaràs d'això, per I Noruega. Tant. I això és important, no? O sigui, te'n recordaràs de Cap Verd, te'n recordaràs de moltes històries, i Noruega deixa això, sí, sí, deixa aquesta empremta, i jo crec que això és molt important, també.
6: Dami, vés a descansar, sisplau, eh?
10: Vinga, ho faré per tu. Va. Ara mateix hi vaig.
6: I per la última de Leo. Una abraçada.
10: I per Rajoy.
6: I per Rajoy, també. Ui, Rajoy, perquè... Hòstia, ara he de demanar disculpes, jo. He de demanar disculpes, perquè ahir em vaig enriolar molt, perquè vaig llegir l'article de Rajoy i em va semblar increïble, sensacional, perquè va començar aquella cosa que deia que... Bueno, gràcies, Dami, eh?
10: Vinga, Xavi,
6: una abraçada, adéu. Però traient el tema de Rajoy, és que ahir va fer un article al Debate sobre el partit d'Espanya que deia que estava molt content per la victòria d'Espanya i perquè havia guanyat contra Bèlgica, que són los diablos rojos, i a mi no me gustan ni los diablos
7: ni los rojos,
6: i em va fer molt riure aquesta part, però es veu, és que jo...
7: Se t'ha saltat, aquesta part.
6: Em vaig saltar un trosset perquè no generava interès i no vaig veure el que deia...
7: Cap dels francès.
6: Va dir que sí, que no hi havia cap jugador francès a la selecció de França. Que va ser un comentari que dius... Mariano, esto te lo has pensado antes?
7: Sí, sí.
6: O sigui, i algú no ho ha vist abans, tampoc?
7: Sí, sí, sí, sí.
6: Vaig a veure si el trobo, perquè...
8: Però per què? Per què no són francès? Què vol dir?
6: Bueno, vol dir que...
11: Però que no són blancs. Pues que no són blancs, són morenets.
7: Sí, sí, però el tema és que, a més, que la major part dels jugadors francesos són nascuts a França.
6: Sí, sí.
7: Pot haver francesos no nascuts a França, però és que, a més, la major part, sí, sí, la immensa majoria dels jugadors són nascuts a França.
6: Textualment, a veure si ho trobo...
11: Tenia en compte que la selecció espanyola es diu La Roja. Lo de no me gustan los rojos tampoc està molt
6: encertat. L'excepció és la d'això, diu. D'això, de França, a veure si ho trobo, Ai, per favor, és que ara no ho trobaré. França i ocupa... Ah, sí. Tiene una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses.
8: Carai.
7: Hòstia. Sí, sí.
6: Això m'ho vaig saltar, em sap greu. Aquest paràgraf vaig pensar no hi ha gaire interès en aquest paràgraf i el... no ho vaig veure.
7: De 26 jugadors, 23 nascuts a França.
9: I és molt estrany, perquè el mateix Mbappé, justament, ja té, que és l'estrella del Madrid, té molt treballat aquest discurs quan l'han acusat d'això. És, vull dir, no té cap sentit que Mariano, que perquè jo sé, és merengue, no? Vull dir, clar, no té cap mena sentit.
11: Quines confiances, Mariano.
9: I tant. Home, és que aquesta prosa d'articulista, que l'últim articulista en temps d'IA, ara mateix, que és Mariano Rajoy, l'únic que no hi ha dubte que això no ho ha fet la IA, perquè és massa, és l'únic...
6: Es diu que envia notes de veu. Això ho va explicar, em sembla, el Joan López Alegre, que sí. Va dir que no ho escriu.
11: No.
6: O sigui, que comença a enviar, que això llavors explica el to de
8: el punto, no sé què,
6: de,
8: punto.
6: Sí, de bueno. Telegrama.
9: Eugeni Dors, també.
6: Estamos en semifinales, punto. Ya queda menos, punto. No, esperamos que para bien, punto. O sigui, aquesta és l'article
8: no,
6: de...
8: O sigui, no per telèfon, per trucada, sinó...
6: No, notes de veu.
8: Notes de veu.
6: Una darrere l'altra, diguem-ne, no? O sigui, el que se t'acaba d'acudir... ja ningú ho revisa, suposo, i avall. Bé, només volia aprofitar, ja que hem parlat amb el Dami de tota aquesta cosa que significa el Mundial, li pregunto a la Sònia també, i a qui vulgui comentar-ho, que efectivament és que el futbol té aquesta càrrega política que va més enllà i que genera, doncs bé, a vegades adhesions, a vegades distàncies, però una Argentina-Anglaterra no és un partit qualsevol.
11: No, m'ha agradat molt l'entrada que has fet aquest matí, que t'escoltava i que ara ens has estat explicant, perquè a mi m'agrada l'interès, o sigui, el futbol m'agrada veure'l, però sobretot seguir tota la part sociopolítica.
6: Bueno, hi havia...
11: I realment els mundials tenen unes càrregues molt diferents.
12: Bueno, però està organitzat així, eh?
6: Sí, sí,
12: és a dir,
6: sí,
12: no
6: sí.
12: És un mundial que siguin equips que disputen un mundial, no són seleccions nacionals.
11: Clar, sí.
12: Per tant,
11: però que, fixeu-vos...
12: Aquí s'hi aboca tot.
11: Per exemple, no? Han entrevistat aquests dies a molts marroquins que quan perden... davant de França diuen i ara ens toca anar a Espanya o amb qui sigui el seu altre lloc, no? I en canvi a mi em va sobtar molt quan vivia a Anglaterra que jo preguntava gent d'origen migrant i tothom anava a Anglaterra, allà. I en canvi a França això no passa. Per què? Perquè tenen dos models de migració, d'acollida, d'uns assimilació, els altres integració, molt diferents.
6: Bueno, de fet, si en el cas de França, 20 i pico, quan no sé quants
7: 23
6: has dit,
7: de 26.
6: 23 de 26 són nascuts a França, en el cas del Marroc, crec que són gairebé el contrari.
7: El contrari.
6: 18 o 19 dels 26 són nascuts fora, a Espanya, a França, a Bèlgica, als Països Baixos. El seleccionador no és nascut al Marroc.
11: Però per això, que és molt interessant veure també quines adhesions generen cada nacionalitat o cada selecció nacional, no? I avui llegia la Laia Balcells que feia un tuit dient ostres, està ben vist que els escocesos o que els galesos o que no vagin a favor d'Anglaterra i en canvi a altres països s'està reclamant constantment a les altres identitats que per què no fan costat a la selecció nacional. I m'ha semblat interessant també perquè és cert. O sigui, tu, si ets escocès, està molt ben vist que vagis en contra d'Anglaterra perquè vulguis que...
6: Bueno, i perquè vulguis que no, també tens el teu
11: la teva selecció. Clar.
12: I per la sublectura que se'n fa moltes vegades, com aquí a Espanya, per exemple, no? Quan la Roja guanya el Mundial i el guanya amb un pes impressionant de
11: catalans,
12: del Barça,
11: rascos,
12: doncs llavors també hi ha aquesta altra lectura, no?
11: Clar, però per això, que això diu molt de com gestiona cada estat i cada govern... les identitats nacionals.
8: O les pintades que pots trobar-te. Jo he vist anuncis d'aquests de la Roja, que surt el Lamine Yamal allà en primera posició com a estrella de l'equip, i gent que ja ha posat alguna improperi a sobre.
7: Bueno, és que és un tema...
11: Hi ha rimes de fatxa.
8: Sí, no, clar.
7: És un tema absolutament controvertit. A la plaça de toros de Pamplona, si no m'erro, ahir va haver una polèmica tremenda per una pancarta que van treure d'Espanya i puta selecció.
6: Hi va haver-hi, perdona.
7: Crits, al contrari... Vull dir que,
6: i el partit Espanya-Egipte previ al Mundial, que hi havia el musulmà el que no vota.
7: Sí, bueno, exacte. Vull dir que és un tema absolutament polític, clar sí. Que ho és. I, de fet, no, jo tinc la sensació de que als Estats Units l'està venint molt bé, és a dir, és un sport washing que es diu fantàstic pels seus interessos. Jo, a més, hi ha una qüestió. Havien dit que era a Mèxic i a Canadà, també, no? Aquesta... Jo només estic veient partits als Estats Units.
6: No, sí que s'ha jugat a Mèxic.
7: No, sí, ja ho sé, ja. Mèxic ha jugat a Mèxic. Però
11: a Canadà...
6: No, en aquesta fase final crec que ja no.
7: Ara la fase final... No, el que està veient tothom, diguem-ne... Jo, el que estem veient tothom, diguem-ne, ara els partits...
11: A Canadà a mi m'ha semblat molt poc.
7: A Canadà, jo crec que he vist un partit a Canadà. I a Mèxic, dos de Mèxic.
11: Però Mèxic almenys està acollint algunes de les seleccions.
7: Sí,
11: que les que no vol als Estats Units.
7: Però Canadà... però vull dir que l'està sortint, jo crec que políticament mira, molt bé.
6: La primera semifinal, la d'Espanya, jugarà a Dallas i la d'Anglaterra i Argentina a Atlanta. Vull dir que... I la final, evidentment, serà als Estats Units.
7: A Nova York.
9: Sí, jo dels Estats Units he vist... Jo també segueixo totes aquestes històries culturals, em fascinen totes, perquè són absurdes d'una banda, però d'altra és que és impossible no projectar l'estat del país. I aquest Mundial les he seguit totes, mira, moltes, eh? O sigui, una, la d'Alemanya, per exemple, el fracàs d'Alemanya, que porta tant de temps sense arribar a quarts, que és en paral·lel amb el declive d'Alemanya. Tens... Brasil, em va encantar un fil que deia que perden per culpa de l'auge de l'evangelisme, perquè ells, abans que tenen aquesta cosa de l'alegria catòlica, d'un cristianisme més alegre, es transmetien el joc, però per culpa de l'evangelisme, que és ascensor, que t'obliga a la disciplina i tot això, ha perdut el seu esperit. I la que més m'ha agradat, que m'ha sapigut greu que perdessin aquesta semifinal, amb Noruega, ha estat molt interessant, perquè Noruega...
6: Noruega, perdona, t'aturo aquí, sí. Només perquè la gent s'hi ha anat veient, sí. I si no en sou conscients d'això, i el que s'ha convertit en molt plàstic, exacte, és les celebracions, aquesta del rem viking, una mica, sí. No? Que hi ha un jugador que pica, fa dos cops a un tambor, i la gent crida que és rema, no?
11: Terra,
6: sí, segur
11: fan...
6: Sí, llavors és una mica com espartanos, diguem.
9: Justament això és molt interessant. Vikings, Estats Units ja han tingut una polèmica molt xula, que és a la dreta americana reivindica molt els vikings, sí. Perquè és una mena de supremacia blanca, la violència, tornar al passat i no demanar perdó. I
6: de anaven amb banyes, no?, el sí. dia 6 de gener,
9: exacte. Però què passa? Que llavors ja van començar, es va criticar molt, van sortir amb el New York Times mateix, dient aquesta celebració té una estètica masclista, colonial, tal. I clar, han sortit gent de l'òrbita Mandam i tal a reivindicar-la al revés, perquè quan tu veus, per exemple, Austràlia amb la haka, o els japonesos amb els samurais, o sigui, diu, no hem de deixar que un símbol que és perfecte, clar que se'l pot apropiar a la dreta, però també te'l pots apropiar com un símbol col·lectiu, de ramada, una certa ètica comuna. Vull dir, aquesta ambivalència s'ha de sortir a lluitar. I els propis americans ja va sortir al New York Times a dir ai, no, tal. I ja m'ha agradat que l'òrbita mandant i ha dit no, és que això ho hauríem d'estar reivindicant clar. Nosaltres, això de ramar a tots. Vull dir, llavors agafem aquesta... Perquè és l'ambivalència del futbol, bueno. No? Té un aspecte hipercomunitari, un aspecte hipercapitalista. És només... Però s'ha de disputar. I en aquest cas de Noruega em sap molt greu que hagin perdut perquè m'agradava que arribessin a la final. A part que és un símptoma a Noruega de... El futbol funciona on hi ha un futbol públic bo, o sigui, on els nens... O sigui, aquí parlem molt del model de la Masia. Estats Units mateix és un lloc on tenen un problema perquè no hi ha... O sigui, el futbol és un esport molt privatitzat, no hi ha aquesta cultura d'escola noruega. Estan molt orgullosos del seu programa, dels nens jugant al futbol, la cosa que sigui un esport molt comunitari que els ha portat fins aquí. Llavors, jo... escullo un preferit sempre per funcions extraesportives i era Noruega, per tant, trist. Aquesta... Eren els meus preferits. Haaland també, tan lleig que és. És que és tan lleig, m'encanta, aquella cara que té.
6: Perdona, jo he vist un debat al voltant de molt lleig i molt atractiu a la vegada.
9: Exacte, és atractiu estranya. Perquè és lleig, m'encanta.
11: Perquè es pren a broma a si mateix i sí. Només s'atreveix a fer cares.
6: No, i per aquest físic tan dominant, no? Això... Al final no deixa de ser un viking. Sí, sí.
8: No el trobo guapo.
6: Bueno, però,
8: no, jo trobo... Que l'estava buscant. No,
9: tan atractiu que és lleig.
6: La Mila volia dir alguna cosa.
12: No, és que m'està encantant la deriva que està prenent la conversa, perquè si hi ha un terreny en el qual es poden ajuntar els dos elements que moltes vegades s'han criticat en la política i també en el futbol, que és la sentimentalització extrema i la emotivitat extrema, és quan juntes justament política i futbol. I en aquest cas es busca deliberadament aquesta identificació supranacional, diríem, que perquè la gent se senti identificada i tal. I de la mateixa manera que hem parlat de que no hem de deixar que se hooliganitzi la política, ara estem celebrant d'alguna manera que això sigui així perquè està dintre d'un ordre, cuidado, perquè és l'ordre que estableix el mateix Mundial, és a dir, s'enfronten seleccions i es permet un cert enfrontament d'aquesta naturalesa de tipus nacional en el que la identitat noruega és el rem, la identitat egípcia, o que surti la selecció o els aficionats marroquins que diguin, un cop eliminat el nostre equip, amb quin altre anirem? Pues amb el primer musulmà que estigui al davant.
11: Bueno, no, perquè...
9: L'aficionat català que va amb tothom que vagi contra Espanya.
12: Exacte. Aquest tipus de coses, però que siguem conscients que són les coses que acostumem a criticar quan...
7: Però clar,
6: però perquè juguen un terreny aparentment innocu.
7: Això són els carnavals.
12: Però no és veritat.
7: Ens donem permís per fer el que normalment no podem fer.
12: Perquè està dintre de l'ordre establert. I permès dins d'aquesta bombolla.
11: És una competència sana.
6: Aparentment, mai se sap.
12: Que també hem tingut morts, a vegades.
11: Sí, no, no, per això dic que en el moment que no hi ha violència ho permetem, perquè com diu l'Arturo és fer tot el que normalment...
12: Que també hi ha qui ho veu com una manera de que es puguin canalitzar sensacions i sentiments que són 100%. Rebutjables i que a molta gent, si les fessin en un altre escenari, potser se n'avergonyirien, però que en aquest context són acceptables.
7: I una cosa
12: que no... això substitueix el que després es pugui haver esbatussades de veritat en altres coses.
7: Sí, sí. I una cosa que no podem oblidar...
12: Jo aquestes teories també les tinc molt en quarantena perquè tenim exemples de tot, eh?
6: Clar, clar, és molt ambivalent.
7: I no podem oblidar mai, no? Sempre, com s'han fet servir moltíssimes vegades els mundials, quasi s'han fet servir
6: quasi
7: més...
6: Sempre.
7: Quasi sempre. Per blanquejar coses, però des d'Argentina, no? Des del directori militar argentí, fins a Qatar, fins a Rússia, fa 4 dies...
9: El Premi de la Pau de la FIFA.
7: Exacte. Bueno,
6: fins i tot, fins i tot l'any 82 a Espanya.
7: A Espanya, clar, a Espanya. La qüestió. És que hi ha una sensació, no?, que està muntat així.
6: Sí, sí.
7: I que està muntat per això.
6: Sí, sí. És un negoci, a partir d'aquí la FIFA, durant... Bueno, això pots mirar-ho amb tota la història de la FIFA, que bàsicament s'ha beneficiat econòmicament de països que volien netejar-se la cara.
7: Ja està.
6: I si mirem... Jocs Olímpics, igual...
7: Igual també...
12: I al final la conclusió és la mateixa. És un gran negoci.
6: Sí, sí, és un gran negoci, sens dubte. I ara, jo, sobre la part aquesta, més enllà de l'esport, també m'interessa que aquesta... La càrrega política la tenim molt clara a l'Argentina-Anglaterra, per tot això que dèiem, les Malvines, Diego, tot això. En el cas del França-Espanya, que hauria de ser-hi, no. Podria ser-hi, no hi ha aquesta sensació, no? No els espanyols dient els gavans. No. Si fos contra Catalunya, potser, no? Llavors hi hauria aquesta càrrega. Però una Espanya-França no tens la percepció. La percepció que fa és
12: més esportiva
6: que no política. Sí. Quan bueno, podria ser perfectament política.
12: Són dos països de la Unió Europea, no hi ha...
6: Sí, bueno, però la història és llarga, eh?
12: Sí,
6: bueno.
12: La història és llarga, però s'han de remuntar.
11: És molt antiga.
12: Exacte,
9: perquè els dos tenen en comú intentar eliminar el català, que és una cosa que tenen en comú Espanya i França com a...
11: Les Malvines són de fa unes
9: És una aliança claríssima.
11: I les guerres Espanya-França són de fa bastant.
7: No, i a més jo crec que té...
12: Ui, els tractats ja funcionen des de fa temps.
7: Són les dues potències futbolístiques, no? A veure, ara... amb Anglaterra, segur. Mm. Però és veritat que són dues potències futbolístiques, amb dos models de... No? Vull dir, sempre estem competint contra el Paris Saint-Germain... Jo crec que hi ha tot un imaginari molt més esportiu que polític. Dit això, la sensació que fa és que els organitzadors d'aquest Mundial, i ho dic amb pena, perquè jo també vaig una mica a l'Argentina, però els organitzadors d'aquest Mundial els hi va bé que guanyi Argentina, no?
6: Evidentment que els hi va bé, però una altra cosa és que vulguis dir amb això que estan beneficiant Argentina.
7: No, ni el primer gol anul·lat a Egipte, ni
6: 5 minuts i 3 quarts, sortim d'aquest jardí, un momentet. De seguida ens anem fins a Almeria, canviem radicalment de tema, amb el que és l'incendi més important de l'estiu. De fet, és un dels incendis més greus de la història de l'Estat, amb 12 víctimes mortals, ahir ho parlàvem àmpliament, amb aquesta cosa absolutament trista d'haver sabut que la qüestió de les evacuacions les carrega el diable, les evacuacions, autoevacuacions, com en diuen els bombers, les carrega el diable, perquè la imatge, com des d'ahir, són aquests 4 vehicles absolutament calcinats d'on van sortir totes les víctimes. Les 12 víctimes eren en algun d'aquests vehicles, alguns cadàvers els van trobar dins d'algun cotxe, d'altres mentre fugien dels cotxes. De seguida anem cap a Almeria per saber l'última hora i també mirarem de parlar amb Òscar Ordeig, el conseller d'Agricultura, perquè evidentment el debat des de fa un parell de setmanes a Catalunya és com es gestiona els boscos, com es gestiona la massa forestal del país, que és sobrera, diguem-ne, n'hi ha més del que és necessari, i si realment des de la política se'n pot fer alguna cosa per evitar aquestes grans catàstrofes. De seguida.
13: Dia lliure amb Xavi Bundó.
14: Al pati no hi ha càmeres, ni focus. Però aquí van començar l'Aitana, la Clàudia i totes les campiones que ens fan somiar. I ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les jugadores. Només a Bacus.
15: Ràdio en directe.
13: Actualitzada al minut.
15: Alertes d'última hora.
13: RAC més 1.
15: Notícies.
13: Podcast. Contingut exclusiu.
15: Escolta. Navega. Descarrega.
13: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
15: Fàcil, còmoda.
13: Intuïtiva.
15: I renovada.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: Aquest agost deixa't portar per la màgia del ballet més estimat de tots els temps. El ballet de Kif torna al Teatre Tívoli amb el Llac dels Cignes. Del 18 al 30 d'agost emociona't amb la bellesa i l'encant d'un clàssic universal. El Llac dels Cignes, el Teatre Tívoli.
13: Entrada ja a la venda a balanyambio.com. Via Lliure amb Xavi Bundó.
6: 3 minuts i seran 3 quarts de 10 del matí. Avui acompanyats en temps de tertúlia de la Sònia Andols, del Joan Bordeus, de l'Arturo Puente i de la Milagros Pérez Oliva, i en línia ara mateix el Roger Parciba des de Los Gallardos, des d'Almeria Baix. No sé si està exactament a Los Gallardos, però en tot cas a la zona de l'incendi. Què tal, Roger? Bon dia.
17: Bon dia, com estàs?
6: No sé si hi ha alguna actualització feta per el govern andalús o pel govern espanyol. Ahir parlàvem d'aquestes 6.600 hectàrees cremades, d'aquestes 12 víctimes mortals. Hi ha 8 persones que s'ha denunciat la seva desaparició. Com estan les coses?
17: Sí, doncs les coses continuen com ahir. Encara no tenim actualització de com ha anat la nit. Però ahir al vespre estaven optimistes en el centre de comandament d'aquest incendi. El vicepresident andalús i conseller d'Emergències i també el ministre Bolaños coincidien que, després de visitar la zona, que s'havia estabilitzat la superfície cremada amb 6.600 hectàrees. Això ho deien a les 8 del vespre. Deien que són les mateixes hectàrees que teníem aquest matí. Les condicions del temps eren molt bones ja ahir. Menys calor, més humitat a l'ambient, el vent bufava molt fluix, és a dir, que estaven satisfets perquè per primera vegada, deien, des de dijous que es va declarar aquest incendi, deien que els equips d'extinció estaven en condicions de poder, deien, atacar el foc, no tant a la defensiva, sinó ja d'afrontar l'atac frontal d'aquestes flames. Mm-hmm. Continua sobre la taula, evidentment, la identitat que encara desconeixem d'aquestes 12 víctimes mortals. Continua aquesta xifra de 23 persones desaparegudes o, com diuen les autoritats, no localitzades, perquè no hi ha hagut denúncia, diguéssim, formal. Sí que n'hi ha d'aquestes altres 7 persones que sí que hi ha denúncies presentades.
6: D'aquí una estona, si permets, Roger, de seguida seguirem amb tu, perquè m'agradarà preguntar-te també per un debat que va originar-se ahir, que jo crec que molt, diguem-ne, sàviament, el ministre Bolaños va voler apartar o apaivagar de moment, que és el debat sobre si va actuar perfectament el govern andalús amb la gestió de les emergències, el missatge és alert, etcètera, etcètera, que té, evidentment, ressons, des del meu punt de vista, una mica exagerats, amb València, amb la Dana, però ressons al cap i a la fi. I de seguida t'ho preguntaré. Pel que fa a la gent que estava desplaçada i apartada, que són centenars de persones, ja estan començant a tornar alguns a casa seva o no?
17: Això està previst que passi avui. 600 veïns que podran tornar ja a casa seva. Són pràcticament la meitat dels que s'han hagut de desallotjar. Són 1.400 persones desallotjades, 600 persones ja podran anar tornant. Uh-huh. Però a llocs molt concrets, en situacions molt concrets, en concret a Los Castaños, un poble molt petitet que es diu el Mocaizar, el Faix, i també la gent del càmping de Los Gallardos. Estan tots en hotels, uh-huh. Aquestes primeres imatges que vam veure de les primeres hores de gent, doncs, en poliesportius, aquestes imatges habituals quan passen aquestes coses, això ja, aquesta gent ja ha marxat, estan totes en hotels i avui, doncs, com dic, pràcticament la meitat ja podran tornar.
6: De seguida tornem, Roger. Abans deixeu-me saludar, com que el debat és aquest, el dels incendis, a Catalunya hem viscut una setmana molt complicada. Sortosament ara, si no ens diuen el contrari, la situació està sota control. Hi havia un incendi, dos ensurts importants ahir, que va ser l'incendi de la Camarasa a la Noguera i també de Montroig del Camp. Tots dos estan o estabilitzats o controlats. En el cas de Camarasa crec que està en fase de control, diguem-ne, està estabilitzat, amb una pila de vehicles desplegats. Evidentment, el debat ha estat a la gestió de la massa forestal, no? En una setmana més, Abel, que com ens deies, torna la tercera onada de calor. Bueno, torna. apareix la tercera onada de calor, torna una onada de calor, i per tant el risc d'incendis i la situació serà difícil.
8: Sí, ja no només per la calor, que també, perquè avui ja recuperem, encara que de manera puntual, els 40 graus a les comarques de Ponent, bàsicament algun sector de la plana de Lleida, però això, a mesura que avanci la setmana, fins dimecres, serà més fàcil arribar als 40 graus o superar-los, sobretot a Ponent. I també el tema de la humitat. Humitats que aquesta setmana que avui acabem hem tingut humitats molt baixes, això es destacava ahir des de Bombers, i això també és evident que les altes temperatures, la gran massa forestal, molta vegetació després d'un hivern, d'una primavera amb molta pluja i ja amb tanta calor com ha fet, doncs amb aquestes altes temperatures i la humitat baixa el foc té més facilitat per propagar-se, i més a la que entra la marinada, que atenció avui, cap a les comarques de Lleida, interior de les de Tarragona, pot bufar amb cops de 30, 40, potser una mica més, quilòmetres per hora al llarg de la tarda. Només un apunt ràpid, en el cas de l'incendi de Los Gallardos. Dijous arribava uns 40 graus, divendres 34, ahir van arribar a un màxim de 31 graus, i la humitat que també, ahir no va baixar al 50%. Per tant, són aquestes condicions...
6: La temperatura hi fa molt.
8: La temperatura i la humitat és molt important, i fa molt, i per tant són elements a tenir en compte.
6: Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí, precisament sobre aquesta qüestió, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Govern de Catalunya, el senyor Òscar Ordeig. Senyor Ordeig, molt bon dia.
18: Hola, molt bon dia, Xavi.
6: Estem entrant en aquesta tercera onada de calor. Com ens deia l'Abel, avui no és el pitjor dia, serà segurament entre dimarts i dimecres. De temperatures ja han vist el que implicava al llarg d'aquesta setmana per als diversos incendis. Estem parlant que des de que ha començat l'estiu crec que són més de 300 incendis a Catalunya. Evidentment no tots de la mateixa intensitat, sortosament, però el debat és aquest. Quin nivell de preocupació té el govern de Catalunya de cara als pròxims dies, senyor Ordeig?
18: Bueno, si em permets, evidentment, deixa'm començar, com fèieu vosaltres, també donant el condol en nom del govern a les víctimes d'Almeria, però també als afectats de casa nostra, afectats en danys materials. Jo crec donar les gràcies, com deies, el dilluns passat vàrem tenir 65 incendis en un sol dia. Per tant, això com es gestiona? Doncs amb uns equips i amb una professionalitat i amb uns voluntaris, amb uns bombers, ADFs, GPIF, pagesos, jo crec que els mitjans de comunicació informant, molt important, com s'ha de confinar la gent, què és el que han de... quines activitats de risc han d'evitar, i per tant sortosament en una situació històricament complexa pel clima també i per els temes que un abans del bosc també, doncs no hi va haver desgràcies majors, i recordar que la setmana que ve continuem amb una onada de calor amb temperatures extremadament altes, i per tant de reclamar prudència, seguir les recomanacions de les autoritats, especialment evidentment amb el confinament. I sobretot, ara dèieu, parlàveu del símil futbolístic, no? Escolta, el país ha de remar en la mateixa direcció els propers anys, no posar el retrovisor, ja ho sabem que el bosc ha avançat, ja ho sabem que a vegades no ajudem o no, el dia a dia potser no es té prou en compte l'opinió dels alcaldes, del món rural, dels agricultors, dels propietaris forestals, i això ho estem canviant, ho hem de canviar més, però cal remar tots, tota la societat catalana ha de remar en la mateixa direcció per tenir un país més preparat en un context climàtic i social i econòmic que ha canviat molt. I per tant, jo crec que no hi ha excuses, i si vols ara parlarem una mica de tot el que estan fent, no? Però i també parlar clar, no sé, ni triomfalistes ni catastrofistes. Vull dir, escolta, hi ha punts, llocs del país que s'està fent una gestió excel·lent, i altres llocs, evidentment, que hi ha molt per fer, no? Per tant, anem a focalitzar-nos en el que cal fer els propers anys.
6: Sobre aquest punt, ara de seguida li preguntaré per la visió que té conseller i quina visió té el govern sobre la gestió dels boscos, que em sembla que és clau per entendre aquest debat. Però deixem preguntar-li per la situació, no, només una pregunta sobre la situació actual. Tal qual estan avui els boscos a Catalunya, estem... podríem parlar d'un polvorí a una bona part del país, a la seva massa forestal?
18: Home, evidentment hi ha molta feina per fer, i n'hi havia abans d'aquestes onades de calor excepcionalment històriques, i per tant, evidentment, si abans d'aquest estiu era necessari, avui, amb el que estem veient, que tot avança molt més ràpid del que ens pensàvem, doncs és encara més imperiós. Per tant, com et deia, hi ha territoris, hi ha accions que van en la bona direcció, que l'incendi de les Gavarres, la gent parla d'incendi de les Gavarres, allà el 70% de les Gavarres tenia pla de gestió, hi havia unes ADFs, uns propietaris forestals, uns alcaldes molt implicats amb la gestió forestal de fa molts anys, i per tant, escolta, això ens ha evitat, doncs que... No, perdona, i també parlar clar, els incendis no s'evitaran. El que hem de fer és intentar evitar-ne al màxim i aquells que es produeixin, que tinguin un impacte menor i que estiguin a les infraestructures, estiguin preparades. Però també cal fer pedagogia en aquest sentit. Escolti, no acabarem amb els incendis, però no estem prou ben preparats. I això no es fa en dos dies. Per tant, nosaltres ja hem iniciat aquesta nova estratègia de país que l'hem explicat moltes vegades i que la podem tornar a parlar per estar més preparats, però això tardarà anys. I hi ha un altre element, escolta, tardarà anys vol dir, al final, el nostre objectiu és que la gent que viu i treballa al territori tingui les eines per fer aquesta gestió, que és al final de la seva activitat, la bioeconomia, els bioproductes, la construcció en fusta, els propietaris forestals, però també els pagesos, els agricultors, que en el seu dia a dia ja fan aquesta feina de tallafocs. Nosaltres hem estat repetint molt aquests dies, la prevenció d'incendis es fa 365 dies l'any. Hi ha gent que cada dia fa petites actuacions i que a vegades per l'administració, per les lleis, per Brussel·les, per Catalunya, doncs no li ha, o per una visió del país de no tocar res, doncs hem fet, els hi hem posat més difícils del que tocaria. I per tant, toca fer revertir això i també toca reivindicar la feina, jo ho dic, reivindicar, que ha de tenir més competències, més recursos i més. Hem de posar més el focus en aquesta feina d'aquesta gent doncs que del dia a dia doncs, està treballant doncs, als nostres boscos i fa que tinguem els camins a punt, que tinguem el paisatge agroforestal, aquests tallafocs, les vinyes, hi ha llocs on se'ns ha parat perquè hi havia vinyes, o les Gavarres, sort n'hi va haver que hi havia uns camins que estaven preparats perquè els bombers poguessin entrar, o els punts d'aigua per recollir també per poder apagar els incendis, doncs això és el que hem de reivindicar.
6: Conseller, quan deia una visió sobre el país i sobre el món forestal. Creu des del seu punt de vista que a Catalunya, com a molts altres llocs, s'ha tingut una mirada ecologista equivocada sobre el que és el món rural, els boscos, etc. o no?
18: Mira, Javi, jo crec que ara seria molt fàcil posar el retrovisor. El que cal fer és mirar endavant. Jo vaig estar a Brussel·les reclamant un canvi precisament de mirada del territori de gestió forestal. Reclamo a casa meu, reclamo els mitjans de comunicació. Tota la gent que viu i treballa al territori, com els bombers, hem de ser uns aliats, treballar tots a la una, però és evident que alguns posicionaments, algunes visions del territori no han estat esbiaixades. O diré una altra cosa, potser no són adequades pels moments actuals que estem vivint. Que es buidi el món rural, que hi hagi despoblació, que tinguem una visió de no tocar res, o que l'agricultor petit que està al Pirineu o que està o que el propietari forestal no pugui fer gestió forestal, o que li posem molts condicionants, moltes traves burocràtiques, o molts perjudicis sobre l'activitat que està fent, això ens afebleix com a territori i ens dificulta aquesta gestió forestal que hem de fer. A més, hem de parlar clar, no tot es pot fer amb diners de l'administració. Nosaltres hem començat amb aquestes ajudes als ajuntaments del país, la meitat dels ajuntaments del país no tenien pla de prevenció d'incendis. Això, jo crec que la protecció de les persones, això també ho hem de dir, és prioritària i no pot tenir cap mena d'excusa. Això també volem avisar. Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis, que la meitat no en tenien. Varen donar 1 milió d'euros als ajuntaments perquè el tinguessin. Això també hem de dir, l'administració té una responsabilitat, els propietaris una altra, la Generalitat una altra, els ajuntaments una altra, com les franges de protecció. Totes les franges de protecció han d'estar fetes i per això les diputacions, la Generalitat, 15 milions d'euros durant 5 anys, ja hem començat a donar, hem multiplicat per 10 aquestes ajudes, però ningú podrà dir que no hi ha ajuda perquè les franges estiguin fetes. La protecció de les persones és prioritària. I això no ho dic jo, Això ho diuen els màxims experts del país i ho diuen els bombers. Per tant, aquí també, escolteu, és evident que amb algunes coses ens hem equivocat. Cal donar més protagonisme als alcaldes del món rural, cal donar més protagonisme als propietaris forestals i cal donar més protagonisme als nostres agricultors. Tu li pots dir, no, m'ha de mantenir aquesta vinya mantinguda. Home, però si no li dones suport amb el dia a dia, si no es guanya la vida, doncs evidentment no hi serà. No? Per tant, això està molt bé, però anem a mirar què és el que hem de fer a futur, com aquests eixos de confinament. Per primera vegada hem definit 14 eixos de confinament, que són 14 grans tallafocs per evitar aquests grans incendis. Això ho farem en dos dies. Ara hem fet 4 milions d'euros, estem actuant amb 3 eixos prioritaris, a Girona, a l'Ebre i a Martorell. Això tardarà 8 anys. Això tardarà 8 anys. I després, evidentment, donar un missatge als propietaris forestals, públics o privats, de dir, tothom ha de tenir pla de gestió. I a l'administració aquest pla de gestió l'hem de fer fàcil. No podem fer 58.000 condicionants per fer un pla de gestió que la gent al final et diu, doncs mira, tu això a mi no em surt a compte. No? Per tant, hi ha molta feina a fer i el

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Jo, amb criteris professionals i científics, de què s'ha de fer a cada lloc. I és evident que necessitem ara, per exemple, amb les Gavarres, amb els propietaris forestals de les Gavarres, que són un exemple de gestió forestal, estem parlant amb ells pel pla de restauració i volem també que les Gavarres siguin un exemple de com cal fer una restauració adequada per estar també més preparats, no només per recuperar els camins, no només per recuperar, per retirar dels arbres cremats, sinó també per recuperar el paisatge agroforestal i els espais oberts. Què vol dir això? Tu agafes el mapa de l'any 1950, hi ha moltes vinyes, molts cultius, molts espais oberts que s'han emboscat i s'havien perdut. Pues ara, amb aquesta recuperació, què hem de fer? Recuperar aquests espais oberts, que són tallafocs naturals, que hi havien sigut sempre. I això és el que hauríem de fer. En altres llocs que tampoc s'hagin cremat, també hauríem de facilitar. Llocs on hi havia cultius, recuperar-los, les pastures, no perdre-les, tenir animals també que cada durant tot l'any estiguin doncs, fent aquesta pastura al territori. Per tant, molta feina, i no serà fàcil, no serà immediata, però jo crec que aquí també un missatge de confiança a la gent. No ens tirem els plats pel cap, és molt fàcil posar el retrovisor. Hem de mirar què és el que cal fer els propers 10 anys. I nosaltres ja hem començat a fer-ho, i el que demanem també és la complicitat, l'acompanyament de tothom. No ens en recordem d'això que estem dient a l'estiu. Anem a veure l'hivern, aviam, què és el que fem.
2: Vostè parlava dels pagesos, el que passa és que fa dos dies teníem els pagesos a Barcelona dient que no els sortia a compte la manera de treballar, no els sortia a compte, tenien pressions burocràtiques, es queixaven de la regulació europea. Clar, si no els hi posem fàcils amb ells, tampoc no ens en sortirem. I per altra banda, conseller, fa uns dies, fa una setmana, parlàvem amb Josep Maria Vila de Badal, que és no només va ser alcalde de Vic, sinó que a més ve de família de silvicultors, em sembla que va dir que era la 25a generació, i ens va dir una xifra que em va deixar parat. Avui el diari ara diu que hi ha 237.000 propietaris forestals. Propietaris, 237.000 a Catalunya, que és moltíssima gent. De tots aquests 237.000, el senyor Vila de Badal va dir crec que hi ha una família que s'hi guanya la vida.
1: Bueno, evidentment, primer de tot, o donem un missatge positiu del que hem de fer els propers anys i ens focalitzem en aquella gent que ho està fent bé, o no ens en sortirà. Per tant, dir que l'activitat agrària doncs, no funciona, no té futur, és un error. Jo he reivindicat i reivindico la sobirania alimentària, la producció d'aliments. Som una potència a Europa i al món en la producció d'aliments. Per tant, no ens equivoquem. Ara, això amaga doncs, moltes dificultats i amaga a vegades doncs, situacions kafkianes. Què hem de canviar? I necessitem posar en valor les activitats lligades a la terra que ens ajuden a gestionar el territori i ens fan que produir aliments. Per tant, escolti, i això vol dir doncs, la conscienciació d'escollir els productes catalans, de conèixer-los i escollir-los. Jo dic ara, escolta, els restaurants, vins catalans, doncs, encara n'hi ha molts que no en tenen. Doncs, això també són petits gestos, que no venen ara potser a to, però sobretot, missatge positiu. Si no sabem positiu i focalitzar-nos en el que cal fer. Ja ho tenim escrit, definit, i és evident que cal donar més recolzament al sector primari. I el tema de deies de la propietat, 230.000 propietaris, escolta, tenim la propietat de la terra que tenim a Catalunya i amb això hem de jugar, i nosaltres aquí ja hi ha possibilitats de fer plans de gestió agrupats, per tant, es poden ajuntar diferents propietaris per fer un sol pla de gestió, que el fa el Centre de la Propietat Forestal, que també hem augmentat els recursos per tal de que es pugui fer també aquesta feina, com també amb les ADFs, com també amb el GEPIF. Però jo crec que aquí s'ha de fer molta feina en molts fronts, com et deia, no la farem dos dies, però jo crec que el missatge ha de ser, escolta, ja hem començat a canviar moltes coses. I amb aquesta entrevista que estem fent ja estem posant el focus també amb això. Jo crec que la gent, el que també els hem de dir, escolteu, franges de protecció a les persones és prioritari i inajornable. Dos, el canvi climàtic ha vingut per quedar-se, per tant, això ja no ho hem de deixar. Tres, els eixos de confinament i també els boscos han d'estar amb els camins arreglats, els punts d'aigua arreglats, i per tant, veure aviam com estem preparats. I quatre, al final hem d'intentar que l'economia, els bioproductes, d'aquí 4 dies, Xavi, això que dius, els propietaris forestals es guanyen la vida o no se la guanyen. D'aquí 4 dies, la demanda de productes naturals per fer bioproductes, tot s'haurà d'estar construït amb productes reciclables, reutilitzables o amb component natural. Ja passa amb els plàstics. Llavors, i aquí ja estem investigant

0: castigant també amb això. Si hem destruït i hem abandonat la indústria de la fusta, no la tindrem. I, per tant, vindran els bioproductes, vindran de l'altra punta del món.
1: Correcte.
0: Si construïm en fusta, si aprofitem per les activitats del bosc, doncs, evidentment estarem aquí i podrem gestionar millor el nostre territori.
1: Mm-hmm. Sobre això de la fusta, és veritat que hi ha hagut una mena de cliché durant molts anys que deien la fusta a Catalunya és que no té sortida, és que ningú la vol, és que no serveix. I llavors parles amb gent que s'hi dedica, Antoni Trasovares, per exemple, director del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, diu tenim una fusta meravellosa per fer edificació, per exemple, per fer construcció. És meravellosa, és fantàstica, i no l'estem fent servir. Hi havia propietaris forestals que deien, mira, fa uns quants anys, del món del suro, deien, s'utilitzava el suro a la construcció i nosaltres veníem aquestes quantitats i ara no les venem perquè fan servir o altres materials o els compren d'altres països. Clar, són molts terrenys de joc on s'ha de batallar, que ja no sé fins a quin punt l'administració pot arribar-hi, però que el mercat, diguem-ne, de la fusta ha de canviar probablement també, no sé si reforçant o mesures concretes per prioritzar la fusta autòctona o per fer-la més accessible, no ho sé.
0: Jo crec que aquí, petits gestos, hem de tenir molt clar que la bioeconomia serà una revolució econòmica, industrial, molt important. I, per tant, posar-nos-ho al cap de que o ho fem o la fem nosaltres, aquesta revolució, o ens la faran des de fora. Dos, s'han d'anar fent petits gestos. Nosaltres ara hem convocat, la setmana passada, 3,5 milions d'euros per renovació de maquinària forestal, que és un tema també molt important. No hi ha gent per treballar, necessitem maquinària, modernitzar-la, i això es farà durant 5 anys. O també vam fer aquesta exempció de l'IRPF dels propietaris forestals quan fan tasques d'extensió d'incendis. Per tant, cal d'anar treballant amb els propietaris i amb els protagonistes en aquesta línia, com també hem de demanar als alcaldes que estem important més fusta que mai. Vull dir, hi ha demanda de fusta? Doncs n'hi ha molta. És que l'estem important més que mai, perquè ho posem tan difícil per fer aquesta gestió que cada dia els camins, els accessos, estan més mal cuidats i costa més treure la fusta, i la fusta pot ser de pitjor qualitat, doncs, perquè el bosc creix de manera desordenada. Per tant, hem de també, aquí molts alcaldes i molts comunals fan subhastes de fustes, per tant, hem de facilitar, impulsar i augmentar les subhastes de fusta. Per tant, jo crec que hi ha petit, com també la innovació i l'investigació també amb aquests nous productes. Per tant, s'està fent cosmètica, s'està fent medicaments amb productes naturals. Per tant, és que anem cap aquí. Llavors, per no allargar-me, anem a tenir les infraestructures del bosc preparades, anem a facilitar l'activitat i anem a preguntar quan fem una llei, una norma, o quan algú demana una rompuda, anem-li a preguntar al propietari o l'alcalde, aviam, ostres, com ho fas, això? I no tinguem aquella actitud de sospita o de, no, o de perjudici cap a l'activitat, o de millor no fer res, millor no tocar, millor que tot segueixi igual. No és un jardinet. El territori ni el bosc no és un jardinet, és un ecosistema que s'ha de valorar amb criteris científics i s'ha de gestionar. Ens hem de posar això al cap, i després aquell que l'ha de gestionar no el gestionarem des de Barcelona, des de la Gran Via, El gestionen el propietari o el pagès, i després, perdona que filo ara filo una mica un element del principi, un agraïment immens a totes aquelles persones que s'han jugat la vida, que viuen i treballen al territori, que han agafat el tractor, la cuva, sí. O que han anat amb el centre de comandament a dir-li, ostres, vés aquí hi ha un punt d'aigua, aquí hi ha un camí, agafo el tractor, et faig un tallafoc. Ostres, això també ens ho hem de posar al cap, o col·laborem i cooperem tots plegats i comptem amb la gent que no són professionals també, o no ens en sortirem, no? Que ja és el que s'està fent,
1: Conseller, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i bon diumenge.
1: Bon diumenge. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Les 10 i 5 minuts. Crec que el discurs és molt contundent, el del conseller. Tinc la percepció que el govern de Catalunya té la banya posada en això. Ara falta veure-hi els resultats, perquè, evidentment, és molt lent.
2: Ho explicava bé.
1: És lent de nassos.
2: Ho explicava jo quan deia, sabem el que hem de fer, però no ens enganyem, és molt car. Jo crec que és això, diguem-ne.
1: I no podem...
2: I no serà d'un dia per un altre.
1: No, i no podem fer només l'administració.
2: Ah, sí.
3: I l'altra frase, perdona, Arturo.
2: No.
3: Que a mi em sembla important, que fins ara potser no l'he sentit tant, així com sempre els que fem seguretat sempre intentem explicar la seguretat 100% no existeix, sempre hi haurà el risc de que una persona surti al carrer amb un ganivet, doncs el conseller ha dit... És impossible, o sigui, sempre hi haurà incendis. El tema és com els prevenir tots els màxims possibles i una vegada comencen, que pugui gestionar-los de la forma que sigui el menys danyina possible.
4: El que passa és que jo crec que ara estem en un punt que no havíem tingut fins ara, que és que tot el tema del canvi climàtic porta una inèrcia acumulativa que ni tan sols els científics que han fet els estudis prèviament durant tots aquests 40 anys des que es van fer els primers acords per lluitar contra el canvi climàtic havien arribat a preveure. És a dir, la inèrcia del canvi climàtic és molt alta i fa que encara que ara aturessin totalment l'emissió de CO2 a l'atmosfera, continuarien havent-hi els efectes. Però és que una de les qüestions que no s'havien previst en la magnitud en la que s'està prohibint és que aquesta inèrcia és acumulativa. I que, per tant, si us hi fixeu, cada any, cada dia, cada setmana, estem batent rècords de temperatures en algun lloc. Ja sigui a Europa, l'any passat va ser a Canadà, l'anterior va ser... etcètera. I hi ha incendis a tot arreu, i després a la tardor, naturalment, aquest any ja tenim el mar Mediterrani molt reescalfat, això vol dir que tenim un risc de danes després a la tardor enorme. Llavors, aquesta acceleració dels efectes fa que ja no sigui suficient en plantejar tenir els millors equips d'extinció d'incendis. És molt important el que tenim. El que tenim és que justament les lliçons que hem après en els 10 últims anys d'incendis forestals de gran magnitud, sobretot a partir del de Berguedà, que va haver-hi tot aquell problema, hem après a que és molt important intervenir ràpidament en quan el foc s'origina abans de que agafi unes dimensions que siguin abordables. Però cada vegada més l'estadística el que ens diu sobre els incendis és que cada vegada tenim més incendis, però sobretot el que tenim és més incendis de grans dimensions.
5: De sisena generació.
4: Que aquests són els que un incendi sol d'aquests et pot destruir més que tot el que molts d'altres, diríem, no? Llavors, aquesta capacitat d'intervenir sobre el bosc és lenta, és veritat, i no es aconsegueix immediatament, però a la velocitat que va la inèrcia del canvi climàtic, potser haurem de prendre mesures més contundents i més ràpides. I això ho estem veient aquest any. Perquè se succeeixen les onades de calor sense que tinguem capacitat de refer-nos entre mig d'una i l'altra.
1: Mira, sobre això, i ara passo la pilota, però ho deia el conseller, i ho va dir també un dels gestors de les Gavarres, va dir que hi havia feina feta. Diu, el que passa és que, clar, el model de càlcul, deia, doncs, abans, quan hi havia un incendi de pi, doncs les pinyes sortien disparades a 100 metres, i per tant l'incendi es dissipava a una distància de 100 metres, i aquí ens hem trobat amb la circumstància, no per les pinyes, sinó per al tipus d'incendi, el pirocúmul, que salta a un quilòmetre.
5: I aquí hi ha un tema, que ja pots anar fent tallafocs.
1: Ah, clar, que si, un quilòmetre no hi ha tallafocs que el pari.
5: Exactament, i els tallafocs també malmeten el sol, i també tenen uns efectes secundaris. I, clar, amb aquesta velocitat de propagació...
2: És que jo, per tornar una mica al que deia el conseller, que a mi em sobta una contradicció, em sembla, o un parell de contradiccions. Una és, hem posat massa difícil la gestió forestal, i després diu, però les Gavarres estava molt ben gestionat, i és una cosa que hem subratllat. Llavors estava gestionant tan malament. És a dir, molt de compte també amb aquesta idea de que no permetem fer gestió forestal. Bueno, algunes coses sí que s'han permès bé. I després una altra qüestió, sobre el consum local, sobre la posada, que una mica ho apuntaves a l'entrevista, la posada en el centre de la pagesia. No sé com empasta tot això amb haver signat fa 4 dies el tractat del Mercosur.
1: Sí, sí.
2: No acabo de saber. No, és que Catalunya som productors del sector, no? Anem endavant amb la producció del sector primari. Bueno, amb els pactes que estem signant, potser això deixa de ser. No sé com és... Les dues coses crec que no s'empasten gaire bé, ja ho veuríem, Perquè és veritat que jo tinc contradicció, amb el tema del Mercosur, per exemple, que és una de les qüestions, Però és veritat que no anem cap aquí, No anem cap aquí, anem cap a l'altra banda.
6: Sí, estic molt d'acord. Clar, és que el conseller parla de visió, però la visió és una mena de cultura de govern unitària, i a veure, no recordem que un dels principals projectes d'aquest govern és l'ampliació de l'aeroport. Llavors, si hi ha una ètica de govern que, si tothom els engranatges de l'administració perceben quines són les teves prioritats i les teves prioritats no són aquestes, doncs és impossible de revertir. I amb això de la gestió forestal, per mi, ara, això que la Mila és molt cert, perquè llegint últimament sobre canvi climàtic, hi ha una paradoxa, que és que és pitjor del que pensàvem, però també és molt millor del que mai sabia, ni els models més optimistes havien previst, la transició verda. És a dir, fa 5 anys era impensable que actualment la millor tecnologia està superant el cost de produir un quilowatt, està superant el del combustible fòssil, una cosa impensable fa 5 anys. Llavors s'ha girat completament el paradigma segons el qual fèiem això de la transició verda per raons ètiques, ara ja no hi ha un problema econòmic. Ara, Austràlia, vaig sentir que és molt fort, que ara mateix Austràlia a vegades produeix més energia renovable de la que necessita en un dia, més de la que necessita per tota l'economia australiana.
4: Per tant, per què es crema tant de petroli?
6: Clar, no, això, perquè hi ha uns interessos, però què passa? Que amb això de la visió, Catalunya, dins d'Espanya, és un desastre pel que fa a la transició energètica. El percentatge d'energia renovable que Catalunya produeix és absurd comparat amb altres llocs on s'ha fet molt millor, que ens en vantem del tipus de govern.
2: És que no és cert això.
6: Bueno.
2: No és cert això.
6: Però dic,
2: Espanya no és cert això. Un segon. És que jo...
6: D'acord, el que dic és que la...
2: Quan ho mires bé, el que ha passat a Catalunya... Catalunya està en la taula, Catalunya està al mig. A Espanya hi ha... Que jo
6: Aragó,
2: també crec...
6: el que ha fet Aragó els últims anys, sí, és, ens deixen ridícul.
2: Però Aragó, sí, però Aragó, amb tot el respecte per al territori d'Aragó, és un desert.
6: Sí.
4: Home, no, a veure...
2: Sí, sí que ho és. Sí, sí.
4: Pregunta als dies que estan en contra, també, a veure. Sí, però, sí, per què l'Empordà, que té tramuntana, no ha de tenir molins?
2: Totalment d'acord.
1: Us he demanat una aturada. Acaba, molt breu, sisplau.
2: No, res més, que fem el diagnòstic correcte. A Catalunya no s'han fet les coses bé, però tampoc no estem... per la cua, que és el que s'ha repetit moltes vegades.
1: 10 i 12 minuts. Ara tornem en aquest debat, perdoneu-me, però hi ha una persona que s'està esperant, si no, no podré parlar amb ella, que és el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández. Senyor Fernández, bon dia.
7: Hola, molt bon dia, què tal, com estem?
1: Perquè abans parlàvem amb l'Abel, i això està vinculat a tot el que estem dient, amb el canvi climàtic, amb la tercera onada de calor, amb les temperatures absolutament disparades, i li volia preguntar, senyor Fernández, si al govern li preocupa aquesta tercera onada de calor, efectes sanitaris, no?
7: Sí, evidentment sí que ens preocupa. Ens preocupa la primera, la segona i la tercera. Una tercera que, de fet, és gairebé una continuació de la segona, que potser és l'aspecte més preocupant, no? Perquè ho hem anat explicant. Les temperatures molt altes un dia, evidentment, tenen el seu perjudici per la salut de les persones, però també sabem i està demostrat que és més perjudicial quan aquestes temperatures, tant al dematí com a la nit, recordem que estem tenint temperatures nocturnes molt altes, també es mantenen durant dies i dies, no? I, de fet, portem pràcticament des del 12 de juny amb unes temperatures que estan per sobre dels dintells que pensem que poden començar a tenir efectes sobre la salut, que és, doncs, són 2 graus més del percentil aquest 98, segons les prediccions del Meteocat, no? Per tant, vam fer una onada molt, molt forta a mitjans de juny, va anar disminuint, però després, a finals de juny, va tornar a començar a pujar, i el que semblava que anava millor, doncs ja hem vist tots com estem, no? Per tant, sí, som molt preocupants i tenim plans, tenim el pla operatiu per preveure els efectes sobre la salut de la calor, que és un pla interdepartamental i més enllà de les institucions de la Generalitat, dels departaments, abarca també Protecció Civil, la Creu Roja, la Federació de Municipis, l'Associació de Municipis, tota una sèrie d'agents que han de col·laborar perquè hem de fer feina des de l'entorn local, des de Salut, des del Departament d'Empresa i Treball, des d'Educació. És una tasca de tothom estar el més preparats possible i donar la millor resposta possible quan toca.
1: Senyor Fernández, ara quan parlem dels efectes directes, perquè a vegades la gent diu, és que la ràdio està parlant de que fa calor, oi, sí, quina notícia. Bé, els últims dies, segons l'Institut Carlos III, de l'anterior onada, de diumenge a dijous, van morir a Catalunya 70 persones per efectes vinculats a la calor. 70 persones. I va haver-hi una atenció fins dijous, em sembla, o divendres, de 600 persones pel SEM per efectes vinculats a la calor. És absolutament tangible. I des d'aquest punt de vista, li volia preguntar si veient que cada cop n'hi ha més, fa 3 setmanes que hem començat l'estiu i hem tingut 3 onades de calor, això no sé si és pràcticament inèdit, podríem dir, i Catalunya està preparada per això, des d'un punt de vista sanitari, per el que pugui venir?
7: Des d'un punt de vista sanitari estem preparats. La realitat és aquesta, a veure, des dels serveis d'urgències, ja sigui els centres d'atenció primària, els específics d'urgències d'atenció primària i els serveis hospitalaris estan treballant i, de fet, es fan previsions a través d'aquest pla que dèiem per tenir els reforços necessaris i preveure que hi haurà més atencions. La mortalitat és un capítol a part, perquè són unes estimacions i tampoc veiem morir a la gent de calor, no? Són persones que estan amb altres patologies, amb altres malalties, i a vegades es precipita el seu deteriorament, la mort a causa de la calor. Però estem monitoritzant des d'aquest any com a novetat justament això, no? Quantes persones atenem per cops de calor, per deshidratacions, etc. I això ha augmentat en les últimes setmanes i és el que, o sigui, ho registrem no només per saber quants, que és molt important, sinó per poder preveure què passarà, no? I en aquest sentit, tant els serveis d'urgències d'atenció primària com hospitalaris estan preparats, el SEM està preparat, el seu 61 està atenent moltes consultes també, i el que hem de remarcar són els missatges de prevenció, també per intentar evitar coses que a vegades són prevenibles, no? Com fer esport a hores de màxima calor, que potser ens ho podem estalviar, treballar amb les condicions adequades, segons marca el pla d'empresa i treball, fent les pauses, fent les hidratacions, tenint cura de la gent gran, que són els que més pateixen, per exemple, les deshidratacions i poden tenir conseqüències greus per ells. Per tant, tot el sistema, aquest pla interdepartamental, intersectorial, es posa en marxa, cadascú té els seus protocols i des de sanitat, evidentment, des de salut, doncs una de les coses que fem és reforçar també el dispositiu assistencial.
1: Mm-hmm. L'àmbit laboral també és important, això. La setmana passada estàvem debatent sobre, s'havien de fer les proves pertinents, un treballador del camp de 64 anys, un temporer, hauria mort per efecte de la calor en un moment determinat. Hem tingut altres els últims anys, hem tingut casos ja no només del món del camp, sinó també de treballadors en diguem-ne, de l'àmbit de la neteja o en diversos àmbits també urbans. No sé si ens hem de fixar més en això, canviar els horaris o fer una legislació o alguna normativa molt més concreta per protegir els treballadors o fins i tot canviar alguns horaris de la vida pública, diguem-ne, no?
7: Sí, sí, és evident. De fet, això està recollit en els plans. Hi ha un real decret que estipula molt bé tot això. Hi ha un protocol d'aquí mateix, també. S'han de canviar. I no és una responsabilitat personal del treballador ni és una responsabilitat de la persona encarregada d'aquest treballador. És una qüestió de consciència col·lectiva des de dalt a baix i des de baix a dalt, no? Complicat, també. Però vaja, hi ha normes, això, per exemple, començar més d'hora a fer feina. Si has d'estar exposat al sol perquè treballes, et fa al migdia, doncs en comptes de començar a les 9, s'ha de començar a les 6 del matí. Les pauses són molt importants. Pauses cada 50 minuts i amb hidratació. Estiguis cansat o no estiguis cansat, tinguis set o no tinguis set, treballar amb les mesures de protecció també adequades. El barret no pot faltar. Mànigues llargues, etc. Per tant, hi ha tota una sèrie de mesures que estan estipulades i segons el sector, evidentment algunes amb més dificultat per complir-les, però jo crec que és responsabilitat col·lectiva des de les administracions, els empresaris o els empleadors fins als treballadors intentar-les complir.
1: Li volia fer una darrera consulta sobre això, i és que, ara que em parlava de la feina, no? L'Ajuntament de Barcelona sembla que ha distribuït 1.400 polseres tèrmiques, diuen, entre els treballadors de parcs i jardins, que detecten canvis de temperatura corporal, el que alerten amb vibració i amb so. No sé si això es pot estendre, és una mesura que pot ser útil.
7: És una mesura que hem de veure com funciona. Quan l'Ajuntament ha fet això és perquè tenia evidència que podia ajudar a protegir els seus treballadors que estan sobretot al carrer i fent feines molt exposats. Com es pot generalitzar això a altres feines és una cosa que s'ha d'estudiar també internament, perquè a vegades són pocs dies, a vegades és més eficient canviar uns torns o deixar feines per fer a les hores de menys sol, no? O sigui, no ho concedeixo perquè un carrer a una ciutat o una carretera s'ha d'asfaltar a les 12 del migdia, no? Quan potser té un cost més elevat, no sé, es podria fer a partir de les 9 del vespre. Mm-hmm. Tot té els seus pros i els contres, però, clar, hem de tenir molt present que un benefici per tot serà el de protegir la salut, evidentment. Mm-hmm.
1: Senyor Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, com sempre, moltes gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres i ànims amb la calor que torna a pujar, sí. I recordem, sobretot, de protegir-nos. Gràcies.
1: Gràcies. 10 minuts i seran 10:45 del matí. L'Abel em deia alguna cosa de la calor?
5: Sí, no, només un apunt, ja no només de la calor, sinó d'aquest episodi d'una de calor, d'aquest episodi, d'aquesta... Al final, tot això, aquesta calor, ve de l'Àfrica i ve acompanyada de molta pols en suspensió, comentàvem abans. Avui ja es nota, es notarà més els pròxims dies i és possible que s'activin també doncs, algunes mesures d'un protocol a nivell de contaminació atmosfèrica. per aquesta presència d'aquesta pols en suspensió, que al final són micropartícules que no veiem, que inhalem, que vas a fer muntanya, que vas a fer esport per la ciutat, com molta gent fa, amb ja totes les micropartícules que inhalem i que no en som conscients, i per tant també amb la mala qualitat de l'aire que hi haurà aquests dies i que també pot ser perjudicial per la salut a causa d'aquesta intrusió de pols en suspensió que al final ve del desert del Sàhara.
1: Què volies dir?
3: No, abans era quan parlàvem dels incendis.
1: Dels incendis, sí, endavant.
3: Que
1: l'he deixat a mitja del debat, sí, perquè si no el senyor Fernández
3: no
1: podia atendre.
3: No, no passa res. A mi em sobta com a persona que no conec gens l'àmbit a nivell professional, òbviament, però que una de les frases que més s'està escoltant és tenim massa bosc. Uh-huh. Quan, en teoria, pel calentament global, és bo tenir boscos. I Catalunya té moltes zones que no. Aleshores, el que tenim no és massa bosc, és massa bosc no gestionat. Perquè és bo tenir boscos i tenir zones verdes, entenc, no?
1: És bo, però...
3: Però
1: ja ho han dit també els experts, que tens el bosc perquè has deixat de tenir agricultors.
4: Clar, i els cultius també fan.
3: Però per això dic que la frase tenim masses boscos és una mica, per mi, desencertada, perquè genera una mica de confusió de que no s'entengui què és el que necessitaríem. En tot cas, les polítiques, que el conseller, a mi em sembla que és una persona que ho diu molt directe i que s'explica molt bé, una prevenció, o sigui, si anem enrere des de que ja tens el foc, està clar que passa per tallafocs, gestió de la massa forestal, conreus, etc. Però un bon suport del comerç de local i d'ajudar la pagesia a través de que els consumidors tinguem una consciència més clara de les implicacions que té. És a dir, ja entenc que és una fase de molt, molt, molt enrere de previsió, però que també seria important. I després l'altra cosa que ha dit...
1: Puc fer un punt sobre això, de la consciència col·lectiva? Me'n recordo que Josep Maria Vila de Badal, amb qui vam parlar la setmana passada, és un dels impulsors d'això que s'anomena, no me recordo com es diu exactament, l'etiqueta per identificar el tipus de fusta que es fabrica a Catalunya, no? Perquè a vegades hi ha gent que s'hi pot, i s'ho pot permetre, té la consciència de consumir productes de quilòmetre zero o de proximitat o del país, i ella apuntava ja això perquè no ho fem amb la fusta. Perquè quan no t'assenyalen que un moble s'ha fet amb la fusta dels boscos catalans. Mm. I aquesta és la idea que va tenir. Ho dic perquè hi ha gent que ens escriu, per exemple, l'Aribert diu, porto 23 anys de fuster, em diu, i tota la fusta la importem del nord d'Europa, perquè els gestors d'aquí no ens la deixen treballar.
3: Veus? Clar, jo, per exemple, que ara no és per parlar del meu cas personal, però sí que amb això de la fusta, que m'agrada molt fer bricolatge, etc., intento tenir consciència, però compro de dues cooperatives basques de boscos ecològics. Mm-hmm. Però d'aquí a Catalunya no ho conec. En tot cas, l'altre tema que em semblava interessant que ha sortit, no ara avui amb el conseller només, sinó aquests dies des de Protecció Civil i d'altres llocs, vaig escoltar gent de les ADFs i gent d'alguns experts dient fem una crida a l'autoprotecció i després tens bombers i altres persones dient no, el que heu de fer és seguir les recomanacions dels tècnics, no? Aleshores, són dies...
1: Però són dues coses compatibles, no? Fer autoprotecció i...
3: Sí, però que el conseller, per exemple, deia la gent que ha sortit a ajudar, llavors pot sortir a ajudar si ets un pagès i tens una màquina, però no qualsevol. Ho dic pel cas d'Andalusia, que el que hem vist que aquí a Catalunya sabem, de moment, sembla, la majoria de gent entenem que has de seguir les instruccions i alhora, si tens una capacitat concreta que et permet ajudar, molt bé. Autoprotecció, no et facis una casa de fusta enmig d'un bosc, tingues tot l'entorn ben regat, però que Andalusia, malauradament, amb aquest cas tan desastrós i tan dramàtic, que el que hem vist, que no tothom pot senzillament prendre la decisió que creu i això considerar-se autoprotecció perquè no ho és.
2: A mi m'ha impressionat, la xifra o les dades que donava el conseller sobre municipis als que els hi falten plans contra els incendis.
3: Sí.
2: Avui La Vanguardia fa un desplegament que està molt bé, explicant què va passar a Almeria, on explica que al poble li faltava el pla sobre incendis, no? En fi, qüestions que a lo millor, en fi, no et salven, no et salven de totes, però ajuden molt. Però
3: algú que sap que s'ha de fer.
2: Però ajuden molt, no? Sí. I quan el conseller, no?, m'ha encès l'alarma, perquè quan el conseller ha dit ojo, que a molts dels pobles de Catalunya els hi falten aquesta mena de plans, he dit, ei, compte, perquè aquí també, això és una feina que s'ha de fer.
3: També et dic, malauradament, quan això és una cosa que els ajuntaments petits han de fer un clic, el que fan és encarregar-ho a una consultoria, tenen els diners, com ha dit el conseller, que hi ha uns diners disponibles de subvenció, i moltes vegades, i em sap greu dir-ho, però vull dir, la implicació de l'equip municipal i després el coneixement que té d'aquell document,
2: Clar.
3: És menor.
2: És que
3: potser
2: jo crec...
3: valdria més la pena obligar a fer un curs,
2: bueno, i,
3: saps?
2: I informar,
3: a
2: informar la gent,
3: i formar. Però tenir un pla, no necessàriament...
2: Per si sol, sí. Però vull dir que la gent ha de tenir clar què ha de fer, no?
3: Això és l'altra cosa.
2: I això jo tinc la sensació que hi ha algunes gent que estan més conscienciades que d'altres, i sobretot si has passat per aquí alguna vegada ja pots tenir la consciència, però en general...
3: Però per això, que potser formació d'equips municipals o simulacres o... hauríem de trobar una cosa més pràctica, perquè els plans són necessaris, però en alguns municipis, en funció de la voluntat i dels recursos i de la capacitat d'equip tècnic que tenen o equip municipal, no deixa de ser un paper.
1: 10:26, ara de seguida tornem, eh?

0: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: 2:07 del matí. No sé si us quedava alguna cosa que volíeu afegir de tot el debat. Mira, la Mila m'està...
2: Sí, no. Jo és que vull rescatar unes dades que va donar el Vidal justament el diumenge passat, que va parlar de que extingir una hectàrea de bosc cremant costa 16.000 euros aproximadament, ara recordo exactament la xifra, però era d'aquest ordre, i en canvi gestionar un bosc en costa 4.000. Però clar, la gestió del bosc, que costa 4.000 euros, no es pot compensar amb l'explotació del bosc actualment, tal com està el mercat. Llavors aquí tenim un problema, que és que o hi ha una intervenció pública que afavoreixi i que estimuli la creació d'una indústria vinculada al bosc i a l'explotació del bosc, en la que hi participin els ajuntaments, perquè són agents molt importants. Escolteu, jo tinc el cas, per exemple, de l'Aragó, o el que hi ha hagut aquí a Catalunya amb l'estació de la Molina o amb l'estació. És a dir, quan ha interessat un sector econòmic que s'ha volgut promoure perquè hi havia expectativa de retorn econòmic, llavors, però que no era evident en el primer moment o que exigia una inversió pública inicial, s'ha fet. Perquè això genera una dinàmica en la que després hi haurà beneficis pels privats. És el cas de l'empresa pública Aramon, és el cas de les empreses públiques a Catalunya, etcètera, no? Llavors, ara jo crec que hi ha els instruments, és a dir, s'hauria de fer de la necessitat virtut, perquè és veritat que necessitem boscos per absorbir el CO2, però el problema és que no necessitem boscos que el dia que cremen generen més CO2 del que han absorbit en els últims 20 anys. Sí, jo... I aquesta és la contradicció que tenim. I, per tant, hem de gestionar aquests boscos i s'han de gestionar urgentment. Si es poden gestionar, i hem de ser realistes, no es podran gestionar si no hi ha un projecte de generar una activitat econòmica a l'entorn d'això. I, per tant, però hi ha moltes més eines de les que fem servir. Per exemple, les administracions públiques poden prioritzar en els seus contractes aquelles activitats o aquells proveïdors o aquells subministradors que tenen una funció social.
1: O donar certes ajudes, també.
2: Tu els hi poses una etiqueta de funció social i amb això justifiques que es puguis contractar preferentment.
1: Sí, sí.
2: Hi ha moltes eines, el que passa que cal voluntat política per aplicar-les.
3: Sí, jo justament per això, quan he dit abans el tema de la transició energètica, que... És justament per dir això que deia la Mila, que si tu inverteixes en una cosa, és a llarg termini pot capgirar-se completament la funcionalitat econòmica. Era impensable fa 5 anys, era impensable l'eficiència que ara mateix, si semblava que l'energia solar era una cosa que feien per qüestió quasi solidària, de fons perdut. Sí. Però és que ara ha de ser conscient la gent que això s'ha capgirat per completament, que ara és més barat i més eficient produir energia en alguns llocs, en alguns per vies renovables que per no. I això és perquè va haver-hi una estratègia, una visió a llarg termini d'invertir. Llavors s'ha de canviar completa. Per això deia com a exemple que crec que amb els boscos ha de passar el mateix. Has de posar primer la inversió i després es converteix en el que s'acaba convertint i adquireix aquestes dinàmiques. I també, amb això de la visió, una cosa que ha passat, que trobo interessant amb el tema del canvi climàtic, que ha alienat a molta gent perquè parlava de creixement, no? Justament perquè és de creixement. Clar, en

0: Coses com la prevenció, la cura, adaptar-se al canvi climàtic s'ha de convertir en una idea que, per exemple, tenir un cos de ciutadans que s'encarregui de la gent gran, de la calor, tot plegat, tenir que el seu gestor forestal sigui una carrera tan digna o tan ben remunerada com ser bomber. Aquest tipus d'inèrcies que no és de créixer, adaptar-se al canvi climàtic, sigui una cosa molt popular, sigui una carrera... perquè la percepció que tenim tots de l'incendi de les Gavarres és que allà va passar perquè estava, en certa manera, precaritzat, que és una feina precaritzada, on no s'ha prestat el tipus d'inversió...
1: Encara no tenim resolt el tema, no? Encara no tenim resolt el tema de com es va produir l'incendi.
0: Això a part. Això,
1: o sigui, sabem com va passar... però no les responsabilitats, no acaba d'estar...
0: Però vull dir que convertir, adaptar-se al canvi climàtic, trencar la idea que hi havia abans de que adaptar-se al canvi climàtic és una cosa que té a veure amb grans empreses que, o amb decreixement econòmic i buscar-li sortides populars com tu, escolta, tu pots formar part d'un cos de ciutadans o es parla a vegades de renda bàsica garantida per la vida en moments en el qual és impossible el treball funcional per coses com la calor. Però... que la carrera de ser un gestor forestal sigui tan digna com la de ser bomber és una cosa de visió de país. I ho pots convertir en una cosa que tingui retorn econòmic. Jo crec que és important crear l'atenció en que en això, per exemple, el tema de l'energia elèctrica encara és difícil. I encara és difícil i hi ha molta burocràcia. Tu sents casos com el que hi ha hagut, per exemple, al Pakistan, que han passat en 5 anys, han passat, o sigui, va haver-hi... la situació elèctrica era terrible, tenien apagades constantment, i llavors van començar a comprar panels solars baratíssims als xinesos que tenen frontera.
2: Pràcticament regalats.
0: I ara tenen com cooperatives d'energia en què els barris, ells mateixos, tenen una autonomia energètica brutal. Aquí encara és difícil, també. I, o sigui, són molt baratos, aquests panells. O sigui, és qüestió de posar-los. Llavors, cal que hi hagi una visió, però cal que sigui molt popular. O sigui, enfatitzar que aquesta transició és que et pot fer autònom energèticament, que és aquesta paradoxa, no? Perquè el canvi climàtic, deia Miguel, és veritat que cada cop és pitjor... però la tecnologia és inesperada. Les inversions estan donant un fruit inesperat.
3: I llavors... després una altra lliçó que hem vist amb el cotxe elèctric. Tants anys invertint en la combustió, en el motor de combustió, que l'hem fet fer virgueries, i ha sigut quan s'han posat mesures i posar una data de dir a partir de tal data serà la mobilitat no podrà ser carbonitzada, quan s'han posat les piles i ara resulta que el cotxe elèctric és tan eficient com era.
0: I a
3: més és més fàcil de
2: sí, construir. Però recordem-nos, sí, però recordem-nos que Europa s'ha esborrat,
0: sí,
2: d'aquesta
3: línia. Bueno, per això és una qüestió... Si tu deixes la inèrcia del mercat, el mercat favorirà els interessos que ja estan creats. No generarà de nous.
2: Sí, en aquest cas, fins i tot, no? Els interessos que ja estan creats i molt curtplacista, no?
3: No, perquè mira, en la fusta, per exemple, és evident que és més fàcil importar fusta de Noruega o de Suècia, perquè et ve ja preparada, ja tenen la indústria i tal, que fer aquí. Però ara resulta...
1: Fins i tot està ben empaquetat.
3: Exacte. Sí. Però ara resulta quan s'hi han posat, han aconseguit fer una mena de conglomerats, que és una fusta tan resistent com i millor tractada i millor feta, i això es pot fer amb fusta més petita. I ara ja ho tenim, això. Aquesta tecnologia ja existeix.
1: 10:35. L'Abel volia dir alguna cosa més.
4: Sí, va. Només un apunt, una evidència, seny, precaució, recordar que 9 de cada 10 incendis són per causa humana, només un de cada 10 és per causa natural, per llamps, i sobretot doncs, evitar negligències. Hem vist que qualsevol petit espurna en aquestes condicions, ho vam veure dissabte de la setmana passada, amb l'incendi de les Gavarres, pot esdevenir un incendi catastròfic. No pot ser parar a la carretera que baixa del coll de la Creueta a fer una foto al Pedraforca i trobar-me 3 borilles de cigarret allà al voral. No pot ser això. No podem tirar cigarretes per la finestra. Ahir havia la sospita que l'incendi de la Noguera de prop d'Àger havia començat al voral de la carretera. Jo ràpidament sospito amb el típic que tira la borilla per la finestra.
1: Bueno, no ho sabem.
4: No ho sabem. No, jo, el que jo faig...
5: Focs artificials al costat de boscos...
4: L'Abel, diguéssim, fora RAC1, pensa això.
1: Ja.
4: Però vull dir, no pot ser. I fiquem-nos això al cap, ja no als boscos i a les carreteres, sinó no tirem borilles al terra,
5: general,
4: que la ciutat n'està plena, i per gravetat acaben totes al mar.
1: 10 i...
4: Que estic fart de veure...
1: 10:36, escolta...
4: Jo que fumo, però no...
5: Estem d'acord.
1: Com que et veig així, accelerat, que sàpigues que no ho he dit.
4: Sí,
1: perquè ja ho heu tastat?
4: Home, i tant.
1: Ens han portat a esmorzar aquest matí el gremi de pastisseria de Barcelona, que volia que tastéssiu els croissants que aquests dies s'han degustat al punt dolç del Festival Cruïlla. Ens els ha portat la pastisseria Mervia Canal, sensacional de Barcelona. 4 cops guanyadors del concurs al millor croissant artesà de l'Estat.
4: Ho puc entendre.
1: Us han portat el croissant de festuc.
4: L'hem provat.
1: el de tiramisú,
3: boníssim.
1: Oh, i el de lemon pie.
4: Fastuc farcideta per
0: dins. Això el Cruïlla, segons quina hora, aquest croissant compta com a droga, eh?
1: Vull dir, el podeu trobar a les botigues del carrer Montreí i a la del carrer Calvet, que ha estat, en fi, reformada. 10 i 36 minuts. Senyors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a Arturo Puento, Milagros Pérez d'Oliva, Joan Bordeus i bueno, l'Abel Caral, evidentment.
4: Sí, tota la tertúlia.
1: I la Sònia Andol. Sí, t'has quedat aquí. Sí.
4: Molta
1: cal. Hasta l'últim...
4: Sí, sí. I, de fet, em quedo encara a
1: Sí, el butlletí també et quedaràs. 10 i 37 minuts. Jo, abans de que... Només dir-vos una última cosa. De seguida passarà una cosa extraordinària en aquest programa.
3: Ah, sí?
1: Perquè dues persones són de l'àmbit de l'actuació fantàstics. No sé si han donat una entrevista abans junts. Val? Emma Vilarassau i Marc Bosch Vilarassau, mare i fill, que estan aquests dies en una obra de teatre esplèndida que es diu La Truita, doncs de seguida en aquest estudi per parlar de l'obra i d'aquesta nissaga, mai millor dit, Vilarassau Bosch. Moltíssimes gràcies, senyors.
6: Gràcies.
1: I tornem. 10 i 37 minuts. Va, hora d'actualitzar la informació aquesta hora del matí. Al costat de la Sandra Sotillo. Què tal, Sandra? Bon dia.
7: Bon dia.
1: També de la Mariona Martínez. Com estàs, Mariona?
7: Bon dia.
1: El conseller d'Agricultura admet que encara queda molta feina per fer els boscos de Catalunya. Ha posat deures als ajuntaments perquè tinguin al dia els plans de prevenció, també les franges de protecció. Òscar Ordeig, en aquest programa, avisant que aquesta feina no es pot fer des dels despatxos de Barcelona.
7: Ordeig reconeix que ja hi havia molta feina pendent abans de les onades de calor i que encara ara és més urgent. Ho ha dit aquí al Via Lliure.
8: Ayer vi algunos ministros claramente interviniendo sobre eso cuando lo que creo que no tienen ni idea de lo que es la aplicación del ESALE, porque había que...
1: Aquest, evidentment, no és Òscar Ordeig, sinó un, en fi, dels membres del govern, el vicepresident del govern andalús. Mirarem de recuperar aquest document d'Òscar Ordeig, com dèiem, en aquest programa. Si no el tenim a mà, doncs ja el buscarem més tard. Bé, en tot cas, és el conseller reclamant implicació als ajuntaments, recordant que la meitat dels municipis no tenien, com explicàvem a la tertúlia, pla de protecció contra incendis fins ara, i exigeix que totes les franges de seguretat estiguin fetes. El govern diu ha multiplicat per 10 les ajudes perquè la falta de diners no sigui una excusa. Ha estat el debat, evidentment, de la setmana. Els bombers, mentrestant, que encara treballen per controlar els incendis de Guimerà, que ja van estabilitzar divendres al matí, i el de Camarasa, a la Noguera, que va començar a cremar ahir a la tarda, que ha calcinat una vintena d'hectàrees, aquest últim va obligar a confinar els ciutadans de la zona, que aquest matí han pogut tornar cap a casa seva. I el foc, que també evoluciona favorablement, és el que crema al sud d'Espanya, a Los Gallardos, a Almeria, on alguns veïns ja han pogut també tornar cap a casa seva. Anem amb l'enviat especial de RAC1 a Almeria, Roger Perciba.
9: Sí, dia clau avui per poder controlar aquest incendi de Los Gallardos. Les condicions que ja des d'ahir al vespre i aquesta matinada són molt positives i com a mínim el perímetre de l'incendi no creix i queda estabilitzat en aquestes 6.600 hectàrees. Aquesta matinada, amb més humitat que les nits anteriors, els equips d'extinció s'han dedicat a controlar la reactivació de petits focus i assegurar el perímetre. Avui tornen a casa 600 de les 1.400 persones desallotjades. Ens referim a veïns de petites poblacions com Los Castaños, Almocàizar, El Faix i el càmping de Los Gallardos. També s'aixeca el confinament a la població de l'Obrín. A altres pobles com Pedra, els veïns han pogut accedir només de manera temporal a les seves cases per recollir documentació, medicines i en alguns casos fins i tot recuperar animals com gats i gossos. La Guàrdia Civil pentina la zona cremada per mirar de localitzar més possibles víctimes, mentre continuen les feines al laboratori de criminalística de la Guàrdia Civil a Madrid per identificar les 12 persones mortes en aquest incendi amb l'ADN dels seus familiars que ja han anat arribant a l'estat espanyol procedents de l'estranger.
1: Gràcies, Roger. Crec que ara ja sí que hem recuperat el document de veu d'Òscar Ordeig aquest matí al Via Lliure parlant de la feina pendent amb la gestió forestal.
10: Tenim un 25% de la superfície agrària, molt menys que la mitjana d'Europa, i molta més superfície forestal, 65% de la superfície forestal de Catalunya. Som dels territoris de tota Europa amb una superfície més gran. I aquesta superfície ha crescut molt les últimes dècades amb superfície i, sobretot, el més greu és que ha crescut molt en massa, en densitat. En què vol dir? Que s'ha abandonat. Això tot el bosc s'ha de gestionar. Hem de saber a cada lloc què és el que hem de fer.
1: Aquesta situació difícil al voltant de la gestió forestal, que ja hem vist amb els incendis que s'han produït a Catalunya i que pot complicar-se al llarg dels pròxims dies amb la tercera onada de calor que arrenquem avui i que també preocupa molt els professionals sanitaris. Les últimes setmanes hi ha hagut un repunt dels atesos per cops de calor i una setantena de morts. Per això demanen des del departament extremar les precaucions, especialment en el món laboral.
7: N'ha parlat la Via Lliure el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández. Ha recordat que els efectes de la calor cada vegada són més perjudicials per la salut perquè fa molts dies que la temperatura és més elevada del normal. I reconeix que això s'ha vist als hospitals.
6: Estem monitoritzant des d'aquest any justament això, no? Quantes persones atenem per cops de calor, per deshidratacions, etc. I això ha augmentat en les últimes setmanes. Ho registrem no només per saber quants, que és molt important, sinó per poder preveure què passarà, no? El que hem de remarcar són els missatges de prevenció, també per intentar evitar coses que a vegades són prevenibles, no? Com treballar amb les condicions adequades, fent les pauses, fent les hidratacions, tenint cura de la gent gran que...
7: Fernández també ha reclamat aplicar les mesures de prevenció per les feines a l'exterior, com ara respectar les pauses d'hidratació i treballar fora de les hores de més calor.
1: Aquest primer dia d'onada de calor i que ha d'anar en augment els pròxims dies, Abel.
4: Sí, amb temperatures que ja arriben als 30-31 graus en alguns sectors, doncs, de la Noguera, del Priorat, del Garraf, del Tarragonès, evidentment han d'anar pujant i avui recuperarem els valors de 40 graus de manera puntual, però els recuperarem cap a les comarques de la Plana de Lleida. A mesura que avanci abans els primers dies de la pròxima setmana, aquests 40 graus seran més fàcils d'assolir, sobretot cap a ponent, i fins i tot de passar dels 40, sobretot de cara a dimecres, que sembla que serà el pic d'aquesta onada de calor, que a la costa no portarà temperatures tan disparades com el vam tenir en mitjans d'aquesta setmana. A partir de dijous, la calor afluixa, però continuarem, dijous, divendres, afluixa de manera clara, però continuarem amb calor intensa.
1: Gràcies, Abel Caral, gràcies, Mariona Martínez, gràcies, Sandra Sotillo. Fins ara.
7: Fins ara.
4: Fins ara.
1: Dos minuts per tres quarts, pausa d'un minut i de seguida el que dèiem, la primera entrevista, crec, que donen en general a la seva vida, junts, en un estudi de ràdio, Emma Vilarasau i Marc Bosch Vilarasau.
11: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
12: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
13: Sona bé.
12: 4,3 litres de consum al 100.
13: Sona a Qashqai e-Power.
12: I el 0% TAE.
13: Sona que estreno un Nissan.
12: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
14: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
15: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
16: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem un any?
17: Rebobina el moment.
16: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
17: Més immediat que mai.
16: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS.

0: la càmera. Em veuen de sol.
1: Allà a la càmera, efectivament. Hola, Vilarassau.
0: Hola.
1: És que és molt complicat de fer un... Perdona, és que ara ho diré. Ja està. No rigueu, no. És que, o sigui, ara no es pot fer ràdio. Ara s'ha de fer ràdio, vigilar que hi ha una càmera de noción, vigila com et poses,
0: que no
1: si
0: poses
1: que tapo la Vilarassau, i ara la Vilarassau diuen que la càmera està allà.
0: Però bueno, està allà, em veuen de sobres.
1: Per favor, i total, no, abans, si no em veuen, pues no passa res.
0: Abans anàvem a la ràdio fetes uns torros, però ara ens hem de posar mones perquè hi ha càmera.
1: Hosti, tu, de veritat, eh? Fem una revolta o alguna cosa? La rebentem aquí mateix i ja està.
0: Sí, prou ja.
1: Prou ja, home. Bueno, aquests dies... Ara ens posarem seriosos, eh? Però puja la música, com si no hagués passat això. Aquests dies, al Teatre Poliorama de Barcelona s'hi està representant La Truita. La història passa en un dinar familiar, cosa que ja ens anticipa que res pot anar bé, de cap manera. És la manera que passa això al teatre, habitualment. Hi ha un dinar familiar... És el dinar de celebració, això no és sèrio, Vilarassau, no. Dels 65 anys del pare de família, i tot es complica efectivament quan la filla mitjana porta una truita de riu, s'entén, eh? Perquè no menja carn i, per tant, no vol tastar el fricandó de la mare. Aquest gest, aparentment, diguem-ne, inofensiu i quotidià, desencadena tota una discussió generacional on els pares creuen que les filles són toves i elles que el món que els han deixat és una merda. La Truita és una tragicomèdia esplèndida de l'autor Francesc Baptiste Amant, que ara el director Ferran Utzet ha posat en escena amb 8 actors, el repartiment és brutal, del de l'escenari, hi han els pares, hi han les tres filles, hi han dos gendres, hi ha una jove. D'aquests 8 actors, n'hi ha dos que en la vida real tenen també una relació familiar, amb truita o sense, bàsicament perquè són mare i fill. I gràcies a aquesta obra han pogut compartir escenari, crec que és el primer cop a la vostra vida.
2: La primera vegada.
1: Sí. Emma Vilarassau, bon dia.
0: Hola, bon dia, ara sí.
1: Marc Bosch Vilarassau, com
2: hola,
1: estàs?
2: Hola,
1: bon dia.
2: Molt bé.
1: És veritat, eh? Primera vegada que esteu a escena junts.
2: Sí, primera vegada,
0: primera
2: sí.
0: Vegada.
1: Molt raro o no?
2: No. O sigui, va ser com molt natural. I ha estat molt natural. I ho estem disfrutant molt, o sigui, cada dia. Sí,
0: la veritat és que sí. Jo tots, ell també, teníem les nostres pors d'ai, què passarà. Clar, mirar-li els ulls a algú, que és el teu fill en escena, intentar fer veritat quan hi ha això, a vegades... Però la veritat és que des del primer moment va ser com molt natural. De cop, quan assajàvem, ja érem un actor, una actriu, i ja no érem més mare-fill.
1: Sí, eh? Vau aconseguir trencar aquesta barrera fàcil.
2: Sí.
0: Molt fàcil.
1: És sorprenent, això, perquè, clar... vulguis o no, fins que no t'hi has posat per primera vegada, ja sé que sou grans professionals, diguem-ne, però hi ha d'haver-hi una sèrie de barreres, una sèrie de coses.
2: No, totalment. I... contra tot pronòstic, jo pensava, serà molt raro, no podrem trencar aquestes barreres, jo estaré incòmode, nerviós, tal, què pensaran, què diran, i no, des del principi va ser molt natural.
1: També és veritat que els personatges no és mare i fill.
0: No.
2: Exacte.
0: No. És un gendre que no em cau gens bé.
1: Clar, però... s'hi pot afegir una càrrega que ja distancia una mica de la realitat, no? Sí. Deia que gràcies a La Truita heu pogut treballar junts. És, en el moment en què se us proposa, no sé si ja hi havia hagut una proposta anterior de fer alguna altra cosa junts,
2: no.
1: I què veu pensar quan hi ha la proposta al damunt de la taula i dieu, vinga.
0: Uau, jo què? Vaig pensar...
1: Carai, uau,
0: sí. Però, home, he de confessar que em va fer moltíssima il·lusió. Jo pensava, igual em retiro i no aconsegueixo mai treballar amb el Marc, cosa que em faria pena. Doncs ara ja està, ja ho he fet. No és que m'hagi de retirar, però...
2: Això mai...
1: No fotis, eh?
0: Això mai. Però ja està, és un xec que faig de dir, vale, ja està, ho he fet, que bé.
1: I tu, Marc?
2: Jo havia treballat amb el Ferran, el director, el Ferran Utzet, a la gira de La Nostra Ciutat, i allà ens vam entendre molt, i quan em va proposar fer La Truita, doncs vaig pensar, doncs mira, si és amb ell i em sento tan còmode, doncs sí, endavant.
1: Clar, viu de jugar un paper, o sigui, suposo que és llegir molt bé el text i entendre que allò va cap on ha d'anar, tenir confiança en el director. La confiança és la paraula clau, no, suposo? En una obra de teatre general,
2: sí.
1: Però aquesta en particular, potser.
0: Aquesta en particular, sí, la confiança i l'espai segur, que sigui un espai segur la sala d'assaig.
2: Exacte.
1: Mm. Sí. A qui agafen primer?
0: A mi.
1: A tu t'agafen primer, llavors tu tens la informació abans?
0: És que sí, perquè jo vaig impulsar una mica el projecte.
1: De La Truita.
0: Sí, això neix d'una lectura a la Sala Beckett que va dirigir el Ferran Utzet.
1: Sí.
0: I ens va agradar molt a ell i a mi l'obra, i el resultat, perquè ja d'una lectura el públic es va posar dret i vam pensar, ostres, és que és molt bona. I els dos vam dir, fem-la. Vam picar moltes portes. I, finalment, el gran Domènec David Tó ens va dir que sí. És un gran productor, és un boig i es va embogir per aquesta obra. No és gens fàcil de produir per una privada, són 8 actors a escena, però com que va entrar el grec, finalment es va poder fer. I llavors el Ferran m'ho va dir, em va dir, pensat amb el Marc, i vaig dir, bueno...
1: Doncs... Quan ja estaves dins, eh?
0: Sí.
1: Quan estaves dalt del barco, diu, ara tiro la bomba nuclear. Bueno, jo, aquest personatge jo faria el Marc. I tu vas dir...
0: Que sí, evidentment, em va fer moltíssima il·lusió.
1: T'imagines ara tenen... que hagués dit, vols dir?
0: No, t'imagines? No, no, no. També t'he de dir que som un país petit. Tard o d'hora ens havíem de trobar. Segur. Jo m'he trobat amb molta gent a escena, amb molts joves. Gràcies a Déu puc treballar amb gent jove. I era cantat, un dia o altre ens havíem de trobar, doncs ja està, ja ens hem trobat.
1: I aquell primer assaig?
2: Aquell primer assaig...
0: La primera lectura,
1: lectura
0: recordo...
2: Ens va agafar un atac de riure.
0: Ens va agafar un atac de riure.
2: Tenim una escena, els dos, molt, molt important, i hi ha una pregunta en particular que és molt curiosa de fer, jo com a fill, a una mare...
1: Però es pot dir quina és o no?
2: Sí. Fem un petit
1: spoiler. Hi ha spoiler o no hi ha spoiler?
2: Sí, hi ha spoiler, però bueno, sí, es pot dir. La pregunta és... Vostè encara fa l'amor amb el seu marit? Llavors, evidentment...
1: La resposta es pot reproduir també o no?
0: No li responc.
2: Llavors, aquí hi ha poc. Cada nit hi ha poc mètodes. Entrem molt en un lloc molt.
0: I quan va arribar aquest moment a la lectura, tot l'equip es va pixar de riure.
1: Ja sabíeu que venia, no, suposo? Perquè tothom ha llegit el text.
2: Jo ja estava suant. Ui, ui, ui.
1: Hi ha un crescendo, no? I arriba aquella cosa de... Ara li dirà...
0: Estàvem els dos tensos de dir... Ara arriba, passem-ho, però no vam poder passar-ho.
1: Qui va riure primer?
2: Crec que vas ser tu. Jo te l'has fet com el més sèrio que vaig poder, la vas llançar i te'n vas fissar.
1: I ara no hi ha algun moment que us agafi, això? Que recordeu... Clar, torno a dir la professionalitat, però recordant aquest moment, pot passar que escena de cop hi hagi, hi hagi aquesta mirada i pensis, hòstia, la pregunta.
0: No, perquè aquí ja venim de tot el recorregut de l'obra, hi ha tota una càrrega que ja no.
2: Sí.
0: El que riu és el públic. Riu molt.
1: Bueno, és que aquesta carta també... Bueno, no, suposo que no. En el fons, penso que és inevitable que algú, ara que ens estigui escoltant, vagi a veure l'obra i li doni encara una càrrega més, sabent aquesta història prèvia i el que va passar en el primer assaig.
2: Sí.
1: Que li faci potser encara un doble de gràcia.
0: Exacte.
1: No?
0: Sí.
1: Hi ha una meta teatral aquí.
2: Sí.
1: Clar, és una obra que parla de família, de fet. Què és el que et va enamorar tu del text, Emma?
0: A mi hi ha dues coses. Primer, el tema generacional de les... hi ha tres generacions en aquesta obra, la dels 60 i tants, la dels 40 i la dels 30 o 20 i molts, i realment són molt diferents les tres, i les tres tenen molts retrets a fer a les altres.
1: Clar.
0: No només... ells a nosaltres, sinó també nosaltres a ells, saps? I és com... I això em va interessar perquè crec que és una cosa que està al carrer, que també passa, que hi ha una generació que s'ha sentit estafada o molt frustrada, i n'hi ha una altra de més jove que ja directament se situa fora del sistema, que és la filla petita, no? Que ja no vol saber res d'aquest sistema capitalista en el que vivim i d'aquesta autosuficiència que tenim i d'aquest confort i se situa fora, vull dir que són... I els pares que tenen tot el dret a dir però què hem fet tan malament? A veure, hem intentat criar-vos sense ideologies espirituals, amb un sentit pràctic, crític, perquè el matrimoni és d'esquerres, és una gent... Però també ho han fet malament. Es fa malament.
1: Què simbolitza la truita?
0: La truita... Jo crec que és per tot el recorregut de l'obra, és un peix que lluita contra el corrent, que posa els ous, que se li moren moltes cries, que dona la vida per les cries i que a vegades és inútil perquè els depredadors se les mengen totes i s'ha acabat. Però també és el detonant, perquè la filla és lactopesco vegetariana. I toca molt els nassos a la mare.
1: Això us ha passat o no, la cosa aquesta de... un àpat familiar que hi ha, el que té problemes amb el gluten, el que té problemes amb el peix, el no sé què.
2: El meu germà és lacto-pesco vegetarià.
1: Què?
2: Ho és, ho és. Sí, sí.
1: Què?
2: Quan va venir a veure l'obra va dir... Bueno, perquè hi ha un moment que hi ha com una discussió.
1: Però què m'estàs dient?
2: Tot és molt meta, tot és molt... Aquí trenquem molt la quarta paret constantment.
1: És que no m'ho puc creure. És això, l'acto... No sabeu ni què és. O sigui,
2: exacte.
1: No he pogut ni reproduir-ho, el que és.
2: Ell no es defineix com a tal, però sí, sí. Ell no menja carn, només menja peix i verdures i...
1: I li va molestar. Va dir, això no és ben bé així, eh?
2: Clar, sí. Sí, sí. Sí. Perquè l'antagonitzen molt, no?, a la pobra Sara per menjar, per no voler el fricandó. Oh,
0: sí.
2: I ell va dir, home, doncs...
1: M'estic enamorant molt fort de tot, eh? De les circumstàncies.
0: Sí, perquè hi ha un moment que la mare li diu, a la Sara, diu, perdona, però perquè siguis lactopesco vegetariana, no ets innocent en aquest món, no es pot ser innocent. Ara. Tots som culpables perquè mira la soja, el que provoca, mira la quinoa. I clar, el meu fill va dir, home, no li he deixat respondre, perquè... Perquè això són arguments de boomer, dic, bueno.
1: Ella volia intervenir en el text ja directament,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Ton germà. Bueno, clar, és una família estupenda, la vostra. Família d'artistes, amb àpats... Bueno, el teu germà no sé què es dedica, en realitat.
2: Ell va estudiar la carrera de música.
1: Ah, veus? Artistes
2: tots.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Escoltant la truita. No, saps què passa? Que és una professió difícil, és complicada. Molta gent es queda amb la il·lusió a la butxaca i no pot tirar endavant. I això crea molta frustració i molt desencant. I jo no volia que els hi passés això. Jo pensava, i si no té talent, què? S'entestarà a fer això i serà un desastre, saps? I com li diré? Home, és un problema.
2: Bueno, i per molt que tinguis talent, no hi ha cap garantia.
1: No, tampoc, a sobre.
2: Mai. Hi ha molta gent.
3: Bueno, i després el pes que significa, ja no perquè diguin els altres, m'aparto del que diguin els altres.
2: No, però també.
3: Però
2: també
3: tu tens un pare i una mare que són un símbol de país.
2: Exacte.
3: No? Que, a més, a l'edat que tu eres una criatura, anaves pel carrer i no podies anar pel carrer.
2: No es podia.
3: Anys 90, vull dir, en fi, els moments de la televisió més disparada, les obres de teatre.
2: Totalment.
3: I pensar, si jo no me'n surto pels meus mèrits, no? O sigui, el pes artístic, i
2: exacte,
3: cultural dels teus pares.
2: Exacte. Sempre em diran enxufat, nepo baby...
3: Però tot més enllà del que pensin els altres. Dic, per
2: sí,
3: tu mateix
2: exacte,
3: pensar...
2: Exacte, per tenir els meus propis...
3: Sóc digne successor d'això, d'aquest talent.
2: Em quedaré a l'ombra, podré forjar el meu camí, el meu nom, però per això me'n vaig anar a Londres quan es va donar l'oportunitat
3: a
2: estudiar teatre. Sí, per tallar vincle amb tot això i per poder fer el meu camí des de l'anonimat o des del meu propi nom, saps?
3: Clar.
2: I allà, clar, ningú sabia ni qui eren els meus pares, ni qui era jo, tal. I...
3: Com va ser això de Londres? Què tal va anar?
2: Molt bé, va ser increïble. O sigui, vaig anar allà primer a estudiar en un col·le d'interpretació i després vaig anar a un altre que es deia Central School i allà vaig fer tota la carrera.
3: Mm-hmm.
2: Vaig fer tres anys i mig.
3: Va haver-hi un pla B?
2: De...
3: A l'actuació?
2: No. O sigui, sempre hi pensava, però quan vaig acabar de la universitat i vaig començar a treballar, doncs ja no m'ho vaig plantejar. Vaig treballar a Londres un temps i després vaig tornar cap aquí i em va sortir teatre.
3: O sigui, les primeres feines són a Londres?
2: Sí.
3: Com a actor?
2: Sí.
3: Fent què?
2: Vaig fer una obra de teatre, una pel·li i una sèrie.
3: En anglès?
2: En anglès.
1: Ha treballat amb el Mark Rylance.
2: Mark Rylance, que és un actor anglès que... Bueno,
3: sí, el conec, Mark Rylance.
2: Sí, és increïble.
3: És boníssim.
2: Sí, és molt guai.
3: Això quan ho vas veure que començava a treballar i ho feia fora? Què vas pensar, Emma?
1: Vaig pensar quina pena.
3: Per què? Perquè et tenies perquè, lluny.
1: Sí, perquè els tenia, els dos, lluny.
3: Estaven els dos junts?
1: Sí.
3: Veu marxar junts a Londres?
2: Sí.
3: Amb el teu germà?
2: Jo estava vint amb ell, sí. Ell va marxar abans que jo i després vaig...
1: Ell va fer la carrera de música, el meu fill, a Londres, perquè tot el seu grup de metal, que ell trucava metal, se'n va anar a Londres i van anar tots junts.
3: Metal?
2: Metal. Rock.
1: Era
2: rock,
1: bateria.
2: Metal.
1: No, metal.
2: Metal, bueno... Sí.
1: Bueno, sí, era metal.
3: A tu et semblava metal, no? Emma, pel soroll et semblava metal.
1: Bueno, és el que et deia ell. Jo vull fer metal i tenien un grom i feia... Bueno, rock metal.
3: A veure, pregunto, samarreta negra grenyes o no?
2: Sí,
3: no,
2: home,
1: sí,
2: i tant.
1: Sí,
3: metal. Headbanging, no? Feia així? Doncs,
1: sí. I tocava si la bateria.
3: Blanco i en botella, sí. En principio, leche, sí. No?
1: I tocava molt bé la bateria. I se'n van anar tot el grup, el guitarra, el baix, el cantant i ell, tots... allà i vam fer tots la carrera de música allà.
3: Saps que m'encanta una cosa de la vostra família? Perquè, clar, jo no el coneixia el Marc, però és aquest humor que despreneu. No sé si és així tota la vida, però veig que us preneu les coses amb una alegria meravellosa.
2: Home, i tant.
3: Que us ha d'haver salvat de moltes coses.
2: Total.
1: Sí.
2: Quan un no es pren seriosament constantment, és que, clar, t'has de riure d'un mateix i de tot i de la vida.
1: El Marc ho té molt, això, la veritat. Suposo que et ve del papa més que de mi, perquè jo sóc més intensa. També tenim els nostres moments, fosquets, que quan som fosquets som molt fosquets, però després ens sortim...
3: Mira com riu, és que és fantàstic, de veritat. És intensa la mama?
2: Sí, de vegades sí. Però des del bon sentit, o sigui, no una intensa cosa negativa, que va, és perquè... Bueno, perquè ella té molta poètica i li dona profunditat a les coses d'un lloc molt xulo, molt maco. Mm.
3: Us ha aixecat el dit algun cop, com a Casa en Flames? Sí, el gest més famós dels últims anys de la història del cinema català. Per qui?
2: Bueno, d'adolescents, quan en revelàvem més, si quedava alguna... No?
3: El Marc, què tal, d'adolescent?

0: Ui.
1: Bueno. Tenia moltes inseguretats, era una persona molt insegura i realment Londres li va anar molt bé, jo crec que es va descobrir ell mateix allà. Per això s'estima tant, per això ell vol anar a viure a Londres i vol tornar, perquè li ha donat molt. Li ha donat
2: molt. I vas molts cops?
0: Sempre que puc vaig, sí, però clar, és tan insostenible ara aquella ciutat, és tot tan car i tan desorbitat, bueno, cada cop més com Barcelona, però allò és ja...
3: Bueno, és com el paradigma, no?
0: Exacte.
3: Londres ja s'ha convertit en un aparador, no? La gent que treballa no hi viu. No?
0: Exacte, total.
3: I és així. I molts pisos buits, suposo. Escolta, jo... Em sap greu fer aquesta pregunta, sobretot davant de la teva mare, però... entre les connexions amb el papa i la mama, amb el pare i la mare, en qui t'has sentit més proper o més... en moments de la teva vida, digues, mira, el caràcter, m'hi encaixo millor, xoco més, xoco menys...
0: Ostres...
1: Vaya pregunteta.
0: Quina pregunteta?
3: Vols que l'elimini? La puc eliminar, no, no. No, perdoneu.
0: No, però tens raó. O sigui, depèn de... En diferents moments de la vida, doncs, he connectat més amb un i més amb l'altre. El que dèiem, potser el meu pare de vegades pren la vida més amb comèdia i relativitza més les coses, però després ma mare m'ha ajudat molt a veure... a donar-me consells i com enfocar una situació o una altra. Els dos.
3: Recordes alguna cosa, Marc, que et fes pensar que volies ser actor? No pels pares, sinó perquè veiessis alguna cosa, una obra de teatre, una pel·lícula, alguna cosa que realment t'impressionés, que fes
0: sí.
3: Aquest...
0: Sí? Sí, jo recordo molt veure el Philip Seymour Hoffman, que és un actor que sempre he admirat, i sempre que el veia pensava, uah, és que el que fa aquest tio, tant de bo poder fer... una cosa així algun dia. Sí.
3: Les pel·lis, no?, de Seymour Hoffman. Sí. En Capone, per exemple.
0: Exacte. No? The Master. No. Moltes.
3: Un animal.
1: La veritat és que va ser perquè ell s'hi dediqués, va ser perquè nosaltres fèiem pressió dient, no,
3: contrària.
1: Has de tenir un pla B, has d'estudiar, has de... I jo em sentia com molt antiga dient això, però pensava, és que... Però ell va anar a Eòlia i va fer una obra... de final de curs, te'n recordes?
0: Sí.
1: I quan va sortir em va dir, tinc clar que vull fer això perquè han sigut la mitja hora més feliç de la meva vida. I vaig pensar, ole!
0: Home.
1: Ole! Vull dir que realment ho portava com... Ell havia fet primer d'Humanitats perquè nosaltres vam matxacar molt i va dir, prou, fins aquí, me'n vaig a Londres, vull estudiar teatre i ja està.
3: És molt bona aquesta que estaves apuntant, no?, dels pares que són actors i que, per tant, entenen perfectament el que és que una família et doni o no et doni suport, no? I de cop pressioneu per tingues un pla B, però sobretot aquesta feina de titiritero...
1: Sí, que penós, molt penós.
3: Sí, per dintre et senties una mica...
1: Sí, jo em sentia amb una contradicció molt gran, però patia, no? Soc patidora i patia, pensava que tingui un pla B, per favor.
3: Escolta, i Emma, la cosa aquesta d'aquell any anat a Londres, perquè tu la teva carrera bàsicament l'hem fet a Catalunya,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: T'ha fet alguna cosa enveja de dir...
1: Molta.
3: Oi?
1: Molta. Sí, aquesta capacitat de viatjar, de dominar les llengües, de... aquesta cosa cosmopolita que ells tenen, home, jo ni la vaig ensumar.
3: Tu
1: és
3: no
1: que
3: t'ho vas
1: plantejar.
3: Madrid. No, clar, és veritat, imagina't.
0: Bueno, però tu vas anar a París.
1: Jo vaig anar a París, sí, un any a estudiar, sí. Ah, però no m'hi vaig quedar 7 anys, com tu. Ell no, es va quedar 7 anys a Londres.
3: T'ho haguessis plantejat? T'hagués agradat? Fer carrera fora? En aquell moment, eh?
1: Jo tenia molt clar... Jo vaig tenir un nòvio francès que em deia, vine, queda't aquí. I jo pensava, i de què treballo? Jo tinc accent, per molt bé que parli francès. Jo tenia claríssim... I vaig dir, no, jo sóc actriu i vull treballar d'actriu, me'n vaig on parli la meva llengua, és que no arribaré mai aquí. Sí. I llavors li vaig dir, vine tu, i ell va dir, no, perquè jo no parlo català. I doncs ja està.
3: De què m'estàs parlant?
1: De què m'estàs parlant?
3: Ale. Escolteu, jo crec que... vaja, la recomanació és claríssima. L'obra és esplèndida, com m'estan explicant tots els crítics. Vaja, que això també no us ho he preguntat, però la rebuda és extraordinària.
1: La rebuda del públic és la més emocionant que jo recordo des de fa anys.
3: Sí, directament.
1: Sí, la gent que s'aixeca a aplaudir i va dient gràcies, emocionats, és com...
0: Això no m'ho havies dit. Des de fa molt que no senties una recepció...
1: Una rebuda bona l'he tingut Sí, no?
3: Sovint.
1: Però que el públic s'aixequi, tot una platea com és la del Poliorama, i la gent et vagi dient gràcies...
0: No, és molt maco.
1: És emocionant, des de dalt és molt emocionant. Perquè de cop dius, té sentit el que fem, hem fet bé algú, saps? Ens donen les gràcies. L'altre dia vam fer un col·loqui i una senyora va dir una cosa molt bonica. Va dir gràcies per arriscar-vos d'aquesta manera en aquest espai segur i fer-ho per nosaltres. I vaig pensar, no ho puc creure. Ha dit l'essència del teatre, aquesta senyora. Si m'està sentint, moltes gràcies.
3: Bueno, el risc i el teatre,
1: sí.
3: No?
1: Sí.
3: Surs allà com una mica fins a les últimes conseqüències, no?
0: Exacte.
3: Amb pilota picada.
0: I que cada nit pot passar qualsevol cosa. I com a equip tu has de remar a favor. I si a algú li passa alguna cosa, pues salvar, tal, no sé què. I també aprofitar-ho i jugar-ho, que és el que a mi em mola.
1: Clar, a més aquesta obra, al tenir comèdia i drama, arriba d'una manera molt especial. Perquè jo vaig fer l'Oreneta, que la resposta era molt bona, però la gent sortia molt tocada.
3: Destrossada, clar.
1: Destrossada. Aquesta, com que té la seva part de comèdia i el drama, l'hòstia ve al final, es queden com en xoc, però ho han gaudit molt, saps?
3: Mm. Acabo, sou gaire diferents abans de començar l'obra o no?
1: Tenim tots rituals diferents, però tots els 8, eh? Fa molta gràcia perquè ens veus per darrere.
3: Feu coses diferents tots.
1: I cadascú fa la seva
3: pel·lícula. Si allò ho gravessin, no donaríem crèdit.
1: No donaríeu crèdit.
0: Sembla un... Estem tots pirats.
1: Sembla... sí.
0: Veus la gent caminar, parlant sola...
3: Jo no vull saber el què, però qui és el que fa més raro de tot? El més sorprenent. El
0: més sorprenent.
3: Ens cridaria més l'atenció.
1: Tots som rarets, eh?
0: Bueno... La Júlia, que es posa a fer ioga allà al mig.
1: Ah, sí.
0: A mi això em fa molta gràcia.
1: La Júlia, sí, que fa pilates.
0: Fa pilates i de tot.
3: De veritat, eh? Quina meravella. La truita, el Poliorama, fins al dia
1: 8
3: d'agost, d'aquí un mes. I em sembla que amb temporada a la tardor, també, no?
1: Tornem a partir del 8 de setembre fins al 18 d'octubre.
0: Exacte.
3: Sou meravellosos.
1: Ai, gràcies,
0: tu també,
1: Xavi, tu també.
0: Moltíssimes gràcies.
3: Emma Vilarassau, Marc Bosch Vilarassau, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
3: I aquesta nit per sopar... Truita. No de riu. 9. 11 i 9 minuts, fem pausa i seguim, va.
2: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
4: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
5: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
6: La malaltia pulmonar obstructiva crònica provoca crisis respiratòries que poden deixar empremta per sempre. Cada exacerbació pot comportar deteriorament, menys autonomia i més pressió assistencial. Avui existeixen solucions innovadores que ofereixen noves respostes i esperança als pacients. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
2: Només els caps de setmana, Via Lliure. Amb Xavi Bundó.
3: 11 i 11.
7: 1, 2, 1, 2, 3.
2: El Via Lliure, primers auxilis.
3: Llucia Ramis, bon dia.
8: Bon dia.
3: Carlos Sanón, bon dia.
9: Bon dia.
3: Ja sabeu que això és els primers auxilis, per tant... en fi, cures per qualsevol mal, mals de tot tipus, cures des del punt de vista de la cultura, a través de les recomanacions del Carlos i de la Llucia. Avui, de quin mal hem de morir?
9: Bé, doncs, sí, exacte, una mica així.
8: És un d'aquests xungos, avui.
9: Sí, hi ha coses que a priori no són consustancials a l'estiu, és a dir, a les vacances d'estiu, però que sempre hi són. Ho érem quan érem nens i es veu que ara la cosa no ha millorat. Si Antonio Machado va escriure aquell poema de les mosques, dient que semblaven sempre les mateixes, les de la infància... Hi ha una cosa que per la majoria és igual de molesta, perseverant i per l'estiu. que són les matemàtiques.
3: Les matemàtiques?
9: Que et quedin les mates, que has d'estudiar mates.
8: Les classes de repàs de matemàtiques. Bon,
3: els deures de mates.
9: Jo no sé, jo per exemple al batxillerat a mi em van quedant sempre les mates. El primer, mates. El segon, física i química i mates. El tercer, mates.
3: Jo és l'única assignatura que quedé suspesa.
8: Jo també!
3: Sí, sí, va ser una, no prou, però... Sí, sí.
8: Una vegada, jo segon de BUP.
3: Jo sí, també deu ser al batxillerat alguna...
9: És que hi havia un curs que era molt complicat.
3: Molt tonto, molt tonto.
8: Sí, no, i a més, jo en el meu cas, mon pare sempre m'ensenyava les mates perquè ell havia estudiat matemàtiques i m'ho va estar ensenyat... O sigui, els cursos anteriors no vaig suspendre perquè ell me donava aquestes classes...
3: Esperant que ho estimessis,
8: jo, tu, també. No, a més, m'emprenyava amb ell, era sempre un drama, portada, o sigui, cop de porta... Era tremendo. I, clar, va arribar un moment, que era segon de buc, que ell ja no me sabia ensenyar el que estava aprenent, perquè ja no se'n recordava, no? I llavors aquí és quan vaig suspendre.
9: Sí, jo, de fet, les odiava tant que les imaginava com una aranya de veritat. O sigui, la tenia visualitzada.
3: Com una aranya?
9: Sí, o sigui, pensava en les mates...
8: Però una taràntula o...?
9: Sí, una aranya fastigosa d'aquestes que sempre... I, a part, sempre suspenies o bé per golejades, treies un 1 o un 4 i mig, que això deies, hòstia...
3: És molt pitjor,
9: Per un 4 i mig...
3: 4,75,
8: quina ràbia! Sí. Però si això et serveix de consol, es veu que això que et quedin les mates és molt nostre. És una malaltia de país.
3: Ah, sí, no, i cada cop sembla que cada cop...
9: Ja quedo pitjor. Més tranquil.
3: No, però cada cop pitjor, no? És a la selectivitat que han anat fatal les mates.
8: Sí, sí, fa poc sortia la notícia que la mitjana de la nota de matemàtiques de la selectivitat ha estat un 4,8. És el registre més baix de la darrera dècada. L'any passat varen millorar resultats, però perquè la prova era un model d'examen i de correcció molt light. I segons els experts, un dels problemes amb les matemàtiques sol ser el resultat del baix nivell de comprensió lectora, d'una banda, i de l'altra, la manca de recursos per aprendre-les. I després hi ha la versió no oficial, que és que falten professors de matemàtiques.
3: Ja.
8: Com que els bons matemàtics poden guanyar molta pasta en l'àmbit de la informàtica, de la intel·ligència artificial, de l'enginyeria, etc., n'hi ha pocs que vulguin ser mestres i professors, perquè això és molt vocacional i a part, els salaris són molt més baixos, no? I fa que molts professors de matemàtiques al final venguin d'altres branques.
3: Clar, o sigui, circumstancialment estan fent mates, però no.
8: I llavors, per tot això, si vos han quedat les mates, no patiu, que aquí no vos donarem classes de repàs,
3: només faltaria,
8: sinó primers auxilis.

0: Aquests són els Radiohead.
1: Sí.
0: I aquesta cançó no la conec, Carlos.
1: És una cançó que el títol és 2 plus 3 equal 5.
0: Què, què?
1: 2 plus 2 plus 4.
0: 2 més 2, 5.
1: Exacte.
0: Vale, vale.
1: Aleshores, la cançó parla d'això, d'aquestes cançons sempre tan animades de Radiohead,
0: sí,
1: que el que parla que si no surts de la teva habitació, 2 més 2 poden ser 5 perfectament.
0: Ah, val.
1: Les matemàtiques estan a tot, absolutament a tot a la nostra vida. Però igual tenim millor relació amb els números si estan una mica amagats, no? No com a assignatura, sinó que estan per sota d'altres coses.
2: No, és vera que una part del problema de les mates, dèiem, és la comprensió lectora, no entendre la redacció del problema ni què se'ns demana, i per això moltes vegades és absurd dividir entre ciències i lletres, perquè el món, al final, és tot el que ens envolta, no? Les ciències i les lletres alhora.
0: Sí, però vosaltres, vamos, teniu odi a les mates i a què us heu dedicat?
2: Hi havia aquella frase, no?, de qui val, val, i qui no a ciències. Però,
0: no és veritat, això.
2: No, no, clar que no és veritat. Aquí tenim tres proves. Però les matemàtiques són acumulatives i abstractes, i això què vol dir? Que l'aprenentatge és seqüencial. Si no entens o t'equivoques en un concepte bàsic, els temes que venen després esdevindran incomprensibles. No? I el nivell d'abstracció alt i de lògica estricta pot dur a bloquejos mentals, perquè si no segueixes l'ordre adequat, arribes a un camí sense sortida. No? I tens la sensació que no entens res de res i que no saps ni per on començar. Mm-hmm.
1: Però fixa't una mica com ho has dit. O sigui, perquè jo ho entengui, el Xavi també i els oients, has fet a servir una expressió gens abstracta, sinó evocativa. No? Has dit camí sense sortida.
2: Ja. Clar, tota cercant estona, sempre la imatge.
1: Clar, tota l'estona estem parlant en coses que puguis, mecanismes mentals que puguis saber de què estàs parlant, però mai són matemàtics, no?
2: Clar, i en aquest sentit t'agradarà saber que hi ha qui diu que les matemàtiques són com una escala i que cada esglaó depèn de l'anterior.
0: Clar.
2: I l'abstracció de la disciplina és que operes amb entitats invisibles, números, variables, teoremes, fórmules, símbols, etc. No?
1: Jo ja us he dit que jo sempre suspenia, però és veritat que hi havia un moment que un bon professor o que li havies dedicat el temps suficient a l'estudi que les entenies, no? I era un moment gairebé d'epifania, no? I aleshores les trobaves fins i tot maques, no? El moment que entens les equacions de segon grau, per exemple, que dius, hòstia, ara aquí jo faré 40 seguides que ja sé com va això, no?
0: Però tu el vas tenir, aquest profe?
1: Sí, vas tenir una professora que realment, hòstia, ho explicava tan bé que ho vas entendre i aleshores tot era més fàcil, no? Mm. Amb una paciència infinita, perquè, bueno...
2: No, jo també.
0: Sí? Tu també vas tenir una bona professora de
2: mates. Superbona, que és la que me va suspendre.
0: Ah, sí?
2: Sí. És la més bona, però és la que me va fer entendre les matemàtiques.
0: Clar.
2: O sigui, el concepte matemàtic, el que significava, és que fins aleshores
0: Clar. Jo
2: replicava el que aprenia, no sabia el que estava fent. No? Llavors, en un món interpretatiu, les matemàtiques t'aboquen a l'abisme de l'única resposta encertada. No, no hi ha aproximacions, Clar. Però te demanen com arribes tu fins allà, i aquest és el problema, no? No és com arribar-hi, sinó com has arribat fins aquí. En realitat, és superinteressant, això. No? Però arriba la correcció o la incorrecció, correcta o incorrecta. I si no les entens, si les estudies de memòria, que és el que fem la majoria... Saps les fórmules, però no saps com es
0: diu. Tu saps que aquest és tot el debat de la nova pedagogia de les matemàtiques,
2: ja.
0: No? Que primer s'ha d'entendre i després s'ha d'aplicar.
2: Sí.
0: Però bueno, després té les seves dificultats, això.
2: Sí.
0: Va, mirem de desxifrar d'on ve etimològicament, per tant, el nom científic de matemàtiques. D'on venen les matemàtiques?
2: Prové del grec antic... Matema, que significa coneixement, aprenentatge o estudi. Aquest terme deriva del verb mantano, que es tradueix exactament com aprendre. Per tant, les matemàtiques són aprendre, bàsicament. I l'evolució del concepte fins a l'actualitat es pot dividir en tres fases clau, que són els orígens, al segle VI abans de Crist, el filòsof i matemàtic Pitàgores va utilitzar per primer cop l'adjectiu matemàticos. En la seva escola, els deixebles es dividien entre els matematicoi, que són els que anaven més allà i s'apassionaven per la lògica i la deducció, i els acusmaticoi, que són aquells que només escoltaven, els oïdors. I després, a l'antiguitat clàssica, el terme matemata va passar a referir-se a les quatre disciplines principals o arts liberals, que eren l'aritmètica, la geomètrica, l'astronomia i la música. I en el sentit modern, amb el pas dels segles, el concepte es va especialitzar en l'estudi rigorós i deductiu de la quantitat, l'estructura, l'espai i el canvi.

0: Mítica, aquesta cançó de Pixies.
1: Mítica, mítica. I és veritat que les matemàtiques poden ser una cosa que no ens agrada, però els números sempre tenen una fascinació brutal. Aquí la cançó...
0: Pots perdre-t'hi, eh?
1: Totalment.
0: Si comences a plantejar numerologia, també pot condicionar la vida d'una manera considerable. Eh?
1: Totalment. Aquí, en aquesta cançó, la Monkey Go to Heaven, parla dels diferents números que s'han donat. És a dir, a l'home se li dona el número 5, perquè tenim 5 dits a la mà... El 6, el dimoni, sí. I el 7 és Déu, no? El 7 en moltes religions és un símbol
0: diví,
1: no? I la càbala, que en el fons era interpretar quin era el llenguatge o aproximar-se al llenguatge de Déu, doncs donava aquestes claus, no? Hi havia paraules màgiques que podien crear coses, no? Crear matèria. I els números eren absolutament imprescindibles.
2: De qualque manera, el fet que te vagin bé les matemàtiques o no, condiciona que després estudiï ciències o lletres, ho comentàvem abans. No? I això, evidentment, pot determinar que acabi sent metge, arquitecte, físic o escriptor. Però dèiem també que les fronteres no sempre són clares. No? I tenir una gran capacitat d'extracció pot fer que no et sàpigues moure per la vida quotidiana. No? Hi ha molts casos d'artistes, bohemis, pintors, escriptors, músics, però també de matemàtics i científics que han acabat vivint a la indigència per una impossibilitat absoluta de ser pràctics, no? De sobreviure el dia a dia, de saber anar a comprar al súper, d'anar a cuinar, de fer
0: pagar
2: factures...
0: Tant l'abstracció matemàtica, per tant científica, com l'abstracció de l'art...
2: Sí.
0: Et porten al mateix lloc, de desconnectar-te del món tangible.
2: No sabrà fer les coses pràctiques, no?
0: Com, per exemple, això a qui li ha passat?
2: Ara fa poc, Grigori Perelman, és un dels casos més recents, el 2003 va demostrar la conjectura de Poincaré, que és un dels problemes fonamentals de les matemàtiques contemporànies, i ell viu en una situació molt difícil econòmicament, viu a casa de la seva mare, a Sant Petersburg, i es comunica només de tant en tant amb uns quants col·legues per correu electrònic, no? Ha rebut els premis més prestigiosos de les matemàtiques, els ha rebutjat tots, i per ell... les matemàtiques diu que són un tema dolorós de discutir.
0: Carai.
2: I, per tant, no en vol saber res. Sent el millor matemàtic que hi ha actualment,
0: no vol saber
2: res perquè li fa mal el tema matemàtic. Perquè és això, no? Està tan endinsat dins aquest problema, aquest gran problema que és la matemàtica, que no en vol saber res, no? O, si no, recordeu, no?, de la pel·lícula L'indomable Will Hunting.
0: Home! L'indomable Will Hunting.
2: Sí.
1: Un altre personatge que també tenen una pel·li... han fet una pel·li de la seva vida també superinteressant, que també era inhàbil per la vida quotidiana, però un geni matemàtic va ser Alan Turing.
0: Sí.
1: Es pot considerar primer el pare de la ciència de la computació, un precursor de la intel·ligència artificial, i va jugar un paper decisiu desxifrant els codis nazis de la màquina Enigma de la Segona Guerra Mundial. Aquest tio, amb aquesta desxifra, va salvar milions de vides, no? I realment, al final, la veritat és que va acabar defenestrat, desconnectat absolutament de lo que és la vida més o menys quotidiana i normal.
2: I coses que passen quan decideixes entre ciències o lletres. Un mestre de les matemàtiques va ser Lewis Carroll.
0: Es diu... Lewis Carroll, el de la Alicia?
2: Sí.
0: Ah, sí?
2: Diuen que si no hagués escrit els dos llibres d'Alicia al País de les Meravelles, hauria passat a la història per les seves aportacions a la lògica, l'àlgebra i les matemàtiques. I després, es veu que quan parlam de genis matemàtics, sempre parlam d'homes normalment, no? Però hi ha Hipàtia d'Alexandria, que és la primera dona matemàtica coneguda, també va ser astròloga, que va viure del 370 aproximadament fins al 415. Després hi ha Sophie Germain, que va viure al segle XVIII-XIX, que va aprendre de forma autodidacta i va utilitzar el pseudònim masculí Monsieur Leblanc per poder estudiar a l'Escola Politècnica de París, que en aquell moment no admetia dones, no? O Emmy Noether, del 1882 al 1935, que va ser una matemàtica alemanya que va portar moltes innovacions en el camp de l'àlgebra, i quan va morir Albert Einstein va dir que era el geni matemàtic creatiu més important des que va començar l'educació superior de les dones. Sí.
1: I després el que deien, que les matemàtiques ens dona molt plaer, per exemple, la música, les cançons ens agraden o desagraden per una certa harmonia o simetria que en el fons són matemàtiques,
2: clar,
1: no? Els compassos, els ritmes, les notes... Els músics que avui consideren clàssics tenien molt a veure amb les matemàtiques. Pitàgores, per exemple, considerava que els planetes i el cosmos tenien una música harmònica, és a dir, creia que hi havia una música entre els planetes. A Bach se li ha acusat d'impersonal per la seva connexió matemàtica. Les seves variacions Goldberg, per exemple, no deixen de ser problemes d'harmonia matemàtics que feia pels seus alumnes.
2: No sé si heu llegit Nou Elogis de l'Imparell, d'Eddie Pou, que és el component de Zah i Los Arafontan. Estava publicat per l'editorial Akio, i el que fa Eddie Pou és repassar el top 50 de diferents països de tots els continents i ha vist que com més accés tenim a la música d'arreu del món, més diversitat sonora perdem. O sigui, tenim totes les músiques a l'abast, tot el món sense pot escoltar totes les músiques i resulta que tothom tria escoltar sempre les mateixes 50 cançons, no? Llavors ell planteja com ens afecta aquesta uniformitat i recorda que Roland Barthes deia que el primer que imposa el poder és un ritme de vida, un ritme de temps, de pensament, de paraula, i que en el nostre cas seria el ritme binari, no? Està molt bé aquest llibre, vos el recomano moltíssim, No ho elogis de l'imparell.
1: Sí, hosta, és molt interessant. Bob Dylan en té un llibre també meravellós que es diu Filosofia de la música popular, que aquí va publicar Anagrama. Diu que les cançons populars, el folk, el blues, el rock, la cosa no és matemàtica ni química, sinó alquímia. És a dir, perquè un més un, és a dir, música i lletra, no fan que funcioni la cançó, perquè no poden donar mai resultat dos. És a dir, música i lletra han de donar com a resultat tres. És a dir, clar, crear una cosa nova a partir de dos conceptes, no? I en aquest sentit també jo crec que connecta molt el que deies de l'Edipou.

0: John Lennon.
1: John Lennon, que tenia una fascinació per un número que era el 9.
0: Ja, ah, sí?
1: Amb els Beatles ja va fer aquella cançó horrible que era Revolution Night and Night.
0: I ah, sí, és veritat, no recordava.
1: Doncs aquí també aquest somni...
0: Però ell l'obsessionava, el 9.
1: Sí, però és perquè el 9 havia estat molt present a la seva vida. Per exemple, va néixer el 9 d'octubre del 40, la seva primera casa va ser el 9 del Newcastle Road a Liverpool. Brian Epstein, el mànager d'ell, va veure els Beatles la primera vegada el 9 de novembre del 61... Van signar el contracte amb EMI el 9 de maig del 62. Va conèixer Yoko Ono un 9 de novembre.
0: Carai.
1: El seu fill també va néixer el 9 d'octubre.
2: Però és allò que te comences a fixar, no?
1: Sí. Bueno, lo del fill jo crec que van parlar amb el ginecòleg. Dic, mira, ho podem aprofitar. I després, ell, el seu darrer domicili era i on el van matar un 8 de desembre, diuen els que volen sempre arrimar una mica el tema del 9, que era el dia 9 en Japó. El Japó era el 9, encara que per nosaltres... Però, bueno, malgrat això, jo crec que realment el 9 era un número que era molt important i que, en certa manera, pues, l'afectava i el condicionava.
2: Uh-huh. I vosaltres teniu un número preferit?
0: Uf, no.
1: Jo
0: l'havia tingut, però no, ja no.
1: Jo el 2.
2: Tu el 2,
0: eh? Tu el 2, però et condiciona, també.
1: Sí, quan has de triar alguna cosa...
0: El 2 va per davant.
1: Sí, sí.
0: Sí,
1: I de xaval, no. Els esclavos es baixava de 2 en 2.
0: De 2 en 2.
2: Sí. Jo he anat canviant i sempre han estat 3, 7 i 9. És a dir, vaig de tant en tant... Però, per exemple, el 5 no m'acau bé. El 4 tampoc em cau bé, no? És a dir, hi ha números que no m'acaben d'agradar.
0: Que tu els veus venir... Nah.
2: Ah, no, aquest no. Però, en canvi, el 21 m'acau bé, el 23 també m'acau bé. No sé, és curiós, m'agraden més els imparells, no? Diuen que triem un número per una qüestió de seguretat i perquè és una forma de control a l'hora de fer les coses, no? La faré tantes vegades, la cinquena vegada ho deixaré de fer, etc. No?
0: Ara estava pensant en lo del gimnàs, que sempre hi ha aquesta cosa de la repetició, no? Sí, ho has de fer 3 repeticions i llavors faràs 15 exactament i no sé quantos. Doncs, clar,
1: jo la faig 2.
2: Ja dius prou.
0: Bueno, escolta, va, com a trementinaires del Via Lliure ens heu de donar una mica de remei pel mal de les matemàtiques.
1: Bueno, de fet, llegir més, abans la...
0: Ah, llegir més?
1: Sí, ho contava.
0: No fer exercicis matemàtics, no llegir.
1: No, és a dir, ella parlava de que la comprensió lectora és una de les coses que afecta. És a dir, clar, donar temps a entendre el que estàs llegint, encara que sigui un enunciat d'un problema matemàtic. Entendre que hi poden haver moltes capes d'informació. Aleshores...
0: Això t'ho deien molt els profes, eh?
1: Sí.
0: Abans de respondre, llegiu bé l'anunciat.
2: Exacte. Què us estem preguntant, exactament?
0: Ara, el càlcul que hem fet...
2: Jo pensava sempre que hi havia trampa.
0: No, però a veure, és que tampoc no hem fet un càlcul dels cops que l'anunciat estava malament.
2: Sí, bueno, cert.
0: Això també podríem debatre.
2: Sí, clar, i els que veníem de lletres dèiem, un moment, és que això no s'entén.
0: La coma està mal posada.
1: Exacte.
2: Però també es poden fer altres coses, com, per exemple, veure les mates en un context pràctic o filosòfic, no? Com s'aplica la música, com s'aplica als esports, a qualsevol activitat, no? Perquè sota de gairebé tot hi ha sempre la simetria i les regles amb números i abstraccions.
1: I això, no tenir por de l'abstracció, és a dir, que no estem sempre intentant buscar exemples que ens ajudin a entendre les coses.
2: Emprar les matemàtiques com un joc. Ens hem oblidat de parlar dels escacs, dels jocs d'estratègia, que es fa servir la lògica, de les probabilitats, del Rubik, dels jocs de cartes, que tot això està molt relacionat amb les matemàtiques.
1: Una altra cosa que sempre es deien, canviar la teva manera d'estudiar matemàtiques.
2: O passar-te lletres directament, que tot sí que vaig fer jo a partir de tercer ja no vaig fer matemàtiques
1: sí,
2: mai més.
1: Jo també, a Cou, quan vaig arribar a Cou, va ser com arribar a la platja.
0: Déu-n'hi-do.
2: No les trobo a faltar, però no, m'hauria agradat que m'agradassi.
0: Això sí, això és una altra cosa, però no s'ha donat el cas.
2: Ja,
0: bueno, mai se sap, potser trobeu ara el professor adequat. Bueno, Lucía Carlos, amb què tanquem avui?
1: Bueno, una participació clàssica de TV3 al programa d'Albert Tom del Club, de la calculadora humana.
0: Ai, sí.
3: Per tant, silenci al públic, silenci a casa, també.
4: Sí.
3: Fora música, ja no hi ha música, Anna. Va.
4: Entonces, ¿todo preparado?
3: Un, dos i tres.
4: Tres, empiezo su momento, ya. Vale, ya está. ¿Has terminado todavía, no?
3: No.
4: Vamos ahora a repasarlo en voz alta
0: para
4: que
0: vean cómo es el resultado.
4: Sumando esto. Son 37, 73, 78, ¿correcto?
2: Què?
0: José Bono.
1: José Bono.
0: José Bono era aquest senyor, la calculadora humana.
1: Que hi havia un senyor del públic amb una calculadora
0: sí, sí,
1: i anava menys...
0: apuntant.
1: I a l'Albert Toma parla i deia que perquè ho deia el japonès al final, que no tenia cap sentit.
0: Això m'hagués agradat, eh? Que ho haguéssim pogut fer a classe en un moment determinat. Quan estàs allà en un examen, que has de fer silenci al presidente i comencis... És correcte? No, és correcte, no ho sé. Vull dir, t'ho han de corregir els profes d'aquí uns dies.
1: El que passa que amb aquest tall hem fet més per les lletres que per la ciència.
0: Això sí. Bé, tanquem el Primers Auxilis. Carlos, Llucia, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, que vagi molt bona ferrada.
1: Ciao.

0: A RAC 1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
1: 11:33, què tal, Gemma Herrero? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Va, que de seguida farem una mica de Mundial. Una mica de Mundial.
2: Home.
1: Vaya semifinals que han quedat.
2: Bueno, precioses.
1: Vaya tela.
2: Interessantíssimes.
1: Però abans... A les 11:33, sembla que tenim alguna última hora des d'Almeria, perquè ha sortit fa una poca estona el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, que acaba d'informar que finalment s'ha pogut estabilitzar, per tant, bones notícies, el tràgic incendi a Los Gallardos, Almeria. Això està possible, diu, gràcies a les condicions meteorològiques favorables d'aquesta nit passada.
3: Las condiciones meteorológicas de la noche han sido sumamente positivas y sumado al esfuerzo colectivo de todos los cuerpos que están trabajando, de todos los efectivos, pues han conseguido algo que me parece fundamental, que es que podamos dar esta buena noticia de estabilización de este incendio tan cruento, complejo, difícil y terrible, ¿no?
1: El que ha fet el president andalús també és actualitzar les dades de l'incendi que ha cremat un total de 7.000 hectàrees en un perímetre, atenció, de més de 40 quilòmetres. 7.000 hectàrees en 40 quilòmetres. En tot cas, la notícia és que ja està estabilitzat i arran d'aquesta estabilització del foc, el govern andalús diu que ha autoritzat ja el retorn de forma progressiva dels més de 1.000 veïns desallotjats que quedaven. El president andalús, que també ha recordat la importància de, sobretot, per evitar el que va passar, fer cas a les ordres de les autoritats en cas d'incendi.
3: Cuando se le dan instrucciones, y digo instrucciones, no son recomendaciones, lo decía también el vicepresidente de la Junta, lo decía el ministro de Interior, lo ha dicho varias autoridades, lo vuelvo a repetir, nosotros lo llevamos diciendo muchas veces, no son recomendaciones, son instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Son órdenes. O sea, no cabe duda, es una orden directa que se le da a un ciudadano precisamente por velar por su seguridad, porque pone en riesgo su vida y pone en riesgo también la vida de los equipos de emergencia que muchas veces tienen que ir a rescatarlo y se pueden poner en riesgo, ¿no?
1: És una recomanació importantíssima tenint en compte les conseqüències de l'incendi, perquè recordeu que hi ha 12 morts i 8 denúncies encara per persones desaparegudes. Encara, de fet, es manté el rastreig per buscar aquests desapareguts i els bombers faran batudes per acabar d'inspeccionar totes aquestes zones afectades. De seguida el Gemma Herrero, però abans els consells dels supermercats Consum.
4: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. RAC Consumidors amb Consum. Que bé sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia. Consum,
5: entre nosotros. Sabíeu que el gelat és l'snack preferit dels consumidors durant l'estiu? Doncs sí, el 39% dels consumidors manifesten que, a l'estiu, prefereixen picar un gelat abans que una bossa de patates o una xocolatina. Avui, a RAC Consumidors, amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum, parlarem dels gelats i dels diferents tipus que existeixen. Quin és l'origen del gelat?
6: Tot i que els orígens són incerts, hi ha referències a begudes gelades o refredades amb neu o gel anteriors a l'era cristiana. L'elaboració de gelats ha evolucionat molt al llarg dels anys. Ha revolucionat el sector i s'han establert diferències segons el tipus de composició del producte.
5: Quins tipus de gelats trobem avui dia?
6: Els gelats de crema o de llet, que solen ser d'origen làctic, i els gelats d'aigua, elaborats amb fruita. Aquí també hi trobaríem els sorbets i els granissats.
5: En quins formats podem trobar-los?
6: Tenim el cucurutxo, una o diverses boles de gelat de crema dins d'una galeta de neula. El tall de gelat, d'un o més sabors combinats, pot anar acompanyat de neula. El gelat de pal pot ser de crema o de gel. Es presenta sobre un pal de fusta o plàstic per consumir-lo més còmodament. I el flash, gelat, generalment de fruita, presentat en un envàs de plàstic. Cada vegada més persones el fan a casa amb fruita natural i sense additius.
5: Alguna curiositat sobre els gelats?
6: Segons dades de l'Associació Internacional de Productes Lactis, el rànquing mundial de consum de gelat l'encapçala Nova Zelanda amb una mitjana de 26,3 litres per habitant i any, seguida dels Estats Units, 24,5 litres, i Austràlia, 17,8 litres. A Espanya, el consum se situa al voltant dels 6 litres i mig per habitant i any, lluny de les grans xifres d'altres països.
5: Això vol dir que només mengem gelats a l'estiu?
6: Per les dades es veu que sí, que el consumidor espanyol associa el consum de gelat a l'època estival. Però cada vegada tenim més opcions de sabors, preparacions i formats que poden cridar-nos més l'atenció també a l'hivern.
5: I fins aquí el programa d'avui de consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
4: Consum. Junts és cooperativa.
0: A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
1: Dos quarts i mig de 12.

0: Què tal, G. Barrero? Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Els que sou oients del Via Lliure ja la coneixeu. De les últimes setmanes també, evidentment de tots aquests anys, però les últimes setmanes, cada cop que hi ha Mundial, apareix aquí, ping, G. Barrero, per acompanyar-vos una estona amb algunes de les circumstàncies que envolten aquesta competició. I hem entrat ja a la recta final, com us explicàvem aquest matí, d'aquí una setmana, just la final del Mundial de Futbol. I què, i què?
1: Pues que ja tenim semifinals, i menudes semifinals. FIFA, una altra cosa no, però a les semifinals ha quedat niquelada.
0: Perfecte.
1: O sea,
0: crec que si la dibuixes Francia, abans de començar...
1: França-Espanya, partidàs, i què en dius de l'altra?
0: O sea, l'Argentina-Anglaterra.
1: Vamos, o sea,
0: amb tota la càrrega emocional que hi ha al darrere.
1: Niquelat. Comença a acabar-se, però anem a disfrutar, a gaudir una miqueta de tot el que ha passat, no només el que passarà a semifinal, sinó el que ha passat també a quarts de final. I vam, anem a començar la nochecita que nos han pegado Inglaterra-Noruega i l'Argentina-Suïssa, que els dos partits han estat molt emocionants. Aquest ha estat el moment decisiu de l'Argentina-Suïssa.
2: There is a clear simulation. Final decision, yellow card number 7.
3: No! No! Red!
0: Això ara que els àrbitres tenen un micro i diuen que van expulsar a la gent.
1: Els crits dels jugadors.
4: No.
1: Era el minut 68. Suïssa acabava d'empatar el partit i Argentina, diguem-ho, que estava passant-lo una mica malament.
0: Allò que diuen que estava grogui.
1: Sí, estava passant una mica malament. Es produeix una falta de Leandro Paredes a Émbolo. L'àrbitre ensenya groga a Paredes, però el VAR lo revisa. I passa això.
2: There is a clear simulation. Final decision, yellow card number 7.
3: No!
0: Giren la targeta, no? En comptes de donar-li a l'atacat, doncs a l'atacant.
1: I que sí, és veritat que Émbolo va simular. O sea, és claríssim que es llença, però... En fi, Émbolo al carrer, Suïssa en 10, pròrroga, i a partir d'aquí, el golàs de Julián Álvarez i el tercero de l'autor. El gol de Julián Álvarez us sortirà una mica més car, eh?
0: Ha pujat
1: 20 milions.
0: Aquest gol ha pujat 20 o 30 milions, sí, és veritat. Mira que el Mundial estava baixant, eh, el preu.
1: Sí, perquè no estava... Bueno, ni ell, i excepte Messi, és que estaven baixant tots.
0: Messi, que per cert no ha estat especialment bé aquest partit.
1: No, és el primer... Bueno, és que, pobre home, en fi, o sea, jo estava a punt de començar una campanya de Freedom for Messi. O sea, el pobre Messi ja no pot fer res més. Ha d'estar esgotat.
0: Home, si ha d'estar esgotat.
1: I té 39 anys.
0: Si no hi ha, a veure, no hi ha equip
1: 39.
0: Per Argentina. Ho sento, no hi ha equip per Argentina.
1: Ell ja no pot fer més.
0: Ja està, ja fa tot el que pot.
1: A veure, s'acaba el Mundial i li deixen una mica que fa, o sea, se'n vagi al iot, o jugui als nens,
0: pobrets.
1: En fi, al golf, que faci el que vulgui. L'altre dia el vas veure davant d'Egipte com plorava.
0: Sí.
1: Com plorava el pobre Messi.
0: Es va veure fora, perquè, clar, per ell cada partit pot ser l'últim de la història seva al Mundial, no?
1: Em feia molta pena.
0: Sí.
1: I Scaloni, que després del partit li van entrevistar, i va dir això.
5: No me sale preguntarte nada y quiero saber cómo estás, qué sentís.
6: No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejado.
0: Ja recordem que aquest partit
1: ja
0: és els de quarts de final... No, perdona, el de vuitens de final, l'Argentina contra Egipte.
1: Egipte.
0: Està perdent Argentina 2-0, un minut 80,
1: sí,
0: i acaba guanyant 2-3 sense anar ni a pròrroga ni a res.
1: I clar, i com no són intensos, com els argentins, no tenen una intensitat màxima, en fi, el tècnic argentí, Scaloni, ja una mica més calmat aquesta matinada, sí que reconeixia que, home, una miqueta de sort estan tenint.
7: Sabíamos que era un equipo muy físico, de esa parte creo que no, nos pusieron mucho en dificultad, no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones. La verdad que hoy estuvo de nuestro lado la suerte, la realidad, porque a ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó. Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor.
1: Sí, tienen cosas que mejorar.
0: ¡Home!
1: Sí. Unas cuantas.
0: Totes.
1: I ara, Xavi, arriba el moment.
0: Què?
1: Va.
0: No.
1: Sí, aquesta vegada sí.
0: No.
1: Dale.
0: No.
1: La de la selección. L'aliento con el corazón, dale!
0: Puja més la música, home, que no se'n senti.
1: Queremos ser campeones otra vez. Y 32 años después,
0: la cabroneta va a vengar.
1: La copa que le robaron al 10, la que no nos dejaron
0: levantar. Hem de dir estrella, no?
1: Estrella.
0: Quiero ver...
1: Dale, dale. Dale.

0: Cuidado amb això, perquè la cançó ja parlava de les Malvines. O sigui, la cançó ja parla de les Malvines i de Diego i va jugar contra Anglaterra.
1: Totalment,
0: o sigui, això pot ser...
1: Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, la turra que se nos viene encima.
0: Quan juguen?
1: Dimecres
0: o dijous?
1: Dimecres.
0: O sigui, tenim 3 dies ara encara, vinga.
1: Turra, la mare de totes les turres. Una Anglaterra argentina en tot el que suposa. Les Malvinas. La mà de Déu, que fa 40 anys,
0: sí, és del 86, exacte, del Mundial que guanya...
1: Fa 40 anys. Una rivalitat i una enemistat absolutament històriques. La turra, l'afició argentina, ja ho cantava així.
0: El que no salta és un inglès,
1: ja lo
0: és que
1: ves. El que no salta és un inglès.
0: Ara... Cuidado amb el partit, perquè les dues aficions són probablement de les més actives, intenses que hi ha. O sigui, que si realment hi van aficionats argentins i anglesos, cuidado amb l'estadi, perquè pot ser un espectacle. Esperem que no traspassi certes barreres, diguem-ne. Però...
1: Bueno, fins ara ha estat tot molt controlat i les aficions s'han comportat molt bé. No ha arribat cap incident greu en aquest Mundial. Esperem que sigui així. I si l'Argentina ho va passar malament, l'Anglaterra també va sofrir davant Noruega el seu, eh? També a la pròrroga i també en polèmica. Veràs, el gol en el qual Anglaterra va forçar la pròrroga prové d'un servei de porteria noruec que toca en l'Spider Cam, que hi ha al camp...
0: Que és aquesta càmera que hi ha penjant de sobre l'estadi, amb uns cables.
1: Això mateix. I que canvia la trajectòria de la pilota. La mateixa Fox Sports, que és la que té els drets de televisió, va dir que sí.
0: Que sí que va tocar la càmera.
1: Que va xocar contra l'Spider Cam. Sí. Però la FIFA...
0: La FIFA
1: diu que no. Però espera.
0: I a la FIFA sempre ens la creiem, tot el que digui.
1: Tot. Bueno,
0: impecable.
1: En la targeta que li va treure al jugador belga, per supos que van fer ahir un comunicat, per suposat que no es creien que no hi ha ingerències de Trump, per suposat. Però bueno, espera que l'ambient en la selecció anglesa es pot complicar perquè Tuchel, el seleccionador, que no és molt popular, que diguem...
0: Aquí, a on?
1: Anglaterra.
0: En general,
1: Anglaterra?
0: A Tuchel no agrada l'entrenador?
1: No massa, home. Ara ja sí, perquè estan a semifinals. Però ha hagut molta polèmica en les convocatòries, si portava aquell jugador sí i l'altre no, i no agradava massa. Bueno, doncs li van preguntar a Tuchel després del partit que l'havia semblat, i va ser una mica crític en l'equip. Li van preguntar després a Bellingham, el gran heroi, quin Mundial està fent, després de tocar-se els ous a Madrid durant tot l'any.
0: Això hi ha molta gent que diu, mira, els hi han anat molt bé els últims dos anys, els jugadors del Madrid, per fer aquest Mundial que estan fent.
1: Mira Mbappé.
0: Dos temporades sense fer res.
1: Mira Mbappé i mira Bellingham. Han arribat fresquets.
0: Sí, fresquíssims.
1: Bueno, doncs li van a preguntar a Bellingham per lo que havia dit Tuchel i que què li semblava i va deixar anar això.
2: Well, maybe he doesn't know what it's like to play in those kind of conditions against Erling Haaland, Odegaard, Nusach, Soloff.
1: L'entens? You know,
2: that's not an easy team to
0: home,
2: play.
0: Home, diu això que...
1: Potser ell no sap el que és jugar en aquestes condicions davant jugadors com Erling Haaland, Odegaard, Nusa o Sorloth. No és un equip fàcil contra el qual jugar. Crec que hem intentat crear un ambient positiu. Hauríem de continuar així. No guanyarem tots els partits rebentant la pilota i amb mil passades.
0: Mm. O sea, però li ha fumut una castanya al seu seleccionador.
1: Però, vamos, a la mà oberta,
0: Però després d'arribar a semifinals, això no sé
1: jo. A la mà oberta, buen rollito.
0: No, la frase és, potser ell no sap què juga contra... Bueno, calmi.
1: Això mateix, buen rollito, sí, senyor.
0: Sí.
1: I ara anem a un altre temazo. Vamos, Avi!
0: No, aquí no em trobaràs. Superestrella, Aitana, la Jou està desfent-se. M'encanta, l'encanta.
1: És temazo.
0: Però aquesta no és la que ha triat... Espanya no era la de Quevedo.
1: Veuràs, és la cançó triada per Espanya quan acaben els partits.
0: Ah!
1: De Quevedo.
0: És dels gols.
1: La de Quevedo i la de Especha de Rosalía és la dels gols.
0: Vale.
1: Luego tenen un altre per al calentament, que són la de Bad Bunny, Café i Ron o la Morocha de l'Urcra, però aquesta gitana sona si guanya Espanya després dels partits.
0: Judit Vila diuen que els esgarips que està fent des de la redacció amb la superestrella se senten des de l'altra banda de la diagonal.
1: Aquesta cançó és per adornar-lo tot.
0: Sí, sí.
1: Però bé, el que anaven. Espanya també en patiment i per la mínima contra Portugal i Bèlgica. Ja estan semifinals per segona vegada en la seva història. No estan tan brillants com a l'Eurocopa, però aquí, ahí estan, semifinales. I el mèrit és de tots, sí. Però hi ha un jugador especialment al qual donar-li les gràcies.
0: Sant Fermín encara tira fins dimarts, em sembla, encara hi ha encierros, no?
1: Fins dimarts, que és el partit d'Espanya.
0: Què vols dir, que quan s'acabi el Sant Fermín...
1: I el pobre de mi, ai, mare.
0: Quan s'acabi Sant Fermín, l'estrelleta de Sant Fermín de...
1: Esperem que no. Bueno, jo espero que no. Aquí hay que donar-li les gràcies, efectivament, és a Miquel Merino, al pamplonica Miquel Merino. Seu va ser l'únic gol davant Portugal en els minuts ja de descompte el dia 6 de juliol. Mm. El xupinazo.
0: Ese.
1: I què va dir Merino res més acabar el partit?
3: Miquel, vaya gol, ¿no? Último minuto, la locura. Fue una locura, la verdad que... No sé, San Fermín me protege o algo, pero cada vez que hay un día 6 o cerca de las fiestas... Tengo esa suerte, muy contento.
4: ¿Te has especializado en goles importantes o qué?
3: parece ser. Es lo que toca cuando estás preparado, estás con ganas de ayudar y te dan la oportunidad. Así que bueno, lo he metido yo, pero ha sido también gracias a todo el trabajo de todos mis compañeros.
0: La gent que són de Pamplona això ho viuen molt.
1: Home,
0: i diu, m'està protegint Sant Fermín, home, ja no el
1: tu
0: pot
1: diràs,
0: protegir
1: diràs,
0: res més.
1: I va sortir a parlar amb el pañuelico.
0: Sí, diu que els dies 6 el protegeix o l'entorn de tal, perquè jo diria que ja va marcar a l'Eurocopa de fa dos
1: sí.
0: anys contra Alemanya, em sembla
1: sí,
0: que era aquell gol a Stuttgart. Quan Espanya es classifica per les semifinals i llavors acaba guanyant l'Eurocopa. I crec que ja ara per aquesta època, no sé, 5 o 6 de juliol.
1: Sí, bueno, él té la dèria de que és Sant Fermín, perquè ell és molt... Bueno, és, qualsevol que sigui de Pamplona, o sigui, sí. O eres de Sant Fermín o
0: mira, m'ho diuen, sí. El gol de fa dos anys a la Eurocopa del 2024, de Merino, que classifica Espanya també a l'últim minut, pràcticament, em sembla que és a la pròrroga,
1: sí.
0: També minut 119 o 120,
1: sí.
0: Va ser 5 de juliol.
1: Veus?
0: El dia abans, o sigui, a la porta de...
1: Bueno,
0: el dia
1: del
0: xupinazo.
1: És que les Eurocopes, els Mundials, normalment, salvo el de Qatar, es juguen sempre a la mateixa època.
0: O sigui, què vols dir? Que la selecció espanyola, fins que tingui 550 anys, ha de portar Miquel Merino per si de cas.
1: Pobre, com amuleto. Pobre home.
0: Exacte.
1: Fill de futbolista va sofrir una fractura al peu dret, ho diré, que li va deixar cau pràcticament tota la temporada. O sigui, li van operar, en fi. No va jugar fins dos mesos abans de que comencés el Mundial. De la Fuente li va esperar i s'ha demostrat que tenia raó. El divendres passat, enfront de Bèlgica i després d'un tir de Cubarsí, que Mundial està fent Cubarsí també, Merino va aprofitar el rebuig. Aquesta vegada en un espectador d'excepció en el camp. Estava el seu fill de dos mesos, que es diu Marco, que per fi va poder viatjar amb la seva mare al Mundial.
0: Uh-huh.
1: I escolta què deia Merino.
0: A ver.
5: ¿Cómo le vas a explicar a ese bebé que tenías en brazos lo que está haciendo su padre en este Mundial?
6: No lo sé, por suerte hay YouTube y hay Internet y se lo podré enseñar porque con palabras es complicado explicarlo. Como no estuvieron en octavos, he tenido que repetirlo para que lo oyeran en directo y no, la verdad que muy, muy contento de que estén aquí porque son mi fuerza y bueno, estoy seguro que parte de la suerte que he tenido de que este balón me haya caído es por la buena energía que me han dado ellos. Me siento un privilegiado de poder estar viviendo esto, de poder encima tener a mi familia aquí. Me acuerdo el otro día cenando con mis padres y mis tíos decir, esto es increíble lo que estoy viviendo, tener un hijo tan, tan precioso como tengo, estar tan feliz con mi mujer, el tener a la familia cercana, pues hoy sí cabe un poquito más.
0: Que Tomás está exultante.
1: Está en un núvol,
0: home.
1: No me extraña. Y te preguntarás, ¿y Lamine? ¿Y Lamine?
0: No, a veure, cuidado amb el que dius, Gemma, eh?
1: No, jo soc de Lamine a muerte.
0: Vale,
1: soc de Lamine a muerte.
0: Perquè estic veient una sèrie de coses de gent... que són indocumentats.
1: No estic d'acord.
0: No, home, és que dient que Lamine... És que, clar, només ha fet un gol. Bueno, però tu has vist algun partit de la selecció espanyola?
1: No estic d'acord.
0: Tu estàs als espais que genera, la mobilitat que genera...
1: Mateix,
0: o sigui, és que és absurd.
1: Vale,
0: tothom vol el gol de Julián Álvarez. Estem d'acord. Que ja es va veure a l'Eurocopa. potser passarà.
1: A un millor...
0: Clar, però dir que està fent un mal mundial
1: no
0: la Min...
1: No estic d'acord. Home,
0: mal tampoc, no diria.
1: No està en la seva versió superestrella, que és el que tu dius, o sigui, és els espais que genera, els rivals que atrau...
0: Home,
1: i la,
0: si que
1: i
0: tot...
1: la intel·ligència, a més, de no ficar la banya en ser ell el que marqui el gol, sinó... jugar sí. per a l'equip.
0: No,
1: a mi sembla...
0: I després la seva mera presència a vegades sembla una tonteria, però és que és així. O sigui, tu veus com quan li passen la pilota a la Min a la banda dreta,
1: van
0: se li
1: dos.
0: Tiren tres,
1: clar,
0: dos i una clar. Miqueta més. Llavors, això què passa? Pues que genera tota una sèrie de moviments a la resta, vull dir, no sé.
1: Jo estic con la Min a muerte, he dit. Ha marcat,
0: com a Madrid.
1: Sí, vale, ha marcat només un gol. Importa, a ell li importa. Això deia després de classificar-se per a semifinals.
7: Me he encontrado bien. Bueno, la verdad que no me frustra. Gané la Eurocopa metiendo un gol. O sea, mientras gane el Mundial, yo creo que nadie en esta sala me va a decir no has marcado, no sé. Hemos ganado y ya está. Entonces, mientras vayamos pasando, estaré muy contento y eso. Lo importante es el equipo y pasando de ronda.
1: Hola, Ilamin. Pues ja que
0: està.
1: No, que no li importa, no se come el coco, ni està nervioso, ni res per l'estil. I després del partit vam veure una altra vegada que s'està fent viral el seu germà, el Keine,
0: ai, sí.
1: Que és una moneria, sí. I com va atreure la llengua i la Min com somreia mirant-lo pels videomarcadors.
0: Té una relació curiosíssima, la
1: Total.
0: Min i el seu germà.
1: No va ser casualitat, perquè se lo havia promès.
7: Justo ayer estaba en el fisio y me llamó con el móvil de mi madre y me decía que iba a sacar la lengua mañana y por eso le he visto la pantalla, me ha hecho muchas gracias. Nada, muy contento, sobre todo ahora ganas de ducharme, de ir a cenar para celebrar el cumpleaños de mi chica, pero estar con mi hermano también.
1: Pues di que sí, amiga.
0: Ya está.
1: Di que sí.
0: Y ya está.
1: Y ahora dimarts, ens espera Francia.
0: Mira,
1: la cançó de França,
0: jo deia, aquesta... Clar, l'altre dia, és veritat que els equips són molt diferents.
1: Esperem
0: Espanya
1: que no soni, o jo espero que no soni, el dimarts.
0: No, però crec que no recordo un Mundial, per exemple, des del 2002, aquell del Brasil, de Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, amb una davantera tan excepcional. O sigui,
1: lo
0: de França és... Ui, fa vergonya i tot.
1: I la superioritat, o sigui, Mbappé, Olise, Dembélé,
0: Doué, Barcola, o sigui, si no treus un, treus l'altre...
1: És una cosa bàrbara.
0: Tots jugadors que serien titulars a qualsevol altra selecció.
1: Totalment.
0: I que n'hi ha un que ha de descansar, o dos.
1: I el golaç d'Mbappé de l'altre dia, sense... No tenia hueco i...
0: Bueno,
1: impressionant. Otro que també s'ha tocat els ous en el...
0: Home, de gols... A veure, de gols n'ha fet, Gemma.
1: I ha arribat fresquet. En fi, és la tercera semifinal consecutiva per a França i pot ser la seva tercera final seguida també, que és una barbaritat. Van guanyar a Rússia, van perdre a Qatar, con Argentina, i ara ja veurem. No els va costar massa defensar-se davant del Marroc, o sea, la superioritat que van demostrar era una cosa com de, madre mía, quina por. Sí que van sofrir una miqueta

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Donde decir negro de mierda era lo más usual. Yo vengo de esa sociedad.
2: Es un gran...
3: Sí, que la pregunta es
2: una argumentació perfecta. Como era una racista de mierda, sí, y se creía en una sociedad racista de mierda, pues seguís siguen una racista de mierda.
3: ¿Para qué
2: evolucionar, aprender, canviar, en fin?
3: Es que es brutal.
2: Lo continúa Seyen y ya está, impecable. Sí, señora, un aplaudiment. La señora amarilla, eso sí, no está sola, sinó molt ben acompanyada. Te sentia aquest matí.
3: Ah, ui!
2: Home!
3: És que se'n va...
2: Mariano Noniano.
3: Se'n va escapar. Mira que és curt l'article.
2: MR.
3: Rajoy, els articles de Rajoy són molt curtets. Llavors jo em vaig perdre el tros...
2: I molt avorrits. No m'estranya que te ho perdessis, perquè diries, bueno, no segueixo llegint, no?
3: No, és que vaig veure el highlight, que per mi era allò de que a mi no me gusten ni los diablos ni los rojos.
2: En fin,
3: però em vaig perdre la part de França.
2: Bueno, pues entre tòpics i simpleries va escriure... Això ahí. Francia ha sido 2 veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en esta edición. Y ocupa la... No me sale Rajoy, mejor no lo intento. Y ocupa la primera posición del ranking FIFA. Tiene además una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses.
3: Ahí está.
2: Un aplaudiment.
3: I ningú li ha preguntat el què?
2: Yo es que crec que aquesta gent lo que hay que hacer es...
3: Ai, cuidado, es
2: denunciarles.
3: Ah, vale.
2: No, que ja està. O sea, ni siquiera es argumentar. No, es que França dels 26, 23, són les...
3: És que no és veritat.
2: És que, bueno, és que da igual. O sea, és que no
3: bueno, cas. Pues ja està, que Rajoy decideix qui és francès i qui no, ja està.
2: Bueno, a él le semblen que los franceses no són ni negres ni musulmans.
3: Això.
2: Ja està.
3: Sí, sí.
2: Que han de ser tots blanquets.
3: Suposo que refereix al mateix quan mira la seva selecció, no?
2: Pues...
3: Perquè hi ha dos extrems que...
2: Pues no ho sé, què pensarà, i francamente, querido, me importa un bledo.
3: Au, va.
2: Al que també li ha pegat un buen zasca és el ministre de Transports, que s'apunta a una de pipes, i va publicar X. Algún incauto creyó alguna vez que este zoquete postfranquista corrupto al que el Poder Judicial de este país ha liberado de la cárcel por una puerta lateral era un tipo moderado.
3: Jo sí.
2: Pim, pam. A tot això, Mariano...
3: A veure, Òscar Puente, que també
2: s'apunta una de pipes.
3: És el més ràpid de l'Oeste,
2: sí,
3: amb el Twitter,
2: sí, sí.
3: Però bueno, en fi...
2: A tot això, Mariano ja s'ha fet famosa a França, l'equip i en altres...
3: Ah, sí, parlen,
2: home, tu diràs, un expresident del govern dient això, pues si els francesos necessitaven una motivació extra, pues moltes gràcies, Mariano, Noniano. I lo de Mbappé no ha estat, desgraciadament, una excepció. El servei de la FIFA, té un servei de protecció en xarxes socials que va analitzar més de 6 milions de publicacions i comentaris. De los 6 milions, 225.000 es van identificar per una posterior revisió humana. No vaya a ser que la maquinita s'equivoqués.
3: O sigui, la màquina en tria 225.000 i llavors ho mira una persona per
2: dir... I lo mira una persona.
3: Sí, sí,
2: 89.000 bueno. Eren ofensius. 89.000. Això només durant la fase de grups. Hi ha, a més, un augment dels insults racistes. Un 11% més que en Qatar.
3: Pues mira.
2: Això és el món al que anem, un fàstic total. En fin, repasamos.
4: ¡Nueva York!
3: Dale. A veure, senyor Bad Bunny...
2: La final es diu a Nueva York,
3: La final
2: es diu
3: a Nueva York.
2: Bueno, en Nueva Jersey.
3: Ah, sí, Nueva Jersey?
2: És Nueva Jersey. Però...
3: M'agrada molt Nueva Jersey. Es podria dir així una cançó de Bad Bunny? Jo, Nueva Jersey.
2: Seguro que lo peta, també. A mi aquesta m'encanta.
3: Ai, senyor. Bueno, els partits són... No, que llavors se m'enganxa, Gemma. Fes el favor, que llavors torno a la redacció, la gent s'enfada perquè vaig dient, si te quieres divertir, va, prou.
2: Vamos.
3: No quiero. Va, la setmana que ve...
2: La setmana que ve.
3: Els partits són...
2: Dimarts, 9 de la nit a Dallas, Espanya, França.
3: Vale.
2: Dimecres, 9 de la nit, Atlanta, Argentina, Anglaterra.
3: Ah, mira, 9 de la nit,
2: 9 de la
3: Acabla.
2: Nit. Dijous i divendres no hi ha futbol.
3: Vale.
2: Descans.
3: I dilluns tampoc, demà.
2: I demà tampoc,
3: vale.
2: Ni avui tampoc.
3: No.
2: Dissabte a les 11 de la nit, el partit

0: que ningú vol jugar. Correcte. El del tercer i el quart joc. Aquest es juga a Miami.
1: Vale.
0: I el diumenge, final del Bioajura,
1: sí.
0: Vacances
1: per al
0: Bioajura, i final del Mundial també, a les 9 de la nit, la gran final a Nueva York.
1: Mira, se m'estan enfadant de la reacció perquè diuen que...
0: Que no m'has deixat con Nueva York.
1: No, que és veritat. No sé què estan dient, és igual. Fan crits aquí a la...
0: Què diuen?
1: Diu la redacció que ningú s'enfada perquè jo digui Nueva York o si te quieres divertir, que l'única persona que s'enfada és la Sotillo. Això és veritat, que s'enfada molt amb el tema de que cantis alguna cosa o una altra.
0: Que et poses pesat?
1: No, però la Sotillo té una sensibilitat... amb el cant alien.
0: Especial, ok.
1: Important. Bueno, també he de dir que no cal cantar a la redacció, vull dir que són coses que...
0: Home,
1: que
0: sí.
1: No cal. Caldre?
0: Dicen que el que canta suma l'espanta.
1: I amb això acabem. 12 i 4, gràcies, Herrero.
0: A tu.
1: Adéu.
0: Un plaer.
1: 12 i 4. Va, que de seguida anirem amb l'embalat, però abans actualitzem la informació aquesta hora del matí amb la Mariona Martínez. Què tal, Mariona? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: També amb el Pau Bonastre, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Els bombers, com us hem explicat, donen ja per estabilitzat l'incendi a Almeria, Los Gallardos.
2: Ho ha anunciat fa molt poca estona el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno. L'incendi finalment ha afectat 7.000 hectàrees. Un cop estabilitzat, també autoritzen a les 1.000 persones desallotjades a tornar a casa. Mentrestant, els cossos de seguretat continuen treballant per trobar les 8 persones amb denúncia de desaparició, però són optimistes i creuen que no hi haurà més víctimes mortals. Enviat especial de RAC1 a Almeria, Roger Perciba.
4: Sí, es confirmen els bons pronòstics. L'incendi de Los Gallardos es dona per estabilitzat, ho ha dit el president Moreno Bonilla, que també s'ha referit a aquestes batudes que ha fet i que, de fet, continua fent la Guàrdia Civil per totes les zones cremades. Diu Moreno Bonilla que són optimistes perquè pensen que no hi haurà més víctimes mortals.
5: Hoy nos levantamos con una buena noticia y esperamos, deseamos y confiamos que no aparezca, ¿no? Porque no creemos ya que haya posibilidad de que aparezca el nuevo fallecido. O sea, hay que ser siempre muy prudente, pero las batidas que se han hecho, los reconocimientos que ha hecho la propia Guardia Civil en muchas de las casas, nos lleva a la conclusión que tenemos la confianza certera de que no aparezcan ya más víctimas.
4: Ara som al petit veïnat del Mocaizer, al terme municipal de Los Gallardos. Són poc més de 10 cases, moltes disperses. Algunes d'aquestes cases es van haver de desallotjar. Hem estat amb Anna Simón, que avui fa 79 anys va veure el foc a tocar de casa seva. Avui recorda els moments de pànic de la matinada de divendres i es lamenta, Anna Simón, que encara és hora que els polítics s'interessin per ells.
6: Como aquello remitió, no se vio la llama, se vio el humo, que luego se fue para los castaños, el fuego hacia arriba, nos quedamos aquí. Y aquí no ha venido ya ni la Guardia Civil, ni el municipal, ni el alcalde, ni el teniente alcalde, ni Felipe González, ni Pedro Sánchez, ni su acompañamiento. Vienen mañana para hacerse la foto.
4: Amb l'estabilització d'aquest incendi, l'altra bona notícia és que avui ja poden anar tornant a casa un miler dels 1.400 desallotjats.
2: Mentrestant, a casa nostra, els bombers ja han pogut donar per controlat aquest matí l'incendi de Camarasa, a la Noguera. Finalment, el foc ha afectat unes 22 hectàrees i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarret Segre Noguera Pallaresa. Aquest matí, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga. Els bombers mantenen unes 24 dotacions a la zona per evitar revifalles. Això avui que el risc d'incendi torna a enfilar-se a bona part del país, impulsat en bona part per la calor. Més de 250 municipis se situen en nivell molt alt o extrem de risc d'incendi, sobretot a Ponent i especialment a l'entorn dels espais naturals del Montsec, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, Montserrat, Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, i el Montmell, Marmellà i el Montsant. I aquest matí dues persones han mort i una altra ha quedat en estrat crític i tres més ferides de certa gravetat en dos accidents a les carreteres a primera hora. El primer accident ha passat a Castellar del Vallès, un noi de 16 anys i ha mort pels vols de les 5 quan el vehicle amb què anava amb quatre persones ha sortit de la C1415A entre Matadepera i Castellar i ha xocat contra un arbre. El conductor i els altres dos ocupants del turisme han quedat ferits. Un d'ells, de fet, es troba crític i els altres dos greus. Els estan atenent a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i a la Mútua de Terrassa. D'altra banda, el conductor d'una furgoneta mort en un xoc frontal amb un turisme a la C12 a Tortosa a quarts de 9 del matí. L'accident ha passat entre el Dubai i la capital, la Brenca. El conductor del turisme l'han portat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Amb aquestes víctimes han mort 76 persones en el que portem dany a les carreteres.
3: Als esports, el Barça de bàsquet ha anunciat fa una estona el primer fitxatge del mercat d'estiu. És l'aler pivot de 26 anys, Oliver Inquiet. Liamua, a l'internacional finlandès de 2 metres i 3 centímetres, arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4, signa un contracte fins al 2028. Per la seva banda, el bàsquet Girona acaba d'anunciar la sortida de James Karnick. Més coses, el Gran Premi d'Alemanya de motociclisme, el càntabre Brian Uriarte ha aconseguit la victòria a la cursa de Moto3, ara és a punt d'arrencar la cursa de Moto2 i a les dues hi haurà la de MotoGP amb pole per Marc Márquez. Al Tour de França aquest migdia arrenca la novena etapa, un recorregut trencacames ideal per les escapades, amb quatre ports puntuables i que arriba just abans de la jornada de descans de demà, tot plegat el dia en què ha quedat definit el quadre de semifinals del Mundial de Futbol, després que l'Argentina i Anglaterra hagin guanyat els seus partits a la matinada. Els argentins han derrotat Suïssa 3-1 i Anglaterra a Noruega 1-2. Dimecres a les 9 del vespre s'enfrontaran a semifinals.
2: I el temps, ara mateix la temperatura més alta del país la trobem a Viella, on ja superem els 33 graus. De fet, l'avís per calor del Meteocat avui afecta només tres comarques, que són justament del Pirineu, la Val d'Aran, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça. Això sí, les properes hores estaran marcades per les altes temperatures a l'interior, que podran arribar als 40 graus a la plana de Lleida i per la xafogó intensa a la costa. Al llarg de la tarda es reforçarà la marinada, sobretot a Ponent i a l'interior de les comarques de Tarragona, on bufarà amb cops moderats.
1: 12 i 9, gràcies Mariona, gràcies Pau, fins ara.
3: Fins ara.
1: Va, penúltim diumenge de temporada, per tant, de seguida, penúltim embalat amb el mossèn Nin a punt d'arribar.
7: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
8: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
9: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
10: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
11: Carglass canvia, Carglass repara.
12: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
7: A RAC 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
1: Mossèn, com està?
13: Bon diumenge.
1: Bon diumenge roent, eh?
13: Roent, voleu veure...
1: No!
13: Mare Déu, senyor!
1: Blai Morell, hola, eh?
14: Bon dia, Xavi.
1: Bon dia. Què tal, Clara Molins?
15: Bé, roent és més que tòrrit, no?
1: Sí. Roent és el següent nivell, que ara ja, com ja s'ha anat dient aquesta setmana, s'ha d'anar buscant el següent nivell.
15: Ah, que no hi ha paraula per anomenar-ho.
1: No, encara no.
13: Tòrrit, diguéssim, que és allò, quan estàs al seient darrere del cotxe i comencen ja les rebregades. Allò és un ambient tòrrit. Però l'altre... és que ja comences a tocar una mica de pèl i... No. Ui, quan toques pèl! Allò... Hi ha la suada forta, no. I la deshidratació, la caidita de roba... I tant! És així!
1: Vostè, mossèn, sempre està amb el mateix rotllo. Va. Que, per cert, com s'ha refrescat una mica aquesta setmana? Amb la...
13: amb
1: aigua de beneir?
13: Ara parlarem, perquè...
1: Hi ha gent que té a la seva parròquia una a l'entrada, quan hi ha
15: Les piques.
1: No, és una pica, home.
13: Un respecte, eh? Una pica, home, per favor.
15: Funcionalment és una pica.
13: La pila baptismal. Home, per favor, la que té per signes només entrar al temple.
1: Doncs hi ha gent que la té, hi ha esglésies i congregacions que la tenen més gran i més petita. Jo sé que vostè la té mida piscina.
13: Jo tinc una
1: piscina per si de cas.
13: És una piscina toi que la gent pot allò de per signar-se i també fotre-hi sencer a dins. Per refrescar.
1: Sobretot. Sempre... Si vol ficar-s'hi algú, gorrito, eh?
13: Gorrito, sí. Manguitos i allò de la bolla detrás, eh? Que hi ha gent que s'empalentona pels puestos i tal. Sobretot quan entreu aquests dies a la casa del senyor, ja sigui la meva... Bueno, la meva tenim una miqueta més... No hi ha porters a la porta que et diguin no se puede entrar con bambes i tal, però si entreu a un temple del senyor, ara que feu turisme i tal, intenteu no entrar amb només amb unes tirites als mugons i tapant la catifeta.
1: Respecte.
13: Home, tampoc nada. Cal.
1: Ni xancletes.
13: Amb una mà... No!
1: Flip-flops.
13: Entrar
14: a la casa de Déu.
1: Hawaianes.
14: Amb aquelles ungles
1: home,
14: que
1: home,
14: puesto,
1: home,
14: que també, també, veu, un àguila.
1: Home,
14: per
1: saps qui... Bueno, després ho comentarem, sí. Però qui hagués necessitat aquesta setmana la pila baptismal sí. És Blai Morell, que es va quedar sí. Sense llum.
13: Ara parla... Ara sí, parla... Sí. No, home, que és... No, no, no, no, només Blai Morell.
15: No només ell, eh?
13: Quina nit?
15: Ah, no? Jo també.
1: Què diu ara?
13: Ara parlarem.
1: A la parròquia?
13: No, a la parròquia, sense llum, a les 11:30 de la nit.
1: Home!
13: Atenció, ara ho parlarem. 31,5 graus al menjador de casa.
1: Sí, sí, sí.
13: Jo tenia que entrar al programa aquest, bueno, programa, digueu-lo com vulgueu, sí. Que tinc...
1: De TV3.
13: A l'Esports 3.
1: Sí.
13: I, bueno, doncs què vaig fer? Pues lo mateix, ara ho parlarem, lo mateix que Flavio Morell. Em vaig treure la samarreta i vaig baixar al banc de sota de casa a menjar-me un calipo. No, perquè no se pot fer res més! La és puta així. Merda d'Andesa!
1: No, no, bueno, home,
13: ara parlarem.
1: Calmis, calmis. Això en plena onada de calor, eh, sí? Senyors? Bueno. Que sapigueu, per cert, anticipo ja... que diumenge de la setmana que ve
13: ojo.
1: Hi haurà karaoke.
13: Hombre.
1: De xiringuito i de cançons d'estiu. Bravo!
16: Bravo! Bravo!
1: A la una del migdia, diumenge que ve, i per tant el mossèn, que farà el darrer embalat, doncs que després es quedi també a fer les valoracions diverses.
13: Però quin és aquest karaoke?
1: Bueno,
13: què,
1: ja veurem.
13: Ja
15: de l'embalat al xiringuito.
1: Sí, de l'embalat al xiringuito. No hi haurà Blai Morell, hi haurà Òscar Broc, sí. Que porta temps demanant sí. Cançons sí, sí. Que no siguin només del karaoke d'Eurovisió.
13: Sí.
16: A veure què fa,
1: Hi haurà Antonio Baños.
13: No! Però es passeja el culpabilitzant al director del Sona? No, no, una altra cosa.
1: Malcom Otero.
13: Hombre, don Malcom.
1: Molta gent més, ja ho veurem.
13: Molt bé.
1: Això serà d'aquí una setmana. Sí. Escolteu, d'aquí un instant arrenquem l'embalat. Avui, especial...
13: L'altre dia vam estar parlant sobre la col·lació del Cruïlla, sí. del Suede, que sí. Nosaltres érem més de Suede que el Blula. Doncs sí. Pues avui portem ja altra vida al Britpop.
1: Ah.
13: Porto 10 bandes, algunes conegudes o no conegudes, perquè sempre estem amb la puta merda dels Oasis, el Blur i tal. Mm. Mireu, avui porto vida intel·ligent més enllà del Cejijunto i a l'altre capullo.
1: Ara ho farem. D'aquí uns instants, l'embalat del Via Lliure amb mossèn Nin.

RAC 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana. Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. L'embalat del dia lliure.

0: Mossèn Escardín, bon diumenge!
1: Bon diumenge, amics!
0: Bravo! Bravo! Bravo!
2: Teu totes, teu xopes.
3: Ja. Home, Déu-n'hi-do. No ens estan donant treva, vull dir, això sí, és així.
2: Molta calor, Xavi. Sí.
3: Normalment a les esglésies, els parroquis com la seva, baixen uns grauets de temperatura, sí, és una sempre. Mica refugi climàtic.
2: Menja la meva, eh?
3: A la seva
2: a
3: no.
2: A la meva sempre hi ha una temperatura amunt. Jo sempre que explico que podem fer tres torns de barres del Maxipan, amigues. Molta calorada, molta calor, Xavi.
3: Perquè no està ben aïllada, la parròquia, o què?
2: Bueno, el que no està ben aïllat sóc jo. Des de fa molts anys, la parròquia està perfectament aïllada, però jo no, amics. Deixa'm, abans de posar-me una miqueta aquest, a l'Eco de Santa Maria del Mar.
3: Sí.
2: Deixa'm, perquè ara...
3: Abans de parlar de música,
2: sí,
3: no?
2: Sí, deixa'm solidaritzar-me amb el Blai Morell i l'Òscar Broc. Que,
3: què li ha passat a Blai Morell?
2: Aquesta setmana han fet públic el seu malestar per la manca d'aire condicionat en els autocars de Barcelona. Òscar Broc...
3: Bueno, a Barcelona són autobusos, eh?
2: No, no. Sí. Deixa't estar, ara parlarem... No em diguis que jo vinc de Contrades, cony, que vinc de Contrades, la diferenciació entre un puto autocar... i un bus. Aquí tenim autocars, joder, que encara anem com Paco Martínez Soria, con la maleta, la cuerda de pita, les gallines, la boina, i a ver si voy a tener suerte com el Google, i passa el puto autobús.
3: Encara n'hi ha d'aquells del... com es diu, que es doble...
2: El trolebús.
3: Els articulats.
2: Els articulats, correcte. Sí. És fantàstic, eh? Mira, l'Òscar Broc inclús ha parlat sobre conduccions temeràries. Que és un llenguatge que només empra la Guàrdia Civil i ma mare. Tienes una conducció temerària, tienes un comportamiento temerario. Això va posar l'Òscar Broc.
3: Conductors que van massa ràpid.
2: Clar, perquè l'Òscar Broc deia que agafa l'autobús i que, bueno, una conducció a l'estil de Speed, eh? La pel·li de Keanu Reeves i Sandra Bullock. Sandra.
3: M'encanta aquella pel·li.
2: A mi també, sols que aquell... Jo ja sabeu que tinc una relació d'amor-odi amb Sandra Bullock.
3: Ah, sí? Per què?
2: Bueno, està documentat per ahí. Mira, el diumenge vinent ho podem comentar amb Toni García del Ramon. Resulta que Sandra Bullock a la indústria li diuen mofeta.
3: Mofeta?
2: Sí, perquè li canten.
3: No.
2: Sí, però bueno, imagina't, un autobús sense aire condicionat, per la Diagonal, una catipena peus allà que no se pot estar. I també, amics, solidaritat pels talls de llum que van provocar que dimecres passat Blai Morell estés més de 10 hores sense llum a la llar familiar i que va comportar que tingués que baixar al carrer a la nit a posar uns tuits pràcticament despullats a la mà.
4: En pijama.
5: Pantaló de pijama curt i samarreta.
3: Va haver de sortir a fora perquè, clar, dintre el mòdem no anava i no hi ha 5G, ha de sortir al carrer a buscar cobertura.
2: Perquè em va enviar una
5: foto. Wifi no havia de res.
2: Estava ja al banc apostoflat,
5: assegut.
2: Amb un calipo a la mà dreta.
5: Parlant amb els veïns, alguns que baixaven. Què fas aquí?
3: Perquè això sol passar, quan hi ha aquests moments de treu el cap per la finestra. Que teniu llum!
2: No! Oh, me cago! I ja comencen aquí a repassar el santoral, a citar fins i tot a primos hermanos d'Endesa i faltant fins als morts. Pues estava ja el Blai Morell posant tuits amb una mà i amb l'altra.
3: És una molt bona idea que en plena onada de calor falli
2: l'electricitat. Molt bona idea.
5: El millor moment.
4: Sí. Deu fallar perquè hi ha saturació, no? La xarxa,
3: bueno,
4: dic jo.
3: No justifiquis ara,
4: No justifiquis.
5: No va ser per això.
2: I jo poso la mà al foc pel Blai Morell, que a casa del Blai no tenen aquelles plantes d'interior...
5: No,
2: estem parlant d'això. No estem parlant de regadío d'interior, no?
5: No.
2: Xavi, el que tenim és un país de fireta, un país trinxat, que sosté perquè el poble català no és un poble violent, és un poble sumís. La xarxa elèctrica de broma, la vexació diària de Rodalies, la llengua i la cultura a punt de desaparèixer, les biblioteques, la sanitat i els mestres a nivell de Ruanda, amigues, l'APC destrossada, i ara tornar a pagar com a bons catalans, eh? Catalanofòbia, tirotejos, cada 15 dies, i enfonsaments al puxeig, com si jo fos el pozo del tio Raimundo o les 3.000 viviendes, eh? Això no necessita que li donguem visibilitats, com el tu. Ho veiem i ho patim cada puto dia, amigues. Ai, ja que la companyia elèctrica no pagarà els danys i pèrdues de la llar on viu el nucli familiar dels Morell, demano ara mateix als fidels de l'embalat del Via Lliure amb el teu permís, Xavi, que enviïn ara mateix ajuda pels Morell a la ràdio a la Diagonal 477, planta 3. Sí. Jo crec que ara mateix
3: que cal.
2: El que més urgeix ara serien estomacar el bonet, uns assortits de mini cornetos, 250 grams de pernil dolç del bo tallat primet pel nen, pel nen Blai Morell, dos packs de 6 ampolles de litre i mig d'aigua de Ribes, una
3: no roseta... No sé si és la seva, aquesta, però bueno...
2: No, no és la teva.
5: No, no és. Bueno, però és igual. No, però és benvinguda.
2: No,
5: benvinguda.
2: M'ha muntat... Ai, no, que jo solo bebo solan de cabra. L'altre de más és aigua de charco. Ui, los pobres i tal. Home, tinguem una mica de consideració. Una miqueta de magdalenes.
3: Els cornetos es poden acceptar perfectament, eh? Sí, per parlar tota la plantilla,
2: ara,
3: fins i tot.
2: Ara, com són minicornetos, sí. I el Blai Morell, ui, no portem menys de 25 paquets.
5: No, clar.
2: També unes mini magdalenes amb encenalls de xocolata del Forn Mistral i una mica de grana padano, que sempre acompanya tot el grana padano, eh? Això, amics del Via Lliure, seria el més urgent, l'ajuda humanitària mínima que estaria bé rebre avui mateix el Via Lliure.
3: Ai, senyor.
2: Ai, amigues, algun dia direm prou a tot això.
3: Però no és avui.
2: No és avui. Mira, parlant d'aquestes coses, posa'm ara una miqueta al Santa Maria del Mar.
3: Anem a Santa Maria del Mar, va.
2: Sí, sí, sí.
3: Digui, mossèn, digui.
2: Mira, ja està arribant les primeres ajudades.
3: Sí, sí, sí.
2: Entra, vegeu...
3: Ens estan trucant, que sí que...
2: Amb tres calipos.
3: El carregament ja està arribant.
5: Calipos, sí.
2: Amigues, mira, com l'altre dia que parlàvem de la brassa que ens van donar als 90 i que arriba fins avui en dia, de la matraca mediàtica i discursiva que anava a escollir entre Blur o Oasis i que nosaltres, com sempre, al marge de la marabunta, al marge de la xusmassa, vàrem insinuar que ens quedàvem amb el Suede, que van vindre al Cruïlla l'altre dia per la música, per l'estètica, i no... I no, no formeu part d'aquest ramat mediàtic mononeuronal que sempre us en passeu les mateixes merdes.
3: He de dir que em va venir l'altre dia una persona, sí, i em va dir, escolta, molt d'acord amb el que va dir el mossèn, oh, del, sí, Suede, té el suport de la parròquia.
2: Ja ho sé, però si vaig pel carrer i la gent em para i sí, suelta sí, el brazo, senyora, sí, sí, no quiero bolsa, estoy contigo, con su iglesia.
3: I van dient Osana, Osana.
2: Osana, Osana, mare, no em tiris a la llengua a mi ara mateix. Amics... Vam insinuar que es quedava amb el Suede per la música, per l'estètica, però avui us porto bandes britàniques dels 90 que també operaven al marge d'aquesta dicotomia entre els Oasis i el Blur i que aleshores van quedar soterrats per la maquinària publicitària dels Gallagher i de Damon Albarn. Algunes les coneixereu, altres no, però totes tenen el mateix denominador comú. Són bons músics, en directe sonen molt bé i tenen aquella flema anglesa que tenien totes les bandes de pop-rock britàniques dels 90. Aguantar, amigues, el pes històric dels Beatles i els Smiths, que cau sempre per comparació amb els anglesos quan algun grup britànic despunta el seu. Amigues, anem a fer aquest recorregut pels marges del Britpop, animant-vos a que a partir de la playlist que sempre fem al programa i que després compartirem a xarxes, aneu tirant del fil i descobriu noves cançons, noves bandes i sonoritats. En ocasions, molt millor que només quedar-se en l'opció de susto o muerte entre els Blur i els Oasis. Amigues, si us sembla bé, comencem. Clara Molins, estigues atenta, estàs mirant-te molta estona al peus.
3: Home,
4: no, què passa?
2: No passa res. Amigues, comencem aquest embalat d'avui.
3: Sí.
2: Fem aquell recorregut que sempre m'agrada fer últimament a la classe dels ofins. Xavi,
3: sí, senyor.
2: Agafa't la corda. No, això no és la corda! No. Això no és la corda!
3: Sí que era la corda, sí.
2: Agafeu-vos de la corda, que anem a comencem ja, amiga, a la classe dels ofins. Mira, aquest disc va caure a les meves mans gràcies al galerista i historiador de l'art Julio Nebla, que el va portar un dia al bar de la facultat a l'any 95. Sí, amigues, perquè jo he trepitjat molt poc, molt, molt poc. Les aules, en canvi, al bar, sí que el vaig trepitjar.
3: Ei,
2: ja estàvem...
3: Ens consta.
2: Ah, ja, home,
4: la veritat, l'acadèmia.
2: I tant. Recordo, mira, faig un petit encís. Recordo a primer de carrera que el Marc Giró i jo,
3: sí,
2: que sempre ho explico...
3: Sí, vau estudiar junts.
2: Bueno, vam estudiar junts. Jo em vaig matricular amb el Marc al bar. Al bar de la facultat, i em vaig matricular ara ja. No com ara, que van fan una revisió de... Què és això? De gent que va a segon d'ADE, de puto Administració i Direcció d'Empreses, i va amb la mama a fer una revisió d'examen. Jo li dic a mon pare, a l'any 1943, quan jo em vaig matricular a Història de l'Art, ui, que m'han posat un 4,6, i mon pare em corria hòsties fins a Igualada. Però què collons és això d'anar amb les mames a revisar exàmens amb 26 anys, home?
3: Gros, gros.
2: Per l'amor de Déu, encara gros, gros. Posaran el condó i
3: això
2: tot.
3: Això no demanarem... Ah, apa, sí. No demanarem als professors universitaris que ens escolten que ens enviïn missatges, però vaja, en coneixem uns quants, que s'han trobat el papa i la mama anar a revisió d'examen.
2: Jo demano que els professors i professores universitàries que s'estan escoltant ara mateix, que ens enviïn una fotografia de com reaccionarien ells si ve un papa a dir, ui, que este 4,6 està molt mal puesto, Mira, pues era l'any 95 i ja estaven farts dels Oasis i els Blur, i ho dic molt en sèrio, i era a l'any 95, I cercàvem algo més fresc, més pop de guitarres, i van aparèixer aquests tios, jo me'n recordo encara perfectament, perquè jo vaig tindre una eclosió i això va ser un divendres al bar de la facultat i el dimarts vaig anar a comprar-me aquestes bambes Puma vermelles amb la franja blanca, que era lo més indi de l'època, camises de quadres per fora, collons, com la gent del PNV i jo, de Liverpool, un tipus genial i brillant com el John Power, també va estar a la banda de Lay, això com es pronuncia, Xavi? De Las. I fot aquest discasso al 95, que és una passada. Una de les millors bandes de pop normatiu de guitarres de Gran Bretanya, que sonaven així. Amics, comencem a l'embalat amb els Cast i aquest All Right del 95. Endavant!

0: Doncs la veritat és que sona molt bé. Aquests sona? Es diuen... No els coneixia, eh?
1: Cast.
0: Or... Cast,
1: cast
0: diuen, eh?
1: Sense el D. Cast. Sense all right. Escolteu l'àlbum, tireu de la playlist, que l'àlbum del 95 es diu All Change, Tot canvia, i és aquest pop que, mira, va ser soterrat a l'època per la notorietat dels Oasis i dels Blur. Hòstia, però és un pop de guitarres molt lluminós, molt maco. El disco és increïble. Jo em vaig enamorar a l'època d'aquesta sonoritat. Després ja se'm va passar, perquè un cop trepitges dos cops una sessió de tecno, aquesta gent de les bambes vermelles havien menjat amb els ous per
2: darrere.
1: Ho dic ja així! No sé, no, Pau, ja de poperos i de merda d'indis. Però aquests eren molt bons, el 95. Escolta, ens quedem amb aquest mateix any perquè passem de Liverpool a Birmingham. Recordeu que sempre us dic que Birmingham és una de les capitals on va arribar més tard la penicilina, el clavegram... Va, sí, sí, unes porcasses...
0: No,
1: de manual, la gent de Birmingham són marranos de mena.
0: No.
1: Anem cap a aquesta població on uns tipus fixen el seu so en l'Anglaterra dels 60, eh? Mireu, si els Oasis s'emmirallaven, evidentment, amb els Beatles més de l'etapa de 70, d'acord? Sí. Però aquests tios en el seu so en l'Anglaterra dels 60, i especialment en els mots. Recordem Bly Murray, la pel·li Quadrofènia i tot allò. Explica una miqueta de què anava Quadrofènia, així sumerament.
2: Bueno, era aquella la lluita amb els... Amb els
1: rocs. La lluita que va haver a finals dels 60...
0: No? O eren els pins o eren punks? No,
1: no, eren rockers.
0: Rockers, sí.
1: Els rockeros i els mots,
2: A Brighton, no?
1: A Brighton, a la platja de Brighton, que quedaven a la platja de Brighton per cascar-se directament.
2: Que sortia Sting en aquella pel·li.
1: Sortia Sting també, que Sting també a aquella època també es prenia unes grajees que déu-n'hi-do, perquè surt, entre que surt allà i Dune, que surt també a Dune...
2: Ah, sí? A Dune, David Lynch?
1: No hi ha un fotograma de Dune on surti Sting tocant amb els peus a terra. Va flotant amb el Núvol Kingdom tota la puta pel·lícula. Un lotazo de campeonato a l'amic Sting. No és estrany perquè alguns membres d'aquesta banda que sonarà ara són músics de sessió o del directe d'atenció d'en peus i amb el cor a la mà de Don Paul Weller. Qui és Don Paul Weller? La gent de The Jam i de Style Council, no? Aquests tipus tenen un parell de discos que sonen molt bé i aquesta és una de les seves grans cançons. Escoltem els Ocean Color Sheen amb The Day We Caught the Train del 95.

0: Ocean Colossine i...
1: Veieu aquesta com... Hi ha molt de Beatles aquí, perquè sempre els Beatles estan planejant per tota l'obra del pop anglès, però aquí hi ha algú més, i no m'estranya que aquests tios, els Ocean Colossine, una gran part de la banda, fossin els músics del Paul Weller. El Paul Weller té uns estàndards de qualitat que per mi són els més alts que hi ha a la música anglesa dels anys 70 i 80. És un discasso. Recupereu els Ocean Colossine amb aquest àlbum, el Mosley Shoals, que és un clàssic de l'indri del Britpop anglès del 95. Va, anem cap a Londres, ara amb una banda que em fa que va patir la fama i la propaganda dels mitjans de l'època. El recolzaven tant, aquestes bandes de l'època, el Britpop, el New Musical Express...
0: Bueno, clar, suposo que va ser una qüestió nacional, no?
1: És que era això, aquí no hem sabut fer. Els anglesos tenen aquesta flema anglesa, que és el que succeeix fora de les illes és merda. Directament. És que ens tracten així.
0: És el que va passar amb el cinema francès, de una qüestió proteccionista i d'estat.
1: Ara, és això.
0: Aquí no hem fet amb absolutament res.
1: Ara, és això.
0: Amb cap mostra de forma cultural.
1: És tan fort que jo he arribat a escoltar crítics anglesos de pop i rock dir que si els Rolling Stones haguessin nascut a França, no haguessin passat a la història del rock. És fortíssim, però és això. I recordem que els de Rolling Stone són anglesos, però van anar per motius fiscals als Estats Units. Mira, aquests tipus es recolzaven tant que els músics duraven 6 mesos a la banda. Per què? Perquè s'anaven a altres bandes encara més famoses, eh? Aquell intercanvi de, hòstia, estic tocant, m'ho invento, eh? Els Ocean Colossine, però ara m'han trucat els no sé qui i me'n vaig amb ells perquè, clar, fa 2 mesos surto a la portada del New Musical Express, surto a la BBC i he passat de ser un palurdo a un pub de barri per tocar amb els amics el dissabte a la tarda, a ser pràcticament portada de la BBC, no? El nucli dur d'aquesta banda l'han format sempre els germans Mark i Scott Morris, i després per allà han anat pululant diversos hooligans i gent de pub, perquè és així, amics. El pop anglès està molt associat a la gent de pub i als hooligans. Tenen aquell deje de Londres, de Kinkies, també una mica com els Oasis, però per mi molt més finets en les melodies, i no copiant, fotocopiant o calcant els Beatles, que això també és una cosa que sí, sempre està sobrevolant per sobre l'ombra dels Beatles, però hi ha gent que es copia directament. Insisteixo sempre que sobrevolen sempre per aquestes bandes angleses l'esperit de John Lennon i dels seus amics. Amics, anem a escoltar una banda mitiquíssima de l'indie del Britpop dels 90, que es diuen The Bluetones, amb aquest Slide Return del 96.

0: Està molt
1: què,
0: bé.
1: Què, us agrada això?
0: Està molt bé.
1: Mireu, aquí es repeteix un patró de la música anglesa dels anys 80 i els 90 que fins i tot ha servit molt, molt relacionat amb el futbol. I'm coming home. Mm-hmm. Sempre tenim aquesta frase amb els anglesos, aquesta una miqueta tornada com el paf. Estàs fora, triomfes i tal, però has de tornar a casa.
0: El coming home, en realitat, que la cançó és del... no sé si deu ser del 90 i pico,
1: sí,
0: també.
1: Sí. Futbol's coming home.
0: Sí, sí. It's coming home, football's coming home, sí. No? Reivindicava... En realitat és aquesta cosa que tenen tots els imperis, que hi ha un moment que reivindiquen les alegries passades, no?
1: Clar, les alegries
0: i
1: passades.
0: I recordaven l'únic mundial de futbol que ha guanyat Correcte. Anglaterra, els anys 60, 66, em sembla que és.
1: És això.
0: Que... I llavors diuen, football is coming home, algun dia tornarà, no?
1: Clar, és...
0: Enfotent-se'n també d'aquesta cosa tan trista perquè ja no som el que érem,
1: perquè
0: no?
1: Perquè els anglesos són molt cínics i molt
0: cabrons. Sí,
1: per això jo tinc tants amiguets anglesos. Però és que és així, és una miqueta... Sí, somos la pèrfida del bien, però mira, tinc 45 anys, porto 10 anys al paro i estic bevent pintes al bar i cantant cançons dels The Blue Tones, com aquesta de l'àlbum Expecting to Fly del 96, que insisteixo, és Britpop d'aquell finet que val la pena recuperar. Escolteu, jo ara fem un viatge cap a la capital, per mi la capital de la música anglesa, que és Manchester, on aleshores regnaven els The Stone Roses i els Happy Mondays, no? Ara parlarem d'aquests, no? Però després, automàticament després dels The Stone Roses i els Happy Mondays, ja venen aquests, que és una segona divisió de l'indie, però és molt bo. Curiós que siguin els més rockeros en el sentit indie de guitarres distorsionades. Fins ara hem escoltat que era tot melodia, molt vitero, les guitarres una mica amables. Mira, això que sonarà ara ja és un himne del hooliganisme indi. Excel·lentment ben parit i del que, atenció, Damon Albarn va prendre molt bona nota. Aquest disco del 94 que es diu Devil Hopping, dels Inspiral Carpets, insisteixo, Manchester, el Damon Albarn el té somatitzat. Aquella capacitat que tenen els putos anglesos de fotre's 10 pintes, posar-se els instruments al damunt i fotre un himne. Amigues, anem a ballar amb els Inspiral Carpets i aquest Saturn 5.

0: està molt bé, també. Està molt bé perquè estem descobrint...
1: Sí, aquest tecladillo psicodèlic.
0: Ens està descobrint coses del Britpop que van quedar absolutament amagades allà sota de la potència d'alguns grups.
2: Ara parlàvem sota... a micro tancat. Mira, els Inspiral Carpets, està sonant el Saturn 5 d'un àlbum que es diu Devil Hopping del 94, doncs és allò que dèiem bé. És que són hooligans de bar, estan celebrant... Són indies, però... És allò que t'agafes amb el del costat. Jo recordava quan el Miqui Puig punxava al New York del carrer Escudellers, hòstia, punxava indie, punxaven aquestes coses, ja me'n recordo d'agafar unes turques allà com un piano, agafat a l'Oscar Brock,
0: a
2: uns quants més, com si estiguéssim a un partit de
0: això,
2: futbol.
0: Mira,
2: puja-me-la.
0: El canvi.
2: Lo, lo, lo, y ponme otra, ponme otro barreño, joder. Lo, lo,
0: lo. Mira, aquí hi ha una cosa que...
2: Sácate la gafa!
0: Que els anglesos...
2: Perquè jo no sabia ni on estava.
0: No, perquè a més les ulleres en condicions d'aquestes s'entelen.
2: Bueno,
0: i
2: el cap també
0: s'entela,
2: que no t'ho pots imaginar.
0: Tenen aquest punt de connexió els anglesos amb els argentins, que el tema aquest del càntic de futbol el tenen molt desenvolupat. Molt, cosa de...
2: I sobretot aquesta estètica que després va regnar a tot el Britpop, hem vist els Oasis, fins i tot amb una gamma de la marca Adidas, fent samarretes, xandals, barrets i tal. Era aquesta estètica del futbol que es traslladava al pop. Sí. I després es va traslladar, ara ho veurem, amb l'Acid House a les pistes de ball de les discoteques, perquè va ser una passada. De Manchester, altres representants d'aquest so d'aquesta capital, no? Amb el gran Tim Burgess, el cantant. Aquí, ara veurem més aquesta banda psicodèlica que tenia el Britpop, que tenia aquesta banda, aquesta vertent més psicodèlica que tenia el Britpop, no? Inclús a un pas de la música dance, com ara comentàvem. Recordem la irrupció postureo de l'èxtasi a Anglaterra, i el boom de l'Acid House a les Illes Britàniques. Això ho hem explicat algun cop. L'Acid House no va néixer per ser a Estats Units, a Chicago. Els DJs a Chicago punxaven molt més a Londres que a Estats Units, i va haver-hi un temple, una discoteca que es deia Ministry of Sound, que allà van passar tots els DJs americans i van fer lo de l'Acid House, que va ser una passada. Doncs aquí tenim les beceroles d'això. Ara us repartiré uns paperets secants, Xavi, com els ocells d'antes, els poseu sota la llengua, i tant, sota la llengua, deixem les bosses enmig de la Rullana, Clara Molins, i a ballar, tac, però, vamos, amb una cama aquí i l'altra a Pequín.
0: El farcell, el farcell al mig.
2: El farcell al mig, i com sempre...
1: Val més que no posem cap farcell al mig, perquè es perdrà tot.
2: Bueno, sí,
0: hem de confiar, hem de confiar.
2: Com dèiem la setmana passada, no, és que van a venir los calorina durante. Els calorina durante els foto un jet d'hòstia. Hòstia, és que es queden a casa, home. Amigues. Escoltem The Charlatans de Manchester amb aquest The Only One I Know.

0: de Charlatans, anys 90. Per tant, que aquesta connexió que ja l'estem veient amb un puntet que ja sembla acostar-se a la música electrònica.
1: Correcte.
0: I que connecta amb la música a les arrels de la psicodèlia setantera o seixantera.
1: És que això, quan va sortir aquí, ens patava el cap, perquè no teníem les referències que tenim ara de la música popular. Tu veies uns tios que deies, un moment, un orga dels anys 60, van vestits com els putos hooligans, els skins del Birmingham, i a sobre fan una mica entre música de ball i tot això. I era el que explico, la irrupció també de les primeres... Us en recordeu que vam explicar en aquest programa la primera persona que va portar una pastilla a les Illes Britàniques, qui va ser, no? Bueno, pues va ser el senyor de la banda, ara aquell vacío legal a la cabeça, que m'ha vingut ara mateix. És igual, estaven gravant un disco als Estats Units i uns anglesos van portar les primeres pastilles d'ese que els venien als Estats Units a pes, no al detall, a l'engròs com el macro. I les van portar allà, i d'allò, d'aquells lodos, aquestes coses, com els Charlatans, amb aquest àlbum que es diu Son Friendly, del 1990. Sabeu el que significa el carrer Son Friendly, no?
0: No,
1: què vol dir Son Friendly? Pues, curratelo, que somos amigos, fem la buseta més gorsa.
0: Ah!
1: Evidentment. Mira, ara que ja estem molt engorilats i tal, oi, pues ara ja em posarà algun disc i tal. No!
0: Ai.
1: Encara no, perquè estem parlant de Britpop. Anem ara mateix cap a la banda de rock més important de la història de Gales, amics. Una història rara al darrere. Jo no sé si sabeu, estem parlant dels Manic Street Preachers, hem parlat algun cop d'aquesta banda, que es mereixerà un especial més endavant. El seu cantant, Richie James, va desaparèixer al 95 i encara no l'han trobat, amics.
0: Apa.
1: La banda d'esquerres, més d'esquerres de la història de les Illes Britàniques. Sí, sí, repeteixo.
0: Ah, sí, eh?
1: Més d'esquerres de la història de les Illes Britàniques, i aquesta és la cançó més coneguda. Un himne, una advertència. Perquè si fins ara hem frivolitzat una mica en que tot era molt popero, hooligans i tal, aquí el component polític és fonamental. Això que canten els Manic Street Preachers, insisteixo, compromesos amb la banda més esquerranosa de la política, la real, la que aboga pels drets humans i està en contra dels nazis i lluita contra ells. Amigues, fixeu-vos el que diré, Xavi. Si tolereu tota aquesta merda, els genocidis, Trump, la devastació de la cultura, de la sanitat, aleshores els vostres fills seran els següents. Amics, per mi és un plaer que sonin els Manic Street Preachers. Atenció, ajuden, perquè ara és una frase molt llarga en anglès.
0: If you tolerate this, your children will be next.
1: Bueno, el que es deia, Déu, si tolereu aquesta puta merda, els vostres fills passaran a parlar-ho també. Amics, del 1998, sonen així de bé.

0: que hem de dir que una de les coses que has dit abans, el mossèn, crec que és molt interessant per entendre també aquesta cançó,
1: sí,
0: que és, al final, moltes vegades hem parlat de la música britànica connectada amb la política,
1: sí,
0: Margaret Thatcher,
1: no?
0: Estem parlant, sí, dels 80, sí, una música combativa, sí, els 70, etcètera, etcètera.
1: Tot el punk anglès,
0: exacte,
1: per exemple.
0: I arribem als 90, sí, i el que està apuntant ara, que és el Britpop,
1: sí,
0: es fa gairebé orgull nacional, hem dit, eh?
1: Sí, correcte.
0: Els mitjans de comunicació i la política.
1: Sí, correcte.
0: No? O sigui, ho converteixen en una mena de... Aquests som nosaltres, el Regne Unit modern.
1: Ara.
0: La nostra imatge cap al món som això.
1: Ara, però el component polític en el Britpop, amb els indis, estava soterrat. No es veia, a primera. En canvi, en els Manchester Pictures, jo no sabia, i ho dic sincerament, tinc 51 anys, jo no sabia, no tenia la formació que tinc ara, jo no sabia que era Palestina, i aquests senyors, l'any 89, sortien a l'escenari amb banderes palestines. I ja parlant de genocidi, l'any 89, d'esquerra, de Gales, amb la classe obrera. Però...
0: No, però, i a més, una qüestió fonamental, que és... ells són conscients, probablement Manchester Preachers i alguns altres, sí, que els estan utilitzant.
1: Mm.
0: És a dir, que la política, correcte, britànica està utilitzant, per rentar la cara davant del món i dir, escolta,
1: correcte,
0: som una nova generació, arriba Tony Blair, sí, aquí arriben les esquerres, no passa, sí, res, tranquils, fem una cosa bonica, no?
1: Sí, fem una cosa bonica.
0: Després d'haver enviat a prendre pel sac tota la indústria, els obrers,
1: tot,
0: etcètera.
1: I aquest és el component de reivindicació, digue-li política, digue-li obrera, digue-li sociològica, dels Manchester Preachers. Però encara hi ha això, sempre aquella l'ombra de la melodia anglesa a totes les cases. És meravellosa. Recordem que aquesta cançó està dins de l'àlbum This is my truth, tell me yours, que seria Aquesta és la meva veritat, digue'm la teva,
0: sí, sí,
1: i amb el títol
0: teva, sí,
1: ho diem tot, del 1998. Passem de Gales. Jo aquests són per donar-los a menjar part, perquè són la polla, directament. Jo no sé si sabeu qui són el Sean Ryder i el Beth dels Happy Mondays. El Beth dels Happy Mondays, sí, ara busqueu a Google Happy Monday i poseu un d'allò. El Beth és un tio que és una barreja entre el cantant de Joy Division i una persona que té atacs d'epilèpsia quan balla. Li van donar el primer concert dels Happy Mondays, això, relatats per ells, es va menjar dues pastilles d'èxtasis i li van donar dues maraques. Des d'aquell dia fins ara està fent el mateix. No para de ballar i tocant les maraques a l'escenari. Aquests dos tios, el Sean Ryder i el Beth del Happy Mondays, va fer un pas més enllà, ara anem a el que estàs esperant, Xavi, i es van ajuntar amb els, atenció, Ruthless Rap Assassins, un grup a mega underground de rap del moment, i el 95 van treure aquest disc fruit de dues coses, Xavi. Primer, del consum d'èxtasi, i després de voler ballar la seva pròpia música. Què els hi passava als indis de l'època? Deien, hòstia, sí que ens agraden les discoteques, però esteu posant massa música sincrètica, és a dir, massa techno i massa house de Chicago, massa música sense ànima. Doncs aquests tios diuen, déjame a mi, posa'm una altra pinta de Guinness, i escolta, la barreja de rock i electrònica aquí era tangible, palpable. Tocaven en directe i eren una passada, una autèntica rave, amics, però amb instruments. Després, els Chemical Brothers agafarien aquest esperit per portar l'electrònica més rockera als grans estadis. Amigues, escoltem ara mateix els Black Grape amb In the Name of the Father. Quina millor cançó per l'embalat. I ara mateix, amigues, bralers i mans en l'aire per rebre el pare. In the Name of the Father, de Black Grape.

0: Aquests són els Black Grape, In the Name of the Father, d'aquest àlbum de l'any 95.
1: Ah, recordeu-vos, un raperus underground amb el Sean Ryder i el Beth dels Happy Mondays. Increïble. És que es nota aquestes ganes de dir, hòstia, vull anar a la discoteca, però no vull deixar la guitarra encara. Mm-hmm. Va, pues escolta, anem ara cap a Escòcia. No hem tractat gaire el pop escocès, hem tractat a les bandes de referència, però anem ara amb un tema d'una banda que fa molt de temps que no es posa a les ràdios. Va ser un One Hit Wonder, alguns us recordareu d'aquest tema, com moltes de les bandes angleses al moment, que recordarem per un tema en concret, perquè el Britpop és tan gran que només cenyir-vos als Oasis o als Blues és una gilipollada, però dels altres, com ens van fer mastegar tot l'altre, només ens recordem d'una cançó, sí, com sí. Ara és aquí tal cas, no? Però aquest tema està molt ben parit i a sobre és una versió d'altres anglesos. Atenció amb aquesta versió dels The Rolling Stones, que van treure la cançó dels The Rolling Stones és del 65, i aquesta versió dels The Sub Dragons ho va petar a l'any 90.
0: Com es diuen? The Sub Dragons.
1: The Sub Dragons. Estem a Escòcia i això ho va petar al 90. Jo crec que això va sonar fins i tot als 40 principals de l'època. Com veieu, cada cop més anem centrant-nos en la pista de ball, quasi ja en termes d'electrònica. Amigues, anem a escoltar aquesta versió de The Rolling Stones que es diu I'm Free, dels Sub Dragons al 90. Don't be afraid, don't be afraid.

0: Imagine Dragons amb aquesta cançó que el Morell recorda perfectament de sentir-la, hasta de ballar-la, eh, Blai?
1: Sí, sí, sí, sí, als anys, sí, sí. Als anys 90, a més, és això, jo crec que havia fins i tot sonat a pel·lícules i a, sí, i a, eh? I a
2: jo,
1: anuncis.
2: Ara, ara no, a jo diria que algun anunci i fins i tot de cotxes, que els cotxes sempre monopolitzen, sí, sí, la cultura popular i la trasllada en els anuncis, però en recordeu-vos d'aquesta banda d'Escòcia que es diuen The Soap Dragons. Ara anem per una cosa que jo tinc, amb aquest senyor tinc un idili absolutament amorós des del 1994 que va arribar aquest disco a casa. Anem cap a Londres amb uns dels genis de l'underground anglès. Ell és el Luke Haines, que ha parit obres immenses al segle XX amb la seva banda The Outeurs i en solitari. Cínic amb una cultura musical, cinematogràfica i literària amb molt de pes en la història del pop. Mira, aquí a l'estat espanyol tindríem el seu equivalent amb el productor de discos de la Rombo, de la Clara Molins, el David Rodríguez de la banda Beef i la Bien Querida. Per mi, el David Rodríguez, el productor de la Clara Molins, és el Luke Haines dels The Outeurs. El primer cop que vaig veure i sentir un cello, atenció, un cello que no desentonava amb guitarres distorsionades. Va ser mega disruptiu aquest àlbum a la seva època. Una cançó fonamental a la història del rock alternatiu anglès. Un discàs que té aquest tema que sona així de bé. Amigues, anem a ballar amb The Outeurs, amb Lenny Valentino.

0: Són les altres cares del Britpop, eh? Realment sona de nassos. The Otters, Lenny Valentino, any 94.
1: Del disco Now I'm a Cowboy, del 94. Tireu d'aquesta playlist que fem sempre amb tot l'amor del món cada setmana i descobrireu la discografia de The Otters amb el Lou Haynes. Va, vols que rematem avui amb una coseta que jo crec que ja ha sonat en aquest programa, però és una cançó que em dona molt bon rotllo. Dues coses. Em recorda als amics d'aquest programa i als amics meus, que són el Sidoní. I anem cap a Londres amb un dels pillulis, perquè eren uns pillulis que els agradaven molts, com el Sidoní, els citars, pues una mica també fumar verdecito, aquelles sonoritats psicodèliques. Aquests també, com el Sidoní, al principi anàvem disfressats de... Ara el que es diu furris, com es diu això, Molins? Ara la gent que es creu un gos o es creu un gat...
2: Sí, en vam parlar l'altre dia.
1: Sí, els furros, no, els furros, bueno, uns depravats, gent depravada, que sota el disfraç no porta res, i van als lavabos de Sants allà a buscar Can Caneo, i llavors se'n van amb el Jordi Ramos a Eurovisió, i ara tornen, i ara anem una mica allà a la sauna del carrer Casanovas, bueno, i acabaven...

Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.

0: Hash, a handy money, candy, candy, a hash. Hash no vol dir allò que el Tocho Barrios, que té tres dits marrons.
1: No.
0: Tres dits marrons. No és aquell hash, home. Eh? És un altre, eh? Bueno, és de la pel·lícula del Tarantino, eh?
1: Però hash deu voler dir calla, no?
0: És sí. Els...
1: Ets.
0: Bueno,
1: hash, eh?
0: Hash a Sabadell tampoc vol dir calla, eh? Hash a Sabadell vol dir allò que s'assembla molt a la pastilleta de la B creme, eh?
1: Va.
0: Bueno, cula shaker.
1: Cula shaker.
0: Venga.
1: Va, tanquem, tu.
0: Tanquem a la malalt.
1: Doncs avui ha estat aquesta sacsejada del mossèn al Britpop, refrescant i, molt important, sense passar sota el concepte dels Oasis o els Blur.
0: Mai! Joder, sí, mai!
1: Ens agrada molt que faci aquest menú combinat el mossèn, playlist, i després ja sabeu que podeu degustar-les a casa, al cotxe, a l'autobús, amb Blai Morell, sense aire condicionat o el que vulgui.
0: Correcte, eh?
1: Mossèn, que l'esperem diumenge que ve, tancant la paradeta uns dies, perquè vostè, com cada estiu, ha d'ajudar...
0: Efectivament, vaig ajudar.
1: A la parròquia
0: d'Eivissa, correcte.
1: La Clara Molins van dir que va a Baden-Baden.
0: A Baden-Baden, ja.
1: L'Ajudem Vila, el poble naturista aquell que hi ha a Almeria.
0: L'Ajudem Vila, que vull fer d'infermera, també en Almeria,
1: no.
0: una vila naturista.
1: La Sotillo, que ja té hora per viatjar al Nepal.
0: Allà al Nepal, perquè la Sotillo, el 15 d'agost, van botes de trekking pels puestos, eh?
1: En tot cas, mossèn, l'esperem diumenge que ve amb la humilia especial i després farem una mica de gresca i xerinola per celebrar l'EGM.
0: Home, i tant!
1: Una mica de karaoke, una mica de Toni García Ramon...
0: No, però no és així el que portava abans, el que portava karaoke. Perquè portarem el karaoke, nans, com el compleix de la Minja Mal, i tant, Toni García Ramon, canapets, els pinkies, una miqueta d'aquelles coses que tant li agraden, al Toni García Ramon.
1: Va, fins diumenge, mossèn!
0: Fins diumenge, amigues, i aquí estaré diumenge vinent amb la microsotana, com els microshorts, que porta avui Clara Molins i moltes amigues que ens escolten avui. Sí, no, micro sotana.
1: Sotanga?
0: Nano sotana. Que se'n veuen les campanes d'ous de Balaguer.
2: No,
0: aquí estarem amb la gresca i la xerinola. Amigues, aneu per l'ombra i que Déu us beneixi a totes brunes i fermes. Amigues, bon diumenge. Yeha! Yeha! Yeha! Antonio Baño, un poquito de hash, ¿no? Venga!
1: Que realment boig, eh? De veritat, eh? Una i dos minuts. Mariona Martínez, bon dia.
3: Bon dia.
1: Pau Bonastre, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Actualitzem la informació aquesta hora del matí. La ministra de Defensa, Margarita Robles, demana unitat per fer front a l'emergència pel foc a Almeria.
3: Sí, ha comparegut fa molts pocs minuts des del centre de comandament i ha demanat la coordinació entre les administracions per les properes tasques de l'emergència. Això després que aquest matí els bombers han donat per estabilitzat l'incendi. El foc finalment ha cremat 7.000 hectàrees, però segons les autoritats, moltes cases s'han pogut salvar de les flames. Per això els prop de 1.400 desallotjats tornen avui a poc a poc a les seves llars, mentre continuen les batudes per trobar els 7 desapareguts. Enviat especial de RAC1 al Maria Roger Perciba.
5: Sí, bones notícies. Es compleix el que ja estava previst. L'incendi de Los Gallardos es dona per estabilitzat. Continuen, això sí, les batudes de Guàrdia Civil i voluntaris de Protecció Civil per si hi hagués més víctimes mortals a la zona de l'incendi. La ministra de Defensa, Margarita Robles, acaba de fer declaracions al centre de comandament avançat després de visitar les forces de la UME, de la Unitat Militar d'Emergències, que treballen en aquest incendi. La ministra Robles ha fet, com deia, una crida a la cooperació i a la unitat de les administracions després de la polèmica pels avisos als mòbils.
6: Para poder ser eficaces, para poder ser solidarios, para responder a lo que la gente nos pide, es la unidad, es trabajar todos conjuntamente. Con las emergencias, ante el fuego, ante cualquier situación, todos unidos, todos trabajando juntos.
5: I 1.000 dels 1.400 desallotjats ja tenen permís per tornar a casa. Aquest matí hem visitat el petit veïnat

0: del Moukaizer, el terme municipal de Los Gallardos. Són poc més de 10 cases, molt disperses, algunes de les quals es van desallotjar. Anna Simón, 79 anys, ens explicava els moments de pànic que van viure quan van veure el foc a tocar de casa seva.
1: En poco tiempo fue fulminante, porque de aquí a Veda hay kilómetros, y por esas montañas, más sube y baja, sube y baja, baja y sube. Y luego la noche esa del jueves fue terrorífica, porque ahí mismo se veían las llamas. No nos acostamos esa noche, y a nosotros no vino nadie a decirnos, tenéis que iros de aquí. La barriada de abajo sí se fueron. Y a estos vecinos de aquí arriba también. Nosotros pensamos que como está la carretera por en medio, pensarían que no teníamos peligro, pero nosotros el peligro era la rambla.
0: Simón lamenta, com escoltàvem, que els polítics els han deixat abandonats. Diuen, no es mouen si no és per fer-se la foto.
2: Mentrestant, a casa nostra no hi ha cap gran foc actiu després que els bombers han pogut controlar l'incendi de la Camarasa a la Noguera, però el risc d'incendi torna a ser elevat a part del país, impulsat per la calor. Més de 250 municipis se situen a nivell molt alt o extrem de risc d'incendi, sobretot a Ponent. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha dit aquest matí al Via Lliure en aquest sentit que cal gestionar la massa forestal al país per evitar més focs.
3: Franges de protecció a les persones és prioritari inajornable. Els eixos de confinament i també els boscos han d'estar amb els camins arreglats, els punts d'aigua arreglats, i per tant veure bé com estem preparats. I al final hem d'intentar que l'economia, si construïm en fusta, si aprofitem per les activitats del bosc, doncs evidentment estarem aquí i podrem gestionar millor el nostre territori.
2: I ha assegurat que l'incendi de fa 10 dies a les Gavarres a l'Empordà ha de ser l'exemple per com s'han de rehabilitar els espais naturals del país. I una dona de 71 anys ha mort aquest matí a la platja del Coco a Badalona. Segons informa l'Ajuntament de la ciutat, aquest matí la dona estava sortint del mar quan s'ha començat a trobar malament i li costava respirar fins que ha entrat en parada cardíaca. Tant el Servei de Socorrisme com el Sistema d'Emergències Mèdiques han intentat reanimar-la, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes.
4: Als esports, menys d'una hora perquè arrenqui la cursa del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, amb Marc Márquez com a màxim favorit per endur-se la victòria com ahir a l'esprint. Surt des de la pole per compartint fila amb el seu germà Àlex. El campió cerverí vol retallar punts a la classificació general amb Jorge Martín i amb Marco Bezzecchi, que en aquest cas és baixa per lesió. Per altra banda, el valencià Ivan Ortolà ha guanyat la cursa de Moto2 per davant de Dani Olgado i d'Izan Guevara. A Moto3 la victòria se l'ha endut el càntabre Brian Uriarte. En bàsquet, el Barça ha confirmat l'arribada del primer fitxatge de l'estiu és Olivier Nkamwa, arriba per reforçar la posició de 4 i signa per dues temporades. L'internacional finlandès arriba procedent del Varese Italia. I el Tour de França, l'etapa d'avui és de mitjana muntanya amb constants pujades i baixades, ideal perquè es formin escapades. L'organització ha suprimit els 30 primers quilòmetres per culpa de les altes temperatures. L'eslovè Tadej Pogačar vesteix el mallot groc de líder.
2: I el temps, les temperatures ja arriben als 35 graus en alguns sectors de Ponent i del Pirineu i les properes hores fins i tot arribaran als 40 a la plana de Lleida. Tarda de calor intensa amb xafogó marcada a la costa i amb marinada que es reforçarà sobretot a Ponent i a l'interior de les comarques de Tarragona, on bufarà moderada i dispararà el risc d'incendi. De precipitacions, a diferència dels últims dies, no se n'esperen enlloc.
5: 1:07, gràcies Mariona, gràcies Pau, fins ara.
4: Gràcies, fins ara.
5: Va, encarem l'última hora d'aquest cap de setmana, que és el penúltim de temporada regular, de seguida amb una conversa amb una parella fantàstica, pare i fill. Suposo que coneixeu el que és un dels grans pilots de trial que hem tingut a Catalunya, que és en Adam Raga. Fa un temps que s'han fet molt viral les converses que manté amb el seu fill de només 3 anys, Max Raga, que ja puja dalt de la moto. I s'han vist les imatges de com els dos van en moto, ja no només per al jardí de casa, sinó muntanya amunt. Només té 3 anys, la criatura, i és un geni. De seguida, Adam Raga i Max Raga en aquest programa. I també, de seguida, un fenomen. O sigui, és un fenomen que, si no el coneixeu, de seguida us quedareu parats. I que ve del País Valencià. Bueno, en realitat ve de la Xina, però ara mateix ve del País Valencià, entre altres coses, perquè parla un valencià fantàstic, però en fi s'ha enamorat de la cultura, de la llengua, i fins i tot té programa propi a la Televisió Pública Valenciana. De seguida, però abans... El gran fenomen del cinema en català de l'any és ja a Filmin. Balandrau, protagonitzada per Álvaro Cervantes i Bruna Cosí, podeu reviure l'emocionant història de supervivència, d'amor, d'amistat i de superació inspirada en fets reals. No us perdeu una de les pel·lícules més aclamades de la temporada i en català. Balandrau, ja disponible a Filmin. 1:09.

0: Va, que aquesta hora del dia, aquesta hora sobretot, ja comença a obrir-se la gana. Avui no tenim la Mireia Garbó, ja va venir ahir, ens va fer les propostes del vermut, però avui ens acompanya un cuiner. Bueno, és un cuiner i moltes altres coses, eh? Que ensenya especialitats asiàtiques a les xarxes, com per exemple...
1: Fideus saltats amb tofu i verdures. Una recepta vegana. Ara, en tofu hi ha dos tipus. Tot xicotet.
0: Tot xicotet, eh? Tot xicotet. Receptes fàcils, vídeos d'Instagram molt curts, molt divertits, com ara un altre clàssic, el pollastre amb salsa teriyaki.
2: Ara, la salsa és... Ficar una miquiva, setes o obertures, el que vulgui, no? Figues una miquiva a la seteta...
0: Fiques una miquiva a la seteta, no?, i a fer xuf-xuf. O més fàcil, encara, un aperitiu.
2: Avui hem de fer un moñato amb una especial d'estil japonès. Espera... acompanyar una miquiua a la cerveseta.
0: Per acompanyar una miquiua a la cerveseta. I ell, de fet, hi ha una frase aquí, a veure si podem tornar a escoltar-ho.
2: Avui hem de fer un moñato amb una especial d'estil japonès per a acompanyar una miquiua a la cerveseta.
3: Crec que no, és molt bé, eh? Jo crec que el millor a fer aixina més ràpid. Això és una faena de xinos, eh?
0: Això és una faena... de xinos, diu. Pel seu accent, deveu notar efectivament dues coses. La primera, que parla un valencià impecable, miquiua, amunt i avall. I la segona, que té aquest deix estranger, perquè en efecte ell és d'origen xinès, però té, com deia, un programa propi a la televisió A Punt del País Valencià. Es diu Hu Jiao. Com estàs, Hu? Molt bon dia.
4: Molt bé, bon diumenge.
0: Molt bon diumenge.
4: Perfecte.
0: M'encanta la... Mira, he de dir que això és una petició personal a l'equip del programa, perquè... jo vaig trobar-me els teus vídeos a les xarxes i vaig pensar, això que nassos és. O sigui, quin tio, que divertit, que ràpid, que diferent, no? I hem de dir que la seva història és al·lucinant, ara us expliquem com acaba aquí, eh? Però, a més d'influencer de cuina, és professor, és actor, és periodista, és presentador i reporter de Punt, aquesta, la televisió autonòmica del País Valencià, però sobretot és un tipus que és un viatger. I, de fet, ens ha costat una mica trobar data per l'entrevista, perquè, noi, no pares, o sigui, estàs donant voltes per tot arreu.
4: A mi m'encanta, perquè jo normalment faig programa viatjant.
0: Sí.
4: Però la majoria de casos no me deixa o eixir de la comunitat o no m'eixir d'Espanya. Entonces, aprofite. Quan tinc temps, pues, viatge fora d'Espanya, per tot el món.
0: I ara d'on vens?
4: Ara vinc d'un viatge de 2 mesos que vaig a començar de Barcelona.
0: Sí.
4: Vaig a agafar un ferri a Roma, després a Grècia, a Bulgària, a Romania, a Hongria...
0: Però, perdona, que has aprofitat el temps, no?
4: Aprofita el temps.
0: Sí, per favor. Això, però, en aquest cas, és oci o feina, el que has fet?
4: Per a mi ja no és diferència, era oci o feina, perquè a mi m'agrada viatjar. Entonces, si és oci... Jo no sé si diferència. Quan jo faig viatge davant de la càmera o faig viatge a sores, el mateix.
0: A veure, jo us presentaré el Hu Jiao perquè hi haurà gent que potser ens... ho he dit bé o estic dient fatal?
4: No, no? Perfecte.
0: No, digue-ho tu.
4: Sí, perfecte.
0: Digue-ho tu com
4: si digues. Si apitxes una mica, millor.
0: Sí, apitxo.
4: Apitxa.
0: Sí.
4: Hu Jiao.
0: Jiao.
4: Jiao. Ai, ara Jiao. Sí, ara sí. Apitxa.
0: Apitxa. ell és una persona nascuda a la Xina. De fet,
4: sí.
0: A on de la Xina has nascut?
4: De Hunan.
0: Hunan.
4: De sud.
0: Ui, Hunan es va fer molt famós, eh?
4: Ah, d'un pobre d'arròs.
0: D'arròs?
4: D'arròs, ple d'arròs, la típica imatge, no? Està l'escalera d'arròs, d'arrossals.
0: Sí,
4: és
0: eh?
4: El meu poble.
0: Bueno, clar, llavors acabes a València, que és un lloc d'arròs, també.
4: I quan jo vaig vindre a València no sabia que no sabia ni la paella. Que no sabia hi havia arròs. De veres, era la primera volta que vaig agafar una bicicleta, vaig a passar per la passalera eixa, cap a sol.
0: A l'Albufera i tot això.
4: L'Albufera. Vaig veure immens d'arròs, vaig plorar, eh?
0: Sí, eh?
4: Jo dic, eixa és el meu poble.
0: Clar.
4: Jo crec que no hi ha ningú altre lloc a Europa semblava tant que el meu poble.
0: Que bonic, això.
4: Impressionant, sí.
0: Escolta, Hu, quan... tu ets un xinès que, evidentment, la teva família no té res a veure ni amb Europa, em sembla, ni al País Valencià, ni molt menys. Per què acabes aquí? És a dir, què és el que va fer que vinguessis aquí? Quina idea tu tenies de... M'estàs assenyalant la imatge del mar.
4: La imatge del mar. Sí.
0: El mar.
4: Que m'has dit que tenia una vista impressionant.
0: Sí, estàvem a la planta 15, teníem una vista que era extraordinària sobre Barcelona i es veia el mar. Sí.
4: Esperé esa vista, perquè jo quan era xicotet, una volta que vaig veure un documental sobre la cultura de la mar Mediterrània, i allà va sembrar un llavor. I quan treballava a Pequín, una ciutat mega gran i tot això, un dia va arribar un correu de comerciants. Tu vols aprendre castellano i després ahí viure propet de la mar Mediterrània? Jo dic, Sí.
0: Però era un correu, un tipus spam, diguem-ne.
4: Sí, sí, sí,
0: aquells
4: spam
0: missatges
4: de passura. De, sí, sí, sí,
0: anuncis,
4: sí, sí.
0: No?
4: Anuncis, sí,
0: i,
4: sí.
0: Però clar, tu vas veure que deia, vols conèixer el mar Mediterrani? I tu vas dir, home...
4: Sí, clar que sí, això.
0: Si tu se t'havia clavat, quina edat devies tenir, creus, quan vas veure el documental aquest?
4: I això tenia 12.
0: 12 anys?
4: 11 anys,
0: i et vas quedar tan impressionat que vas dir que algun dia m'agradaria veure-ho, sí, això. Ho vas dir als pares, això?
4: Jo, la primera volta que li vaig veure, li vaig dir a mon pare i ma mare, i dic, no, impossible, com vaig allà?
0: Està molt lluny.
4: Ahí i aprendrà un idioma que tu eres molt, molt roïn de les idiomes.
0: Roïn?
4: No se creu.
0: Representa però... que ets dolent amb idiomes, et
4: molt, deia? Molt dolent. De veres, perquè jo quan era xicotet sempre sacava, no sé, una nota de uns, dos, d'anglès. Que mon pare, que no podia suportar-me, dic, no, vols, impossible, fill, com no és tan difícil, jo t'acompanyo. I nosaltres, els dos, van aprendre junts.
0: Ah, sí? L'anglès?
4: Anglès. Després mon pare parlava millor que jo. És el cas.
0: Escolta, però els teu pares a què es dedicaven? O sigui,
4: Cercava de taller.
0: El taller. Mecànic, o no?
4: De setges.
0: Ah?
4: De, saps, de setges?
0: Setges? No ho sé què és.
4: Setges com sellos.
0: Ah, segells.
4: Segells.
0: Segells.
4: Segells, sí, sí.
0: Un taller de segells.
4: Sí, de segells, d'artesanal.
0: I tu, cap a on anaves, professionalment parlant? Què havies de ser a la Xina? Tu?
4: Jo, la veritat és que a Xina viatjava també una mica, però a aquesta època, quan vivia a Pequín...
0: Estudiaves.
4: Sí, estudiaves, mentrestant vendia pintura.
0: Ara ets un venedor de pintura.
4: Sí, jo feia
0: de comercial.
4: De comerciar una mica, sí.
0: Si anaves porta a porta, dir, sí, sí, mira, tinc aquest producte...
4: Ai, era molt dur, perquè són edificis sin acabat. Entonces, clar, no hi ha ascensor i tot, i tu vas, i vas caminant per l'escalera. Sempre un dia a volta, quan jo vaig vindre així, a Barcelona, que sí, hi havia, que vaig, la última volta, vaig a trobar l'apagón.
0: Sí, l'apagada, l'abril, això.
4: Sí, sí, sí, això. Entonces, caminava per les escaleres prendre la pintura.
0: Que fort. Escolta'm, tu veus aquest missatge i dius, me'n vaig a estudiar,
4: sí,
0: cap allà. Els hi dius als teus pares?
4: No se creia. I me va posar aquest exemple, com en anglès no pot ser, i no, espanyol, no. Entonces era, me rechazava directament, però en aquella època el meu germà vivia amb mi a Pequín, sí, i treballava com cantant. I me soportava, eh? Dic, ai, tu sí. Ah, tu fas el que vulguis, però si serà per diners, que som xinès, no passa res. Que m'ajudava i hem vingut.
0: On vas anar a parar? A quina ciutat? Perquè no sé què podies triar, o no sé si el correu deia Madrid, Barcelona, Sevilla... O...
4: Jo no, jo tenia molt clar que jo volia viure en una ciutat i proper de la mar.
0: Ah,
4: i no sé, tenia tres opcions. Barcelona, la primera, perquè sí, és més conegut. No, jo, de veres, que només coneixia Barcelona i Madrid. I després, a València i Màlaga. I Màlaga, jo mirava la mapa i dic, això no pot ser, està molt, molt proper del desert, que feia molta calor. I Barcelona, perquè a aquella època jo vivia en Pequín.
0: Sí.
4: Entonces no volia una ciutat massa gran, és com si fos ahí un cacalló per sèquia, molt difícil.
0: Cacalló per sèquia.
4: Entonces jo dic, ah, València bé. València sembra el tamany i no
0: ideal.
4: És molt gran, ideal. Mm. Però no sabia res, com li vaig dir, eh? No sabia ni existia la llengua, el valencià, la paella, zero.
0: Clar, tu aterres a València, no saps res.
4: Zero.
0: No parles castellà.
4: Zero.
0: No parles català, evidentment. No saps
4: anglès,
0: que existeix el català.
4: Ni anglès.
0: Ni el català ni el valencià saps que existeixen.
4: Zero.
0: Què és el primer que vas veure quan aterres a València?
4: Mira, doncs jo vaig arribar així en una època de Nadals, que no hi havia molta gent.
0: Quin any era, això?
4: Que fa 14 anys.
0: Uau.
4: Entonces, jo vaig arribar així, és Nadals, no hi havia molta gent, i clar, jo portava només una direcció. I entonces jo mirava la direcció i mirava tot el cantó, no?, que posava
0: sí,
4: el nom de...
0: El nom dels carrers, no?
4: Sí, que posava calle, ta-ta-ta-ta-ta, i per què així pone carrer? Jo no, i te veres, estava perdut.
0: Clar,
4: estava,
0: tu en el teu paper deia calle no sé què,
4: sí,
0: i tu veies que no hi havia calles enlloc.
4: No hi havia calle de què? No.
0: Calle, però si no ho
4: sí,
0: posat
4: és
0: malament.
4: El primer contacte.
0: Que te n'adones que aquí passa alguna cosa.
4: Sí,
0: no?
4: Alguna cosa especial, sí.
0: Tu venies a veure el mar, bàsicament, no?,
4: sí,
0: el Mediterrani.
4: Sí.
0: Quina va ser la primera reacció quan veus el mar per primera vegada?
4: Prolava, de veres. El meu perfil de WhatsApp, durant els primers 8 anys, és la primera imatge quan jo vaig veure el mar. Jo vaig fer un selfie i vaig posar l'S selfie durant 8 anys.
0: Que fort. Era com te l'imaginaves?
4: La veritat és que a mi, quan tu estàs ja proper de la mar, a mi no, al final no me vaig tots els dies a la platja, no, però és ese color. És com prinyava, no? Quan el sol faig allí... És que te sentia com molt relaxat i te sentia com... Uau, com que existia una cosa tan blau, tan especial.
0: És veritat que el sol a València és una cosa espectacular.
4: És especial.
0: La llum de València és increïble.
4: És especial, te veres. És de categoria internacional,
0: I tu arribes i no tens ningú, no coneixes ningú.
4: Zero.
0: I això és fàcil de portar?
4: No, molt difícil. Especialment en Nadal, que no hi havia ningú. Quan vaig arribar el primer bis, que no hi havia ningú, que jo en aquella època volia comprar alguna cosa, no me recordava que vaig a un supermercat que comprava una birra. Mm-hmm. No me deixava, perquè pensava que jo era xicotet.
0: Menor d'edat.
4: Menor d'edat. I me preguntava que és DNI, no sé què. Jo, clar, jo no entendia res. Dic, que difícil. Però després dels Reixos va arribar una família dels italians. Mm-hmm. I ells xerra molt. I m'ajudava molt. Jo, clar, amb les quatre coses que jo sepa, en castellà, i li comunicava amb la mà, amb la traductora, i jo he tingut molta sort, perquè a mi m'agrada molt xerrar, i d'ahí ja, gràcies a aquesta família italià, imagina, que va entrar ahí, amics, el món de...
0: Sí. Ja tens alguna cosa, algun entorn, no? Tens alguna persona de referència. I el valencià, quan apareix, perquè tu parles molt bé el valencià, com estem sentint, a més amb tot el, amb tots els deixos, amb les paraules pròpies, no?, de l'idioma.
4: És que jo vaig aprendre valencians per la gent, de veres.
0: Ah, sí? Tu no has estudiat valencià?
4: Zero. No, jo no vaig anar ni una volta a una classe, ni...
0: A veure, és que saps què passa? Uf, sí. És que això és impressionant. Aquí tenim un debat des de fa molt de temps, i a vegades ens ho creiem, els catalans, que hi ha gent que diu, és que la gent que ve de fora, pobres, saben parlar castellà, però el català és complicat, I...
4: Com és complicat? No és complicat. És complicat. Jo crec que és una cosa, simplement, de respecte. Clar, tu, per exemple, tu vas a un poble, tot el món, el teu voltant que parla una llengua, tu has d'entendre que ells no fas el favor de canviar la llengua per tu. Tu has de, no sé, que una mínima de respecte, pues, intenta d'entendre alguna paraula, no és tan diferent. Una volta que tu ja sàpigues castellà, no és gens difícil. De veres, jo no crec que és fàcil, però no és com el xinès.
0: Exacte.
4: Sí.
0: El xinès és difícil, no?
4: El xinès, si compara, hi ha tanta diferència, però el castellà, el català, no hi ha tanta diferència.
0: Però tu deuen haver parlat sempre castellà a tothom que et trobes, no? Perquè això també ho tenim, tant els catalans com els valencians, que si veiem algú que per aspecte no és d'aquí, directament li parlem en castellà.
4: Això no està bé. Això és com... Si tu fas primera cosa allà a Xina, la gent de fora com va aprendre? Impossible. I no sé, jo crec que és una cosa... Jo crec que no és una falta de respecte, és el respecte, no? Que jo contestava, tu si mira, el primer programa que jo feia, sí, se deia Loving Comunitat Valenciana, jo no parlava. I na tele jo parlava només castellà i mal. Jo parlava castellà mal, però quan buga jo deia hola, bon dia, com estàs, adeu. Ah, que bo, de categoria, molt especial. No passa res, poquet a poquet.
0: Tu veies, no?, que la gent, a la mínima que tu feies el mínim esforç de parlar amb una paraula en valencià, de cop, tothom feliç, no?
4: No, és feliç i d'aprope, no? Que jo ara jo puc dir que jo tinc família a València gràcies a la llengua. Perquè és que tu quan tu parles la llengua, ells també t'apropa. D'ensenya coses més autèntiques, no? Perquè si tu, en principi, ja mostra de que, que tenim una distància, que som molt diferent, clar que com vaig a fer una família, vaig a tindre una família, és molt difícil.
0: Clar. Deixa'm preguntar-te també, perquè m'han dit que tot aquests anys has après, per exemple, embarbussaments, no? Això de frases complicades. Com, per exemple?
4: No tant.
0: No?
4: Jo he après coses molt col·loquial, i això és de veres, com si fora menjar esperes i cacares sinceres. Coses
0: com? Com torna-m'ho a dir, això?
4: No, això és una frase feta molt popular ahir a València.
0: Com és, a veure?
4: Això és de veres. com si fora menjares peres i cagares senceres. Autèntica.
0: Això és de veres, fora com si...
4: Com si fora menjares...
0: Com si fora menjares peres
4: i cagares senceres. Així. Coses molt... És molt autèntica.
0: Has vist que, suposo que això passa una mica també al País Valencià, no som escatològics, no? Sempre el cagar i el...
4: Molt, molt, molt. Cagar, menjar i totes les fruites són coses molt sexuals. Sí,
0: això
4: sí,
0: a la Xina no passa?
4: No, no. Nosaltres som molt familiar. Això no és com de la figa, de peres, de creies, de, no sé, de qualsevol, d'un nap. Qualsevol cosa se relaciona amb coses molt... no? Coses ahí de... Coses, sí o no?
0: Sexuals.
4: Sexuals.
0: A la Xina no, eh? No es fa comparativa sexual.
4: No, no pot ser.
0: Però perquè fa vergonya? O es considera de mal gust?
4: No, ja, jo crec que a Xina hi ha... per exemple, tu no fas una broma d'aixòs a ton pare.
0: Clar.
4: Jo, a mi, una de les cultures més gran, sí, quan jo vaig viure amb una família valencians, a mi me costa molt dir les noms de, per exemple, la tia... No, el mare d'un amic valencià.
0: Sí.
4: Jo no puc dir-li... Carmen, no.
0: No, per què?
4: No, en Xina no existeix. Si una persona és major d'edat, encara que sigui un anyet més que tu,
0: sí,
4: tu no pots dir... Tu o és tia, o és germà, o és iaia, o és abuela, o el que siga. Tu no pots dir el seu nom.
0: El seu nom propi no li pots dir.
4: No.
0: Perquè és una falta de respecte.
4: Una falta de respecte molt gran.
0: Sí, eh?
4: Sí.
0: Li has de dir pel càrrec que té dins la família.
4: Això.
0: Iaia,
4: això,
0: mama, no sé què.
4: Sí, però això que és molt difícil de... Hi ha l'entorn familiar, és molt difícil de fer promes així.
0: Escolta, i amb la cuina què? Perquè has dit que de cop el paisatge, no? L'Albufera et va semblar ser el teu poble, Hunan, no?
4: Sí.
0: Amb la cuina també et va passar alguna cosa? Perquè són molt diferents, en realitat, no? Les cuines xineses i valenciana.
4: És diferent, però també és molt paregut. Per exemple, a València és molt paregut. Nosaltres tenim taronges, tenim mandarines, arròs... Però la forma de cuinar és diferent. Mm. El concepte és molt diferent. Per exemple, jo acabo de dir a també uns companys teues, jo vaig vindre així, jo no tenia molt de coneixement. Jo m'agradaria conèixer més a Catalunya. Però tenia una oportunitat, aquest programa, l'última temporada, vaig vindre així 20 dies,
0: sí.
4: Jo dic, aquest concepte és molt especial, que així, com hi ha muntanyes molt altes i la mar impressionant, mm-hmm, que feu moltes prats mai muntanya.
0: Sí, però, a València no es fa tant això.
4: No, ni Manença ni Xina. No? Té veres.
0: Però que és una barreja estranya o a tu t'ho sembla estranya?
4: Bueno, un coní, una llangosta, no sé com dir-te, eh? És molt rica, però sembla, no sé, que mengeu coses molt... Molt, no?
0: Sí, estranyes, no?
4: No, especial. És especial.
0: Pollastre amb gambes, no? És una cosa
4: pollastre
0: que també...
4: Pollastre amb gambes, moltes coses així. Però bueno, si és... No, umami.
0: Sí, umami. Escolta, ell té un programa de televisió que, a més, he de dir que el nom és extraordinari, no? I que, perquè ha parlat de hooloving, no? Això de sortir, sí, sí, al carrer, de veure, no? Un programa que va presentar fa anys. Crec que el que tens actualment és aquest que sentirem ara...

0: i que es diu...
1: M'encanta.
0: Chino Chano.
2: Original, eh?
0: M'encanta.
2: Molt original, no? I molta gent pensava que el meu nom... Perquè la gent d'ací, que parla català, valencià, sí, coneix l'expressió, però molta gent
0: Chano.
2: No sabia i pensava que el meu nom és Chano. Sí. De veres, de veres.
1: Clar, sí, perquè la gent deia el Chino Chano.
2: Chano, i pensava que el meu nom és Chano. Perquè no, si no coneix l'expressió, no sabia...
1: O sigui, la gent et cridava pel carrer dient-te Chano.
2: Chano, sí, sí, sí. El Chano, jo dic, però què fas? Per favor. Sí, sí, sí.
1: El Chino Chano. Perdona.
2: No passa res.
1: Oh, em sembla extraordinari. Clar, però tu, quan et van dir l'expressió aquesta, del Chino Chano, devies pensar...
2: No, a mi m'encanta.
1: Aquesta gent...
2: No, és una mica, en principi, clar, jo no coneixia l'expressió. Després, jo deia, el concepte està bé.
1: No? El concepte està molt bé.
2: Sí,
1: a poc a poc, tranquils,
2: a poc,
1: no?
2: Tranquil, viatjant, ahir...
1: Caminant.
2: Caminant.
1: Sí, perquè de fet, no, només es pot anar a Chino Chano caminant.
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè no pots anar amb cotxe a Chino Chano.
2: No, no,
1: si
2: no.
1: Si vas caminant,
2: no. I coneixes lo més profuns de cada poble.
1: Clar.
2: Lo més autèntics.
1: La idea és teva, el nom? O
2: no, la idea està la productora.
1: La productora.
2: Sí,
1: i tu, quan te la presenten, què dius?
2: Hi ha gent també me deia Chino Chano. Jo a València, jo, la gent me coneix com Chino Chano. Mm. Això de veres.
1: El programa de què va? Perquè hi haurà gent que no... Evidentment, la
2: és com el
1: no
2: foraster.
1: Com el foraster.
2: És com el foraster.
1: Vas als pobles.
2: Vas al poble una setmana. En principi era que me convence el poble, que me mostra el millor del seu poble per a convencer-me que el meu poble és el millor del món mundial,
1: clar,
2: i tu has
1: clar.
2: De quedar-se a viure del meu poble. És el concepte. Jo aprofite d'aquest concepte, vaig a conèixer moltíssimes coses impressionant de País Valencià, de veres, impressionant.
1: Quants programes heu fet d'aquest?
2: Uau, és molt, són set, no sé, sis temporades.
1: Sis temporades, eh?
2: Cada temporada és 11 capítols, i són molt. Jo he reconegut més de 100 o 120 pobles diferents. I l'última temporada va ser tota Espanya, tota Península. Vaig vindre així, a Galícia, a País Basc...
1: Vas anar també a Catalunya, eh?
2: A Catalunya,
1: què
2: sí.
1: Vas visitar?
2: A Montseny i Costa Brava.
1: I la Costa Brava?
2: Ai, bonico. Que vaig entrevistar molta gent d'ací. I després... sí que hi ha una mica de diferència d'ací a València, eh? Mm.
1: En què li trobes la diferència entre Catalunya i València?
2: Jo crec que, clar, sí. És que més proper de França, que té més la influència de França,
1: sí,
2: com parleu,
1: clarament.
2: Com us expresseu.
1: Sobretot, com més al nord vas...
2: Sí, sí, sí.
1: És clar, si t'acostes més a l'Empordà, notaràs que la influència francesa
2: sí,
1: és
2: sí, molt
1: normal, és molt alta.
2: Molt evident, molt evident.
1: Exacte,
2: sí,
1: exacte.
2: Sí, sí. I damunt, jo crec que la gent de València són molt de terra.
1: Mm-hmm.
2: Són molt de terra, l'expressió ja se mostra. Entonces, així jo crec que està, com està més connectat amb en general, no? França, igual, Itàlia, tot això. Entonces, una mica més internacional, sí.
1: Tu ja t'has establert a València.
2: Sí.
1: Tu et sents valencià?
2: Jo sóc valencià.
1: Tu ets valencià.
2: Ja, jo per a mi, jo ja... Jo quan vaig tindre un mal son, és en valencià també.
1: Penses en valencià i somies en valencià.
2: Sí, sí, sí. Per exemple, jo quan vaig a decidir, perquè jo me va dir que tu fes algo en xarxes en Xina, i digo, és que me costa. Parla en xinès davant de càmera, me costa.
1: Per què?
2: Perquè jo ja expresse d'una manera en valencià, per a mi és més natural. En castellà, vale, bueno, me costa una mica més, però valencià per a mi és com una llengua vehicular, quan jo expresse de este ju, no? Este ju de Mediterrània, això.
1: Has fet família?
2: La meva família encara no ha vingut, però el meu germà sí que ha vingut. Sí,
1: no, però aquí, vull dir,
2: aquí,
1: parelles o...
2: Sí. En futur, sí, però encara no... Sí, tinc una parella, però és de Taiwan. Entonces, ara encara estem així buscar una manera de solucionar el tema de papers per a les immigrants. Això és un tema molt complicat.
1: Parlant dels immigrants, quina relació tens amb els xinesos de València, amb la comunitat xinesa habitual?
2: Jo, en principi, els primers 3 anys, com no tenien contacte i tot això, jo donava classe per als xiquets que van néixer de València, perquè ells tenen un problema molt gran, perquè van néixer així. Son pare i sa mare, tota la cultura portava de Xina, entonces la seva família té moltíssims problemes per a aquesta cosa. Entonces me demanava el favor d'ensenyar-li de la cultura xinesa. per a, no sé, construir un pont, no? Perquè és un problema molt gran.
1: Sí? Que tu creus que estem molt separats?
2: Estem molt separats perquè, clar, els xinesos treballen sense parar, no dedica molt temps a cuidar els xiquets, van a les escoles públiques i parla valencià, parla anglès, però no parla xinès. I amb les son pares, sa mare, com pensa el món, com veure el món és molt diferent. Entonces, jo intentava, quan era mestre, pues ensenyava per què ton pare i ta mare pensa en aquesta manera. No és ninguna bogeria, perquè que porten una cultura molt diferent, però has d'entendre, i només així.
1: Acabo, la teva família a la Xina sap que ets famós aquí?
2: No. Zero, perquè jo no mostrava zero de que va, que tu ta, que parla tal.
1: Tinc un programa de tele. Que...
2: No, zero, no sabia res. Però jo intente que convida a ells que vinguera, que coneixi el meu llarg també, la família meua d'ací. Jo crec que és una riquesa. Una persona se pot viure de dos voltes, igual dos voltes a la teua vida. Això és el millor del món mundial.
1: És una persona fascinant, la història és fantàstica i ell comunicativament és un animal. Es diu Hu Jiao, el podeu seguir a través de les xarxes, però a través de programes com el que està fent... Bueno, no sé si continuarà, Xino Xano.
2: Jo espero que continuï, sí.
1: Xino Xano, l'apunt, i si no, d'altres projectes que puguin sortir en el futur.
2: Així a Catalunya, me cride, també.
1: També podem fer-ho. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: 1:34, fem pausa i de seguida Adam i Max Raga, al Via Lliure.

0: Olives, l'espanyola, hi ha varietat per tots els gustos. Les clàssiques farcides d'anxova, la de jalapeño, la de seitó, les noves de Hilda i les noves farcides d'anxova de l'Escala. I ara amb el Mundial, compartir els partits amb la família, els amics i les olives, l'espanyola. Sense l'espanyola no hi ha aperitiu.
1: L'espanyola, una aceituna com a ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
0: Dos quarts i mig de dues. Vinga, ara uns instants, perquè ara que ja s'ha acabat el curs, ja fa uns dies, tant a les escoles com a les llars d'infants, han començat els casals, evidentment, cada família organitza, diguem-ne, la seva gimcana amb la canalla, hi ha qui tira més dels avis, hi ha qui porta els nanos a un casal, els que fan esport, els que van a piscina, els que van a la platja, qui més qui menys mira de, diguem-ne, potenciar les aficions de les criatures o de trobar-ne de noves. Doncs parlant d'aficions, avui tenim un cas molt, molt, molt, molt particular, molt especial, que s'ha fet popular a les xarxes. És un nen de 3 anys, català, que aprèn, i no és broma, 3 anys a fer trial amb la moto. Atenció com presenta ell la seva moto.
2: Això és el fat, això és el seient, i no, frenos, com a fer tap als flors, això és paperà, i penjarà, així, pues, un petit i un petit. I això és el motor.
0: Això és el motor, això no sé què és.
2: Això és l'estribo.
0: Això és l'estribo,
2: l'estribo.
0: El gas, si fas així, surts volant.
2: La Pibi puja ja. Té ja.
0: Aquesta veu extraordinària, ara us explicarem de qui és. És un vídeo, que aquest que hem sentit, que s'ha fet molt viral, que acumula més de 27.000 m'agrades a Instagram. El nom del nen, català, com deia, és Max, i el cognom el coneixereu probablement si parlem de motos, Raga, que una mica per poc abans de l'esport que sigueu ja sabeu qui és. Efectivament, en Max Raga és fill de l'Adam Raga, guanyador de 6 campionats del món de trial, 2 a l'aire lliure, 4 en modalitat indoor, a més de múltiples campionats estatals i internacionals. Com estàs, Adam Raga? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Benvingut al Via Lliure.
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Amb qui has vingut a la ràdio?
3: Bé, amb el Max.
0: I us he de dir que el Max no aixeca gairebé un pam de terra, però s'ha assegut aquí, davant del micròfon. Bon dia, Max.
4: Bon dia.
0: Com estàs?
4: Bé.
0: T'agrada venir a la ràdio?
4: No.
0: No? Per què? Et fa vergonya?
4: No.
0: No, clar que no. A veure, ara de seguida parlarem de la teva moto, perquè ara hem sentit com descrivies això és el fang, el seient, la gasolina, oi? Ara de seguida parlarem d'això. Però comencem pel pare. Clar, és que molta gent, Adam, ara sentint-te i sentint el teu fill, deuen haver pensat, mare de Déu senyor, que pots en un nen de 3 anys a dalt d'una moto.
3: Bé, va començar fins i tot abans,
0: sí?
3: Fins i tot abans quasi bé dels dos.
0: Quina edat tenia?
3: Tenia... Quan va començar amb una primera moto,
4: no,
3: que era aquella...
4: No, tenia un.
0: Un
4: no.
0: Any amb una moto, ja?
3: Tenia quasi bé 2 anys.
0: Sí?
3: I era una moto d'aquestes que van ara, que van amb la bateria, que com si fos d'un taladro, no?
0: Sí.
3: Són elèctriques. I ja quan va fer els dos, li vaig comprar una que era de bateria, però ja pròpiament de trial.
0: Que fort.
3: Sí.
0: I això... O sigui, és perquè el nano li interessava o és perquè tu ets un boig de les motos i vas dir, va, provem-ho?
3: Bueno, jo pensava que encara era molt d'hora, perquè jo vaig començar als 3 anys. I...
0: Tu també vas començar als 3?
3: Sí, i era, va ser molt, molt precoç, no, diguem. Però un amic meu em va deixar la moto i em va dir, ja hi anirà quan podrà. I ho vam provar i ja hi anava.
0: Ja li anava bé, tu vas veure que ja pujava la moto, que no li feia por.
3: Sí, bueno, el més important, que sempre ho explico, és saber treure gas, no? Perquè el problema que la gent que no en sap...
0: Què vol dir treure gas?
3: Tallar gas.
0: Tallar.
3: Treure, no? Donar gas tothom en sap.
0: Tothom fa el gest així amb la mà de...
3: I quan té un problema, dona més. I llavors ve l'accident.
0: Ah, vale. No?
3: Llavors ell, jo el pujava sobre la meva moto, el li deixava el manillar i ell controlava el gas i llavors ja ho tenia clar. A la que vaig veure que ell tenia clar de tallar gas, de treure gas,
0: sí.
3: I ja la vaig deixar anar sol.
0: Doncs ja pot, no?
3: Sí.
0: Escolta'm, ara de seguida parlarem parlarem amb el Max, eh? Però tu dius que als 3 anys ja anaves amb moto, tu.
3: Sí.
0: O sigui, quina és la teva història amb les motos, Adam?
3: Bueno, el meu pare molt aficionat al trial,
0: sí.
3: I als 2 anys i 10 mesos hi ha el vídeo al YouTube, el meu canal, que és Adam Raga Trial,
0: sí.
3: El 1985, doncs em va comprar una moto, em va portar un camp de futbol i em va deixar anar.
0: I
3: clar, prèviament, evidentment, anava en bicicleta i tot. I bueno, també el meu pare feia això que em posava el seu damunt del dipòsit i donava el gas, no? Així és que ja ho tenia controlat, però, bueno, més o menys com ell, però ell ja m'ha passat amb això.
0: Passat? Té més... O sigui, amb l'edat que té el Max, tu estaves començant a pujar la moto i ell ja porta un any o dos que ja li fum gas a la moto. En algun moment... Perquè en aquella època, suposo, Adam, que clar, no sé si el teu entorn, els amics, els familiars, hi havia nanos petits que anessin amb moto, a la zona... Perquè on viviu, perdona?
3: Bueno, jo soc d'Ulldecona.
0: Tu ets d'Ulldecona.
3: Sí.
0: En aquella zona hi havia molt fan del trial i de les motos o no?
3: Bueno, hi havia molta afició al trial, però clar, era molt estrany veure un nen de 3 anys amb moto, n'hi havia molt poques de motos de, per en aquella mida, i bueno, no era gens, evidentment,
0: era, raro,
3: no, era molt raro. Sí,
0: però tu no ho devies saber, que era estrany. Quan et vas adonar que eres l'únic, o del teu entorn, o dels pocs, que a aquella edat anava amb moto?
3: Bueno, fins als 6 anys, que no vam començar a anar a les curses que es feien per aquí a la zona de Barcelona, que hi havia curses especialitzades per nens, no te n'adones que hi ha altres nens. Vull dir, fins als 6 anys no vaig veure ningú més amb moto.
0: No vas veure ningú més amb moto. I llavors te n'adones que, bueno, no sé si parlant amb els companys de classe, que, no. que ningú més anava amb moto.
3: Bueno, sí, no, clar. La veritat és que era una cosa tan estranya que la gent, els nens del poble, quan jo sortia amb la moto per allà, a més en aquells temps, tots venien corrents al darrere i era com... Era molt... Bueno, era com una festa, allò.
0: Adam, deixa'm preguntar-te, perquè en el moment en què ell puja la moto, entenc que és un joc, d'alguna manera, no? Però tu t'ha passat ja pel cap que en Max, que dius que domina bé la moto ja amb 3 anys... s'hi dediqui algun dia?
3: No, pues, això és un joc.
0: És un joc.
3: Des de que va començar a pujar ens va sorprendre, des de que li vaig portar la primera moto i va marxar i es va aixecar, perquè el trial, recordem, que es fa de peu. El trial es va de peu.
0: Ah, es va de peu, és veritat.
3: Sí. Llavors, clar,
0: es va de peu per intentar evitar els salts, diguem,
3: per
0: no
3: poder,
0: els cops.
3: Per poder moure millor la moto, per poder saltar. Llavors ell, ja el primer moment que va pujar a la moto pròpiament dita que li vaig comprar, va fer... 5 metres sí. i ja es va aixecar del seient. I això és perquè ells ho veuen a la tele. Avui clar. En dia, tele, YouTube, etc. I bueno,
0: ara... Bueno, ja et deu haver vist a tu una pila de vegades. No sé si t'ha acompanyat t'ha acompanyat a les curses.
3: Sí, no, no. I llavors, per ell és un joc i encara avui en dia ho fem tot com un joc.
0: Clar.
3: Vull dir, d'aquí a que sigui bo, molta gent diu, és que serà campió del món. Falta molt. Això és molt difícil.
0: Max, escolta'm una cosa, t'he de preguntar. Hem vist alguns dels teus vídeos. Insisteixo que estem parlant amb una criatura de 3 anys que va amb moto, vídeos teus amb la moto. Hi ha vídeos on corres, derrapes, n'hi ha alguns que passes per uns obstacles. Què és el que més t'agrada?
4: Derrapar.
0: Derrapar t'agrada? I et surt bé, eh?
4: Sí.
0: Però deus haver caigut a terra unes quantes vegades, o no?
4: No.
3: Com que no has caigut? Sí que has caigut.
4: No.
0: No?
3: No ho vols dir? A vegades caus i el papa què et diu?
4: Que m'aixequin.
3: Que els campions s'aixequen.
0: Els campions s'aixequen, diu el papa. Amb el papa entreneu junts, Max, o no?
4: Sí.
0: Sí, eh? I què t'ensenya el papa?
4: Fer zones.
3: Fer zones.
0: Fer zones. Què vol dir fer zones?
4: Pues aixecar-les.
0: Jo no en sé res, de trial, m'ho has d'explicar tu. Què vol dir fer zones?
4: Pues aixecar roda.
0: Aixecar roda? Això què vol dir posar... anar només amb la roda al darrere?
4: No, així, la roda de davant així,
0: sí.
4: I la darrere així.
3: I anem al bosc, anem a darrere, marquem una zona amb uns giros,
0: sí.
3: I ell la fa.
0: Escolta, he vist alguns vídeos on ell, mentre va amb moto, canta. No? Perquè al final és una criatura que canta. Tu vas cantant quan vas amb moto?
4: Sí.
0: Ho sabies? Quines cançons cantes?
4: De Sant Jordi.
0: De Sant Jordi? Quina de Sant Jordi?
4: Sant Jordi arriba con un cavaller. Si no la pressa, ella es morirà. Li clava la llança, ell cau de l'arbre. La rosa creixia. Sant Jordi l'ha agafat, ella li ha arreglat.
0: Molt bé, Max. Això és el que cantes mentre vas amb moto, tu, eh? Hi ha alguna cosa d'anar amb moto que et faci por,
4: no.
0: Max? No, eh? I al món hi ha alguna cosa que et faci por?
4: Res.
0: Res! I alguna cosa que t'agradi tant com anar amb moto?
4: Els micròfons.
0: Els micròfons t'agraden molt? Ja ho veig, ja ho veig. Com és la teva moto, Max?
4: Pues Triumph.
0: Sí, Triumph. I de quin color és?
4: Verde i blanca.
0: Verde i blanca. I té algun nom?
4: Sí. Es diu Triumph.
0: Triumph. És que jo he vist en els vídeos que li deies Piwi.
4: No, aquesta no.
3: La Piwi és una altra, és una altra.
0: Ah, és una altra?
3: Sí.
0: Que en tens més d'una?
4: Sí.
3: I la Piwi és de benzina.
4: Sí.
0: Ah, hi ha la de benzina i hi ha la de l'elèctrica.
4: Sí.
0: Està bé.
4: La Triumph.
0: I quina t'agrada més, a tu, la Triumph?
4: Sí.
0: Va, posa'm una mica de música. Adam, a partir de quina edat es pot competir?
3: Crec que sobre els 5-6 anys ja 5, tens anys. Llicència, ja es pot treure la llicència i competir.
0: I amb la teva dona heu parlat d'això de que algun dia competeixi o no?
3: Encara no, no, la veritat és que no hi hem parlat, perquè com que per nosaltres per ara és un joc, però sí que, bueno, si es dona la situació, doncs el farem competir.
0: I llavors, això d'entrenar, entreneu junts, tu i ell. La gent hi puja a la moto també o no, no li agrada?
3: No, per ara encara no, però també és una cosa que hem parlat que... Bueno, que s'hi ha de posar, també.
0: Sí, ella.
3: Perquè si jo no hi soc, doncs que el pugui acompanyar algun dia.
0: Ah, però li fa por les motos a la gent o no?
3: No, no, no massa.
0: Ni por ni no por, no? Escolta, això de les relliscades, les caigudes i tal, amb una criatura petita et fan angúnia o no?
3: Bueno, tens una responsabilitat. Tens el teu nen sobre una moto que s'accelera, no? I, bueno, intentes minimitzar els riscos. I, bueno, però tot i això n'hi han, perquè al final els riscos n'hi han. Però, bueno, intentes minimitzar-ho al màxim, sempre controlar-lo, sempre que vagi equipat i que no es passi de velocitat, per exemple, no? Perquè el trial, pues, és un esport que no és molt perillós, però, clar, a ells els agrada córrer i fer, sobretot, pues, fer alguna cosa, no? Llavors jo intento que no corri massa i que faci el que toca.
0: Deixa'm escoltar un altre vídeo d'en Max on imita el seu pare, l'Adam Raga, amb un seguit d'obstacles.
5: Turno de Max.
0: Vale, que trencaràs la gespa, tio. O sigui, la mama pateix per la gespa de casa, no?
3: Sí, sí, bueno, tenim un costum que sobre la terrassa li montem algunes zones amb obstacles de la terrassa que tenim per allà, del jardí, i ell els passa per sobre. I, clar, es posa molt content quan ho supera a zero, que és el trial, no? Fer zero la zona.
0: Sí.
3: I llavors, clar, va marxar tot supercontent, derrapant i podia trinxar l'herba.
0: Escolta, deies que la figura essencial perquè tu et dediquis a la moto i, per tant, el teu fill també puja a motos, és el teu pare. Com es diu el teu pare?
3: Josep.
0: És viu,
3: el sí, teu pare. Sí, sí, sí.
0: I ell, quan veu el Max dalt d'una moto, què diu?
3: Bueno, ell és, li agrada molt, no? Al final, quan ho veu, li agrada molt, al·lucina que tot vagi tan d'hora. Ell pensava que jo havia anat tot molt d'hora, però ell ho està superant. Però també li diu el que té que fer, si fa això malament, si allò... I, bueno.
0: És que a vegades els avis, que són, evidentment han estat pares, amb els nets fan coses que amb els seus fills no han fet, no? O pateixen o els hi ajuden més en coses que amb els fills no han fet. Tu creus que és diferent la relació del teu pare amb el Max que la que tenia amb tu?
3: Sí, bueno, és molt diferent, però a més el meu pare viu lluny. Ell viu a Ulldecona,
0: sí.
3: I jo visc a Centelles.
0: Ah,
3: llavors estem molt lluny i ens veiem poc.
0: D'acord.
3: Però de totes maneres, clar, és molt diferent.
0: Què l'avi? L'avi t'ajuda amb la moto o no, Max?
3: Quan anem a entrenar a Ulldecona, sí, que vam anar a entrenar, te'n recordes o no? I l'avi t'ajudava. Què li diu al iaio? El iaio t'ajudava.
4: No.
3: I feia fotos, també.
0: Llavors ho mira amb orgull, el teu pare, que
3: sí,
0: el Max puja dalt de la moto.
3: Sí, però bueno, el meu pare, pues, és conscient de la dificultat que té tot això, és molt bonic, no?, que vagi en moto, que segueixi una mica el que és la tradició familiar, però com ell sap la dificultat que és que d'aquí, que això és un joc, que es converteixi en algo més, no?
0: Va, deixa'm sentir més un altre vídeo, en què, per cert, estava tot enfangat, que és aquest.
6: Això és normal, i és molt difícil, Un altre dia, com, vale? Que hi ha molt de fang.
7: Sí.
6: Anem cap a casa, ara? Que hi ha molt de tros?
7: No!
6: Va, Max,
0: Va, Max, enxufa. Si el papa ho fa, jo també. Max, no? O sigui, tu també ho pots fer, si el papa ho fa, o no?
4: Sí.
0: Sí? Clar. Escolta, com va ser això de fer els vídeos i de començar a compartir-los, Adam?
3: Bueno, nosaltres érem una mica reacis a exposar, diguéssim, una mica el que és les xarxes, no?
0: Uh-huh.
3: I teníem un Instagram que era privat per la gent de la família i els amics.
0: Sí.
3: Però quan va començar a fer coses... Des del meu punt de vista, extraordinàries, no? Vam dir, uau, ho tenim que ensenyar perquè és que la gent li agradarà molt. Mm. I va ser quan vam decidir fer-ho. I la gent i la meva parella pues, té molta facilitat per fer tots aquests vídeos i bueno, estan fets amb gràcia.
0: A què es dedica la teva parella?
3: Bueno, amb diferents coses. Entre elles és abogada, però...
0: Ah, carai, sí. Jo pensava que potser tenia a veure precisament amb això de del món de les xarxes.
3: Bueno,
0: no,
3: però està amb xarxes bastant pels seus negocis i bueno.
0: Aquest èxit que ha tingut dels vídeos, perquè no sé quin és el top dels vídeos que heu fet, però són milers i milers i milers de reproduccions, us ha portat alguna cosa sorprenent, alguna cosa que no esperava, una resposta d'algú
3: Bueno, ell té moltes visualitzacions mensuals, estem superant els 3 milions.
0: 3 milions?
3: Sí, de visualitzacions del seu Instagram al mes. I, bueno, ha fet algun anunci d'alguna moto i alguna cosa que, bueno, pues, li han pagat per fer-ho i és allò que et
0: sorprèn. Al Max?
3: En
0: sèrio?
3: Sí, sí.
0: I ha fet anuncis?
3: Sí, i et sorprèn, no?, perquè, clar, dius, ostres, tan petit. I, no, sí, sí, clar, si és una moto petita volen un nen petit i clar. Ell, que és molt petit, no?
0: Clar, perquè de motos per nens petits no deu haver-hi tantes, tampoc, no?
3: No, però, bueno, se'n van fent. També, bueno, ara amb les motos elèctriques això és una facilitat important. Al final és una joguina i és molt més fàcil que abans, que havien de ser de benzina i ja era més una cosa diferent, no?
0: Per tu la moto ha estat la teva vida o no?
3: Sí, per mi la moto ha estat tot. Vaig començar a dedicar com a professional als 16 anys, però ja molt abans entrenava, em preparava i era la meva vida. I als 16 anys vaig decidir, doncs, dedicar-m'hi i bueno, em va anar molt bé.
0: I no vas deixar de fer coses o d'estudiar determinades coses que lamentessis en algun moment o no, Adam?
3: Això molta gent és una pregunta que fa i jo sempre responc el mateix. He tingut la sort que aquesta vida m'ha deixat fer moltes més coses de les que hagués pogut mai fer. És veritat que moltes vegades quan els meus amics estaven a la platja o de festa o el que sigui, jo estava entrenant, però és que també he tingut temps per fer-ho tot. Llavors jo crec que he sigut molt afortunat.
0: Si ara ja et digués, mira, voldria ser motorista com tu, papa. Max, tu t'agradaria ser motorista com el papa o no?
4: Sí.
0: Ara s'està menjant el micròfon, sí. El Max l'està provant, fins i tot. No, no té bon gust, em sembla.
3: No.
0: No és com un gelat de maduixa. Deixa'm dir que tu tens una germaneta, oi, Max?
4: Sí.
0: Com es diu?
4: Mia.
0: Mia. Ella també té moto?
4: Sí.
0: Sí? En sèrio? Quina edat té?
4: Quantes? Dos.
0: Dos. O sigui, és més petita que tu i ja té moto. I tu t'agradaria ensenyar-li a conduir, com ho fas tu?
3: Li ensenyes o no?
0: Ja li ensenyes?
4: Sí.
0: I on... Però aneu junts o no, amb la moto?
4: On sí.
0: A on?
4: A la muntanya.
0: Tota la família a la muntanya. Home, normal, llavors, Adam, perdona que vulguis que la Jenny també aprengui a anar amb moto, perquè, clar, si no... Adam, a Centelles també tu dirigeixes una escola per pilots de moto, que és la Raga School, però jo diria que no alumnes tan petits no els deus tenir, no?
3: No, no, no. És una escola que està enfocada, la tinc des del 2018-2019, i està enfocada en pilots professionals o semiprofessionals. I encara no l'hem obert a petits, que és una de les coses que volem fer. Començar també a obrir-ho a nens petits.
0: I t'anava a dir, de les competicions, te'n vas retirar a principis de l'any passat. No sé si les trobes a faltar una mica.
3: Sí, sí, evidentment. Quan has fet una cosa tota la vida, i més a més l'adrenalina que tenen les competicions, ho trobes a faltar, però per sort, i bueno, gràcies també a la marca que estic ara, que és una marca francesa que es diu Xerco,
0: sí.
3: Estic fent competicions. Aquest any vaig guanyar els 6 dies d'Escòcia, per
0: sí,
3: exemple,
0: senyor.
3: Que és una carrera molt important. I segueixo fent curses. Aquest mes de juliol tinc dues carreres, una de 4 dies i una de 3 a Anglaterra.
0: Però això no és una retirada, llavors, vol dir?
3: Bueno, aquestes curses, s'ha de dir que jo no competeixo contra els millors pilots del món. Són curses clàssiques on van pilots bons, però no dels millors. Llavors, doncs, és una mica tot més relaxat i al final em vaig retirar perquè estava molt cansat, tenia ja bastants problemes físics i limitacions, i amb aquestes curses encara puc donar un 100%.
0: I m'han parlat que has presentat també fa molt poc un documental.
3: Sí.
0: Quin és?
3: Bueno, es diu Contra la gravetat.
0: Sí.
3: És un documental que parla una mica de lo que ha estat la meva carrera esportiva.
0: Sí.
3: Dura uns 50 minuts i bueno, és un projecte més que hem fet al moment de retirar-me.
0: On també apareix, suposo, el Toni Bou, perquè precisament heu tingut aquesta rivalitat durant tots aquests anys. Els dos grans noms, diguem-ne, de la moto i el trial a casa nostra. Ell no sé si té una criatura petita que acabin competint algun dia.
3: Bueno, encara no té, però poder sí. Poder sí.
0: Seria fort, eh?
3: Sí,
0: que
3: sí,
0: això
3: sí.
0: Seria com... Que, no sé si tu va tocar l'època de Son Goku, que hi ha la primera generació, llavors els fills, llavors els nets, i acaba sent tot una...
3: Son Goku, la nostra generació, ha marcat una generació.
0: El podrem veure en alguna plataforma, aquest Contra la gravetat, aquesta pel·lícula?
3: Sí, ara, bueno, ara encara no hi és, però estem negociant amb diferents plataformes per poder-ho tenir.
0: I el Max i la Mia hi surten?
3: Sí.
0: També?
3: Sí.
0: Escolta'm, Max, jo quan siguis més gran, que sàpigues, quan siguis més gran i siguis un gran pilot i vagis amb moto, et vull tornar a tenir aquí a la ràdio, eh? I parlarem llavors, eh? D'acord?
4: Sí.
0: Moltes gràcies, Max.
4: De res.
0: Gràcies. Gràcies, Adam Raga.
3: Merci, moltes
0: gràcies.
3: Que vagi
0: molt bé. Molta sort.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Incendi de Camarasa està controlat des de fa una estona també. Amb tot, recordem que el risc d'incendi és molt alt o extrem. Així es manté a molts indrets del país i la Generalitat insisteix en fer una crida a la prudència i a la responsabilitat.
2: Amb Nil Sant Martí i Albert Ferran.
1: De seguida anem damunt del terreny per actualitzar la situació tant al sud d'Espanya com aquí. Això mentre el govern ha anunciat aquest matí a RAC1 que ja treballa amb els propietaris de boscos i finques perquè incendis com el de fa 10 dies a l'Empordà no tornin a passar o es puguin evitar en la mesura del possible. La clau, recuperar espais oberts i mantenir boscos i camins en condicions sempre. El conseller Òscar Ordeig ha explicat al Via Lliure que començaran la primera gran prova al massís de les Gavarres. Abans, però, caldrà tornar a extremar precaucions per la nova onada de calor, que ja comença. La tercera ho fa avui mateix i s'allargarà una bona colla de dies, com a mínim fins dijous vinent. Abel Caral, bon dia.
3: Bon dia, sí, és la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya. El pic el tindrem dimecres i amb temperatures que a mesura que avancin aquests primers dies de la setmana aniran en augment, sobretot a l'interior del país. De moment avui ja arribem ara mateix a 37 graus a Lleida, on es pot arribar als 40, però passem dels 35 o hi arribem en sectors del Bages com Artés o també el Pirineu, a Sort.
1: Una dada de calor a punt, com també una nova setmana, la que tenim a les portes, que escalfarà també la política. Dijous les mirades estaran clavades a Luxemburg, on el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà finalment sobre la llei d'amnistia impulsada pel govern espanyol. Si l'avala, farà pressió als tribunals de l'Estat perquè Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya. També pendents a aquesta hora de les carreteres en espera dels moviments habituals de tornada de tot diumenge, ha estat un matí tràgic amb dos accidents que han deixat dos morts, un ferit crític i tres persones més ferides de gravetat. Tot això en un diumenge 12 de juliol en què falta tot just un mes per l'eclipsi total de sol. Recorrerem els indrets del país en aquest 14-15 on es podrà veure per saber com es preparen per rebre la munió de visitants que s'atansaran. A les Terres de l'Ebre, per exemple, hi esperen 1,5 milions de persones, és a dir, 10 vegades els que viuen en aquest sector del país. I tot això avui que fa 30 anys del Doctor Music, el festival que va omplir les Valls d'Àneu amb un cartell inèdit dels més internacionals que hi ha hagut mai a Catalunya, ho recordarem en aquest 14-15. Albert Ferran, bon dia.
4: Bon dia.
1: Als esports, l'Argentina de Leo Messi continua viva al Mundial després d'eliminar Suïssa a la pròrroga i es jugarà l'accés a la final contra Anglaterra.
4: Aquest Argentina-Anglaterra és un duel de gran rivalitat que va més enllà del futbol arran de la Guerra de les Malvines. Els dos equips han aconseguit aquesta matinada la classificació en patiment i a la pròrroga. Argentina ha superat Suïssa amb un gol decisiu de Julián i Anglaterra ha eliminat Noruega amb un doblet de Bellingham. Dimecres a les 9 del vespre jugarà l'Anglaterra-Argentina. El dia abans, dimarts a la mateixa hora, es disputarà la primera semifinal entre França i Espanya. Més enllà del Mundial, acaba d'arrencar la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Alemanya, Quim Salvador.
5: Completada la primera volta de 30, lidera des de la posició preferent de sortida Marc Márquez, que ja va guanyar ahir l'esprint i que busca la que seria 15a victòria en aquest circuit alemany de Sachsenring, que és el seu talismà. El segon és el seu germà Àlex Márquez, tercera bateix Raúl Fernández, perseguit per Ayogura, quart Fabio De Gian Antonio, cinquè.
4: En un diumenge, amb la final masculina de Wimbledon entre Sinner i Zverev, amb la novena etapa del Tour i amb el primer fitxatge del Barça de bàsquet, ja és oficial l'arribada del finlandès Olivier Nkamua.
1: Amb tot plegat, doncs, encetem aquest 14-15 fins a les 3 de la tarda. Tocada són les 2 i 4.
2: 14-15.
1: I comencem amb les bones notícies pel que fa als incendis, tant a Catalunya com a l'estat espanyol, després d'una setmana que ha estat molt complicada pels equips d'emergències. Sobre el foc de més magnitud, el del sud d'Espanya, els bombers han aconseguit estabilitzar-lo poc abans del migdia. Parlem d'aquest incendi de Los Gallardos, que finalment ha cremat prop de 7.000 hectàrees i, el pitjor, el balanç més tràgic, que ha deixat un mínim de 12 víctimes mortals. D'entrada, aquesta estabilització permetrà que bona part dels afectats puguin començar a recuperar certa normalitat. Els que van haver de sortir a cuita corrents dijous podran tornar a casa. De fet, la majoria han rebut l'avís aquest migdia que ja poden començar a anar, doncs, cap als seus habitatges. Mentrestant, els cossos de seguretat continuen treballant per trobar les 8 persones amb denúncia de desaparició. Són optimistes, creuen que no hi haurà més víctimes mortals, per tant, que podrien encaixar aquestes

0: desaparicions amb les víctimes mortals que encara no s'han pogut identificar. De tot plegat n'ha parlat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, en el moment d'oficialitzar l'estabilització del foc aquest migdia.
1: Hoy nos levantamos con una buena noticia y esperamos, deseamos y confiamos que no aparezca, ¿no? Porque no creemos ya que haya posibilidad de que aparezca el nuevo fallecido. O sea, hay que ser siempre muy prudente, pero las batidas que se han hecho, los reconocimientos que ha hecho la propia Guardia Civil en muchas de las casas, nos lleva a la conclusión que tenemos la confianza certera de que no aparezcan ya más víctimas.
0: Amb l'incendi a Pamat, ara l'esforç se centra també en la identificació, ho dèiem, de les víctimes mortals i també en el suport a tots els afectats per les flames, per exemple, els que han tingut algun dany important a casa. Tot plegat mentre creixen les veus crítiques de part dels veïns amb com es va gestionar l'incendi i amb la deixadesa, diuen, de les administracions en aquesta zona del sud d'Espanya. RAC1 ha estat conversant amb alguns dels afectats durant el matí d'avui. Ho ha estat fent l'enviat especial de RAC1 a Andalusia des de Béder. Roger Perciba, bon dia.
2: Sí, bon dia. Arriba el moment de fer crítica per la gestió de la crisi. Recordem que aquesta mitjanit, a les 12, acaben els 3 dies de dol oficial i veurem fins a quin punt aquest ambient moderadament de concòrdia que fins ara està presidint l'extinció d'aquest incendi es manté. El president Moreno Bonilla, el president andalús Moreno Bonilla, defensa la gestió del seu govern, ja va defensar la gestió pel que fa als ESALER. Avui ha tocat el crostó alguns veïns perquè, diu, no segueixen al peu de la lletra les instruccions dels serveis d'emergència, tant a l'hora de desallotjar les cases com a l'hora de tornar-hi.
1: Cuando se le dan instrucciones, no son recomendaciones, son instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Son órdenes. Nos hemos encontrado con situaciones complejas, la propia Guardia Civil, con personas que a la hora de desalojarse pues no ponen toda la, digamos, la voluntad del mundo, ¿no?
2: Sí, Moreno Bonilla, que critica l'actitud d'alguns veïns. Hem pogut parlar amb alguns d'aquests veïns, concretament del petit veïnat del Mocaifer, al terme municipal de Los Gallardos. Són poc més de 10 cases, molt disperses. Algunes d'aquestes cases van ser desallotjades. Hem parlat amb Anna Simón, una dona de 79 anys, que ens explicava els moments de pànic, deia, que van viure la matinada de divendres, quan el foc s'acostava a les portes de casa seva, però sobretot Anna Simón denunciava que els polítics els han abandonat.
3: La noche esa del jueves fue terrorífica porque ahí mismo se veían las llamas. No nos acostamos esa noche. Y a nosotros no vino nadie a decirnos, tenéis que iros de aquí. Nosotros pensamos que como está la carretera por en medio, pensarían que no teníamos peligro, pero nosotros el peligro era la Rambla.
2: 1.000 dels 1.400 desallotjats ja poden anar tornant a casa i, com dèieu, continuen les feines al laboratori de criminalística de la Guàrdia Civil per mirar d'identificar les 12 persones mortes en aquest incendi. Ho fan amb l'ADN dels seus familiars que ja han anat arribant a l'estat espanyol des de l'estranger.
0: Gràcies, Roger. Estarem pendents també de com continua evolucionant la tarda i ara en especial aquestes properes hores del reallotjament, de que tornin a casa tots els veïns afectats per les flames. Aquesta és la situació més greu per un incendi ara mateix, precisament en el sector mediterrani, al sud d'Europa. Aquest incendi de Los Gallardos també preocupen, però, els incendis que hi ha hagut els darrers dies a Catalunya, un de molt important, el de major magnitud, el de fa 10 dies a l'Empordà, però d'altres també de menor entitat que han obligat, per exemple, a confinar persones. És el cas, entre d'altres, del d'ahir a Camarasa, que els bombers ja han pogut controlar aquest migdia. De fet, tots els focs dels darrers dies al país estan ja controlats, amb una única excepció, el de Guimarà, que en tot cas està estabilitzat, no hi ha flama viva. El cos d'emergències ha pogut donar per controlat, ho dèiem, el foc de Camarasa aquest migdia, la Noguera. Finalment, les flames han afectat unes 22 hectàrees i han entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, entre el Segre i el Noguera Pallaresa. Aquest matí, Protecció Civil ha pogut aixecar, doncs, el confinament dels habitants de diverses cases aïllades de Fontllonga. Els bombers mantenen diverses dotacions a la zona per evitar revifades i han traslladat fins al cap de Balaguer un home que va resultar ferit lleu arran del foc. La bonança meteorològica, amb calor menys intensa, menys cops de vent, més humitat, ha estat aliada dels bombers al sud d'Espanya, però també aquí a Catalunya, en espera que de nou tornin a empitjorar aquestes condicions les properes hores amb la nova onada de calor que arriba. De fet, tot i aquesta situació més favorable les últimes hores pels equips d'extinció, el cert és que el risc d'incendi continua disparat. A Catalunya, més de 250 municipis se situen en nivell molt alt o extrem avui de risc d'incendi, sobretot a Ponent, i especialment a l'entorn d'espais naturals, com ara el Montsec, precisament punt on s'ha produït l'incendi de Camarasa, però també la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, Montserrat, Sant Llorenç del Munilobac, el Momell Marmellà i el Montsant. Risc elevat o extrem a molts indrets del país que obliga a bombers i agents rurals a tenir tots els dispositius en l'alerta, però que també ha mogut la Generalitat a accelerar els canvis necessaris de la gestió forestal. D'entrada, el govern aplicarà canvis a l'espai natural de les Gavarres perquè un incendi com el de fa 10 dies a l'Empordà tingui molt difícil de tornar-se a repetir o d'escampar-se tan ràpid. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha explicat aquest matí al Via Lliure que ja treballen amb els propietaris de l'entorn per recuperar espais oberts que actuïn com a tallafocs en aquests espais naturals, amb un manteniment continuat de la zona i també dels camins. Òscar Ordeig espera que aquest projecte sigui un exemple per aplicar a tot Catalunya ben aviat un canvi necessari, ha dit, en la gestió forestal. Són declaracions a RAC1.
4: Tenim un 25% de la superfície agrària, molt menys que la mitjana d'Europa, i molta més superfície forestal, 65% de la superfície forestal de Catalunya. Som dels territoris de tota Europa amb una superfície més gran, i aquesta superfície ha crescut molt les últimes dècades amb superfície i, sobretot, tot el més greu és que ha crescut molt en massa, en densitat. En què vol dir? Que s'ha abandonat, que això tot el bosc s'ha de gestionar, hem de saber a cada lloc què és el que hem de fer.
0: El conseller d'Agricultura admet que encara queda molta feina per fer als boscos i posa deures també als ajuntaments perquè tinguin al dia els plans de prevenció i les franges de protecció. I Ordeig avisa que aquesta feina no es pot fer des dels despatxos de Barcelona per fer-ho gràfic on hi ha la seu d'Agricultura, sinó que ha de comptar amb el suport de l'administració local i també dels propietaris d'aquests boscos. Incendis, doncs, que han estat el més destacat dels darrers dies, el que més ha preocupat en una setmana que tanquem complexa, però no només pels incendis, també per l'onada de calor que es va allargar fins divendres i avui se'n tornem-hi. Comença una nova onada de calor, la tercera del que portem d'estiu.
5: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Tercera onada que pràcticament podríem dir que serà la continuació de la segona amb una petita aturada ahir, tot i que els termòmetres ahir es van acostar també als 40 graus. No hi van arribar, però hi van ser a tocar en sectors de Ponent. Aquesta tercera onada, però, no afectarà tot Catalunya perquè hi haurà punts on les temperatures no es dispararan de manera sostinguda com a mínim 3 dies. De moment, els avisos del Servei Meteorològic. Avui els tenim actius a l'Aran, al Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça i demà també a la Noguera, al Segrià i al Pla d'Urgell. Això sí, també hi ha avisos per les dues properes nits per calor nocturna en punts, en aquest cas en comarques com són el Tarragonès, el Baix Camp, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià. De fet, a la costa no s'ha d'arribar ni de bon tros a les temperatures de rècord de dimecres passat de dia, però sí que poden ser temperatures altes de nit amb aquesta calorada que a Belcaral anirà a més a mesura que avancin els dies d'aquesta setmana entrant.
6: Sí, avui ja sumem alguns graus, arribarem als 40 en sectors de la Plana de Lleida, on ja ara mateix ens hi acostem i encara hi ha un marge d'unes hores perquè les temperatures continuïn pujant. Ara mateix, en general, a l'interior del país, 33, 35, 36 graus, en alguns llocs una mica més, 28-30 a la costa, amb molta humitat i molta sensació de xafogó, que es mantindrà les properes nits, com dèiem, i a mesura que avanci la setmana, demà una mica més de calor que avui, dimarts una mica més que dilluns, i el pic sembla que el tindrem dimecres. Dijous començarà a fluixar de manera més clara divendres, però en tot cas continuarem a finals de setmana encara en temperatures per sobre del que caldria esperar. Això sí, de cara a dimarts i dimecres serà més fàcil que aquests 40 graus s'assoleixin, sobretot en comarques de Lleida, i que ens hi acostem en sectors de l'interior del país. El que dèiem, sempre a la costa, temperatures més frenades de dia, però més altes de nit, amb molta xafogó, però no sembla que haguem de tenir temperatures tan disparades que s'acostin o arribin als 40 graus, però en tot cas la calor intensa i molta precaució amb la mar, una mica remoguda, avui a la tarda encara una mica més que al matí, sobretot cap al sud del litoral català.
7: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
0: Tens a la guai, doncs, dels valors de les temperatures d'aquesta onada de calor que tot just comença avui i que preocupa especialment els professionals sanitaris, perquè les darreres setmanes, amb la segona onada i la primera, hi ha hagut un repunt dels atesos per cops de calor i una setantena de morts atribuïbles, vinculables a aquesta calor. Per això demanen extremar les precaucions, sobretot a la feina, Josep Moragues.
8: Ha parlat al Via Lliure de RAC1 el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández. Ha recordat que els efectes de la calor són més perjudicials a la salut cada dia que passa. Fa molts dies que la temperatura és molt alta i reconeix que això s'ha notat als hospitals.
9: Estem monitoritzant des d'aquest any justament això, no? Quantes persones atenem per cops de calor, per deshidratacions, etc. I això ha augmentat en les últimes setmanes. Ho registrem no només per saber quants, que és molt important, sinó per poder preveure què passarà, no? El que hem de remarcar són els missatges de prevenció, també per intentar evitar coses que a vegades són prevenibles, no? Com treballar amb les condicions adequades, fent les pauses, fent les hidratacions, tenint cura de la gent gran que
8: Per això Fernández també ha reclamat aplicar totes les mesures de prevenció per les feines a l'aire lliure aquests dies de calor intensa. Fa una crida a respectar les pauses d'hidratació i no fer treballs a l'exterior durant les hores de més sol.
0: Arribat a un quart de tres, demà comença una setmana que serà clau pel futur de Carles Puigdemont i dels líders independentistes del procés. Dijous, totes les mirades de la política espanyola estaran clavades a Luxemburg, on el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà finalment sobre la llei d'amnistia. Ara mateix, tot apunta que aquest organisme avalarà la norma i, per tant, farà pressió als tribunals espanyols perquè Puigdemont pugui tornar a Catalunya. Amb tot, encara faltaran més tràmits, més passos. El Tribunal Constitucional espanyol també s'haurà de pronunciar sobre l'amnistia. Tot apunta que això podria passar a la tardor, Joan Capel.
10: Tot i que s'espera un vot favorable, la pilota després tornaria a passar a la taulada del Suprem, que tindrà l'última paraula. El tribunal ja ha arrufat el nas en diverses vegades sobre l'amnistia i el que podria fer és dilatar el temps d'aplicació de la llei. Tot i això, si hi ha unes resolucions molt clares de Luxemburg i del Constitucional, el més probable és que acabin aplicant l'amnistia. El govern espanyol s'espera que la sentència d'Europa plani el camí pel retorn de Puigdemont i serveixi per recuperar la majoria parlamentària. Segons fonts que cita el diari El País, l'executiu creu que aquesta podria ser una de les últimes oportunitats per recuperar la confiança de Junts.
0: Més qüestions. Matí tràgic a les carreteres. Dues persones han mort, una altra ha quedat en estat crític i tres més ferides de certa gravetat en dos accidents que han passat a primera hora d'aquest matí. Amb aquestes víctimes han mort 76 persones en el que portem d'any a les carreteres del país. Neus Aragall.
11: El primer accident ha passat a Castellar del Vallès. Un noi de 16 anys i ha mort pels vols de les 5 quan el vehicle amb què anava, amb quatre persones, ha sortit a la C-145-15A amb Tarapera i Castellar i ha xocat contra un arbre. El conductor i els altres dos ocupants del turisme han resultat ferits. Un d'ells, de fet, es troba crític i els altres dos greus. S'estan atenent a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i a la Mútua de Terrassa. D'altra banda, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal en un turisme a la C-12 a Tortosa, cap a quarts de nou del matí. Es tracta d'un senyor de 87 anys, veí de Pauls, i l'accident ha passat a la C-12 entre el Dover i la capital ebrenca. El conductor del turisme l'ha portat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
0: Encara en successos, a Pamplona, la policia ha detingut un home de 29 anys com a presumpte autor d'una agressió sexual a una dona durant Sant Fermín. Va passar la matinada de divendres a dissabte, quarts de 5, en un parc públic. També ha detingut un altre home de 23 anys per fer tocaments a, com a mínim, quatre dones diferents. Per això, aquesta nit hi ha convocada una concentració de protesta al centre de Pamplona. A la plaça del Castell l'ha convocat el moviment feminista Iruñerria. El grup denuncia 15 agressions des del començament de les festes. I dos apunts en crònica internacional. El primer, per dir que l'Iran i els Estats Units han tornat a intercanviar-se atacs aquesta matinada. Washington ha bombardejat prop de 140 objectius militars iranians després que l'Iran ataqués un vaixell mercant que travessava l'estret d'Hormuz. Teheran ha respost atacant instal·lacions nord-americanes a diversos dels països del Golf Pèrsic. A més, ha anunciat que tanca l'estret fins a nou avís. La nova escalada arriba l'endemà que el nou líder suprem iranià, Mujtaba Khamenei, prometés venjar la mort del seu pare i assenyalés, tot i no citar-lo pel nom, a Donald Trump per haver-ne ordenat l'assassinat. A banda, Venezuela, dues setmanes i mitja després del doble terratrèmol del dia de Sant Joan, el balanç oficial ha pujat fins als 4.333 morts i gairebé 17.000 ferits. Tot i això, el govern veneçolà no ha donat el nombre de desapareguts perquè diuen seria entrar en especulacions, una xifra que l'ONU estima que estaria al voltant de les 50.000 persones. I avui queda un mes exacte per l'eclipsi solar total, que enfosquirà durant uns minuts algunes zones de Catalunya. El 12 d'agost, a les 8:21 del vespre, la Lluna es posarà entre el Sol i la Terra. La totalitat de l'eclipsi es veurà sobretot a Ponent i al sud del país, també, per exemple, al País Valencià, i els pobles més petits de la zona estan amoïnats per la gentada, que anirà a veure l'espectacle. Molts fan curt d'espai, de recursos, sense anar més lluny també les carreteres, la capacitat que tenen és petita per gestionar el gran volum de trànsit que s'hi espera. A les Terres de l'Ebre la previsió és que s'hi desplacin 1,5 milió de persones i també els fa patir que això pugui coincidir amb un episodi de molta calor o de risc d'incendis com està passant a hores d'ara. Per això demanen evitar al màxim els desplaçaments i els que en facin que siguin responsables, Mariona Martínez.
12: El govern desaconsella, de fet, anar a veure l'eclipsi a municipis de menys de 3.000 habitants, però els ajuntaments preveuen que hi passi molta gent, sobretot poques hores abans de l'eclipsi. Els preocupa que les carreteres es col·lapsin, per exemple, en cas d'emergència. Per això, Àxel Tomàs, vicepresident tercer del Consell Comarcal de Montsià, demana a tothom que pugui que no es desplaci.
13: La majoria de pobles han intentat no fer molta divulgació i el que faríem és donar un avís a la població que es quedin a casa. Igualment podran veure l'eclipsi des de casa mirant cap a la zona per empezar a poner el sol.
12: També han planejat activitats un cop acabi l'eclipsi per organitzar la seva sortida dels municipis. Ara bé, molts no compten amb un cos de policia local per controlar els accessos. En parlava Manel Soler, alcalde de la Granja d'Escarpa, al Segrià.
14: Al nostre terme és igual una vintena o una trentena de punts on es pot veure de manera espectacular i el que només demanem és responsabilitat, perquè no arribarem nosaltres a tots els punts d'accés per poder fer aquest filtratge qui pugi i qui no pugi.
12: Per això demana al govern que doti els pobles de personal per gestionar millor l'esdeveniment.
0: I el Parc Astronòmic de Prades serà un dels punts més ben preparats per veure aquest eclipsi. De fet, s'hi ha organitzat tot un festival que s'allargarà durant 3 dies amb activitats, sopar sota les estrelles i fins i tot concerts, un d'ells de la Judit Nederman. Algunes de les activitats, però, ja han començat un mes abans de la data de l'eclipsi. Els detalls ens els dona des de Tarragona Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
15: Bon dia. Les activitats de divulgació sobre l'eclipsi ja han començat fa mesos i avui, precisament, s'han fet observacions solars a Tarragona. Però el plat fort de tot això serà el Festival Eclipsi 2026, organitzat per l'Observatori Astronòmic de Prades, que permetrà veure aquest fenomen únic. Se celebrarà del 10 al 12 d'agost amb diverses propostes que traspassen la vessant científica. El guia astronòmic Aleix Roig ha explicat que és una oportunitat per veure el fenomen de forma més íntima i ha recordat que no és un eclipsi fàcil d'observar.
16: També guiarem a totes les persones que s'apuntin al festival, doncs, per poder fer una observació segura de l'eclipsi en un espai controlat. I és que recordem que aquest eclipsi és força difícil d'observar, va molt baix a l'horitzó i tenir els espais, habilitats, tenir les ubicacions determinades serà clau per poder observar-lo.
15: Més enllà d'això, l'Ajuntament de Tarragona repartirà 23.000 ulleres homologades per poder veure l'eclipsi el dia 12.
0: Un esdeveniment, doncs, pel que falta un mes i també fem marxa enrere. Mirem enrere per parlar d'una data també especial. Avui fa 30 anys del Doctor Music. We can be heroes just for one day. El 12 de juliol de 1996, als Prats d'Escalarre, al Pallars Sobirà, van acollir un dels festivals de música més internacionals que hi ha hagut mai a Catalunya. Un esdeveniment històric que va transformar per sempre l'entorn rural de les Valls d'Àneu. El cartell d'aquella primera edició va ser estel·lar, entre altres. Ho estàvem sentint, hi havia David Bowie. There's a star man waiting in the sky. També Blur. Lou Reed. Patti Smith. La llista increïble, també Massive Attack. I podríem seguir amb el cartell Iggy Pop, Bad Religion, Sweat. Durant 3 dies, 25.000 persones van omplir una vall que amb prou feines arribava als 5.000 habitants, amb tot un seguit d'estrelles inimaginables, reunides en aquest punt, Adrià Garcia.
17: Sí, a les Valls d'Àneu regnava la tranquil·litat. Les vaques i els tractors eren els amos dels prats i quan es va anunciar el cartell del Doctor Music ningú s'ho acabava de creure. Però de cop i volta aquells prats es van omplir d'altaveus, escenaris i tendes de campanya. L'artífex de tot plegat va ser el promotor Neo Sala.
18: Sempre somiava en fer aquí un festival de, a l'aire lliure, amb acampada, com a l'època dels 60.
17: Van venir milers d'assistents, però també veïns del Pallars com el Manel Arjó, propietari d'alguns dels prats.
19: D'Esterri fins a Barcelona per anar-los a veure un d'aquests, però si tenim 4 hores de viatge i teníem a 10 minuts caminant la constel·lació completa. Que si no ho veus, ma filla ara en té 26. I veu les fotos, però ella no es pot imaginar allò.
17: Segons Neo Sala, els artistes van quedar encantats amb el festival.
18: En un primer moment van dir, vaya embolat, tu ara parles amb un Blur, amb un Massive Attack, amb un Iggy Pop, se'n recorden perfectament el festival d'Escalarre, perquè clar, va ser una cosa que no la veuen habitualment.
17: L'any 2019 els organitzadors van intentar reviure el festival al mateix escenari, però en ser una zona inundable no van aconseguir els permisos.
0: Anys, doncs, ja d'aquest Doctor Music, 12 de juliol del 1996, que va omplir el Pallars Sobirà. Hem arribat així a 5 minuts per 2:15. Ara tornem.
20: 14:15. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
21: Tot allò que t'agrada,
20: molt més fàcil de trobar.
22: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
21: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic. Per triar i remenar.
22: Amb tot el contingut dels programes.
21: I també els podcasts originals de RAC1.
20: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
21: I som tots.
22: Més fàcil.
21: Més directe.
22: Més intuïtiu.
20: Més RAC1. Tots som un milió.
23: Amb Nil Sant Martí i Albert Ferran.
0: Hi ha 4 minuts per 2:45, temps ja pels esports, amb les semifinals del Mundial definides. A aquesta hora estem especialment pendents del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, que ha arrencat a les dues, Albert.
24: Superant l'equador de la cursa, lidera el favorit, l'home de la pole, Marc Márquez.
25: Sí, l'home que ha guanyat 14 vegades en aquest circuit de Sachsenring i que va a camí de la quinzena, un segon i 7 dècimes de marge sobre el segon classificat, que és el madrileny d'Aprilia, Raúl Fernández, per darrere l'altre pilot de l'equip satèl·lit de la marca italiana, el Trackhouse, que és Ai Ogura. Ha caigut Àlex Márquez, que anava segon, per tant, no podrem tornar a tenir un doblet de germans Márquez com a l'esprint d'ahir. També ha caigut Fabio Di Gian Antonio, tercer a la graella i tercer ahir a l'esprint, per tant, caigudes importants, i en tot cas, la situació que sembla molt controlada per Marc Márquez. Això sí, queda encara força cursa, l'únic que, a part d'una errada, evidentment, pot privar Marc Márquez d'una nova victòria, seria que el desgast dels pneumàtics de la seva Ducati fos superior als de les Aprilia de Fernández i Ogura, dos pilots experts en conservar els pneumàtics i que a més tenen la moto, l'Aprilia, que en teoria també els conserva millor. De moment, però, mana amb autoritat Marc Márquez, 19a volta de 30, amb ara un segon i 9 dècimes, gairebé 2 segons de marge al capdavant de la cursa de Marc Márquez sobre Raúl Fernández.
24: Des de divendres, dominant Marc Márquez a Sachsenring, segurament el seu circuit talismà, i avui també fent valer aquesta condició de favorit, aconseguiria reduir encara més aquesta diferència al capdavant del Mundial, Quim.
25: Recordem, Marco Bezzecchi baixa per lesió, es va trencar la clavícula esquerra ahir a la qualificació, l'han operat avui mateix a Itàlia, i el líder del campionat, Jorge Martín, està rodant ara mateix cinquè, fora de les posicions de podi. Això vol dir que si la cursa acabés així, Márquez se situaria ja segon del campionat a 18 punts només del lideratge de Jorge Martín.
24: Doncs anem seguint amb el Quim Salvador, amb Marc Márquez, camí d'aconseguir una nova victòria al Mundial de MotoGP. I també en marxa aquesta hora la novena etapa del Tour de França, una etapa que s'ha retallat per l'avís de calor extrema. Pau Bonastre.
26: Sí, de moment s'han transcorregut una vintena de quilòmetres. Com deies, s'ha retallat aquesta etapa, que havia de ser d'uns 185 quilòmetres, ha passat a ser de 155, una mica menys ara, 130 quilòmetres per arribar a la meta a Ussel. És una etapa trencacames amb constants pujades i baixades, diversos intents ja des que ha arrencat l'etapa de formar una escapada. Ara, de fet, en aquests moments hi ha una escapada amb 5 corredors, entre els quals hi ha, per exemple, Johannessen i Alaphilippe, amb un marge molt estret respecte al pilot, d'escassos segons en el primer i únic sprint intermedi del dia, ha puntuat en primera posició Mats Pedersen.
24: Doncs en aquests primers quilòmetres s'intenta formar l'escapada del dia en aquesta etapa de mitja muntanya. Falta un minut, un minutet, i arribem a 2:45. Ja ha arribat el mes de l'acceleració a Mazda Roma Kuruma. Durant aquest mes aprofita les promocions especials en tots els nostres vehicles d'estoc i estrena el teu Mazda aquest estiu amb unes condicions que van a tota velocitat. Però no t'adormis, són unitats limitades i les millors oportunitats poden desaparèixer abans del que t'imagines. Corre i descobreix-les a la teva concessió oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Més de l'acceleració només a Roma Kuruma.

Quina matinada hem viscut avui al Mundial de Futbol amb les dues últimes eliminatòries de quarts de final resoltes a la pròrroga i amb l'Argentina de Leo Messi un altre partit flirtejant amb l'eliminació. Transitando por la cornisa, que diria aquell exentrenador de l'Espanyol Miguel Ángel Brindisi, però tot i això continua endavant el Mundial. A 700 va eliminar Cap Verd a la pròrroga, a 800 va remuntar un 0-2 advers contra Egipte en els darrers 13 minuts i aquesta matinada, a quarts, ha eliminat Suïssa amb un gol decisiu de Julián Álvarez a la segona part.

0: part de la pròrroga.
1: Encara el flaco, meter el centro. La va jugando hacia atrás, pelota para Julián. Julián, peguele, le pega Julián. ¡Gol! ¡Gol!
0: Narració plena d'emoció a Cadena 3 de l'Argentina i embogien a Ràdio Mitre.
2: Y quedó la pelota para afuera para dominarla. Otra vez atrás para Julián. Julián le pega. ¡Golazo! ¡Golazo por el amor de Dios! ¡Golazo por el amor de Dios! ¡Spider-Man! ¡Que lo parió! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Como los superhéroes! ¡La puta madre que lo parió! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man!
0: Julián Álvarez, que fins avui diríem que no havia destacat al Mundial, avui sí protagonista amb el 2-1, amb un xut espectacular des de 28 metres, i als últims instants Lautaro Martínez ha sentenciat amb el definitiu 3-1, en un partit marcat clarament per l'expulsió del suís Embolo amb empat a 1. Ha tornat a patir l'Argentina, però Pau jugarà les seves terceres semifinals en els últims 12 anys.
3: Correcte, totes tres amb Leo Messi. L'Argentina va guanyar el Mundial de Qatar el 2022, per tant va jugar a les semis. També va jugar a semifinals el 2014 al Brasil, quan va arribar a la final i va acabar perdent contra Alemanya. Aquesta matinada no ha fet un bon partit, ha tornat a jugar amb foc i ha patit molt més del que segurament s'esperava, passant per la pròrroga per certificar el bitllet per semifinals. I això que els argentins han començat marcant al minut 10 gràcies a un cop de cap de McAllister, la sortida d'un corner, assistència de Messi, però més enllà del gol, poca cosa més d'un i d'altre equip. A la segona part, la selecció suïssa ha fet un pas endavant i ha portat més de corcoll la defensa argentina fins al 67, quan ha empatat Ndoye amb una gran jugada col·lectiva, però l'alegria suïssa ha durat pocs minuts per l'expulsió d'Embolo. Inicialment li havien ensenyat groga a l'argentí Paredes per una falta al mig del camp, però el VAR ha entrat en escena i li ha dit a l'àrbitre que ho revisés per una confusió d'identitat. Aquí acaba veient que no hi ha falta de Paredes, sinó que és el jugador suís qui simula la caiguda, li ensenya llavors la groga i com que ja en tenia una, se'n va al carrer. És un canvi recent en el reglament sobre com s'utilitza aquest supòsit de la confusió d'identitat. L'Argentina, malgrat la superioritat numèrica, no ha pogut generar gaires accions de perill amb una defensa molt tancada i a la pròrroga ara sí ha arribat una genialitat de Julián, el primer gol que marca en aquest Mundial, i després l'ha afegit Lautaro, ha sentenciat en un contracop. L'heroi, Julián Álvarez, convençut que el gol hauria arribat tard o d'hora.
4: Muy contento, sobre todo. Intentamos hasta el final, se pusieron las cosas difíciles, más allá de que teníamos uno más, bueno, tiempo extra, pero bueno, sabíamos que si seguíamos yendo todos juntos, el gol iba a llegar, y bueno, fue así que muy felices.
3: Lògicament, contents a l'Argentina per aquesta victòria, però no acaben d'estar del tot satisfets amb el joc. N'ha parlat el seleccionador Lionel Scaloni.
5: Sabíamos que era un equipo muy físico, de esa parte creo que no nos pusieron mucho en dificultad, no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones. La verdad que hoy estuvo de nuestro lado la suerte, la realidad, porque a ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó. Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor.
3: Un Scaloni que admet que la prioritat de cara a dimecres és recuperar la forma després del desgast d'aquesta pròrroga, també de la intensitat que es va viure als vuitens i, lògicament, també una altra pròrroga als setzens de final.
0: Messi avui no ha marcat, però ha fet l'assistència a McAllister del primer gol. L'exblaugrana s'ha convertit en el màxim assistent de la història dels Mundials. Un altre rècord a la butxaca. Messi, a dia d'avui, és el jugador que ha jugat més partits i més minuts en un Mundial, és el màxim golejador, el màxim assistent i el que més victòries ha aconseguit. I podrà millorar encara més aquests números perquè li queden com a mínim dos partits. El primer, dimecres a les 9 del vespre, contra Anglaterra. Un duel de rivalitat històrica que els jugadors argentins ja han començat a viure a la gespa del Kansas Stadium després de derrotar Suïssa.

0: Els jugadors saltant i cantant al I ja lo ve, i ja lo ve, el que no salta és un inglès. Dimecres a les 9 del vespre, a Atlanta, aquest Argentina-Anglaterra, amb aquesta rivalitat, Pau, que va més enllà del futbol.
1: Sí, i que remunta unes quantes dècades enrere per la guerra de les Malvines entre l'Argentina i el Regne Unit, que va deixar centenars de morts a un bàndol i a l'altre, i també moltes cicatrius des d'un punt de vista social que encara s'arrosseguen anys després. El 1986, l'Argentina va guanyar el Mundial de Mèxic, eliminant a quarts a Anglaterra amb el recordat doblet de Maradona, la mano de Dios i el gol del segle. Els jugadors en són conscients, ara sentíem aquests càntics d'aquesta matinada sobre la gespa, i en zona mixta hi ha posat paraules el jugador argentí, el Flaco López.
2: És un enfrentamiento que tiene mucha historia, que tiene, bueno, mucho dolor y muchas cosas detrás, pero bueno, creo que nosotros somos profesionales, lo vamos a jugar como jugamos todos los partidos, hasta el último segundo, como lo demostramos hoy, dejando la vida.
1: Scaloni, però, prefereix rebaixar el to i restar-li aquesta dimensió, aquesta dosi política.
3: Es un partido de fútbol, El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa, es un partido de fútbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador, que lo aprecio, lo admiro mucho, y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso.
1: L'última vegada que es van enfrontar una selecció i altra en partit oficial va ser el Mundial de Corea i el Japó el 2002, a la fase de grups, amb victòria llavors per la mínima 0-1 pels anglesos.
0: Doncs aquest és l'últim precedent. Situació controlada de Marc Márquez a Sachsenring.
4: Controladíssima. Controladíssima, menys de 5 voltes pel final. Marc Márquez manté 2 segons, 3 dècimes de marge sobre el segon classificat, que ara és el japonès Ai Ogura, qui fa un parell de voltes ha avançat el seu company d'equip del Trackhouse Aprilia, Raúl Fernández, que roda tercer. El punt d'interès ara és saber si Peco Bagnaia, que està rodant sisè, podrà superar Jorge Martín. De fet, el pilot oficial Ducati, l'italià, ja està ensenyant roda al líder del Mundial, l'oficial Aprilia. Si li pren la posició, això afavorirà, evidentment, la remuntada de Marc Márquez. Això sí, amb la segona posició d'Ogura, Márquez no quedaria segon al campionat a la general, si acaba així la cursa, perquè seria el japonès Ai Ogura qui seria el segon a 14 punts del liderat de Jorge Martín. Marc Márquez, si Peco Bagnaia no supera a Martín, quedarà a 18. 4 voltes ara pel final, lidera Marc Márquez, segon Ai Ogura, tercer Raúl Fernández, quart Pedro Acosta, cinquè Jorge Martín, sisè Peco Bagnaia, Maverick Viñales està rodant 16, fora dels punts, sí que en sumaria ara mateix Àlex Rins, que és 14.
0: L'Argentina, que arribarà a semifinals després de jugar una pròrroga, també ha disputat temps extra. Anglaterra, que no ho ha tingut gens fàcil per superar la Noruega de Haaland amb un gol de Jude Bellingham al minut 3 de la pròrroga. De fet, el madridista ha marcat els 2 gols d'Anglaterra. El primer, diríem que polèmic, segons els noruecs s'hauria d'haver anul·lat, i molt valuós el 2-1 definitiu a la pròrroga. Els anglesos, doncs, a un partit, Pau, de jugar la seva segona final d'un Mundial.
1: I també han hagut de suar de valent, en un duel molt polèmic, com deies, els noruecs, que s'han avançat amb un golaç de Schilderup, i abans del descans Bellingham ha aconseguit l'empat amb una jugada que ha fet la volta al món, bàsicament pel surrealisme de l'acció i les protestes que ha generat el porter de Noruega, el sevillista Nilan. Ha servit de porteria, la puntada llarga arriba als peus d'un jugador anglès al mig del camp, allà és on comença la jugada del gol, però ell rep la pilota després d'un aparent canvi de trajectòria a l'aire de la mateixa esfèrica. La sensació a simple vista és que impacta, o s'entén que impacta en el cable de la càmera aèria, la Spider-Cam, i per això li cau als peus perfecte d'Eliot Anderson, tot i que no hi ha, ho hem de dir, cap imatge que ho certifiqui del tot. Els noruecs ho han protestat perquè consideren que s'hauria d'haver anul·lat el gol. Declaracions de Nilan.
5: Mi opinión es que l'ha tocado el cable y por eso no ha llegado a nuestro delantero y luego marcaron el gol, pero así es, ellos no lo han pitado y no podemos hacer algo más.
1: La FIFA ho nega i, de fet, s'escuda en el sensor de la pilota que indica, segons diuen, que no hi ha hagut un impacte en el moment en què la pilota viatjava a l'aire. No ha estat l'única jugada polèmica perquè amb l'1-1 han anul·lat un gol a Noruega per falta prèvia a la sortida d'un corna i a la pròrroga, ja quan s'ha arribat amb l'empat a 1 a la pròrroga, ha arribat ara sí l'1-2 definitiu de Jude Bellingham. El seleccionador d'Anglaterra, Thomas Tuchel, ha dit que el seu equip havia guanyat, entre altres coses, per un cop de sort, i això no ha agradat gens a Bellingham, que en zona mixta li ha respost així.
6: Potser ell no sap el que és jugar en aquest tipus de circumstàncies contra Haaland, Odegaard, Musa, Sorloth. No és un equip fàcil per enfrontar-s'hi. Només puc elogiar els meus companys. No guanyaràs tots els partits fent 1.000 passades. A vegades has de guanyar lleig. I ho hem tornat a fer.
1: Sigui com sigui, Anglaterra, que jugarà a les segones semifinals d'un Mundial de la seva història, el primer cop va ser fa 60 anys, justament al seu país. Llavors, la selecció anglesa es va proclamar campiona del món.
0: I 9 minuts, arribem a les 3 de la tarda. De seguida acabem de repassar tota l'actualitat del Mundial, però ens centrarem en les dues últimes voltes, menys de dues voltes, del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. T'ha tocat, la victòria ha tocat, Marc Márquez.
4: Doncs sí, és a punt de reconfirmar una vegada més que és el rei de Saxònia, Marc Márquez i Alentà, el pilot cerverí oficial Ducati, que té ja la seva 15a victòria a Sachsenring. Al sac, falta acabar-lo de lligar, allò que no es pot diblar fins que sigui el sac i ben lligat. Doncs li queda una volta i mitja per acabar de lligar aquest sac i celebrar aquesta 15a victòria a Sachsenring, tercera en Gran Premi d'aquesta temporada 2026. Marc Márquez, que va aconseguir ahir la pole amb rècord del circuit, que també va ser el millor als entrenaments del divendres i que també està manant avui diumenge, malgrat que ahir, després de l'esprint, va dir que no anava gens còmode amb la Ducati. I encara així s'ho està enduent absolutament tot en aquest cap de setmana del Gran Premi d'Alemanya. Última volta ja per Marc Márquez. El segueix ara menys de 2 segons, 1.9 a Iogura. Si no comet una errada Márquez o té un problema tècnic, és avantatge més que suficient en un circuit on la volta es fa en 1 minut i 20 segons. Per tant, gairebé 2 segons són avantatge més que suficient perquè Márquez acabi certificant una altra victòria del seu circuit talismà. El tercer és Raúl Fernández, el quart Pedro Acosta, i el punt d'interès que es manté és aquest atac de Pecco Bagnaia a Jorge Martín per la cinquena posició, que, si el supera el ducatista Alda Aprilia, doncs faria perdre un puntet al líder del Mundial, que afavoriria, evidentment, l'intent de remuntada al campionat de Marc Márquez. Molt sòlid el pilotatge del cerverí de Ducati, ara ja fent la baixada, la més forta del campionat, entre el revolt 11 i el número 12, el de Sachsen, que traça en aquests moments revolt d'esquerra dels preferits de Marc Márquez, i ara ja només n'hi queda un, la pujada al revolt de Quekenberg, i entrarà la línia de meta per celebrar una nova victòria al Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, que és gairebé al jardí de Can Márquez. Guanya Marc Márquez de Sachsenring, qui si no, 15a victòria en aquest circuit, tercer Gran Premi a la butxaca del curs i l'operació remuntada que està més viva que mai. Victòria de Márquez, Ayogura segon i Raúl Fernández tercer confirmen el grandíssim moment de l'equip satèl·lit d'Aprilia. El Trackhouse, quart Pedro Acosta, finalment Bagnaia no ha pogut superar Martín. Martin Eitor arriba cinquè, es manté líder del Mundial, Bagnaia és sisè, Alec Rins, que ha acabat 14è, Maverick Viñales finalment ha abandonat. Fem un cop d'ull a la general, Albert.
0: Sí.
4: Es manté líder Jorge Martín, Ayogura es posa segon a 14 punts, Marc Márquez ja és tercer a 18. Marco Bezzecchi, absent per lesió, l'han operat avui a Itàlia de fractura de clavícula, és quart a 22 i Fabio Di Gianantonio, que ha caigut en aquesta cursa, cinquè a 24. Cinc pilots en només un marge de 24 punts. Això està d'allò més interessant.
0: És que fa menys de 2 mesos, Márquez era més de 100 punts.
4: Sí, després de Mugello, sí, on va guanyar Marco Bezzecchi.
0: Correcte.
4: Després Bezzecchi ha entrat en crisi, de quina manera, i ha perdut un grapat immens de punts. I, esclar, evidentment ens fixem en Marc Márquez, perquè és el millor pilot del moment i segurament de la història, i perquè és el campió vigent. Però, compte, perquè aquesta general, sobretot a Iogura, Marco Bezzecchi, amb motos Aprilia, com la líder Jorge Martín, que estan funcionant molt bé, i també Fabio Di Gianantonio, que fins la caiguda d'avui havia estat molt regular, també estan a propíssim del capdavant. És el que dèiem, 5 pilots en un marge de 24 punts. Marc Márquez és el tercer a 18 de Martín. I tampoc ha estat en lluny Raúl Fernández, que està fent també una temporada excepcional i que va sisè a 49. Ja ho té més difícil Pedro Acosta, setè amb la KTM, una moto una mica menys competitiva, que és a 60 punts. A Marc Márquez li han posat una corona damunt del casc, sí, donant-me la raó, rei de Saxònia, i ara encén una bateria de coets d'aquests de focs artificials per celebrar aquesta victòria al Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Malauradament, Àlex Márquez ha caigut. Si no,
0: una llàstima,
4: potser sí, estaríem explicant un nou doblet dels germans Márquez, que enguany, mira que l'any passat se'n van fer un tip, enguany només han fet el d'ahir a l'esprint.
0: Com diu el Quim, s'ajusta al Mundial quan hem arribat just a Alemanya, a l'Equador. Per tant, queda molt Mundial i Marc Márquez a menys de 20 punts del liderat.
4: I ara tenim 3 setmanes d'aturada, unes mini-vacances per al personal de MotoGP. El Mundial es reprendrà el segon cap de setmana d'agost, del 7 al 9, el Gran Premi del Regne Unit al circuit de Silverstone.
0: Què hem de saber de les altres dues categories?
4: Doncs que la cursa de Moto3 l'ha guanyat el cantàbric Brian Uriarte. És la segona victòria del deixeble d'Emili Alzamora, avui batent en un duel frec a frec el líder del campionat, el murcià Máximo Quiles. Una cursa que ha deixat així de satisfet el guanyador Brian Uriarte. Declaracions a DAZN.
7: He podido marcar un buen ritmo, una primera vuelta muy intensa para intentar separar un poco los grupos y marcar ya un poco el ritmo de carrera, pero bueno, Máximo se ha unido a la batalla, me ha estudiado, le he intentado estudiar ya él también y nada, al final él es el que se está jugando el campeonato del mundo, ¿no? Ha intentado tomar pocos riesgos y bueno, me ha dejado la victoria, así que súper, súper contento. La verdad es que me lo he pasado muy bien, ha sido una carrera súper chula.
4: El tercer ha estat Matteo Bertele, que li ha pispat a l'últim revolt al catalano-argentí Marco Morelli, la posició al podi. Morelli ha acabat quart, han caigut malauradament Joel Esteban i Valentín Perroni. A la general, Quiles es manté líder amb un ampli avantatge de 104 punts sobre Uriarte, que amb la victòria d'avui se situa segon. I a Moto2, doblet valencià, amb victòria d'Ivan Ortolà i Dani Olgado segon. El podi l'ha completat el mallorquí Izan Guevara i el madrileny Manu González, que avui ha estat sisè, continua líder amb 51 punts i mig de marge sobre Guevara. Més motor, Albert, l'escuderia barcelonina FR Moto ha guanyat les 24 hores de motociclisme de Catalunya amb els pilots Diego Pérez, Marco Tapia, Daniel González i David Sanchís, i establint un nou rècord de la cursa aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya amb un total de 780 voltes. Kawasaki Català i Vox 69 han completat el podi.
0: Doncs pendents ara de poder escoltar Marc Márquez, el guanyador a Alemanya, durant aquesta tarda els butlletins i sobretot el Tu Diràs escoltarem el gran protagonista de la jornada. Gràcies, Quim.
4: Fins ara.
0: I rematem la informació del Mundial. Dimecres a les 9, l'Anglaterra-Argentina, i el dia abans, dimarts a la mateixa hora, l'Espanya-França són les semifinals segurament somiades per la FIFA. Per les sensacions exhibides dels quatre equips, del joc que han exhibit els quatre equips, segurament França la situarem un esglaó per sobre de la resta, però evidentment les semifinals d'un gran torneig són sempre imprevisibles. Enviat especial de RAC1 als Estats Units, Damià López, bon dia.
8: Bon dia. Sí, per primera vegada a la història, les quatre primeres classificades del rànquing FIFA disputaran les semifinals del Mundial. Curiosament, en l'edició del torneig amb més seleccions han participat 48 equips. Els quatre millors són els que han arribat a semifinals. Espanya i França per un costat i Argentina i Anglaterra per l'altre. Espanya i França jugaran la primera semifinal dimarts a Dallas, mentre que Argentina i Anglaterra s'enfrontaran en la segona Atlanta l'endemà, en un duel que arrossega una rivalitat històrica acarnissada. Aquí a Dallas ja van arribar i dissabte les seleccions d'Espanya i de França. Avui ja entrenaments dels dos equips que busquen una plaça a la final de diumenge que ve a Nova York. Ara mateix la gran incògnita és saber què farà Luis de la Fuente amb Pedri, si el retornarà a l'11 o si el mantindrà a la banqueta. De la Fuente ja ha demostrat que si veu algun jugador que no està fi, no li tremola el pols i el treu de l'equip, però Pedri és Pedri i contra França el necessitarà per amagar la pilota i impedir que el rival surti amb velocitat. Rodri i Olmo semblen segurs. Pedri i Fabián es disputaran l'altra plaça a l'11, al mig del camp, comptant que De La Fuente mantingui l'aposta de Miquel Merino com a futbolista pel desenllaç dels partits. Per la part francesa, recordem-ho, Jules Koundé serà titular dimarts en un equip temible, liderat per un Mbappé inconmensurable en aquest Mundial, 8 gols marcats, igualat amb Messi, amb Dembélé, que en porta 5, més Doué, Barcolà, Cherki, un equipàs especialment en atac. Fa moltíssima calor aquí, que els jugadors no notaran durant el partit, però que s'hi senten en els entrenaments a més de 35 graus aquí a l'estat de
9: Texas.
0: Han jugat ja 100 partits d'aquest Mundial i en falta només 4. Les semifinals, el tercer i quart lloc i la gran final.
10: A RAC 1, 14-15.
0: I encara en futbol, amb el Mundial encara en el tram final, demà arrenca el Barça 2026-2027. Serà la tercera temporada amb Hansi Flick a la banqueta i, com en la primera, ho farà sota mínims, arrencarà sota mínims per la disputa del Mundial. Clara Rodergas.
11: A les 9 del matí, els futbolistes estan citats a la ciutat esportiva Joan Gamper per passar les proves mèdiques i físiques habituals del primer dia de curs, que, com dius, estarà marcat per l'absència dels jugadors que han participat al Mundial o encara l'estan disputant, que en són uns quants. Només Hamza, eliminat aquesta mateixa setmana amb Egipte contra l'Argentina, renuncia als seus dies de descans per posar-se ja a les ordres de Hansi Flick de la primera plantilla, i seran Gerard Martín, Chesney, Marc Bernal, Casadó, Valde, Christensen, Roni Bardaggi, Ter Stegen, aquest últim negociant per marxar a l'Ajax, i també Héctor Fort, que torna de la seva sessió a l'Elx. A més, Fermín està treballant des de fa dies recuperant-se de la lesió que li va fer perdre al final de la temporada i també al Mundial. La resta de jugadors, la majoria, de fet, seran tots del filial o algun del juvenil. A més, en els propers dies també estarem molt pendents del fitxatge de Dayemi, que s'ha de tancar aviat, i l'alemany podria incorporar-se aquesta mateixa setmana a la pretemporada blaugrana. Per cert, parlant de fitxatges, des de Bèlgica asseguren que l'extrem de 18 anys del Bruges, Jesse Bisiwu, serà nou jugador del Barça, tot i que en aquest cas s'incorporaria al filial però amb dinàmica de primer equip durant la temporada.
0: Com deia la Clara, s'espera que l'arribada de Dayemi sigui oficial aviat i es pugui incorporar ja aquesta mateixa setmana. En aquest sentit, fa uns minuts el Borussia Dortmund ha explicat a xarxes socials que Dayemi avui no ha passat les proves mèdiques amb el club alemany perquè està acabant de negociar la sortida del Dortmund. Per tant, Adeyemi serà la segona incorporació després de la ja anunciada fa unes setmanes de Gordon. Més enllà del Barça, demà també arrenquen el nou Madrid de Mourinho, l'Atlètic de Madrid i els recent ascendits Màlaga i Racing de Santander. La resta d'equips de primera ja van començar la pretemporada la setmana passada.
10: I una cançó que arribi quan no arribi. Ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: 8 minuts i arribem a les 3 de la tarda. En marxa aquesta novena etapa del Tour. De fet, Pau, fa un minutet ha arrencat la primera pujada del dia.
1: Sí, la primera de 4 ports que té aquesta etapa a Trencacames. Hi ha una escapada en aquests moments amb un marge estret de 14 segons sobre el pilot, entre els quals hi ha Azparren, el ciclista basc, també a la Philippe i Dorian Godon, com deies, estan pujant en aquests moments aquest port de tercera categoria, que és el port de Naves, el pilot que roda ben a prop i que segurament els atraparà en breus instants. Més enrere hi ha un grup de ciclistes més despenjats, a 2.57 del grup capdavanter, entre els quals hi ha el català Joel Nicolau.
0: I amb Pogacar lideren la general amb aquest avantatge de gairebé 3 minuts sobre Vingegaard. Situació molt controlada dels ciclistes eslovè.
10: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
0: Pendents del Tour, i evidentment avui vibrarem amb la final masculina de Wimbledon a partir de les 5 de la tarda, Jannik Sinner contra Alexander Zverev. Pol Robert.
12: L'Itàlia i l'Alemany se citen aquesta tarda per disputar la final de Wimbledon, el tercer gran slam de la temporada. Sinner arriba després de derrotar còmodament en 3 sets en Novak Djokovic. Serà la seva setena final de gran slam amb només 24 anys. 4 victòries i 2 derrotes és el seu balanç. De guanyar, seria el seu segon títol de Wimbledon. Sinner descriu què espera trobar-se a la final.
13: I mean, les exchanges...
14: Serà un partit amb menys intercanvis, menys ritme que les semifinals contra Djokovic. A més, la calor afavoreix el gran servei d'Zverev. En qualsevol cas, intentaré fer-ho el millor que pugui. És una gran sensació estar en una final del Grand Slam. Malgrat els precedents, el passat és el passat. Zverev ve de guanyar un Grand Slam a París fa unes setmanes i li ha donat molta confiança. Podem veure-ho amb el nivell que està exhibint aquí. Tots esperem un bon partit.
13: We all hope for a good match.
12: Zverev, per la seva part, disputarà aquesta final després d'imposar-se a Arthur Ferry en 3 sets. Amb 29 anys, l'alemany només ha aconseguit aixecar un gran slam fa unes setmanes a París, tot i que ha disputat 4 finals. Sinner i Zverev es veuen les cares per quarta vegada en una final, la segona d'un gran slam, i totes les ha guanyat l'italià. A més, els últims 9 duels disputats entre ells han acabat de la mateixa forma, a amb victòria per Sinner. L'últim triomf de Zverev és de fa 3 anys, als setzens de final del US Open del 2023.
0: Oh Lord, si estàs pensant a comprar-te un Volkswagen T-Roc, segur que ja t'has fixat en el seu disseny, les seves prestacions i el seu baix consum. Però ara ve la pregunta important. On el compres? A Sarsa Volkswagen, per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen, troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat. Acabarem parlant del Barça de bàsquet. Aquest diumenge ha anunciat el primer reforç de cara a la temporada vinent. Es tracta de l'aler pivot finlandès Olivier Nkamua.
9: Hey guys, it's Olivier Nkamua here. I'm super excited to be here, super excited to touch down. I can't wait to play in front of y'all and can't wait to win as many games as possible, have a lot of fun.
0: En aquest vídeo penjat pel Barça, el jugador es presenta, diu que té moltes ganes de vestir la samarreta blaugrana i que espera viure una gran temporada 26-27. Nkamua té 26 anys, 2 metres 3 centímetres, procedent del Varese italià i firma per a les properes dues temporades. Va formar-se com a jugador a Helsinki i va marxar als 17 anys per jugar a la Lliga Universitària Nord-Americana durant 5 temporades. Més tard va tornar a Europa per jugar primer a Alemanya i després al Varese i italià. Aquest darrer any ha registrat una mitjana de 16 punts per partit, 5,6 rebots i 16,7 de valoració. Nkamua també és internacional amb el seu país. 4 minuts i arribem a les 3, pausa i rematem el 14-15.

0: Passi el que passi, ho tens a un clic amb
1: RAC1.cat.
0: El portal de RAC1.
1: Escolta i descobreix
0: tot l'univers RAC1 i RAC+1 amb detall.

Acaben de tocar les 3 de la tarda. És moment de recapitular la informació en aquest 14-15 d'entrada, pendents dels incendis que encara cremen tant a Catalunya com a l'estat espanyol. Situació ja controlada al país en tots els focs llevat

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Són tot just a l'entrada del municipi. La policia no permet accedir als periodistes en aquest reallotjament, en aquesta tornada a casa dels afectats per les flames. Més qüestions. El govern francès acaba d'anunciar accions legals contra Mariano Rajoy després de l'article en què deia que a la selecció francesa de futbol no hi ha cap francès. La ministra de Gènere i Lluita contra la Discriminació francesa ha dit que les relliscades racistes repetides per part, entre d'altres, de Rajoy són insuportables i és per això que ha demanat ella i diversos ministres a l'Elisi que presentin denúncia, que emprenguin accions legals contra Rajoy per aquestes paraules. Entre d'altres, també, el govern francès destaca que el que deia Rajoy és mentida. De fet, dels 26 jugadors de la selecció francesa, 23 són nascuts a França. I tot plegat, ho dèiem també, en aquest cas, amb el destacat esportiu, en què Marc Márquez fa uns minuts ha guanyat el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, Albert.
2: El de Cervera ha dominat des de la sortida i ha creuat en solitari la línia de meta. Márquez retalla la diferència respecte al líder Jorge Martín. Se situa només 18 punts. Mentrestant, al Mundial de Futbol, Argentina i Anglaterra s'enfrontaran a les semifinals, després d'eliminar aquesta matinada la pròrroga, Suïssa i Noruega, respectivament. Dimecres, a les 9 del vespre, es jugarà aquest Anglaterra-Argentina. El dia abans, dimarts, a la mateixa hora, es disputarà la primera semifinal entre França i Espanya. I d'aquí a dues hores es juga la final masculina de Wimbledon entre Sinner i Zverev.
1: I el darrer titular és pel temps. Ja tenim aquí la tercera onada de calor de l'estiu que s'allargarà com a mínim fins dijous a Belcaral.
3: Sí, amb temperatures que ja s'acosten als 40 graus en alguns sectors de Ponent, amb marge encara perquè s'hi arribi aquests 40, encara que sigui de manera puntual en zones de la plana Lleida, però arribem als 36-37 en sectors de la Catalunya central, encara, per tant, unes hores amb calor intensa, i costarà que baixin les temperatures al llarg de la tarda, i de fet al llarg de la nit en molts casos ens quedarem per sobre dels 20 en zones de l'interior del país o entorn dels 20, i en àrees de la costa nit tòrrida, és a dir, temperatures en alguns sectors que no baixaran dels 25 graus. Demà encara una mica més de calor en zones interiors, l'onada de calor que anirà a més a mesura que avancin aquests primers dies de la setmana, dimarts una mica més de calor que dilluns i dimecres el dia àlgid una mica més que dimarts. Dijous començaran a baixar les temperatures. Com a novetat, demà, entre mig matí i l'hora de dinar, es poden escapar alguns plogims, poca cosa, a les Terres de l'Ebre.
1: Doncs hem arribat així a les 3 de la tarda i 4 minuts. És moment de tancar aquest 14-15 que hem fet amb la Laia Biurruna al control tècnic. Ara les redaccions d'informatius i d'esports. Continuarem pendents de l'actualitat, els butlletins.
2: I a les 11 el t'ho diràs.
1: I nosaltres demà tornarem puntuals a les 2. Ara és temps pel Reconcentrat. Que vagi bé, bona tarda.
4: Això és Reconcentrat, amb Edu de Batlle. Can't you be true?

Hola, hola, bona tarda, com esteu? Bé, aquí, ballant, per iniciar el reconcentrat. Sí, perquè tenim ganes de ballar, perquè tot just tenim el dinar aquí a la Gargamella, però encara tenim energia abans de fer la migdiada. De fet, aquí no farem migdiada i us recomano que no la feu, perquè aquí, ara, arrenca el reconcentrat. Són 8 hores, des d'ara fins a les 11 en punt de la nit, que vindrà el Tu Diràs, són 8 hores de Teca Premium de RAC1, del bo i millor dels programes de RAC1, tots ells, tots, des del món a RAC1 fins al Superesports, passant per la primera pedra, pel 9C o pel Versió. Tots els programes tenen cabuda aquí al reconcentrat. És que és tot RAC1 aquí al reconcentrat, sabeu? Amb ritme, amb alegria, amb Chuck Berry, amb Maybelline, amb coses així. I és que no podeu parar. No podeu parar perquè el diumenge a la tarda convida això. Convida a moure's i convida a... Venim vosaltres! Veniu! Va, que començarem amb una mica de Versió RAC1, que fa uns dies va rebre la visita a l'estudi de l'Anna Bosch, la gran periodista...

vinculada la immensa majoria de la seva carrera a Televisió Espanyola, que es jubila. S'ha jubilat i els del Versió van aprofitar per portar-la al programa i repassar la seva extensa trajectòria. Molt interessant. Versió RAC1, el reconcentrat. I així encetem aquest meravellós diumenge 12 de juliol.

0: La periodista Anna Bosch s'acomiada de la televisió després de gairebé, atenció, 40 anys com a referent de la informació internacional a Ràdio Televisió Espanyola. La reportera tanca la seva etapa a l'ens públic després de ser corresponsal a Moscou, Washington i Londres. També de treballar a la Dos Notícies, a programes com Informe Semanal, En Portada, i col·laborar, entre d'altres programes, al Café d'Idees, on precisament Gemma Nierga va anunciar la seva marxa, això va fa 4 dies, en un moment que va generar un grapat d'emocions.
1: Totes aquestes eleccions no les podrem comentar amb l'Anna Bosch perquè resulta que l'Anna es jubila. A mi se'm trenca el cor, em fa tanta pena que l'Anna ahir ens advertís, digués, segurament és l'últim dia que em veieu en aquest plató.
2: Jo ja ho he dit una vegada en públic i ara ho vull recordar, i és agrair-te a tu, Gemma, i a tot l'equip que heu comptat amb mi des de la primera temporada, i perquè això m'ha permès tornar a fer periodisme en català, que era una cosa que enyorava. Llavors us ho agraeixo molt i de veritat moltes gràcies a l'equip, perquè ha estat un plaer aquests 6 anys treballar amb vosaltres i de veritat que no m'ho esperava, i ara sóc una bleda i em fareu plorar. Però s'ha acabat.
0: Anna Bosch, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Bona tarda. Ja t'ho has pensat bé, això? Ja t'ho has pensat bé?
3: M'ho he pensat bé. M'ho he pensat bé. El que passa que quan arriba el moment i et fan ensarronades d'aquest tipus, doncs...
0: Ah, això vol dir que et deixes la porta, com et deia la Gemma, que t'ho repensis o no?
3: No, a veure, repensar-m'ho no. Saps què passa? Que Televisió Espanyola no admet mitges tintes. És o tot o res.
0: Yeah.
3: O hi estàs el dia a dia bregant, com porto bregant des de fa, tu deies ara, 40 anys, o fora. I la veritat és que ara tinc ganes de baixar el ritme. Si sorgeix l'oportunitat, doncs, de continuar ensenyant la puteta i fer algunes coses que tenen a veure amb el periodisme, ho continuaré fent. Però per una sèrie de raons vitals necessito em ve molt de gust baixar el ritme.
0: Tu ja feia dies, bueno, més que dies, fa temps que anaves expressant les ganes de prejubilar-te. Per què aquesta... Perquè, clar, tens una edat que encara no estàs per... no has arribat allò al llindar de la jubilació obligada, sinó que l'has avançat una mica...
3: L'he avançada el que em permet la llei, sí, sí. D'acord amb els anys cotitzats, a finals de mes en faig 63, és el que em permet la llei i m'hi he acollit. I aquestes ganes és el que et deia, no? Vull dir, tots evolucionem i hi ha el model, allò de morir con las botas puestas, no? Com la pel·lícula.
0: Sí, sí.
3: Que és el que fan la majoria de col·legues, per exemple, als Estats Units. Estan amb 80 anys allà i estan encara van als huracans i aquestes coses, ara que parlem de desastres naturals. I hi ha un model que és, a veure, ja he aconseguit una sèrie de coses, ja he fet una sèrie de coses, he dedicat gairebé el 90% del meu dia a dia durant molts anys a la feina. Ara em ve de gust invertir els termes, no? Ara em ve de gust, ara que encara sóc jove, no? En un sentit, perquè l'esperança de vida és llarga i la qualitat de vida ara és millor, doncs tenir més temps per mi, que és una cosa que no he tingut mai, més temps per mi i temps per la meva família. Pensa que jo els meus pares, des de fa 36 anys, que els veig només quan vinc de visita, i crec que tinc la sort de tenir encara els pares, i crec que es mereixen, doncs, que em vegin una mica més sovint.
0: Uh-huh. No, és totalment lícit. L'únic que et trobarem a faltar, tal com deies, aquests fenòmens d'aquests professionals que, com deies tu, morir con les botes puertas, puestas, aquí a Catalunya bueno, i a Espanya també ho hem viscut. Hi ha professionals que, escolta, tenim a...
4: El Quim Malia,
0: tenim a Josep Cuní, que amb 72, 73 anys encara feia ràdio, el darrer programa a Ràdio Nacional al Matí.
3: Tenim
0: a la Júlia Otero, que en té 67 i està al cap de setmana. Sí. És a dir, que hi ha gent que, bueno, no té aquesta... Jo, deixa'm dir-te, Anna, que jo soc del teu club. Jo ja fa temps que vaig parlar amb el gestor i li vaig dir...
4: Ara li estàs fent una enveja.
0: Ves-m'ho mirant, perquè jo, a la que ja saps, es vegi ja la possibilitat de tocar el 2, t'ho juro que tocaré el 2, però pel que dius tu, per l'opció de poder fer d'altres coses. Perquè la vida està plena de coses interessantíssimes.
3: Exacte, és que algunes feines, algun tipus de feina en aquest ofici, com és el teu, de tu, un programa d'aquests llargs a diari, o estar a disposició, que era el meu cas, no? Que hi ha un terratrèmol aquí, cap aquí, que hi ha un atemptat allà, corre cap allà, que hi ha un no sé què, corre cap allà. Quan estàs així, diguéssim que no pots desconnectar mai i que estàs sempre a punt per engegar, arriba un moment... Jo, com a mínim, que dius, baixa la pistonada, perquè si no, si continues així fins al màxim, fins al 67 o fins al 70 o més enllà, quan gaudiràs de la vida? Uh-huh. Quan podràs passejar per la platja entre setmana i no el cap de setmana? Quan podràs anar a veure museus entre mm-hmm. setmana al matí quan no està petat de gent, no? O això, quan podràs estar petant la xerrada tranquil·lament? Quan ho faràs? No ho has fet mai. Potser que ho provis, no? Abans que no siguis ja molt lleiona i clar...
0: No, és que penso igual que tu, igual, o sigui, penso igual que tu. És allò que sempre vas amb pressa, trobes algú, bueno, fem un cafè i li dius, no puc perquè he d'anar a la feina. Mm-hmm. Doncs Ivan ho fa igual. Escolta, de tota perquè has estat a molts llocs, ara en parlarem amb l'Ester Muñoz. Ester, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Que has estat de corresponsal. Algun terratrèmol també has viscut, no?
3: N'he viscut un parell. El primer, una experiència semblant a la que el Blai explicava abans, perquè va ser el Japó. Jo hi vaig anar i abans em vaig informar i la mitjana era d'un terratrèmol cada 15 dies. I jo ja anava just dues setmanes i vaig dir, ja ho veig a venir, me'n tocarà un. Uh-huh. I efectivament, no sé si va ser el primer o el segon dia de ser a Tòquio que va enganxar un. I clar, jo m'havia ficat ja al llit, estava mig endormida i es mou el llit. I allò que penses, ai, qui t'està fent la conya de moure't al llit? I de cop i volta dic, espera, un momentet, que estàs sol aquí, ningú no t'està movent al llit, que tu estàs sol aquí. I llavors me'n vaig al lavabo i veig que la tovallola doncs corre d'un cantó cap a l'altre com si fos un barco, no? La sensació d'estar amb un vaixell. I llavors vaig baixar a córrer, vaig posar la tele, no en tenia res, però sí que veia 5,5 i vermell i la zona on havia estat i tal. Baixo corrents totes les escales i quan arribo baix eren aquests hotels que tenen piano bar i tal, i estaven els japonesos allà, doncs prens el seu còctel, escoltant el turista tocava,
4: tan tranquils.
3: I jo amb el pijama, m'entens? Amb el pijama allà, amb un complexe de ai, has fet aquí ben bé i tal, i torna't en cap amunt. I l'últim va ser a Matrice, a Itàlia, quan va haver-hi em sembla que va ser el 2016, el terratrèmol que va deixar res, o sigui, va destruir completament aquesta ciutat de muntanya, a Matrice, i llavors, clar, no vaig ser el terratrèmol gruixut que va anorrear tot, però hi vaig ser just el dia del terratrèmol, que va ser de matinada, jo vaig arribar-hi a la tarda. I clar, durant uns quants dies hi havia el que en diuen rèpliques. I impressiona molt que tu estàs allà al carrer i tot tremola, perquè també la primera vegada, me'n recordo que estava just a punt d'entrar en directe al telediario i estic allò allà preparada amb el micro, amb els auriculars perquè em fessin la pregunta, mirant a càmera, i noto que tremola el terra. I fixa't tu, curvenita que sóc, que el meu primer pensament vaig dir, hosti, això és el metro, passa el metro per sota. I clar, després dius, Bosc, ets a la muntanya, aquí no hi ha metro.
0: Aquí no hi ha metro.
3: No? Aquí no hi ha metro. Això ha estat una altra cosa. I la veritat és que impressiona, no? Perquè a més et donen consells, que vagis pel mig del carrer, perquè que no t'acostis a les parets de les cases, perquè pot haver-hi, et poden caure rajoles dels balcons o trossos de ciment de la paret i la gent que, diguéssim, hi està acostumada o que viu sabent que això pot passar, ràpidament et donen consells i no facis això i no facis aquí. Després passen coses d'aquelles que, clar, tu vas per un lloc que no coneixes i dus el teu mapa, sigui en paper, el teu mapa de carretera, sigui en paper o sigui a Google. Però clar, llavors arribes a un lloc i veus que el pont s'ha enfonsat. dius, malament, per aquesta carretera no hi podem anar, i,
0: clar,
3: i coses d'aquestes.
0: Sí. Clar, són coses que no hi penses, no? Que has d'anar improvisant la ruta per on arribar al lloc on has d'anar-hi.
3: I el que més em va impressionar d'aquest va ser un terratrèmol de matinada, i clar, tothom estava dormint. I llavors les cases que havien quedat desfetes s'havien ensorrat els sostres i, per tant, veies com estava la casa per dintre. Llavors que veies sostres damunt del llit. I això t'impressiona molt, no? Perquè et poses al lloc d'aquella gent, diu, hosti, tu, que ets al llit i et cau el sostre a sobre.
0: Amb l'Anna Bosch farem un recorregut a algunes de les seves corresponsalies. Començarem aquest viatge per Londres, perquè ara, fa pocs dies es van fer els 10 anys del referèndum del Brexit. Tu vas ser corresponsal de Televisió Espanyola a Londres fins 4 anys abans, des del 2009 al 2012. En aquella època, aquells anys que tu vas viure, ja hi havia aquest delit, aquesta aspiració a que es portés a terme el Brexit, tot i perquè 10 anys després, del que es deia i del que es va prometre, poca cosa, no? No sé com vas viure tu aquest trencament amb la Unió Europea.
3: A veure, hi ha un sector del Partit Conservador, hi ha un sector que és, en diuen euroscèptic, però n'hi ha que són realment i directament euròfobs. O sigui, que parlen amb una ràbia, amb un menyspreu, amb un odi de la Unió Europea, com que fos la mare de tots els mals que tenien, hi havia aquest sector. Però, diguéssim, que no era un sentiment majoritari pel carrer. Vull dir, la gent no anava pel carrer demanant que hi hagués un referèndum per sortir de la Unió Europea. El que passa que hi havia un sector, ja et dic, el sector més radical del Partit Conservador, que pim-pam, pim-pam, pim-pam, pim-pam, cada dia, i portaven 40 anys cada any. Junt amb ells tenien d'aliats allò que allà se'n diu la premsa tabloide, no? Que és la premsa sensacionalista, no? Que també dient mentides, però vull dir, i prohibiran que els plàtans es venguin grapats, no? Com a grapats, i dius, però d'on han tret això? D'on s'han empescat això? I la gent s'ho creia, deia, però escolta, però si és tan fàcil com anar al supermercat i veurà que continuen venent els plàtans agrapats, que no van per unitats. Llavors, era tota aquesta barreja. Més el fenomen del populista aquest xenòfob estrambòtic, que és Nigel Farage, que tenia un partit que es deia Independència del Regne Unit i que només tenia un punt programàtic, que era sortir de la Unió Europea, sortir de la Unió Europea, sortir de la Unió Europea. Però no hi havia allò que se'n diu un clamor popular, m'entens? Vull dir, perquè, a més, entre altres coses, estàvem en plena crisi de les hipoteques, retallades, igual que n'hi va haver aquí, n'hi va haver tot arreu, unes retallades del govern Cameron. Què passa? Que Cameron, que havia permès a Escòcia tenir el referèndum d'independència, i va sortir a continuar el Regne Unit, van perdre els independentistes. Cameron, si em permeteu una expressió així,
0: home,
3: una miqueta
0: col·loquial... Home, si ja no t'ho permetem ara, quan te l'ho hem de permetre?
3: Doncs es va pensar que tenia la flor al cul i que podia continuar jugant a la ruleta, que li sortiria sempre bé. I perquè així ho va dir en els altres líders europeus a Brussel·les, quan li deien, però què has fotut? Has convocat un referèndum? I si surt sortir ell? No, acabo de guanyar el d'Escòcia, guanyaré també aquest. I ves per on? No el va guanyar, perquè el que volia Cameron, que diguéssim era del sector centrista, més moderat, i que mai no el van acceptar amb aquest sector més a la dreta del Partit Conservador, ell el que volia era calmar els que el criticaven, no? Vale, estan aquí emprenyant cada dia amb això de la Unió Europea, convoco un referèndum, el guanyaré, igual que he guanyat el d'Escòcia, i s'ha acabat, ja ningú no em qüestiona. Però quan poses les urnes mai no saps què passarà. I en aquest cas, doncs, se li va acabar la fortuna i l'endemà mateix, el dia de Sant Joan, va haver de dimitir David Cameron, i des de llavors que no se'n surten. Vull dir,
0: bueno, la prova la tenim...
3: Acaba de dimitir el sisè primer ministre en 10 anys.
0: Sí, és el que anava a dir, que la celeritat de dimissió en primer ministres van encadenades. Bueno, amb l'Ester ara aprofundirem amb la teva corresponsalia als Estats Units.
4: Sí, exactament.
0: que també, en fi, en podem extreure conclusions del moment en el que estem.
4: Sí, perquè després de Londres, Anna, l'any 2013 t'incorpores a l'àrea d'internacional dels informatius de Televisió Espanyola. Al desembre del 2018 t'envien com a enviada especial per cobrir les eleccions presidencials d'Estats Units i posteriorment va seguir les de 2020. Volia saber, Anna, què et sembla a tu aquest acord preliminar de pau que Trump va signar la setmana passada amb l'Iran? Si bàsicament creus que aquest serà el final definitiu del conflicte o no?
3: A veure, hi ha dues coses. Una, hi ha una part d'aquest, que em diuen oficialment memoràndum d'acord, sí, d'aquest preacord, podríem dir, hi ha una part que és, com diuen en castellà, per este viaje no hacía falta alforjas, no? Perquè la primera part és restablir el trànsit per l'estret d'Hormuz. Diu, no, però si això ja ho teníem abans que comencéssiu a bombardejar. L'altre és deixar de bombardejar l'Iran, bé, que ja ho teníem, això, el 27 fins al 27 de febrer, no? O sigui, hi ha una part d'aquest acord, la primera part, que és tornar on estàvem el 27 de febrer, és a dir, abans que els Estats Units i Israel comencessin a bombardejar. L'altra part és la complexa. L'altra part és la complexa perquè és la d'aconseguir que realment l'Iran, el govern de l'Iran, es comprometi a no tenir l'arma nuclear i que els Estats Units i que Israel s'ho creguin. I llavors aquí entrarà la disputa eterna de veure si aquest acord, que al final, si s'aconsegueix, si aquest acord serà millor o no que l'acord que vam aconseguir, i dic vam aconseguir perquè hi va participar la Unió Europea el 2015, quan als Estats Units manava Barack Obama. Llavors ja es va arribar a un acord perquè l'Iran no produís, no tingués armament nuclear. Però, és clar, Donald Trump arriba al gener del 2017 i ell no pot suportar que una cosa que ha fet l'Obama tiri endavant i no ho respecta, se'n surt. I llavors, pel que sabem fins ara, no hi ha res que sigui molt millor o que doni moltes més garanties del que donava aquell acord del 2015, i a diferència de llavors, que no hi va haver guerra, ara hi ha hagut una guerra, amb la qual cosa, evidentment, hi ha hagut morts, hi ha hagut destrucció. 3. L'Iran ha descobert i ha constatat que té una gran arma, no té un exèrcit tan potent com els dels Estats Units, però té una arma geogràfica, i és que té la clau de l'estret d'Hormuz i ens pot provocar a tot el món una crisi energètica i econòmica com la que ha provocat ara. I tot indica que dintre de l'Iran no només no ha caigut el règim dels ayatolàs, que és una de les coses que perseguia Donald Trump, sinó que ha estat enfortit, que ara és un règim fins i tot molt més repressiu que no ho era fins al 28 de febrer. Per tant, i després hi ha l'altre factor, que és Israel. Tenim ja prou dades per saber que va ser Israel, que va ser el primer ministre Netanyahu qui va convèncer Donald Trump per anar a aquesta guerra, per bombardejar l'Iran, que és una cosa que pretenia Netanyahu des de fa 30 anys i no havia mai topat amb cap president que ho acceptés. Resulta que Donald Trump sí ho ha acceptat i s'ha anat a la guerra amb ell, però ara Israel diu que el que faci els Estats Units, els acords que arribi als Estats Units, no li incumbeixen, no l'afecten, i que ells seguiran atacant el Líban. Per tant, hi ha massa incògnites, però no sembla que aquesta operació, que aquesta guerra, la Casa Blanca l'hagi plantejada prou bé i prou assessorada de les conseqüències que podria tenir.
0: De les teves corresponsalies, és a dir, ara parlàvem del teu punt de vista del que ha fet, en aquest cas, del mandat de Donald Trump, també vas estar a Moscou. Quina t'ha sorprès més amb el pas del temps? És a dir, el que ha passat als Estats Units o la deriva que ha pres, per exemple, Vladimir Putin a Rússia?
3: A veure, per desgràcia dels russos, Rússia no diré que sigui un país sense remei, però Rússia no ha conegut mai un règim veritablement democràtic. perquè quan semblava que el podia tenir, que va ser quan va caure la Unió Soviètica el desembre del 91 i els anys de Boris Yeltsin, el que va haver-hi va ser un desgavell. Allò era un orgue de gats. Era un campi qui pugui, i els qui millor van campar van ser els que estaven al voltant del poder, que es van fer amb el control de tota la indústria energètica, del petroli, del gas, els grans milionaris, i la resta de la gent morts de gana. Vull dir-te que no va ser ni una democràcia ni un capitalisme com el que estem acostumats nosaltres. Sí que és cert que dintre d'aquell desgavell que jo vaig viure, l'única part positiva, o una de les parts positives, és que probablement va ser els anys que va haver-hi més llibertat de premsa i més llibertat d'expressió, probablement fruit senzillament del desgavell, de que ningú no ho controlava, no? Però dintre d'aquesta manca de tradició democràtica, diguéssim que l'evolució de Vladimir Putin sorprèn, però entra dintre dels càlculs possibles, no? Que és aquesta pulsió autoritària de règim vertical, ja fos amb el SAR, fos amb el Partit Comunista, o ara amb Boris Yeltsin. Ara, personalment, jo crec que tots aquells que hem viscut als Estats Units i que, per tant, a més de la seva cara més fosca, més negativa, més injusta, hem apreciat també els valors positius d'una societat civil molt forta, molt organitzada, d'una llibertat de premsa i d'una manera, d'una llibertat d'expressió com a valor suprem, el xoc de l'evolució i del trencament que suposa amb tota la pròpia tradició democràtica d'Estats Units que suposa Donald Trump, jo crec que en aquest sentit és el que més ens té, i parlo en plural perquè som molts que sovint ho parlem, que ens té en estat de xoc, no? Dius, però és que és un sistema que justament va néixer, ara es faran dissabte en 8, es faran 250 anys de la independència, un sistema que neix per evitar que hi torni a haver un rei, com era el rei d'Anglaterra quan eren colònies, ara resulta que tenen un senyor que vol ser rei i que actua com un rei, però no un rei constitucional, un rei d'una democràcia parlamentària, sinó que vol comportar-se i vol poder manar com un rei absolutista. I en aquest sentit, sí que possiblement em produeix més xoc que no pas l'evolució de Vladimir Putin, perquè, per així dir-ho, en el cas dels Estats Units, no estava previst, no era una de les possibilitats.
4: Anna, aquests dies Putin ha acusat també els països de l'OTAN de preparar-se per una guerra contra el seu país. De fet, el president rus ha assegurat que aquesta amenaça obliga Moscou a prendre mesures que després els països occidentals projecten com una agressió. De fet, tu l'any 2000 ja destacaves en una de les teves cròniques que una de les incògnites que envoltava Putin era el futur de les seves relacions internacionals.
5: Otra de las incógnitas del presidente Putin es el futuro de las relaciones internacionales. La enseñanza de la guerra de Chechenia es que Moscú pone por encima de las críticas exteriores sus intereses estratégicos. Las visitas del primer ministro británico Tony Blair, el secretario general de la OTAN y la secretaria de Estado norteamericana, cuando Putin era aún presidente en funciones, se han interpretado aquí en Rusia como un respaldo internacional. Pero todos, dentro y fuera de Rusia, siguen preguntándose quién es Vladimir Vladimirovich Putin y, sobre todo, qué hará.
4: ¿On creus que és capaç d'arribar Putin, Anna?
3: Doncs aquesta és una de les preguntes eternes, perquè amb Vladimir Putin ha passat darrerament, aquests darrers anys, des de la invasió total d'Ucraïna, una cosa que ens està passant amb Donald Trump, que dius, no s'atrevirà a fer això, i ho fa. Dius, home, no crec que arribi tan lluny, i arriba. Jo recordo perfectament dos, tres dies abans de la invasió d'Ucraïna, que canviés els tancs, allò, una invasió amb tota regla com les guerres del segle XX i del segle XIX, recordo que un analista rus molt respectat l'estava escoltant en una videoconferència que va fer i ell deia... com que ja hi havia, feia setmanes que estaven fent maniobres militars a la frontera entre Bielorússia i Rússia, i hi havia moltíssims tancs i molts militars allà destacats, deia, a veure, una invasió a gran escala, no. Potser, no sé què, potser, no, però no, una invasió a gran escala, no. Vull dir-te, i en canvi, va llançar una invasió a gran escala. I n'hi ha hagut més d'aquestes. Llavors, ara, per exemple, i com que Donald Trump també és el mateix, no s'atrevirà a fer això. No, home, no, això no hi ha cap president que ho hagi fet. No, home, no, això, Estats Units és una cosa allò sagrada, que ningú no s'ho salta. I va Trump i s'ho salta. Llavors, tenim el dubte. I l'arma, l'amenaça amb què tots dos, tant Trump com Vladimir Putin, juguen retòricament, sempre és recordar-nos que tenen arsenal nuclear. No? Són les dues grans potències atòmiques. Uh-huh. I per cert, els Estats Units, els únics que l'han fet a servir, el Japó. I, clar, tu vols creure que és només una amenaça retòrica, no? Que ens ho recorden per espantar-nos i per espantar-se entre ells, però que no ho faran. Però clar, et queda aquell percentatge petit de possibilitat de dir, i si ho fan? Perquè clar, hem descobert ara, amb la guerra d'Ucraïna, que parlen d'accions nuclears de baixa intensitat. I dius, bueno, sí, de baixa intensitat, però nuclear, m'entens? Vull dir-te,
0: i veurem de quina intensitat, no?
3: Exacte, no?
0: Baixa,
3: llavors,
0: quin,
3: això em fa
0: quin...
3: molta por.
0: Sí, sí, no, és que és així. És que és així.
3: Fet, el que deia, no, només una cosa molt breu. Una cosa, el que deia l'Ester, no?, de que nosaltres som nosaltres els agressors. Aquest és el discurs que porta fent Putin de sempre, i és l'argument fonamental pel qual va envair Ucraïna, perquè, segons ell, la invasió d'Ucraïna no és una invasió, és una operació defensiva, perquè som nosaltres els que estem encerclant i amenaçant Rússia.
0: Estaria, en fi, parlaríem molt de la política internacional amb l'Anna Bosch, però jo et volia preguntar com la teva deriva professional, com s'encarrila el que és la política internacional? Perquè tu havies fet política local, actualitat local...
3: Sí, vaig començar fent cultura... D'entrada vaig començar a la ràdio fent magazins. Fent magazins
4: d'entreteniment. Amb el Salvador Escamilla, oi?
3: Home, Salvador Escamilla és la persona que em va oferir un micro per primera vegada, allò per fer pràctiques, allò de... Quina hora és, Anna? Quina hora és? I el que, a més, em va encarrilar, em va dir, mira, a tal lloc hi ha una empresa nova de ràdio que es diu Antena 3, que ha començat a Madrid, i ara obrirà uns estudis aquí a Barcelona i fan proves. Vés-hi, Anna, que tu tens una veu. I vull dir-te que jo li dec a Salvador Escamilla haver començat a la ràdio, haver-me posat davant d'un micro i descobrir que hi tenia un futur. Però, efectivament, vaig començar fent magazins, després vaig passar a fer informació, però era fonamentalment informació local i cultural. Vaig fer molta informació cultural. El que passa que el que a mi m'agradava, el que a mi m'atreia, era la informació internacional. Fixa't, no tant per una cosa intel·lectual de l'ordre mundial i aquestes coses, ara m'estic desmitificant a mi mateixa.
0: Bueno, ara estàs a les portes de la jubilació, ara pots dir realment el que sents.
3: Exacte, el proper ja serà una biografia d'aquelles d'estripant.
0: Bueno, ja l'esperem.
3: Exacte. Doncs, i llavors, era sobretot per una pulsió vital. O sigui, jo volia conèixer món, jo volia viatjar, jo volia veure altres realitats, veure altres països, no? i deies, bueno, doncs el periodisme internacional m'ho pot permetre, però era una il·lusió que no saps mai si t'arribarà o no, no? I mentretant, doncs, anava millorant els meus idiomes estrangers, anava millorant els meus idiomes, anava fent els meus pinitos, em feia vacances, per exemple, no? El cap d'any, el Nadal i el cap d'any del 89, quan cau el mur a Berlín el 9 de novembre i després van caient tots com unes fitxes de dominó un darrere l'altre, doncs jo me'n vaig anar de vacances, pel meu compte, me'n vaig anar a Praga, perquè jo volia veure com era allò de que caigués el comunisme i passessin d'un dia a l'altre de ser comunistes a no ser-ho i tal. Vull dir-te que el que m'hi arrossega és sobretot una pulsió personal de curiositat, de veure altres realitats. I a poc a poc, com que jo això, doncs, diguéssim que se'm notava, se'm notava sent el Telediario a Madrid ja, va sortir l'oportunitat de fer alguna col·laboració amb algun reportatge internacional i sobretot, d'allà estan... em va sortir l'oportunitat de presentar el meu currículum, presentar-me les proves d'Euronews, que la redacció era a França, no? La cadena aquesta de tota informació que llavors molt pomposament van presentar com la CNN europea. I allò va ser un règim de galeres, vull dir, allò pim-pam, s'acabava una crònica i en feies una altra. I ara, i a més va ser l'època del 92 al 94, era l'època de la guerra Bòsnia-Herzegovina, era l'època en què s'estaven desmoronant, o sigui, acte seguit al desmoronament de la Unió Soviètica, començava a haver-hi guerres civils, guerres ètniques per tot arreu, no? Que si Nagorno-Karabaj, que si Geòrgia i Ossètia, que si... I era... va ser un màster intensíssim en informació internacional i ja des de llavors, doncs, des de finals del 92 a principis del 93 que em dedico a fer informació internacional.
4: Uh-huh. Després, Anna, també vas formar part de l'equip fundacional de Dos Notícies, això sí. Va ser l'any 1994 amb el Lorenzo Milà, amb el Fran Llorente, amb el Fernando Navarrete. Vas treballar a Informe Semanal del 2000 al 2004 i d'aquella etapa hi ha un moment professional que tu reconeixes que et va impactar i que el tenim, és aquesta crònica.
6: Qué alegría, ¿eh? Tengo una emoción que no tengo palabras para hablaros y deciroslo. Espero ver los huesos de mi hermano, aunque no sean nada más que los huesos.
7: Isabel tiene 84 años y lleva 65 reivindicando poder recuperar los restos de su hermano fusilado y enterrarlos en el cementerio. Ella ha sido el motor de esta exhumación.
4: ¿Por qué es tan importante, Anna, esta peça en la teva carrera?
3: Només sentir aquesta senyora, que m'imagino que deu ser morta, perquè això va ser fa exactament 24 anys, no me n'oblidaré mai, va ser el juny del 2002, uh-huh. I se m'ha posat la pell de gallina. Això va ser un informe setmanal que vam fer quan es va obrir la primera... Encara era treball de voluntaris, l'associació de la memòria històrica, que ara és una associació constituïda, reconeguda, i ja tenim una llei de memòria històrica, però llavors era una associació de voluntaris, gent molt jove, la majoria nets de gent que havia viscut la guerra civil, i que doncs trobaven que al cap de setmana, doncs, o un dia que no havien de llaurar la terra o així, que algú els hi deixava una excavadora. Uns estudiants d'arqueologia anaven allà, doncs, curosament a obrir fosses, allà amb un pic, una pala i un raspall i tal. I va ser la primera així que es va anunciar que s'obriria. I vam anar i tenien el temps comptat, perquè era això, el diumenge a la tarda, doncs, no sé quin dia era, però un dia a la tarda, doncs, els estudiants havien de tornar a estudiar, el senyor de l'excavadora la necessitava per la seva feina, i eren hores comptades. i llavors com si fos com si l'atzar hagués fet un guió dramàtic de novel·la o de pel·lícula, quan ja quedava res, una hora i mitja de temps i el sol començava a caure, de cop i volta me'n recordo perfectament un d'aquests arqueòlegs joves, diu, un hueso! Mira, tots cap allà aquella fosa, ho estic explicant i continuo tenint la pell de... se'm posa la pell de gallina. Uh-huh. Tots cap allà. Llavors aquesta senyora plorava perquè en aquesta fosa elles donaven per segur que hi havia un germà seu. Que elles eren molt petites quan la Guerra Civil, però el germà era adolescent i l'havien afusellat sent adolescent. I llavors em va impactar molt perquè estem parlant de l'any 2002. La guerra se suposa que va acabar el 39. És a dir, feia 63 anys que havia acabat la guerra. I no hi havia cap d'aquests avis, cap d'aquestes persones que va viure la Guerra Civil, no em volia parlar a càmera. No hi havia manera que jo els enregistrés unes declaracions amb la càmera. El moment que va aparèixer l'os, es va produir una catarsi, van començar a dir no estábamos locos, no estábamos locos, no estábamos locos, i llavors sí, com aquesta senyora, per exemple, llavors sí, es van atrevir a parlar i a compartir els seus sentiments. Llavors, per mi, el fet que 63 anys després de la Guerra Civil encara hi hagués aquesta por i que, com em van dir l'endemà per l'informe semanal, s'emet els dissabtes al vespre, per veure aquest informe semanal, em van dir que la gent gran, la gent que havia viscut la Guerra Civil encara que fossin criatures, es van arreplegar tots, es van trobar tots a un bar concret, que era el bar dels republicans, el bar dels rojos, perquè pensaven que si el veien sols a casa potser tindrien un cobriment de cor de l'emoció. Llavors, que 63 anys després d'acabada la Guerra Civil encara hi hagués aquesta por, és una cosa que a mi em va colpir molt, i efectivament sempre ho dic, és a dir, fora et trobes amb coses que et colpeixen molt, no? El llegat de l'esclavitud i de la segregació als Estats Units, la guerra de Txetxènia que em va tocar cobrir, et trobes coses, però és que aquí tenim històries molt dures encara, i tenim reflexions a fer-nos, de com és possible que encara sigui una qüestió polèmica que uns nets, que uns nebots, en aquell cas encara hi havia germans supervivents, tinguin dret a tenir els ossos dels seus morts i fer amb aquests ossos el que vulguin.
0: Ho veus com no et pots jubilar? Perquè t'estem escoltant amb tant d'interès que la veritat és que aquesta conversa se'ns ha fet curta, però ho hem de deixar aquí. Anna Bosch, que disfrutis molt d'aquesta nova etapa, i si algun dia tens aquest cuc que deies i vols passar una estona per aquí al programa, a banda de per casa la Gemma Nierga, cosa que m'encanta que facis i que molts de nosaltres et seguim, doncs aquí t'esperem. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Anna.
3: Moltes gràcies, Toni, i moltes gràcies a tot l'equip i bona tarda a tothom que ens està escoltant.
8: Reconcentrat.
9: Exacte, gram.
10: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
11: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
12: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
13: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
9: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
14: Sona bé.
9: 4,3 litres de consum al 100.
14: Sona Qashqai e-Power.
9: I el 0% TAE.
14: Sona que estreno un Nissan.
9: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda GQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
17: Reconcentrat. Amb Edu de Batlle.

0: En aquesta primera hora, música clàssica. Clàssica vull dir antiga. Ja m'enteneu. Primera Chuck Berry, ara una mica de Kingsman. El Louie Louie, fantàstic. Un tema per seguir amb aquest reconcentrat primera hora que s'acabarà amb una estona de la primera pedra, perquè van parlar fa un temps de ciència i del parc del Mussol d'Amposta. Un projecte que val molt la pena i que ens van desgranar amb la companyia de la Noemí Polls. Així arribarem a les 4 amb una mica de primera pedra al reconcentrat.
1: Avui us volem portar de visita a un parc, el Parc del Mussol a Amposta, que vist avui ningú diria que en aquest espai durant dècades s'hi van abocar runes, mobles vells, deixalles de tota mena. I és que al Parc del Mussol avui hi creixen plantes aromàtiques i neden granotes i volen papallones, tot un refugi de vida. Ferran Latre és ornitòleg i director del parc. Ferran, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Quant de temps ha calgut perquè aquest espai, que podríem dir que era absolutament degradat, s'hagi convertit en parc? Quan va començar aquesta iniciativa?
2: Va començar l'any 22. Portem ara 4 anys. Els dos primers va ser bàsicament de rentar cara, intentar retornar una mica a la vida a tot aquest espai.
1: Que de fet és una finca de propietat municipal, havia estat un antic abocador, clausurat ara fa uns 20 anys, és a dir, que ha passat molt de temps, però la gent anava tirant igualment escombraries. Però va haver un punt en el que es va pensar, no, això, hi ha possibilitats de convertir-ho en espai verd. Què et fa pensar que tot aquell espai podia convertir-se en una reserva natural?
2: Bé, és que partim una miqueta de la base de que creiem que qualsevol espai amb mimos, amb molt de cura i amb dedicació i tal, es pot arribar a recuperar, no? I llavors, després de diverses visites i estar en un lloc privilegiat a nivell d'entorn de per alçada, per no sé què, amb unes vistes espectaculars de tot el delta, vam voler fer la prova i, bueno, de moment està sortint prou bé.
1: Home, de fet, és una microreserva activa. Què s'entén per microreserva activa?
2: Microreserva, hem volgut una mica experimentar, no? Perquè normalment se solen agafar llocs bonics i es protegeixen, o llocs degradats, es posa terra, es planten i tal, es converteix en jardí. Nosaltres el que hem volgut és posar tots els punts que feien falta per recuperar les diferents espècies que ens visiten al territori, no? Llavors hem fet espais per papallones, hem fet espais per mamífers, hem fet espais per diferents tipus d'insectes, abelles, i aquesta fauna més propera, que de fet és la més degradada i la que està més en perill, és la que és més fàcil de recuperar en llocs com aquest, no? En llocs de periurbans, no? A prop de nuclis urbans.
1: De fet, és crear hàbitats allà on no n'hi havia, i tu parles d'un espai naturalment artificial o artificialment natural.
2: Sí, és clar, perquè de fet tot el que hi ha allí és natural, però no ha sortit de forma natural, sinó que ho hem anat afegint nosaltres, no? L'aigua no hi era, ara tenim aigua, els camps de polinizadors no existien, ara existeixen, basses de diferents mides, perquè hi hagi puguin haver-hi diferents tipus d'animals, amfibis, libèl·lules, tal. Llavors, tot és natural, però tot és creat artificial, i la feina més feixuga és intentar ja que allò no acabi sent tot homogeni i tot tingui la forma per la que ha estat dissenyat, no? O sigui, és un espai dissenyat perquè sigui com és, no?
1: Clar, de fet, hi conviuen diversos ambients.
2: Sí, sí, sí, tenim... ja et dic, una de les zones que està donant més èxit és la zona d'aigua amb un clima mediterrà, en què hi ha llargues sequeres, no?, que els animals pateixen molt per això, i que dona peu que hi hagi insectes, i llavors tota la cadena que ve darrere, els insectes dels animals que vengen els insectes i tal. I està donant molt de resultat, perquè s'estan instal·lant moltíssimes espècies que no hi eren els 2-3 primers anys que vam estar allò, i de fa un any escaig cap aquí, la varietat de fauna que està venint és exageradament brutal pel que és l'espai.
1: A més, són varietat de fauna que són nostres, és a dir, que no és que estiguem fent venir animals que mai havien estat per aquí, sinó que són granotes, gripaus, papallones, libèl·lules, que simplement no habitaven aquesta zona.
2: Esclar, és que és el que et comentava abans. El problema que estem tenint és que els espais que són més propens a la gent, l'espai agrícola, el del iaio de tota la vida, que havia tingut un trosset d'hort amb una bassa amb quatre ànecs, no sé què, aquest espai és el que a nivell de biodiversitat és el més ric. És el més fàcil de recuperar i si realment posem els mitjans perquè pugui existir, no? I llavors nosaltres estem funcionant una mica, o volem funcionar una miqueta com a pla pilot, perquè posar tots els punts sobre les is de les coses que fan falta perquè funcioni i mirar si això es pot arribar a replicar a diferents llocs de tota la geografia, no?
1: De fet, també teniu un petit racó d'etnobotànica que està impulsat sí, sí. Per un botànic jubilat, el Salvador Cardero.
2: Sí.
1: En aquest espai, què hi trobem? Què hi heu posat?
2: Aquest espai, la idea és que anem mantenint diferents plantes que han tingut usos al llarg de la història, no? Que mica a mica aquests usos s'han anat perdent, però que igual tenim les típiques plantes remeieres, tenim plantes que potser servien per fer tins, tenim plantes que, a nivell culinari, evidentment, no? Coses que mica en mica ho hem anat deixant perquè és més fàcil anar al súper, no?, i comprar un pot en què et fica essència de no sé què i ho tires al menjar i ja està, no? I totes aquestes coses que tradicionalment, històricament, s'havien aprofitat i que ara no s'estan aprofitant, nosaltres el que estem fent és intentar mantindre'ls, no? Igual que el camp hi ha centenars de plantes que són comestibles que a priori la gent ja ni tan sols les coneix i que tan sols fa 100 anys enrere formar part de les dietes normals de la gent, no?
1: I una altra cosa que també és fonamental per tenir un ecosistema sa és els insectes. I vosaltres heu creat un hotel d'insectes.
2: Sí, tenim, sempre faig la conya que dic que crec que tenim l'únic hotel d'insectes amb cèdula d'habitabilitat, no? Perquè hem muntat una estructura de ferro grossa, té 3 metres per 2 a dos cares, no? I l'hem col·locada, evidentment, al costat del prat de pol·linitzadors, perquè és el lloc, o sigui, et donem com si fos un hotel, no?, de que t'entra el llit i l'esmorzar, no? Pues aquí el llit és l'hotel que hem muntat i l'esmorzar és el camp de pol·linitzadors. I va ser muntar-lo i a hores d'ara tenim, pues, no sé, vam comptar l'altre dia sobre 500 i pico forats ocupats de diferents tipus d'abelles solitàries i de fauna que va lligada en el camp aquest de pol·linitzadors.
1: I tot plegat, a més, amb una vocació social. En aquí també la intenció és que hi hagi una part pedagògica i una part que sigui lloc on venir molts col·lectius de població que segur els hi va bé, no? Els ajuda.
2: Sí, a veure, la veritat és que va ser muntat des d'un punt de vista com, no sé ben bé com anomenar-ho, perquè és una cosa com amb una mica lligada molt emocional amb el fet de que el que volíem és recuperar aquest espai. Aquest espai no està directament obert al públic en general, perquè no volem convertir-ho en un jardí, no en un parc públic, però la idea era recuperar l'espai i donar peu a totes les persones que estan en diferents col·lectius que tenen alguna mena de problema a nivell social o d'integració o de físic, que puguin vindre allí i allí tinguin un racó, un espai tranquil on poder fer les seves activitats, on poder ficar-los en contacte amb la natura. Llavors treballem a nivell d'algunes escoles que ens van venint allí, fent la visita i després pues, el torna a aquell espai. Està pensat estrictament per la fauna, llavors els humans som els convidats, fem la visita, després ens retirem un espai on estan. I després diferents entitats que treballen amb gent pues, que té TDA, allí poden estar en un ambient tranquil, on estan observats, on estan jutjats, d'una forma relaxada. La veritat és que és una miqueta la recuperació. Jo sempre dic que aquí treballem una mica la recuperació de l'espai i la recuperació de les persones tot amunt, no? Uh-huh. I la idea és que continuï sent això.
1: De fet, l'any passat el Parc del Mussol va rebre el Premi Ciutat d'Amposta. Ara també l'obra social de la Caixa ha apostat per vosaltres, però necessiteu suport per tirar endavant tot això, no? Perquè, de fet, Ferran, molta cosa cau sobre teu, exclusivament, pràcticament.
2: Sí. A veure, és un tema, com t'he comentat abans, és un tema emocional, vocacional, és que no sé ben bé com dir-li, no? Però el cert és que allí Dos persones som les que pràcticament estem 7 dies a la setmana, perquè és literal, vull dir, estem 7 dies a la setmana fent coses. Ho fem perquè volem, vull dir, no, cap de nosaltres té assignat un sou allí. I la feina és molt lenta, molt lenta, i encara que tu mires des d'un punt de vista com a molt altruista i tal, el cert és que sempre acabes morint amb el mateix, i quan vols fer coses, al final et van faltar calés, perquè vull dir, si vols fer vindre camions, vols fer vindre màquines que t'arreglen l'espai, que perquè pugui entrar gent amb discapacitat, amb cadira de rodes, amb no sé què, si no tens l'espai adequat, no es pot fer, no? Si vulguis o no, sempre acabes morint amb els mateixos problemes.
1: Mm-hmm. Doncs des d'aquí hem volgut parlar d'aquest parc que està situat a Amposta, a les afores d'Amposta, i que sí, ha reconstruït aquest espai que estava absolutament mort amb una reserva, perquè no, una microreserva activa, com ho diu el Ferran, mm-hmm, que és qui està al capdavant d'aquest parc. Ferran, moltíssimes gràcies per fer-nos pensar que al final que un món més verd sí que és possible.
2: Lo bonic és intentar recuperar aquest espai. Fa aquests 4 anys estem donant-li la volta a tot i esperem que continuï. Sí, tenim el suport ara de la Caixa, tenim el suport anual amb l'Ajuntament, que col·labora també amb activitats i ens ajuda a fer una mica el manteniment, i mica en mica a veure si podem convertir en un referent, no?, per gent que vulgui fer coses similars a diferents llocs de Catalunya.
1: Doncs sí, senyor, esperem que així sigui. Ferran, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Reconcentrat.
0: Va, que són les 4, no t'adormis encara, que queda molt reconcentrat. Després del butlletí seguim amb més teca. Tenim una mica de... no ho sé, després del butlletí. Ara ho tanquem, de moment, una estona, amb Eddie Cochran i aquest Summertime Blues, que no t'envaeixi la tristesa de l'estiu.

0: RAC 1 Notícies. Josep Moragas.
1: Bon dia, són les 4. A la ciutat de Girona, la tensió entre els dos principals socis del govern augmenta. La coalició Guanyem, on hi és la CUP, ha demanat a Junts que decideixi immediatament si vol continuar formant part de l'executiu municipal o si, per contra, prefereix passar a l'oposició. La portaveu de Guanyem, Sílvia Liu, respon així a les declaracions de la vicealcaldessa i dirigent de Junts, Gemma Geis, que en un article al Punt Avui assegura que al seu partit se li ha acabat la paciència amb el funcionament del govern. Liu ha advertit que si Junts abandona l'executiu, compartirà bancada amb el PSC, el PP i Vox, i ha atribuït aquesta possible decisió a motius electoralistes. També ha defensat la feina feta pel govern municipal. Per la seva banda, Gemma Geis sosté que moltes de les propostes de Junts no han estat escoltades. I els bombers ja tenen controlats tots els grans incendis dels últims dies al país, amb l'excepció del de Guimarà, que continua estabilitzat. El cos d'emergència s'ha pogut donar per controlat el foc de Camarasa, la Noguera, aquest migdia. Finalment, les flames han afectat unes 22 hectàrees. En tot cas, ja hem entrat en la tercera onada de calor d'aquest estiu, una onada que s'allargarà fins ben entrada la setmana vinent. Per això, hi ha risc elevat d'incendi extrem a molts indrets del país.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Mariano Rajoy, això després que l'expresident digués en un article al Debate que la selecció francesa té un nivell altíssim però que no té cap jugador francès. Això tenint en compte que 23 dels 26 jugadors de la selecció francesa són nascuts al país. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha qualificat d'absolutament inacceptables les paraules de Rajoy. L'ambaixada francesa a Espanya també ha reaccionat i ha recordat que tots els integrants de la selecció tenen la nacionalitat francesa. Les crítiques també han arribat d'altres membres del govern francès. La ministra d'Igualtat, Aurore Berger, ha denunciat que aquest tipus de comentaris són relliscades, racistes, repetides, i per la seva banda, qui ha elevat més el to és la ministra dels Territoris Ultramar, Naïma Motxou, que ha demanat a la Federació Francesa de Futbol que estudiï emprendre accions legals contra Mariano Rajoy. I als esports, Pau Bonastro.
2: Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP després de dominar amb claredat tota la cursa a Sachsenring, mantenint la primera posició des del principi fins al final. Ayo Gura i Raúl Fernández han completat el podi. El líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè i per darrere Alex Rins ha estat 14è, mentre que Àlex Márquez ha caigut i Maverick Viñales ha abandonat. Marc Márquez escalarà fins a la tercera posició del Mundial i se situa a 18 punts de Martín. Més coses. El Borussia Dortmund ha comunicat que Adeyemi no ha passat les proves mèdiques amb permís del club alemany perquè està acabant de negociar la sortida del Dortmund. Per tant, l'extrem apunta a ser la segona incorporació del Barça aquest mateix estiu. El Tour de França, en marxa la novena etapa d'aquesta edició del 2026. En aquests moments, uns 61 quilòmetres per la meta d'aquesta novena etapa, un dia animat de molts moviments i amb diversos grups en aquests moments. Hi ha un grup capdavanter de 8 corredors, entre els quals hi ha Pidcock i Van Der Poel, roden a 1 minut i 6 segons del grup on hi ha Tadej Pogacar i la resta de primeres espases. I d'aquí a menys d'una hora arrencarà la final masculina de Wimbledon entre Jannik Sinner i Alexander Zverev.
1: I el temps. Les properes hores la calor seguirà sent intensa. En espera que demà en molts casos encara sumem algun grau, sobretot a l'interior del país. Ara mateix temperatures més altes a terres de Ponent, que es mouen entre els 33 i fins als 37 graus. A Torres de Segre ja toquem aquesta temperatura, 37 graus, i d'altres zones s'arriba a 34 graus, com a Girona o també Manresa. Al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, temperatures un pèl més suaus, que es mouen entre els 30 fins als 32 graus. I a Barcelona, temperatures que es mouen entre els 30 i els 32. Serà de cara a dimarts i sobretot dimecres que les temperatures es dispararan i serà més fàcil acostar-se o arribar als 40, sempre a l'interior de Catalunya, no pas a la costa, on, això sí, la xafogó serà molt marcada tant de dia com de nit. És tot per la nostra banda. Més informació en una hora i actualitzada constantment a rac1.cat.
3: Reconcentrat.

Eren primers de l'any 2000 i el senyor Marshall Mathers, també anomenat Eminem, es donava a conèixer el món amb aquest tema, tant acompanyat de Dido, una de les grans artistes de l'època. Aquest tema, de fet, avui encara és un himne i recordat, un dels grans hits de primers de segle. I amb ell comencem aquesta hora al RAC1 Centrat, que ens portarà d'entrada el No ho sé, No s'ha parlat prou, amb l'Anna Priscila Magrinyà i la Candela Figueres. Una manera, jo crec, humilment i millorable de començar hora aquí al RAC1 Centrat.

0: vinga, recta final del programa d'avui. Ja tenim aquí la Candela Figueres i l'Anna Priscila Magrinyà. Bona nit.
1: Bona, bona nit.
2: Hola, què tal?
0: Què, com portem l'estiu?
1: Bé.
0: La calor. Els últims dies d'abans de vacances.
1: Costa molt, estar remant allà. Sí, que no, vinga, vinga. Sembla, al final hi és, però no hi arribes.
0: No hi arribes.
2: Però plenes d'il·lusió, amb molta il·lusió. Amb que actitud. Ja s'acosten les vacances.
0: Sí, sí. No, no. Hauríem de fer sí, com una mica d'anàlisi de cutis en general, sí? Perquè és la degradació de la degradació. Aquestes èpoques de l'any, ja. Que sí.
2: Quan t'arrossegues fins al final, eh?
1: Sí, vas veient les cares, aquelles ulleres.
0: No? Sí, divendres. Sí, sí. Però tot bé, tot bé.
1: Tot bé.
0: Oients, tot bé, tot bé. Doncs va, a veure, no s'ha parlat prou a la secció que fem habitualment els divendres amb la Candela Figueres, també l'Anna Priscila Magrinyà. I avui, amb qui comencem?
1: Vinga, va, us sembla que comenci
0: jo? Va, doncs vinga, Candela.
2: Tira, tira.
1: No s'ha parlat prou de l'estafa més gran feta mai en un concurs de televisió.
2: Ah, m'agrada això, a veure.
1: Sí, sí, voleu saber de
2: quin... Saber-hi ganar, és el saber-hi ganar.
1: No, no, no, no? Va, us dono una pista. Us tiro la sintonia?
0: Sí? El gran dictat, no.
1: No, no, no.
0: La
1: no.
0: Catalana.
1: Hòstia, no, no, és un concurs a nivell de l'estat espanyol. Us tiro la sintonia i a veure si us sona. Tira. Tira. Què?
0: Sí, clàssic de clàssics.
1: Home, ¿quién però... quiere ser millonario?
2: Ah, d'acord, d'acord. Jo ara estava aquí remenant pel cap, a veure, dient, ai, ai, ai, espera't, a veure, quina
0: Cifres és aquesta? Cifres i letres,
1: sí, no, sí. No, no. A veure, recordeu la mecànica del concurs? Hi havia 15 preguntes, 4 opcions de resposta per pregunta, els 3 comodins, 1 milió d'euros en joc, i cada pregunta encertada, doncs, jugaves a una nova pregunta amb el doble de valor que l'anterior. Els comodins, que el que es coneixia tothom, eren el del 50%, mm-hmm. el de la trucada
0: sí.
1: i el del públic.
0: I el públic, sí.
1: Aquí a l'estat espanyol, la primera etapa del programa la va presentar el Carlos Sobera, sí. al Telecinco i després Antena 3, i a la segona etapa, a la sexta, va ser en Juan Rabonet. També el va presentar Antonio Garrido, que va ser qui va substituir en Sobera, i la Núria Roca.
0: Ai, sí, va tenir tant.
1: Jo no ho sabia. Sí, vull dir, jo l'apartat de la Núria Roca no la vaig conèixer. L'última temporada es va emetre el març del 25, a la sexta, amb un... especial combinat de concursants anònims i de famosos, i ara juraria que no s'emet, no ho he trobat, però el programa no està com cancel·lat oficialment. Vull dir, potser torna en una tercera etapa. Mai
0: ara que deies això de Telecinco, Antena 3, m'ha sonat de cop i volta el tema
2: el
0: del
2: Rosco.
0: Rosco. Sí, sí. Se'l van passant, no?
1: Sí, sí,
0: amb
1: sí,
0: les
1: sí.
0: guerres que tenen entre uns i altres.
1: En fi, doncs bé, aquest programa, però en la seva versió britànica, és el Who Wants to be a Millionaire, mm-hmm. que és la versió mare, de fet, i d'on s'ha exportat a més de 160 països, o sigui, la franquícia els hi ha sortit de nassos, és on es va produir l'any 2001 el que molts es van considerar doncs, el frau més espectacular de la història de la tele. I quan dic espectacular, vull dir que va acabar als tribunals, va provocar una investigació policial, s'ha convertit fins i tot en llibres, en una obra de teatre i en una minissèrie de televisió titulada Quiz, el escándalo de quién quiere ser millonario.
3: Ok, studio, and...
2: Aplaudim.
4: Aplaus.
1: Vinga, va.
2: Venga. Ai,
4: nervis. Wow. We are here with Charles Ingram, who after first thinking it was Megatron, then played Google as his final answer.
1: En fi, aquí és el tràiler de la minissèrie. Com heu pogut sentir, el protagonista d'aquesta minissèrie és el Charles Ingram, que també és el protagonista d'aquesta història real.
0: Sí.
1: Es tractava d'un home que era un major de l'exèrcit britànic, que havia fet missions de pau a Bòsnia, estava casat, tenia 3 filles i vivia en un petit poblet del Regne Unit. Tant ell com la seva dona Diana eren fans del programa, especialment la seva dona, que ella ja hi havia participat.
0: Ui!
1: I havia aconseguit guanyar-hi.
0: Hi ha unes herències, unes
1: sí,
0: coses.
1: Sí, sí, és a dir, ella ja ho havia intentat,
0: caram.
1: Ho havia aconseguit i havia guanyat uns 32.000 lliures, anava a dir euros, no?
2: Però s'agraden a dir milions.
1: No, no, no.
0: Perquè ja no cal
2: tornar-se a presentar.
1: No, 32.000 lliures, però amb el canvi, doncs, deuen ser uns quants euros més. Un bon pessic, però, a veure, molt lluny del millor de lliures que és,
0: si encertes, el premi final, no?
1: Les 15 preguntes. Així doncs, el 10 de setembre del 2001, Charles Ingram aconsegueix classificar-se i seure a la famosa cadira calenta davant del president perquè recordem que per accedir en aquesta cadira que fas face to face, és a dir, quan et trobes amb el Carlos Sobera de torn, com si diguéssim, tu abans has estat amb 10 concursants més,
0: lluitant,
1: que et llancen una sola pregunta i qui l'encerta més ràpid, és a dir, prem el botó més ràpid, la correcta, aleshores és qui va en aquesta cadira central.
2: D'acord.
1: Se li
2: jo
1: diu...
2: ja no passaria d'aquí.
0: Tampoc. que has de tenir un tarannà per fer això.
2: I jo no, perdona, però jo crec que potser algunes respostes me les sabria, però estaria tan nerviosa que no em sortiria res.
5: A mi em fallaria el dit. És el faster finger first, saps? Vull dir, petaria la que no toca, exacte. Doncs el Charles comença a concursar i sembla força perdut. Dubta, canvia d'opinió, està indecis, encerta algunes preguntes, en falla d'altres, per tant, es va polint comodins. No sembla un concursant brillant, tot el contrari, i la gravació acaba, perquè aquest concurs doncs dura els seus minuts i després d'un concursant entre l'altre, doncs s'acaba el temps del programa i ell no ha quedat eliminat, continuarà l'endemà en la segona tanda de gravacions. I és aquí, en el segon dia, on tot canvia. Sí? Perquè a partir de la pregunta número 7, i amb només un comodí, en Charles comença a encertar totes les respostes una rere l'altra.
2: És que, no, li han Candela, passat, el dia anterior havia tingut un mal dia. Això a vegades passa, saps? És que com sou? Sempre mal pensades.
0: Li havien passat les respostes.
5: Atenció, seguia sempre la mateixa metodologia. És a dir, el presentador li llançava la pregunta, s'ho pensava una bona estona, aleshores començava a dir en veu alta cada una de les possibles quatre respostes, sí, i de sobte, per sorpresa de tothom, l'encertava. I així arriba a la pregunta número 15, la del milió de lliures.
6: This is it.
5: Ai,
6: question number 15 of 15 on who wants to be a millionaire.
5: La pregunta 15 de la quinzena, que farà el milió d'euros.
6: A number one followed by 100 zeros is known by what name?
5: Com es coneix el número 1 seguit de 100 zeros? Les opcions són
6: Google, Megatron, Gigabit, Nanomole.
5: Fins aquí.
2: Ai, quins nervis,
5: para, para, nieto, para, para. Tot és correcte, ja, tot és correcte.
2: Amb aquest batec de cor que hi ha de fons, mare de Déu.
5: En Charles Ingram no en té ni idea, comença a descartar opcions, comença a valorar, pensa, dubta, torna a dubtar, i finalment diu això.
7: God, is it a Google? Yeah. Yeah,
5: mira, Déu, diu que és Google.
7: Yeah. Yeah.
5: Sí, sí.
2: Yep. Well, amor, eh?
5: Google.
7: I think it's a Google.
5: Pensa que és aquesta, sí, sí.
2: Ai. L'aire condicionat, la tos. Sí.
7: Final answer.
5: O sigui, l'altre diu, segur, la última. Vull dir, marquem. La marquem.
2: Google, vinga.
7: You just want 1 million.
2: Oh! Oh my God!
5: Que fort!
2: That's awesome!
5: L'han estat tots estornuts, sí, aquests de fons. Oh, la resposta és Google, el tio l'encerta, el públic esclata eufòric, el presentador en Chris Tarrant l'abraça i el Regne Unit té un milionari més. Per cert, Google és un terme matemàtic creat el 1920 per designar el número 1 seguit de 100 zeros. De fet, el nom de Google deriva de formació ortogràfica d'aquest terme. Doncs, però tornem a l'estafa. Heu notat alguna cosa estranya durant la reflexió d'en Charles a la pregunta d'un milió de lliures?
0: Ostres, ara...
2: Va, clar, no t'ho sé dir.
5: Ha sonat. Torno a tirar.
2: Ha sonat?
5: Sí, sí, ha sonat.
2: A veure.
7: God, is it a Google? Yeah. Yeah, it's a Google. Yeah. Yeah.
2: Silenci.
7: I think it's a Google. I'm going to play Google.
2: Algú té tos.
6: Yeah. Final answer.
0: És la tos?
5: És la tos? És la tos. Torno.
7: I think it's a Google.
5: La tos. Mira. Exacte, és la tos, és a dir, aquí està la trampa, amigues i amics. Resulta que cada vegada que en Charles valorava la pregunta i anomenava cadascuna de les possibles respostes, una tos se sentia en el plató per indicar-li la bona.
0: T'ho juro que abans ho he dit, però sense tenir-ne ni idea, eh?
5: T'ho has dit i pensat, jo no diré res, a veure si ho
0: pillo. No, he pensat, goti, quina tos, se sent molt, aquesta tos.
5: Doncs, efectivament, és a dir, si era la correcta, tossies, si valorava una que no era la correcta, silenci.
0: Caram!
2: Però com ho sabia la persona que tossia quina era la correcta?
5: Doncs devia ser una persona molt llesta.
2: Que s'hagués presentat ell al concurs?
5: Després t'explico.
0: Estava tot aquí.
5: Ara us explicaré, perquè hi ha més història. Aquella mateixa nit la direcció del programa es revisa la gravació perquè no es pot creure la manera en què ha guanyat els Charles. No té sentit i, efectivament, la investigació dona el seu fruit. Encara que...
0: No té sentit per...
5: No té sentit que una persona que dubti tantíssim, que de sobte argumenti que és una i de sobte voti per l'altra, tu estàs més decidit. dividit, és a dir, el presentador del programa diu, no havia vist una cosa mai semblant. Clar, i parla ja, a les 4, sembla, està a punt d'equivocar-se i després de sobte canvia i en diu una altra. I aleshores el que troben veient les gravacions és que hi ha un patró de les tos. Algú al públic doncs està clarament ajudant el Charles a guanyar aquest milió de lliures. El productor del programa truca aleshores a la policia, retenen el xec del milió de lliures i comença una investigació encara més profunda i els enginyers de so, és a dir, Nieto, aïlla les pistes d'àudio una per una i confirmen el que sabien, que efectivament hi ha una tos entre el públic que ajuda a encertar les respostes, però a més descobreixen que sempre ve d'un mateix punt de la zona del públic. Concretament, de la cadira d'un professor d'universitat, que es deia Witok, que estava entre els 10 concursants del Fasted Finger Feast. És a dir, d'aquests que volien participar.
0: Concursat.
5: No, estava esperant a concursar. O sigui, aquí es complica. Saps? Estava esperant entrar a ocupar la cadira del Charles. Més endavant, si responia ràpid aquesta pregunta que et tiren inicialment per formar part, per jugar al concurs.
0: Com dirien les nostres iaies i tietes, això està amanyat.
5: Està amanyat.
0: Està amanyat. Està amanyat.
5: La policia diu, és clar, hi ha frau, la productora del concurs porta a judici el Charles, el professor i també la dona del Charles, perquè la investigació diu que també la dona tossit en algunes vegades, encara que tossit menys perquè l'estaven tot el rato enfocant les càmeres, que com a parella del Charles, doncs aquella tensió de veure si el teu home l'encerta o no l'encerta. Durant setmanes al Regne Unit no es parla de cap altra cosa, obre portades de diari els temes, les televisions analitzen vídeos i finalment arriba el dia del judici, dura quatre setmanes i efectivament delicte per frau. En Charles i la seva dona van ser condemnats a 18 mesos de presó suspeses, a dir que no entraven a la presó si no reincidien en el delicte i una multa...
2: És raro reincidir en aquest delicte. Vull dir, a veure, pots anar a un altre país i intentar-ho.
0: Però amb un altre concurs.
5: Amb un altre concurs.
0: Sí, però clar.
5: I després una multa de 15.000 lliures cadascú, i en Witok doncs, va ser condemnat a 12 mesos de presó suspesa i una multa també de 15.000 lliures. A més, van haver de fer front a les despeses judicials. La reputació d'en Charles va quedar completament destruïda. Li deien l'home de la tos, corrien mil memes d'ell i l'exèrcit britànic el va obligar o el va empènyer amablement a deixar el càrrec. Clar, la seva situació empitjora dràsticament. Comença a participar en realities per millorar una mica la situació econòmica.
2: Naked and afraid.
5: Però atenció, és que el Charles Ingram sempre ha defensat que ell és completament innocent, mai ha canviat la seva versió dels fets i assegura que tot és una consciència monumental. Durant el judici, el presentador del concurs va afirmar que, a veure, ell no havia cap soroll estrany mentre estava gravant el programa. Sí que li va agradar l'atenció a la seva actitud, però no va vincular-ho mai a cap tipus de tos. I el suposat còmplice, el professor Witok, es va defensar dient que ell tenia des de ben petit tos crònica. De fet, Witok...
0: Home, però si fos crònica l'haguéssim sentit tota l'estona, no?
5: Clar, no ho sé, durant el judici
2: també
5: no se li va sentir tant.
2: Que soni,
0: que
2: només...
0: quadri en el moment.
5: Durant el judici, Witok no va tossir gaire i diu que havia begut molta aigua, però en fi, sí que és veritat que Witok va participar dos dies després de Charles Ingram, perquè ella estava esperant també en el concurs se segueix gravant encara que hi hagi tot aquest procés i aquest dubte, i només es van portar 8.000 lliures, és a dir, va quedar eliminat molt ràpid. Encara avui hi ha persones que creuen que la prova de la tos no va ser prou concloent per condemnar-los i negar-los el premi, perquè també diuen que hi ha molta gent que la tos s'encomana i que quan algú tos, després tos. Es van detectar 192 tos durant tot el segon dia de gravació, 32 provenien dels 10 concursants del Fasted Finger Feast i només 19 eren significatives. Això vol dir que també hi havia un marge en què el Charles Ingram... doncs hagués pogut equivocar, vull dir, tossen en el moment que no toca i ell la caga en la pregunta. Doncs, noies, el dubte està servit. Creieu vosaltres que va ser culpable va ser culpable?
0: És claro, clarinete.
5: Actualment viu retirat del focus, la seva dona fa joies artesanals, ell repara ordinadors i va tenir un petit accident domèstic amb una màquina de tallar gespa, on es va tallar dos dits del peu, però això no té res a veure amb el concurs, però us regalo aquesta informació.
0: Del peu.
5: Es va caure malament del peu. Però bé,
0: és que em costa.
5: T'havien amb xancletes tallant la gespa del jardí.
2: S'ha d'anar calçat quan es fa aquest tipus de feina, s'ha d'anar calçat.

0: M'he quedat una mica atrapada amb aquest tema del tallagespes, eh?
1: Al final, no?
0: Sí, sí.
1: Vull dir, no tot el tema de les
0: història, del concurs. L'història està molt bé,
1: però... Vull acabar per aquí directe, començar per aquí, sí.
0: El gir aquest, al final... En fi, a veure, Anna Pris, què ens portes?
1: Doncs mira, jo tiro una miqueta més enrere en el temps. Aquestes setmanes tothom està molt pendent de cada novetat que apareix o cada informació nova que apareix sobre el cas Andic.
0: Sí,
1: no? Que
0: sí,
1: estem
0: sí.
1: Tots aquí, doncs que si ara apareixen aquests missatges que s'havien enviat, que si la terapeuta, que si tal...
0: Si anaven a caminar, si no...
1: Si no, sí. Bueno, estem tots enganxadíssims a
0: serial.
1: Sí, sí, en aquesta història. I ja fa un, doncs, força dies que han sortit, doncs, diversos missatges que s'havien intercanviat pare i fill, i, per exemple, n'hi ha un que és de Jonathan Andic, de 5 mesos, que li escriu 5 mesos abans de l'incident, i li diu: tenir un fill com jo és el més dur que pot passar un pare. He recordat algunes discussions on no m'estranya que pensessis que era capaç, fins i tot, de matar-te. I aleshores, aquí, doncs, la defensa, liderada per l'advocat Cristòbal Martell, diuen: és metafòric tot, és un mat al pare freudià, de Freud. I aquests dies, doncs, estic pensant molt en Sigmund Freud, perquè és
0: mare que és selectivitat i que és...
1: Mira, ha sortit o no Sigmund Freud? No sé si va sortir.
0: A la nostra època potser era Freud, Descartes, sí.
1: La caverna de Plató.
0: Nietzsche.
1: Repassem.
2: Com a quin viatge acaba de fer.
0: La caverna, és veritat.
1: Doncs de Freud, que clar, és el pare de la psicoanàlisi... Moltes vegades ens quedem amb això, no? I més enllà de la seva obsessió pels cigars, tampoc acabem de saber moltes coses. I hi ha un moment de la seva vida que a mi em fascina especialment, perquè en el seu inici ell el que volia, tenia molt clar, va estudiar medicina, no volia practicar mai medicina, però tenia molt clar que ell volia descobrir alguna cosa, o sigui, ell volia fer un avenç en el món del pensament que el fes passar als llibres d'història, i oita si ho va aconseguir aquest senyor, eh? Mira, doncs ara, sí, sí. Per exemple, n'estem parlant arran d'aquest cas, eh? I Freud, doncs, els inicis no són fàcils per ningú, eh? I ell va intentar diverses investigacions científiques, i què passa? Que hi ha un... En el seu moment, quan ell està, doncs, a finals dels seus 20 anys, la seva trentena, estem parlant de finals del segle XIX, hi ha un camp molt nou que la gent està investigant, que són les propietats suposadament curatives d'una substància que cada cop agrada més als metges, que és la cocaïna.
0: Oh.
1: I aleshores Freud diu: Eva, Amazon de l'època, envia... Bueno, Amazon no envia cocaïna, no?
0: Havia un fardo, però... És que clar...
1: Narco del moment, o saps? Vull dir, no, però clar, en aquell moment no era il·legal...
0: Persona que vas d'un lloc a l'altre, sí.
1: Això, molt bé. Glob, preparem. Bueno, sabeu que existeixen, vull dir, hi ha gent que... La gent que fa aquestes coses ho sap. Què us he de dir jo?
0: Mercaders.
1: I aleshores Freud, doncs, ho prova ell mateix, la cocaïna, diu: són estonetes, no sé què, tal, i diu: bueno, no està malament, perquè a mi el que em fa, doncs, és evidentment tenir més força, més energia, més empenta en aquell moment, els dies que estic una mica deprimit. Toma,
0: una dosi
1: petiteta, ell va controlant. Però ell ho fa també com a conillet d'Índies, de dir, a veure si diuen que totes aquestes propietats, perquè clar, diuen: hòstia, és que ara la cocaïna el que farà és fer els soldats invencibles, els treballadors... Clar, era una idea terrible, eh? Clar. A part de... que evidentment després van veure que no era bona idea.
0: Era addictiva i complicada.
1: Clar, abans de saber que és addictiva, volen crear, hi ha gent que vol crear una societat, doncs, això, en la qual els soldats, doncs, s'estiguin tot el dia en el camp de batalla i siguin més forts que l'enemic, que la gent treballi moltes més hores de les que ha de treballar. No una droga recreativa.
0: No.
1: Saps? Sí.
0: Capitalista al 100%, aquesta droga.
1: Sí. I Freud, doncs, hi veu moltes possibilitats. Tots els estudis que llegeix, excepte algun, diuen que la cocaïna és magnífica, i té un amic que està, doncs, que és un home a qui ell admira molt, Ernst von Fleischmarkow, també vienès de naixement, també metge, s'havia tallat en una mà, mira, aquí,
0: mira,
1: hi havia
0: mira,
1: amputació
0: peus,
1: de peus,
0: mans,
1: aquí hi ha amputació del dit colze d'una mà, llavors el tio té una infecció terrible i el que li donen és morfina. Què passa? Que s'enganxa la morfina i Freud en aquell moment diu, nen, tranquil, Ernst, que jo ara tinc una nova substància que t'anirà superbé. I aquesta nova substància t'ajudarà a deixar la morfina. I què passa? Doncs que aquesta nova substància és, evidentment, la cocaïna. I doncs el senyor comença a prendre cocaïna. Estem parlant del 1884 i diu, escolta'm, el Freud diu, a mi m'ha anat superbé això i amb aquest xic segur que li va molt i molt bé. No crec que calgui que us digui quin és...
0: Què és el que acaba passant?
1: El resultat de tot plegat, eh? Com us dic, deien doncs, això, que els pacients havien pogut deixar de prendre coca al cap de poques setmanes sense experimentar nou desig de prendre morfina. Però què passa? Que la gent s'enganxava a la coca. I el metge va deixar la morfina, però a canvi d'enganxar-se a la cocaïna, evidentment, va acabar consumit per aquesta substància que ens havia de fer tan invencibles i va morir només 7 anys després, amb 45 anys, embogit de dolor i completament enganxat a la cocaïna. Freud, clar, aquest senyor, ell l'admirava molt. Clar, quin sentiment de culpa. La medicina és una pràctica, eh? Vull dir que tu la practiques i a vegades t'equivoques i a vegades l'encertes. Va quedar destrossat i va deixar de prendre cocaïna poc temps després. Però diguem, fa... No, potser la paraula no és gràcia, no? Però tota aquesta gent que ha passat a la història com per fer alguna cosa molt gran, moltes vegades, en els inicis o darrere, hi ha altres històries doncs, increïbles. També hem de comprendre l'època, vull dir, és el moment en què doncs, la cocaïna és una droga experimental, però bé, que sapiguem que Freud té altres facetes i va tenir una època en la que confiava molt i molt en la cocaïna fins que va veure que no era una bona idea.
0: Això a vegades va... No sempre, però sí que molt relacionats, no dic, tots els filòsofs és igual, han de consumir drogues, però sí que hi ha algun moment que acaba confluint, no?
1: Sí, home.
0: Perquè, clar, t'ajuda a experimentar i anar més enllà, vull dir, és que és molt lògic.
1: Sí, el que passa, crec que en aquest cas de la cocaïna, jo crec que més que experimentar, però més que experimentar amb la ment, que també, jo crec que ho volien fer amb el cos, saps? I poder ajudar gent a deixar una droga amb una altra. Però bé, que el pare de la psicoanàlisi va tastar en el seu moment la cocaïna, com era, si tu llegeixes Sir Arthur Conan Doyle, en Sherlock Holmes, li agrada molt la cocaïna, vull dir que és una cosa de l'època, però bueno...
2: Mira, ara m'ha recordat, hi ha una sèrie que es diu The Nif, que parla justament de la medicina de principis de segle XX, i el metge doncs es punxa cocaïna, sí? Consumeix cocaïna, però com a cosa normal, d'experimental, d'aquesta medicina, doncs que anaven provant les coses, vull dir que jo...
0: I què li passa, llavors?
2: No, doncs no vaig acabar veure la sèrie, però vull dir que em va sobtar, perquè hi ha aquesta medicina, doncs que bueno, és això, que experimentar el total d'inici, que també s'equivoquen i que tallen un braç quan no toca, saps què vull dir?
0: Tot, però hem arribat aquí, hem arribat al segle XXI.
2: I ja sabem que no és bona.
1: Perfecte. Exacte. Sí. I avui, mira, una història sense dits dels peus i sense dits de les mans, oi, tato?
0: Pim, pam, pum. Noies, ho deixem aquí, a remar
2: també,
0: les properes setmanes.
1: Sí,
2: sí,
1: ja arribem.
0: Ja arribem. Ja les veiem, ja les veiem, les vacances.
1: Aquí.
0: Vinga, vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu.
3: Recontrat.
4: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine ja a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
3: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
5: Sona bé.
3: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
5: Sona el nou Micra.
3: I el 0% TAE.
5: Sona que estreno Nissan.
3: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
8: El nou Moda 9 superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
9: Això és Reconcentrat, amb Edu de Batlles.

0: ja sé el que voleu, ja sé el que voleu, que faci el falset. No penso fer el falset dels Bigis. És inimitable. És una invitació clara a fer el ridícul, si l'imites, i no penso fer-ho. No penso fer-ho. Podria, però no ho faré. Val? How deep is your love? Quin tros de tema. Quin tros de tema. I quin tros de secció va fer la Neus Càceres al Vostè Primer, fa només uns dies, parlant de sortir de l'armari als anys 80, de com va ser la seva experiència. Molt ben acomboiada, com sempre, per en Marc Giró, per l'Ester Romagosa, per tot l'equip del Vostè Primer. Neus Càceres, ara, al Reconcentrat.
1: No deixin d'aplaudir tots vostès, Neus Càceres.
2: Anem a fer una miqueta de Remember When.
1: Sí.
2: Encara no hi havia les Olimpíades. Estem parlant dels anys 80.
1: Estem parlant dels 80 i de la teva vida.
2: I de la meva vida.
1: Però perquè anem a dir que tu ens vas proposar un tema, que era quin tema volies fer tu abans de venir.
2: Bueno, està, amb la calor fa una miqueta el cervell et bulli. De cop vaig que tenia unes idees meravelloses.
1: Sí.
2: Un estudi anglès que va amb uns científics.
1: Sí, que havia que anava.
2: Que es volien veure com... es comporten els animals a la natura i quines necessitats tenen.
1: Yeah.
2: Llavors els van entrenar com una nútria, com un cuc, com un ocellet.
1: Els científics s'entrenaven com nútries.
2: Sí, sí, com
1: i per què? A fi de què?
2: Doncs per viure, diguem-ne, en primera pell, en segons quins espais, els animals reben l'impacte humà, ja sigui de ciutat, i es van... Sí, jo em moria de ganes de saber
3: això no
2: com
3: que...
2: van entrenar el que feia de cuc.
3: Però això no és l'argument de la pel·lícula Hopper o de... infantil, una pel·lícula infantil que es diu
2: Hopper.
3: Que és d'un castor.
2: Ah, doncs mira...
3: D'uns castors robots.
4: Però en quan... Com? Mireu-la.
1: Hoppers, i un senyor que fa de castor.
3: Bueno,
4: un grup
3: robot
4: de científics que dissenyen uns animals i s'introdueixen com a la fauna.
1: Ostres. Ah, mira.
3: Però llavors una nena es transforma en castor.
4: Sí.
3: A través d'aquest mecanisme.
1: Ja t'entenc.
3: Llavors... S'assembla molt a això, eh? Potser no és un estudi real, sinó que
2: no,
3: és una pel·lícula.
2: No, perquè és un estudi real. Després et volia parlar de com el paisatge...
1: Aquest era un tema per una secció.
2: Que vaig
1: dir, hòstia, vaya rotllo patatero.
2: Vaya rotllo patatero.
1: Per què no hagués anat això?
2: Doncs a tenir una mica més de consciència i a cagar-me amb els pixapins.
1: Ja.
2: Volia aprofitar la benentesa.
1: Ja t'entenc. Però haver-te cagat amb els pixapins directament, sense l'excusa.
2: Ja, també, per això vam dir fora. Després l'altre. El paisatge sonor dels ocells, com ha canviat en 30 anys.
1: Clar.
2: Ah. I també hem fet un...
1: Aquest era un altre tema que tenies tu, fixa't tu, com li va al cap.
3: Preciós.
1: Eh?
2: Com em va
1: preciós.
2: Cap.
3: Bàsicament s'estan morint, no?
2: Sí, tu pots escoltar al principi, a tope, tope, i a mesura que...
1: Perdona, a veure com és. Al principi com és... Tot això ho ella, eh? Ho fa.
3: És bé, sí. És increïble, eh?
1: I ara com seria? Aquest era un altre tema que tu tenies entre mans,
2: eh? Us juro, eh? És un paisatge sonor de tots els ocells, pam, pam, a mesura que anem passant, pam, pam, i se senten quatre per dalt.
1: I això no vas treure aquesta informació? Per...
2: Del The Guardian.
1: Del The Guardian, clar.
2: Jo em nodreixo molt de...
1: De la premsa... De la premsa.
2: Bueno, el The Guardian és una mica com El País fa 74.000 anys, però bueno, ja. També té tela. I allà es troben realment articles molt interessants que ja. Vas trobar...
1: Però aquests dos temes no te'n vam comprar ni l'un ni l'altre.
2: Ni un ni l'altre.
1: I llavors vaig dir, parla de tu, parla de quan vas començar a ser bullera, bueno, quan vas començar a sortir
2: exacte.
1: De ser bullera als anys 80.
2: Exacte.
1: No? I aquest és el tema.
5: Exacte. Ho troben bé, no? Entre els ocells aquests que desapareixen.
3: I els científics.
1: Científics aquests que fan de cuques.
2: Exacte.
1: I bueno, llavors... de cuc, perdona, no sé si veu aquests els tres actors aquí emmarmolats. Vosaltres que sou actors...
3: Haig de dir que ho he pensat, eh? Dic, és una cosa que podríem fer amaga, que sortís algú fent de cuc.
1: Sí, però de vegades a l'Institut del Teatre i al... Vinga, ara...
4: Ah, això és de primer.
1: És de primer d'Institut del Teatre, el fer de cuc, no? Heu hagut de fer de cucs?
4: I de més coses, també.
1: Per exemple, de què has fet tu, Arnau?
4: Jo he fet de girafa, d'elefant... de conill, de, bueno, de tot una mica. Això per escalfar, només.
1: Només per escalfar. I després, què?
4: I
1: Ricard
4: després,
1: III.
4: Després et fiques aquí, exacte.
1: I tu...
4: Saps, el que passa és que ell és l'únic que és actor aquí.
1: Ah, val. Ah, clar.
3: Ningú més és actor.
1: I els altres, sou una farsa, els altres.
4: Som una farsa.
1: És una farsa total, eh?
4: Mentida.
1: Bueno, llavors, a veure...
2: Llavors vas trobar més interessant que... O sigui, jo passaré, o sigui, sense especificar coses de la meva vida, perquè això ja seria un altre preu, diguem-ne.
1: Ja t'entenc.
2: Us explicaré...
1: Sí. Quines coses, per exemple, quines no ho podes especificar?
2: Vull dir, el que li veu fer... en el David Balaguer l'altre dia, no, aquella rostida...
1: Se la mereix, se la mereix. No, perdona, vam ajustar-nos a la realitat.
2: Va ser genial.
1: Si el David Balaguer es va hemorrajar amb la Lorena Vázquez, la Lorena va quedar totalment insatisfeta, i a més, mentre se l'hemorrajava, li va tocar una teta i va fer... i l'altra va sortir despavorida, després de caminar 600 quilòmetres
6: per Barcelona.
1: Que la va tenir, que aquesta dona no en tenia res, però això és una cosa que la gent l'ha de saber. I és més, aquest tema el seguirem tractant tantes vegades com faci falta, que es pot comprovar.
2: Va, llavors... Jo no t'explicaré amb tota la gent famosa que m'he allitat.
1: Però t'has allitat a molta famosa?
6: Ui, sí,
3: digues unes sigles.
2: Moltes. No. Wow. No. Però, moltes, però bueno, molts oficis. Actrius, cantants, presentadors de televisió...
1: Presentadors de tele?
2: Sí, llavors...
1: Presentadors de tele, t'has allitat...
2: En els anys 80, per què era interessant?
1: T'has barrejat amb una presentadora de tele?
2: Per què era interessant? No teníem mòbils...
1: A veure, els anys 80,
2: si volguera. Tot era cash, tot era amb efectiu...
1: Ja, i tant.
2: O sigui, o et trucaves una vegada i t'espavilaves, o ja no hi havia contacte possible.
1: Clar, a seguida quedar...
2: Els bars eren llocs de trobada de veritat.
1: Clar.
2: Interclasse, allà hi havia des de la més pija fins a la més pobra.
1: T'has enrotllat amb pijas?
2: I amb pobres.
1: També.
2: Amb tot el ventall que hi ha. Sí. Les coses s'han d'aprendre empíricament. Llavors, a mi, els meus amics, perquè vosaltres heu vist la sèrie Pose?
1: Sí.
2: Aquella americana que va de com el col·lectiu gay i lesbià i
1: llavors,
2: ens organitzàvem com famílies, verdaderament famílies. Jo pertanyia a la família Vallès Terremoto. Jo era José Guillermo Vallès Terremoto. Tenia la meva tieta, que es deia Tita Lupe, que era el Javier, la mama Maruja, que era el Diego, la tita Percy, i nosaltres organitzàvem realment la nostra vida com una família triada.
1: Les llavors, altres famílies? Quines famílies hi havia?
2: Vull dir, tots érem... O sigui, nosaltres conformàvem... Nosaltres érem molt estranyets, també t'he de dir, eh?
1: Ja, no,
2: aquestes
1: sí.
2: Eren... Sí. En el pis que teníem a Sabadell, bueno, dic teníem, jo tenia 16 anys,
1: ja.
2: Ells pagaven el lloguer, jo hi vivia gairebé dins,
1: sí.
2: Em van donar una clau i
6: gairebé espavila.
2: Dins, eh? I sí, perquè encara vivia amb els meus pares. Llavors, en aquell pis jo vaig aprendre de la vida, realment.
1: Com et vas posar amb la Pepi, la Dulce, la Pupi, la Tuti, la Tata, totes aquestes?
2: Jo tenia 16 anys, vaig anar a excavar a Orce, a Granada, i el dia de Santa Carme, no sé què vaig dir, dic, bueno, jo no tinc nòvia, dic, no tinc nòvio, tinc nòvia. I la tita Lupe em va dir, i esta, i este, i este, i de cop i volta, mitja excavació, érem gais i lesbianes, era boníssim, any 82.
1: A veure, tu vas anar a l'any 82 a escarbar, és que...
2: Escarbar.
1: Escarbar Orce, pensava que era una festa.
2: Les excavacions arqueològiques.
1: Vam anar a escarbar Orce, un poble, no.
2: Les excavacions arqueològiques que hi havia a Orce, a Granada.
1: I a Santa què vas anar? Per què vas anar?
2: Perquè estava deprimida perquè m'havia deixat el meu amor. Llavors li vaig preguntar a una professora de literatura, que el seu marit era arqueòleg, i dic, què puc fer aquest estiu? Diu, vés a escavar. Llavors, tenia 16 anys i tots els cursos, totes aquestes excavacions eren per majors. Llavors jo vaig anar allà al Museu de Prehistòria de Sabadell i els vaig dir, mira, escolti, jo ja sé que no vaig a la universitat, però jo li excavaré molt fort. Clar, jo sempre he anat amb gent molt més gran que jo, i clar, tots eren universitaris, i així és
1: on vaig... I te'n vas anar cap a Granada a excavar, a Orce.
2: A Granada a excavar, i la veritat...
1: I Orce què és?
2: A Granada. Està a Granada, és l'home d'Orce, que és aquelles famoses excavacions, que després van...
1: Tu les coneixies, Esther?
6: No.
1: No. Estàs desperta? Perdona, si t'has de morir... No, ho dic perquè... Joel, porta una cosa d'aquestes de la pressió per veure si està viva o morta. Quin dilluns, no?
6: No, m'ho ha explicat abans i ja m'ho sé tot.
1: O sigui, estàs farta d'ella, no? T'està dient que t'estàs repetint.
2: Que m'atengués.
1: Llavors, te'n vas anar a excavar Orce i estava ple de maricons i de bulleres.
2: Ple de maricons i de bulleres. I llavors ens vam fer amics.
1: Tu hi vas anar per un desencant amorós, eh?
2: El desencant amorós.
1: Quantes vegades t'has desencantat, l'amor?
2: O sigui, tots els meus amors m'han deixat. És la història de la meva vida.
6: No, Neus, algun ha sigut tu.
1: I trobes que...
6: Algun tu.
2: T'he dit els amors de la meva vida.
1: Ella ha deixat els que no...
6: Clar, ja t'entenc.
1: Perdona. I trobes que hi ha algun fil conductor? Diguéssim, t'han deixat sempre per la mateixa raó?
2: És que soc molt intensa. Deixem-ho aquí. La meva intensitat, no sé, col·lapsa. I bueno, és igual.
1: Llavors estaves a Granada, a Orce...
2: I ens vam fer molt amigues.
1: Amb la Pupuri.
2: Amb la Tita Lupe, la Percy, la Maruja, tots.
1: Doncs jo eren tres mariques.
2: La Lolita Andamio, totes eren mariques. Jo era José Guillermo, era la Niño.
1: La Niño.
2: A mi em deien la Niño. Perquè jo aquest pentinat curtet que porto ara, el porto des de fot, i és quan et miraven i t'escopien. Bueno, ara us explicaré quins escopia.
7: Sí.
2: Llavors, total, no se'ls va ocórrer una altra cosa que pel meu 18è aniversari,
7: sí,
2: jo vaig néixer el 67, calculeu, jo he tingut que anar a calcular, em van regalar la primera sortida de l'ambient a Barcelona.
1: Carai, perquè mentre estàvem sortíeu, si no...
2: Bueno, sent menor d'edat, tu no podies entrar segons quins...
1: Però jo, de menor d'edat, vaig entrar tot arreu, eh?
2: Perquè tu eres alta
1: perquè
2: i home.
1: Alta.
6: Perquè era home, sí, exacte.
2: Sí. Alta i home, ah, sí? Clar.
6: Bueno, no, però no semblava que tinguessis l'edat,
2: eh? Et donaven el carnet, clar, jo
1: bueno, i era mona, i van dir, vinga.
6: També, també, no t'ho volien dir, però també, també.
1: No, perdona, que no ho dic perquè... Bueno, però és una cosa que salta a la vista, és evident, ara no, perquè ja estic atrotinadíssima. Però dic, en aquella època, de sobte apareixia un tio de metro 85, 80, no sé quants faig, alt, rosa, amb els ulls blaus,
2: per no deixar l'altre.
1: Diu, vinga, doncs un twink, com es diu això?
4: Twink.
1: Un twink total... i estaves a la discoteca, doncs necessitaves clar, doncs això, clar. Molt bé.
2: Però llavors aquí, lo
1: bonic... Bonito respingón, etcètera, ara ja no, però...
2: El que m'agrada recordar en aquella època és...
1: I tant, que deixen entrar un xaval de 16 anys.
6: Que sí, que 90, sí, que sí, que ho sabem, ja.
1: No, és que clar, Esther, és que ara...
6: Però no s'hauria de fer, eh?
1: No s'hauria de fer, però bueno, si es fa...
2: I menys amb les coses que passaven allà dins. Recordeu que no hi havia mòbils, llavors no hi ha proves gràfiques, o sigui, la gent se'n guardaria ben prou de fer totes les coses que vam fer nosaltres, perquè no hi havia proves gràfiques.
1: A veure, llavors, tu et regalen aquesta baixada a Barcelona.
2: Et regalen la baixada a Barcelona. Ens deixa tirats el cotxe a la Meridiana, ja començant per
1: aquí. Per aquí.
2: No importa, continuem la nit.
1: Val.
2: Vaig conèixer el Quique Bar, que hi havia amb la Paca la Tomate.
1: Això va ser la primera nit,
2: sí,
1: eh?
2: Jo vaig començar la nit amb la boca oberta i, o sigui, no la vaig poder tancar fins a les 5 de la matinada, que vaig haver de tornar a casa meva. Em van portar el...
1: Això passa molt també, quan ets marica, que acabes obrint la boca i no la tanques mai fins a la...
2: Llavors vaig tenir un recorregut per l'ambient gay, recordeu, no turistes...
1: Clar.
2: No Barcelona Olímpica.
1: Clar, foscor. Hi havia foscor perquè era molt tonyo tot arreu.
2: Podies agafar taxis. O sigui, agafàvem taxis. Podies aforar un taxi.
1: Sí, sí.
2: Podies anar al restaurant. Ja, o sigui, era al·lucinant. Llavors em van fer tot un recorregut.
1: Què consistia? Quines locals eren?
2: O sigui, vaig anar al Quique, al Daniels, al Members, al Bahia, al Ramses.
1: Tot
2: estava
1: mateixa nit.
2: Vam anar com uns 7 o 8 bars.
1: Devíem acabar fines,
2: d'ambient de dones. Només hi havia dos.
1: Yeah.
2: Només hi havia dos, perquè la majoria...
1: Que era el Daniels i el Members.
2: Sí. Però ells es van pensar que em faria moltíssima gràcia saber el que era un quarto fosc.
1: Ja, yeah, i tant, home. I què?
2: El Martins, que estava allà del
1: de jardiners. Ara és una clínica d'estètica, quina pena.
2: Vam entrar i vaig veure un cartell. Chochos 1000.
1: Chochos 1000?
2: Chochos 1000. O sigui, les dones, els homes entraven gratis i les dones pagàvem 1000
1: pavos.
2: 1000 pessetes.
1: I tu què vas dir?
2: Era el meu aniversari i m'ho van pagar. Bueno, el quarto es fos. I diu, bueno,
1: o sigui,
6: tu ara... Perdona,
1: total,
6: els homes no pagaven?
2: No, perquè era un bar d'ambient d'homes, el Martins.
6: Ah, vale.
2: Allà van passar... Bueno, ja et dic, llàstima de càmeres. Perquè allà...
1: I llavors
2: què? Homes casar, bueno, fa molt... Bueno, en fi. Llavors em van dir, tu ara entraràs en un lloc, tu camina... No, intenta mirar el menys possible i vigila no rellisquis.
1: I vigila no rellisquis, això t'anava a dir. Hi havia les dues opcions. El quarto escuro pots o relliscar o pots quedar atrapada, o sigui, perquè el terra ha enganxat,
2: Sí, era horrorós. O sigui, va ser de veure, no es veia res, com el seu nom indica, estava fosc,
1: sí.
2: Però l'experiència...
1: I el del Martins era dur, de quarto escuro.
2: Era molt heavy.
1: I en aquella època, als anys 80, eren d'usos.
2: Crec que el vaig recórrer en 15 segons. Vaig dir fora. O sigui... Les olors... Bueno, va, pum.
1: I l'olor?
2: L'olor. Ai, que olor.
1: L'olor dels quartos oscuros.
2: Sí? Bueno, sí, sí. Bueno, clar, vull dir, entens? Bueno, llavors...
6: 18 anys, eh?
2: 18, jo tenia 18 anys. Llavors, clar, jo, com que em sentia major d'edat, sentia totalment ja... I quan vaig arribar a un quart de 6 del matí a casa... El meu pare i la meva mare m'estaven esperant, i pensava ja que era major d'edat, i el meu pare em va dir que... Què feia tornant a aquelles hores que pel carrer només hi havien putes i maricons.
1: I vas dir, exacte.
2: I jo vaig pensar...
1: Exacte.
2: Bueno, mullona també.
1: Exacte. Bé.
2: Ja no em van poder castigar, però a partir d'aquí ja era... O sigui, Barcelona era realment llibertat.
1: Ja
2: I ara, fora bromes, el que era molt interessant era això. Era interclass, o sigui, hi havia gent de tota mena, perquè és que no tenies... Tenia molta consciència política. Penseu... que durant l'epidèmia de la sida, durant 20 anys, no van fer res.
1: No res.
2: Poseu per comparació amb el Covid, que en menys d'un any ho van resoldre, doncs nosaltres vam estar 20 anys que els amics i amigues se't morien literalment sense d'allò, i nosaltres vam crear una solidaritat que penso que no hi ha hagut mai més. Aquesta situació de desgràcia, gais i lesbianes ens vam unir bastant, llavors era molt divertit fins que...
1: I després també tu no trobes que els locals eren més sincers? És a dir, que tot i que eren negocis, eren negocis més sincers, diguéssim.
2: Totalment, era una aposta, clar. Pensa que jo no me'n recordo fins a quin any van treure que et podien fotre una multa per vagos i maleantes. O sigui, no sé quan ho van treure del d'allòs, però...
1: Tard.
2: Bastant tard. Llavors, clar, sí que era una aposta... Bueno, era una aposta gairebé política, perquè com a negoci...
1: Què bevíeu i amb què us drogàveu?
2: Mira, a mi la beguda que sempre em va... Era la cervesa, però després els gin tònics, que era, quedava molt xic.
1: Ja t'entenc.
2: Quedava xic demanar...
1: I més allà del gin tònic...
2: Tothom fumant, imagineu.
1: Els bars eren... Que es fumava abans
2: els bars. Que tu arribaves a casa, o sigui...
1: I tant. És veritat, te les foties una peste.
2: No te'n recordes?
1: Ja, home, perfectament. A Sant
2: Andreu. El tabac, el
1: Sant Andreu. I ho havia de deixar a fora de casa.
2: Però què passa? Com lligaves molt? Hola, tens foc?
1: Ja t'entenc.
2: Hola, tens foc?
1: Tu eres de lligar molt? Lligaves molt i fàcil?
2: Aviam, jo sempre he lligat per simpàtica.
1: Ja, però tu eres molt mona, ets molt mona.
2: Va. Sí, simpàtica, deixem-ho aquí. I a més, clar, tu anaves amb un grup de gent i la gent... No hi havia mòbils. La gent, tot era molt real.
1: Perdona, entra tu i lligau tu. Joel, entra.
2: Què diu?
1: No, va, que m'està taladrant els cascos. Entra. Que em diu, ara es lliga i no l'entenc, perquè com que entra el xiclet, l'Invisalign, que no vocalitza natural, no entenc una puta merda. A veure, ara jo m'he quedat, ara es lliga, què?
2: Com es lliga?
7: No, que està dient d'anar a publicitat.
1: No. Tu lligaves abans dient, tens foc. Ara com es lliga?
7: Tens popper.
1: Aquesta frase era de publicitat. Moltíssima gràcia, bravo. Sí.

una mica de grunge, una mica de nostàlgia dels 90, per aquells que la vulguin, per tancar aquesta hora el reconcentrat amb Nirvana i el All Apologies en directe. Quin tros de tema, quin tros de banda i quin de tot. Va, butlletí, ens posem al dia. Us vaig demanar la setmana passada un aplaudiment per la gent que feia el butlletí, que fa el butlletí aquí el diumenge a la tarda a RAC1. Estigueu atents, perquè ara no, però després us el demanaré també, eh? Perquè aquesta gent està aguantant un país a aquesta hora i jo crec que val la pena aplaudir-los. És de justícia. Va, notícies i seguim el reconcentrat.

0: RAC1 Notícies. Josep Moragues.
1: Bona tarda, són les 5. Tenim un nou incendi que avança descontrolat a la Vall d'Infern, Aigua Múrcia, l'Alt Camp. És un foc que crema amb força i que està en un lloc complicat de difícil accés, tal com informen els bombers. Aquest foc que ha llançat diversos focus secundaris, hi ha mitjans aeris que fan descàrregues en els dos flancs on s'ha declarat aquest incendi. Per això bombers demanaran a Protecció Civil el confinament de diversos nuclis de població. Són Arranxos de Bonany, també l'organització de Bonany, a Vall d'Ossera, Can Llenes, Mas Gassons, el Mas Vermell i Pontons. Aquests nuclis urbans dels quals bombers ha demanat el confinament, per tant, és qüestió de temps que Protecció Civil també demani a la població d'aquesta zona que es confini, que es quedi a casa i que no es mogui, llocs on el foc ja és ben visible, una forta columna, una gran columna de fum visible a aquesta hora en aquesta zona de l'Alt Camp. Els bombers han enviat 18 dotacions, 6 aèries, 75 efectius. No es descarta que enviïn més i més recursos, un desplegament més alt en els propers instants. Un foc que, com dèiem, està empès per la marinada, avança enmig d'un bosc, Per tant, coneguem l'estat del temps a la zona de l'incendi. Abel Caral.
2: Doncs ara mateix una temperatura a Aigua Múrcia de 33 graus i un 32% d'humitat. Temperatura per sobre dels 30, humitat baixa, tot i que no està per sota del 30%, hi ha la norma aquella dels 3:30. Temperatura per sobre dels 30 graus, la tenim. De fet, s'ha arribat als 35, humitat per sota del 30%, no, però pràcticament, i vent per sobre dels 30 km per hora. Hi ha vent de component sud de la zona que ha arribat a Aigua Múrcia, en concret a la població, a uns 20 km per hora, però és possible que en zones properes el vent bufi més força i, de fet, les properes hores fins al vespre pot bufar amb cops de 30-40 km per hora, encara unes quantes hores, quan vagi caient el dia, afluixarà el vent sense desaparèixer i baixarà la temperatura, com és lògic, tot i que encara li ha de costar, i també pujarà la humitat. Però, de moment, condicions dolentes per lluitar contra aquest foc.
1: Per tant, el que dèiem, confinament en aquesta

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Missatges de prevenció també per intentar evitar coses que a vegades són prevenibles, no? Com treballar amb les condicions adequades, fent les pauses, fent les hidratacions, tenint cura de la gent gran. Que...
2: Per això Fernández també ha reclamat aplicar totes les mesures de prevenció per les feines a l'aire lliure aquests dies de calor intensa. I de portes enfora, Donald Trump carrega contra l'Iran i assegura que són gent malvada i malalta. El president dels Estats Units ho ha dit enmig d'un context de màxima tensió entre tots dos països. Ho ha dit també fa només una estona a la cadena NBC.
3: L'estret d'Hormuz està obert. Ahir a la nit els van bombardejar de valent. Són gent molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells durant l'últim dia i ahir vam arribar a un acord. Un acord perfecte per a nosaltres. Res d'armes nuclears, res de res. Van renunciar a tot. Però després van sortir de la sala i al cap d'una hora van llançar un dron contra un vaixell. Els vaig dir, sou uns malalts, sou gent malalta. En fi, són coses que passen.
2: Washington ha bombardejat prop de 140 objectius militars iranians i Teheran s'hi ha tornat atacant instal·lacions nord-americanes al Golf. I ara els esports amb Albert Ferran.
4: Marc Márquez s'ha situat a només 18 punts de Jorge Martín, el líder del Mundial de MotoGP, després que el de Cervera hagi guanyat aquest migdia amb autoritat el Gran Premi d'Alemanya per davant d'Ayo Gura i de Raúl Fernández. Àlex Márquez, que arrencava segon, ha hagut d'abandonar per culpa d'una caiguda al primer terç de la cursa. És a punt d'arrencar aquesta hora la final masculina de Wimbledon entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. L'italià busca el seu cinquè gran slam, l'alemany el segon. En marxa la novena etapa del Tour de França, menys de 20 quilòmetres per la línia de meta. És una jornada de mitja muntanya, ara mateix amb quatre ciclistes que són cap de cursa. El belga Mathieu Van Der Poel, el francès Alex Bodén, el noruec Tobias Johansen i el britànic Tim Pidcock. Tenen aproximadament 50 segons de marge sobre el gran grup, insistim, a menys de 20 quilòmetres pel final. I el Borussia Dortmund ha comunicat que Karim Adeyemi no ha passat les proves mèdiques amb permís del club perquè està acabant de negociar la sortida del Dortmund. Per tant, l'extrem apunta a ser la segona incorporació del Barça aquest estiu.
2: Com avançàvem al principi d'aquest butlletí informatiu davant d'aquest incendi a Guamúrcia al camp, Protecció Civil acaba de confirmar que han enviat un SALERT amb ordre de confinament per la població dels municipis d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. Per tant, aquestes cinc poblacions on hi ha un ordre de confinament per la població, Protecció Civil demana tancar portes i finestres, no circular i trucar al 112 en cas d'urgència. I anem a parlar ara del temps perquè ja comença a notar-se l'onada de calor. Trigarem unes hores encara que les temperatures baixin de manera clara en espera d'una nit que a la costa en alguns casos no baixarem dels 25 graus. Demà la calor s'intensificarà una mica més, sobretot a l'interior del país, i el pic de l'onada de calor el tindrem dimecres amb temperatures, això sí, que no s'esperaran tant com en l'últim episodi i, de fet, a la costa quedaran molt lluny dels rècords de fa uns dies, tot i que amb xafogó marcada. És tot per la nostra banda, informació actualitzada d'aquí una hora i també actualitzada constantment al portal de RAC1.cat.

si us hi fixeu bé, podeu utilitzar aquesta melodia del Blueberry Hill de Fats Domino per anar agafant el ritme i ventant-vos amb el ritme, així que el braç es mogui al ritme de la música. I jo crec que funciona. Us refrescarà, creieu-me. Seguim el Reconcentrat. Aquest consell és gratis, per cert. Seguim el Reconcentrat amb més contingut premium, teca de primera qualitat. RAC1, aquesta vegada amb El Món, que aquesta setmana ha rebut la visita d'en Juan Rabonet, el presentador de televisió. Ell, la Mònica Hernández i els dos mestres de la tele, en Víctor Amela i en David Broc, per repassar una mica la trajectòria d'en Juan Rabonet i també del que s'està fent avui en dia a la tele. El Món a RAC1, el Reconcentrat. Va, que ja són les 5, home.

0: Juan Rabonet deu ser un dels presentadors que ha regalat més diners a la televisió, perquè fa 15 anys que encadena concursos d'èxit, des d'aquest que sentim el passapalabra passant pel boom. El ¿Quién quiere ser millonario? O el que presenta ara mateix a Telecinco, Allà tú. Juan Rabonet, bon dia.
1: Bon dia. Al començament has dit passapalabra?
0: Sí.
1: No l'he fet.
2: No, passapalabra.
1: No l'he fet mai. De fet...
0: A veure, un moment, qui m'ha posat aquí passapalabra?
2: Era una trampa.
0: És la típica excusa de dir, ha estat el guionista, però no la faré servir. He dit passapalabra.
1: No, sí, doncs no. De fet, és just el contrari.
0: Doncs crec que l'hauries de fer.
1: Vull dir...
2: No, era una trampa que t'han posat, Mònica.
1: És que és curiós, perquè jo sempre perdo contra passapalabra.
0: Sí, no m'ho puc creure.
1: Ell és Mozart i jo sóc Salieri. És una cosa meravellosa.
0: Som més de Salieri nosaltres, sempre. Com estàs?
1: Molt bé, molt feliç.
0: Començo a veure una entrevista, no?, amb una primera cagada. Jo, que no sóc la presentadora oficial.
1: I una cagada força important, a més.
0: És important. Joan Ferrer, ja tens un diàling per la setmana.
2: Ah, m'ha sabut que era Joan Ferrer.
1: Ho faràs molt bé, tia.
0: N'estic segura, perquè ets un tio fàcil. De fet, aquí fora m'has dit, jo sóc com un nino, em deixo manipular com vulgueu. És el millor que et pot dir.
1: Jo sóc presentador. Estic acostumat a tenir un pinganillo o a tenir davant un pronter, o estic molt acostumat. Em diuen, muévete, i jo dic, por algo me lo dirán.
3: Claro.
1: I em moc. I jo hi confio.
0: Aquí no et direm res, no et donarem ordres per el pinganillo, per l'orellera.
1: Orellera. Ah, és veritat.
0: Orellera.
2: Perdoneu.
0: Confirmat. Sí.
1: Allà tu com ho diríem aquí? Això és una cosa que em té...
2: Ostres, bona pregunta.
1: Ja estic entre el... Tu mateix seria...
0: Tu mateix, no?
1: Però...
0: Sí.
1: Tu mateix és massa literal. No sé si podríem dir més aviat una cosa com... Ja t'ho faràs.
3: Tu sabràs.
0: Ja t'ho faràs.
2: Ja t'ho faràs. Ja t'ho faràs.
0: Ja t'ho diré. Saps? I llavors, no sé, no és ben bé el mateix concepte.
2: Però ja t'ho faràs d'aquest to de...
0: Si fa... Per fer un moment, Broc i Amela, sí, bon dia.
3: No us he saludat,
0: però
3: no
0: vosaltres, ja intervenim, tranquil·lament.
3: No, podria ser
2: fotat.
0: Fotat és una cosa.
1: El nom en anglès és deal or not deal. Vull dir, ja tracta o no hi ha tracte.
0: Sí.
1: Perquè, no sé, podríem fer una mena de franquícies com el Llucià, carai, a l'Atrapa'm, que
2: està per tot arreu,
1: que podria haver-hi allà tussis. Saps?
0: Allà tu sí, això m'agradaria.
1: Tu mateixos, no? Per aquí, per TV3...
0: Ah, doncs
1: per
0: Tolo per presentar el català. Què et sembla?
1: Oh, volia fer-lo jo també, però bueno, endavant, fes-ho tu.
0: Ah, tu els vols fer tots, d'acord.
1: Evidentment.
0: D'acord.
1: Tu no vols fer-ho tot?
0: No. Jo ja he arribat a un punt de la vida que no vull fer.
2: Ella sempre recorda que es lleva a les...
0: 3.50.
1: Sempre ho diu, no?
2: Sí.
1: Però ho diu tots els dies.
2: Ho diu tots els dies. I aleshores, ara hi ha un punt... No, sí, ara hi ha un punt ja de... dir, jo només faig això, que és llevar-me i ja està.
0: Jo faig moltes coses a la tarda, eh?
2: Sí?
0: De feina i no de feina. 11:35. Jo deia a l'inici, a part de cagar-la amb lo del passapalabra, deia que segurament ets un dels presentadors que ha regalat més diners a la història de la televisió. Els has comptat alguna vegada, tots els premis?
1: No
0: en tens ni idea?
1: No, perquè els calés no són meus. Vull dir, regalar diners que són dels anunciants és molt millor que regalar diners teus.
0: Va, però tu, com a presentador, una mica de tu sí que tenen aquests diners. Vull dir, no surten de la teva butxaca, però ets tu una mica la figura que els regala.
1: Sí, bueno, no, de fet... Mira, puc matisar-te o és de mala educació? És de mala educació.
0: No, matisa.
1: Vale, no els regalo, sinó que ells se'ls guanyen. Ells se'ls guanyen, ja sigui per coneixements o per atzar. Per exemple, el concurs que estic fent ara és un concurs d'atzar. No té res a veure amb els coneixements. El concurs que estic fent ara el podria guanyar un cargol, Stephen Hawking, Elon Musk, qui sigui.
0: Sí.
1: O el Broc. Vull dir, qualsevol. Qualsevol.
2: Imagina.
1: Però hi ha concursos de coneixements, com el passapalabra, com el millonario, que aquells són, o l'atrapa'm, que són concursos aspiracionals. Sí. Que dic, hosti, jo estic a casa mirant aquest concurs i dic, jo voldria ser com ells, tant de bo tenir aquest coneixement enciclopèdic, tant de bo saber aquells rius i les... Tot. Però la lletra és de sort. I té aquesta cosa que la veus des de casa i dius, jo puc estar allà.
3: Clar.
1: Jo també puc.
2: Home, però el boom va repartint molta pasta.
0: És el pot més gros, no?, que ha repartit mai com a presentador.
1: Estem al Guinness. Sí, estem al Guinness. El boom està al Guinness.
0: Quants diners vau repartir?
1: Crec que entre el pot i l'acumulat eren 4.130.000
0: euros.
3: Quina barbaritat. Unido.
1: Molt bé.
3: I tu t'estimes més repartir molts diners, com és el cas, o ser com Jordi Hurtado i estar tota la vida fent preguntes molt sesudes?
2: Portes un temps ja,
1: Porto... No, mira, fent concursos...
0: El primer 2011, concurs... el primer va ser?
1: El primer concurs que vaig fer...
0: El gafapastes de la 2?
1: Aquell va ser un dels primers de Cultura, però abans vaig fer un concurs a TV3,
0: sí,
1: l'any, pels anys 2000, que es deia Qui corre vola.
3: Qui corre vola.
2: Sí, em sembla.
3: Era l'aeroport.
1: Ruth Jiménez.
3: Sí.
1: Ruth Jiménez. I un senyor passejant pels carrers de Catalunya buscant dos concursants que volguessin viatjar aquell mateix dia. Aleshores estava Rosa Andreu esperant a l'aeroport i qui arribava primer a l'aeroport marxava una setmana.
3: Sí, eres tu.
1: Doncs jo estava, jo estava allà. A mi em deien JR en aquell moment, la Rosa Andreu. JR, vés allà amb la Ruth.
3: Clar, atacado.
1: I això va ser el primer concurs, diguéssim, tot i que no era ni cultural ni res,
0: I JR, és aleshores, en aquest primer concurs de TV3 o bé el Gafapastes de la 2, que veus que sí, que això pot ser una sortida professional per tu, que t'hi vols dedicar?
1: Sí, jo estava al Caiga quien caiga,
0: sí,
1: i recordo que amb el Gonzo pensava, hòstia, malo serà, Gonzo, que acabi tot això i que no estiguin fent un concurset tranquils tu i jo, diari. Perquè m'agradava això, m'agradava els concursos. M'agrada fer preguntes...
2: Un concurset ha sonat com a...
3: No, algo menor.
2: Sí, com una jubilació a prejubilació, de dir...
1: Sí, com sí, un bar, no, autogestió, sí, allò de l'autonomia.
3: Pongamos un bar.
1: Sí, pongamos un
3: bar. I si
1: bar,
3: no va bien, l'obrimos.
2: Poques complicacions,
1: una fruteria,
2: no?
1: Sí, és això, sí, un concurs... Pensava en una cosa tranquil·la, de fet, sí, sí, i no en coses tan bèsties com Lo sabe no lo sabe, que va ser un petardasso, sí, o el Boom, també, que va ser un altre petardasso.
2: Jo crec que Boom és el...
1: No? D'alguna manera que em deixessin durant molts anys... fer de sobera amb el Quin creixer milionario, que crec que vaig fer 6 temporades, que et deixin aquest cotxe, es pot dir aquesta hora l'hòstia?
0: Sí.
1: És l'hòstia. Que et deixin, mira, vols portar aquest cotxe del milionario? Perquè aquests formats són com fer de James Bond.
2: Sí, sí.
1: Et toca, fas una, dues, tres pel·lis, i després ja te'n vas i el fa
2: l'altre. I la gent sempre diu, m'agradava més el... No? Això sempre.
0: És que ara has dit fer de sobera, que és un tòtem, ara mateix estàs fent allà tu a Telecinco, que és un programa que ja havia fet Jesús Vázquez.
1: Exacte.
0: Per tant, és fer de Jesús Vázquez. Quina pressió et suposa tu això? És a dir, ser el que substitueix...
1: Per una banda hi ha pressió, perquè dius, ostres, hi ha un tòtem, i d'altra banda hi ha resignació. Mai podrem guanyar ni la persona que va fundar la manera que ho va fer, que és una cosa, dada objectiva. I d'altra banda, tampoc podré guanyar mai a la nostàlgia, perquè la nostàlgia és imbatible. Tot i que facis millor feina, sempre serà més...
2: I a la tele, com més, no, encara?
1: Més encara.
2: Una cosa com més...
1: Sí, i amb la música.
2: Sí.
1: Perquè, clar, tu estàs recordant no només aquell programa, sinó qui eres en aquell moment. Fa 15, fa 20 anys. I clar, jo, el meu Caiga quien caiga, que el vaig fer el 2005 amb el Manuel Fuentes i l'Arturo, jo crec que objectivament era... Tenia més eines i era més ric que el que es va fer als 90.
3: Però la gent recorda el Bo, és el primer.
1: Però clar, el Bo és el primer, perquè era el primer. Era qui era,
2: el
1: qui era jo.
0: És el que trenca, és el més trencador i més en aquest tipus de format com el Caiga quien caiga.
1: Aleshores, m'agrada a mi aquesta sensació de ja sortir derrotat per la nostàlgia i per el legado i fer-lo meu, intentar, doncs...
2: Clar, tu no feies el moviment de la sella, no? La sella que...
1: No.
2: No. Era clau en aquell...
1: Però també m'agrada aquest repte de dir, vale, jo sé moure la sella.
3: Clar, mira.
2: Molt bé!
0: Ara l'estan molt bé, pels oients que no ho podeu veure.
1: No ho puc fer.
2: No tothom sap moure la sella.
1: Per tant, què faig? I aleshores m'havia d'inventar
3: una altra.
0: Això ho fas, això de dir, a veure, què m'invento jo per marcar distància o per marcar diferència?
1: Quan vaig començar a fer Boom, jo començava a fer Boom amb Antena 3 de 8 a 9. De 7 a 8 estava Arturo Valls fent Ahora Caigo.
2: Ahora Caigo,
1: Ahora Caigo estava l'Arturo fent servir dotzenes d'eines de comèdia dintre dels concursos. Interactuar amb el públic, trencar la quarta paret, parlar amb les càmeres... Estava fent tot, crear personatges imaginaris... I, clar, aquestes també són les meves eines. Jo tinc una formació més actoral, no soc periodista ni res... Jo he estat a la Cubana i m'agrada això.
3: Però t'estava robant la cartera abans que tu comencessis.
1: No, ella estava fent servir coses i jo vaig pensar, hòstia, no puc entrar a fer el Boom i fer aquestes coses, tot i que les faci diferents i en el meu estil.
0: Sí.
1: I aleshores vaig haver de deixar de fer allò i agafar un perfil més seriós, més rigorós, més solemne, i vaig haver de buscar una cosa més irònica i menys...
2: Sí, era més fina, més irònica que còmic.
1: Sí. I vaig buscar allò. I m'agrada dir, veure, aquí com m'adapto.
2: Aquí
1: com m'adapto i com, saps?
3: El repte, ja clar.
0: Hi ha un element fonamental en tots aquests programes, que són els concursants. Jo no sé si ja podries dir si la gent ve més pels diners o per allò de sortir a la televisió.
1: Doncs mira, hi ha de tot. Els diners és una cosa molt important, però... M'he trobat que moltes vegades els concursants, tot i que saben que els diners els necessiten i els hi agrada, saben que és difícil aconseguir-los. Per tant, hi ha una motivació extra. I moltes vegades és fer una passa interna de superació. Ja sigui una promesa a algú que... Yeah. Mira, veia, això m'ha passat molt a molts concursos. Jo veia aquest programa amb tal persona, que ja
2: està tornant
1: a traspassar,
3: que ja no hi és.
1: I ara volem estar aquí i tal. I
3: això, bonic, això.
1: Això, no? Això m'ho trobo molt. I ara que estic fent la Yatú, que és un programa dels anys 2000, sí. Em trobo gent ja amb el cabell blanc que em diu, jo això ho veia amb la meva àvia l'any 2006... Sí, sí, sí. I em fa molta il·lusió per ella tornar aquí, ja que no hi és, que ens va deixar fa molts anys i tal. O gent que ha passat una mala època i que té ganes de comunicar-ho. Gent que té...
0: Perquè has establert mai algun tipus de relació barra amistat amb algun concursant d'aquells que repeteix o d'aquells que està moltes setmanes seguides i amb el qual hi ha un cert vincle personal més enllà de plató?
1: Sí, sí, sempre hi ha gent que tens més relació. En aquest,
3: és química, no?
1: En aquest moment són relacions més epistolars, de missatges, de què tal, com sí. El que va l'Òscar, que va guanyar el pot de passapalabra, fa el penúltim guanyador del pot.
0: Sí.
1: Parlem sovint, però sí que a vegades ens creuem, ens veiem i...
2: Però amb Boom, els que van guanyar el rècord, no me'n recordo com es deien.
3: Aquell aquí.
0: Los Lobos, no?
1: Los Lobos, sí.
0: No eren Los Lobos?
2: Suposo que hi havia un puny de...
1: Sí, el que és, va bé, Bon Nadal, que
2: és
1: no sé què...
2: La gent va tirar allà no quants mesos.
0: Com els ha canviat la vida amb aquella milionada que es van endur?
1: Doncs crec que les seves vides continuen igual, però dormim millor.
3: Hombre, però jo dormiria millor també.
0: M'he de presentar un concurs. Per dormir millor.
2: No més, millor.
0: Millor. Jo vull millor.
1: Saps
0: millor.
1: Aquesta cosa que dius de si jo fos ric, faria, i de cop jo crec que aquesta gent té els quartos allà i dius, espera.
3: Però si ja estic bé.
1: Ja està.
2: Clar.
1: És el mateix... Clar. Però
0: dormir més
1: a poc,
0: tranquil,
1: més a poc a poc, més tranquil, sí, sí. Més Juliana. Més
3: Juliana, m'agrada.
1: A poc a poc, amb pau, amb felicitat, amb plenitud.
2: Jo tinc un dubte històric.
1: Amb aquesta serenitat que et dona la talaia de la maduresa.
2: Sí. Tinc un dubte històric, que és a quan es paga el tema del concurs. O sigui,
3: a quan es paga
2: a quan, el premi?
1: Sí.
2: A quan es paga? És a dir,
1: no ho sé, no ho sé.
2: És el meu dubte.
3: Quan termini de temps.
2: Sí, no, clar, això quan es cobra.
3: A 30, 60, 90 dies.
1: Quan es cobra, esto cuando se...
3: Quan me lo ingresan.
2: Quan m'ingressen, això?
1: No ho sé, perquè jo crec que deu estar vinculat a l'emissió.
2: Clar, quan s'emet el programa...
3: No es pot pagar abans d'emetre...
2: No,
1: clar, crec que això és un problema.
2: Són 60 dies.
0: A partir de l'emissió t'ho pots fixar
3: 30, 60, 90, 180.
1: Suposo que cada productora o cada...
2: És un dubte que he tingut sempre. I no, aquells xecs de mentida que es donen.
3: Sí.
1: El Lo Sabe No Lo Sabe portant bitllets falsos pel carrer.
3: De Monopoly.
1: Perquè, evidentment, no podien portar.
2: No, clar.
3: Reals.
0: Imagina't. Escolta, Juan Radellas, que la Yatú és un programa, bàsicament un concurs on sort i té molt 100%, de pes, 100%, però no sé si després de tants concursos ja podries establir que hi ha un tipus de concursant que funciona millor. Qui és? Aquell que en sap més? El que gestiona millor els nervis?
1: Home, a nosaltres com a espectadors, com a presentador és una altra cosa, però com a... o potser no, però com a espectador m'agrada el concursant que per televisió és natural. I crec que això val per tots els programes, i ja sigui ràdio, ja sigui televisió o sigui cinema. El que necessitem és gent natural.
3: Però entre una persona nerviosa i una persona sobrada, què creus que agrada més? El concursant molt nerviós, que et pateix molt, o el que va molt tranquil i sobradíssim?
1: Doncs si els dos són naturals, el que pot passar és que per tu un sigui dolent i l'altre sigui...
3: Clar,
1: per tant, vols, tens un villano i sí, tens un heroi. I això també és maco, perquè a vegades veus un concurs, et cau malament una persona, perquè és natural, i aquesta naturalitat et crea un rebuig, i dius, va, em quedo a veure si perd. A veure si
2: perd. Això passa. Sí, tant.
1: I clar, volem això. I jo, com a presentador, evidentment, prefereixo una persona que estigui vivint el 100% al programa. Si està feliç perquè la jugada ha sortit bé, que estigui content, i si està trist, doncs que estigui trist. Però allò de dir, bueno, no passa res, a veure després. I després, bona notícia. Bueno, no passa res.
3: Algú s'ha desmaiat o ha fet alguna cosa fora de mida concursant?
1: No.
2: Per què s'ha
3: desmaiat? No podria ser.
0: Desmaiat dels nervis, no?
3: De content, o d'alegria.
1: No. Sí que vaig cometre una errada una vegada que va provocar un accident que es va tallar i no es va emetre...
3: Què va passar?
2: Bé, això.
1: És una anècdota que inclou una paraula molt lletja en castellà, que és una paraulota i no sé si la podré dir.
3: Què va ser? Si és en castellà, sí.
2: Sí, sí, aquí mai es diu...
1: És en castellà, aquí no s'entén, no?
0: Exacte. No,
1: vale.
0: Aquí en català.
1: No, res, jo, a vegades parlant amb els concursants... sí. Bueno, sempre parlo amb els concursants abans de gravar i el boom, doncs els equips nous que venien, doncs a vegades els hi deia tranquils, és una gravació llarga, és un concurs, la tallem sovint per les coses de les bombes que pugen i que baixen i què tal, i també xerrem molt. Si pel que sigui dieu alguna cosa inconvenient, que ho sap greu i volen i voleu
0: tallarem,
1: que
0: sí.
1: Ho tallarem, però si no ens n'adonem, perquè, per exemple, tu dius, mi novio se llama Julián, ay no, lo dejé ayer. Dic, ostres, digues alguna cosa, assegura't el tall dient viva el Cort Inglés o me gusta mucho...
2: Atemporals, coses atemporals, no?
1: No, digues coses que fossin el tall, marques comercials, i aleshores depèn del target de la persona que li deia jo això... Feia un xiste o un altre. Segons qui deia, tu di viva Franco, que lo corten seguro.
0: Olé.
1: A l'altre li deia, tu di viva Telecinco, viva Antena 3, depèn d'on siguis, que lo corten seguro.
0: Sí.
1: O viva el Cort Inglés, que esto no les gusta. O viva Pedro Sánchez, o viva Rajoy. Sí, anava dient això en funció de l'edat, i la gent més jove doncs apretava més, i els deia coses més heavies. Però deia, me cago en... no sé què. Bueno. Surten a jugar un grup d'universitaris,
2: dues nenes, 20 anys...
1: Y a una de las nenas, bueno, y tal, y vosotros, bueno, yo la verdad, ya me he liado. Polla.
3: Se va assegurar el tall. Ja m'he liat.
1: I sí, van tallar.
2: És una bona marca per saber...
0: Ja estiveu que tallessin. Ho veig com a bon separador i tot.
1: Sí.
2: Ens ho havien de plantejar, això.
0: Escolta, Galla, tu saps que hi ha les caixes o no?
1: No.
0: No, segur? No en saps res? Ni cap pista per poder orientar una mica?
1: No vull.
0: No vol saber.
1: No vull saber.
3: Millor no saber-ho.
1: No vull saber. Quin és l'avantatge de saber-ho?
0: No, clar, poder fer una ajudeta, no?
1: Però aleshores...
0: Ja, clar, llavors notaria. El concurs no seria el que és.
2: Condicionaria una mica, no? Perquè seria com...
1: I aleshores aquí ajudo a tothom.
3: Clar.
0: Sí, home, clar.
1: I
0: jo et veig ajudar a tothom.
3: En contra de la productora.
1: Però és que aleshores el programa no té emoció, clar, perquè clar, sempre es guanya.
0: No, és que...
1: És que no té emoció. Tia...
3: La gràcia és
1: la pensa una mica, tia,
3: la intriga.
0: Sí, t'he dit que aquesta hora tenia el cervell fregit.
3: Però després la gent diu el programa de les cajas.
0: Quants programes graves en un dia?
1: 4.
3: Ostres.
0: Déu-n'hi-do, no? 4, bueno, si tenint en compte que intenteu gravar d'una tirada, però que a vegades, com aquell dia que has explicat ara, heu de tallar...
1: Bueno, però allò va ser el boom, hi havia talls a canvi de fase.
0: Déu-n'hi-do,
1: Això és com un fals directe.
0: Els que hem fet tele, 4 són... Quatre.
1: Sí, però és un fals directe,
2: O sigui que guanyesteixes ràpid,
0: Sí, i quan no estàs fent aquests 4 programes diaris que enregistres, què fa en Juan Rabonet, més enllà de la televisió?
1: És quan treballo de veritat i em canso molt.
3: Crear criatures.
1: Crear dos nens.
2: Sí.
0: D'edats petites.
1: 7 i any i mig.
3: Any i mig,
1: Sí.
2: Vale. Ara l'enganxes en aquella fase,
3: Que el nen marxa corrents.
2: Futura, el segon.
1: Ara estic a l'hèrnia, amb el segon. Hèrnia i segon. Ara és...
0: I el que et queda.
1: Ara, calla.
0: Després parlem, si vols, aquí jo t'aconsello com se supera aquesta etapa.
3: Anda.
1: Tu estàs fora?
0: Superat. Jo estic a l'adolescència, que no sé si és millor o pitjor. És menys física, però més psicològica.
2: Clar.
1: Sí, per a mi l'adolescència m'agafarà quan sigui avi. Per tant, aquesta cosa...
2: No confis.
0: A l'adolescent li és igual si tu ets avi o no. L'adolescent dona pel sac igualment.
3: Però els avis... d'una altra manera, creus?
1: Els avis no tenen aquesta cosa que...
3: La cera, no. Jove.
2: Deixa'l fer, no? Deixa'l fer.
3: No, t'implicaràs.
0: No, Juanra, després parlem, tu tranquil.
1: Sí, sí. Per cert, no sé si ho he dit. Allà tu, Samet, a Telecinco...
2: Sí, no ho hem dit.
0: Jo ho he dit a Telecinco, i tant que ho he dit.
1: No, però jo dic com...
3: Digo.
2: Quina hora?
1: Com veig que ja estem...
3: A quina hora
1: m'estàs dient que ja està...
0: No, bàsicament perquè ara et quedaràs perquè amb aquests senyors farem, comentarem algunes coses...
2: No parlarem de Sant Fermín, bàsicament.
1: Ah, vale.
3: Però explica, Telecinco, quina hora?
1: No, Telecinco, de 8 a 9, de dilluns a divendres.
3: Vale,
1: que és un concurs totalment complementari amb el del Llucià Ferrer, perquè Llucià Ferrer és cultura, allà tu és atzar.
3: Atzar.
1: I en els dos casos són gent meravellosa, concursants encantadors, amb moltes coses que contar.
0: Escolta, l'última, és que tu abans has dit, jo que de formació sóc actor, vinc del món de la interpretació, no sóc periodista, t'agradaria reprendre allò la carrera com a actor i deixar una mica de banda la presentació? O una mica ja fas d'actor en aquests programes?
1: Una mica,
0: no, et crees un personatge, no? Entenc, i cada programa que has presentat, tu has dit abans les eines que utilitzaves per diferenciar-te d'altres presentadors, no? Doncs una part actoral sí que hi ha.
1: Sí, és això, fer buscar el forat. Sabeu el programa aquest Ilustres Ignorantes?
0: Sí,
1: no? Que fan gires de teatre a vegades.
3: Sí.
1: Doncs quan fan gires de teatre, que m'han trucat i he pogut anar dos, tres dies abans, a vegades amb corones em diu el Colubí.
3: Mira't.
1: Vamos a hablar d'este tema.
2: Tu mateix, no?
1: Tu mateix. I aleshores, jo el que faig és, cansado, jo crec que anirà per aquí. Faig l'exercici de pensar...
2: Ostres!
1: I d'aquesta manera dic, que anirà per aquí, el Colubi tirarà per allà.
2: Sí, clar.
1: Ostres, a veure si jo...
3: Sí, forat tinc jo.
1: Sí, sí. I, però bueno, és una eina també per tenir idees, és per no tenir la fulla, la fulla en blanc.
0: Et vols quedar amb aquests...
3: Oh, no, s'ha de quedar,
1: Quan, fins aquí no
0: és? Res, fins a les 12.
1: Ah, sí, em quedo fins a les 12.
0: Vinga, va, s'acaba el programa. Ho dic perquè anem a comentar coses de tele, també, en Juan Rapot opinar en qualsevol moment.
2: Anem a comentar el tema.
0: Ah, és que el tema. Avui ha començat una de les coses que més em fascina. De fet, és l'únic dia de l'any que el Basté el deixem aquí sol, a les 8, que ell vagi fent, i tot l'equip al voltant d'una pantalla està mirant al encierro.
4: 2:16 para este primer encierro de San Fermín 2026. Toros de Fuente Indio, ¿cómo lo has visto?
5: Pues con el corazón en un puño, pero bueno, todos los 7 de julio, muchísimas caídas a lo largo de todo el recorrido. La verdad es que la velocidad de los toros, bueno, en las cámaras y ahora menos, ¿no? En cámara lenta, no da la sensación real.
4: Ahí
5: que
4: no
5: hay,
4: se percibe.
5: Que
4: no,
5: hay
4: no,
5: en el,
4: se percibe.
2: L'equip de RAC1, o sigui, del món, no sou aficionats als toros.
3: No, no,
0: no, no, no.
2: Què busqueu? Què esteu buscant?
3: El broc té la resposta, jo també la tinc.
0: Sí. Emoció...
2: No.
3: Atreveix-te a dir-ho.
2: Està buscant,
0: no, no, ho hem dit
2: buscant...
0: aquest matí, perquè el Basté ens ho ha preguntat.
2: Caigudes?
0: Busquem que passin coses,
3: ara, clar,
0: sense
3: ara.
0: Que ningú prengui molt de mal, però bueno, la cosa aquella de... vinga! És així,
2: voleu,
0: és així.
2: Voleu caigudes, voleu...
3: Però l'espectacle fascinant, que és únic al món, jo crec que no hi ha cap televisió al món que ho faci, és retransmetre una cosa que intensíssima dura 2-3 minuts i on pot morir gent. Aquest és el resum, de la que són els encierros.
2: Bàsicament, no?
0: Clar,
2: bàsicament.
0: Si m'ho pintes i això és així, que... no. L'equip del món a RAC1 ha quedat fatal.
3: És el
0: però
3: és millor
0: no és
3: que
0: això.
3: Qualsevol concurs del món.
2: No,
3: dir,
2: no, però...
3: A veure, pot morir algú?
2: Jo
3: qui morirà?
2: La mort és una situació massa extrema.
0: La mort
2: extrema,
0: no la contemplem.
2: Però evidentment, quan l'encierro és, diguéssim, complicat...
0: Però és l'adrenalina aquella de veure com el toro... Ai, que el calagafa, saps? Que cada dia, això, fins al dimarts 14, a les 8 del matí, ens permeti aquests 3 minuts de treure una mica...
2: Però si fos un encierro d'un minut i mig, en el que no hi ha caigudes, no passa res, els toros van directes.
3: No us
0: haig de dir que avui m'ha semblat, deien, la rapidesa de les bèsties corrents i tal, m'ha semblat
3: bastant,
0: que ara els toros són menys agressius que abans. M'ho ha semblat avui.
3: Podria ser.
1: S'estan deconstruint.
0: No.
3: S'estan deconstruint.
0: S'estan organitzant. Quan he vist que s'estan organitzant, corren com més endreçats.
3: Sí, tens raó.
0: Saps?
2: Va més de cara,
0: més en línia recta.
2: De cara barroca.
0: No, saps allò que a vegades feien com toms cap a la dreta? No.
2: No rellisquen tant.
0: Exacte.
3: No, sí, ara fiquen uns productes.
1: Els botins que porten són millors. Els botins de reglament.
2: Són de running.
1: No són d'aquells de punxes.
3: Ho dius de conya, però fiquen un producte als carrers, al paviment, perquè no rellisquen.
2: Antideslizante, no?
3: I abans relliscaven i s'emportaven 4 persones per davant, no? Jo fa molts anys, i el Broc ho sap, i ell ho hem comentat molts anys, que sempre per al Sant Fermín és la columna de televisió...
2: Sí, sempre.
3: La dedico a Sant
2: Fermín. També s'ha de dir que és la mateixa de cada any.
3: Un espectacle televisivament fascinant, no?
2: No, però és la mateixa de cada any, que
3: sí,
2: no canvies, no?
3: És, no, l'escric de nou cada any.
0: Em sap greu perquè avui tenia un munt de coses per comentar, molt interessants.
3: Hi havia més novetats, més coses,
0: sí,
3: però bueno.
0: Sí, ens les guardarem, perquè una tenia a veure amb el Mundial de Futbol, amb aquestes transmissions de DAZN, que són extraordinàries.
2: Sí, senyora.
0: I jo us recomano una altra cosa que he descobert a Netflix, que em té enganxada cada dia, que és el programa de Gary Lineker, de Restis Futbol. Em fascina, jo que no sóc futbolera, em fascina. Cada dia me'l baixo i estic a la tarda.
3: És un fenomen,
0: Brutal. Ostres. Quin comunicador, Gary Lineker. Increïble, increïble. Sí. Us el recomano molt a Netflix, cada dia en directe. Em sembla que fa pels vols de les 7 del matí i després ja es pot recuperar.
2: Sorprenentment et farem cas,
0: Vinga, va.
2: Farem
3: no, en el meu cas, sorprenent molt.
0: Avui entre el convidat
3: sempre.
0: Que se'n fot de mi i vosaltres dos, és que és el meu dia de sort.
3: Estic a favor.
0: Juan Rabonet, encantada d'haver-te tingut aquí.
1: Ha estat un plaer estar aquí.
0: David Brot, Víctor Amela, ens veiem en breu. 11:56, res.
1: Telecinco, allà tu, de 8 a 9. Allà tu, a Telecinco,
3: de 8 a 9.
0: Molt bé,
2: Sí.
1: Aquesta nit, a Telecinco, allà tu, de 8 a 9, amb en Joan Rabonet.
6: Reconcentrat.
7: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
8: Carglass canvia, Carglass repara.
9: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
10: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
6: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
11: Ja és aquí l'estiu i Foro celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
12: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
13: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
14: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
15: Això és reconcentrat.

0: voleu una mica de David Llorenç?
1: Sí, sí, volem una mica de David Llorenç.
0: Jo diria un habitual del Reconcentrats, amb la seva secció final feliç, que tanca els dilluns el Tu diràs. Amb ell, amb Jay-Z i aquest Rock Boys, un tema que ja s'ha convertit en un clàssic, arribarem fins al butlletí de les 6. Ara mateix, Tu diràs, amb David Llorenç, al final feliç, al Reconcentrats. Kobe's home. Lukey, baby.

0: Final feliç.
1: David, bona nit.
2: Què tal?
1: He pensat molt en tu, durant el programa d'avui, t'he de dir. Clares referències a estadis de la NFL, que és on es jugarà bona part del Mundial, amb les 11 seus de Estats Units. No he parat de pensar en tu.
2: Doncs pues mira, no t'esperaràs el que porto, perquè, o sigui, vaig contra natura.
1: Avui. Això, i això és el que m'ha portat a pensar en tu. Dic, què deurà dir avui? Perquè clar, si hem fet tot això, avui no em vindrà amb alguna d'aquestes històries.
2: Doncs mira, és el que et deia, vaig a contra natura, perquè normalment sabeu que porto història de tot tipus d'esports, però normalment intento no parlar de futbol,
1: sí,
2: perquè hi ha una mena de sobredosi i tal. Però, conya, amb això de la febre pel Mundial, hòstia, mira, el cos m'ha demanat... He buscat quatre històries de quatre finals del Mundial, que són històries molt poc conegudes i que tenen el seu què. Un puntet friqui, però desconegut.
1: M'agrada.
2: I com que totes són a finals, he pensat, hòstia, mira, té la seva gràcia i al final he tirat per aquí.
1: Vinga.
2: I mira, comencem amb la primera. La primera va ser el primer Mundial que es va disputar l'any 1930, a Uruguai. Era uns altres temps, evidentment, any 1930, és a dir, no doneu per sentat que el que passa avui dia passava llavors, perquè no, i dues de les seleccions favorites d'aquell Mundial, com eren Uruguai, que era l'anfitrió, i Argentina, van dir que participarien al Mundial, que era una mena d'experiment, perquè era el primer, però amb la condició de que ells portaven les seves pilotes per jugar i que jugarien els seus partits amb les seves pilotes. És a dir, Argentina tenia unes pilotes que havia comprat a Escòcia i jugaven només amb aquelles pilotes. I Uruguai tenia unes pilotes que havia comprat a Anglaterra i només jugava amb aquelles pilotes.
1: No ho puc creure.
2: Sí, sí, sí. I tots els partits que van jugar Argentina i Uruguai es van jugar amb la pilota d'aquests equips, vull dir, passant dels rivals completament. Però clar, què passa? Que tots dos van arribar a la final. I aquí tenim un problema.
1: Clar, i tant.
2: Perquè, evidentment...
1: Amb què juguem, no?
2: Evidentment, tots volien jugar amb les seves pilotes, els argentins amb les pilotes escoceses i els uruguaians amb les angleses.
1: Tres monedes, ràpid.
2: No, tres monedes no. Va haver de terciar Jules Rimet, que era el president de la FIFA.
1: Oh, imagina't.
2: Sí, al final es va arribar...
1: El Cristo Gros, eh?
2: Sí, la cosa anava molt pel pedregar. O sigui, clar, imagineu-vos com era la rivalitat entre Argentina i Uruguai, que a l'estadi de Montevideo on es va jugar a la final van haver de fer controls en els accessos i van incautar més de 2.000 armes de foc. O sigui, la gent anava allà a per totes.
1: Però quanta gent hi cabia en aquella final, aleshores, ni idea?
2: Jo crec que eren com 40 i pico mil. Vull dir, era un estadi molt...
1: És un ratio elevat,
2: eh? Sí.
1: 2.000 de 40.
2: 2.000, les que van incautar. Imagina't les que no.
1: Les que es van colar a saber quantes eren,
2: clar,
1: no?
2: Clar. O sigui, que estem parlant d'un partit d'una tensió potent. Finalment, el Jules Rimet, el president de la FIFA, va intervenir i va decidir que jugués mitja part amb cada una de les pilotes. La primera part es va jugar amb la pilota argentina i, curiosament, a la mitja part es va arribar amb 2-1 a favor d'Argentina. I la segona part es va jugar amb la pilota d'Uruguai i aquells 45 minuts van acabar 3-0 a favor d'Uruguai.
1: És increïble.
2: Que va acabar guanyant 4-2.
1: Que una pilota ho canviï tant tot, clar.
2: Vés a saber si era només la pilota o... Bueno, una mica l'efecte placebo, de dir, hòstia, jugo amb el que conec i tal, i ara me'ls menjo, saps?
1: Sí.
2: Una mica va per aquí. Que aquella final va ser famosa perquè al final va marcar Uruguai en el minut 90, pràcticament, el 4-2, que sentenciava l'eliminatòria, i que el va marcar un jugador que es deia Héctor Castro, conegut com el Divino Manco, i penses, oh, mira, un d'aquests mots que s'inventen els sud-americans, que queda també... No, és que al tio li faltava una mà, que quan tenia 13 anys, amb un accident laboral, perquè en aquella època amb 13 anys treballaven, se l'havia amputat amb una motosserra, vull dir... Sí, li faltava una mà, o sigui...
1: Del Divino Manco a la mano de Dios hem passat, no?
2: Correcte, tal qual.
1: Va, anem a la segona final.
2: La segona és la final del Mundial de 1950, que es va jugar a Maracanà,
1: sí,
2: i que va enfrontar a Brasil, l'equip anfitrió, i a Uruguai, que va acabar guanyant aquell partit amb el famós Maracanazo, sí, que ha passat a la història, etc. Bé, el cas és que el dia de la final, abans de jugar-se la final, un diari de Rio de Janeiro que es diu O Mundo, o que es deia O Mundo, crec que ja no existeix, va publicar en portada una foto de la selecció de Brasil amb el titular Aquí estan els campions del món. Això el dia que s'havia de jugar. El capità d'Uruguai, Obdulio Vargas, mentre esmorzava, va veure un exemplar del diari O Mundo i va baixar al quiosco i va comprar tots els exemplars que els hi quedaven en existències. Els va pujar a l'hotel on estaven i va escampar-los tots al terra dels lavabos comunitaris. Boníssim. Que compartien amb la resta de l'equip. Llavors, en el mirall dels lavabos va posar trepitgeu-los i pixeu-vos a sobre. I va anar a buscar els seus companys d'equip. Els va portar als lavabos i va dir, veieu això? ja ho podeu fer. I efectivament, van trepitjar tots els diaris, es van pixar sobre els diaris, devien deixar els lavabos fets una autèntica porqueria.
1: Absolutament.
2: El cas és que, potser per això, o no, però Uruguai va acabar guanyant aquella final...
1: Potser va ajudar.
2: I sumant el seu segon títol de campió del món. Vull dir que...
1: és el primer pas del que ara es fa, que és empaparar tot el vestidor amb segons quines portades, depenent de què diuen els diaris.
2: Correcte,
1: un dia abans.
2: Si és el trash-talking, eh?
1: Exacte, o què diuen els rivals.
2: Correcte.
1: Dues finals. Per fer-la, el Centenario, que serà on començarà el Mundial del 1930, per commemorar el primer Mundial d'Uruguai. Hem anat a Uruguai, hem anat al Maracanazo, on anem ara?
2: Ara ens n'anem a la final de Mèxic de 1970, que va enfrontar a Brasil a Itàlia.
1: Sí.
2: Aquella final que va guanyar Brasil 4-1, de fet, va triturar a Itàlia, va ser segurament l'exhibició més gran que s'ha fet mai en el final d'un Mundial, i va consagrar en aquell equip com a tricampió del món i, bueno, que passa per ser el millor equip de la història dels Mundials, segurament aquell Brasil de Pelé, de Rivelino, de Tostao, de Gerson, etc. Era un equiparro descomunal. Bé, el cas és que en aquell partit, en aquella final, va haver-hi un jugador brasiler que es va tirar 20 minuts, els últims 20 minuts del partit, sense poder parar de plorar. A moco tendido, que es diu en castellà. És Tostao, és un dels jugadors brasilenys, el número 9. Per què? Perquè poques setmanes abans del Mundial, Tostao va patir un desprendiment de retina i els metges brasilenys, els que van anar, li van dir has de deixar el futbol, perquè estem parlant de l'any 1970, la medicina no estava avançada com està ara, etc. I li van dir has de deixar el futbol. Però el tio es va emparrar que, hòstia, que estava al Mundial, que ell volia jugar, que no sé què tal, i al final va anar a patar a un cirurgià de Houston que li va dir, bueno, podem fer una operació i aviam què tal surt. Va fer l'operació. Tot i això, el Mario Zagallo, que era el seleccionador brasiler, no se'l volia endur perquè tenia recança de que li pogués passar alguna cosa, però Pelé, que era molt amic de Tostao, li va insistir tantíssim que finalment se'l va endur. En aquella final va ser titularíssim, evidentment, sí. Va fer un Mundial espectacular, i el tio no va poder parar de plorar després de marcar el 3-1 Brasil, perquè ja es veia campió, i per tot el que havia passat, doncs el tio, però que se li queia directament la llàgrima, el moc, tot plegat. Aquella final la va acabar ell només en calçotets, i la medalla de campió penjada al coll. Per què? Perquè va haver-hi una invasió de camp i li van arrencar literalment
1: tota la
2: roba que portava. I va acabar amb calçotets de medalla al coll. Però la història no acaba aquí, perquè aquella medalla no se la va quedar. Després de la final va agafar un avió, se'n va anar a Houston i li va regalar la medalla al cirurgià que havia operat.
1: Que bo.
2: Que dius que maco, no?
1: Que bo.
2: Molt maco.
1: Imagina't si hi ha història, aquest any que són 48 seleccions, imagina't si poden sortir històries d'aquest Mundial.
2: Bueno, històries per no dormir,
1: sí,
2: perquè
1: algunes,
2: aviam, tantes seleccions, o sigui, no té cap sentit.
1: Massa,
2: no té cap sentit. Això
1: massa.
2: És la UEFA per fer caixa i estafar, però vull dir, o sigui, no s'aguanta.
1: I molts s'afegiran al carro quan estiguem igual a vuitens o al final, però... i fins a l'hora ja m'avisareu si ha passat Curaçao o no.
2: Desperteu-me quan passi
1: alguna cosa.
2: Correcte.
1: Hem fet 30, 50, 70, anem a Itàlia. Ara o què?
2: Anem a Itàlia 90, sí, senyor. Anem a Itàlia 90, tot rodonet.
1: Sí.
2: La final del Mundial d'Itàlia 90, no sé si recordeu que va ser a Alemanya contra Argentina,
1: sí.
2: Que va guanyar Alemanya 1-0. En aquell Mundial, la persona designada a la selecció alemanya per tirar els penaltis era el capità, que era Lothar Matthaus.
1: Sí.
2: Recordeu tots, un grandiós jugador, animat al Bayern Múnich, entre d'altres, etc. I, de fet, l'únic penal que li havien pitat a Itàlia en el camí cap a la final, que va ser a quarts contra Txèquia, el va xutar ell amb normalitat, evidentment. El va ficar amb la seva eficàcia habitual. Per això va sorprendre que, estant la final 0-0, en el minut 85 pitessin un penal a favor d'Alemanya i no el tirés Matthaus. I hi ha una intrahistòria per explicar el perquè. Resulta que Matthaus, durant el partit, havia escardat la sola de la seva bota en la que jugava.
1: Vale. Sí.
2: I li va demanar en el descans, perquè s'havia oblidat, normalment sempre en portaven unes de recanvi, i se les havia oblidat. Llavors li va demanar a l'utillero si en tenia algunes de la seva talla i li va donar unes noves de la seva talla. Però Matthaus era d'aquests tios que li agrada jugar amb botes atrotinades, perquè ja estan adaptades al seu peu, se sent còmode i tal. I aquelles botes que portava, que eren noves, que no coneixia, no li acabaven de fer el pes i no es va veure amb suficient confiança per tirar el penal. I va decidir, perquè ell era el capità, ho decidia ell, que el penal el tirés al seu company d'habitació, que era Andreas Brehme.
1: Home, i tant.
2: Doncs Andreas Brehme va tirar aquell penal, el va ficar i va fer campió en Alemanya, que va acabar 1-0 a la final. Andreas Brehme, a més, hi ha una cosa curiosíssima, que és que aquell penal el va ficar xutant amb la cama dreta, però en el Mundial anterior, a l'any 86, amb una tanda de penals que va haver-hi contra Mèxic, el mateix Brehme va xutar el penal amb l'esquerra, i també el va ficar. I a dia d'avui encara és l'únic jugador que ha tirat un penal amb la dreta i un amb l'esquerra en un Mundial i els ha ficat tots dos.
1: Ostres, tu. Mira, és el primer Mundial que tinc imatges, o que recordo, el d'Itàlia 90, però aquesta història...
2: Jo aquestes històries són d'aquelles que...
1: Escarbant, no, allò?
2: Que he pensat, hòstia, són coses que passen desapercebudes, que sempre estan under the radar i tal, i, hòstia, són xules d'explicar. No, a mi em va sorprendre, vull dir, jo vaig pensar si m'ha sorprès a mi...
1: Com sempre, ens sorprens. Per acabar els dilluns que ve vens, no?
2: També. Dilluns que ve vindrem a fer el ridícul un dia més, sí.
1: Bé, doncs estarem junts en aquesta... En aquesta aventura.
2: En aquest camí d'espines, que és el Mundial.
1: Això mateix. David, moltes gràcies.
2: Que vagi bé.
1: Cuida't molt. Sí. The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset.

0: RAC1 Notícies. Josep Moragas.
1: Bona tarda, són les 6. Protecció Civil ha demanat el confinament d'unes 4.700 persones a l'Alt Camp per un incendi que crema aigua a Múrcia des de fa 2 hores, però que avança amb molta força. El govern ha enviat un avís al mòbil a 5 municipis per confinar-los. Són Aigua Múrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. Es recomana tancar portes i finestres, no circular i trucar al 112 en cas d'urgència. Un foc que és ben visible, amb una columna de fum espessa. Els bombers intenten aturar-lo, però no són gaire optimistes, perquè és una zona de difícil accés amb molta massa forestal. Al cap de l'incendi, d'aquest incendi que s'ha declarat a Aigua Múrcia, està llançant focus secundaris que compliquen les tasques. Els mitjans aeris fan descàrregues d'aigua en els dos flancs per intentar frenar aquest avanç ràpid d'aquest foc, que també avança en pes per la marinada. Anem a veure com està el temps a la zona. Anem a veure l'estat de la meteorologia. Abel Caral.
2: La temperatura de mica en mica va baixant, però li costa encara 32 graus i una humitat lleugerament per sobre del 33%. Per tant, encara temperatura alta, humitat baixa. I la bona notícia és que el vent no sembla que s'intensifiqui. Tot i així, es manté. Un vent que s'ha de mantenir les properes hores. És més intens en àrees més interiors de les comarques de Tarragona, però, en tot cas, tot just són les 6 tocades de la tarda. La calor encara s'ha de mantenir unes hores, però, evidentment, a la que caigui el dia i es faci fosc, la temperatura baixarà, però li costarà. I augmentarà la humitat relativa, que també és un element important a l'hora que també en fer-se fosc, com hem anat veient ja els últims incendis que hem tingut, la marinada també doncs va afluixant.
1: Els bombers han activat 42 dotacions, el foc ha calcinat 80 hectàrees en poca estona. A més, el foc ha obligat a tallar la T-244 entre Querol i Aigua Múrcia. De moment, el que es demana a la població, per tant, és no sortir de casa en aquesta zona de l'Alt Camp, a la zona propera al foc, no sortir de casa i tancar portes i finestres en els nuclis urbans on s'ha enviat aquesta alerta als mòbils. Es tracta, per cert, del tercer incendi en aquesta zona, la Vall de l'Infern, en només una setmana. Encara més informació en aquest cas de servei. La circulació s'ha interromput a Rodalies de l'R13 i R14 per problemes a la catenària entre les estacions de Vimbodí de la Plana i Pico Moixons. Per això, Protecció Civil, que han activat l'alerta Ferrocat per aquesta incidència a Rodalies. I també complicacions a algunes carreteres del país. Un camió avariat ocupa el voral de la P7, d'Ulldecona, en sentit nord Tarragona, el que està generant algunes retencions. També retencions, en aquest cas, a la P7 en direcció Barcelona. I a la C32 s'ha obert un carril addicional entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat per facilitar els desplaçaments en sentit Barcelona. També hi ha retencions a Sant Andreu de Llavaneres i Mataró i més endavant a Alella. Per tant, també complicacions en alguns punts de les carreteres catalanes.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Tiner i Alexander Zverev, de moment, màxima igualtat al primer set, 6 jocs a 6 i, de fet, ara ha arrencat el tiebreak amb el primer punt pel tenista italià. El dia que Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i s'ha situat a 18 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. I en futbol, el Borussia Dortmund ha comunicat que Karim Adeyemi no ha passat aquest matí les proves mèdiques amb permís del club alemany, perquè està acabant de negociar la sortida del Dortmund. Per tant, l'extrema punta ser la segona incorporació del Barça a aquest estiu.
2: I pel que fa al temps, trigarem encara una mica a que comencin a baixar les temperatures de manera clara a l'espera d'una nit en què la costa, en alguns casos, no baixarem dels 25 graus i avui, durant tot el dia, hi ha hagut molta xafogó en tota la part de la costa i del litoral. Demà la calor s'intensificarà una mica més, sobretot a l'interior del país, i el pic de l'onada de calor el tindrem dimecres amb temperatures, això sí, que no s'esperaran tant com en l'últim episodi, i de fet a la costa quedaran molt lluny dels rècords de fa uns dies, tot i que amb la xafogó marcada. És tot per la nostra banda, informació actualitzada en una hora i també al portal de RAC1.cat.
3: Això és RAC1 Centrat, amb Edu de Batlle.

Vosaltres només m'heu de dir on voleu anar i jo us hi portaré. Val? Això és el que canten els Staple Singers amb aquest tema que es diu I'll Take You There i que ens porta directament... On ens portaran els Staple Singers? Doncs ens portaran al, tu diràs, al Damintage, aquesta secció que condueix en Damià López i que aquesta temporada ha tingut protagonistes de luxe, com per exemple l'exàrbitre canari Brito Arceo. Recordeu aquella... aquell xidral que va haver-hi a finals dels 80 al Camp Nou amb un arbitratge en un Barça-Sevilla, amb aquell pal que va treure de l'àrea Brito Arceo, que després amb els anys es va convertir en un personatge mediàtic, va aparèixer en concursos de la tele, una cosa una mica surrealista. Doncs bé, el Damintage amb en Damià López i l'Aleix Pariser recordant fa un temps la figura i la carrera de Brito Arceo. Ara mateix, tu diràs, el reconcentrat.

0: So what you parking me do?
1: Arribarem al butlletí de les 7 amb una mica de la competència. Bé, d'entrada amb Bob Dylan, amb aquest Subterranean Homesick Blues. I amb la competència, repassant algunes de les notícies de l'actualitat d'aquesta setmana. El tram que escoltareu és del dilluns. Que arribem ja, això és mitja tarda ja, pràcticament. Hem arribat a l'equador del reconcentrat.
2: Va, que parlem d'aquesta plaga de musclos zebra i tona al Segrià.
3: Sí,
2: què ha passat?
3: És una espècie invasora, perdona, sí, que m'ofego, que s'estén ràpidament a la Conca de l'Ebre i les seves closques taponen o fan tap a les, sí, a les canonades.
2: Mare de Déu, senyor.
3: I tona, com dèiem, la presència d'aquest mol·lusc va deixar el poble sense aigua durant un dia sencer i sembla que pot passar en altres llocs.
4: Mare. És que per mi, jo quan dius musclos zebra, per mi és com un ésser mitològic, és com un centaure, però sí, com si el toro fos una zebra i de cintura cap amunt, en lloc d'un home musculat, fos un musclo llefiscós. Doncs el qual no té gaire sentit, però no, és un malson increïble.
2: El musclos zebra és, sí, petit, i sí, si t'hi fixes lleugerament, se li veuen ratlles clares i fosques. D'aquí el nom.
4: Que no sigui el pare mosquit tigre. M'entens?
3: No, o sigui, és una altra cosa. No.
4: Vale.
2: Pensava que ho sabries, això del musclo zebra, perquè tu normalment t'interessen aquestes coses de friquis relacionades amb animals i tot això.
4: És que els musclos zebra són molts bivalves provenients de la mar Càspia que es nodreixen de plàncton de les filtracions aquàtiques. Ah. A mi, de tots els musclos bivalves, els que més m'interessen són les escopinyes de llauna, que són boníssimes amb la seva germana, la salsa espinalera.
2: Sí.
3: Va, amb això estem d'acord. Conrad Consum, l'Agència Catalana de Consum, bon dia i bona hora.
5: Bon dia, deu ser per tu.
3: Sí.
5: Però t'has de passar al matí contestant les queixes de la gent. Gent d'Aitona.
3: Què?
5: Que no té aigua corrent a casa perquè els musclos li han embussat les canonades. I li truquen... Ja em diràs quin drama.
3: No, ha pujat molt amunt el musclo, eh? Vull dir que Aitona...
5: Escolta, que han estat 24 hores sense aigua.
3: Hòstia. Home, hòstia.
5: Sense aigua de l'aixeta. Doncs pues beu aigua mineral.
3: Home, un moment. I li truquen a vostè per queixar-se
5: d'això? Sí, senyor. S'ho truquen a l'Agència Catalana de Consum de dir, hòstia, això no és competència meva, collons.
3: No m'ho crec.
5: Una colla d'exagerats. Ah. I és que el meu fill s'estava dutxant i les canonades s'han embussat i l'aigua ha sortit del plat de dutxa i ha provocat un mullader i ara el veí de baix m'ha denunciat perquè té goteres i tot pels musclos zebra. Miri, senyora, la culpa de tot aquest sidral no és del musclo zebra. És del seu fill adolescent que té tanta ronya acumulada que l'aigua és negra i ha embussat les canonades perquè allò sembla el vessament del Prestige. Unos hilillos de plastilina, de la ronya que té el seu fill.
3: Sí.
5: Posi una mica de bicarbonat al plat de dutxa i a funcionar.
3: Sí. Ja funciona. Bueno, el cas és que hi ha molts motius per ser pessimista amb aquesta plaga. Sí, hi ha una experta en musclo zebra que es diu Antoni Palau, que assegura a 3CAT que per la capacitat d'adaptació que té aquesta espècie, la plaga ja no es pot revertir i que, per tant, ens haurem d'acostumar-hi a conviure-hi.
2: Don, perdona un moment, eh? Qui ho ha dit, això?
6: Antoni Palau.
2: Antoni Palau?
6: Sí, un especialista en musclos zebra, que jo no el coneixia.
2: A veure, un moment. Especialista?
6: Sí.
2: O sigui, aquest senyor té una targeta de visita.
6: Això no ho sé.
2: Que diu, soc Antoni Palau. Així com hi havia Bond, James Bond.
3: Sí.
2: Soc a 007, soc Espida. De la policia?
3: Espida
2: de la policia.
3: De la MI6.
2: Bueno, de lo que sigui, és igual, no entrarem en lletres. Ara no juguem a barcos.
3: On te marca gols, James Bond?
2: Exacte. Escolta'm, hi ha un senyor, m'esteu dient, que es diu Antoni Palau, amb una targeta de visita que posa sota especialista en musclos zebra?
4: Sí, però deu ser un biòleg, Maria, o biòleg, o una persona que els coneix de prop.
2: Especialista en musclos zebra, de què estem parlant? Això quina branca de FP s'estudia?
3: No, això deu ser...
2: Especialista en musclos zebra. Mira, a mi me surt un fill expert en musclos i penso, bueno, musclos és normal, li agrada menjar closca.
3: Sí.
2: Però jo m'imagino anant amb la meva dona al paritori i a l'hora de treure la criatura, la llevadura... La llevadora.
3: Quan has d'anar al paritori va al forn, no? I la llevadura, el llevat.
2: La llevadora em diu, senyor Cabestany, me sap greu comunicar-li que li ha sortit un fill expert en musclo zebra.
3: Però vostè és imbècil.
2: A mi me diuen això, jo desapareixo tan ràpid de l'hospital que no queda de mi ni l'olor del puro que m'estava fumant a la sala de part. Ara, això ja tampoc es pot fer, ja no pots fumar a la sala de part.
3: No.
2: A la sala de parts, el primer que et diuen, miri, i te fan una senyal, hi ha una senyal allà de prohibit fumar, de diuen, no, escolta'm.
3: On arribarem al wokisme, no?
7: I vostè, home, ni la llevadora, que està allà esperant. I
3: sí.
2: La llevadora?
0: la llevadura. Sí.
3: Parlant d'espècies invasores, sort d'aquesta gent que, si més no, domina el tema.
0: Estic veient que aquest senyor té coses publicades sobre musclo zebra des de fa 20 anys. Vull dir que
2: això, és un expert, de veritat. Això t'ho fa el xat GPT, eh?
3: Sí, home, sí.
2: Fa 20 anys no.
3: Avui parlarem també de turistes a Catalunya, concretament a Barcelona.
2: Turistes i espècies invasores, d'aquestes?
3: Sí. La qüestió és si fer...
2: Bé, perquè hi ha tants turistes que els barris que s'allunyen del centre també s'omplen de pisos turístics.
4: Bé, amb els turistes està passant com el mateix que les paneroles a Barcelona, que al principi eren al centre, però ara ja les veus al metro pillant-se línia blava fins al final.
0: Amb la
4: té
0: casual.
2: A tot arreu, sí.
7: Bon dia, Itali.
2: Bon dia, nani.
7: Sí, no em cridis. Una cosa...
2: Si no et crido, t'he dit bon dia.
7: Fa molta pena aquesta gent amb pocs recursos que viu a l'Eixample o a Sarrià Sant Gervasi.
2: No, bueno, també, però no, ens referim a barris que s'allunyen tant del centre de Barcelona que fins i tot pertanyen a altres localitats.
7: No sé de què em parla.
2: Pues els turistes arriben a barris com la mina de Sant Adrià de Besòs.
7: Hi ha una mina? O sigui, traieu carbó encara?
2: No. El barri es diu la mina.
7: El barri es diu la mina.
2: Allà hi ha 83 pisos turístics.
7: A la mina?
2: A la mina, sí senyor. I a la zona nord de l'Hospitalet de Llobregat... Què?
7: Perdona?
2: A la zona nord de l'Hospitalet de Llobregat, a barris com Collblanc, Pubilla Casas o la Florida, n'hi ha més de 300 de pisos turístics.
7: Sí, però una cosa, que m'he quedat en una casonat. Sí. Hospitalet no és un lloc inventat?
2: No, existeix.
7: Ah, jo em pensava que l'Hospitalet era un lloc inventat que servia per amenaçar els nens quan no mengen la verdura. Sí. Si no menges la verdura, aniràs a l'Hospitalet i el nen es menja el plat, el nen.
2: Però
7: no?
2: Què dius?
7: Us he de confessar una cosa.
2: Okay.
7: A mi els turistes també em fan fàstic, per motius diferents a vosaltres, però em fan fàstic.
2: A tu per què? Fan fàstic?
7: Viatjar, el concepte de viatjar ja és de pobres, no?
2: Sí.
7: Gent que se t'acosta i et diu, hem marxat 10 dies a Maurici. Ja té nom de persona que té un hostal a Aitona. Maurici. Hem marxat a Maurici 2 dies en avió, 4 dies cagant pel canvi d'aigües i 3 dies convalescent per la picadura d'un animal desconegut.
2: Ja,
7: no? Ens ho hem passat molt bé.
2: Sí, per tu viatjar és de pobre.
7: O a Nova York, no? Gent que va a l'estiu a Nova York o al Japó. Ens ho hem passat molt bé. A 40 graus. A 40 graus a les 9 del vespre.
2: Ara, 40 graus, ja no t'has de moure aquí, ja ho estem a 40 graus.
7: Exacte. Si vols veure l'Empire State, doncs te'l construeixes a casa. Jo, per exemple, us diré una cosa que no l'hauria de dir, però la diré perquè tant me fa. Jo tinc la Mona Lisa original penjada a la paret.
2: Ah, sí?
7: Sí, concretament a la paret del lavabo del servei. No? Perquè a mi m'agrada que la gent que treballa amb mi estigui contenta.
2: Ja,
7: eh?
2: Ja.
7: Tothom contenta.
2: O sigui, la que hi ha al Louvre és una còpia.
7: És, no sé el que és el Louvre.
2: Museu
7: de París i tal. El servei, a casa tothom està content. El servei perquè pot veure a algú que et mira als ulls i somriu, no? No estan gaire acostumats i tu tens el quadre...
2: Quan van al lavabo, veuen la Mona Lisa, sí.
7: I el segueix amb la mirada, perquè jo, òbviament, jo això no ho faig. O sigui, la Mona Lisa, que se sent com a París...
2: La Mona Lisa també està contenta.
7: Perquè se sent com a París, no? Amb una olor de pixat que tomba, i aleshores això és un win-win, no? Mira, la senyora ho ha entès perfectament. Que hi ha una senyora... Hi ha senyores de Sarrià per aquí, no? Sí o no?
2: Sí.
7: Mira, la senyora que... Bueno, és la que ve vestida.
2: Bueno.
0: Per cert, sí que existeix l'hostal Sant Maurici, en aquest cas, està al Berguedà. Vull dir que ja has encertat, nani, que hi havia un hostal, que Maurici no nom d'hostal.
7: Em sap greu, no sé ni el que és el Berguedà.
8: Així sona. Reconcentrat.

Aquesta que escolteu és la veu de Bobby Gentry, una de les primeres grans estrelles de la música country, que l'any 1967 va fer-se famós arreu del món amb aquesta Oda a Billy Joe, una cançó que va ser molt polèmica en el seu temps, sobretot pel seu final. La lletra ja és prou polèmica, però és que el final és que en Billy Joe, el protagonista, s'acaba tirant per un pont. Sí, va ser una cançó que va tenir molt de ressò i que representa un dels principals llegats de aquest artista, de Bobby Gentry, que va ser una estrella nacional als Estats Units i que després, abans de fer els 40, pràcticament va desaparèixer. Va col·laborar amb alguns artistes, sempre en el panorama country, però que a primers dels 80, quan encara no havia fet 40 anys, va desaparèixer. Bobby Gentry, Ode to Billy Joe. Amb ella arribem al butlletí de les 7. Notícies i tornem al reconcentrat.

0: RAC1 Notícies. Josep Moragas.
1: Bona tarda, són les 7. L'incendi a la vall de l'Infern a Aiguamúrcia avança amb força i ja ha calcinat unes 80 hectàrees. També ha obligat a confinar 5 municipis per motius de seguretat. Són 2.500 persones a qui es demana no sortir de casa i tancar portes i finestres i també trucar al 112 per qualsevol emergència. Els bombers hi treballen amb més de 70 dotacions i 230 efectius i, a més, les condicions del temps no estan ajudant a parar aquesta propagació del foc. Un foc que, per cert, pot arribar a cremar potencialment entre 400 i fins a 1.000 hectàrees, ho ha dit a RAC1 l'inspector dels bombers, Marc Sans.
2: Un primer potencial, que vol dir en les primeres hores de l'incendi, són unes 400 hectàrees. Més enllà, en funció de les nostres tasques, podem assolir les 1.000 hectàrees en els primers eixos de confinament.
1: Els bombers s'han vist davant d'un foc molt violent que ha començat amb molta força. Segons expliquen a RAC1, ja estan treballant intensament i amb tots els recursos disponibles.
2: Els ànims sempre estan, perquè no pot ser d'altra manera. Òbviament estem fatigats, tot i que els dos últims dies hem baixat una mica el nivell d'activació, perquè semblava que sortíem una mica d'onada de calor, però bueno, el pronòstic és que, iniciat aquesta setmana, torna a venir d'onada de calor. La vegetació cada cop està més estressada. Per tant, el que podem demanar és que nosaltres seguirem treballant quan surtin incendis, però si us plau que la gent sigui curosa, que estem en un risc importantíssim.
1: L'incendi crema amb intensitat, genera focus secundaris a uns 200 metres de distància i avança a una velocitat d'uns 2 km per hora en direcció nord-oest, que és una velocitat molt elevada per un incendi. Els bombers concentren els esforços a frenar el flanc esquerre d'aquest foc, que avança cap a diverses urbanitzacions. També treballen per evitar que aquest incendi no continuï obrint focus secundaris a altres zones. També informen des dels agents rurals i bombers que s'ha sol·licitat 2 avions de gran capacitat del Ministeri de la Transició Ecològica, mentre també els ADF donen suport a les tasques d'extinció. A prop hi ha un espai de camps on s'hi està dirigint maquinària pesada. De fet, els bombers han aconseguit parar un dels flancs gràcies a l'ajuda dels tractors de la zona. Els bombers, que encara no tenen cap hipòtesi sobre el que ha provocat el foc, és el tercer incendi en aquesta zona en només una setmana. Des d'Aiguamúrcia, un dels municipis confinats, ara mateix es veu aquesta gran columna de fum i s'ha pogut veure també com ha avançat aquest foc amb una gran rapidesa. Ho ha explicat a RAC1 el seu alcalde, Òscar Cendra.
3: Estan treballant amb moltes dotacions aèries, moltes, també terrestres, i enteníem el lloc a un quilòmetre i mig quan hem tingut aquests incendis aquests últims dies. Vull dir, és que ha sigut rapidíssima l'actuació, però clar, està amb una gran massa de gestió forestal i no hi ha cultius al voltant. Vull dir, per això corre tan ràpid, no?
1: L'incendi s'ha vist empès per la marinada, ajudat per les altes temperatures i la baixa humitat, el que ha fet que hagi avançat amb molta força. Coneguem l'estat de la meteorologia, Belcaral, com evolucionarà el temps en aquesta zona?
4: Doncs com és lògic, la temperatura ha d'anar baixant, però li està costant. Ara mateix encara 31 graus a Aiguamúrcia, amb una humitat que va pujant. Ha baixat fins al 30% aproximadament, la humitat relativa de l'aire ara està en torn del 40%. La temperatura, doncs, que ha d'anar baixant i ha d'anar afluixant, a l'hora que baixa la temperatura, ha d'anar afluixant la marinada i ha d'anar pujant la humitat. La marinada, sobretot, es notarà que afluixa de manera clara a partir de les 9, entre 9 i 10 de la nit. També la humitat ja podrà arribar cap a les 10 de la nit en torn del 55%, i a mesura que avanci la nit, pujarà més la humitat, baixarà la temperatura i el vent ja serà, doncs, clarament més fluix. Per tant, bones notícies en aquest sentit, però tot just són les 7 de la tarda tocades i encara, doncs, queden unes hores amb condicions encara una mica dolentes. De cara a demà, la temperatura pot ser tan alta com avui o més. Avui s'ha arribat a 35 graus en aquesta zona de l'Alt Camp. I el vent, això sí, a la tarda la marinada serà més fluixa que no pas aquest diumenge.
1: Per tant, amb menys marinada és possible que els bombers puguin treballar millor.

0: expliquen que des d'allí es pot veure el fum de l'incendi que a hores d'ara crema. Per ara, les poblacions veïnes estan pendents de les instruccions de les autoritats i de com avança tota la situació.
1: A les imatges distribuïdes per bombers i també agents rurals es pot veure com el foc crema amb aquesta força enmig del bosc. També es veu com genera aquesta columna de fum espessa que creix en el cel i que és ben visible en diversos punts de la comarca de l'Alt Camp i també algunes carreteres. Amb tot el Servei Català de Trànsit ha tallat completament la carretera T244 entre Aiguamúrcia i Querol. Coneguem l'estat del trànsit a aquesta zona i també a la resta del país. Finarquer.
2: Doncs en aquests moments destaquem que la mobilitat de retorn del cap de setmana està provocant problemes per circular principalment a l'autopista AP7 amb retencions a l'altura de Sant Celoni i més endavant entre Cardedeu i la Roca del Vallès. També hi ha circulació amb aturades en el tram del Penedès de l'autopista entre l'Olèrdola i també a Vilafranca del Penedès fins a arribar a Subirats. A la C32, a l'autopista del Maresme, hi ha circulació molt intensa amb cues entre Sant Andreu de Llavaneres i Mataró i més endavant a l'altura de l'Ella també en sentit Barcelona. Per tal de minimitzar aquestes congestions, en aquest tram s'han obert els carrils tradicionals habilitats en sentit contrari a l'habitual. D'altra banda, també destaquem retencions a la C31, un tram de 5 quilòmetres a la zona de Santa Cristina d'Aro, i finalment acabem situats a la demarcació de Tarragona i destaquem el tall de la T244 entre Aiguamúrcia i Querol a causa de l'incendi forestal que hi ha en aquesta zona. Un moment, això és tot. Bona tarda.
1: Seguirem pendents d'aquest incendi que, com dèiem, ha cremat molt ràpidament i cada moment ha obligat al confinament de 2.500 persones. I ara els esports, Joan Ferrer.
3: En joc la final masculina de Wimbledon que enfronta Jannik Sinner i Alexander Zverev. Ara mateix disputant-se el segon set, el primer se l'ha endut l'alemany Zverev al tiebreak. En MotoGP, Marc Márquez ja és tercer a la classificació del Mundial a només 18 punts del líder, Jorge Martín. El de Cervera s'ha imposat amb solvència aquest migdia al Gran Premi d'Alemanya, acabant per davant d'Ayo Gura i Raúl Fernández. Per la seva banda, Àlex Márquez ha hagut d'abandonar a causa d'una caiguda. En ciclisme, avui s'ha recorregut la novena etapa del Tour de França, una jornada de mitja muntanya amb pujades i baixades en què l'organització ha suprimit els 30 primers quilòmetres per culpa d'altes temperatures. El neerlandès Mathieu van der Poel ha acabat primer i pel que fa a la classificació general, l'eslovè Tadej Pogačar segueix sent líder destacat. Demà jornada de descans i dimarts es reprendrà la competició amb la desena etapa.
1: I pel que fa al temps, temperatures que ja van a la baixa en espera d'una nit que a la costa en alguns casos no baixaran dels 25 graus. Demà la calor s'intensifica una mica més, sobretot a l'interior del país, i el pic de l'onada de calor el tindrem dimecres amb temperatures, això sí, que no es dispararan tant com en l'últim episodi. De fet, a la costa quedaran molt lluny dels rècords de fa uns dies, tot i que amb xafogó molt marcada. És tot per la nostra banda. Més informació en una hora i també actualitzada al portal de RAC1.cat.

Heu estat ben atents i atentes al butlletí? Espero que sí, perquè s'ha d'estar atent, perquè són coses importants que ens expliquen els companys d'informatius. I a les 11 arribaran els esports. Fins llavors, però, reconcentrada, encara queden 4 hores d'estació. Aviam, us la sabeu, segur que sí, aquella de com et dius, em dic Xavier. Sí, oi? Sí. Doncs bé, el Via Lliure va reunir fa 10 dies, 15 dies, el Quim Carandell, el líder de la Ludwig Band, amb el Xavier Miñarro, el seu tècnic de so i que és el protagonista al voltant del qual gira tot, la cançó de Xavier, el tècnic de so, efectivament. Sí. Doncs bé, el Via Lliure els van portar tots dos per explicar la història d'aquesta cançó que s'ha acabat fent viral aquí a casa nostra i també per parlar una mica de la Ludwig Band. El Via Lliure, el reconcentrat per obrir l'hora de les 7. Vinga.

Jo no sé si voluntària o involuntàriament, molts de vosaltres haureu sentit, si sou fans de la Ludwig van, evidentment sí, però si no ho sou i de cop us ho vau trobar, dic voluntària o involuntàriament, us vau trobar amb aquesta cançó. Perquè s'ha fet absolutament viral en les últimes setmanes, no sé si diria un mes i mig, a través d'un fragment molt petitó, escassament 15 segons de la cançó, que és aquest moment.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: És increïble. O sigui, això ara mateix forma part de la vida de moltíssima gent. La gent l'ha compartit en vídeos fets per ells mateixos, gent que desconeguda completament, de totes les edats, l'han compartit a TikTok, a Instagram, reproduint específicament aquests 13 a 15 segons de diàleg que es produeixen entre el cantant de la Ludwig, Quim Carandell, i un senyor que es diu Xavier. D'alguna manera, la cançó que posa el focus, perquè la cançó es diu Xavier, el tècnic de so, evidentment és el tècnic de so de la Ludwig, i que posa el focus en la figura del tècnic, que normalment queda a l'ombra de l'èxit i que, en canvi, és clau perquè tot soni com cal. La cançó forma part d'aquest disc que es diu Pel Barri es comenta, publicat al febrer, i que és un èxit i que ha convertit la Ludwig, de fet, en el grup, un dels grups de moda del país. Com estàs, Quim Carandell? Bon dia.
2: Bon dia, molt
1: ja,
2: bé.
1: Ja té nassos que haguem de parlar d'un trosset de 15 segons de tot un disco que ha tingut tant d'èxit, eh?
2: Bueno, mira, al final és com funciona el món, i el sí, món de la música també.
1: Bueno, i el món de les xarxes, perquè això va així. Això, evidentment, no està planificat, ni us ho podíeu pensar, però el format és ideal per viralitzar-lo, això sí.
2: Total, bueno, ara anem tots buscant el... A vosaltres també us passa, no?, que aneu tots buscant clip. El clip.
1: Exacte.
2: I miren, el bo és que nosaltres no ho buscàvem i ens ha tocat la loteria. Bueno, tampoc, perquè tampoc en traurem res d'això.
1: Bueno, de la popularitat gràcia, i la gràcia, no?,
2: la gràcia,
1: que ja la teníeu,
2: sí.
1: No?, també.
2: Sí, total.
1: Qui és el Xavier?
2: El Xavier és el Xavi Miñarro, el tècnic de so de la Ludwig Van, aquí al meu costat.
1: Hola, Xavi Miñarro.
3: Hola, què tal?
1: A veure aquesta veu.
3: Hola.
1: Com et dius?
3: Em dic Xavier, efectivament.
2: No li agrada.
1: No t'agrada que s'hagi fet popular això?
3: No, està bé, és estrany. Vull dir que no m'esperava gaire i... No estic molt acostumat, no? Els tècnics estem sempre en una altra posició.
1: Però és això que dèiem, no, normalment? Que en una banda que ja hi ha no només un frontman, sinó tota una banda que té els seus rols, el tècnic de so està allà al fondo, com a molt a vegades la banda fa una salutació i el assenyala o li fa alguna tonteria, però la gent normalment no sap ni quina cara feu ni com us dieu.
3: No, de fet...
1: I a sobre, menys què bebeu, no?
3: Ja, bueno, això és un altre tema. Però... normalment diem que si el públic ens mira o sap qui som, és que alguna cosa malament estem fent. Que ja ens agrada una mica, també, estar en aquesta part de darrere, però... Però bueno, no sé, ha vingut així. Sí, sí, sí.
1: Perquè la veu és teva.
3: És meva, sí.
1: De la cançó. Val. Sí, llavors, pregunto. Ara parlaré de la cançó, de seguida us ho pregunto exactament com es va generar i tot això. Evidentment, Quim, tu això no t'esperaves que passés el que ha passat.
2: No, ni jo, ni ningú.
1: Val.
2: No, clar que no.
1: I quan vau començar a detectar que hi havia gent que agafava aquest trosset concretament, que es feia particularment famós aquest trosset de la cançó i que es viralitzava?
2: Jo no ho sé, tu vas notar com que de sobte la gent... Quan vas veure que la gent et començava a mirar... Abans de que es fes viral, ja venia algú a dir-te coses, no?
3: Sí, total, des del primer concert de la gira ja
1: venien
3: fans de... Bueno, perquè o sigui, havia sortit la cançó i els hi feia gràcia i...
2: Clar, perquè del que no se'n parla és que el Xavi està en un lloc molt exposat. Moltes
3: Exacte.
2: Vegades de les masses només el protegeixen quatre
1: tanques.
2: Quatre tanques, sí, sí. D'aquestes d'obra de color groc. I aleshores, des del primer dia, ja ho deia el Xavi, que venia gent a saludar-lo,
3: sí,
2: i a dir-li coses.
3: Sí, demanaven fotos.
1: Sí o no?
3: Sí, sí, sí.
1: I això no t'havia passat mai?
3: No, clar.
1: A demanar-li al tècnic de so una foto perquè no sé què, no?
3: No, mai.
1: I això que portes...
3: música, vull dir que tampoc.
1: Perquè tu tenies una banda.
3: Sí, havia tingut bandes, però bueno, no havíem fet gran cosa.
1: Bueno, després t'ho pregunto, això, també.
3: Vale, com vulguis. Però sí, des del primer dia, a Girona, a Mirona, sí. A La Vol, també, que vam fer un concert de presentació, i la gent ja venia interessada, com, hòstia, aquest tio, qui és? No sé.
2: Perquè al principi es pensaven que el que sortia al videoclip era un actor, perquè el Xavi, això, farem ràdio amb paraules,
1: sí.
2: Ara. Ràdio amb paraules.
1: Com si no s'hagués fet mai, no? Ràdio amb paraules.
2: Ràdio amb paraules.
1: Abans es feia ràdio amb hologrames.
2: Pues el Xavi s'assembla molt a un famós i popularíssim actor català.
3: Hi ha gent molt simpàtica.
1: A veure si és el mateix que penso jo. A veure, digues.
2: El David Verdaguer.
1: Sí, senyor. Sí, no? Un aire David Verdaguer.
2: Bueno, és molt guapo, el Xavi. I aleshores la gent pensava que el del videoclip era un actor.
1: Ah.
2: I aleshores, després, quina sorpresa la gent quan es trobava allà el garito del tècnic de so, el Xavi...
3: Hosti, ets tu,
2: el... El David Verdaguer és el...
3: Sí, sembla dir, hòstia. Pensava que era un actor. I la figura de David Verdaguer havia sortit amb converses amb fans.
1: Et van arribar a dir David en algun moment?
3: No, era, va ser més, hòstia, aquell actor que havia fet aquella pel·li, no sé què, pensava que eres ell, no. Bueno, vaig fer bastant bé el videoclip, a tot això.
2: Collons, és que...
3: Marcar-me un tanto, però ja no m'esperava gens.
1: Llavors, comences a detectar des del primer concert que la gent se t'acosta, però que això és molt abans de que es viralitzi el trosset de la cançó.
3: Sí.
1: Llavors, els vídeos, perquè clar, jo n'he vist desenes de vídeos, i a més, de gent d'edats diferents... alguns famosos, gent que, no, que és absolutament desconeguda, que només agafen aquest trosset, és una conversa a dos, no? Un que parla i l'altre que el contesta, i queda un vídeo divertit i resultant, diguem-ne, no? Quan vas començar a veure, o Quim, o els dos, que hi havia vídeos particulars d'això?
2: Ara ho parlàvem venint cap aquí, trobat al metro, i estàvem com estudiant-nos una mica les respostes. I crec que va ser a Montagut, ara fa un mes i mig, allà al costat d'Olot, vam fer un concert, i la gent encara no agafava el tall de la cançó enregistrada, sinó que crec que em gravava a mi fent la pregunta i anava a gravar el Xavi i gravava la resposta. O es gravaven entre ells i no sé què, i va com començar a sortir com orgànicament aquesta cosa del gag aquest, aquest xiste simpàtic de 15 segons. I aleshores algú va veure-ho, no sabem qui, li hauríem d'enviar un pernil o alguna cosa per Nadal, i ja està, i a partir d'aquí endavant. Sí, això,
3: unes setmanes després ja havien...
2: I jo recordo finals de maig que ja n'hi havia ben bé 10.000 de vídeos fets, segur.
1: 10.000?
2: Sí, jo crec que sí.
1: 10.000 vídeos?
2: Sí.
1: Al maig, eh?
2: Sí, sí.
1: O sigui que ara poden ser exponencial.
2: No ho sé, la Ludwig mai som exponencials, sempre creixements lineals a la Ludwig. Però crec que rondaran els 20, ara, sí.
1: 20.000?
2: Sí.
1: De vídeos diferents. Algun que t'hagi sorprès per qui sigui? O no? No sé, és que jo no els he vist, evidentment.
2: Em fa molta gràcia els que surten nens amb el seu pare.
1: I el nen què fa?
2: El nen fa de papa, a veure. M'agraden els que els nens els hi fa papa, deixa de veure.
1: Però el nen no fa de Xavier, no?
2: No, bueno.
1: Dient, tots deu ser Ginebra sola.
2: No.
1: No? Amb aquesta resposta. Veus Ginebra sola, Xavier?
3: No.
1: Oh, gravíssim. Aquí ara ens hem de retroteure, per tant, a l'inici de la cançó.
2: Efectivament.
1: Que és que què nassos us va passar per, primer, dedicar-li una cançó al tècnic de so, que sigui de veritat el Xavier el tècnic de so, i que acabeu trobant aquesta... La frase és perfecta, o sigui, ara fora de micròfon ho dèiem, ja sé que no has buscat, però en el segle XXI trobar una cosa curta de 13 a 15 segons, que sigui una entrada i sortida, una rèplica entre dos, i que es tanqui la història, és perfecte.
2: Sí. Sí. Perquè és com un xiste de l'Eugeni.
1: Ara,
2: sí.
1: Ara.
2: Amb un rodolinet.
1: Sí, sí.
2: Sí. Bueno, és Fuente Bejuna, todos a una, també estava pensant. Vull dir que sí, crec que tota la vida, tothom, fins i tot el Calderón, en su momento, ha buscat un rodolinet fàcil per enganxar la gent.
1: No, però la cançó en si
2: la cançó
1: és una
2: sí,
1: mica
2: no.
1: Raravi, si vols dir-ho.
2: Sí, és la cançó llarga del disc, és la cançó que pensàvem que... jo em recordo que, clar, el Xavi la coneixia de fa temps i ens va preguntar, ah, però la posareu al disc aquesta? Perquè era la cançó una mica que era una mica com de...
1: Sí, estranya.
3: Fluixa, a vegades. No sé, jo deia això.
2: Tarda molt arribar a l'estribillo.
1: És veritat que triga molt.
3: Sí, sí. És vers llarg, no? Molta
2: sí,
3: lletra.
2: Molt, mucho texto. Que és cançó com una mica destinada al fracàs comercial. I va sortir la cançó, clar, amb el Xavier, anem de gira cada estiu, i cada estiu ens hem de discutir, i per lo que ens discutim sempre, músics i tècnics, almenys a la Ludwig, és que arribem a les proves de so nosaltres amb moltes ganes de tocar. I el Xavi sempre té ganes de tenir una estona tranquil·la per fer la seva feina i mirar com sona cada instrument. I nosaltres tota l'estona ja volem allà fer un rockear. I aleshores vam arribar a una espècie d'entente entre les dues parts, que és que per provar tocaríem la seva cançó, i sempre seria la seva cançó, que és una cançó que se'ns va acudir un dia a unes proves de so.
1: Ah, sí, eh?
2: Mm-hmm.
1: Tota la cançó és generada precisament quan esteu fent la prova de so.
2: Bueno, la lletra després me la vaig escriure una tarda de passeig, però sí, la tornada... i com la idea de la cançó, si jo recordo Andorra, ara fa ben bé un any i mig que ja la vam tocar sencera. Recordes aquell dia?
3: Sí, em recordo.
2: Que tu t'estiraves de la barba i dius, però has de tocar!
3: Com...
1: A tu no t'agradava aquesta?
3: No, estava bé, sí, em feia gràcia.
1: Era correcte.
3: Feia gràcia, sí.
1: Però i des del principi hi havia interacció? Perquè clar, ara jo em pregunto, sent la Ludwig, que ho jugueu tot molt bé, ara que hi ha un èxit concret amb aquesta frase, com nassos es juga perquè vagi a favor vostre en un concert? Perquè ja sabeu que ara, quan aneu a un concert, quan arriba aquest punt, hi haurà una locura col·lectiva.
2: Correcte. Hi havia interacció al principi, te'n recordes?
3: Sí, però crec que la feies tu al principi, no?
2: Et tries la gorra.
3: Exacte.
2: Perquè hi havia un vers que ha desaparegut que diu si estàs sonant bé, treu-te la gorra i fes així des del...
1: I ell es traia la gorra.
2: Uh-huh.
1: Però no hi havia la conversa aquesta.
2: No hi era, no. Això se'm va acudir, quan vaig escriure la lletra, se'm va acudir. I llavors vam anar a demanar-li, escolta, Xavi, que hauràs de cantar el disc. I tots rient, ja, posarem Xavi Starring, Xavier, el tècnic de so, no sé què, els crèdits del disc i tot això.
3: I sí, això. Sí. Bueno, la broma va anar fent-se gran una mica, no? Uh-huh. Sí, recordo com anar-se dient, vale, va, cantaré, no, serà single i hi haurà un videoclip. Va, doncs... Tot molt bueno, ja ho penso, ja ho miro, i de cop, mira, aquí estem.
1: I ara, com dius, no sé si des de en quin moment, tu respons tècnicament en el concert, o sigui, tens micro.
3: Sí, sí.
1: Hi ha la interacció.
3: Sí, sí, fem la interacció aquesta, sí, de la frase, la fem en directe.
1: I heu canviat alguna cosa des que hi ha el fenomen, o no? O feu el mateix que ja fèieu abans?
2: Fem el mateix.
1: Sí, el que deu canviar és la gent.
2: Sí, clar, no, ara és una bogeria.
1: Què passa en un concert de la Ludwig on hi ha aquest moment, ara?
3: Bueno, el Joan, el tècnic de llums, que també no té una cançó, però és igual d'important que jo, em posa un foco.
1: Iau!
3: Bueno, ens posa, perquè ja està al costat, normalment, també queda il·luminat.
2: Veritat.
3: I fem la conversa aquesta, no? Un diàleg.
2: Es va preparar un micro, el Xavi, per respondre.
3: Sí, és que algun dia me l'he deixat obert, després. Que
1: ah, sí o no?
3: Bueno, no estàs acostumat.
2: Va ser molt boig.
3: Sí, sí.
1: I es va sentir alguna cosa?
3: Primer hem de recollir aquella tarima.
1: Es podria integrar això a la cançó. Primer hauríem de recollir aquella tarima.
3: Bueno, perquè potser no és aquella la que hem de recollir aquell dia, no? Pot portar un equívoc. Però...
2: Ai, que bo, aquell dia va ser molt bo. No, però sempre surt molt bé. I és un moment que la gent... Bueno, no ho sé, tu els veus de més a prop, però...
3: S'emocionen, sí, sí.
2: S'emocionen.
3: Sí, sí. Després, clar,
1: i et venen a buscar tot, suposo, no? Perquè ja saben on ets, t'il·luminen, sí. Anem a mirar-lo amb ell. De cop potser és un dels moments en què deuen mirar menys al Quim i més cap a una altra banda.
3: Segur, sí.
2: Crec que tothom comença a mirar... A
1: dient, on està? On està? Perquè sempre estàs al mateix lloc, o no?
3: Acostumem a estar sempre...
1: En línia recta?
3: Sí, sí, sí, centre...
1: Més o menys al centre de la sala.
3: Sí, sí, allà estem. I si la gent, clar, després et ve a buscar, home, Xavier, què tal? I, clar, jo estic treballant, vull dir que això moltes vegades no ho pensen. Jo de recollir, de pujar a l'escenari, de seguir fent feina.
2: Això algun dia, recordo haver-ho dit pel micro.
3: Sí, sí.
2: Aneu amb compte perquè el Xavier està treballant. Ara, avui és un bon moment per tornar-ho a demanar. Està bé que aneu a saludar-lo, però penseu que...
3: Jo encantat, jo saludo tothom, vull dir, no tinc problema. Afegir,
1: i té bastanta mala llet. Per,
2: exacte.
1: Saps, per, si el veieu una mica antipàtic, no, és així. Ja.
2: Però la veritat és que no, que és estupendo el Xavier. Ah,
1: bueno, de fet, la cançó és, un, és una obra que és un carinyo directe amb ell, que no sé quina part de veritat és tota la història, diguem-ne, no?
2: Bueno, menys que no veu... Lo de la Ginebra és mentida.
1: Però no veu Ginebra ni veu res, o sí?
3: Bueno, va haver un canvi a la lletra per...
2: Va haver un canvi perquè rimés més. Sí, perquè el que barrejava... El Xavi barrejava...
3: Whisky cola.
2: Sí, sí. Però clar, el whisky no és transparent, aleshores no acaba de funcionar.
3: No, i la rima no funciona.
1: Bueno, a veure, podries haver dit que està una mica transparent, no, perquè hauria de ser més fosc si fos amb cola, però no funciona tan bé.
2: Es podia buscar. I al final també... És veritat,
1: però podria haver sigut literalment qualsevol cosa, que haguessis dit vodka, hagués sigut el mateix?
2: Sí, no?
1: Sí, clar. Un alcohol...
2: El problema és que vodka i Coca-Cola tenen una mica de rima, també, aleshores això embruta una mica. Ja. Posats a ser, posant-nos fins...
1: No, però hi ha una part de la cançó que ve a dir que deixa'ls a la Ludwig d'escolonets.
2: Sí.
1: Però això és literal o no gaire?
2: Això és bastant literal.
1: Sí, tinc per què?
3: No, bueno, tinc una mica de geni a vegades, no? Tinc aquest pics d'enfado.
1: Sí, t'enfades?
3: Bueno, això que deia abans el Quim, que són molt de tocar, que està molt bé, eh? Hi ha molts músics que, hòstia, a la que fan molts concerts, doncs, volen fer la seva feina, però ho toquen i marxen. I sempre tenen ganes de tocar, que està molt bé, però a mi a vegades em molesta una mica, perquè vols provar el baix, i no el baix, i tres guitarres i un teclat.
1: Voleu parar, nens? Nens! Voleu parar? Sí. Però, clar, la vida d'una banda és superimportant, precisament el tècnic de so, que t'arriba en un moment determinat, que no sé quan es va incorporar ella, però no és des del principi que ja...
2: Pràcticament.
1: Sí?
2: Sí, 5 anys ja. Jo crec que ja farà 5 anys. L'antic tècnic de so és el pianista, el Pau. I aleshores, quan l'antic pianista va deixar el grup, pues vam anar a buscar el Xavi.
1: Escolta, anem a posar més cançons del disco, tu.
2: Vinga,
1: va. Aquesta és una altra cosa. Ja ho he dit abans, però no haguéssiu dit mai que aquesta cançó funcionaria, ni aquest trosset especialment, però això també és la màgia de la cosa. Vull dir que a vegades tu llences una ampolla a l'aigua amb un missatge i cadascú que la llegeixi com vulgui.
2: Totalment. No, jo estic contentíssim, perquè al final és una de les lletres que, bueno, pues, que em vaig deixar anar, que la vaig fer llarga, que me la vaig treballar una mica, que parlava sobre un amic, una cançó que fa il·lusió de fer, però que penses, a ningú li agradarà aquesta cançó, perquè no és com, no entra dintre dels paràmetres de lo comercial, o això semblava. Mm.
1: En quin moment esteu, Quim? Perquè jo tinc la sensació que és molt dolç ara mateix.
2: Bueno, mira...
1: Ui!
2: Sí, completament. És a dir, jo
1: sí, però no.
2: Soc patidor.
1: Vale.
2: Però no, no, la veritat és que molt bé. Vull dir que està sent una meravella aquest any. Vull dir que anem a voltar per tot arreu de Catalunya i sempre ens havien tractat molt bé, però hòstia, ara notes una cosa... Per una banda, que la gent ens segueix sentint molt propers. Jo crec que coses com la història del Xavi i tot això seguim ensenyant-nos al món com un grup d'amics que els agrada fer música i que els agrada i disfruta la feina que fan i està molt bé. Però, per altra banda, també sento aquesta cosa una mica d'idolatria o de veure gent que ve i que ve molt connectada amb algunes cançons i que riuen i s'emocionen i que després ploren i es tornen a emocionar per lo contrari. I això, hòstia, impressiona, perquè cada cop és més gent i cada cop la gent... No per res, perquè sempre ha estat molt bé un concert de la Ludwig, però ara és una passada.
1: Et fa por, això?
2: Bueno, clar, sí... Perquè és un món volàtil, aquest, de la música, i al final jo, si no fos músic, no sé què collons treballaria, aleshores.
1: No tens habilitats més enllà de la música?
2: No. No, no.
1: No, eh?
2: No.
1: Zero?
2: Cap.
1: En cap camp?
2: En cap camp. Cap camp. No tinc carrera.
1: No tens carrera?
2: No.
1: Ni, però... ni intent de carrera?
2: Sí, sí, sí, tinc un parell d'intents. A més, eren carreres amb molta sortida, però bueno...
1: Veus? A veure quines eren?
2: Mala entrada. Jo vaig començar matemàtiques primer.
1: Uau.
2: Sí. Que m'agradava molt, però era molt difícil i em feia mal de cap. I després un altre, magisteri. Mm. Però bueno, si no m'apuntaré, no, el Xavi d'una classe...
1: Perdona, s'assembla a una castanya, eh?
2: Sí, efectivament.
1: No?
2: Sí, sí, va bueno, bé. En fi, és el que té, és el que té.
1: No, però saps què he pensat? Que notaves com la pressió aquesta de que la gent se senti la banda fins i tot massa seva o massa en sèrio? Hi havia una part de la cançó d'una lletra de la cançó d'Oasis que deia allò de no posis la teva vida en... ui, com era allò? En mans d'una banda de rock que ho enviarà tota la merda un dia o altre, no? Notes una mica aquesta pressió? De ser massa grans, ja?
2: No de ser massa grans, però d'haver d'aprofitar el moment.
1: Ja.
2: De dir, ara encara no som massa grans, però i mai ho serem. Al final vivim i treballem a Catalunya, i Catalunya és petit, ja. I això mola. Vull dir que mai ens entraran fans pel balcó com el Paul McCartney. Gràcies a Déu. Ni coses d'aquestes, és veritat.
1: Sí, sí.
2: Però bueno, també Catalunya té això, que és petit, aleshores et pots acomodar bé en la teva posició mitjana, però clar, ens trobem en un moment una mica de disjuntiva, no? Perquè estem picant una mica més amunt del que esperàvem picar.
1: En una banda que fora de micròfon em dèieu fa... Bueno, o m'ho heu dit ara amb el micro obert, jo no ho sé. Que fèieu locals pràcticament sense escenari. Fa no tant de temps, no?
2: Clar, fa 5 anys la realitat era una altra i tocàvem 80 dates l'any per mantenir-nos.
3: Sí, sí. T'ha canviat bastant.
1: Té algú de xoc tèrmic, això, diguem-ne? De cop un... Hòstia, això com ha passat, això?
3: És preu natural, potser, no? Vull dir que s'ha anat fent gran tot. Cada gira una mica més, places més grans i... Jo ho he viscut bastant així. Vull dir, jo al final hem crescut tant jo com a tècnic com vosaltres com a grup. Vull dir que hem anat molt de la mà i crec que més menys hem anat... fent els passos que tocava bé, no sé si toquen,
2: sí, que però... no ens n'hem saltat cap, no? Que això està bé, vull dir, ho hem après nosaltres, vull dir, que no ens ha agafat d'aquí algú i ens ha dit aquest us farà tècnica, aquest us ensenyarà tot, vull dir, que hem començat de lo más bajo i fins aquí hem arribat, fins al Canet i demà, i ja està, no sé.
1: Aquestes coses que ara de cop grups catalans puguin omplir, saps, escenaris molt, molt grans.
2: Grup català, de moment.
1: Bueno, sí, clar, però tu estàs pensant en Oques Grasses, no?
2: Sí.
1: Clar. Però, bueno, Palau Sant Jordi ja no és grup català.
2: No,
1: per exemple,
2: és veritat.
1: Ja
2: és
1: són
2: veritat,
1: uns quants. Que això, si tu tires a l'any 2000, posa-hi 10, 10? Sí, 10, 15? No, més i tot? Era zero.
2: Jo crec que ni els Manel ni el Charango en el seu moment van tenir-ne ganes d'això.
1: Ja, cap si ho haguessin intentat, creus que haguessin...
2: Per motius molt diferents, perquè els tarannars de les dues bandes són molt diferents, però... A veure, l'últim concert de Manel va ser a Galícia.
1: Mm.
2: Ens entenem.
1: Ja. Ja. Que no tenien aquesta intenció. Vol dir que això tampoc vosaltres.
2: Bueno, no ho sé. És diferent.
1: Mm-hmm.
2: Però bueno, crec que tots els grups catalans piquen sostre de maneres diferents i tampoc vendre 60.000 entrades és un èxit inferior a que el Pep Guardiola vingui a cantar
1: els millors professors europeus.
2: Els millors professors europeus. Jo què sé, cada grup té un Everest.
1: Quin és el teu? O el vostre?
2: Jo què sé, que el meu tècnic de so es faci famosíssim.
1: Posa'm en un altre, va.

0: el disco a mi m'encanta, és veritat, i ara, mira, ja ha passat 4 mesos, més, gairebé 5. Tot i que trobo que hi ha cançons que tenen aquest aire nostàlgico, amors fosquets, amors mig trencats, dubtes. A mi el d'enganyar-te em trenca per la meitat. O sigui, crec que és una cançó que moltíssima gent ha tingut aquesta sensació del dolor aquest de dir, ara ja, i com ho arreglo jo això ara, no? Això és moment vital, això és moment... Bueno, mai se sap aquestes coses, apareixen?
1: Sí.
0: O què és?
1: Bueno, mira, jo tenia ganes de fer un disc una mica més cru, una mica més humà, més com en primera persona, com si diguéssim...
0: Per què? Perquè la Ludwig era més divertimento i jajaja, o no?
1: Bueno, molt cançons molt narratives.
0: Vale.
1: I volia buscar una mica més la qüestió sentimental i he descobert aquí, vull dir, vaig disfrutar molt escrivint aquest disc. Una mica més trencat, una mica més desgarrat, una mica més honest, que hi haurà gent que el trobarà menys honest, perquè pensarà que l'he escrit més pensant en l'opinió i en el voler accedir a un públic que no tenia tal. Però la veritat és que m'ho vaig passar molt bé. Hi ha com una cosa una mica més de canviar com em sento com a escriptor i pensar menys escriure com el Cisa i pensar escriure més com... Pues com algú que escrivi novel·les o contes, no sé, com si ara volgués acostar-me més al Quim Monzó. Jo què sé, estic dient una tonteria.
0: No, però està bé, està bé.
1: Una mica més de...
0: Però sempre penses en algú, en aquesta idea de... Hòstia, això com ho hagués fet el Cisa o com ho hagués fet això, o no?
1: Bueno, sí, jo crec que això amb totes les feines passa, no? Vull dir que tota l'estona anem mirant de reull els que són coetanis nostres i mirem adoració als que van passar per davant.
0: Clar.
1: Fa més temps.
0: I aquests que has dit, clarament, Cisa ho era, Monzó sí. Ho és.
1: He dit dos, justament, que tampoc no són els que més tal, però sí.
0: Bueno, Déu-n'hi-do, Cisa bastant.
1: Cisa bastant, i ara més de riba.
0: Sí, però és veritat, això n'havíem parlat molt, també.
1: Cisa és... No se li pot dir res a Cisa. Per mi, masses acordes, però és un geni.
0: Masses acordes.
1: És un geni.
0: Anirem acabant, només diré que la Ludwig és de les poques bandes actuals, diguem-ne, clàssiques, en què tot és en directe, sense bases, que aquí és una cosa de les dificultats que el Xavi té fent de tècnic. L'Arnau Balluer el teníem aquí fa una setmana o dues, el membre fundador i bateria de Manel, que ha tret una cançó que comença un camí en solitari, i ens deia això.
2: I amb la Ludwig va ser molt guai, perquè és un tipus de producció que avui en dia ja no existeix gaire, que és que et vingui una banda amb la cançó que ja la saben tocar perfecta i que bàsicament la teva manera de produir és decidir si poses aquest micro o aquest altre i dius quatre coses a nivell musical, però que en fi, que tots ho fan molt bé ja.
0: D'allò ja va.
2: Sí. Com que és una cosa que s'està perdent, suposo que ara també deu estar tornant una mica.
0: Però, el que s'està perdent?
2: Bueno, que les últimes produccions que he fet són molt d'algú que et ve amb una idea de lletra, però és com anem a fer-la des de zero i també mola que et vingui una banda que està assajant, la cançó ja està, diguem, i que al final el llistó està molt alt i el repte és més complicat d'arribar a millorar allò perquè ja estava molt guai i això és una cosa molt a l'antiga, no?
0: Se li llegia, el repte és no espatllar-ho, no?
1: Ja! Yeah.
0: De voler-hi afegir alguna cosa perquè s'ha d'afegir alguna cosa.
1: Li va sortir molt bé.
0: El què?
1: La cançó aquella que ens va produir, sí.
0: Quin era? Ara no sortirà el nom, no?
1: No,
0: ara no me'n recordo, ja, ara m'ho diran. Ara m'ho diran.
1: De pacotilla.
0: No pateixis. Però bueno. Sí, en la producció, vols dir, li va sortir molt bé, eh?
1: Sí.
0: Ho sento, carinyo, em diuen.
1: Ho sento, carinyo, gràcies.
0: Sí. Aquí Clara Molins, que està a tope. Acabo només amb una... Em pots tornar a posar el Xavier, sisplau, a veure si el podem... És que clar, hem vingut aquí per jo. O directament el tros, Adrià. Perquè li faré la darrera pregunta al protagonista de la cançó.

0: Del 0 al 10, com de fart estàs que t'ho diguin? Ja no que et passin, que et diguin alguna història de brometa d'això.
1: No, 3.
0: 3.
1: No estic gaire fart.
0: Encara és moderat.
1: Sí.
0: Estàs mentint.
1: No. Una amiga l'altre dia em deia que estic dissociat, que realment no ho estic vivint gaire amb mi, no sé. Jo és que ho veig com... Hi ha una distància estranya, no? Perquè és ben bé sóc jo, però tampoc del tot. No, no, m'està bé. De moment no, no estic
0: de moment fart. Està bé. Si es complica, llavors igual n'haurem de parlar.
1: Exacte.
0: A veure,
1: no,
0: Quim,
1: crec que es complica.
0: També hi ha una altra cosa, Quim, que és que això és un altre... Jo, si fos ell, diria això és un altre preu.
2: Ah, mira.
0: Saps què et vull dir?
2: És veritat.
0: Agafar el micro, no sé què, que t'apuntin als focus, no sé què. Jo sóc un tècnic, a mi no em toqueu els nassos.
2: Pues a veure si n'has de contractar un tècnic al Bundó, perquè...
0: Senyors, sempre és un gust veure-us. Quim Carandell, el frontman de la Ludwig Band, amb aquesta cançó que s'ha fet absolutament viral, i en Xavier Millar, que és el protagonista de la cançó, l'home que contesta a les preguntes inefables del Quim Carandell, és el tècnic de so de la Ludwig Band, efectivament, perquè la cançó es diu així. Xavier, el tècnic de so, i és literalment així. És així. Moltíssimes gràcies, de veritat.
2: Un plaer, com sempre.
0: Que vagi bé.
1: Moltes gràcies.
0: Apa, adéu-siau.
3: Així sona. Reconcentrat.
4: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i queda atrapat al moment, com un amor. A primer preu.
5: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
6: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
7: Sona bé.
6: 4,3 litres de consum al 100.
7: Sona Qashqai e-Power.
6: I el 0% TAE.
7: Sona que estreno un Nissan.
6: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
10: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus. Ben.
11: El nou Moda 9 superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
3: Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

El gran Arnau Tordera i els seus obeses ens porten fins al següent tram de Reconcentrat. Protagonisme pels taloners i la visita d'un seccionista habitual, d'en Marc Llibre, que cada dilluns repassa el cap de setmana. Repassarem com va ser el balanç d'aquest cap de setmana passat en la visita el dilluns del Marc Llibre a l'estudi amb els taloners. Vinga, som-hi! Ara el Reconcentrat, Marc Llibre.

0: Com cada dilluns, repassar l'actualitat del cap de setmana i ho fem amb el nostre estimadíssim, la veu més greu de tot a Molins de Rei, que és Marc Llibre. Bona tarda!
1: Bona tarda! Vull trencar una llança a favor de l'Alba Segarra.
0: Ai.
1: Que és veritat que parla com a vegades com si s'hagués despertat d'un coma, però... però en noruec es diu Holland.
0: Es diu Holland?
1: No Holland.
0: Perdona.
2: Exigeixo. A les... a dos quarts i
0: Llibre.
2: Cinc.
0: Me l'acabes de liar, Llibre.
2: De les quatre de la tarda.
0: Quina hora has dit?
2: Dos quarts i cinc.
1: Veus el que et deia? Del coma.
2: De les quatre de la tarda. Me'n despistos tu ara, que si no rebràs.
0: Però...
2: que Guillem, Estadella i no sé què més...
0: Sancho.
2: I Sancho es disculpi per riure d'una persona que l'únic que ha fet és respectar la llengua mare d'aquest jugador
0: quina
2: de futbol.
0: Quina llengua és?
2: El noruec. Perquè jugava a Noruega. Contra Brasil. No. I va guanyar Noruega. I ell va fer gols perquè és el millor delanter del món i no el podem comprar perquè no tenim diners.
1: Ara...
0: vale, llavors, és Holland, eh?
1: Sí, això diu el Google.
0: Pues demano disculpes al Bassagarra.
1: Bueno.
2: Que guai!
1: Jo li seguiré dient Holland, eh?
0: Però, no, bueno. Clar, però és que, de fet, la cançó... podem recuperar la cançó, tenim la cançó de Holland.
1: Sí, diu Holland.
0: Que diu Holland, vull dir, així li diuen, mira, és aquesta, ja ho veuràs.
2: O l'han fet
0: aquesta
2: als Estats
0: cançó,
2: Units?
0: No, als Estats Units no, jugar al Manchester City l'han fet els aficionats de...
1: anglesos.
0: Anglesos, sí.
1: Clar, aleshores igual tampoc se van pronunciar-ho, no ho sé.
2: Però si condueixen per l'altra banda. M'encanta dir això.
0: Bueno, disculpes, Donada, escolta.
2: Acceptadíssimes.
0: Anem a repassar, no?
1: Sí, el boi pitjor del cap de setmana, com sempre.
0: Fot-li. A veure, quines han estat els festivals del cap de setmana?
1: Doncs aquest cap de setmana hem tingut el Vida Festival i el Canet Rock. He estat els dos.
0: Què dius?
2: Au,
0: perdona.
2: Au.
1: Divendres al Vida.
0: Però aquí toques pela, eh?
1: No, m'han convidat els dos.
0: T'han convidat?
1: Sí, perquè
2: una,
1: una persona
2: llocs,
1: mig
2: tu?
1: Famosa, ja.
2: Però en quin rol et conviden? Com influenciador, comunicador...
1: Com alcohòlic.
0: Com a yonqui.
1: Necessiten gent que begui. I, doncs
0: i em porten a tu perquè sempre hi ve gent amb la mà plena, no?
1: Com funcionen les barres de bé.
0: És molt bé.
1: Bueno, per qui no hagi estat mai al Vida, com us l'heu d'imaginar, doncs és una mena de casa rural per pijos i modernets. I el Canet Rock és com la festa del Club Super 3, però amb alcohol, pols i moltes estelades. És al·lucinant la quantitat de gent amb estelades que hi ha.
2: Ha tornat l'estelada.
0: No ha tornat, jo crec que sempre hi ha estat, però només surten pel Canet Rock i aquestes coses.
2: No, perquè ahir molta gent que venia de veure... ahir no, abans d'ahir, molta gent que venia a veure el tour que passava per aquí al mig de Barcelona, molta estelada de la Blava, molta estelada.
0: Sí.
1: La Convergent, no?
2: Sí, exacte. Aquesta gent no se'ls ha explicat gaire bé tots els últims anys com ha anat o què onda.
1: Ningú ha entès res. El que passa és que la gent del Canet és menor d'edat, no pot votar, aleshores ens és igual.
2: Ens és igual que portin la Blava,
1: saps? És igual. A veure, porto una mica d'anàlisi del que vaig veure i el que més em va sorprendre dels dos festivals. Comencem pel Vida, això es fa en una mena de masia situada a Vilanova i la Geltrú, que això em va agradar molt perquè l'olor a merda de cavall camufla perfectament l'olor de suor de persona.
0: Important, t'he de dir que està molt a prop al Vida, bueno, no, relativament a prop, no està al costat, però sí que hi ha la deixalleria de Vilanova i la Geltrú, que quan surts de la C15 amb el cotxe, de cop i volta ve la farada de merda, doncs pot ser que, depèn de com bufi el vent, pot ser que arriba, eh?
1: Sempre és millor que la suor humana, qualsevol olor. Aleshores, bé, em van agradar molt les actuacions musicals, vaig gaudir de quatre concerts molt bons, que seguidament us explico. El primer va ser el grup d'Indi, Sidoní.
0: Home, boníssims, per favor, amics del programa.
2: I amics del programa,
0: exacte,
2: més
0: macos.
1: Em van encantar. Em va sobtar molt que van dir que portaven des del 1997 tocant. Jo els vaig conèixer fa relativament poc, vull dir, no s'han vengut gaire bé, però bueno. Seguidament vaig veure la Lia Kali.
0: Sí?
1: No tenia ni idea de qui era aquesta noia, però em va agradar molt també, perquè em va semblar una barreja molt potent entre la Bebe, la Mala Rodríguez, la Rosalía i la Peixatera de Torrente. No se'n tenia gaire bé res.
0: No, home, no.
2: Hòstia, és que aquests festivals, que ara és la nova manera d'anar, escolta'm, és com una espècie un bufet lliure de sushi, tens una miqueta de tot, serveix com aquest bufet lliure per provar alguna cosa que potser no et ve de gust.
1: Exacte.
2: És la part bona d'aquests festivals.
0: Però el meu dubte és que quin rotllo portes? Que ara ets crític musical?
1: Sí, avui vinc una mica de... bueno, estic fent periodisme al final, he anat allà i ara us porto el millor. Després vaig veure el Ludwig Band, que no els havia vist mai en directe i són molt bons. De fet, crec que estem davant del que podria ser el grup referent dels propers anys a Catalunya.
0: Són molt bons, sí.
1: Això sí, abans de ser-ho potser estaria bé que algú revisés el congelador del cantant, perquè és clavadet a Jeffrey Dahmer. Aviam si amb les presses descobriran que és el caníbal d'Espolla. I vaig acabar escoltant Guitarrica de la Fuente.
0: Oh!
1: Em va sorprendre perquè és molt intens.
0: Sí?
1: Sí, més que un jugador del Getafe.
0: A mi se'm va dir que... Tinc amics que van anar i em va dir... Ostres, jo patia per Guitarrica de la Fuente perquè sona molt bé en el disco a Spotify i la gent patia perquè sonés igual de bé i diuen que...
1: Bé,
0: no.
1: Jo el que passa és que vaig tenir una sensació i és que no toca tant la guitarra com per fer-se dir Guitarrica. És veritat que jo em dic llibre i llibres no n'he tocat gaire,
0: vale,
1: tampoc.
0: Vale,
1: vull dir que a vegades els noms no són representatius.
2: Jo em dic Segarra i soc de l'Urgell. Clar. Fixa't quina cosa enganyosa.
1: És que a vegades no són representatius, almenys que et diguis Rufián o Quico Matamoros, que aleshores sí que més o menys...
2: Però a mi un cop em van dir, jo no toco la guitarra, però em podria dir Guitarrica, però un cop em van dir que tenia un cos com una guitarra molt bona curva. Guitarra espanyola, em van dir que hi havia treu-lo d'espanyola i està tot bé. Potser Guitarrica ve d'això. De Guitarrica.
1: No, la porta penjant, el que no la toques. La porta de collar.
0: Van intentar lligar amb tu dient que tenia forma de guitarra.
2: A Irlanda.
0: Però jo trobo que és la pitjor manera per lligar amb algú.
2: A Irlanda.
1: A la fàbrica de Guinness.
2: No, espera. A Irlanda, un noi d'Aràbia Saudí.
0: Perdona?
2: A Irlanda, un noi d'Aràbia Saudí. Em va dir... que jo era molt guapa,
0: sí?
2: Perquè tenia cos de guitarra espanyola. Em va dir, baixeta, petita i moltes curves.
0: Sí, però un moment,
1: la isla de les
2: tentacions. Ho has fet. Everything but.
0: Everything but.
1: Wow.
2: Perquè, nen, m'has dit, espanyola, baixeta...
1: Cos de guitarra.
2: Qui vol tindre un cos d'una guitarra? Tu has vist una guitarra, està per veure.
0: Ja, no té coses bones, eh? Vull dir...
2: No, i el tio em va mirar en plan, què? Anem?
0: Follem?
1: Et va tocar les cordes, no?
2: No, em va tocar res. No em va tocar res i jo li vaig dir, necessites millora? Torna-te'n allà.
0: Per mi ets més un ukelele.
2: Vols que et digui quin instrument ets tu? Tu has vist aquell trombó que li posen la mà per dins per fer-lo sonar de tant?
3: La puta.
1: Bueno, ai, del Canet Rock poques coses, poques sorpreses, sí, més enllà de que no l'organitza la Juliana Canet, ni hi ha rock, que és una cosa bastant sorprenent. Bueno. Mateixos grups de música dels últims anys.
0: I que no es fa Canet de Mar.
1: No, em sembla que sí.
0: El gran terme d'on hi és Arenys de Munt, si no m'equivoco.
2: Què m'estàs dient?
0: Arenys de Mar, diria, eh?
1: No,
0: sí,
1: diria
0: això que alguns miri, però diria...
1: Google Maps fica Canet de Mar, eh?
0: És frontera, em diuen, però...
1: Hi ha un polígon allà industrial que no sé ben bé.
0: Però allò hi és Arenys de Munt.
1: Allò és Arenys de Munt.
0: Sí,
1: on em van cobrar per aparcar el cotxe és Arenys de Munt, no?
0: Ah, doncs.
2: Al final resultarà que el faran a Girona.
1: Hi ha uns pagesos allà que tenen uns terrenys que t'atraquen.
0: Perdona un moment, això jo no sabia.
1: Sí, jo vaig anar amb el cotxe i de cop vaig entrar dintre d'una mena d'escampat, que entenc que era d'algun pagès de la zona, i un senyor molt amable em va dir que li fes un bisum de 10 euros, perquè si no, doncs em rebentava el cotxe.
0: Un pagès,
1: em va dir. Sí, amb el gorro de pagès. Bueno, això, o una persona disfressada de pagès, no ho sé.
2: Bueno, en les dues opcions em sembla correcte. Quan vaig anar a Sevilla jo un any a la feria d'abril...
1: Sí, perquè són gorrilles, no?
2: Vaig aparcar el cotxe a fora del Mercadona, va vindre un i em va dir, m'has de donar 1,50 €. I li vaig dir, no t'he donat res. Em va dir, sí, perquè si no poden rebentar el cotxe, però si em dones 1,50 € no te'l rebentaran.
0: Oh,
2: i quan vaig entrar amb qui anava, que era sevillano, em va dir, és ell qui te'l rebentarà si no li dones 1,50 €.
1: A més t'ho diuen amb un bat de béisbol a les
2: mans. Clar, jo vaig pensar, és el millor negoci de la història.
1: Bueno, es diu coacció, bàsicament.
2: M'encanta.
1: Això ho va inventar la màfia.
0: Bueno, què més del Canet Rock?
1: Bueno, la mateixa premissa de sempre, la idea aquesta de veurem sortir el sol, que és una mica el lema del festival,
0: sí?
1: Que a mi em sembla una cosa en principi poc ambiciosa, tenint en compte que el sol surt cada dia sense interrupcions. A més, veure sortir el sol en un festival de música té poc mèrit, tindria mèrit si fossis Ortega Lara i estiguessis dintre d'un Zulo d'Eta.
0: Ja.
1: Però en un festival de música, escoltant buos, en principi, i comptes que pot passar, per això Guillem Soler sempre porta ulleres de sol, perquè ell sap què. Guillem Soler pot anar a renovar-se el DNI
0: i
1: que se li compliqui.
0: L'única persona de Catalunya que surt amb el DNI amb ulleres de sol.
1: Sí.
0: I amb la boina.
2: I la boina.
0: Home, vull dir... Guillem Soler és Guillem Soler, per favor.
2: I ara pensava, si mai es posa malalt, el pot substituir.
0: Sí.
2: Tinc el mateix timbre.
1: És veritat.
0: Sí. Escolta, a veure, què s'ha celebrat aquest cap de setmana?
1: Doncs el 4 de juliol, és a dir, els 250 anys de la independència dels Estats Units d'Amèrica, que té gairebé la mateixa edat que Pilarín Vallès. El dia en què es commemora aquell famós 4 de juliol de 1776 en el que el país de fanàtics religiosos agobiats pels deutes va signar a Pennsilvània la declaració d'independència i va proclamar la separació formal de l'imperi britànic. Naixent així una nació que fins a dia d'avui s'ha encarregat en cos i ànima de donar pel cul a la resta del món, representant amb orgull, barres i estrelles els conceptes imperialisme, capitalisme, cinisme i fi de putisme. Poca destacada la celebració, discursos anticomunisme de Donald Trump, col·lapse a les carreteres, cancel·lació d'alguns esdeveniments per culpa d'un fort temporal i un campionat de menjar hot dogs.
2: Oh!
1: Un esport que desafia la medicina en el que l'obesitat i l'idiotesa humana posen artèries i cor al servei de l'espectador. El guanyador d'aquest any es va fotre 66 hot dogs en 10 minuts.
2: Hosti, quin fàstic.
0: 10 minuts,
1: És a dir, 7 hot dogs per minut, o dit d'una altra manera, un hot dog cada 9 segons.
2: Hot dog, entenc, amb el pa i tot,
1: amb el pa,
2: i la seva salsa...
1: I salseta, i igual ceba d'aquella
2: croixent. D'aquella croixent, que està boníssima, per cert.
0: Per això els Estats Units són un país de veritat, perquè en 9 segons es mengen un hot dog i nosaltres en 8 segons vam fer el que vam fer.
2: Van estar més rato ell per menjar un hot dog que nosaltres independents, tio. Sí. Vaya merda!
1: Bueno, pues per això són la primera potència mundial i nosaltres és una merda.
2: I nosaltres, mira, tenim el Tour de França.
0: Sí. Ai, cuca. A veure, on hi ha hagut protestes aquest cap de setmana?
1: Doncs a Mallorca, concretament a la costa sud de l'illa, on milers de persones van fer una cadena humana de més de 4 quilòmetres per demanar que es protegeixi el paratge natural d'Estrenc. El govern balear, governat pel PP, que ja sabeu que vol dir Partit Popular o putes i puros, depèn del dia, ha aprovat una nova llei que podria posar en perill aquest paratge natural. La proposta vol deixar clar que no permetran que es torni a construir a peu de platja. Un crit en contra de la massificació turística i l'especulació immobiliària, que des d'aquí recolzem el 200%.
0: Totalment.
1: Dit això, com a català que va viure amb molta intensitat tot el procés independentista, tinc males notícies pels nostres veïns de les Illes Balears. Les cadenes humanes no funcionen, d'acord? Tampoc feu grups de Telegram ni giga fotos perquè sabem què passa. Us pagarà la policia, us haureu d'exiliar o encara pitjor, acabareu a la presó aguantant com un idiota, us crida cada nit allò de bona nit, Oriol.
0: Bona nit, Oriol.
1: Exacte. No sé com es diu en mallorquí, però bueno. Jo en aquest sentit copiaria els bascos, però bueno.
0: Sí, no?
2: Sora baixa, Marc. Sora baixa, Guillem. Es Guillem baixa. Es trombó.
0: Jo no mateix
2: estic. Satrumbó seria. M'he equivocat.
1: Satrumbó.
2: En diuen cotxo, del cotxe.
1: Ah, sí? Cotxo.
4: Bona nit!
2: Tomàtica.
4: Ens volem a casa!
2: Oita.
4: Llibertat!
2: Llibertat! Llibertat! Es tracta de... No he anat mai a Mallorca.
1: No, ja es veu.
0: Bueno,
1: ja.
0: Però...
2: No he anat mai a Mallorca, ni a Menorca, ni a cap illa en temporada alta.
0: Molt
2: perquè
0: bé.
2: Jo sóc una persona respectuosa que els hi deixo per ells.
0: I tu només vas a fer...
2: Per això puc fer miqueta de mofa ara.
0: Exacte. I també hi ha un tema de que tu t'han entrevistat a IB3, la ràdio d'allà.
2: Sí, perquè vull jo vaig anar al desembre a prendre el sol pelano a Ibiza.
0: Vull dir...
2: Mira... Vaig prendre el sol pelanos... Vaig prendre el sol pelanos, tot el sol pelanos, directe, pelanos o pels vagina, ai, de nou.
0: Però jo només...
1: Ja no saps per on entra, no?
2: Però saps, no? Controles, esforat, tu pots tapar esforat amb una mà, però sí, no, saps que entri per l'altra.
0: No creus que això potser és una mica...
2: Falton.
0: Falton.
2: Més sí. Falton és anar a invadir la illa, jo no ho faig, això em quedo a casa meva.
0: Bueno, ara quan posem nosaltres l'accent lleida, ai, que molesta, eh? Ara, però tu mira, ho pots fer, no?
2: El discriminat pot posar-se amb el discriminat.
1: Ui, cuidado, perquè això...
0: Ui,
1: pots acabar fatal. Sí, sí.
0: Això no acabarà bé, eh?
1: Això, sí, sí.
0: Des del que acabarà bo.
2: Una abraçada molt forta a Mallorca, que us estimo molt.
0: Bueno, i Menorca...
2: No, de totes les Illes Balears. Però avui parlem de Mallorca, a tope amb això, Mallorca. Feu cadena, però sobretot cremeu coses.
0: Perfecte. Quina està la sorpresa del cap de setmana?
1: L'aparició d'unes esferes misterioses en una platja d'Austràlia. Atenció, perquè aquest cap de setmana s'han trobat 6 objectes esfèrics de grans dimensions a la platja de Forest Beach.
2: Oh my God.
0: Forest Beach?
1: Al C6, les esferes misterioses de grans dimensions, els experts han descartat que siguin les boles de drac del Goku, que eren 7, i també han descartat que siguin els testicles de Guillem Estadella, que fins que es demostri al contrari, en principi jo diria que en té 2. No ho sé, tu m'ho diràs millor, Guillem.
2: Home, és que si només n'hi ha un, encara més preocupació, eh?
1: Bueno, Franco en tenia un, em sembla, si no recordo.
2: Sí.
1: Ara, si fos com el de Guillem, igual no... Sí, se li notava,
0: eh? Se li notava una miqueta.
2: S'hagués distret tant amb lo seu que no s'hagués estat de roquerietes.
1: Home, si és per la veu, jo en tinc 6, no? si funciona així...
2: A lo millor l'Estadella té en compte, saps les...
0: Podem deixar de parlar dels
2: meus ous? Les popes, de les mamelles de les gates i dels animals, perdona, doncs potser tot això promou...
0: No.
5: Estadella, se te va desinflar un huevo.
0: Escolta'm una cosa, el Canet Roc i el Vida, amb qui vas anar? Encara seguim en parella o no?
1: El Vida en parella i el Canet amb amics.
2: S'ha de combinar, eh?
0: Ai, cuqui.
6: Versió RAC.
7: Concentrat.
6: Clapés.
7: Vale.

Vinga, tanquem hora, que ja són les 8. Bonobos, on soc? Amb ells marxem fins al butlletí. Ara sí que us demanaré un aplaudiment. Ara, sisplau, un aplaudiment pels companys informatius que s'estan aquí deixant la pell per informar-vos del que passa a Catalunya. Us deixo amb ells i d'aquí una estona seguim per concentrat.

0: sap que hem acabat l'escola.
1: I tenim més temps lliure.
2: Ara que podem fer el que volem.
3: Volarem els pares amb la pistola d'aigua.
4: I menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
5: I escoltarem els contes de Reco.
6: A la piscina!
7: Al cotxe!
8: O a l'hora de la migdiada.
9: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
10: I, oh?
11: Els contes de Reco són dels Vivim del Cuento.
12: I són divertidíssims.
13: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
14: Els trobareu tots a l'aplicació i a reco.cat.
15: RAC 1 Podcast.
16: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adéu!
17: RAC 1.
18: Sí, hola, bon dia. Gràcies per trucar al Servei Català de Trànsit. El sí. Seu nom, sisplau?
19: Òscar Andreu, de la competència, RAC1.
18: Sí, jo el tinc aquí a l'ordinador. La setmana passada va enganxar vostè un embús a l'AP7, a l'alçada d'Hostalric, tornant precisament de la Costa Brava.
19: Sí, però...
18: Va arribar tard a fer el programa.
19: Sí, dilluns.
18: M'equivoco?
19: Sí, però aquest no és el tema, no vull parlar de mi.
18: Va trucar 157 vegades al Servei Català de Trànsit, tenint totes les converses gravades,
19: no
18: sé que vulgui que les fem públiques.
19: No.
18: Se'l sent dir moltes vegades, vostè no sap qui sóc jo. Amb to amenaçador.
19: No,
18: I realment, aquí al Servei Català de Trànsit no sabia...
19: No, a veure, un moment, no vaig fer...
18: Sembla que parlo amb algú que es pensa que ell no ha de fer cua a l'autopista perquè està per sobre de la resta de la gent.
19: No és veritat.
18: A la Costa Brava per poder agafar la seva barqueta i anar a fer una miqueta de snorkel a Cala John Cole.
19: Escolti, que no.
18: Snorkel, El busseig d'Escobar.
19: No!
13: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
20: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1 ara...
21: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
20: Escolta'ns al cotxe.
21: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
20: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
21: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
20: RAC 1. Notícies. Josep Moragas.
22: Bon vespre, són les 8 en punt. El foc Aigua Múrcia a la Vall de l'Infern ja ha cremat 108 hectàrees. Es tracta del tercer pitjor incendi en el que portem d'any, però encara podria anar més. Els bombers avisen que pot arribar a cremar entre 400 i 1.000 hectàrees. Els bombers concentren els esforços a frenar el flanc dret de l'incendi. Des del centre de comandament a Sant Jaume de Domenys, Reia Colomer.
23: Sí, a aquesta hora el flanc dret és el que s'ha obert més i continua creixent, això després d'haver aconseguit aguantar el flanc esquerre, que fa una estona era el que portava més de corcoll als bombers, i han centrat bona part dels esforços inicialment perquè avançava en direcció a unes urbanitzacions, i han ajudat també algunes vinyes que han contribuït a aguantar les flames. De fet, l'inspector dels bombers, Marc Sanz, explicava fa una estona a RAC1 que els camps llaurats també han donat un cop de mà.
24: Semiterrestres, ja en teníem el lloc a un quilòmetre i mig quan hem tingut aquests incendis aquests últims dies. Vull dir, és que ha sigut rapidíssima l'actuació, però clar, està amb una gran massa de gestió forestal i no hi ha cultius al voltant. Vull dir, per això corre tan ràpid, no?
23: En total, ara mateix estan treballant sobre el terreny 42 dotacions terrestres, 9 d'aèries i uns 200 bombers. També venen cap aquí dos hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica. El foc avança ràpid en direcció nord-est i ha generat focus secundaris a uns 200 metres. En algun moment les flames han arribat a avançar a 2 km per hora, molt per sobre de la capacitat d'extinció dels bombers, però ara la perspectiva, diuen fonts del cos, és millor que a primera hora de la tarda, quan ha començat l'incendi.
22: El foc que s'ha vist empès per la marinada, ajudat per les altes temperatures i la baixa humitat, el que ha fet que hagi avançat amb molta força. Coneguem l'estat de la meteorologia. Abel Caral, com evolucionarà el temps en aquesta zona?
25: Doncs de mica en mica la temperatura d'en baixant. De fet, ara mateix ja estem per sota dels 30 graus, tot i que encara amb temperatura alta. I la humitat va pujant. Aquesta és una altra bona notícia, ja el 50%. Aquesta és la tendència a les properes hores. Va baixant la temperatura, tot i que li està costant pujar la humitat i afluixa el vent. Encara bufa amb una certa insistència, més que no pas intensitat, encara es manté, però ja amb menys força que no pas a les 2-3 de la tarda. Evidentment, la temperatura baixarà més ja quan es faci de nit, pujarà la humitat, i el vent ja serà doncs, pràcticament testimonial. De cara demà, atenció, però, perquè les condicions tornaran a ser dolentes. Tornaran a pujar ràpidament la temperatura al llarg del matí. Avui s'ha arribat a 35 graus a Aiguamúrcia, demà també 35-36 graus de temperatura màxima i, evidentment, a mesura que pugi la temperatura, baixarà la humitat. La bona notícia és que demà el vent de matinada bufarà amb menys força, però de nou, a partir del migdia i al llarg de la tarda, es deixarà notar.
22: Els bombers encara no tenen cap hipòtesi sobre el que ha provocat el foc i continuen investigant la causa. Amb tot a més, aquest confinament que continua, 2.500 persones als municipis d'Aiguamúrcia, Querol, La Llacuna, Pontons i Torrelles de Foix. També s'han confinat diverses urbanitzacions de la zona. Protecció Civil demana tancar portes i finestres i no sortir de casa i, a més, també evitar desplaçaments per la zona i tocar el 112 número d'emergències si calgués. Un avís als mòbils que també s'ha rebut a altres poblacions on el foc està ben a prop, com el pont de l'Armentera, on no hi ha ordre de confinament. Corresponsal de RAC1 al Camp de Tarragona, Marina Pérez Got.
0: Continua la preocupació arran de l'incendi que avança amb força a Aiguamúrcia i ja crema 80 hectàrees. Els veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles del Foix continuen confinats. Els municipis del voltant també han rebut un SLR perquè tinguin precaució, com és el cas dels veïns del pont d'Armentera. L'alcaldessa Montserrat Feliu explica que aquesta situació els té amb incertesa i preocupació.
1: Preocupats perquè quan ha començat doncs, la columna de fum era tremenda. Des d'interior he trucat a la delegada perquè m'informés de com estava la situació i a l'alcalde d'Aiguamúrcia. I doncs, estem preocupats tant per Aiguamúrcia com per Querol.
0: Comenta.
22: Anem ara mateix cap al centre de comandament a Sant Jaume de Domenys amb Laia Colomer, on sembla que comença aquesta tensió mitjans per aquest incendi d'Aiguamúrcia.
23: Exacte, una atenció mitjans del cap de la regió d'emergències de Tarragona, Albert Castellet.
2: Molt bon dia. Doncs tenim aquest tercer incendi aquí a Aiguamúrcia, després del que vam tenir dimecres, que déu-n'hi-do el que va cremar, el d'ahir, que al final va ser poca cosa, i aquest avui que ha començat amb força i que encara el tenim actiu. Estem treballant intensament amb el flanc esquerre, que era el prioritari, per evitar que ens saltés la carretera, que això sembla que per ara ho tenim aconseguit, però l'últim...

0: De fet, hi ha entrat una mica el terme municipal de Pontons, i el franc esquerre tampoc el podem oblidar, perquè si s'obrís ens podria arribar cap a Ranxos de Bonany. En tot cas, aquí les indicacions sempre, tenim tots aquests municipis confinats, si us plau que tothom es confini a casa, i tot i que per ara sembla que no arriba o arribarà segurament, doncs, que la gent tingui precaució en aquest sentit.
1: De moment no es preocupa cap organització Bonany o alguna altra zona?
0: Està molt just la de Bonany i la de Ranxos de Bonany. Llavors, ara per ara estem allà, esperem que no arribi, però en tot cas, si arriba, les consignes de sempre, tothom confinat a dintre casa, que és la manera més segura de sortir-ne bé.
2: Parlava de dues complicacions, principalment el terreny per els processos i també pel vent, no sé si encara es manté.
0: Sí, és el vent. Avui teníem una marinada reforçada, i evidentment doncs, això ajuda a tirar l'incendi, però sobretot el terreny és un terreny dolent. Dels tres incendis que hem tingut aquí, aquest és el que potser estava col·locat en pitjor lloc, amb molta massa forestal i lent de treballar.
2: Ara vostè ho deia, tres incendis en menys d'una setmana. No sé si ja tenen indicis de què hauria pogut provocar aquest foc, i si el fet que n'hi hagi hagut tres en una setmana és un incident fortuït o pot haver...
0: Tot el que és investigació ho fan agents rurals o Mossos, per tant nosaltres no tenim informació.
1: Som agents rurals?
0: Sí.
1: Agents no cognom i càrrec?
3: Hola, bona tarda, sóc Antoni Mestre, sóc inspector del cos d'agents rurals i sóc el cap de guàrdia a l'àrea regional de Tarragona.
1: Si t'expliqués una mica les hectàrees i també el fet que...
3: L'inici d'aquest incendi ha estat al municipi d'Aiguamúrcia. A hores d'ara, la superfície aproximada estaríem parlant d'unes 114 hectàrees. I tot i que ha començat al municipi d'Aiguamúrcia, el gruix està situant-se als municipis de Querol i Pontons. En aquest cas, tota la superfície, gairebé el 99%, és superfície forestal arbrada. No està afectant en cap espai d'interès natural, però sí que la superfície que tenim de massa boscosa en aquesta zona és de milers d'hectàrees, o sigui, l'afectació podria arribar a ser de milers d'hectàrees. A nivell del que són la investigació de tota aquesta recurrència d'incendis, el cos d'agents rurals, juntament amb Mossos, està fent la investigació, i a hores d'ara encara no descartem cap hipòtesi.
2: Per tant, no heu trobat cap incident, cap...
3: Estem diferents línies d'investigació, diferents indicis. Hi ha diverses sospites a dia d'avui amb les xarxes socials, hi ha molt de rebombori, tenim diferents línies obertes.
2: Ens deia milers d'hectàrees, possible afectació, no sé si podem concretar una mica.
3: És per veure la magnitud, tot i que no afecta un espai de natural de protecció especial o un EIN o xarxa Natura 2000, algunes zones de Catalunya tenen una continuïtat forestal molt gran, i aquest és un d'aquests llocs on la continuïtat forestal és extremadament gran.
1: Perquè el potencial, s'havia dit 400 hectàrees, encara és el mateix? O...
0: Jo crec que pot ser bastant més, no ho tenim calculat, almenys no tinc les dades aquí, però és la veritat que si se'ns obre el flanc dret cap a Mas Vermell o cap a Pontons, allà hi ha molta massa forestal, com deia el Toni, això se'n pot anar, jo crec que algun miler d'hectàrees, però en tot cas no ho tenim comptat.
1: I sí que us preocupava que havia avançat com molt ràpid, no? Sobretot les primeres 2 hores, no?
0: Ha començat molt ràpid, portem molts dies de calor, molta sequera acumulada, i tot i que avui no era dels pitjors dies, doncs ha començat amb molta força. La columna inicial era intensa, fosca, etc. Després ha baixat una mica d'intensitat i semblava que el podíem intentar estabilitzar, però ara encara estem treballant fort el cap flanc dret, sobretot, que és el que se'ns podria obrir cap a Pontons.
4: Podria confirmar quins efectius estan ara mateix treballant?
0: No tinc les dades aquí, però podem calcular sobre la quarantena de vehicles segur, o algo més. Ara reduït, sempre comença correntment, ara menys, però així i tot això no vol dir que no hi hagi risc, que algun dels focus secundaris o algun dels flancs que se'n obre pugui tornar a córrer.
3: Si em deixeu...
2: En castellà nosaltres us demanaríem...
3: Jo només voldria remarcar una cosa, que afegir la gran tasca que fan els ajuntaments en fer franges de protecció al voltant dels municipis, de les urbanitzacions, i en aquest cas l'Ajuntament de Querol, en el qual l'any passat va fer una gran tasca amb aquestes franges, que segurament serà de gran ajuda a les feines d'extinció dels companys.
5: Molt bé.
6: Doncs aquesta era l'atenció als mitjans dels bombers i als agents rurals, que han explicat que aquest incendi...

0: començat Aiguamúrcia continua actiu, tant el flanc dret com el flanc esquerre continuen actius. Sí que han aconseguit aturar força el flanc esquerre, que és el que avançava cap a unes urbanitzacions, però encara queda algun punt obert. També el flanc dret continua avançant, i tot i que ha començat Aiguamúrcia, com dèiem, aquest foc avança cap als municipis de Querol, que és a l'Alt Camp, i de Pontons, que és a l'Alt Penedès. Ha cremat, ara ens ho deien els agents rurals, de moment unes 114 hectàrees, i treballen una quarantena de dotacions terrestres, uns 200 bombers i també 9 mitjans aeris. Com dèiem, venen cap aquí també 2 hidroavions del govern espanyol, i ara ho sentíem també de part dels agents rurals, ho hem dit durant aquesta tarda. És el tercer incendi a la zona en menys d'una setmana, i com diuen els agents rurals, també amb els Mossos d'Esquadra, estan investigant què els pot haver provocat, i segons ens han dit ara els agents rurals, no descarten cap hipòtesi.
1: Gràcies, Laia Colomer, des del Centre de Comandament a Sant Jaume de Domenys. Seguirem pendents de l'evolució d'aquest foc que s'ha declarat a la Vall de l'Infern aquesta tarda, i on els bombers hi treballaran tota aquesta nit. I a tot això també, amb tot aquest foc, amb tota aquesta afectació que hi ha hagut, el Servei Català de Trànsit ha tallat completament la carretera T244 entre Aiguamúrcia i Querol. Coneguem ara l'estat del trànsit a aquesta zona i també a la resta del país. Fins ara, què?
2: Doncs en aquest moment les retencions de tornada del cap de setmana es concentren a l'autopista P7 en sentit Barcelona. Hi ha aturades en el tram nord de Sant Feliu de Buixalleu a Sant Celoni, i més endavant entre la Roca del Vallès i Granollers, i de Montornès a Mollet del Vallès. En el tram sud, en el tram del Penedès, destaquem aturades entre Castellví de la Marca i Olèrdola, i també entre Vilafranca i Avellinet del Penedès. També destaquem altres punts amb aturades, com a la Costa Brava, retencions a la C31 de 5 quilòmetres a l'altura de Santa Cristina d'Aro, i també aturades als accessos nord de la capital catalana, amb aturades a la C31 a Badalona arran d'un vehicle avariat d'entrada a la capital catalana, i també complicacions a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet per un altre vehicle variat que ja ha pogut ser retirat. Acabarem situats a la demarcació de Tarragona, perquè continua tallada la T244 entre Aiguamúrcia i Querol per l'incendi forestal d'aquesta zona. De moment això és tot. Bona tarda.
1: I ara els esports amb Jofre Roger.
3: En joc la final masculina de Wimbledon entre el número 1 del món Jannik Sinner i Alexander Zverev. De moment 2-16-1 per l'italià. Ara mateix s'està disputant el quart set. Més coses. Avui s'ha disputat la novena etapa del Tour de França. Una jornada de mitja muntanya amb pujades i baixades en què l'organització ha suprimit els 30 primers quilòmetres per culpa de les altes temperatures. El neerlandès Mathieu van der Poel ha guanyat l'etapa, i a la general l'eslovet Tadej Pogacar continua sent el mallot groc a 2 minuts i 42 segons del danès Jonas Vingegaard. Demà, jornada de descans, i dimarts es reprendrà la competició amb la desena etapa. I a MotoGP, Marc Márquez ja és tercer a la classificació general, a només 18 punts del líder Jorge Martín. A la Cervera s'ha imposat amb solvència aquest migdia el Gran Premi de Sachsenring. Acaben per davant d'Ayogura i Raúl Fernández, mentre que Àlex Márquez ha hagut d'abandonar a causa d'una caiguda.
1: I pel que fa al temps, la calor s'intensifica demà en moltes zones de l'interior del país. Avui finalment no hem arribat als 40 graus en lloc del país, però demà sí que s'hi podrà arribar amb més facilitat a Ponent. Com a novetat, entre mig matí i l'hora de dinar poden caure alguns plogims a Terres de l'Ebre. Això és tot per la nostra banda. Informació actualitzada en una hora, i també al portal de RACU.cat.
4: RAC 1. Baby, if you never wondered...
5: Arrenquem?
6: Vinga, va, som-hi,
5: vinga, va, tots cap avall. Vinga, anem a fer la cercavila. Estem a la planta 15, comencem a baixar per les escales.
7: Vigila l'esglaó, Marcelina Vieja.
5: No correu. Estem baixant per l'escala d'incendis.
6: Som força gent,
5: Ole, alegria, alegria.
8: Baila, baila.
5: Atenció, amb música, vinga, i amb alegria.
7: Vinga, planta 11.
5: Bueno, un aplaudiment per l'acordionista, Va bé, vostè, senyor Virgili?
8: No, no em trobo gaire bé.
5: Vale, escolta, aquí estem a les fosques, no s'encén la llum.
6: Ostres, realment, la imatge és dantesca, Atenció, atenció!
5: Planta 4, la propera...
4: De dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, versió RAC 1, amb Toni Clapés.
5: Planta...
7: 3! Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí!
4: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A RAC 1, l'hora de dinar és per informar-se.
9: Bon dia, són les dues.
4: 14:15. Cada dia la informació que necessites des d'allà on passen les coses.
10: Anem cap a la ciutat esportiva, Joan Gampar. Marta Ramon, bon dia.
4: De 2 a 3, 14:15. Una hora d'actualitat i esports amb Núria Travessa i Xavi Rocamora. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
8: vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que a tu t'agradaria ser, entens?
9: Els dissabtes i els diumenges...
11: Esquerra, dreta, esquerra, dreta, esquerra!
12: És un joc això que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals...
13: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
14: De 7 del matí a 2 del migdia...
15: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real?
14: Via lliure, amb Xavi Bundó.
16: S'ha torçat el peu,
17: avui. Torçat el peu.
16: Venint aquí!
18: És que l'edat no perdona.
16: L'edat castiga.
19: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
14: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió.
20: Això és Reconcentrat.

Recordeu, oi, el Stand By Me de Benny King, que passa per ser una de les cançons, jo diria, top, què? Top 20, top 30 de cançons més conegudes de la història de la música. Doncs bé, la va versionar a la italiana el senyor Adriano Celentano uns anys després per fer aquest Pregherò. Us diria que gairebé aconsegueix una cosa gairebé impossible, que és que m'agradi tant com l'original, aquest Pregherò de Celentano. Va, som-hi, anem amb el versió. Recuperem ara el quinto, el mític quinto, el que fan cada dia 24, en la vigília de Nadal, a 24 de desembre. Recuperem el d'aquest any, amb convidats, amb la Laura Fa, amb el Xavi Franquesa, amb tots els Muppets, amb el Buigas, amb l'avi, doncs, tothom. El quinto de la versió, què us he d'explicar? Meravella. Més de mitja hora de quinto de versió, aquí ara, el reconcentrat. Som-hi!

0: vostès el quinto del versió RAC1, presentat per Marc Serra, cantant els números al lloro senyor Buigas, repassant els números del lloro Esther Muñoz i la participació de Laura Fa, el senyor Marcelí, Víctor Pazzi, Vicenç Martí, Laura Paricio i Xavi Franquesa, amb el suport de Torrons Vicenç. Bravo!
1: Que sigueu tots aquí, benvinguts tothom. Senyor Marcelí Virgili, ja saludat.
2: Déu vos guard.
1: Vicenç Martí, saludat.
3: Bona tarda.
1: Laura Fa, saludada.
4: Què tal?
1: Víctor Pazzi, què tal?
5: Acabat d'arribar d'esquiar.
1: Laura Paricio, què tal?
6: Acabada d'arribar de la redacció de Mundo Deportivo.
1: Xavi Franquesa, acabat d'arribada.
7: D'intentar trobar un cafè i que sigui impossible, perquè estem a punt de que el món s'acabi.
3: No, però en la màquina de vending d'aquí està el que vulgui.
7: Sí, és un cafè que no fa nit, el d'aquí no fa nit, eh?
1: Bueno, benvinguts tots al quinto del versió RAC1.
2: Estic a punt d'impugnar.
1: No impugni res.
6: Sí, jo també.
2: A veure. Perquè m'heu donat un
3: carotró. Digue-li.
2: Amb els pitjors números, que són aquells números que no surten mai.
3: Això digue-li,
1: és una de les... La sort és boja, que diu vostè.
2: Sí,
1: aquests cartrons on cadascú de vosaltres teniu els números...
2: Però qui ha triat aquests números?
1: De fet, des de casa també hi podeu jugar, perquè també podeu accedir als cartrons i podeu anar jugant. S'han repartit a la Tuntun.
2: Ja, ja.
1: No s'ha anat a donar un cartró un o un cartró un altre, perquè, entre altres coses, el lloro és el senyor Buigas, que el fet que el lloro sigui el senyor Buigas no dona cap garantia de que acabem aquest joc, ni de que un cartró sigui millor o un cartró sigui pitjor. Això pot passar qualsevol cosa. Jo m'he explicat abans, un any es van perdre els números, l'altre any va sortir una bola disparada contra una televisió, que vam estar a punt d'haver de pagar per nova. Vull dir, han passat moltes coses. El senyor Buigas, que ja el tenim al set de recompte, conjuntament amb l'Esther Muñoz, que li farà de suport
3: i ja
1: verificant que tot això vagi.
6: Bé, com sort... és la frase quan et falta algú? Tira-me-la, no?
1: Tira-me-la!
5: Quan te'n queda un.
6: Vale, no, que no me'n recordava. Et veig molt experta,
3: sí.
6: Laura.
3: Sí, és que he anat moltes vegades.
1: Ah, a més, aquí és un dels dies que hi ha més tensió en aquest programa, perquè, a més, ja s'ha dit, quan heu començat a entrar tots vosaltres, s'han acabat els amics. No sé qui ho ha dit.
7: Jo, no.
1: Qui ho ha dit, això?
2: Jo he dit. A partir d'ara no hi ha ni amics ni parents.
3: Digue-li.
2: S'ha acabat.
7: Quan hi ha algun joc, es perd l'amistat, s'entra en el modus competitiu.
2: Home.
7: I si s'ha de fer mal, es fa mal.
1: Aquí la línia serà línia i la plena línia serà quinto. Quan ho tingueu tot, és quinto. Val? Quan ho tingueu tot ple, és quinto.
7: Però nosaltres pillem, a nivell particular, pillem alguna cosa de tot
6: això. Un detall.
3: Prestigi.
1: No, un moment, però no avancis coses, Esther.
3: No, Esther.
1: No, perquè t'estàs posant nerviosa.
3: Marc, és el primer que m'ha preguntat la Laura Fa quan entra per l'estudi. Què guanyaré si guanyo?
1: A la sala de màquines hi tenim la Mònica Folquet, que ja té, ara us les diré, com van els suports a nivell d'oient. És a dir, a veure com aneu a nivell de suports. Qui té més suport ara mateix és la Laura Fa.
6: Bravo! Estic contenta, mira, ja he guanyat.
1: S'ha motivat molt, eh?
3: Ai, veu, Laura, te recorda...
6: Quina sort.
3: Laura, te recorda que deia fa unos dies...
5: Més haters, més suports.
6: No, molt bé.
3: Tu te recorda que deia que ningú anirà conmigo. Sí. Pues mira.
1: Després de la Laura Fa, qui té més suports és Vicenç Martí.
3: Ai, que maco! Ai, que peixo!
1: Després, Xavi Franquesa.
7: Molt apretat està.
1: Després, el senyor Marcelí, Laura Paricio i Víctor Pazzi.
6: Ai, Víctor, home, què passa?
7: No, el millor és anar sense expectativa.
6: No es diu mai això perquè ara es fa això un gir.
1: Llavors, el que vull que feu ràpidament, però hem d'anar per feina perquè si això se'ns farà llarguíssim, o molt curt, perquè pot anar molt ràpid, és que convenceu ràpidament els oients perquè us donguin suport. És a dir, per què creieu que sou capaços de guanyar o com a mínim de fer línia en aquest concurs? Laura Paricio.
6: Tinc els millors números en aquest quinto i després crec que vinc amb una actitud més positiva i no tan prepotent com els rivals d'avui.
1: Oh!
6: Per tant, aquesta energia es traslladarà en el resultat final d'aquest quinto. Va forta, va forta. I a mi no m'importen els meus companys, per tant, no els hi tiraré merda. Però és obvi, com em va la vida, sóc totalment afortunada en el joc.
1: Sí.
6: Espero, perquè és l'únic que m'emocionarà. Per tant, és garantia absoluta que m'ho emportaré.
1: Xavi Franquesa.
7: Estic una miqueta en la línia Laura Fa. Agraeixo la seva sinceritat, també. Fa 2 mesos que no toco pell.
1: A què?
3: Què me diu?
1: S'ha introduït un altre tema.
7: Manera de dir desafortunado enamores, sí. Afortunado
6: home. El cuerpo. Jo toco pell, lamentablement, també t'ho digues. M'agradaria tocar menys.
7: I sobretot, jo que en principi m'hauria de caracteritzar pel meu sentit de l'humor, quan competeixo, jo per la gent que m'ha donat suport, en aquest cas que veiem aquí, vaig, si cal fer mal, faig mal.
4: Guaya, bestete, pelea, pelea.
7: Quan es competeix, es competeix.
4: Con machete.
1: Víctor Pazzi.
7: No.
5: El tapat. El tapat. Com el Barça de Hansi Flick, el primer dia que arriba Hansi Flick, que ningú donava un duro i la temporada acaba com acaba.
1: Penseu que l'any passat va guanyar...
5: Aquest és l'esperit.
1: L'any passat va guanyar Guillem Estadella, que era dels que menys votats, eh? Ningú donava un duro per Guillem Estadella. Senyor Barcelí.
2: Aquí hi ha.
1: Què passa? No, que ja no. El que estan fent els altres, com s'ha de vendre vostè?
2: Que de vendre?
1: Sí, que de vendre. Com que creu
8: que... La gent vagi amb tot,
2: pitjor que el tro i no em sortirà res.
1: Va, perfecte. Martí.
8: Soc la persona que més representa Catalunya. L'audiència sap que no és el primer cop que guanyo. L'audiència sap que hi ha molt traïdor en aquesta taula i que l'única persona que pot garantir que el seu resultat sigui el bo soc jo i, per tant, ja sabeu que heu de votar.
2: No em miris a mi quan diguis aquestes coses.
8: Sí, sí.
2: A mi no em miris quan diguis
8: aquestes coses. Sí, ja saps de què vaig.
2: Perquè tu, Déu
8: n'hi do. Calla, que asquerosa.
2: Que tens ta mare morta.
8: Ferra, vieja.
2: És Nadal,
7: per favor. És Nadal. Que l'ambient de competició que a mi m'agrada.
1: Estan canviant els percentatges, però no us els diré, eh? D'aquí una estona els acabarem de...
7: Laura,
1: atenció.
6: El Víctor i jo triomfarem.
1: Comencem. 3, 2, 1... Endavant!
6: Vinga, senyor Buigas.
1: Senyor Buigas.
9: Oh, bona tarda. La sort és boja, ho he dit, eh? Sí. I el lloro també. Què us he dit ara?
6: Va, una mica ràpid, eh?
1: L'Ester anirà controlant, eh?
6: Quins nervis. El temps va passant, eh?
9: Va, dali. Vinga, anem pel primer número.
6: No,
9: he dit una cosa. Hi ha un altre concurs a part, eh? És, jo faré una endevinalla i heu d'endevinar el número 1.
6: No tenim temps, senyor Buigas. Anem per feina.
9: 77.
8: Com?
6: 7.
8: No tinc, tira mal.
1: Vocalitzi.
6: No
5: tinc. Ja ha dit el xatxo que no era, que vocalitzi millor.
1: Vocalitzi.
6: No el té ningú.
3: Amb la manivela, senyor Buigas, sisplau.
1: Per què no fa servir la manivela, si hi ha una manivela?
6: És que no té ningú, fa manual.
8: No té manivela.
9: Quina manivela?
1: L'Ester ha dit manivela.
8: Està trencada.
7: Hem de fer una petita inversió, perquè sempre aquests aparells són cutres.
6: Marc, compreu un altre
7: lloc. Del tot a 100.
1: Que no està ni sortint.
3: És que s'ha quedat el 77 aquí a la mà.
8: No té manivela.
3: La següent, va.
8: No té manivela.
6: Has de trucar la màquina. Ho hauré de fer jo, això, eh?
1: Què passa? Per què no surten les boles?
6: Poseu-les en una capsa.
9: Ha de voltar. El 69.
1: 69.
8: Ai, que número tan graciós.
6: No tinc res, vaig fatal.
1: Ja l'estic jo. No farem res.
6: Això és un rotllo.
9: El 3.
1: El 3. Però no vol fer unes rimes o unes coses?
9: És el petit 3, no?
1: Home, a veure, un moment. Li hem dit que no, però tampoc el que canti.
5: El petit 3, 69, el marran.
1: Un moment. Ja ha caigut una bola.
6: No, no.
1: Ja comencem.
6: Escolta, els quintos van dient amb els números no sé què i una rima.
1: El senyor Buigas s'ha enfadat.
9: El 14.
5: Agafa un cagarro i es mossa.
1: No 14.
9: El 44.
1: 44.
8: No corris tant.
1: No corris, senyor Buigas, tranquil.
6: No.
1: Si vol fer alguna gracieta amb el número, la pot fer.
8: El 3, per exemple, els quintos diuen al marcial. 1, 2, 3, 4. No sabies això?
6: Com?
9: No sabia.
8: El 3 és el marcial. El 2 és el 2.
2: És el 2 o el 3?
8: És el 2.
2: Si no, diu sap tampoc.
1: Va, per favor, va. Què més?
9: On som?
3: Ens ho he posat difícil, això. No hi ha manivela, eh?
9: El 23.
1: El 23.
8: La niña bonita. Sant Jordi.
7: També us dic que per competir seria ideal que comencin a sortir números repartits.
9: El 49.
8: Calleu!
9: El 49.
8: Fa molta calor.
1: La Laura Fa m'ha dit, només amb un cartró, ja arribarem. Home, doncs és que potser ens estem fins demà passat, amb això.
2: No em trobo bé, eh? Potser que hauré
6: rebatut. Que hem d'anar a sopar, eh?
2: Que hauré rebatut.
8: Com quin sopa, Laura?
1: De seguida pararé un moment, eh?
9: El 7.
1: El 7.
6: Jo també.
2: Oh!
8: Laura fa...
6: Tira-me-la!
8: Laura, fas la vinguera.
1: No, tira-me-la.
6: No, encara no.
1: Home, no, tira-me-la, ho has de dir quan te'n falta un.
2: Per fer línia.
8: Eres una vinguera.
9: El 2.
6: El tinc.
8: Aquest era el Marcial.
6: Escolta'm, on són els meus números?
9: El 88.
6: Ui, quasi.
5: Mira, el primer.
1: A veure, parem aquí un moment.
6: Necessito anar
1: al bar. Anem a comptar les línies. Qui està més a prop de fer una línia? Quants te'n falten?
6: 3 per una línia.
1: Franquesa, quants te'n falten per la línia?
7: Jo, de fet, només t'haig de ser sincer, Només en porto un, de xat fins ara. Però és Vicenç lamentable. Martí?
8: A tres d'una
9: línia. Estàs...
6: No en porto cap, però cap, ara cap, començaran cap, a sortir.
1: Senyor Marcelí?
2: Jo, quatre, per fer una línia.
1: Ah, val. Patxi.
5: Només en porto un.
1: Val, davant.
3: Per tant, Laura Fa és la que té més possibilitats.
7: Laura, no és com comença, és com acaba.
8: Jo tinc dos.
5: Laura, t'aviso que a vegades fes...
2: Estàs a tres de línia.
5: T'encalles i no hi ha manera que te'l tirin.
2: A veure, el 61...
1: 61,
7: vinga,
1: res,
7: som-hi, va, som-hi.
6: És aquesta estafa.
2: És una estafa. No, el 10.
1: Senyor Buigas, vol fer alguna cosa amb el 10? Vol dir alguna
2: cosa? No.
5: El de Messi.
7: Què ha dit?
1: Què?
2: El 57.
1: 57.
2: Tampoc.
8: Aviam si arribarem abans d'hora, que vas molt ràpid, eh?
5: Per cert, el Messi el tinc.
2: Fes una broma, faci una broma amb el número. Va, quina broma que fa el que faci.
1: Un moment.
2: Vostè, eh?
6: Ara va molt ràpid.
1: Un moment, parem un moment, senyor Buigas.
8: Ja s'ha enfadat.
1: S'ha enfadat?
2: No, perquè quin número que faci.
1: Però vostè ens ha dit...
2: És que el número té cap mena gràcia.
1: Un moment. Vostè ens ha dit... Fem una endevinalla de cada número i tal, li hem dit que no. Perquè hem pensat que això... Que això ens faria anar molt a poc. Però ha passat de no fer l'endevinalla a cantar els números com un llam...
8: Alta velocitat.
3: Un moment, Marc, acaba de passar una cosa, eh? Ha col·locat un número que encara no ha cantat. I ara això pot ser un problema, eh? Pot ser un problema. Sort que estigui aquí al costat, eh? Aquest número no l'ha cantat.
5: O el torno a ficar amb els altres o ens el cantes per
3: tot. Sort que estic controlant aquí, eh?
7: Sembla el bombo de la Champions antiga. Això, eh?
6: Home, clar.
3: Tenim un oient a Twitter.
6: Boles calentes.
2: El 16.
8: La niña bonita.
5: No, la niña bonita.
2: La niña bonita i una.
3: A poc a poc.
2: I una amiga. És la niña bonita i una amiga.
1: Va, que és tristíssim, això de l'amiga, eh?
6: Tenim molt amor, a la vida.
3: Home, és masclista.
2: Tot és masclista.
5: El 27.
1: 27.
7: Vinga, va,
8: som-hi.
5: Però encara que sigui bonita.
6: Ja, tira-te-la.
8: Sí.
2: Ja.
1: Tira-me-la vol dir que em falta un.
8: No, però...
1: No enganyi. No enganyi.
3: Per favor.
2: Faci una endevinalla de les seves.
7: Una, encara que sigui una.
2: El 82.
1: 82.
8: El naranjito. S'ha de dir un naranjito, el 82.
1: Ara, amb el següent número, senyor Buigas, faci una endevinalla.
3: Tenim un oient a Twitter, Marc, que demana que el nostre estimat Àlex llenci el tall de Gira Molino Gira. Perquè això no gira, no està girant.
2: El 65.
6: Què?
2: 65.
8: Ah, jo!
1: Senyor Buigas, escolti'm, tampoc, que estic aquí.
2: Sí.
1: Amb el següent número faci el xiste.
2: No, hi ha res.
1: Ara s'ha enfadat.
8: Però si aquest matí has marxat, que has fet un retir, que has dit, m'he de preparar el quinto, que he de fer unes rimes, i ara no vols dir cap?
2: No, si no són rimes, són rimes.
8: No, broma.
3: Gira, Molino, gira.
1: Un moment. Laura Paricio vol parlar.
6: Jo crec que m'esteu estafant.
1: Què? Però quants en tens?
6: Perquè jo crec... No. Com és possible...
1: No, és normal,
6: que cap dels números que tinc jo en aquests moments hagin sortit.
1: Segur.
6: Jo crec que heu extret les meves boles i després voleu riure.
8: No.
6: És un cas.
7: Ha passat algun any, això.
5: Tens l'1 i tens el 13?
6: Sí.
5: Doncs jo també els tinc i tampoc han sortit.
6: Escolta, llorant a la lloreria, eh?
8: Perdoneu.
6: Llorant aquí, Buibar. Vull revisió de la jugada.
3: Laura, quants números hi ha al teu cartró? Perquè n'hi ha 90 en total. En queden molts, encara.
7: Pot ser que surtin tots seguits a partir
3: d'ara. Pot ser que ara vingui un cop de sort i un darrere de l'altre els tinguis tots.
1: A veure, continuem? Vinga, senyor Buigas. A veure, què passa?
3: Ara el que s'encalla és el
8: gira, Molino, gira!
1: Ara.
2: Una bola,
6: espera.
2: El 72.
3: El tenies, Laura, aquest, o no?
6: No.
3: Tampoc.
1: Vinga, què més?
6: No. Quina broma. No.
5: Inversió per la Laura.
7: Marcelí, el senyor Marcelí va tope.
8: No, és que la Laura pot jugar...
2: No vaig dir res i vaig marcar.
7: Però el senyor...
6: El tinc!
7: Perdoneu.
3: Ara comença la ratxa.
7: Perdoneu, hi ha una cosa que m'inquieta molt. El senyor Marcelí no només està tatxant els números... Que li van tocant a la seva butlleta per entendre, és que va anotant amb un paper a part els números que va sortir.
3: Perquè no es fia,
1: perquè té desconfiança total
2: Gat escaldat amb aigua tèbia en té prou. I el senyor Buigas és perillosíssim.
3: Però, senyor Marcelí, això ho estic fent jo aquí.
1: Exacte, i a l'Ester de
2: control.
3: No cal que repetim la feina.
1: Senyor Buigas.
2: El 26.
1: 26.
8: Nadal, Sant Esteve.
5: Això és Sant Esteve.
2: Sant Esteve.
1: Ningú té el 26?
7: No.
1: Ara has arrencat.
8: Està en ratxa,
6: Com
8: Laura.
6: Com el Barça de
3: número?
2: El 5.
3: Sí.
8: Has de dir un de petit, el 5.
1: El petit 5.
8: El petit 5.
1: A veure si ho hauré de dir jo, al final.
3: Ai, t'acabo en dos.
1: A veure.
7: En el 21. El 21.
1: Quan acaba amb l'1 s'ha de dir... Va, sí, això.
6: Vale.
1: T'agrada? T'has parat? Com... Ara està passant...
6: Ara tinc una
2: Laura,
6: paradinha.
2: Estàs com adormida?
1: No, no. Però
3: silenci,
1: quedat...
3: silenci, que tenim un altre número.
7: El 20.
1: 20.
8: Un de pelat, havies de dir.
7: Pelat,
8: pelat, pelat amb 20.
7: Ara.
1: Pelat el 20.
7: Ara.
1: Perquè és com calb, no? Ara ja he agafat traça.
7: Ara, ara. Ràpid, ara. El 53.
6: Ui, tio, m'he parat.
8: Tira mala.
1: Va, no, no digui tira mala si no és veritat.
6: No,
1: tira
6: sí.
1: mala ha de ser quan en queda un.
2: A mi me'n queden tres, amb dues línies me'n queden tres.
7: El 84.
1: Ui. Vinga, va,
6: a mi
1: ha
6: una som-hi. Línia me'n falta dos.
1: Va, franquesa.
7: Som-hi, que ja ho tenim, això.
8: Tens nervis.
7: El 31. Vingui, vingui.
3: També? Sí, Laura?
1: Sí.
6: Home, aquesta...
7: El 78.
1: 78.
6: Quins nervis.
1: Aquí res?
5: Vinga, aquell lloro que fini, eh?
1: Bueno, es pot demanar un canvi... Es pot demanar un canvi de lloro, però no en tenim cap altre.
7: Quin diners, que no se'l sent! El 36.
5: Home, 36.
8: 30 i guerra,
5: sí,
8: s'ha de dir.
5: Bé, bé. Ara afinat, el lloro afinat.
8: 30 i guerra, que és l'any que va començar la guerra civil.
7: El 40...
8: Pelat 40.
1: Pelat 40.
2: Des del cul de la geganta.
1: Ara.
7: El 47.
1: 47. Res. Doncs res. Hi ha una frenada, ara, dels sí, cartrons.
2: No, no,
8: un trepitjant merda.
7: El 86.
6: Ui, estic molt nerviosa. Quants te'n falten, Laura?
2: L'any que va explotar...
6: Dos.
2: Dos? Com que te'n falten dos?
6: Mira aquí, dos.
1: És veritat, a la Laura n'hi falten dos, no diré quins.
5: A mi també me'n falten dos.
2: Però què passa aquí?
8: És el tapat,
6: per la línia, eh?
1: A veure.
5: Per la línia.
1: Dos per la línia, sí, clar. Dos per la línia.
5: El tapat es destapa. Vinga, va.
7: La línia no res.
1: Endavant.
2: En l'última xuta, 86, l'any que va explotar Txernòbil.
3: Número, senyor Buigas.
7: El 54.
8: 54? No el tinc.
2: No el tinc.
8: Jo no jugo.
3: Va, home, va.
8: Me'n vaig.
7: A l'11.
1: 11.
6: Com es diu quan vols que girin? Es fa alguna cosa també? Gira o no?
1: Sí, digues.
6: Gira.
1: Vols dir gira?
6: Gira.
1: No, remena, remena.
6: Remena,
5: remena.
6: Remena, que hi havia algú que me'n recordava.
5: Remena, remena, nena.
7: No reposis d'un moment. Si el menys fos es dona, la barreja sempre és bona i el client és el content.
5: Remena, remena, nena.
1: Bueno, podem continuar endavant.
7: El 89.
1: Clar que plourà, és que està claríssim.
3: No, home, clar.
1: Jo que tinc més a prop la Laura, vaig veient que estàs fent feina, eh?
3: Vaig fent, eh?
7: Perdoneu, eh? Hi ha hagut un moment que la bala s'ha vist molt en confiança.
8: S'ha tirat un petarró.
7: Perquè m'arriba, la tinc a la falda, m'arriba a mi. En breu us arribarà a vosaltres. Simplement aviso, perquè clar, remena, remena, nena, no remena i posa estona, merda per vosaltres.
3: Posarem l'aire, ara posem l'aire.
1: Anabel, has de posar més aire fred, eh?
2: No em trobo bé.
7: És que a més fa temperatura aquí dins, eh?
2: No em trobo bé.
1: El 9.
2: Jo. Ara.
8: Me'n surt ni una.
2: Me'n queden dos, eh?
5: Remena, però remena bé.
1: En tenim ja uns quants amb dos.
2: Me'n queden dos, eh?
3: Hi ha alguns oients, Marc, que a les xarxes ja diuen que volen revisió. Revisió de la Laura. En tenim també el president del Club de Fans de Laura Aparicio, que diu que està indignat perquè no hi ha els números seus, perquè no surten els seus números.
7: Sí, ha anat fent feina,
3: eh? I diu que el senyor Buigas és un trampós.
2: Home, això ja ho sabem.
7: Vale, vinga. El 73.
1: Ai. No,
8: que se'n passi. Ni una, ni una.
2: Gira, Molino, gira.
7: El 83.
1: Atenció.
6: Tira-me-la.
1: Atenció.
7: Ara sé.
1: Laura fa està a un número.
3: Falta un.
5: Què vols?
7: Laura, què vols?
3: És una crac.
1: En teoria no s'hauria de poder dir, però crec que... Ho vols dir o no?
7: No,
1: no. No ho vols dir.
7: Què vols dir? Per donar emoció al número.
1: Sí.
5: Ja està, ja queda mig dit.
1: Va.
7: El 60. Pelat 60.
8: Jo no tinc. Molt és que no tinc ni un.
6: Pelat 60.
3: Jo no en tinc. Vinga. Cap.
7: El 62.
8: No el tinc.
2: Jo el tinc.
8: Una merda.
1: Vicenç Martí, vostè també ha fet un baixón, eh?
8: Sí, home, és que...
6: Vicenç, marxem.
8: És que això... jo no jugo.
1: Laura, no ha remuntat més, no?
3: No, tira-me-la, diu.
6: Tira-me-la ja!
5: Cap que acabi en ús, sisplau.
2: Aquesta la fa girar lletosa,
3: giri, senyor Buiga, giri.
2: Que... Per remenar, faci el favor.
6: Va. Estan mirant les boles.
1: Però què passa?
8: No surt, no
3: ara, ara. S'han encallat.
7: El 15.
8: La niña bonita.
1: La niña bonita.
8: Que tampoc la tinc.
6: Tinc ansietat, ara.
2: A vegades hi ha noies de 15 anys que són més lletges.
1: Calli,
2: hi ha noies de 15 anys lletges.
7: El 43.
1: 43.
7: Vinga, va, som-hi.
2: No ho tinc, no em surt.
1: Estem jugant per la línia, eh?
7: El pelat 80.
8: Molt bé, tira-me-la.
7: També?
8: No.
7: El 76.
8: Ui!
6: Ja?
2: favor, la Laura.
6: Quins nervis.
1: Ai, per favor.
9: El 24.
7: No, no. Vinga, va, va, va.
1: No hi ha ningú més que estigui a 1?
5: Del dia
7: no.
5: Com avui.
7: Ja el tenim, ja el tenim.
6: Tira-me-la, per favor.
7: Tira-me'ls.
9: El 37.
7: Tira-me'l. Ja, tira-me-la, tira-me-la.
5: Tira-me-la, també.
9: El 74.
6: Què ha dit? 74.
1: 74. Ara hi ha molts nervis.
6: S'està animant, això, eh? S'anima, s'anima.
9: El 45.
7: Normalment el que canta línia no canta quinto, eh? També us ho dic, eh?
1: Això també és veritat.
7: Normalment.
5: No fa doblet.
6: És genial, genial.
9: Quin voleu, quin voleu? Digueu a qui voleu. Que acabi amb 1, 51.
6: Jo crec que té el 71, eh?
5: Un moment, senyor Wiggas.
1: Tu creus?
5: Senyor Wiggas, una pista.
6: Aturis, aturis.
5: Vaig a una.
9: Sí.
5: Que acabi amb 8.
1: Va. El Patxi demana un 8, la Laura demana un 1.
6: No podrà ser.
1: Val, un 8 o un 1.
9: No pot ser. Aquest comença amb 8. 87.
8: Tira-me-la!
7: Tira-me-la! Tira-me-la!
8: Ai, la vieja!
1: La vieja i la Laura fa estar a 1.
5: 4
7: a 1. Sí, sí. Jo també, jo també.
1: Val, val, val.
6: Que tenim un altre número.
5: Ara sí que no hi ha amics, eh?
9: El 29.
8: Que sóc el tinc.
7: Va, va, puja, puja aquí.
8: Faig a una.
9: Tira-me-la. El 28.
8: No. Estic a dos, tira-me-les. Dos, tira-me-les.
6: No,
9: no estàs a una.
8: Tira-me-la.
7: Estàs a dos quintos.
1: A dos
7: quintos. Ah,
8: tira-me en un de pelat.
9: Vale, aquest no és pelat, no. El 58.
5: Ai, un bullon de pelat en vull, senyor Buigues.
1: Però no era el 5.
7: Un bullon de pelat.
9: Vols que acabi amb 8, tu?
5: Sí.
9: No. Ep, 38.
6: Ui.
1: No, eh? No és, eh?
7: Va.
6: No hi ha manera, eh?
7: Vamos, vamos.
6: No hi ha manera.
5: M'ha tirat dos, eh? M'ha tirat el
9: 10. Un altre que acaba amb 8.
6: Quin? Quin número és?
9: El 18.
8: Ai!
7: Mira, tira-me-la, tira-me-la!
8: Faig
7: a una! Tinc dos de tira-me-la.
6: Han sortit quatre números acabats amb 8. El 28, el 58, el 38 i el 18. I són els quatre seguits, eh?
1: No serveixen.
5: Senyor Buigas, que està en ratxa. Un 8 més al final.
6: Va, venen els meus.
9: Vinga, el 67.
8: El 3, tira-me-la't!
7: Home, estàs a punt de cantar el quinto, pràcticament.
9: Aquest acaba amb 8.
6: Quin és?
9: Patxi.
6: Patxi,
1: Patxi.
9: Va per tu, eh?
6: Patxi no, eh?
8: Patxi és un basc.
9: 68.
5: Sí, senyor!
8: Ole!
1: Ha cantat l'última!
8: Em
5: sap molt greu. Anaves a una possible línia, una segona possible línia, una tercera possible línia, però el tapat s'ha destapat.
8: El tapat de Sabadell.
1: Ara deixeu-me dir una cosa, que si no ens farem un embolic.
5: S'ha de
1: revisar, eh? Mentre es revisa...
6: Sí, revisem.
1: Moment. Mentre es revisa, em diran quants participa... Val, ja tenim les persones que li han donat suport. Anem a revisar? Anem a revisar, Esther?
9: Sí, sí, sí.
1: Revisem. Digues la línia, Víctor.
5: Petit 5.
1: S'ha dit el 5?
9: Correcte.
6: El número 5, sí.
5: Pelat 20.
1: S'ha dit el 20, Esther?
7: Ui, hi ha dubtes, hi ha dubtes.
6: El tenim, el tenim. Sí.
5: 37.
6: 37, també el tenim, sí.
5: A un del Marrano, 68.
6: Ai, 68. Aquí està.
5: I les famoses mamelles de la Paula, 88.
9: Correcte.
6: Les tenim, les tenim.
1: Que se li pagui. Que se li pagui. Hi ha 71 persones, és correcte, Anabel? 71 persones que han donat suport al Víctor Patxi. D'aquestes 71 persones s'ha de dir un número, Víctor, has de dir un número.
7: Doncs que
6: de l'1 al 71.
1: Bueno, que tu vulguis, de l'1 al 71.
5: De l'1 al 71, el número guanyador, 68.
1: 68.
6: Ai. És el número que esperaves tu, eh? L'acabat amb 8.
1: Doncs l'Anabel ens dirà qui és el número 68, perquè és un dels que ha donat suport a Víctor Patxi, que ja ho ha dit aquí el Franquesa, sí? De vegades, el que comença amb poc...
8: El tapat.
7: Jo et felicito esportivament, sí. Però també et dic que no rascaràs cap altre premi. Això és així.
2: Fuatet, ai, pelea.
7: I tinc molta gent al darrere que està...
6: Home, és que el Víctor portava la grada d'animació, eh?
5: I triplet no es pot fer, però de moment, el duplet sí.
1: Més suports ara mateix, Xavi Franquesa.
7: Per l'agressivitat, ho veus? Perquè la gent és així.
1: Empatats, Laura Fai, Vicenç Martí.
6: Ah, sí?
1: Sí, sí. Marcelí Virgili, Laura Paricio i Víctor Patxi, l'últim, però és el que ha fet...
5: Els últims seran els primers.
6: Aviso, em queden 3 números per un quinto, eh? Vull dir, ho dic a la gent que guanya la Laura, eh? Guanya la Laura.
8: Jo vaig a 4.
7: 3 números per un quinto.
1: El nom és... Samuel Alcaraz. Bravo!
6: Bravo, Samuel!
1: Felicitats, Samuel! Ja hi som, eh? És el dia del quinto, ho fem cada any, és la tradició. Bueno, i ara anem pel quinto, que recordeu que el qui guanyi el quinto, un lot de productes de Torrons Vicenç, un lot de grans vins de Maset, un cofre Wonderbox Connect amb dues entrades per gaudir de l'Spotify Camp Nou, d'un dels partits de Lliga del Barça, que és un dels cofres i experiències que podeu trobar a wonderbox.es. Abans de continuar, el que farem és un repàs de a quan esteu de fer el quinto, és a dir, de completar tot el vostre cartró. Víctor Pazzi.
5: A 4.
1: A 4.
3: Poc,
1: senyor Marcelí.
2: 6.
1: A 6. Estan molt mala tarda, vostè.
3: Si has, si has
7: no estic
2: Laura,
7: doncs espera't.
3: Doncs espera. M'heu donat el cartró merdós.
1: A quan estàs?
3: Amb perdó. 9.
1: 9.
3: O sigui, tots.
1: Bueno, però no, però
3: és això... a dir, tots. Per què? No ho sé.
1: Però això pot canviar d'un moment a l'altre.
3: Sí. Ara, mira, mira el Víctor, ha començat malament.
6: I ha partit. Prorrogar.
5: Prova de demanar-li el lloro al senyor Wigues.
3: No, és que...
1: Aviam, ara hi ha més probabilitats que surti una de les...
3: Però el senyor pot fer alguna cosa per mi.
6: Totes de cop.
5: Però li has de donar alguna pista.
6: Si canta algun dels números que tinc, per
3: no, però escolta, no es pot fer això, eh? No sigueu...
6: Home, alguna pista, si en tinc 9.
5: Que acabi amb pau.
3: Deixeu llibertat.
1: Bueno, a veure, quines terminacions tens més habituals?
3: Més habituals, el 9.
1: El 9, val. Vicenç Martí, com ho tenim, això?
8: Estic a 4.
1: A 4. Franquesa.
7: Fixa't, t'ho diré, podria dir-ho amoïnat, però amb total tranquil·litat. Estic a 6, però amb una convicció de que em fotré una aparatada en aquest
3: molt
7: moment.
3: Molt bé, clar que sí.
7: Però ho sento, ho estic notant. Ho estic
1: notant. És molt fort, perquè fa estona que ho diu, eh?
7: Sí. Però, perdona, quan he arribat, què he dit?
6: Ha entrat a la ràdio amb aquesta actitud.
3: Tens una intuïció.
7: Has d'anar amb l'actitud Vinícius per aquest tipus de coses.
6: Això no fa Nadal, eh?
5: Vinícius, no.
1: El suport ara mateix de Xavi Franquesa està amb un 20,4, empatat amb Laura Fa, que també està en 20,4.
3: Haig de dir que a mi me'n falten 3.
1: Ui!
6: O sigui, la Laura ho té a tocar,
3: sí, però abans
6: podria
3: no,
6: fer línia tot arreu ara mateix.
3: Abans no t'ha servit de gaire, Laura,
6: no,
3: eh?
6: Veus? No.
3: Anaves molt bé.
1: Ara et pots ferir amb això, eh?
7: Però la gent perquè... ja no pot canviar. O sigui, o pot canviar?
3: No pot canviar.
7: Un cop han escollit...
3: Els nous.
6: Però
7: es poden anar afegint.
5: Clar, jo baixaré. Avisa navegants. Els meus us podeu apuntar a cavall guanyador.
7: Ui. També, home, és que, perdó, això crea un mal precedent, sí, perquè a partir d'ara, tots els anys que feu això, la gent s'esperarà els últims dos minuts.
3: És veritat.
7: Però vas al cavall guanyador.
2: No, perquè a vegades hi ha números, tu et pot quedar un número sol i costes de sol.
1: Exacte.
7: Bé, jo agraeixo la gent que ens ha fet confiança des d'abans de l'inici d'aquest quinto.
3: Els meus fans, sobretot, des de l'inici.
1: És que, perdoneu, la gent vota per sensacions, perquè no havíem ni començat, ja teníem un munt de vots, vull dir. Que, independentment del cartró que tingueu.
7: Està bé, això.
1: Senyor Boigues, en quin moment estem?
10: Estem al proper número?
1: Sí?
10: Sí. El 56.
8: 56.
1: 56.
7: Veus?
1: De moment no es belluga més, eh? No.
3: Mira, 56 són les boles que hi han sortit. Ara en queden 34 de les 90.
5: A veure.
6: Seran els meus.
10: El pelat?
3: Aquest.
10: El pelat. Algú vol el pelat?
3: No, jo.
10: Sí. El 70.
8: Haver-me alterat abans, que ara he fet línia.
1: Ara, mira.
6: Clar, que estic remuntant, eh?
1: Línia tardia.
10: El 32.
1: 32.
8: També el tinc, a bona hora.
10: El 35, també.
1: Ui,
8: aquest no.
1: Aquest no, eh?
10: No. El 12.
7: No. Vinga, va, som-hi.
1: 12, franquesa, eh?
7: Som equip.
10: Agafa el 39.
6: No. Ara.
3: Tira'm dues.
6: Laura, ja.
1: Atenció a la Laura, que està a dues. Deixa'm mirar quins en falten.
3: Laura Paricio o Laura Fa?
1: Laura Fa està a dues. Els vols dir o no?
6: No.
7: No, dóna-me la sort.
6: Oye, dos, m'estic posant molt nerviosa.
8: Jo també vaig a dues,
6: eh?
1: Ah, sí?
8: Sí, senyorita.
7: Els vol dir? Com?
8: No, els diré, no miris, no, asquerosa, que em còpies.
7: Però com és que vas a dues?
3: No hi sortem, eh?
8: Però la suerte es cerda, senyorita. I si peste, cocina.
2: T'acaben de cantar tots els números que faltaven?
8: Sí, senyora.
2: Pues aquí hi ha un marro gros.
8: Aquí hi ha un marro gros que jo tenia línia i se m'han adelantat, el senyor Patxis.
1: A veure, senyor Patxis, que té molta feina. Endavant.
10: El 46.
3: Ui.
7: 46, ha dit?
10: Sí.
1: Atenció a la remuntada del Franquesa.
7: Us ho estic dient.
6: Estic remuntant jo també.
5: És que els que en teniu més, teniu més qualitats que els que
1: sortien. La Inés diu...
6: 71! Tira-me-la, per favor!
3: Li queda una, li queda una. A la Fa, li falta una.
1: A veure, parem un moment, parem.
6: Quin número ha sortit?
5: 71, eh?
3: 71.
5: Sí.
3: Falta un, eh?
6: Home, Laura, però escolta'm, dedica't-hi.
1: Vale, Marc. Espera.
3: Què passa, ara?
1: Alguna pista vols donar del que et falta? O vols demanar algun...
2: algú?
1: Vols demanar alguna cosa?
2: Algun famós que...
3: No sé, algú dona bona sort.
2: És l'edat de l'Obregón?
1: Jo què sé. Vols dir un dels dos números? O vols dir la terminació o no vols dir res?
3: Jo optaria per no dir res.
1: Doncs no dius
3: res. Em donarà mala sort.
1: Endavant. Ja ho dic jo.
7: Fas l'endivinar.
1: 34.
7: Quant, perdó?
3: Què ha dit? 34. 3-4.
8: 3-4.
3: Ui, amb què? Amb què és? El temps o no? Tira-me-la, per favor, tira-me-la.
10: 48.
3: Ui.
7: No. Vinga, no passa res.
3: Què necessites, Laura? Quina terminació?
1: No vol dir, no vol dir.
3: No? Terminació no?
10: Calleu!
3: Nervis, senyor Marcelí.
10: El pelat?
1: No.
6: No vull pelats.
1: Jo sí.
3: Quin pelat,
10: eh? 50.
1: Jo!
8: Ai,
1: mira, senyor Marcelí, a quants està?
3: Sense insultar.
1: A quatre.
3: Seria superinjust.
7: Jo estic a tres.
3: Venga. Seria superinjust que no em toqués. Quina emoció.
10: Atenció aquest, el 55.
1: Us imagineu que guanya Laura Aparicio?
3: Quants faltan? Aparicio, quants faltan?
1: Quants en falten?
3: Quants? M'està baixant la pressió.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
8: Sí, però vas pujant.
10: 52 t'està bé?
3: 52? El tens?
8: Ui!
3: No.
1: Quin número?
8: Veig a una, nena!
6: Allà va un, també.
10: A veure,
1: moment.
10: Senyor Wiggas.
1: S'acaba de cantar el 52. 52. Vicenç Martí, està a un?
8: Estic a un.
1: Vol dir alguna cosa?
8: No penso dir res.
3: A veure, un moment. Laura fa... Li queda un?
1: Sí.
3: I el senyor...
1: Vicenç Martí,
8: Vicenç, també? Vicenç, digue'm en femení, per
1: favor. Deixa'm veure,
3: Vicenç. Emoció màxima, aquí, eh?
6: Estàs sí. A un, no?
7: Tenim un problema, ara.
3: Què passa, Franquesa, què passa?
7: Que acabo de veure, perquè, clar, quan ets competitiu, has de fer trampa una miqueta, mirar els cardons del costat. Jo, un dels números que jo tinc, que me'n queden tres, és exactament el que té... Aquí la meva...
10: Podríeu guanyar la vegada.
3: No, que guanyarà ell, vol dir.
7: Els altres dos...
10: No, sí, és veritat. Però que surtin primer els dos que no
7: canten. Serà el primer que canta el tanto.
10: I després el més ràpid a l'hora de dir...
7: És veritat.
8: No, perfecte. No, són igual de vàlids.
3: Està tot completament obert.
7: Això és com el gol a veres.
3: Tot obert.
8: No.
7: És com el gol a veres.
8: No, senyora.
3: Franquesa... La teoria Pazzi és certa.
7: Poden sortir primer els dos.
1: Silenci. No parleu a l'hora.
6: A veure, aquí s'haurà de fer un fotofinish.
7: No, ja ho ha dit el Pazzi. El primer que canta...
1: Sí, és així.
7: El primer que crida és el que se l'emporta.
1: Quan hi ha un empat és així. Deixa'm dir una cosa només, no vull donar pistes. Em dona la sensació... Em dona la sensació que és més fàcil que surti el número de la FA que el número del Vicenç Martí i el Franquès.
3: Per què? Per què, Serra? Per què?
1: Em dona la sensació.
3: Per favor, mira que gent... Intuïció.
1: No, perquè...
3: Intuïció masculina.
1: Diguem, el que li fa falta a Vicenç Martí i a Franquesa són baixets i el de la FA és una miqueta més alt.
3: No, però aquesta teoria, d'on te l'has tret tu?
1: I de la meva experiència de jugar amb molts quintos. Endavant.
3: Gira, Molino, gira.
10: El 25.
8: Nadal.
10: El 25, però Nadal de tota la vida. Sí. Un de petit,
3: sisplau. Demà.
8: Jo també un
3: demà,
8: de petit.
3: Demà, dia de Nadal.
10: Un de petit, sisplau.
3: Va, senyor.
6: Un
3: dintre.
6: No! La bola, la bola, que ha acabat. No! No la agafeu! No la mireu! No la mireu! No la mireu!
10: No, ai, no la llenceu.
3: Ja la tinc, ja la
1: tinc. Cuidado con las tergues.
3: La dic jo, senyor Boigas. 59.
7: Perdoneu. Aquesta maniobra estranya de cau la pola al terra. La canta a l'Ester.
6: O sigui,
7: per favor, volem... Càmera,
3: a veure,
7: càmera, volem revisió.
3: De què ens estàs acusant, Xavi Franquesa?
1: Hem de dir una cosa. Abans era aquesta altra que la que hem dit, eh?
3: No.
7: Quina diu?
1: S'ha fet així. No, al caure l'altra l'hem avançat.
7: Però, perdó.
3: Però no té res a veure, això.
6: Com l'altra.
3: La que ha caigut és la primera.
7: Ja volia dir jo.
6: Com sigui el número del Vicenç.
8: Com sigui el meu número?
1: Moment.
6: Vicenç és el seu número.
8: Com sigui el meu número?
1: Moment.
6: A mi no m'ho treu ningú.
1: És que la gent està molt nerviosa aquí i a casa.
3: S'ho prenen massa en sèrio, això, eh?
1: Exactament, l'incident d'aquest any, quin ha sigut? Expliqueu.
3: Que la bola, que ha sortit.
10: Que la bola, guanyador.
1: Un moment, que ho expliquin ells.
10: Han sortit dos... No, ara ho explicaré millor. Han sortit dos boles a la vegada. Una cap a dintre i l'altra cap a fora.
3: Al terra.
10: I hem prioritzat la que anava a fora.
3: Clar, perquè, clar, la volíem recollir de seguida.
1: Això és potestat del lloro. Però quin era l'altre?
10: L'altre era...
3: Un moment. Cal que la diem.
1: Sí.
10: El 63.
1: No.
8: Ah, no.
1: No hagués resolt res. Anem a comprovar, Esther, amb la Laura.
3: Va.
1: Tota la numeració.
3: Laura, endavant.
6: 2.
3: Sí.
6: 7.
11: Ah, sí, també,
6: sí. 11. El tenim. Ah, ara m'estic cagant per si m'he equivocat. No, 27.
3: Confiança. Sí,
11: també,
3: el tenim,
11: també.
6: 28.
11: També.
6: 31.
11: Sí. Sí.
6: 39.
11: També.
6: 41.
11: També. Sí.
6: 49.
3: També.
6: 59.
11: Sí.
6: 60.
11: Sí.
6: 67.
11: També, també.
6: 71.
3: Sí.
6: 83.
3: Ui. El tenim.
6: Ui. 89.
3: El tenim. Sí. Que sí.
6: Gràcies a tots pel suport que m'heu donat.
7: Us heu pensat que no hi ha cap concurs que no vagi amb polèmica?
1: Sí, perquè ja ho sabem.
7: Sigui el que sigui un trist quinto, fins i tot. No, una bola que ha caigut, hem vist gent, ha canviat la persona que cantava, una mà
3: però
7: que l'agafa...
3: Però això fa més divertit, tot, és més divertit.
7: Sí, sí, és emocionant, però...
1: Crec que se'ls hauria de fer entrega als nostres participants d'un detall per haver participat...
7: El llapis de RAC1! El llapis sense punta de
1: No!
6: Però pel guanyador no és més gran, el lot?
1: Mira. Un lot extraordinari de torrons Vicenç.
7: Tots.
12: Clapés. Versió RAC1. Reconcentrat.
1: I ara sí.
13: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris O Moda i Jaeco de Catalunya. Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
14: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
15: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
16: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjumbo.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
17: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
18: Sona bé.
17: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
18: Sona el nou Micra.
17: I el 0% TAE.
18: Sona que estreno Nissan.
17: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
16: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
12: RAC 1.
21: Sí, hola, bon dia. Gràcies per trucar al Servei Català de Trànsit. El seu nom, sisplau?
22: Òscar Andreu, de la competència, RAC1.
21: Sí, jo el tinc aquí a l'ordinador. La setmana passada va enganxar vostè un embús a l'AP7, a l'alçada d'Hostalric, tornant precisament de la Costa Brava.
22: Sí, però...
21: Va arribar tard a fer el programa.
22: Sí, dilluns.
21: M'equivoco?
22: Sí, però aquest no és el tema, no vull parlar de mi.
21: Va trucar 157 vegades al Servei Català de Trànsit. Tenim totes les converses gravades.
22: No.
21: Que vulgui que les fem públiques.
22: No.
21: Se'l sent dir moltes vegades, vostè no sap qui sóc jo. Amb to amenaçador.
22: No,
21: I realment, aquí al Servei Català de Trànsit no sabíem...
22: No, a veure, un moment, no vaig fer...
21: Sembla que parlo amb algú que es pensa que ell no ha de fer cua a l'autopista perquè està per sobre de la resta de la gent.
22: No és veritat.
21: Ha d'anar a la Costa Brava per poder agafar la seva barqueta i anar a fer una miqueta de snorkel a Cala John Cole.
22: Escolti, que no.
21: Snorkel, eh? el busseig d'Escobar.
0: No, no!
4: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
9: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
23: Tot allò que t'agrada,
9: molt més fàcil de trobar.
24: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
23: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
25: Per triar i remenar.
26: Amb tot el contingut dels programes.
27: I també els podcasts originals de RAC 1.
28: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
29: I som tots.
30: Més fàcil.
31: Més directe.
32: Més intuïtiu.
9: Més RAC 1. Tots som un milió.
4: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
33: Fàcil, intuïtiva i renovada.
4: RAC 1. Notícies. Josep Moragas.
34: Bona nit, són les 9. L'incendi a Múrcia del Camp ja ha calcinat 114 hectàrees i encara obliga a confinar 2.500 persones de 5 municipis. Els bombers asseguren que serà difícil estabilitzar-lo avui i avisen que podria tenir un potencial d'un miler d'hectàrees. Des del centre de comandament de Sant Jaume de Domenys, Laia Colomer.
35: Sí, després d'haver aconseguit aturar el cap de l'incendi en unes vinyes, els bombers centren tots els esforços en els flancs dret i esquerre. Aquest últim els falta un terç per estabilitzar, però veuen complicat poder deixar estabilitzat tot l'incendi abans d'aquesta nit. El cap de la regió d'emergències de Tarragona, Albert Castellet, explicava fa una estona que els preocupen la proximitat d'algunes urbanitzacions.
36: Estem treballant intensament amb el flanc esquerre, que era el prioritari, per evitar que ens saltés la carretera, que això sembla que per ara ho tenim aconseguit, però l'últim flanc, l'última part del flanc esquerre, encara ens salten focus secundaris i el risc que ens arribi a ranxos de bon any. I el flanc dret, i sobretot el cap del flanc dret, doncs, que està a prop de bon any, doncs encara l'estem treballant intensament. El que és el cap sembla que l'hem parat amb unes vinyes.
35: Ara mateix hi treballen 73 dotacions terrestres, 14 d'aèries i més de 260 bombers, tot plegat en un incendi que ha començat poc abans de les 4 de la tarda a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, però que avança cap a Querol, a la mateixa comarca, i també cap a Pontons, a l'Alt Penedès. Preocupa sobretot que creixi cap aquí perquè, segons els agents rurals, és una de les zones amb més continuïtat forestal de Catalunya. És el tercer foc a la zona en menys d'una setmana i agents rurals i Mossos ara mateix no descarten cap hipòtesi en les causes, tampoc que sigui provocat.
34: Sobre el terreny, sembla que les properes hores la situació meteorològica podrà afavorir en certa manera les tasques dels bombers. Abel Caral.
37: Sí, la temperatura va baixant, tot i que li està costant. Ara mateix a Aiguamúrcia encara entre 28 i 29 graus. La humitat que va pujant, això sí, també és una bona notícia, entorn del 55% ja, i això anirà més. És a dir, la humitat anirà pujant, això afavoreix les tasques de contra el foc, i ralentitza la propagació de l'incendi, juntament també amb la disminució del vent. Un vent que també ha anat a la baixa al llarg de les últimes hores i ho ha d'anar fent. Per tant, a la nit no farà vent, la humitat serà alta i la temperatura que pot baixar, com a nit passada, fins als 19-20 graus. De cara a demà, per això, ràpidament al matí es torna a disparar la temperatura. Recordem que estem en plena onada de calor, i com avui aquí es pot arribar als 35-36 graus i la humitat relativa que a mesura que avanci el matí pugi la temperatura baixarà. La bona notícia és que la matinada sembla que serà més fluixa demà a la tarda.
34: I pel que fa al confinament d'aquests 5 municipis, es mantindrà tota la nit en principi i demà s'avaluarà la situació. Els bombers insisteixen a que es tanquin portes i finestres i demanen no circular ni sortir de casa en cap cas a la zona afectada. I a Almeria, l'incendi de Los Gallardos, un camió de bombers ha volcat i ha provocat 2 ferits, però han estat lleu. Mentrestant, el foc ja s'ha estabilitzat fa hores i el president andalús, Juanma Moreno, ha confirmat que no hi ha més morts més enllà de les 12 persones que van perdre la vida.
38: Hoy nos levantamos con una buena noticia y esperamos, deseamos y confiamos que no aparezca, ¿no? Porque no creemos ya que haya posibilidad de que aparezca nuevo fallecido. O sea, hay que ser siempre muy prudente, pero las batidas que se han hecho, los reconocimientos que ha hecho la propia Guardia Civil en muchas de las casas, nos lleva a la conclusión que tenemos la confianza certera de que no aparezcan ya más víctimas.
34: Fa poca estona que han acabat les batudes per trobar més víctimes de l'incendi, no n'han trobat més, per tant, la xifra de víctimes es manté en 12. Els agents de la Guàrdia Civil, Emergències i l'UME han recorregut a peu diversos punts on fins ara no es podia passar perquè encara eren perillosos. I ara, als esports, Joan Ferrer.
0: En tenis, a Wimbledon acaba de finalitzar fa només uns instants la final masculina que enfrontava el número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, amb l'alemany Alexander Zverev. S'ho han portat Sinner en 4 sets després de començar perdent el primer. És el seu cinquè Grand Slam. En ciclisme, avui s'ha disputat la novena etapa del Tour de França. El neerlandès Mathieu Van Der Poel ha estat el més ràpid a la general, però l'eslové Tadej Pogacar continua com a mallot groc. Demà la competició s'atura per jornada de descans. I en MotoGP, el català Marc Márquez ha guanyat amb claredat aquest migdia el Gran Premi d'Alemanya. El de Cervera ja és a només 18 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. El seu germà, però Àlex, que sortia en segona posició, ha hagut d'abandonar la cursa per una caiguda al primer terç de la cursa.
34: I pel que fa al temps, demà la calor serà clarament protagonista arreu del país. A l'interior és on els termòmetres s'enfilaran més, arribant puntualment als 40 graus a la plana de Lleida, però fàcilment movent-se entre els 33 i els 38 graus. I a la costa, tot i no parlar de temperatures tan altes, la xafogó serà molt més marcada. Això és tot per la nostra banda. Més informació en una hora i en el portal de RAC1.cat.
1: Hola, Catalunya!
2: Això és RAC1.cat.
3: Ai, el que ve ara. Ai, aquesta hora sencera al reconcentrat. Mira, la dedicarem a repassar un tema que vam fer al Bona Nit Cincinnati, convidant a gent de RAC1 que ens expliqui quin ha estat el millor concert de les seves vides. Bona Nit Cincinnati, al reconcentrat.
5: Hola, bonics, com esteu? Mira, hola. Tals, que maco. Tenim aquí la primera... La primera tongada de companys i companyes de RAC1 que venen a explicar-nos quin és, perquè avui volem saber quin és el millor concert de les vostres.

0: i barricada al Palau Sant Jordi seria l'antítesi a un Wagner al Liceu, no? Per exemple, sí, era un ambient diferent, diguem-ne.
1: Només començar el concert van hostiar els segurates i la gent que no tenia entrada de terra, o sigui, van baixar, que és una cosa que no havia vist a la meva vida al Palau Sant Jordi. Clar, és que un lloc on estem parlant de gent que a final dels 80-90 es dedicaven a destruir els locals on estaven, doncs, òbviament, el públic que els seguia era d'aquest nivell. No, va molar molt. Nosaltres vam quedar un lloc a les grades, a més estàvem com tot el lloc per nosaltres, gent de Sant Padó, que vam passar de seure on ens tocava per estar tots junts. Sí.
0: Isabel, Mònica i Marc, no heu vist mai la Colla Record?
2: No.
0: Està molt bé, perquè clar, cada tria de cadascun és única i exclusiva.
3: Sí.
0: Veurem si la de la Mònica també.
3: A veure,
0: Mònica, quin ha estat...
3: Aquí,
0: jo crec que abans ho parlàvem amb l'Albert Buscarons, que ara hem estat parlant dels concerts d'aquest any, i crec que podem intuir per on anirà. El millor concert de la vida de Mònica Usarts?
4: Sí, a veure, t'haig de dir que volia triar algú altre, però era però escolta, forçat.
0: Això
4: era
0: ho ha de triar el teu cor.
4: Sí, clar, tu em dius, el primer que et passa pel cap i és un. Si tu vols que parli d'algú altre, jo puc parlar d'algú altre, eh? Tinc concerts molt especials a la vida. Mira, quan Sopa de Cabra van tornar,
0: sí,
4: va ser un concert en què vam poder anar pràcticament tot el grup d'amigues, cosa que feia moltíssims anys que no fèiem juntes, anar a un concert totes, i a més un concert d'un grup que a la nostra adolescència ens havia marcat moltíssim. I aquell dia va ser molt especial per totes nosaltres, i jo crec que hauria pogut triar aquest com a segon concert. També els primers concerts que em van deixar anar els meus pares, perquè n'hi va haver molts que no em van deixar anar, dels Pets, un dels que més recordo, Festes Majors de Gràcia, de Sants, en aquella època que agafaves el diari i miraves a veure qui venia a la Festa Major, qui venia a tocar, perquè sortia el diari, no ho podia saber d'una altra manera. I aleshores recordo molt, sobretot d'època rock català, Laxen Bustos, Pets, Sopa... Sí.
0: Però el teu cor, musicalment parlant, està ocupat per, sobretot, una persona.
4: Bryan Adams.

0: Brian Adams.
1: A veure, sí, he triat un dels concerts,
0: val,
1: que és el de Florència.
0: Sí?
1: Sí, he triat aquest perquè també el 2022, desembre, val, del 2022, també em va marcar molt personalment, perquè, clar, l'Elna tenia, la meva filla tenia 4 anys, i era el primer cap de setmana que jo marxava des que l'havia tingut. És a dir, no ens havíem separat cap nit encara. Però vaig fer el cor fort, vaig pensar que era un tema que em pesava prou com per fer aquest pas, i ja era hora de fer-lo, i aleshores ho vaig compartir amb la meva germana, que és amb qui comparteixo aquesta passió. Probablement si anés sola a aquests concerts els viuria molt, molt diferent. Aleshores, aquell dia, doncs, vam arribar a Florència, vam anar a fer un bon dinar, vam sortir d'allà i vam dir, anem a dormir, a descansar i agafar energia. I llavors vam anar cap al concert i ens vam trobar que pràcticament no hi havia cua. Mm-hmm. I vam dir, doncs ens hi posem, i agafem un entrepà i ens hi posem. I de sorpresa ens vam plantar a segona o tercera fila, molt a prop, cosa que no ens esperàvem, perquè sempre que havíem anat a un concert, doncs, estàvem a mitja pista o més enllà, no ens preocupava això, no? I llavors veure-ho de tan a prop ens va marcar moltíssim. A més, clar, quan tu tens una criatura sempre estàs pendent, no? Haig de tornar a casa, hauríem d'anar ràpid, no ens hauríem d'allargar. I aquell dia tenia aquella felicitat, no?, i aquella tranquil·litat de dir, puc allargar-me, podem estar aquí estona, podem gaudir, podem comentar, podem no dormir, si volem, no?, i acabar de pair aquest concert. I llavors va ser un concert que el vaig gaudir molt per la companyia, pel lloc, pel fet d'haver-me pogut separar i haver-ho fet bé de la meva filla, i l'endemà ja vam acabar de fer, doncs, turisme per Florència, que això també va sumar molt, i vam tornar cap a casa amb una felicitat absoluta. A partir d'aquí n'han vingut molts altres, perquè aquesta gira, he posat aquesta cançó que és Sou Happy It Hurts, perquè és la gira que jo crec que hem seguit més. Després va venir a Barcelona, vam fer Praga, vam fer Bilbao, Pamplona, i ara té nova gira. I aquest any,
0: bé,
1: de moment vaig
0: any,
1: a tres concerts.
0: De moment, eh?
1: De moment. Sí,
0: tres, eh?
2: Sí. Amenaces, de moment.
0: El de Cap Roig.
1: Cap Roig, Barcelona i Saragossa.
0: Quan ve a Barcelona?
1: A Barcelona el 14 de novembre.
0: Ah, vale, sí, ens anem a la tardor,
1: dissabte,
0: eh?
1: És un dissabte, que mai ve un dissabte, sempre ve un dimarts, i llavors és més complicat, però un dissabte...
2: Encara millor, eh?
0: I Saragossa, dius?
1: Saragossa, Saragossa, el dissabte abans, el dia 7.
0: Abans, amb l'Albert Buscarons, especulàvem de sobre la xifra. De vegades que has vist en directe a Brian Adams. Crec que m'he quedat molt curt. De fet, el Buscarons gairebé vinçut de dir, vas amb aquesta xifra. Jo he dit 10.

0: 13,
1: ah, bé, no
0: sí, sí, sí, sí, perquè quan era més jove recordo Badalona també, Palau Sant Jordi he anat més d'una vegada, sí, si sumes tots jo crec que uns 12, 13, sí.
1: Més els 3 sí,
0: sí. Clar, ja serien 15.
1: Ja ens anirem a 15.
2: Sí, molt,
1: bé. Va, molt bé.
0: Correcte.
2: Bé, sí, bé. Sí.
1: Pot ser que et fitxi ja per, com a
0: no,
1: tècnica de so ja en el següent gira.
0: Que jo en tots aquests concerts he arribat a fer cua, que m'han posat el número a la mà per saber quin, en quin ordre entrem a dins de l'estadi, i he conegut gent infinitament pitjor que jo, eh? En aquest aspecte.
3: Millor.
0: Sí, sí, sí.
2: Tu no ets pitjor de res, eh?
0: Bueno, infinitament més fans i que podrien estar amb ell de gira. Sí, sí, sí. I gent genial, eh? També us ho dic. Vull dir que hem passat moltes hores junts i amistats i tot hem fet.
1: És molt canyero, oi, Brian Adams,
0: en directe? Sí, sí, sí. És veritat que té moltes balades i molta gent, quan només ha escoltat aquestes cançons, es pensa que té aquest rotllo, però manté el punt rockero ell i tota la banda, eh?
2: I el seu aspecte, també.
0: Sí, eh? Sí. Es cuida molt.
1: Sí, perquè ja tenim... Què tenim ja? Passem als 60?
0: 65 o 66, demà. Sí, sí, sí, sí.
1: Encara que d'acorda per l'estona, eh?
0: Esperem que sí, jo el veig fort. Sí.
1: Isabel, Joel, Marc, heu vist a Brian Adams en directe, vosaltres? Completem el cercle d'exclusivitat?
2: No, he anat a cap concert. M'agrada, eh? Però
1: molt
2: no he anat.
1: Bé.
2: No.
4: Però completem.
1: Doncs quatre propostes diferents. Avui el Bona Nit Cincinnati, la d'en Marc Simón, la Mònica Usart, en Joel Penya i la Isabel Vinaixa. Us agraeixo moltíssim. Ara passarà més gent, anirà passant gent, a veure quins noms ens diuen, però de moment els vostres m'agraden molt. Michael Jackson, Lord, Brian Adams i la Polla Records. A més, perquè hem format un ventall molt diferent d'opcions.
2: Uns estils diferents.
5: I perquè
2: són
5: molt majes, també.
1: I perquè sou molt majes. Sou molt majes. Per què negar-ho? Per què negar-ho? Mil gràcies a tots. Una abraçada.
2: A tu. Adéu.
1: Home, però mira qui tenim aquí. Per favor, passeu. Joan Lluís García, que com vas? Bona nit.
6: Com anem, Edu? Com estàs?
1: Aquí has portat de la maneta l'Eudald Martínez.
6: Sí, home, aquí estem. Sempre l'haig acompanyat de l'Eudald.
1: I la Míriam Díaz.
6: Sí, de la Míriam. Anem els tres sempre agafats de la maneta pel carrer, sempre que podem.
1: Jo us havia cridat en aquest estudi perquè jo sé que vosaltres sou molt de música i vosaltres sou molt de concerts, no?
6: Sí.
1: I ha estat fàcil l'exercici que us he demanat de pensar en el millor?
6: Gens.
7: Per mi sí.
6: No ha estat fàcil, però ha estat molt agraït.
1: Doncs escolta, Joan Lluís, començarem per tu. Començarem per tu. Quin és l'artista que va protagonitzar el millor concert de la teva vida?
6: Ara faré una cosa que fa molta ràbia, que és no respondre a la pregunta i dir-te quins no han protagonitzat... És a dir, quins s'han quedat al podi? Perquè és
1: em sembla perfecte.
6: Però molt ràpidament, perquè tampoc vull fotre la xapa a la gent, però podria dir el primer cop que vaig veure els U2, que a mi en aquell moment, amb 16 anys a l'Estadi Olímpic, veure Bono i companyia, per mi era... I anàvem... Quan anaves a comprar les entrades a un lloc físic i van trigar a sortir, anàvem cada dia ja tenen les entrades, i vindrem una mica allò que anàvem tirant milles.
1: Any què? 97? 90,
6: aquest és 97. 13 de setembre del 97, recordo. El primer del Bruce Springsteen, perquè sempre és especial, perquè m'agradava molt, perquè jo tenia 15 anys i perquè em vaig saltar a classe per anar a fer cua, perquè era un lloc secret on s'havien de vendre les entrades i ho van anunciar a les 9 del matí i tot Barcelona col·lapsat corrents cap a una botiga de discos on es venien els discos. Vaig fer 8 hores de cua i em vaig quedar a les portes d'aconseguir una entrada. Però, jo crec que per escrit ja es pot dir, vaig aconseguir una entrada perquè ma mare treballava, era periodista, i una companya seva a la ràdio havia d'anar al concert i va parir aquell dia. James, que és una banda més que m'ha agafat més a gran i que l'estiu passat, perquè vaig acabar a dalt de l'escenari cantant amb ells, encara no sé com va passar, però vaig acabar allà amb Tim Booth cantant, i els que havia fet amb la meva banda quan érem adolescents, que en vam fer dos només, i aquí es va acabar.
1: Tenia una banda. Perdó, com es deia?
6: Clerks.
1: Clerks.
6: Que d'una pel·lícula... Sí. Era molt repel·lents.
1: Tu cantaves?
6: Jo cantava. Imagina't el nivell. El primer concert, el segon ja vam incorporar una altra veu, perquè ja anava allà.
1: Quin estil musical estem parlant, els Clerks?
6: Indi dels 90.
1: Val. I la Medalla d'Or?
6: Però la Medalla d'Or, per mi, és un concert superespecial, pel que us explicaré ara. És 21 de setembre del 2009, Palau Sant Jordi, Leonard Cohen.

0: Això que sentiu no és aquell dia, no és aquell concert, sí que és aquella gira, és el Take This Waltz, que és una adaptació d'un poema de Federico García Lorca, que és una canció preciosa, i aquell concert és super especial perquè és un moment únic de trobar-te amb un artista que penses que no podràs veure mai en directe, mai més a la vida. Ell tenia 75 anys, de fet, aquell dia va celebrar els 75 anys, se'l va rebre amb un happy birthday i tot això, i perquè el tio amb 75 anys va fotre un concert de 3 hores i mitja, que ho va donar tot, amb aquella elegància que desprenia, amb aquell barret, aquella ballaruca que hi posava d'arantant, aquells poemes que anava intercalant, i es va crear com un moment quasi místic dels assistents en aquell Sant Jordi a dir, hosti, som molt afortunats, o sigui, som molt afortunats de viure això, perquè ell estava retirat, amb ell estava retirat a Califòrnia, amb un monestir budista, meditant i tal, quan el van estafar, la seva representant el va estafar, es va quedar a la bancarrota i el tio es va veure obligat en el fons a haver de fer una gira mundial que va durar 2-3 anys. I va passar per Barcelona aquest 2009 i clar, la sensació de dir, ostres, 75 anys, no sé quan el tornaré a veure, i més en aquest estat. Estava en un estat de gràcia increïble, la banda brutal. I ell en un estat de generositat que va entregar-ho tot, 27 temes, ho he estat repassant, i més de 3 hores i mitja, un senyor de 75 anys, i amb aquella elegància va ser un moment únic els que vam tenir la sort de veure'l. I que crec que jo a la vida has de veure els grans noms. O sigui, això ho pot fer Beach Boys, la Madonna. És a dir, no? Grans noms d'aquesta història de música que jo crec que els has d'haver vist, encara que potser no sigui superfan, però vaja, no els pots deixar escapar.
1: Molt bé, Joan Lluís, apunten Leonard Cohen, any 2009, al Palau Sant Jordi de Barcelona. Eudald.
2: Mireu, me'n vaig uns quants anys més endavant, concretament el 10 de setembre del 2017, per tant, context aquí a Catalunya, no?, previ d'octubre, on estava jo el 10 de setembre del 2017, a Berlín, veient The XX.

0: versió molt tranquil·leta, però a veure, us explico per qui no els conegui. The XX són un trio londinenc que això fa sobretot un estil que és una mica difícil d'aquests de catalogar, no? Perquè és una mena d'indie electrònic.
1: Anava a dir més electrònic, no?
0: Sí, però és un, de fet són tres, són un guitarrista, un baixista, una guitarrista i un DJ, que és el Jamie XX, que també és prou conegut, diguem, ara tots han fet com carrera en solitari, i són només ells tres, i fan com aquest indie electrònic, però que en alguns moments creix, però hi ha molts moments així molt subtils, no?, que t'entren, i vaja, en aquest, ja dic, estava a Berlín, a un festival que es diu Lollapalooza, que hi ha diverses franquícies arreu del món, i he acabat triant aquest, m'ha costat, però una mena d'equilibri entre musicalment i també el moment, no? Doncs musicalment em va encantar, és a dir, potser segurament podries dir, ostres, potser has vist coses més espectaculars, no?, a nivell musical, més treballades, aquí és això que dic, no?, molt minimalista, però és d'aquells concerts que mica en mica vas entrant en l'atmosfera, que t'atrapen, que entres una mena de trance sense necessitat d'altres coses, diguem-ho, i que et va atrapant, vas entrant. Vam anar amb els meus tres col·legues, érem quatre de Torelló de tota la vida, i és l'únic festival que hem anat tots junts, per tant va ser, a més era l'últim concert del festival, un festival on també incluïa Foo Fighters, Mumford & Sons, wow, Tudor Cinema Club, va ser un festival boníssim, i aquest era el concert que tancava el festival, i va ser com una mica l'apoteosi final de tot plegat. I mira si em va agradar aquest concert, que aquest concretament no hi és, però a YouTube hi ha un altre concert d'aquesta gira, d'un altre, Lollapalooza, crec que és el de Chile o alguna cosa així, i crec que és el, jo que sóc un friqui que miro concerts en directe a YouTube, diguem, crec que és el concert que he vist més cops a YouTube de tots, però perquè és d'aquells grups també que crec que creix molt en el directe, és a dir, clar, que en disc a vegades inclús em fa mandra d'escoltar perquè no m'acaba d'atrapar, i en canvi el directe m'atrapa moltíssim, i per això, tot i que potser he vist concerts, he vist a The Killers, a Razzmatazz ara recentment, és un concert molt divertit, he vist a Pulp, he vist a Blur, he vist a, no sé, grups que m'han agradat molt, New Order, però ostres, aquell dia el recordo com espectacular, i sens dubte el concert com a concert que he intentat revisionar més a la meva vida.
2: Els has vist només aquella vegada?
0: Sí,
2: Berlín,
0: només aquella vegada. És que de fet era un grup que en aquell moment m'agradava, però no sóc d'aquests fans des del principi, del primer disc, no sé què, no hi vaig entrar com en l'últim que van treure, que és aquest tercer disc, i sí que anava amb ganes al concert, però com dic, comparativament amb el disc vaig dir, uau, això en directe és una passada, i per tant només els he vist aquest cop, i ara els veuré al juny un segon cop.
1: Puc fer una pregunta polèmica?
0: Sí, i tant.
1: Els has veure al festival a Berlín, els tornes a veure en festival?
0: Sí.
1: No t'agradaria veure'ls fora d'un festival?
0: És que el problema és que de moment no...
1: És impossible.
0: No, clar.
1: No t'ho dic que ho facin, però...
3: Es porten només
1: en festivals. En un món ideal,
0: si poguessis triar... Anava a dir, de fet, també, ara que em fas pensar, sóc molt fan dels concerts a sales, no?, petit format i tot això, i el que passa és que és veritat que el festival a vegades també sona molt bé, els escenaris de festival a vegades sona moltíssim bé. I aquest grup, concretament, jo no he tingut l'oportunitat, de moment, de poder anar a una sala a veure'ls només a ells, perquè ara que tornen, em sembla que a Mèxic sí que inicien la gira a Mèxic i sí que fan sales, però de moment tot el que he vist són festivals, vull dir que sí, si pogués anar evidentment a un Razzmatazz o fins i tot a un Sant Jordi Club a veure'ls, m'estaria perfecte, però de moment molt satisfet de poder-los tornar a veure, ja dic, com 10 anys després.
2: Sí. Aquesta cançó com es diu, Eudald?
0: I Dare You. Sí, que és una de l'últim disc.
2: Molt bé. Míriam, ho tanques tu.
3: Sí, a veure, jo sabeu que sóc molt de música negra, de dones poderoses, llavors he intentat, doncs, recopilar els concerts, perquè, clar, des d'una Celine Dion a París, que va ser un concertàs...
1: Ah, la vas veure a París?
3: A París, sí. I, a més, clar, era abans de que li sortís tot el tema de la malaltia. El que passa és que, clar, va fer moltes cançons en francès, i jo, normalment, el repertori que es coneix més aquí és en anglès, no? Però ja només la capacitat vocal d'aquesta dona, o sigui, està dins el podi que dèiem de fer una escalada de podi, Celine Dion, Adele, el Sant Jordi, Nora Jones al festival de Cap Roig, fa un parell d'anys, però també he de dir, Backstreet Boys, no? És el meu grup sí, d'adolescència. Els he vist...
2: Està molt bé.
3: Al Sant Jordi. Sí, també bé. Va ser allò, des moment. De Banyoles amb tren, amb una amiga. Allà em van robar... Vull dir...
0: Grans experiències, no?
3: Sí, d'aquelles experiències que dius, no oblides mai a la vida. I quan van tornar fa molt poc, que van tornar-se a juntar i van fer una gira de retorn, vam anar amb la Maria Xinxol a Sant Jordi a fer un Remember. I va ser espectacular.
2: Més tard a Las Vegas, em sembla, no?
3: Sí, sí, estan en aquell pavelló que fan...
2: A l'Estrato, no, és
3: com un ull, una esfera.
2: Els van a veure aquest estiu.
3: Espectacular. Doncs, però si he de triar algú, perquè la segueixo des dels inicis, quan encara no era en solitari, és Beyoncé.

0: Tothom dret, eh?
1: Sí, tothom dret. Sí, sí, és que, clar, i a més, per què la trio? Perquè em connecta molt amb la meva germana, no? Perquè la meva germana la vam anar a veure quan encara eren Destiny's Child.
0: Sí.
1: I encara feien fotos amb càmera analògica. I el mes em està fent un Erasmus a Estocolm.
0: Sí.
1: I la vam anar a veure a Estocolm amb un pavelló que era rodó a les Destiny's Child, espectacular. Vam
2: que
1: dormir...
2: tu tens pedigrí de Beyoncé. Si tu, jo he vist a Destiny's Child,
1: he
2: no?
1: Vist, com Beyoncé,
2: jo
1: ja, l'he vist, ja, l'he vist quatre vegades a Beyoncé.
2: Amb la letra, eh?
1: Quatre vegades.
3: Des del primer disc.
1: Sí, sí, no, és que a més la trobo que és l'artista total i perfecta i en tot ho fa bé. I llavors el concert que més recordo és el primer del Sant Jordi, quan encara no havia fet aquesta transformació de reivindicativa del col·lectiu negre, tot aquest canvi ara a la música country, quan va ser més comercial, diguéssim, els discos més comercials, doncs vaig anar amb la meva germana altre cop, no? I va ser com un altre reviure aquell moment, i per mi la cançó Listen, que és doncs de les més conegudes d'ella, és una balada, va ser un moment com d'èxtasis allà amb ma germana, i és un moment que tinc gravat des de fa... Pues no sé, potser fa 20 anys o 15 anys, ja no recordo, soc molt dolenta per les dates. I després he anat dos cops a l'estadi olímpic, un cop que va venir amb el marit, i una altra vegada amb unes amigues, i és que no sé què té, tan bolcalla, és la seva capacitat vocal és increïble, com més passen els anys més es reinventa, vull dir, és com dèiem amb el Bruce, no? que cada disc, que cada d'allò es reinventa. Aquesta dona, no sé, té capacitats per mostrar doncs moltes facetes. I
0: perquè, Míriam, perdona, aquest tipus de veus sonen bé al Palau Sant Jordi i també a l'Estadi Olímpic, amb pavelló i en recinte més obert?
1: A veure, és que aquí entrem a obrir un meló, que la qualitat acústica del Sant Jordi...
3: Depèn d'on ets, no?
1: Depèn d'on ets.
2: Ara que dius això del Sant Jordi o l'estadi, és veritat que, home, un estadi és sensacional, però si et quadren tots els astres i els pots veure en una sala petita...
3: Sí, sí, no.
2: O sigui, jo recordo, és que ara m'he vingut quan has dit uns Arcade Fire arrasmetats.
1: Home, és que clar, a veure...
2: Que jo, amb Xavi Pardo, de còmplice, que amb el Xavi Pardo no saps com acabes a primera fila sempre...
1: Sempre...
2: I jo aquell dia, o sigui, vaig embogir, perquè clar, és una banda immensa que te la trobes per casualitats de la vida en una sala petita, que sí, segur que no és el millor so, però l'ambient
3: l'ambient fa moltíssim
2: a volar directament.
1: És que està clar que pista es viu d'una manera i depèn d'on siguis de la grada. Clar, costa més.
3: Som de pista. Som de pista.
2: Sempre.
0: Doncs escolteu, Joan Lluís García, Udal Martínez, Míriam Díaz, moltes gràcies per venir a compartir el Bona Nit Cincinnati i aquests millors concerts de la vostra vida, i que n'hi hagi molts més.
3: Home, i tant!
0: Perquè el millor concert...
1: Llarga vida.
0: No.
3: És el que està per venir.
0: No vull utilitzar el tòpic. Gràcies, fins ara.
1: Adéu.
0: Si ja tenim aquí l'última tongada de gent de RAC1 que ve a parlar dels millors concerts de la seva vida, per favor, passeu, sisplau, passeu. Un aplaudiment per vosaltres. Mira, el tercer i últim grup, el primer que he aplaudit. No vol dir que els altres no ho hagin fet molt bé, que ho han fet molt bé, però jo crec que vosaltres mereixeu un aplaudiment.
4: T'has deixat el millor pel final, gamberro.
1: Clar, nosaltres ho farem millor.
0: Hola, Marc Bala.
4: Què tal, com estàs? Molt bé, molt content.
0: Bé?
4: Sí.
0: Qui tens al teu costat, a la teva dreta?
4: A la meva dreta, el Senglar d'Osona, Ernest Codina.
5: No ha quedat gaire bé això des de la perspectiva ideològica, però bueno, aquí estic. Hola, bona tarda, bon dia.
1: Pensava que anaves a dir per allò del Senglar.
5: Exacte. No, això és igual. Sí, és veritat que en època de pesta porcina hi ha molta gent que em diu Codina, hauries de canviar una mica el pseudònim, el sobrenom aquest. Hola a tothom.
0: Hola, Ernest. Qui tens a la teva dreta, Ernest?
5: Home, una referent, la Mònica Hernández.
6: Hola.
0: Bravo! Bé, bé, Mònica, bé.
6: Jo seria el
0: Cep
6: del Penedès o
0: algú
6: així.
0: El Cep del Penedès, exacte. I tu, Mònica, qui tens al davant?
6: Jo al davant tinc l'Aurora.
0: Aurora Rodríguez.
6: Hola, què tal?
0: Ah, com esteu? Bé, una aplaudiment també per l'Aurora. Molt bé, no ho havíem fet mai, això, perquè us presenteu els uns als altres.
4: Estem
0: com...
4: estalviant feina de presentació.
0: Sí, bé, això, de fet, és el que fan molts cantants en concerts, que canti el públic, no?
4: I també diré que això passa quan no et saps els noms de les persones.
0: Correcte.
6: Normalment no me'l sé, salvat.
0: M'heu salvat, diguem-vos, els noms els uns als altres. Va, començarem amb tu, Mònica.
6: Vinga.
0: A veure, quin ha estat el millor concert de la teva vida?
6: Aviam. Quan tu em vas fer aquesta pregunta, és molt difícil triar un concert, sobretot quan ja tens certa edat. I potser no és el millor musicalment de la meva vida, però és el primer que em va venir al cap, és d'un concert del qual tinc un record formidable, i és del grup Nacha Pop.

0: canta, canta.
1: Sí. Natxa Pop. Molt bé. Grité una noche, es diu aquest tema, eh?
2: Grité una noche, que és un tema que parla de la solitud, de la pèrdua d'un ésser estimat. La lletra és sensacional.
1: A on els vas veure i quan?
2: Doncs els vaig veure l'any 85, era molt petita, a la Plaza Mayor de Salamanca.
1: Oh!
3: Wow.
1: La història és, per algun motiu?
2: Havíem anat de vacances amb la família a fer una ruta per allà. Jo sóc la petita de tres germans, em porto bastant amb els meus germans, i els meus germans eren superfans de Natxa Pop, tot el dia sonava a casa meva, i van demanar anar al concert de Natxa Pop, que es feia per la Festa Major de Salamanca.
1: Val.
2: Per tant, l'acústica no era la millor, per això deia que segurament musicalment no és el millor concert. Però aleshores els pares van fer allò de si voleu anar-hi, us heu d'endur la Mònica, que era la petita. Era jo. Total, que sí, vaig anar amb els meus germans al concert de Natxa Pop, el meu primer concert a la vida. Tenia 9 anys.
1: I els teus germans, clar, els teus germans, si dius que eren
2: els
1: bastant més grans, ja es van fer responsables.
2: Tirant cap al tema adults. Llavors vaig anar amb ells i els seus amics i vaig gaudir màxim, perquè em sabia totes les cançons. Aquesta és la que més m'agrada, tot i que segurament no és dels clàssics de Natxa Pop, sí, però es traurien d'altres, la xica d'ayer, el Vistete, però a mi aquesta cançó m'agrada pel que explica, per això, pel record d'una persona que ja no hi és.
1: I escolta, veu tornar a veure Natxa Pop amb els anys amb els teus germans?
2: No.
1: És l'únic concert?
2: Els tres junts, no. L'he vist amb el meu germà, que de fet el meu germà és qui m'ha inspirat musicalment a la vida, perquè ell va ser DJ de l'Apolo, d'aquí de Barcelona. Llavors, és un tio que tenia vinils per casa, de tot tipus, i em va introduir en la música. I li volia demanar a l'Ernest una cosa, que el meu germà em va explicar, a veure si tu la saps, perquè crec que he viscut enganyada 40 anys. A mi em va dir que es deien Natxa Pop, perquè com que quan arribaven tard als assajos feminitzaven els seus noms. El Natxa és de Nacho Vega, que és el cantant de Natxa Pop, i el nom ve d'aquí.
4: Estàs esperant que jo tingui una resposta sobre això?
2: Avui he pensat, mira, és l'oportunitat perfecta. No,
1: ens ho preguntarem.
4: A mi em queda molt enrere, és que encara que no ho sembli, soc bastant més jove que tu, Mònica.
1: Home, bastant,
2: a veure, bastant. Uns quants anys, però no tants, eh?
1: La Mònica és molt jove.
2: Estàs al llindar ja dels 40.
4: Sí, no, jo els tinc als 40,
2: correcte.
4: Els tinc als 40, però tu no et puc preguntar quants en tens, no?
2: Jo en tinc 10 més, o sigui...
4: 10 més, per això. Jo estava pensant, mentre explicaves el concert, i jo m'he volgut imaginar la imatge, perquè, clar, estava visionant aquest moment com a tu molt petita, 9 anys allà amb tot de gent adulta, no? No sé quin record tens. Ho veies des de molt avall, no? Des de molt avall.
2: Era una tia bastant alta, això. Sí, sí que ho veia més avall, però les festes majors sí que és cert que hi ha un públic com molt heterogeni, no és tothom adult, és molta gent que va amb la canalla
3: allà,
2: i que passa per allà i si hi ha Natxa Pop bé, com si hi ha Alaska, el que sigui, no? O sigui, els meus germans eren realment els hooligans de Natxa Pop i vam anar davant de tot, per tant, ho veia de conya.
4: A tu t'havien donat el suquet, no? I entenc que ells anaven...
2: No, jo crec que el Nacho aquell mirava allà i deia... I aquesta nena que fa aquí, tan
1: loca... Aquesta niña no tenia que estar durmiendo. Bé, era l'estiu?
2: Era el setembre.
3: El setembre.
2: Les festes que fan... 95.
1: Tu les coneixes, les festes de Major de Salamanca?
3: Sí, perquè molts cops estic de vacances al setembre allà.
2: No,
3: perquè la meva família... Una part de la família és d'un poble de per allà.
5: Quina? Aquell any on eres?
2: Hi vas anar?
3: No, aquell any no hi era, no
5: perquè no existies.
3: Si tu tenies 9 anys, jo no existia. Però, o era molt petita. No, però encara fan molts concerts allà a la plaça Major, i són molt grans, i sempre amb artistes així de...
1: Tu hi has anat a concert a la plaça
3: Major?
1: No,
3: a la plaça Major no hi he anat. Vaig anar a un cap de futbol, un altre que feien les mateixes dates, i vam passar un fred horrorós. No.
2: Però a més, Natxa Pop, el 95 era un grup...
3: Exacte, aquest any hi haurà...
2: 85. Era un grup molt top, eh? Vull dir, no era portar qualsevol cosa. Era cap de cartell.
3: La plaça és molt bonica.
2: Sí, molt. Una altra cosa.
1: No he estat mai a Salamanca, mira.
2: És preciós.
4: No, però se'ls gasten, veig que no, que hi ha pressupost de cultura a l'Ajuntament.
1: Sí, home, clar. Sí. A veure, Marc Bala, quin és el concert de la teva vida? Qui el va protagonitzar?
5: El concert de la meva vida és Ty Segall.
1: Ty Segall? Primer s'ha de dir que Ty Segall és un...
5: És un músic...
1: Guitarrista?
5: I és guitarrista. Sí. Com podeu veure, no treballa al sonet, diguéssim.
1: Correcte.
5: És un tio que bruteja sonorament.
1: Sí.
5: Físicament, et diria que aquella melena potser també una miqueta, però diguéssim que si bruteja...
1: Però tampoc ho jutjarem,
5: no,
1: ara.
5: No, no. Diguéssim, no va rebaixar el nivell del concert per com brutejar.
1: Correcte.
5: El tema és que quan em vas preguntar quin era el concert de la meva vida, el primer grup que em surt és Wilco, perquè és el grup de la meva vida.
1: Val.
5: Els he vist sempre que he pogut i sempre han superat les meves expectatives.
1: Quantes vegades, més o menys, calcules?
5: No sé. Les vegades que han vingut aquí, tant ells com en solitari, el Jeff Tweedy. Vull dir, si he pogut, hi he anat, i crec que sempre he pogut, i he fet el possible per anar-hi.
1: Val.
5: Però em venia de gust explicar aquest, perquè entre el grup d'amics... Ja és com una llegenda aquella nit. Va ser tota la nit, i això va ser la cirereta del pastís. Ty Segall venia d'un grup que es diu Fuzz, que és aquest tipus de distorsió que ell treballa, i ens va agafar en un bon moment de la nit.
1: A on era?
5: Al Vida, a la Masia en Cabanyes, al Vida Festival.
1: Vilanova
5: i la Geltrú. I evidentment que ens agradava aquest artista, però tampoc és allò que coneguéssim cada cançó. Llavors, el factor sorpresa crec que ens va agafar a contrapeu, per bé, saps? I llavors hi ha una cosa que fem amb el meu grup d'amics, que això passa molt poques vegades, que és que, sobretot induït per mi, per servidor, que és que si un concert ens agrada molt, quan acaba ens deixem caure de genolls, saps? Com una mostra de respecte. Et diré que m'agrada molt la música en directe, he anat a molts concerts, i contem que m'he agenollat 3 vegades.
1: Ostres!
5: Una d'elles és Ty Segall.
1: Molt bé.
5: I aquella nit va ser memorable. De fet, una anècdota és que al port de Vilanova i la Geltrú, fa pocs anys van posar unes lletres així com de ferro, com una mena d'estàtua, que amb lletres enormes posa Vilanova i la Geltrú.
1: Val. Llavors em posa Ty Segall, no?
5: Exacte.
1: Em recorda aquella nit.
5: Nosaltres, per al nostre grup d'amics, hem de fer una instància a l'Ajuntament de Vilanova perquè retirin les lletres i posin Ty Segall.
1: Vale.
5: Per nosaltres és aquest nivell d'emoció de concert.
1: Hi hauria cert estalvi, perquè Ty Segall és bastant més curt que Vilanova i la Geltrú.
5: L'únic que no poden aprofitar les lletres. Perquè
1: ja.
5: Sí,
1: és... Una Y, no?
5: Jo ja hi he pensat en això, eh?
1: El tema s'escriu T-Y, no?
5: T-Y.
1: I Segall s'escriu amb com Steven o sense la A?
5: Sense la A.
1: Segall.
5: Sí. Sí, crec que sí, ara t'ho miro.
1: Quin percentatge de habitants de Vilanova creus que entendria?
5: Perdona, Segall. Em va.
1: Quin percentatge d'habitants de Vilanova creus que sabrien ubicar les lletres quan les veiessin?
5: Tant se me'n fot. És el de menys. Per nosaltres és el màxim... Som molt de poble, nosaltres. La màxima institució seria que algú li posessin el nom en aquell port.
1: Val.
5: Doncs la nostra candidatura és Ty Segall.
1: Ty Segall, perfecte.
5: És un senyor que potser ni recorda que és Vilanova i és el Trú. No t'ho ubicaria al Garraf, no sap res.
1: Però en canvi tu sí que recordes el concert.
5: I això és el que compta. I petita anècdota, i amb això acabo. Poques setmanes després vaig anar a una botiga de discos i vaig veure un vinil que posava Fuzz, que és el grup que tenia en Ty Segall. Jo, molt emocionat encara, amb tota l'adrenalina d'aquell concert, em compro el vinil. I arribo a casa i el poso i dic, ostres, sona molt bé, però no em sona molt a Ty Segall. I veig que el de la botiga de discos, amb un pòstit, havia posat Not Ty Segall Band. Es veu que era un altre grup que es deia igual. Que també m'agrada, eh?
1: És que mira com sona, mira. El concert que devia durar unes 2 horetes ben bones.
5: No, perquè el ser format festival, aquests artistes redueixen, diguéssim...
1: Però una horeta d'això és...
5: Una horeta.
1: Estrella. És maco, eh?
5: Per mi... Mira, és brutal, pell de gallina.
1: Sí, diguem que això no ho passes amb... Això no ho passes amb donetes i Fanta de llimona, no?
5: No, amb una cerveseta de tonta.
1: Sí.
5: Sí, no, però tampoc...
1: Has d'animar una mica.
5: Però la música ja fa la feina per si sola.
1: Clar.
5: Però a mi el que m'agrada, perquè vaig connectar amb una cosa que va més enllà de mi mateix... Potser sí que no era només la cervesa, però perquè vaig pensar que això és el més semblant que potser la gent ha sentit en un Woodstock, veient a Jimi Hendrix.
1: Clar, psicodèlia una mica.
5: Sí, psicodèlia, i on el llenguatge musical, evidentment que canta, però el pes és la música, no tant la lletra o la lírica.
1: Clar.
5: I llavors és com, entens que pots connectar molt ràpid amb aquell artista, perquè no va d'idiomes, és com un llenguatge, sí, digue-li psicodèlic, psicotròpic, el que vulguis. I va ser un viatge, és que va ser un viatge allò. Ens va portar no sé on i ens va tornar a deixar allà a Vilanova i a Geltrú, d'on venia.
1: Això no fa molts anys.
5: Farà un parell d'estius. Encara abans d'anar a dormir, dono les gràcies a Ty Segall.
1: Des d'aquí, una abraçada a Ty Segall.
5: Segur, és molt oient de maco.
1: Sí, sí, especialment per Setmana Santa sempre intenta...
5: Tai, Machín, thank you very much. I love you. I wait for you in Vilanova. See you soon. And clean your hair.
1: Pobre Tai. Ernest Codina, el teu... concert de la vida, quin seria?
4: Hòstia, ara baixo molt el nivell, perquè aquí tenim un autèntic expert, un megaloman de primera divisió.
1: Estem parlant de... Tu has anat a moltíssims concerts a la vida.
4: Sí, home, i tant. No, els he protagonitzat, fins i tot.
1: Exacte,
4: sí.
1: Exacte. Llavors no és un... Vam dir que no sigui un fet per tu... Mm-hmm. Sinó que tu hagis anat d'audiència.
4: Mira, jo vaig viure un doble concert sense saber-ho. A mi em van regalar entrades per anar a veure Manà l'any 2002, el dia del meu aniversari, al Palau Sant Jordi, i quan vaig arribar allà hi havia de taloner Àlex Ubago.
1: Oh!
4: Una bogeria. Manà,

0: aquí també li podíem posar el pòstit de Not Ty Segall, oi? Perquè és una mica diferent.
1: Sí. Bueno, som aquí, en aquesta casa, som, hi ha una heterogènia, una cosa molt...
0: No, és fantàstic. Diversitat. A mi m'agrada molt manar, de fet.
1: Sí, jo també sóc el petit, en aquest cas, de quatre germans a casa meva, també em porto molts anys amb els meus germans, i clar, he begut una mica dels seus gustos musicals, que això és com la família, que no la tries, no? Vull dir, el que escoltin ells a casa és el que hi ha. Llavors jo, per exemple, escoltava Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, la Rosario, i la Sandra era la meva germana més hippie, i escoltava Dosminguet o Manà, per exemple, no? Manà li agrada molt. I em sabia totes les lletres, i ella, el dia del meu sant, és curiós perquè jo faig el sant i l'aniversari al novembre. Llavors, el dia del meu sant em va regalar entrades per anar a Manà, dues entrades, però no sabíem qui anar-hi jo tampoc. I ella no podia venir. I em va acompanyar una noia que ara mateix estava pensant abans de la secció, dic... Hòstia, no sé qui va venir. Era una noia. Va ser una cita, però no va anar massa bé, perquè crec que va ser...
0: Ni el nom, ni un nom, ni un nom.
1: No me'n recordo el nom. Però sí, està escoltant RAC1 en aquests moments i recorda...
0: Segurament en Tai Segall, els dos junts.
1: Sí. A més, hi va haver un petonet, eh? Vull dir que... Sí. Però, hòstia, clar, jo... Són dos dels grups que encara actualment escolto del meu cotxe. O sigui, en dies de ressaca, jo soc DJ, que hi ha part de locutor de ràdio, i molts dies de ressaca, quan torno el diumenge cap a casa, em poso Manà, no? Em poso, jo què sé, Què pides tu, no? O Sin miedo a nada.
2: Com fa, que la cantis.
3: Què aquesta... pides tu?
1: Ah, sí. Què pides tu?
0: Vols que et digui jo què pides tu? Sí. Si tu me lo pides, jo te la pongo.

0: amor de ti.
1: Molt bé, molt bé.
2: Tu no has escoltat Àlex Ubago?
1: Jo molt, alguna vegada. Jo a la meva època escoltava Àlex Ubago, sí.
0: Hòstia,
1: sí.
0: I jo crec que...
1: L'Aurora...
3: Sou una red flag ara mateix, a mi un tio em convida a
1: demanar... No ho aprova, però escolta...
2: No sabia que hi havia uns elements tòxics associats a escoltar...
1: No, de fet, les lletres d'Àlex Ubago sempre han estat molt obertes.
2: Però sempre es critica la testosterona dels homes i tal.
1: Exacte.
2: Hòstia...
3: No, per contingut.
2: No, però denota molta sensibilitat, escoltar.
3: Sí.
2: Un tio que es vol tallar permanentment les venes pels seus desastres amorosos. Jo em sento molt reflectit en la vida i desastres d'Àlex Ubago. I Manà,
1: però
2: també.
1: Però només a les lletres, home, perquè després Àlex Ubago té una vida, ha format una família, molts fills, fa carrera encara, va concerts,
2: no, perquè n'ha pres. Perquè és un exemple vital, també.
3: I que riu del personatge.
4: Ara és Àlex Lumbago.
2: No sé, tampoc és el que deia, vull dir, no he triat molts dels meus gustos musicals, malauradament, per sort m'agrada bastant tot, però sí que
1: el vas gaudir molt musicalment, aquest concert.
2: Què busquem d'un concert?
1: No,
2: jo busco sobretot cantar i
1: fer el viatge que deia el Marc.
2: Fer la catarsi, sí. No? Jo vaig allà al concert i és aquell moment en què milers de persones estem vivint el mateix i cantant la mateixa lletra i tots projectant coses molt diferents de les nostres vies. A mi em va agradar molt aquest concert. Ara, segurament he viscut de molts millors, com musicalment, segurament. Però bé, bon doble concert.
1: Un dubte, tu vas arribar a veure Avicii en directe?
2: No, tio, és un dels
1: meus... És espineta clavada?
2: Uah, no saps fins a quin punt. I ara, tinc moltes assignatures pendents d'aquest calibre, no? Per exemple, Martin Garrix, la Swedish House Mafia, tots aquests disjockeys de l'edema suec més melòdic. Jo sóc molt fan, també, escolto música electrònica, especialment divendres. Si jo sóc... a partir de dimecres escolto música electrònica i diumenge, dilluns i dimarts...
1: Manà i Àlex Ubago.
2: Merdes d'aquestes.
1: No, em sembla perfecte, escolta, no, em sembla perfecte. Va, Aurora, que ho rematarem amb tu. El millor concert de la teva vida.
3: Jo no porto el millor concert de la meva vida, porto el millor any de concerts de la meva vida.
1: Oh!
3: Perquè
1: va ser quin any?
3: El 2025.
1: El 2025?
3: Fresc. Fresquíssim està encara.
1: I van ser molts concerts?
3: Van ser uns quants.
1: Sí.
3: No està mal. Molts ja deuen pensar en quin diré, perquè el 2025 ha estat un any històric per la música, perquè va tornar Oasis. Filla del Britpop, era adolescent quan tots aquests grups ho van petar moltíssim, i Oasis era un dels que no havia pogut veure en directe de joveneta. No
1: I
3: havia pogut ser.
1: Perfecte que tornessin, clar.
3: I clar, van tornar quan ningú ens pensàvem que tornarien. I vaig anar a veure'ls, no un cop, sinó dos.
1: Dos?
3: Sí.
1: A la mateixa ciutat?
3: No. Vaig anar a Cardiff, que va ser el segon del principi de la gira, i vaig anar a Edimburg, que era acabant tota la part d'Anglaterra i Escòcia, llavors només els faltava
4: Irlanda. I quin va ser més xulo?
3: Va ser més xulo, recordo més potent el d'Edimburg, perquè aquell estàvem a baixa pista, i aquell estava molt a prop de l'escenari, llavors, clar, es viu d'una altra manera, que el de Cardiff era ben bé a dalt de tot, i no, eren uns puntets l'escenari, llavors... L'experiència és increïble en aquest sentit de... Jo crec que va ser el més semblant, si m'agradés el futbol, doncs d'anar a una final de la Champions, no? Que puges a l'avió, a la meitat de l'avió és gent que viatja per anar a aquest concert, arribes i tots els carrers està ple de gent que va al concert, que ja ho està escalfant, no l'ambient... És a dir, l'equivalent a una Champions de futbol pels del Barça, doncs...
4: Sabent que la guanyaràs.
3: Exacte, sense haver-te de preocupar el resultat. Sí.
2: No, abans l'Aurora m'ha tret dues targetes vermelles que m'han
3: ofès
1: moltíssim.
3: Vols demanar al bar? No, per tu.
2: Jo només volia dir que a mi Oasis també m'agrada molt i que també aniria amb tu a un concert de veure Oasis.
3: No sé si hi hauria petó, però ens passaria molt bé.
5: Jo també vindria, Aurora.
3: Sí.
5: No sé si faríem un trio o què, però Oasis...
3: És que, clar, no, això... és com la resposta òbvia. Oasis és la resposta òbvia perquè era tot aquest emoció prèvia de que tornessin quan no pensaves que ja no els veuries mai més en directe. Llavors, que més, un concert que eren tots el setlist era el mateix sempre, però eren tot èxits dels dos primers discos, no, que fins i tot trobaves a faltar de dir, home, però si podíeu haver fet alguna de les posteriors, dels altres discos que també està... No, era entregadíssim al públic. Però és que no hi vaig veure més. Vaig anar a veure Pulp, també, que també és època Britpop i que també portàvem temps sense fer concerts i que de fet vam fer disco l'any passat, i vaig anar a veure Radiohead a Madrid al novembre, també dos dies, perquè ja que som,
1: any,
3: ja que
1: any,
3: hem de viatjar, no? I Radiohead també, aquest sí que és com una mica més el grup de la meva vida, el que no he deixat, perquè Oasis és grup de joventut, i llavors, mira, recuperes, però Radiohead no els he deixat d'escoltar mai, tot i que fa anys que no fan disco, i mai havien fet gira de concerts sense haver publicat disc. I de cop i volta, al setembre, diuen, no, és que el novembre venim a Madrid. Doncs som-hi. Clar. I aconseguir les entrades, i llavors, clar, és com repasses el 2025 i és coses que no pensava mai dels concerts, perquè jo també vaig a molts concerts, però clar, hi ha concerts que creus que ja no veuràs. Mm. I aquest 2005 va decidir que sí.
0: Gràcies, noi, fins ara!
6: Doncs aquests eren els millors concerts pels...
7: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
8: És el Selecte Rein, ara està en moda funky sorra.
7: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
8: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
9: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
10: Sona bé.
9: 4,3 litres de consum al 100.
10: Sona Qashqai e-Power.
9: I el 0% TAE.
10: Sona que estreno un Nissan.
9: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
13: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
14: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro, només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
15: El nou Moda 9 superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
16: RAC 1 Notícies. Josep Moragas.
6: Bona nit, són les 10. El gruix de l'incendi d'aigua a Múrcia, l'Alt Camp, es trasllada ara a Querol i Pontons. Els bombers hi treballen durant tota la nit per poder estabilitzar els dos flancs, que encara estan actius. Per ara s'han cremat 114 hectàrees. Des del centre de comandament a Sant Jaume dels Domenys, Leia Colomer.
17: Sí, doncs en aquest mateix moment hi ha una compareixença de premsa. Parla l'alcalde d'Aigua Múrcia, Òscar Cendra.
18: Municipi d'Aigua Múrcia.
19: Vale. Com està la situació ara
18: mateix? Municipi? Bueno, al municipi pues, tenim la gent pues, molt espantada, ja que aquesta setmana hem tingut 3 incendis. Aquest és el més greu dels 3, no? Ja que està en una zona molt boscosa, molt forestal, i ara pues, bueno, hem pogut sortir de lo que hem estat parlant. Sabem que estan treballant els cossos de seguretat, hem de deixar treballar, i sobretot la gent que es quedi a casa, que facin cas al confinament, finestres, portes tancades. Si senten una mica d'olor fum o veure un fum, que fiquin les tovalloles, que les mullin, que les fiquin a les portes, i esperar que demà pues, pugui girar-se i tindre'l pues, ja més controlat.
19: 3 incendis en una setmana, no sé si això esteu en contacte per bueno, hipòtesis que encara no s'han descartat, no?
18: Exacte. Tots els veïns pensem el mateix, no? Però no podem ficar res damunt la taula. Han de deixar treballar les coses de seguretat, i no podem extreure pensaments abans de tindre la informació. Hem d'esperar i demà o d'aquí una setmana segurament tindrem tota la informació.
19: En tot cas, què diuen els veïns? No sé si hi ha alguna similitud entre aquests incendis que han ocorregut, si són propers, si no, si hi ha alguna.
18: Els veïns estan desconcertats. Tots estem desconcertats. Els veïns d'Aiguamúrcia, de Querol, de Pontons, tots les autoritats estan desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix, quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
19: Sí. Molt bé. Gràcies.
17: Doncs aquest era l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, sobretot amb aquesta crida als veïns que mantinguin les restriccions al confinament. I ara qui parla és el cap de l'operatiu, l'inspector Oriol Corbella.
0: Doncs això ha iniciat a la mitja tarda i ha fet una carrera ascendent. Ha agafat amb molta intensitat, ens ha cremat el cap, inicialment anava a 1 km/h, després ha accelerat a 2 km/h i el cap s'ha dirigit directament, doncs, directe contra zones urbanes, a Bonany, i ha impactat contra Bonany i contra el que eren les vinyes. Això ens ha donat l'oportunitat també, gràcies a les vinyes que hi havia allà, i els camps que hi havia allà i amb els efectius que hi hem destinat, doncs que aquest cap ha quedat frenat. I llavors en aquell moment hem pogut fer ja una estratègia d'intentar contenir els flancs. Aquest incendi segueix sent un incendi que està actiu, malgrat el cap ha quedat frenat i realment no ha saltat aquestes vinyes que hi havia en allà, doncs els dos flancs han seguit, segueixen cremant, segueixen eixamplant-se, i llavors nosaltres, com els objectius que tenim, evidentment és en primera prioritat, doncs, la protecció de la població, i ens preocupa inicialment, com a objectiu tàctic primer, el que tenim és el flanc esquerre cap que ja ha saltat la carretera. És tot el flanc esquerre, va pel barranc de l'Infern i és un descendent que no crema molta intensitat, però que està obrint. En el cas de que la cua en salti la carretera, hi ha perill de que torni a fer carreres cap endavant, i sobretot el flanc esquerre cap, que sí que ja ens ha saltat la carretera, estem allà treballant amb tota la intensitat perquè no toqui fons de barranc, perquè si toca fons de barranc sí que ens tornarà a fer una carrera en ascendent, i en allà hi ha una situació d'urbanitzacions disseminades que són problemàtiques i que en última instància el que volem és que el foc arribi allà. Llavors, en segona instància, el que ens importa també, el que ens preocupa és el flanc dret. El flanc dret, en el cap, el que estem intentant és controlar-ho mitjançant cremes amb el graf per ancorar-ho a les pistes que hi ha, de manera que allò no propagui també, perquè amb la marinada, que ara ja va a la baixa, però que encara està empuixant l'incendi, doncs el que fa és conduir aquest flanc amb les seves obertures cap a la població de Vall d'Ossera, i llavors el que estem intentant és, doncs, que aquest flanc tampoc no avanci. Tenim molta feina per endavant. Durant la nit, qualsevol d'aquests dos flancs, si se'ns eixamplen, doncs poden envoltar a on ha impactat l'incendi al cap, i sí que poden arribar a impactar, doncs, a les urbanitzacions. Tenim un dispositiu molt gran, tenim 270 bombers, 80 vehicles, que estem treballant amb tota la intensitat, muntant punts d'emplaçament, treballant de cua cap a cap amb línies d'aigua i en el cap amb foc tècnic per intentar mantenir aquests flancs on estan. Ara ens ajuda el fet de que també està augmentant la humitat relativa i que el vent també ara frenarà, el vent de marinada, tindrem algun terral, i amb això, doncs, i amb tot l'esforç, a veure si demà al matí podem tancar aquests 200 metres que encara queden tancar flanc esquerre, 200 que queden tancar el flanc dret cap i els 800 que queden tancar el flanc dret cua. I estem ara en això.
20: Estem lluny d'estabilitzar?
0: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit. Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també, doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir, i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades, i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat, i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat. I això, doncs, ja en parlarem demà al matí, a veure si la feina que hem pogut avançar, la feina que hem pogut fer, i a veure si està, el podem donar per estabilitzat, o si demà també, malgrat podem perimetrar aquest incendi, si esperem al migdia, a veure si amb la calor no surten també noves columnes i no hi ha reignicions.
19: Rebo de bones notícies en el sentit que baixa el vent, però el terreny, no sé si heu pogut atacar les zones de més difícil accés per els equips de camions i això, sí. I per tant aquesta nit no sé si en aquest sentit hi ha algun dispositiu concret per tal de que no revifin aquestes zones, no?, que són de difícil accés.
0: Sí, a tot el dispositiu, els 270 bombers, estem al voltant de l'incendi. Hi ha algunes zones que són de més fàcil, algunes més de difícil accés. Cal comptar el que és el barranc de l'Infern a la banda esquerra. Realment és el lloc de més difícil accés, però no hi estem entrant, sinó que estem acompanyant el foc que acabi d'arribar a la carretera de forma controlada, justament per no entrar a les zones que en pot també haver desprendiments i on pot ser doncs, més perillós. Però també és el flanc esquerre, cua, el barranc aquest, és un descendent tan pronunciat que el foc també queda ja amorrat en allà i realment no està propagant a una velocitat com que ens preocupi excessivament. Per tant, sí, tant a les zones en què és més fàcil treballar-hi com a les que és més complex, doncs realment doncs, tenim gent en allà i estan fent tot el catàleg o totes les maniobres que tenim com a caixa d'eines, l'estem implementant com per poder estabilitzar el màxim aviat possible.
4: Per tant, tots els nuclis de població confinats fins ara continuaran confinats aquesta nit, no?
0: Exacte, les 2.500 hectàrees de població bueno, que hem confinat just a la projecció del CAP i també a la projecció de les obertures d'aquests flancs es mantenen confinats durant aquesta nit. Hem parlat també amb Mossos, que hi ha circumstàncies que anem parlant concretament de zones que són més properes a primer impacte, zones que són una mica més llunyanes i que ens estan sol·licitant a través de Mossos i així doncs, de poder anar a dormir a casa o així, doncs estem atenent puntualment a aquestes circumstàncies que són específiques, doncs que podem atendre i és segur, ho fem.
17: Gràcies. Doncs aquestes han estat les explicacions del cap de la intervenció, Oriol Corbell. El que ha comentat és que a hores d'ara el cap de l'incendi està aturat, ho han aconseguit fer a mitja tarda, quan l'incendi ha impactat a unes vinyes que han fet de tallafoc i el cap està aturat, però sí que continuen actius tant el flanc dret com el flanc esquerre. Per tant, el perill no és que avanci endavant l'incendi, sinó que s'eixampli. Per tant, continuen treballant en aquests dos flancs. Hi ha uns 300 metres a cada un dels dos costats que continuen actius, que els bombers no han aconseguit encerclar i, per tant, ja donen per fet que aquesta nit no donaran l'incendi per estabilitzat, continuaran treballant per intentar que aquest incendi tant a esquerra com a dreta no s'aconsegueixi eixamplar i veuran demà al matí si amb la feina que les dotacions terrestres, una vuitantena, ha dit que hi ha ara en el territori 270 bombers i bomberes que continuen treballant en el terreny, si la feina que fan aquesta nit també amb els GRAF fan que demà al matí com a molt estirar al migdia el puguin donar per estabilitzat. De fet, també ha comentat que miraran a veure si com és la situació demà durant el matí i el migdia també per les altes temperatures que s'esperen a la zona que pogués provocar revifades. Per tant, esperaran a poder-lo donar per estabilitzat que tinguin la certesa que en aquest incendi no hi pot haver revifades. Recordem el tercer incendi a la zona en només 5 dies. Hem sentit també l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, que comentava no, aquesta incertesa que tenen els veïns davant d'aquesta situació que en tan pocs dies s'hagin produït 3 incendis molt propers entre ells.
6: Gràcies, Laia. Aquesta és l'última hora de l'incendi d'Aiguamúrcia, que per ara ha cremat 114 hectàrees, que s'ha declarat als principis d'aquesta tarda. Pel que fa al confinament, es mantindrà tota la nit i demà es tornarà a avaluar la situació. Dependrà de si són capaços o no d'estabilitzar aquest foc. En tot cas, aquests 5 municipis que estan confinats, els bombers insisteixen que es tanquin portes i finestres i es demana no circular ni sortir de casa en cap cas d'aquesta zona afectada. Ja és el tercer pitjor incendi en el que portem d'any al nostre país. I sobre el terreny, preocupa molt la meteorologia. Sembla que les properes hores la situació afavorirà les tasques dels bombers, però estem pendents de com evolucionarà demà al matí. Abel Caral.
21: Sí, de moment ara mateix la temperatura ja entre els 25 i els 26 graus en aquesta zona del nord de l'Alt Camp i la humitat relativa que ja ronda el 65%. És un dels elements que ens comentaven des de bombers, que ara ha pujat la humitat i al llarg de la nit pot pujar i situar-se entre els 80 i el 90%. Això frena la propagació del foc i la temperatura que pot baixar fins a l'entorn dels 20 graus. També deien des de bombers aquest vent terral que ha d'entrar al llarg de la nit, menys intens que la marinada, perquè ens entenguem, és un vent contrari a la marinada, que va de mar cap a terra, el terral, com passa moltes nits d'estiu, va de terra cap a mar, per tant, això també favoriria, perquè és un vent contrari al que hi ha hagut al llarg de la tarda amb aquesta marinada, que a partir de les 8 ha començat a fluixar i l'última hora, entre 9 i 10, ha fluixat de manera clara. I pendents de cara demà, perquè recordem que estem en plena onada de calor, avui en aquesta zona s'ha redundat als 35 graus de màxima, com dèiem, podem baixar fins als 20 al llarg de la nit matinada, però demà ràpidament al llarg de matí la temperatura pujarà i, de nou, els vols del migdia es pot arribar als 34, 35, 36 graus i a mesura que pugi la temperatura també baixarà la humitat, que avui s'ha arribat a situar a l'entorn del 30%. Demà s'hi farà o fa a les hores centrals del dia i al llarg de la tarda aquestes humitats baixes amb molta calor. A comentar també que la bona notícia és que sembla que demà la marinada a la tarda serà més fluixa, però no oblidem que les altes temperatures i la baixa humitat ajuden també, encara que el vent no sigui tan intens, a la propagació de les flames.
6: Per demà, la resta del país, el risc d'incendi continua disparat. Ja 23 municipis en perill extrem, a les comarques de la Noguera, l'Alt Urgell, Segarra i el Solsonès. També hi ha 158 poblacions amb risc molt alt, sobretot a l'interior del país, al centre de Catalunya i a la franja de Ponent. Es demana extremar les precaucions i davant l'episodi d'onada de calor, els Mossos recorden que fer foc al bosc en plena onada d'incendis és una imprudència i també un delicte. La policia catalana ha informat que un nou patrullatge a la Ribera Salada, al Solsonès, ha enxampat una persona fent una costellada i una altra cuinant amb un fogonet. També hi havia 10 vehicles motoritzats, tots ells han sigut denunciats. De l'1 al 9 de juliol, els bombers han treballat en 389 incendis de vegetació repartits en dos episodis de simultaneïtat. I a Almeria, l'incendi de Los Gallardos, el balanç de víctimes mortals s'ha elevat a 13 persones. L'última víctima és una dona de 93 anys amb patologies prèvies que estava ingressada i que ha mort aquest diumenge, segons ha informat la Junta d'Andalusia. Pel que fa al foc, ja s'ha estabilitzat fa hores i el president andalús, Juanma Moreno, ha demanat prendre seriosament el canvi climàtic. Ha dit que cada cop provoca episodis més extrems, posant d'exemple Catalunya.
2: Tenemos que tomarnos muy, muy, muy en serio la circunstancia que nos está trayendo el cambio climático. El cambio climático ha generado circunstancias cada vez más complejas, con incendios que nunca se habían visto, incendios muchos de ellos inabordables, que suceden como hemos visto en Cataluña o como hemos visto recientemente aquí.
6: Ara ja s'han acabat les batudes per trobar més víctimes de l'incendi i no s'ha trobat cap cadàver més. I ara, els esports amb Roger Jofre.
5: Yannick Sinner és el nou campió de Wimbledon. El número 1 del món ha revalidat el títol a Londres i ha aconseguit el seu cinquè Grand Slam. Alexander Zverev ha guanyat el primer set al tie-break, però l'italià s'ha refet i s'ha acabat imposant en 4 sets, els dos últims de manera contundent amb un 6-3 i 6-4. En ciclisme, avui s'ha disputat la novena etapa del Tour de França. El neerlandès Mathieu van der Poel ha estat el més ràpid. A la general, però, l'eslovè Tadej Pogacar continua com a mallot groc a 2 minuts i 42 segons del danès Jonas Vingegaard. Demà, jornada de descans i dimarts es reprendrà la competició amb la desena etapa. I en MotoGP, el català Marc Márquez ha guanyat amb claredat aquest migdia el Gran Premi d'Alemanya. El de Cervera ja és a només 18 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. El seu germà Àlex, que sortia en segona posició, ha hagut d'abandonar la cursa per una caiguda.
6: Hi ha el temps, calor molt intensa per començar la setmana a l'interior del país, on podem arribar de nou als 40 graus a Ponent, amb xafogó marcada a la costa després d'una matinada en què en alguns casos avui no es baixarà dels 25 graus, per tant tindrem nit de mal dormir a la costa. Demà, entre mig matí i l'hora de dinar, es poden escapar alguns plogims a les Terres de l'Ebre. Això és tot per la nostra banda. Informació actualitzada al portal de RAC1.cat.

última hora de reconcentrat del cap de setmana, que hem estat amb vosaltres gairebé 15 hores, Gairebé 15 hores recuperant el millor de RAC1 dels últims temps. Bé, també us diré que 15 hores són poques, A costa d'estriar el material de l'abundància que hi ha. Willie J. Healy, Sure Feels Good. Aquesta cançó que serveix per encetar aquesta última hora ens porta d'entrada al Superesports, que fa unes setmanes va entrevistar en Salva Ferrer, el futbolista català de Martorell, que s'ha retirat fa res aquesta temporada jugant a l'Europa, a Primera Federació, i que va triomfar a Itàlia, a l'Spezia, i que va superar un càncer, un linfoma de Hodgkin fa anys. Una història que van repassar al Superesports amb en Xavi Puig, en Jaume Molló, l'Albert Ferran i companyia. Superesports, el recurs.

0: Veia la visita a l'estudi de RAC1, en Salva Ferrer, té 28 anys. Aquesta temporada ha hagut de dir adéu al futbol per culpa d'una lesió al maluc, una vida com a futbolista més curta del que segurament hagués volgut, però que el va portar a Itàlia a jugar i ser, jo diria que pràcticament una llegenda de l'Espezia, un tio molt, molt estimat allà, una carrera marcada també per un càncer detectat el 2023 i que ha tingut el seu punt i final a l'Europa de la Daye Benítez. L'origen de tot plegat, però, l'hem de buscar a Martorell. Hola, Salva Ferrer, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: I moltes gràcies per acompanyar-nos avui, en diumenge. Tu no ets de Martorell, però, o sí?
1: No, jo sí que sóc de Martorell. El que passa és que jo sóc de Sant Joan Samora, per tant, et diria que sóc meitat-meitat entre Martorell i Sant Joan Samora.
0: Sant Joan Samora.
1: Sí, un poblet de, després de Sant Esteve Sarrovires i que forma part de Sant Llorenç d'Hortons, però... No, no, ningú el coneix. 150 habitants,
0: no, gairebé. No, el desconeixia, l'existència. Sant Joan Samora, me l'apunto, aquest de poble, un dels 900 pobles de Catalunya. Com comença la teva relació amb el futbol, Salva? No recordes la primera pilota? De seguida és futbol o hi ha alguna internada en algun altre esport abans?
1: No, sí, jo crec que a partir del meu pare, que segurament és el que més li agrada el futbol, jo crec que és qui m'ho va enganxar i al final, com et dic, en aquest poble no hi havia amb qui jugar i era jugar o jo sol o amb el meu pare amb una pilota contra la paret i així va començar i bueno, doncs ja et pots imaginar 3, 4, 5 anys donant pel sac tot el dia d'apunteu-me a futbol, apunteu-me a futbol i el primer any que vaig

0: poder, doncs, em van apuntar, a Martorell.
1: Martorell, després Espanyol, Javac Terrassa, l'Adam, sempre de defensa o hem anat alternant una mica posicions?
0: Sempre de defensa, sempre, sí, curiosament. Sí, sí,
1: des perquè de... a vegades allò que es va endarrerint posicions, no?, a mesura que un es fa gran, tu no, eh?
0: Sí, sí, defensa, de fet, central tota la vida. Sí que és veritat que després, quan no creixia, amb 15 anys, em vam fer lateral, llavors vaig tornar a central quan vaig tornar a créixer, llavors quan vaig jugar al futbol professional em van tornar a ficar a lateral, però sempre entre allà, lateral, central.
1: Clar, quan estàs a tercera catalana amb el Martorell, de tercera catalana a segona divisió amb el Nàstic, quant temps passa allà?
0: Dos anys.
1: Dos anys?
0: Dos anys. Dos anys des de la penúltima categoria de Catalunya fins a la...
1: Això no és molt normal.
0: No és molt normal, però... Bueno, no sé, també, bueno, es van donar moltes coses segurament de sort, està claríssim, però també ho vaig ficar, com es diu, tota la carn a la graella i ho vaig intentar amb totes les meves ganes. Des del moment, ja et dic, que amb 18 anys em truca l'Adam, jo em comparteixo una persona obsessiva i professional en el sentit de, bueno, en el futbol, i després, òbviament, va coincidir la sort i es va donar tot molt ràpid i això, doncs, en 20 anys vaig debutar a segona divisió.
1: Clar, quan un debuta a segona, llavors sí que has de dir, hosti, això va de debò, aquesta oportunitat, ara m'hi he d'agafar aquí com sigui.
0: Sí, no, però ja et dic,
1: I abans, ja, tu ja, sí, quan la dama et crida, dius, hosti, com... això ja són paraules majors.
0: Clar, jo trobo que jo tenia una humilitat en aquell moment, i òbviament la intento seguir mantenint ara, però jo tenia una humilitat que em feia valorar el fet de que em truqués la dama. Jo, per mi, la dama era com si em truqués al Manchester United. I després, quan jo vaig estar, quan feia la pretemporada amb el Nàstic, els primers entrenaments, és que jo, de veritat, jo feia l'escalfament amb el Nàstic i deia, ostres, que estic a segona divisió, és que jo no m'ho creia, era... I era una força tan gran que, bueno, em portava després a entregar-me de la manera que ho feia, també.
1: És que, de fet, és una temporada al Nàstic, a segona, i llavors ja arriba l'opció d'anar a Itàlia. És que tot va molt, com molt ràpid. Feia res que estaves a tercera catalana amb el Martorell i de cop et veus amb una oferta que això no sé com arriba per anar-te'n a jugar a la Sèrie B italiana.
0: Sí, bueno, sí que és veritat que el Madrid és el primer equip que s'ofereix, bueno, que
1: s'interessa per tu.
0: S'interessa. Al final, el del Madrid no surt, jo no sé ben bé per què, però bueno, no acaba sortint, i quan baixem amb el Nàstic hi havia una clàusula, i aquí a Espanya ningú la volia pagar, segurament doncs, no era suficientment bo per ells, i al final doncs, s'ofereix l'Spezia, s'interessa per mi i vaig cap allà a un club, ja et dic, que no sabia quin model hi havia ni quina manera tenien d'entendre el futbol ni res, i bueno, va anar molt bé el primer any, ja va anar molt bé, per tant va ser una bona elecció.
1: Tu sabies ubicar l'Spezia al mapa quan et diuen, mira, que te'n vas a jugar a l'Spezia?
0: No, jo crec que com ningú, no? Almenys fins fa 7 o 8 anys, sí que és veritat que ara després d'haver fet 3 anys de Sèrie A, pues, una miqueta la gent l'ubica, però en aquell moment a Espanya l'Spezia, ni idea. Jo el que vaig fer va ser mirar també els últims anys, vaig veure que havien fet 2 o 3 play-offs seguits, vaig dir, ostres, doncs no té molta història a Sèrie A, però sí que és veritat que sembla que ho estan intentant. I jo la meva intenció d'anar a Itàlia era pujar a Sèrie A, o sigui, era la meva obsessió quan vaig arribar allà.
1: Bueno, i és arribar a Imoldre, no? El primer any pugeu a Sèrie A.
0: Sí, tot i que al principi no va ser el més fàcil, vam aconseguir remuntar la situació, i ja va ser l'any del Covid, i abans de que ens tanquessin a tots a casa ja estàvem tercers, i vam acabar tercers i vam guanyar després del playoff quan vam tornar a jugar després de sortir de la quarantena.
1: Ah, per continuar amb l'evolució, és de tercera catalana a Sèrie A en 4 anys, no?
0: Sí, amb 22 anys faig el debut a Sèrie A.
1: Déu-n'hi-do, quina bogeria. És xulo l'Spezia com a ciutat, com a poble?
0: Sí,
1: o no?
0: Sí. Ha millorat moltíssim. La zona és preciosa, però la ciutat no ho era tant, almenys fins fa uns anys, però ara s'han aprofitat una mica de tota la gent que hi va per al turisme de Le Cinque Terre, que és per lo que la gent no coneix, i bueno, es van aprofitar jo crec d'això, i ara estan deixant una ciutat molt maca i la zona és preciosa, sí.
1: Doncs ens apuntem, vaja, l'Albert Ferran. L'Albert, sí. Tu la coneixes bé, aquella zona, no?
2: Sí, jo vaig dormir a l'Spezia quan vaig anar a visitar Le Cinque Terre, sí. I era, bé, ja fa uns anys que hi vaig anar, i era, això, era la ciutat dormitori per anar a visitar Le Cinque Terre, perquè és cert que els pobles de Le Cinque Terre dormir és caríssim i no hi ha gaire tampoc habitacions ni hotels, i per tant, doncs es coneixia això, l'Spezia, de ser on havies de dormir si volies anar a visitar la zona.
0: Sí, sí, bueno, tal qual, ja ho has dit. O sigui, era, és ciutat dormitori, jo crec que ara, bueno, doncs ja que hi hem de dormir, anem a ficar-hi alguna cosa interessant. I, bueno, per això mateix.
1: Dues temporades a la Sèrie A, clar, allà, hòstia, us he tingut bitxos grossos a les davanteres, per defensar.
0: Sí, sí, sí, ja et dic, o sigui, al principi va ser un xoc trobar-te amb aquella gent i segurament els feies molt més grans de lo que realment són, perquè al final són persones, però sí que va haver d'haver-hi aquesta, bueno, acostumar-te, no? I
1: allà que Lukakus, no?
0: Sí, clar, Lukakus, Cristianos i Osimens, Abraham,
1: Lautaros, no?
0: Sí, Lautaros, Alexis Sánchez.
1: Bueno, no? Un bon, sí, àlbum,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí, sí, sí, uns quants. Sí,
1: i el
0: sí.
1: Més difícil de tots els mals que t'has enfrontat, ara em diràs potser, no, doncs mira, el més difícil va ser el Nàstic, a segona, un davanter de no sé qui, que era un...
0: Sí, mira, et diria Hossan de l'Elche.
1: Mira, veus?
0: Em va tindre complicat, però no, a primera divisió, quan, amb l'Inter, quan estava Perisic, Perisic era un tio que és que t'atacava bé, et defensava bé, no era com, jo que sé, potser Alexis Sánchez, que defensant doncs feia el que havia de fer i ja està. En canvi, ostres, Perisic era
1: pesat,
0: un tio,
1: no?,
0: d'ofici, saltava i era difícil guanyar-li a dalt, no, molt intel·ligent a dins de l'àrea, sí, sí, m'agrada, i tècnicament, bueno, ja, tot i que ja era gran, perquè hauria de tindre 30 i llargs, bueno, però encara estava al seu moment, ja et dic. I sí, sí, aquell any a l'Inter va guanyar la Lliga.
1: Mm. De fet, clar, tu com a davanter, el Nàstic, tu vas coincidir amb Luis Suárez o no? Que ara el tenim a l'Esporting, sí, de Portugal.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, vaig coincidir...
1: Bon bitxo, també.
0: Sí, aquest, sí, no, Luis, molt bé, tinc molt bona relació amb ell, vaig tindre molt bona relació, i, bueno, sí, ja et dic, de lo millor que hi havia en aquell Nàstic, si no, lo millor, ja se li veia que físicament era espectacular, era molt ràpid, extremadament ràpid. Sí que és veritat que aquell any no va fotre tots els gols que podria haver fet, no? Com després va fer potser amb el Saragossa i aquesta gent, però ja se li veia, ja se li veia.
1: Xerrant amb el Salva Ferrer, que ets el Hall of Fame de l'Espezia, tu, Salva, clar, tu sortir pel carrer per allà era fàcil, podies fer-ho amb tranquil·litat o no?
0: Sí, no, era molt maco, al final, o sigui, no era una estrella, diguéssim, com si sortís Messi, era, jo al final era un veí més, t'ho dic de veritat, o sigui, jo era baixar al centre Spezia i era conèixer, doncs, la gent de Spezia, i anaves al restaurant i coneixies el senyor que estava en aquell restaurant, i no, era maco, era sentir-te com a casa, i et tractaven molt bé, bueno, doncs perquè, bueno, vaig coincidir a les millors temporades del club, llavors... també és veritat, et dic la veritat, amb tot el que vaig passar a l'informe, doncs la gent se t'encarinya molt més, és com que et volen cuidar molt més, vull dir, es va juntar tot una mica.
1: Ara ho comentes, aquest linfoma que et detecten, aquest càncer, linfoma de Hodgkin, el 2023, quan estàs a Xipre, de fet, tu jugant allà a l'Ortossi, cedit per l'Espezia, Salva, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Que t'obliga a aturar-te quant temps?
0: 9 mesos, pràcticament, sí. 9 mesos va ser, doncs això, un parèntesi de 100 a 0, no? I centrar-te en curar i ja està, però bueno, va passar i ja està.
1: Totalment oblidat i sanat.
0: Sí, i tant, oblidat. Bueno, vaig aprendre molt i ho recordo estar una mica amb carinyo, perquè vaig poder aprendre molt i ja no només psicològicament, sinó del tema de força i de gestionar segons quins dolors, i bueno, sí, estic content d'haver-ho passat, no li desitjo a ningú i ni ho vull tornar a passar, però m'ha marcat en positiu, segurament.
1: Tornes cap a casa per seguir el tractament, o te'n vas a Itàlia, no, te tornes cap a Catalunya, eh?
0: Sí, sí, no, sabia que a Xipre no volia passar, estava molt bé a Xipre, però passar per un tractament així, ho has de fer a casa amb els teus, i també sabia que la sanitat aquí, ho vaig fer al Clínic, a l'Hospital Clínic de Barcelona, i em van tractar molt bé, i va anar tot molt bé, i confiava 100% en que aniria bé aquí.
1: Aquella temporada 23-24, per tant, l'atures, la 24-25 tornes cap a Itàlia, aquella costa després de tenir protagonisme allà, no?
0: Sí, bueno, també vaig començar a notar aquests dolors de cadera que no tenien sentit. Sí que és veritat que jo no sabia ben bé fins a quin punt era de veritat limitant, i jo pensava que eren altres coses, era potser cosa nerviosa, nervi ciàtic, no sabia fins a quin punt la quimio m'havia afectat segons quines estructures de la cama, i clar, jo anava tirant una mica amb totes les ganes que jo tenia de jugar, i per això mateix doncs segurament vaig poder tornar a jugar, però si no hagués sigut per les ganes que tenia de jugar, el més normal, el més sensat hagués sigut deixar-ho en aquell moment, però ja et dic, no m'ho vaig ni plantejar, perquè és que tenia ganes de voler demostrar que no havia...
1: Tornar a ser futbolista, no?
0: Exacte, sí, sí.
1: Encara i el dia que tornes... Què, el dia que tornes?
0: El dia que torno, doncs, bueno, et pots imaginar, tota la ciutat ja portaven mesos dient, ostres, a veure quan et veiem jugar, volem veure't jugar, era com... Tothom sabia que era el meu últim any de contracte i necessitaven una mica aquest adeu, també el necessitava jo, estava claríssim, i bueno, doncs anàvem 3-1 a un partit on l'equip si guanyava ja quedava posicionat per jugar al play-off. I ja pues, es començava a veure, no?, que era una possibilitat perquè jo entrés. I jo, bueno, el míster em va enviar escalfar, ja és, bueno, el Pau hi era aquell dia, vull dir, ell va flipar una mica, la veritat, perquè va ser molt emotiu. Va començar a haver-hi un murmuri a l'estadi, no?, de, ostres, fica Salva, per què no fica de Salva? I al final el pobre senyor, el míster que estava, doncs...
1: No va tenir més remei, no?
0: Sí, també els companys, jo recordo els companys que li xiu-xiuejaven pràcticament, fica Salva, va, tio, que no, perquè anem 3-1 i ja està. Per molt que tingui la cama ja fotuda, 10 minuts minutets i que li...
1: No ho espatllarà, no? Sí, no ho espatllarà, no?
0: I així, bueno, va anar molt bé, vull dir, va ser molt maco, vaig sortir, vaig sentir-me futbolista, em vaig sentir bé, l'equip, vaig fer bons 10 minuts i bueno, i quan va acabar, doncs tothom es va quedar a l'estadi per una mica fer-me aquest petit homenatge ja des de, ja en aquell moment, i va ser molt maco.
1: Quan diu el Pau, el Salva, vol dir el Pau Bonastre, sí. que és cosí de, sí, en Salva, Pau,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, es pot dir. Sí, sí, que el dia ahir és veritat que en el moment, just abans que ell surti al camp, ja es comença a sentir un murmuri a la graderia i la sensació és està passant alguna cosa, i fins que no entra al terreny de joc no ets conscient que la gent estava esperant justament això, que entrés Salva al Ferrer al terreny de joc, i va ser una ovació espectacular cada vegada que tocava la pilota, la gent dempeus aplaudint. Sí, sí.
1: De pell de gallina, segur que va ser. Tornes cap a casa a l'estiu i no sé si et planteges de dir, hosti, plego o com surt l'opció de l'Europa i dir, doncs vinga, va, anem a provar-ho amb l'Europa.
0: No, jo vinc amb totes les ganes i tota la fe de que jo podia jugar, o sigui, jo no tenia en cap moment el pensament de deixar-ho, de fet, ho he provat tot, m'he deixat bastants diners en factors de creixement, intentar fer que la cadera millori, inclús hem fet petites operacions perquè intentar recuperar aquesta cadera que no funcionava bé, i quan ja ho havíem provat tot i jo havia inclús provat a entrenar medicat cada dia amb medicacions inclús al límit de la legalitat pràcticament, bueno, un dia amb la Dai ho vam parlar, em va dir, Salva, mira, jo et dic, intenta-ho, però si no pots més, s'ha acabat, hi ha molta més vida després del futbol, tu sabràs. Jo li vaig dir que sí, li vaig dir que em donés unes setmanes per intentar-ho i bueno, a finals de novembre, a mig entrenament, jo ja vaig d'una setmana segurament que ja portava males dolors aguantats, a mig entrenament ja li vaig dir, míster, s'ha acabat, li vaig dir, s'ha acabat. I em va mirar, em va dir, s'ha acabat? I li vaig dir, s'ha acabat. I em va dir, doncs au, fora i a pensar. Va ser així, perquè la Dai jo crec que és així de...
1: Directa, no?
0: Directa, sí, sí. I mantenia, ell també tingut problemes de genoll, vull dir, mantenia i em va dir, doncs au, fora i a pensar en lo següent.
1: Ha de ser un punt frustrant, no?, que, hosti, que vegis, i que potser hi havia algun dia que deies, hòstia, avui sembla que la cosa va millor, i un altre dia que deies, hòstia, avui torna aquest puto dolor, parlant malament, que no se'n va, no?
0: Sí, si algú té problemes d'articulacions, jo crec que ja ho sap, i la cadera és així, o sigui, estàs un dia bé i aquell dia et fa creure que tot anirà bé, i de cop aquell dia apretes i el dia següent ja estàs fotut, no? No sé, per fiar-te un exemple, Jesús Navas es va retirar fa menys d'un any per problemes de cadera també.
1: Sí, que ell explicava això, que hi havia dies que no es podia aixecar ni del llit Jesús, gairebé com
0: Jesús Navas jugava només, no entrenava, perquè si entrenava ja no podia. Doncs perquè t'haies una idea, jo vaig veure que Jesús Navas no s'havia operat i vaig dir, ostres, doncs potser jo no m'haig operat, i vaig parlar amb el doctor de Jesús Navas, i Jesús Navas, el doctor quan va veure la meva cadera va dir, la teva cadera no té res a veure amb la de Jesús Navas. Vull dir, Jesús Navas ho ha deixat, però és que tu ho hauries d'haver deixat ja no sé quan. I quan em va dir això el doctor, i em va dir a més a més, tu no pots no operar-te, no pots no fer-te una pròtesi de cadera. I jo vaig dir, vale, doncs ara ja estic tranquil, que estic prenent la millor decisió, he aguantat fins al final, i segurament molt més, així que endavant.
1: I per tant, cap al quiròfan, just quan vas decidir plegar, no?, cap al quiròfan i a posar aquesta pròtesi.
0: Sí, sí, sí, ara tot just 2 mesos i mig, i va ser, bueno, molt ràpid, molt agraïda, una pròtesi que no res, ja el dolor i el sens que ha desaparegut, i que tan bon punt recuperes la funcionalitat de la cama, sincerament et trobes molt bé. I ara ja et dic, o sigui, és que tornaria a jugar i tot. Sé que no puc, però tornaria a jugar perquè és que em sento molt bé.
1: Clar, hi ha un punt de, com d'això, no? De lleugeriment, no? De dir, hosti, i fins i tot no sé si un punt de por al principi, de dir, hosti, això realment, que no hi hagi dolor, és per sempre, o algun dia em tornaré a llevar i tornarà a venir aquell dolor que no em deixava ni viure, no? Al principi va haver-hi aquest dubte de dir, hosti, vale, a veure, però això aviam si dura una setmana. Va, ja hem passat una setmana, ara dues, ara tres.
0: Sí, o sigui, el que no vull pensar molt és que tinc un tros de ferro ficat dins la cama. Perquè si ho penses, de veritat, és que et fa por. Dius, hosti, i això no sortirà en algun moment? Si et pares a pensar el que tens, dius, ostres, no sé com pot ser que la cama vagi tan bé ara mateix, perquè és que, ostres, és semblant antinatural, inclús. Però és que, de veritat, és que bueno, la sensació és brutal. Jo abans és que em feia mal tot, jo no podia estar assegut, no podia dormir, no podia caminar, no podia estar estirat, i ara no em fa mal res. Llavors és increïble.
1: I sobretot el que deies abans amb aquesta conversa amb la Dai, no? Que tens 28 anys i que evidentment hi ha una llarga vida per davant i poder fer vida normal, és a dir, que no jugaràs a primer nivell de futbol, però que poder fer la vida que pot fer qualsevol que no tingui cap problema físic, no?
0: Sí, no, a veure, a mi em tocava els nassos anar a la platja amb el meu gos i veure que la meva parella corria darrere el gos i jo no corria perquè dic, és que si ara em fico a córrer a la platja darrere el gos, demà no puc entrenar. Llavors era dir, ostres, com pot ser que hagi arribat a aquest punt? I ara doncs sé que encara el doctor encara no em deixa córrer, però començo a provar de córrer i dic, ostres, quina sensació, és córrer sense dolor. I per qui em coneixi, vull dir, és que jo com a futbolista era un tio que no parava de córrer, era el que a mi m'agradava, i de petit corria curses d'atletisme, i és que m'apassionava córrer, i no poder córrer sense olor era tan frustrant.
1: Ja tens clar quin esport practicaràs especialment, o no, un cop et deixi el metge?
0: La veritat és que no ho sé, però bueno, m'hauré d'adaptar als que cuidin més a la meva cadera. Per tant, córrer, doncs, hauria de limitar-ho, però la bicicleta m'agrada molt, bueno, el futbol també m'agrada molt, però haig d'anar amb cuidado i no, mantindre'm en forma, però jo crec que aniré tocant tots els esports, ja que no ho he pogut fer durant tots aquests anys. Fa també des dels 19 o 18 anys que no vaig esquiar, per tant, també aniré a esquiar. I bueno, una miqueta fer vida com tothom, no? com la gent normal.
1: Veus molt futbol ara o costa de veure partits de futbol?
0: No, molt de futbol, sí, Serie A, Premier, la Lliga, la Primera Ref, els partits d'Europa, els equips amb els que ens hem d'enfrontar. No, veig bastant de futbol, sí.
1: Bé, ara que dius Serie A, i que deus tenir contacte encara amb molta gent d'Itàlia, això de quedar per tercer mundial consecutiu fora, és un drama absolut, no?
0: Sí. Bueno, la veritat és que, bueno, ja et pots imaginar, jo crec que una selecció amb quatre mundials tens un cert ego que inclús és fins i tot justificat, vull dir, ells es creuen ara mateix que són una de les millors seleccions del món i realment no
1: ara
0: ho
1: són.
0: No ho són, per tant han de una mica fer un pensament del que han fet malament i que han fet bé, i bueno, una miqueta és veritat que l'Ishi va fer una anàlisi fa unes setmanes que sincerament va estar molt encertat.
1: Parlava molt de la base, també parlava l'Ishi, no?
0: Sí, l'Ishi parlava de la base, parlava dels favors fiscals que tenien els estrangers, en aquest cas, que afavorien molt més a fitxar estrangers que a italians, parlava de la formació, o sigui, de les formacions que es fan que juguen en 3-5-2 molts equips sense extrems i això...
1: Poc desequilibri, no?
0: Sí, bueno, sí, o sigui, no tens un jugador que et desencalli els partits, no? I després quan et trobes amb segons quins partits no et solucionen. Sí, la veritat és que va fer una anàlisi molt bo i bueno, també és veritat, jo també han circulat molts vídeos, per exemple, de Baggio, ja fa 15 anys que ell proposava un nou sistema de futbol i que ningú li va comprar perquè no, bueno, a Itàlia estan molt fets a l'antiga en aquest sentit. Jo recordo també parlar amb molts companys sobre idees de joc d'entrenadors espanyols i que ningú te les comprés. Jo pensava, ostres, doncs Jo ho veig diferent, però...
1: El futbol potser va per aquí, no?
0: Sí, bueno, no sé, les defenses altes, a Itàlia no ho veus, veus molt més home a home, i home a home, ostres, home a home, si tens 11 tios superiors als altres va perfecte, però bueno, si ara ens fiquem a parlar de futbol potser que entrar, eh?
1: No, mira, però amb això que dius, veus com ara s'està especulant Guardiola aterrant en una selecció com la italiana per capgirar aquesta situació tan complicada o no? Perquè clar, amb el que m'estàs comentant és absolutament al revés de la filosofia que voldria segurament implementar ell.
0: Clar, sí, exacte. O sigui, jo crec que Guardiola tindria problemes per trobar els jugadors que desenvolupessin el seu joc. O sigui, és que pràcticament hauria d'intentar canviar una cultura d'un país i això, bueno, ho coneixeu, o sigui, tarda anys. Jo crec que a Espanya fa, fica-li 30 anys, era un país de, bueno, del tiqui-taca poquet. I ens ha costat, jo crec, no? Entre el Barça una mica, la selecció d'Espanya el 2010 que ho va guanyar tot, a Iniesta, Xavi, gent que la tocava... gent que no havia de medir 1,90 i està repartint tot el partit, bueno, ha costat d'Espanya inclús també tindre aquesta mentalitat. I a més doncs, hi ha hagut una formació, sincerament, d'entrenadors brutal. O sigui, a Espanya, el nivell que hi ha és per la formació que hi ha, perquè pels diners, sincerament, no és un dels països on més paguen els entrenadors i els futbolistes en general. A la Premier, per descomptat, molt més, i a Itàlia jo crec que inclús també hi ha més diners, per tant, si es fan bé les coses a Espanya i a Catalunya de la mateixa manera, és per al nivell que hi ha.
1: Cap on t'agradaria que et portés la vida, Salva? És a dir, ha d'estar el futur relacionat tant sí com no amb el futbol o no té per què?
0: Sí, o sigui, ara, el futur pròxim, seguríssim, amb el futbol. Sí, això sense cap mena de dubte. No sé en quin àmbit, a mi m'agrada molt estar dins del camp, vull dir, també trobo que se'm pot donar bé estar fora del camp, però... A mi...
1: Entrenador et crida l'atenció.
0: Sí, entrenador i les seves variants de dins del cos tècnic d'un entrenador també, o de la formació també, això sincerament és algo que m'agrada molt i és algo que encara em queda molt aprendre, tinc 28 anys i que per lo que he anat coneixent, perquè he estat molt atent durant la meva carrera de segons quines figures he trobat dins dels clubs, jo trobo que és el que més m'atrau, sí.
1: És a dir, que tu ets dels malalts de... Perquè hi ha d'haver jugadors de tota mena que l'entrenador diu, hosti, quina mandra, o ara aquesta sessió de vídeo, mare meva, quin pal, i tu en canvi eres dels que t'interessava, i de dir, hosti, ara per què fem aquest exercici en aquest entrenament, ara què m'està ensenyant ara amb aquest vídeo?
0: Sí, no, totalment, o sigui, jo de fet, jo durant una època vaig tindre un entrenador paral·lelament contractat amb mi, i fèiem tres sessions a la setmana analitzant com havia jugat, com havia jugat, i inclús un entrenament, diguéssim, a distància per treballar segons quines coses, paral·lelament del meu equip. Vull dir, bueno, és el que t'he dit. Jo m'he fixat molt en les persones que crec que en saben, o que m'he trobat en persones que en saben durant la meva carrera, i m'he fixat molt en ells i m'he concentrat per aprendre d'ells.
1: Cap a entrenadors que t'hagin marcat, tu has tingut mota d'entrenador o no?
0: Sí, jo he tingut a Mota, Vincenzo Italiano del Bologna, que ha fet dos finals de Conference, tres finals de Copa Itàlia, això amb 2 o 3 anys, amb diferents equips, amb la Fiorentina i amb el Bologna. I, però sobretot els que em van marcar més van ser els del Nàstic en un principi, que van ser Rodri i Vilchev, que per mi són els que més m'han marcat i la base del futbol que jo conec. Però és veritat que després hi he afegit coses de Vincenzo Italiano, per mi és brutal, la gestió que tenia Mota també és brutal, ara mateix sincerament la Dai m'agrada molt també, vull dir, aprenc moltes coses d'ell, perquè tot i que ja no som futbolista, doncs parlem molt i compartim moltes idees i la veritat és que, bueno, una miqueta, jo crec que t'has d'anar formant i has d'anar aprenent, perquè el futbol evoluciona i bueno, has d'anar formant una mica la idea de lo que és el futbol per tu.
1: I després, Enrique Martín, no?, que hauria de ser també divertit de tenir-lo, no?
0: Sí, bueno, Enrique Martín en aquell
1: sentit... L'altre estil, no?
0: Sí, no, de futbol era diferent, vull dir, ell per exemple...
1: Doncs, una bona manera de dir-ho.
0: Sí, bueno, no, a veure, jo l'haig agraït moltíssim a Enrique, vull dir, si no fos per ell va veure coses amb mi, però bueno, Enrique Martín transmetia, era un coach més bé, era transmetia la intensitat, et feia veure la vida amb filosofia, ell havia patit atacs de cor, vull dir, era una persona que veia la vida diferent i no, bueno, també hi havia moltes coses a aprendre, Enric, totalment,
1: Doncs, Alba Ferrer, és un plaer conèixer-te així a l'estudi de RAC1, que hi hagi molta sort en aquesta vida sense el futbol a nivell professional jugant-hi, però que fa pinta que més d'hora que tard hi tornarem a veure implicat al 100%. Alba Ferrer, un plaer, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies. Reconcentrar.
4: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
5: Parlem de 205 cavalls de potència,
6: Sona bé.
5: 4,3 litres de consum al 100.
6: Sona a Qashqai e-Power.
5: I el 0% TAE.
6: Sona que estrena un Nissan.
5: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
8: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
9: El nou a Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda GQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
10: Se salsa agredolça que corre per ses meves vanes.
11: A veure, la setmana passada no vaig venir, portava un tema que encaixava molt bé, perquè era l'inici del Mundial, i vaig estar pensant, que coi, aquest Mundial durarà tropocientes setmanes.
12: Sí, clar,
11: així que el faig avui, no t'enganyaré.
12: Salsa agredolça, la nostra secció de música, sí. Avui dedicada al Mundial.
11: Aviam, parlem de música i futbol, que és un tema que potser s'ha fet 4.352 vegades, tant a la ràdio com a articles de premsa. Assumeixo part de la meva culpa, perquè jo n'he fet uns quants, a més. Però avui crec que portarem algunes coses diferents, originals. Ara ho descobrirem. Et faig un spoiler.
12: A veure.
11: Començarem parlant d'Escòcia. Vale.
12: Sí? No sé si has vist la notícia. Mira, el Nieto està aquí molt content ara
11: content.
12: Mateix.
11: No sé si heu vist la notícia que es va publicar ahir sobre els aficionats escocesos després del Mundial.
12: Molt bé.
11: Això de... Es veu que han viatjat forces membres de la Tartan Army, que és com es coneix els aficionats d'Escòcia.
12: Sí, a veure si...
11: Van anar a Boston, no? Sí. Van estar a Boston pel Mundial de Futbol. La cosa és que després de la victòria de la seva selecció contra Haití, van omplir en massa els bars del centre de la ciutat i el consum de cervesa va ser tan massiu que els locals del centre es van quedar completament sense existències de cervesa de barril. Vull dir, parlem de Boston, ok? No Vilafranca del Penedès. Boston és la capital de Massachusetts, un estat on hi viuen 7 milions de persones, on tenen alguns dels clubs esportius més grans del món, com els Celtics o els Red Sox de béisbol. Han vingut 10.000 tios pèls rojos amb pinta de William Wallace i han acabat amb les reserves de cervesa, literalment, d'una capital d'estat. Em sembla al·lucinant.
12: No, és la notícia.
11: És al·lucinant. Com també és al·lucinant, i ara ja anem entrant a matèria, sí? La cançó que ha escollit Escòcia com a himne de la selecció per aquest Mundial. És de Belén Sebastián, sí? I es diu It Only Takes One.

0: sona, però és que està molt bé aquesta
1: cançó. És una
0: cançó
1: extraordinària, sí, sí. Com que he dit que avui explicaríem coses una mica diferents a la típica secció de Mundial de Futbol i Música, no entraré en cançons oficials de Mundial, això vol dir fora, waka waka, històries d'aquestes, no sonaran. Tampoc en els molts i bons grups que han fet temes per les seves seleccions, com quan New Order va fer la selecció de la selecció anglesa a la seva Eurocopa, però sí que volia parlar de Belén Sebastián, que és una banda molt especial i que ha fet aquesta cançó per la selecció del seu país i que fins a cert punt tanca un cercle. I ara t'explico per què. Ara t'explico per què. Ja vaig parlar de Belén Sebastián a principis d'any, perquè tot just fa 30 anys de carrera i vam fer com una secció d'efemèlides. La recomano molt, està a la carta, podeu trobar allà. Belén Sebastián...
0: Totes són molt bones.
1: Exacte. Belén Sebastián es va formar al voltant dels ambients de l'Escola d'Art de Glasgow. Glasgow és una ciutat on l'Escola d'Art té molta importància, l'arquitectura, etc, el disseny.
0: Bueno, hi ha molta cantera, no?, musical.
1: Exacte. Ells són un grup que es fan rellevants i força famosos, sense ser virtuosos, tocant i anant pràcticament amb quatre canyes. El que importava a Belén Sebastián eren les cançons que feien, i les cançons que feien eren extraordinàries, o que fan. Aquesta mena de pop folk amb trompetetes, molt d'autor de Fel, de la Velvet, pràcticament inventen com una mena de gènere, un indie folk molt britànic. Al principi es creuen molt el tema aquest de l'indie, no?, de ser un grup independent, després no tant. Al principi publicant amb un segell molt minúscul en Gipster. No volen sortir als mitjans, no volen marxar gaire lluny de Glasgow a tocar. El que passa és que el seu primer disc, Tiger Milk, i el segon, If You're Feeling Sinister, funcionen tan bé que al final doncs, una mica s'acaben professionalitzant. Al final deixen de ser una banda tan especial. Què va passar amb tot això?
0: A veure...
1: Que ells van agafar una fama molt de l'època i que jo crec que ara seria, crec i desitjo, impensable, de grup com delicat, inclús afeminat. Es deia força sovint, es donava com per fet que l'Stuart Murdoch, el cantant, era gay quan no era així, de fet tenia una relació amb la Isabel
0: Campbell. És a dir, si no estàs amb els patrons habituals, no?
1: Parlem de fa 30 anys,
0: clar,
1: eh? Van
0: fer
1: el més delicat, no sé què, i ahir fins a cert punt els va fer gràcia tenir aquesta fama. Vale, llavors van fer aquesta cançó, com de poc masculí.
0: Sí.
1: Llavors van fer aquesta cançó.

0: La lletra diu: no vull jugar a futbol,
1: sí, sí, ara
0: no entenc les regles del joc, no entenc l'emoció de córrer, atrapar, llançar, rebre ordres d'un cretí, ser colpejat per gent que no conec. Carinyo, prefereixo jugar a un tipus de joc diferent. Carinyo, les noies són tan bones jugant com els nois. Saps quina realitat? Que la família és res, que a ells realment els encantava el futbol. De fet, són molt fans del Celtic de Glasgow. I l'Stuart és superseguidor de l'Ayr United, que és un equip històric del sud-est d'Escòcia, que actualment competeix a les divisions escoceses. I no només els agradava veure futbol, sinó que els encantava jugar a futbol. Però aquesta va ser la seva resposta irònica. Ens acusen de ser com un grup delicat i afeminat. Llavors vam fer que amb aquesta cançó de... No, no, és que a mi no m'agrada el futbol.
1: Us quan comprem realitat... el que ens dieu
0: sí,
1: i mira...
0: Sí, però clarament en rient-se en una cançó de... A mi no m'agrada el futbol. Com dient, a nosaltres no ens interessen aquest tipus de coses mundanes. Que ja et dic, fa 30 anys d'aquesta cançó, vista-la amb els ulls d'ara pot semblar estrany, però llavors no ho era. Així que haver de fer aquesta cançó del Mundial, de la seva selecció, fins a cert punt tanca aquest cercle de Belén Sebastián amb el futbol. Aprofito per dir que d'aquí a un mes, al juliol, els escocesos vindran a Barcelona a celebrar la efemèria dels 30 anys de carrera amb un concert al Poble Espanyol, i que jo hi seré. I no descarto, ja he comprat les entrades, no descarto fer una secció sobre
1: Belén Sebastián.
0: Podria ser. Bueno, està l'ambient, està l'ambient.
1: Deixem-ho, sí, vull dir, a veure.
0: Veurem, a la següent.

0: has de ballar, eh?
1: A veure.
0: Amb aquesta.
1: Aquesta és la història més bèstia per tu.
0: Ui, ui.
1: Ja aviso.
0: A veure.
1: Ja aviso.
0: No ho dona ganes de ballar, no?
1: Sí, i tant, sí. Per què no? Els Fos Martins sempre donen ganes de ballar. Un dels grans grups de l'indie pop britànic dels anys 80. Aquesta, ja et dic, és una de les meves històries preferides de música i futbol. El grup Fos Martins ja era molt futbolista per ser. Eren de Hull i fans de l'Hull City, la seva ciutat. Fins i tot van titular el primer disc amb un símil futbolístic, que era London 0, Hull 4. El cas és que a finals del 80 els Fos Martins se separen i després d'uns anys el Paul Heaton, el líder, havia fet una nova banda que es deien The Beautiful South, una banda així amb un son una mica com més sofisticat i tal. I després d'un primer disc que havia tingut un èxit moderat, el Heaton i el Dave Rotheray, que també havia estat als Fos Martins, van viatjar, vale, a les Illes Canàries, amb l'excusa una mica de carregar piles abans de publicar el segon disc. Vale? Es deixen el disc gravat i se'n van a les Canàries per carregar piles. Què passa? Que el Paul Heaton li flipa el futbol i es va passar les vacances fent principalment dues coses. Cosa A, visitant pubs i bevent cervesa. Cosa B, veient partits amateurs que es trobava per les Illes Canàries. Vale? Una semiestrella del pop britànic. En una d'aquestes ocasions va anar a parar a un poble de l'illa Gran Canària on va haver de jugar un nano primíssim i alt que només tenia 15 anys, però es veu que jugava a calucines. Vale? Encara que havien estat mig borratxuzos, el Paul Heaton i el Dave van demanar a un habitant d'un tio que corria per allà per l'entrenament que els apuntés el nom d'aquell tio en un paper, perquè resulta que el Paul Heaton tenia un amic treballant en un equip de futbol. Vale? Una cosa com molt sorpresa.
0: Sí, sí, sí.
1: Sheffield United. Llavors, ell arriba a Sheffield i li diu a aquest tio, escolta, he trobat un tio a Gran Canària que està en Badaolla. Vale? Això li explica Paul Heaton en un tècnic del Sheffield United. Li va donar el paper on havia apuntat el nom del xaval i el tècnic de l'equip anglès, òbviament, va pensar que fa aquest borratxo, que fa aquest taja, passant-me un paper. Ves a saber com estava, en quin estat estava el Paul Heaton a Canàries passant-me aquest paper. No li va fer ni cas. Paul Heaton li dona un paper amb un nom apuntat, no li va fer ni cas. El nom que hi havia apuntat en aquell paper, el tio que havia vist Paul Heaton jugar en un poble perdut de Gran Canària, era Juan Carlos Valerón, segurament un dels grans jugadors de la història del futbol espanyol. L'olfacte de Paul Heaton va resultar ser increïble.
0: Es podria dedicar ja al fitxatge, sí. No?
1: Bé, directament el destí del Sheffield United hauria canviat notablement si haguessin fet cas al cantant dels Fos Martins. Ja et dic que
0: boníssim,
1: és una història molt bona.
0: Boníssim.
1: I el destí també va deixar una gravació per la història relacionada amb el futbol. És la original d'aquesta cançó.

0: per concentrar. Sí.
1: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem un any. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
2: Més immediat que mai.
1: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
3: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
1: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
3: I escolta el que vols.
1: Quan vols. Tot el que vols de RAC1 i molt més és...
3: a RAC1.cat.
1: El portal de RAC1.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Bona nit, són les 11. Aquesta nit, protagonista de luxe aquí al Tu diràs, Pau Cubarsí, el central del Barça, que és el jugador blaugrana amb més minuts en aquest Mundial de Futbol, un dels millors defenses, sens dubte, de tot el torneig i un dels principals responsables que la selecció espanyola sigui la menys golejada i, en conseqüència, també una de les quatre semifinalistes de la competició. Recordo que Espanya jugarà l'accés a la final el proper dimarts a les 9 de la nit contra França a Dallas, des d'on saludem un dia més el nostre enviat especial al Mundial, Damià López. Hola, bona nit.
2: Bona nit, Oriol, des de Dallas, on acaba d'arribar Joan Laporta, que arriba des de l'aeroport. Joan Laporta, que assisteix a Dallas per veure, per assistir en directe dimarts al partit, a la semifinal Espanya-França. Joan Laporta, que acaba d'arribar a l'hotel Sheraton de Dallas. Anem a saludar-lo. President, benvingut a Dallas.
3: Gràcies.
2: Com ha anat el viatge i com està veient els seus aquests dies?
3: Dos pel·lis i dormint la resta de viatge.
4: Què espera del partido contra Francia? Que ganen los españoles, que ganen los del Barça, ¿eh?
3: Sí, sí, vengo a apoyar a la selección española contra Francia. Será un partido complicado. Pienso que, bueno, es el momento de ahora de estar y dar apoyo. Tenemos, es verdad, en la selección tenemos muchos jugadores del Barça que seguro que si pasan a la final estarán muy contentos. Me sabe mal por Jules, porque está en Francia. Y luego, por el otro lado, tenemos a Gordon en Inglaterra. O sea que, bueno, tenemos una buena representación. Pero bueno, aquí lo que vengo es eso, a apoyar a la selección española.
5: ¿Cómo está viendo Lamine Yamal? ¿Viene a apoyar a la selección española,
3: bien,
5: también a Lamine?
3: Bien, por supuesto, a todos los jugadores del Barça que están jugando el Mundial, pues les doy todo mi apoyo. Sé que el éxito suyo, pues es un éxito nuestro también, ¿no? Y pienso que Lamine está haciendo un gran Mundial, ha sido elegido MVP en un par de partidos, ¿no? Y bueno, y los demás lo están haciendo muy bien todos, ¿eh? Tanto ya, los que han ido jugando, tanto Pedri, Olmo, Cubarsí, están jugando todos muy bien.
2: I Anthony Gordon, com està veient a Gordon?
3: Molt bé, el veig molt ràpid, el veig que desborda, el veig que l'altre dia contra Noruega va fer el passe d'un dels gols que va fer el Bellingham, que va fer un parell de gols molt macos, però el passe del Gordon va estar molt bé.
5: La presència de Pedri que sorprende?
6: El picotazo de l'araña, de Julián Álvarez.
3: Bueno, el partido era a las 3 de la madrugada y la verdad es que, bueno, es un golazo.
6: Presidente, dijo...
3: Bueno, esto ya se verá.
6: Pot ser que marxi Ferran, el PSG al vol, pot ser que marxi Ferran.
3: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats, i el Ferran també ho està fent molt bé, cada cop que surt té perill, va donar que hi passi al Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sóc aquí també per això.
5: ¿Le sorprende la suplencia de Pedri?
3: Bueno, suplencia, yo creo que es una dosificación de Pedri. Pedri es un puntal en la selección española, también en el Barça, y creo que es más una cuestión de dosificar el esfuerzo que se hace en un Mundial que no una suplencia. Pedri para mí es titular y bueno, cuando juega se nota siempre, de hecho... Bueno, el otro día, todos los partidos que ha jugado Pedri ha jugado bien, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos grandes jugadores también en la selección que merecen jugar y, bueno, pero el talento de Pedri es extraordinario.
6: Presidente, ¿Rafinha va a seguir en el Barça el año que viene?
3: Sí, tenemos, vamos, no tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça, al revés. Rafinha es un jugador puntal en nuestro equipo. Sabéis que ahora con la incorporación de Gordon y de Adiemme, veo que estamos reforzando mucho la delantera, pero eso no quiere decir que nos vayamos a desprender de Rafinha, que es un jugador clave para nosotros. Precisamente, la lástima fue la temporada pasada que Rafinha no pudiera estar a pleno rendimiento ese final de Liga y de Copa, o de Champions y de Copa que tuvimos, porque creo que los resultados hubieran sido distintos.
7: Adiemme, presidente.
3: Perdona? Bueno, molt il·lusionats. És un jugador que ja fa temps que ens agradava, fa temps que és un jugador molt perillós, molt ràpid, i a més, doncs, crec que ho ha portat d'una forma excel·lent el fitxatge Deco. Ha fet una gran feina perquè ha sortit la notícia quan havia de sortir i bé, estem molt, molt satisfets.
7: El Mundial de Messi com l'està veient?
3: El Mundial de Messi?
7: De Messi,
3: extraordinari,
7: sí.
3: Extraordinari, perquè vaja, em sembla que porta 8 gols, a més, gols d'una gran... alguns d'ells d'una gran qualitat, i és el seu talent, bé, s'imposa sempre, perquè penso que altres jugadors també importants en el món del futbol, però que ja tenen una edat, el no tenir el talent que té Leo, pues els hi nota més, no? L'edat. Leo té un equip que està treballant molt bé, l'Argentina està jugant molt bé, treballa molt bé per ells, són un bloc molt consistent, molt compacte, i a més que tenen la sort de tenir el Leo allà al davant, que ara que li arriba una pelota l'enxufa.
8: El president dijo que el fichaje de Julián no era sine die, la conversación. ¿Tiene una fecha el club?
3: Bueno, eso evidentemente, lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie, ¿eh? Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta, a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
7: ¿Y cómo es la relación con el Atlético ahora mismo? Porque ha habido todo...
3: Bueno, yo la última vez que estoy hablando con Miguel Ángel Gil, fue muy, como siempre, hablamos muy claro y muy bien, y yo entiendo que tenemos muy buena relación con ellos. Hubo al principio una confusión en cuanto a la oferta que hicimos, se lo aclaré, entiendo. Nosotros no hemos presionado más, solo le dije que a partir del momento en que tengan una alternativa, pues que esta oferta estaba vigente y se quedó ahí. No ha evolucionado más allá de momento.
5: ¿De cuánto es la oferta? Y no sé si espera que Julián presione un poco más.
3: Bueno, no me voy a hablar más de este tema porque ya he dicho lo que tenía que decir.
7: Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Venga, gracias.
7: Doncs fins aquí les declaracions de Joan Laporta. Espero que hagin arribat amb bon so.
1: Sí.
7: Bé, jo t'he de dir, Oriol, que vaja, més oportuna impossible la connexió. Sí, vaja, semblava que estigués preparat, però et puc assegurar que no. Rigorós, directe, en inicial el tu diràs. Ha arribat Joan Laporta. Doncs bé, ha aterrat fa uns 50-55 minuts a l'aeroport de Fort Worth, a Dallas. L'han portat, lògicament, en un vehicle privat. L'estàvem esperant aquí a la porta de l'hotel Sheraton, al downtown, al centre de Dallas, i en el moment en què has arrencat el tu diràs i m'has donat pas, un parell de minuts després de l'arrencada, doncs ha aparegut Joan Laporta, ha baixat del cotxe i hem fet aquesta connexió en què ja ho has vist. Tot i el cansament i el jet lag que arrossega ara mateix de 7 hores Joan Laporta, doncs lògicament ganes de xerrar, ganes de pentinar, de repassar l'actualitat del Barça. Ha parlat de tot, de Julián, d'aquesta oferta que diu que no expirarà, de Gordon, de Dejemi, del Mundial, etc. Vaja, per triar i per remenar tots els temes ara que pots treure en tertúlia que ha tret aquí a passejar Joan Laporta.
1: I tant, ens acaba de fer el programa ara mateix Joan Laporta. Roger Saperes, bona
9: nit. Què tal? Bona nit. Fantàstic. Bona. Fantàstic el Damià i fantàstic Joan Laporta.
1: Sí. A més, ha estat realment una connexió molt oportuna, perquè és veritat que saludàvem el Damià només començar perquè era imminent que arribés Joan Laporta precisament en aquest hotel de Dallas, on s'instal·larà per seguir, entre d'altres, doncs, el partit de la selecció espanyola de dimarts, però gairebé no m'ha donat temps ni d'explicar aquest fet, que Joan Laporta doncs ja estava en directe al micròfon del Damià López. Hola, Clara Rodergas, bona nit.
10: Bona nit.
1: També escoltant ben atentament Joan Laporta, que com deia el Dami, doncs ha deixat caure molts titulars, tenia moltes ganes de xerrar, ha parlat de Dejemi, de fet, m'ha sorprès que ha donat per fet, efectivament,
9: el fitxatge
1: era Dejemi, perquè l'ha ficat al sac de Gordon.
10: Sí, perquè sí que sabíem que estava molt ben encarat, des del grup ens han dit que pot ser que, molt probable que sigui aquesta setmana, però que potser s'allargava una mica més i era la setmana vinent, perquè cal acabar d'ajustar una mica la documentació, acabar de posar tot en paper, però vaja, l'acord ja vam dir divendres que existia i Laporta acaba de confirmar-ho, ha dit que estan molt il·lusionats, i ha elogiat a Deco i la forma com s'ha portat també aquesta operació, que ho comentàvem l'altre dia també a la tertúlia, que tant Deco, tant Gordon com Adeyemi han estat com inesperats, no? Cada cop i volta, sense soroll, sense escoltar molts rumors, el Barça ha fet aquestes operacions.
9: I lligat amb el fitxatge d'Adeyemi, també la contundència amb la que ha parlat de Rafinha.
10: Sí, sí, també.
9: En el sentit, perquè, clar, estàvem pensant, si arriba un jugador com Adeyemi, voldrà dir que el Barça ja prepara o ja té la rampa de sortida al brasiler, doncs, vaja, pel que ha dit ara Joan Laporta, la intenció és no vendre Rafinha i quedar-se'l també. Mm. Per tant, veurem com acaben encaixant totes aquestes peces. Gordon, Adeyemi, sí. Rafinha...
1: I també ha dit que no té constància, que això, doncs, evidentment... Segurament forma part d'estratègia de mercat, però que no té constància ara mateix que Ferran Torres hagi de, sí, de marxar i que hi hagi, doncs, interès sobre, sobre ell i sobre Julián Álvarez, doncs ha mantingut que no hi ha una oferta sine die per ell a l'Atlètic de Madrid, que ja es veurà, però que evidentment és el Barça qui vol marcar els tempos en aquesta negociació i que hi ha bona relació amb l'Atlètic de Madrid, i això evidentment parlant també del Mundial, de Messi, de, vaja,
10: tot,
1: de tots els jugadors que té el Barça representats, Messi no, però tots els que té el Barça, més Messi, que li ha preguntat específicament al Dami.
9: Dit això, Oriol, m'ha semblat que es mossegava una mica la llengua quan parlava de... Va haver algun problema amb la primera oferta, perquè explicam també que les relacions amb Mateu Alemany no són de tot fluides des que va marxar del Barça, ni amb Deco ni amb Joan Laporta, i que quan va parlar amb Gilmarín, ho vam explicar també aquí al Tu Diràs, una de les coses que li va dir Joan Laporta és si el seu director esportiu li havia traslladat o no l'oferta del Barça de 100 milions, perquè entenien que Mateu Alemany, per aquesta mala relació que mantenen, doncs no l'havia traslladat a qui pertocava. I crec que avui hi anava a entrar, però finalment ha preferit tirar cap a un altre cantó.
10: Ha dit, no es van entendre, no?
9: Sí, no es van entendre i no ha volgut aprofundir més, però anava per aquí la cosa.
1: Doncs amb Joan Laporta hem arrencat el Tu Diràs, un Tu Diràs en què, ho deia abans, parlarem amb Pau Cubarsí, per si faltava teca en aquest diumenge, en què doncs estem a les portes que comenci justament la tercera temporada de Hansi Flick al capdavant del Barça. Demà arrenca la pretemporada, evidentment sense els jugadors que estan al Mundial, que s'aniran incorporant de manera progressiva, però demà hi ha primers jugadors citats a la Ciutat Esportiva per passar les proves mèdiques. Això en un dia en què, evidentment, doncs, parlarem d'aquesta semifinal Espanya-França, de l'altra semifinal que s'ha definit aquesta passada nit i matinada, l'Anglaterra-Argentina, i en un dia en què doncs, també hem tingut una nova victòria de Marc Márquez, a Alemanya, que la costa moltíssim al liderat del Mundial de MotoGP, en què Mathieu Van Der Poel ha guanyat l'etapa del Tour a Ussel, i en què Yannick Sinner ha revalidat el títol de campió de Wimbledon després de superar l'Alemanya Zverev a la final per 3-16-1, i el dia també en què el Barça de bàsquet ha anunciat el que és el primer fitxatge de l'estiu, l'ale pivot finlandès Olivier Nkamua, de 26 anys, 2-0-3 d'alçada, i que arriba procedent del Varese italià. 11 i 13 minuts, fem una pausa i de seguida obrim tertúlia, començant per tot el que ens acaba de deixar aquí damunt de la taula el president del Barça, Joan Laporta, recent aterrat a Dallas.
11: Tu diràs, amb Oriol Jové.
12: Da igual donde estés.
13: Da igual cómo lo vivas.
14: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
15: En la misma jugada.
16: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
17: Cuando todo eso llega.
16: Entonces sí. Entonces somos una.
18: Somos una.
19: Somos un
20: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
21: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
22: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
23: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
24: Sona bé.
23: 4,3 litres de consum al 100.
24: Sona Qashqai e-Power.
23: I el 0% TAE.
24: Sona que estreno un Nissan.
23: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
25: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
26: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
27: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
0: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Onze i 17, si voleu canviar de cotxe o voleu una nova moto o voleu triar entre 45 marques a 10 minuts de Barcelona, aneu cap a Sant Boi. Sant Boi Motor, de la mobilitat sostenible, si voleu tenir totes les ofertes per canviar de cotxe amb més de 40 marques i amb totes les ofertes del mercat, aneu a Sant Boi Motor, de la mobilitat sostenible, i estreneu cotxe nou. Hem arrencat aquest Tu diràs sentint el president del Barça, Joan Laporta, en directe, que ha aterrat a Dallas. L'hem sentit a través del micròfon del Damià López, que, Dami, si no hi ha més moviment davant d'aquest hotel on s'allotjarà el president del Barça, et deixo que tornis cap al quarter general de la selecció espanyola per poder sentir d'aquí una estona Pau Cubarsí.
2: Sí, correcte. Deixarem aquest hotel Sheraton, anirem cap al camp base d'Espanya. Aquí a Dallas, per cert, tens el Sape aquí. Et faré un apunt històric d'aquest hotel Sheraton, que el Mundial 94 va ser importantíssim, aquest hotel. Després que a Maradona se l'emporti la famosa infermera, després d'aquell partit Argentina-Grècia, li fan els controls antidoping a Maradona, i dona positiu per efedrina, us en recordeu. Després li fan un contraanàlisi. Doncs bé, Argentina, el partit següent el jugava aquí a Dallas contra Bulgària. És el partit que mai va jugar Maradona. L'havia jugat a Dallas. Doncs bé,
3: Argentina va perdre aquell partit.
2: Correcte, doncs les hores més tenses i més dramàtiques i més doloroses probablement de la història de la selecció argentina de Maradona les va passar en aquest hotel on som ara, hotel Sheraton, on Maradona va estar esperant el contraanàlisi fins 24 hores després, que va tornar d'una efedrina, me cortaron las piernas, va ser en aquest hotel Sheraton on som ara, absolutament dramàtic. Només pensar que aquí, en aquest edifici, va ser-hi Maradona, doncs a un se li posa la pell de gallina. Refet aquest punt històric, sàpiga, perquè sàpigues on som ara, aquí a l'hotel Sheraton de Dallas, a pocs metres del Cotton Bowl, que és on s'entrena aquests dies a Espanya i on es van jugar partits del Mundial 94.
3: De la història. Totalment remarcable, perquè és com diu el Dami, en aquest hotel on ell està allotjat i on fa l'entrevista en una d'aquestes habitacions per parlar d'aquell positiu, i on deixa aquesta frase que diu el Dami de la FIFA, me cortó les piernas, per tot l'esforç que havia fet per poder tornar a jugar, i considerava que la FIFA, doncs, l'havia fet fora d'aquell Mundial, tot i aquest positiu per efedrina. Per tant, absolutament històric, com diu el Damià, el lloc on es troba.
1: Doncs, Dami, et sentim després amb Pau Cubarsí.
2: Prepara't bones preguntes, Oriol, que serà el defensor d'Mbappé, de Dembélé, de Doué, de Cherki, de Barcola... O sigui, té feinada, té una feinada de por, Cubarsí.
1: Té un bon repte.
2: Vinga,
1: però
2: anem cap allà.
1: És veritat que Mbappé, per exemple, ja li té la mida presa del Barça i de la Lliga. Doncs res, et sentim d'aquí una estona.
2: Vinga, fins després.
1: Fins després. Hola, Jordi Roura, bona nit.
4: Hola, què tal, bona nit.
1: Dani Solsona, què tal, bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Marc Marvà.
6: Què tal, bona nit, Jové.
1: Esteu, déu-n'hi-do, la porta ha obert el pub i ho ha deixat caure tot. I déu-n'hi-do, perquè ha parlat del Barça i de mercat poques hores que arrenqui la pretemporada, començant, Clara, per Adeyemi, que avui ja teníem una mica de pistes que, ostres, que estava fet del tot el seu fitxatge pel Barça, perquè el Borussia Dortmund l'havia, diguéssim, alliberat del primer dia de feina, però és que ara mateix la porta ens ho acaba de confirmar, que vaja, que Adeyemi està fet.
7: Sí, de fet, el missatge del Dortmund no només deia que estava alliberat, sinó que especificava que era per converses amb altres clubs, i evidentment aquest club és el Barça, ja fa dies que parlem d'aquesta operació, de l'acord per 22 milions fixos més 7 en variables en funció dels títols que s'aconsegueixen aquesta temporada, objectius esportius, i la porta ja ha acabat de confirmar-ho. Com dèiem, estem pendents d'arreglar una mica tota la paperassa, la documentació, posar tot en paper, tot el que s'ha arribat en aquest acord amb el Borussia Dortmund, i un cop estigui tot ja en paper, només quedarà firmar-ho, i l'objectiu és que dèiem aquesta setmana, ja estigui tancat i ja pugui incorporar-se a la pretemporada sota les ordres de Flick, però la porta, evidentment, ens ha donat ja aquest titular que hi ha aquesta il·lusió, que s'ha fet tot molt bé i que evidentment, serà un reforç juntament amb Anthony Gordon. Per tant, pendents que es pugui tancar aviat.
1: En el seu cas seria incorporació immediata, perquè no ha disputat el Mundial, per tant, imminent a Adeyemi, després de sentir Joan Laporta donant

0: per fer aquest fitxatge, que la porta l'il·lusiona a vosaltres, que com us deixa el cos l'arribada de Adeyemi al Barça?
1: No, que és un jugador una mica irregular, això sí, però jugador ràpid, habilidós. Bueno, estava llegint que té unes xifres a una punta velocitat que corre més que Usain Bolt, eh?
2: D'arrencada.
3: Sí, no la sabia. Que, clar, és molt alt, sí, i costava arrencar sempre i després fer la remuntada.
1: Jo, més enllà de que pot ser un jugador interessant, que segurament ho és, ostres, és que a mi tots els jugadors que estan arribant tots estan a la mateixa posició, no? En principi, a no ser que pensin que Gordon a lo millor pugui jugar més centrat, i si ha arribat Julián, doncs, escolta'm, si tens a Rafinha, que diu a la porta, ha dit que no se n'anirà, en principi, després veurem què és el que passa.
4: També hi ha la part pública i el que no s'explica.
1: Exacte.
4: Però com a mínim públicament, sí, llavors ens fa...
0: I el que val per Rafinha val per Ferran, també. Però
1: Ferran encara, dius, no és aquesta posició ben bé, però tu tens, si Adeyemi, Gordo, Rafinha, i si t'arriba Julián...
0: No, però ho dic justament en el sentit...
1: Clar, dius que pot jugar a la dreta, sí, però és que a la dreta no jugarà, perquè juga a l'altre, eh?
4: A no ser que també
1: jugui a l'altre.
4: Clar, a no ser que comencis a centrar Lamine i llavors tinguin més oportunitats per aquella banda.
0: Clar, dic justament en el sentit que si ja t'ha marxat Lewandowski i potser et marxa també Ferran i no portes un perfil de nou clar, diguéssim que és una posició, un perfil que et faltarà aquesta temporada, a no ser que, com diu el Sape, optis per ja centrar Lamine, jugar molt també al centre de l'atac, o doncs aprofitar la polivalència d'alguns jugadors com Gordon o d'altres perfils.
1: Jo aquesta possibilitat de centrar a Lamine no la veig. De moment, no.
4: Jo deia en el sentit de que tu poguessis portar, per exemple, Julián, i llavors la segona opció fos aquesta, que en algun partit sigui Lamine qui sigui el segon davanter centre. No sé, eh?
1: A veure, possibilitats...
4: Perquè quan preguntàvem ens deien, clar, t'heu de comptar també, perquè jo, home, si fitxes a Adeyemi per ser el suplent de Lamine, el que diu el Dani, és a dir, fitxaràs un jugador que ve a jugar dos o tres partits, un jugador d'aquest perfil, no m'ho sembla. No, perquè potser hi ha aquesta possibilitat. Ara... veurem.
1: Sí, veurem. Opcions i possibilitats Flick en tindrà per moure peces i esperem si n'arriba alguna més, no? Però, i clar, no sabem el que li passa pel cap, eh? Perquè, en principi, fins ara, quan hi ha Lewandowski, més o menys, doncs, Ferran Torres i tal, eren una mica faves comptades. Però ara, clar, arribant a aquests jugadors que han arribat amb aquesta projecció, vull veure Gordon encara, repeteixo, no l'ha acabat de veure bé, o espero molt i el partit que he vist no m'ha deixat amb molts dubtes. Això no vol dir que no pugui ser un bon element quan estigui integrat aquí al Barça, de la manera que juguen i tot això, si juga a l'esquerra, si juga més centrat, no ho sé. Que Adeyemi és un jugador ràpid, habilidós i que busca l'1 contra 1 i que encara i això, sí. Però aleshores hi ha jugadors que aquí em falla, eh? Rafinha em falla a mi.
0: Us preocupa aquesta... potser sobredosi d'extrems i que no tinguis un perfil així nou més referència clar? Està clar el que està buscant aquí el Barça, eh? Aquesta velocitat, aquesta explosivitat, aquesta arrencada que et dona Rafinha, no? De manera molt clara, doncs buscar-la replicar en diferents perfils.
5: El que és evident és que estan fitxant... Tots els jugadors són semblants, eh? Són d'aquests ràpids, potents, molt físics, que capaços de pressionar, de repetir molts esforços, tant a l'Adeyemi, amb diferents característiques, però tant a l'Adeyemi com al Gordon són aquest perfil, perfil Rafinha, perquè m'entenguis, no? Primera, segona, a mi també em costa creure que si venen aquests dos, escolta, i si és així és fantàstic, eh? Però si venen Gordon, Adeyemi, Rafinha, Ferran, escolta, fantàstic.
1: I Julián.
5: Això serà... escolta.
4: El que també diuen, Jordi, és que Deco i Flick volien posicions doblades al davant. Llavors, bueno, Lamine, Adeyemi, Julián, Ferran, Rafinha, Gordon.
5: Bueno, no, fantàstic.
4: Com a pla
5: si,
4: ideal,
5: si,
4: eh?
5: Si es pot pagar i tot això, fantàstic. A mi, i ho he dit sempre, em continua faltant, si em diuen que ve demà el Julián, ja em quedo tranquil. Perquè al final, ni el Gordon ni l'Adeyemi números no són golejadors. Són golejadors, tenen bons números, però no són 30 i pico de Lewandowski, o fins i tot Ferran, que n'ha fotut no sé quants que han... I això és important. O si se'n va al final, se'n va Rafinha, que Rafinha porta uns números espectaculars. Si es queda, fantàstic. Però jo continuo... Tot això fantàstic, eh? Però que vingui la cirereta, que per mi és el Julián de turno, que sigui, però algú que et garantitzi aquest nombre important de gols, que crec que és l'important, no? Però bueno, després aquí s'obren totes les possibilitats, totes les possibilitats que tu vulguis, eh? Però està clar que tothom busca ara una mica tot aquest tipus de perfil, no? Molt potents, molt físics...
1: L'altre dia ja comentàvem aquesta posició de Lewandowski, que aquest any n'ha marcat menys, però que normalment et marca en una temporada, et marquen 40 entre una cosa i l'altra. Sí, i clar, els jugadors que arriben han d'acompanyar, no amb aquesta xifra, perquè no la faran, perquè Gordon
0: ha... Però l'últim any ja no ha estat així, ja no han estat 40 gols de Lewandowski, han estat, doncs això, 20 de Lamine, 18 de Ferran...
1: Parlem de Lliga, 16, parlem de Lliga.
0: 16 de Rafinha, vull dir que ha estat molt repartit justament aquesta temporada, sí, a la part...
5: Però Lewandowski...
1: L'altra temporada...
2: Sí, Lewandowski no, fent-ne pocs n'ha fet 25.
0: L'anterior sí, l'anterior sí.
2: Sí, fent-ne pocs 25 ha fet.
0: L'anterior sí, però vull dir que aquest any, justament, els gols...
5: La pitjor de Lewandowski 25, eh?
0: No has tingut un home gol claríssim, a diferència de temporada anteriors en què sí, Lewandowski...
1: S'han de repartir entre Gordon, sí, sí. Que si Adeyemi tampoc és un jugador que hagi marcat 10, 12, 14 gols, no els ha marcat mai, per al que he vist, Gordon tampoc, bueno, si no hi ha aquesta referència...
5: Aquí vaig, aquí
1: vaig. Has d'anar sumant aquest 10 d'aquí, 15 d'aquí, 10 d'allí, i aquests, tots els números al final surten.
2: Però sí que el perfil dels jugadors que s'està fitxant, amb això que diuen tant el Dani com el Jordi, és un perfil semblant, i una de les característiques que per mi tenen és que són jugadors polivalents. Poden jugar a les tres posicions, o sigui, Gordon potser d'extrem dret no, però et pot jugar de punta i d'extrem esquerra, Rafinha també et pot fer aquesta posició, si vingués Julián també t'ho pot fer, i jo crec que això és una característica que tinc la sensació que a Flick li agrada molt. Després, òbviament, has de veure on juguen i a on es col·loquen cada un, perquè el que està clar és que l'extrem dret està ocupat. I aleshores, el nou i a l'extrem esquerre és on aquí s'han de repartir dues posicions. I jo, amb aquestes arribades, també tinc clar que, a banda de Lewandowski, o sigui, Flick vol posicions doblades, perfecte. L'any passat ja les tenia. Eren Rooney, Lamine, Lewandowski, Ferran, Rafinha, Rashford. Ja en tenia sis. Jo entenc que s'estiguin fent fitxatges, perquè no ha seguit ni Rashford ni Lewandowski, no seguirà Rooney, per tant, de 6, 3 no segueixen, i a veure si segueix Ferran, que són 4 de 6. Doncs jo trobo normal que hagis fitxat 2, que si t'han marxat 3, ara 3 se t'han marxat segur, si t'acaba marxant Ferran són 4, n'has fitxat 2, hauràs de fitxar 2 més, no? I si Rooney marxa, de la davantera teva de l'any passat,
0: Rafinha Lamine
2: i Ferran, si es queda o no es queda. Vull dir, sí, que sí. Jo entenc que hi hagin tants fitxatges, o sigui, ho trobo normal. I a Adeyemi a què ve? Doncs a sumar i a ser un perfil molt més semblant, jo crec, al que vol Flick, que el que ho és Rooney Bargi. I jo, que Rooney no s'hagi decidit si segueix o no, és perquè entenc que no li deuen sortir els números de Flick, amb tants que estan sortint.
0: O perquè potser s'espera que surti algú i llavors potser per aquí ve la jugada de Adeyemi.
1: Jo, si el dia que presenten les xerrades que ha pogut fer Adeyemi amb Flick, que el coneix, i això no crec que li hagi dit, no, jo compto amb tu, perquè si un dia Lamine no hi és, et posaré a tu. No crec que...
2: Estic d'acord. No, li haurà explicat la polivalència aquesta.
0: Però tu has d'estar... Tu pots jugar amb
4: les moltes opcions al davant, no?
2: De davanter, d'extrem dret o d'extrem esquerre.
4: Sobretot, arran del que diu el Marc, la sensació és que, no, que vol un atac molt més mòbil, amb molta més mobilitat i no tant amb un jugador amb un perfil tant de davanter com tenia Lewandowski, no? És a dir, que hi hagi més mobilitat de jugador.
5: De fet, el Julián obeeix una mica aquesta idea.
2: Totalment.
5: Julián no és el... No és Lewandowski, perquè m'entenguis. És un altre davanter, bueno, de fet... És molt bo fora de l'àrea, xut, s'associa bé...
4: Mira, amb el gol d'Argentina vaig pensar en tu,
5: sí,
4: Jordi.
5: Clar, això ho dic sempre.
4: No, perquè moltes vegades diu el Barça amb defenses tan tancades ha de provar vegades de xutar
5: aquest
4: fora.
5: Aquest mateixo.
0: Té una gardela, el gol d'ahir...
5: No,
4: que m'ha recordat
5: el final
4: de la
5: Copa. És una de les seves principals qualitats.
4: I això, això al Barça li pot anar bé.
0: Que ahir pensava, dic, aquest gol, calla que no ens l'hagi encarit una mica.
5: No, i al final...
0: Julián, si parlàvem del Mundial, que potser l'estava devaluant una mica, ja anem gol d'ahir...
1: 170 ja anem, eh?
5: No, però si tens...
0: Sí, eh?
2: No, perquè l'havíem devaluat a 90, tornem a estar 100.
5: No, però si tens un delanter perfil Julián, tot aquest perfil de jugadors que estem fitxant ja t'encaixen.
0: Sí. Clar, té tot el sentit del món.
5: T'ataquen a l'espai, t'ataquen...
0: És veritat que potser és una mica incomplet si no el tens.
5: Clar, i és el que et dic. Aquest té que venir per mi. Necessitem aquest...
1: Ja ho veurem, eh? Ja ho veurem. Quan estiguin tots...
5: Sí, ja ho veurem.
1: I comenci la temporada i estiguin tots, que no hi hagi lesionats, perquè a vegades els entrenadors se'ls aclareix una mica el panorama quan en tenen dos o tres.
4: Ancelotti al Madrid li passava, però...
1: Sí, que en té dos o
4: tres.
2: Se li lesionava un i de cop Bellingham ja jugava on tocava, pam, i tots equilibrats, eh?
1: Sí, sí. Ja ho veurem, ja ho veurem, eh? Perquè a mi de moment em costa. Em costa veure aquesta posició si Rafinha segueix. Si Rafinha segueix, em costa veure aquests elements, tres elements aquí, qui és el que...
2: Jo he sentit molt contundent a la porta, sí, Dani, i per mi ha estat més contundent amb la porta que amb Ferran.
3: Ferran, sí, totalment.
0: O sigui, amb Rafinha.
2: Ai, perdó, sí. Què he dit?
3: Amb la porta, sí.
2: Ah, sí, contundent amb mi mateix. No, jo crec que... crec que la porta ha sigut molt contundent amb Rafinha,
0: sí,
2: i no tant amb Ferran. La sensació que he tingut escoltant-lo, i jo crec que...
0: Ferran s'ha limitat a dir que no té constància, sí, vull dir, ha tirat la pilota endavant.
5: Ara, en qualsevol cas, el Barça, si manté la idea de joc, els adversaris que es preparin, perquè si alguna cosa tindràs intensitat, aquest equip, escolta, mossegaran, perquè...
0: No, si parlàvem de rock and roll...
5: I amb aquest perfil que han portat...
0: En les últimes dues temporades, ara ja això serà...
2: Aquella imatge de Rafinha preparat per anar a pressionar,
0: se'n
2: recordava la frontal?
0: Ara tindràs allà una línia de velocistes...
2: Rafinha, Julián i Adeyemi allà, així...
5: Tots allà preparats...
2: Els gossos, sí, sí.
1: M'està donant la sensació de que aquestes peces que arriben és una mica que estan competint amb els del PSG, de la part de dalt.
2: Una mica, sí.
1: El Dué, l'altre, el Dan. Pues aquí nosaltres, el Adeyemi, el Gordon, el Lamin, el Rafinha, i els tenim tots aquí, potenciar aquesta zona. Serà interessant veure.
0: El PSG...
1: Serà interessant, jo m'agrada molt.
4: El PSG també hi està. A part de Ferran, amb Diomandé.
0: PSG sumarà Diomandé, clar, és que la palla anirà cara aquesta temporada, i més en un any postmundial, que suposo que aquí també hi deu haver una part d'això, no? Ostres, venim d'un any en que hi han hagut lesions musculars, que és veritat que ara has canviat de preparador físic, però els anys postmundial sempre poden ser complicats en aquest sentit, i millor aquest estiu que tens fair play, doncs omplir el fons d'armari, que es diria.
1: A mi m'agrada aquella, la famosa frase, sempre m'ha encantat molt, quan hi ha tants jugadors i tal, però hi ha molts partits.
4: Sí. I el Dani sempre diu, però quan vinguin els partits importants, el dia gros, el Madrid, aquest és el que volen jugar tots, no la resta de partits.
2: Tu mires el calendari i el jugador diu, estan molt bé aquests, però a veure el del Clàssic quin dia és, aquest. Aquest és el que volia.
5: I tu del jugador li expliques, no, perquè claro que és, perquè tens que descansar, perquè ves aquí, tal, la curva, totes aquestes històries, ja, sí, però... Però jo quiero jugar, Yo quiero jugar, No, este no, yo quiero jugar, tots.
0: Ara, això no, canviant-hi amb els 5 canvis, no? Deu ser el mateix que a la teva època quan estaves tu allà dins.
5: Sí, sempre, perquè el jugador... Escolta, i així es té que ser, en aquest nivell competitiu, que un jugador diu, no, me va bien descansar, hòstia, malament,
2: No, jo, amb això que ara diu el Roure, amb el Mundial d'Espanya, i la gestió que està fent De La Fuente i tot, pensàvem amb els entrenadors d'un club. Crec que és molt més difícil aquesta gestió en un club que en canvi en una selecció en un torneig curt. Perquè en un torneig curt tu li pots vendre una mica el rol a Miquel Merino, que sap que són 8 partits, que és un mes i mig.
5: No tenen temps per emprenyar-se.
2: No, clar, en canvi, no, és veritat. En un club jo crec que ha de ser molt difícil, clar, això.
1: No, però, i a més, i si t'emprenyes, la pròxima convocatòria no et porto. Que això és més fotut.
0: Tant, sí, no estàs gens en una posició de força.
1: I escolta, tu creus que en Pedri, que no va jugar de titular, és perquè l'està reservant o perquè creus que ha dit no està bé i no el poso?
0: És una bona pregunta, aquesta.
4: La segona.
2: Sí, o perquè creus que en Fabián estàs millor, no? També, sí. Vull dir, que dius, Pedri no està bé, i jo crec que en Fabián va estar millor, també.
0: Mm-hmm. Després parlarem, de la selecció espanyola, d'aquest Espanya-França.
4: Jo crec que li dona més, segurament, Fabián per aquest partit, sí. I si descansa Pedri, potser també li va millor, i veurem ja què faig en el següent, no? Mm-hmm.
0: Després en parlem d'aquest Espanya-França i del que és el que heu tret vosaltres, el gran dubte. L'11 de Luis de la Fuente de dimarts, que és aquest Pedri, però parlàvem de Dayem i parlàvem del mercat del Barça, d'aquest Julián que ha dit la porta que ja es veurà on acaba, i d'aquestes possibles sortides o interès en jugadors del Barça com Rafinha o Ferran Torres, que doncs Laporta ha insistit que no en té constància o que no té cap intenció que aquests jugadors surtin del Barça, com ha estat el cas de Rafinha, que, com dèiem, ha estat molt contundent al president Blaugrana. Fem una pausa, 6 minuts per damunt de 11:45, i situem com serà a partir de demà la pretemporada del Barça, perquè de moment només el reforç de Gordon, de manera oficial, a Adeyemi fet, però encara amb tots aquests jugadors al Mundial, doncs veurem demà qui es presenta a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. De seguida us repassem aquí al Tu Diràs.

0: 11:41 de la nit, hem parlat en aquest tram inicial de Tu diràs del mercat del Barça, que està calent amb aquest fitxatge de Adeyemi que Joan Laporta ja ha donat per fet, i amb les carpetes que hi ha damunt la taula encara, doncs, de Julián Álvarez i l'operació sortida, amb aquests noms que porten aquí planant uns dies, el de Rafinha, el de Ferran Torres i, evidentment, els altres jugadors que, doncs, han d'acabar de sortir per generar espai a la plantilla, i que fa setmanes que en parlem. Demà, però, Clara, torna la resta de la plantilla, que no és el Mundial. Els jugadors que ja han acabat les vacances tornen a la ciutat esportiva. Serà el dia de proves mèdiques perquè arrenca la tercera temporada de Hansi Flick al Barça.
1: A les 9, Endora, per passar aquestes proves mèdiques i físiques habituals del primer dia de pretemporada. Una pretemporada que és similar a la primera de l'era Flick, que va ser el 2024, en un estiu amb Eurocopa, Copa Amèrica, Jocs Olímpics. Aquell any també Flick va anar comptant mica en mica amb els jugadors, que és el que li passarà també aquest estiu. Demà s'espera que hi siguin del primer equip Gerard Martín, Chesney, Valde, Christensen, Marc Bernal, Casado, Roni, Héctor Fort, que torna de la sessió a l'Elx, i Ter Stegen, aquest últim, recordem que està pendent del seu futur i de tancar la sortida de l'Ajax, que a més en 11 dies ja comença a competir a la ronda prèvia de la Conference League i té una mica de pressa també per tancar l'incorporació de l'alemany. També hi serà Fermín, que ja fa dies que treballa a la ciutat esportiva recuperant-se de la lesió que li va fer perdre el tram final de curs i el Mundial. En principi també hi seran Hamza, malgrat haver quedat eliminat del Mundial aquesta mateixa setmana, renuncia a les vacances per tornar, i Xavi Espar, que ahir va proclamar-se campió d'Europa sub-19 amb la selecció espanyola. En tot cas, fins demà no tindrem la fotografia de tots aquests jugadors que passaran les proves. També hi haurà jugadors, evidentment, del filial i juvenil per completar tota aquesta plantilla, que ara per ara és escassa, amb tants jugadors del Barça que han jugat al Mundial. En aquest sentit, tenen 3 setmanes després del Mundial els futbolistes que han estat jugant l'ou, que encara estan participant-hi. Per tant, el primer en tornar serà Araujo, eliminat a la fase de grups amb l'Uruguai, i el seguiran De Jong, tot i que pel que sabem a RAC1 podria tornar aviat, podria tornar ja, Rafinha i Cancelo, que si acaba tornant al Barça, evidentment Cancelo, amb aquesta operació que el club també està treballant. I els darrers seran ja els futbolistes de la selecció espanyola: Lamin, Pedri, Cubarsí, Gavi, Olmo, Ferran, si també continua al Barça, que veurem, Eric i Joan Garcia, a més de Koundé i Anthony Gordon. Tots ells encara tenen 2 partits del Mundial per davant i s'estaran fins l'últim dia en terres nord-americanes.
0: Evidentment, això és el pa de cada any, que hi ha Mundial, que hi ha Eurocopa, però com vosaltres, que heu estat a un vestidor i que sabeu com funciona tot això, fins a quin punt condiciona el no poder... Falta un mes, perquè un mes i poc, perquè comenci la Lliga, vull dir, que et condiciona molt, suposo, no poder comptar fins d'aquí 3 setmanes, en alguns casos, amb jugadors que, evidentment, doncs, són dels millors que tens a la plantilla, perquè si no, no estarien al Mundial.
2: Bé, és que no hi ha un altre. Vull dir, al final els jugadors tenen que tindre descans, els jugadors que han jugat competicions han de descansar, i al final t'has d'anar adaptant. També és t'obre les portes, doncs, a veure els nanos joves, a veure com reaccionen altres jugadors, a treballar altres aspectes, però, evidentment, no tens un altre. T'has d'anar adaptant a aquesta absència i saber que al final tindràs a tot l'equip, al final la plantilla que realment et quedarà, tens més temps per treballar, però... És així, no n'hi ha un altre, no? I també has de comptar que els altres equips importants amb els que competeixes estan en la mateixa situació. Al final, és així, no hi ha un altre.
0: En qualsevol cas, doncs, els jugadors que s'aniran incorporant a la disciplina del Barça, mira, ara pensava que aquests estius, doncs, més atípics sempre donen oportunitats a que t'aparegui algun Fermín, que potser no te l'esperes i que després, clar, mira, acaba sent un gran,
1: clar, un gran
0: descobriment. Sí. Recordem el calendari de les properes setmanes que tindrà el Barça en aquesta pretemporada.
1: Doncs ara són 2 setmanes a la ciutat esportiva Joan Gamper, en què disputarà el primer amistós el divendres 24 contra l'Europa a porta tancada. Ja dilluns 27 marxarà cap a Anglaterra per fer aquest estatge a St. George Park fins al 3 d'agost, amb 2 amistosos previstos, contra el Birmingham el dia 31 i contra el Preston el mateix 3 d'agost. És el primer cop des de l'estiu del 21 que el Barça no fa gira, faci l'Europa, sinó marxa fora d'Europa, perquè aquell any, el 21, la pandèmia va anar a Alemanya a fer un petit estatge, i després els següents anys han estat 3 gires pels Estats Units i la darrera l'any passat per Àsia. L'equip, després d'aquest estatge, tornarà cap a Barcelona per disputar, a falta de confirmació oficial, el triangular del 8 d'agost contra l'Udinese i el Nottingham Forest, i el dimecres 19 serà el torn de la presentació oficial a l'Spotify Camp Nou amb el trofeu Joan Gamper, encara amb rival per confirmar, segurament l'Alaglia Gipsy, i serà aquest l'últim test abans del debut a la Lliga al Camp de l'Elx, que serà, com bé sabem, el 22 o 23 d'agost, ja que el Barça té diversos jugadors al Mundial i, per tant, la jornada 1 quedarà ajornada per l'equip blaugrana.
0: Sí, jugarà entre la jornada 2 i la jornada 3, aquest partit al Camp Nou contra l'Atlètic Club, que és el que li havia tocat al Barça per sorteig per començar la Lliga, però que, com diu la Clara, arrencarà directament per la segona jornada l'equip de Hansi Flick.
3: Per què no comencen tots?
0: Doncs
3: una setmana més tard.
0: És una gran pregunta.
3: Si només juguen 5 partits, no, perquè els altres 5 estan a les seleccions i no poden començar. Aviam, quin sentit té que
0: perquè
3: juguin 5?
0: Perquè no és només el Barça, és el Madrid, és l'Atlètic de Madrid,
3: no,
0: és el 5, Betis...
3: Hi ha 5 partits que només juguen la primera jornada.
0: Clar, no té cap sentit. No té cap sentit. Sí, sí, estic amb el Solsona.
3: No. És que no entenc el...
0: Perquè a més ja ho sabies de fa temps, això.
4: Perquè tinguis més setmanes de futbol, més dies. No?
5: Al final la parteixes, no? O sigui, jugant, però la setmana següent... jugaran la segona, però entre setmanes sí. Jugant la segona jornada.
0: Sí.
5: Vull
0: sí,
5: dir que
0: sí.
5: Al final hauries de col·locar la segona jornada com la 1 i la 1 la col·loques com la 2. Per mi seria bastant de calaix.
3: Començar el 22 o 23.
5: Sí, sí.
0: Sí, sí, quan afecta tants equips, sí, realment... Vull dir, no és que, mira, pel que sigui, que en alguns casos s'ha donat, no?, que, mira, li ajornes un partit a un equip perquè juga el Mundial de Clubs o perquè juga la Supercopa d'Europa o el que sigui... Però, clar, quan tens la meitat dels partits de la jornada que els has d'ajornar perquè tens molts jugadors que han arribat a semifinals del Mundial, doncs la veritat és que, sí, a nivell d'organització deixa una mica a desitjar, no?
5: Sí, i ja fa, crec que són dues temporades que vas durant uns mesos, no?, amb algun partit menys, perquè això, a banda del Mundial de Clubs, també et passa amb els partits de la
3: final de Copa,
5: de la Supercopa.
3: També va
5: ser la... Però vull dir, als partits de Supercopa també passa això, que hi ha equips de la Lliga que la juguen, altres no juguen. La veritat que és un problema i s'assuma, jo crec, una mica avui quan... ara no, perquè Portugal ja no hi és, però quan veies els partits de Portugal, a mi em venia al cap tota l'estona amb Vitinha i Joao Neves pensar que portaven un any seguit jugant. O sigui, perquè fa un any estaven jugant al Mundial de Clubs nou que s'han inventat. I aleshores hi haurà un moment en què... Venint del debat que veníem abans de per què tants jugadors, jo trobo normal que cada cop a la plantilla n'hi hagi 25, 26, 27, perquè cada cop han de jugar més partits, donen molts menys temps de descans, sí que tenen 3 setmanes,
4: però... Vitinha encara rai, que només juga a la Champions.
5: No juga a la Lliga, no vols dir?
4: Poden descansar, que per això...
0: Sí, sí, home, això ha jugat també
4: Luis Enrique
0: en aquesta temporada, evidentment, sí, sí. El Madrid això no ho ha pogut fer, per exemple.
3: Com més partits hi ha, seria bo tenir encara la plantilla més ampla.
5: Sí.
3: En lloc de 25-26 tenir-ne més, però això no es fa. Però sí que es fa amb els fisios, perquè els cuidin. O sigui, a fisios i això n'hi ha 37.
4: Com a la teva època,
3: tu veus
0: hi ha més gent amb xandall que amb samarreta.
3: Sí. N'hi havien dos.
5: I feies cua, explica
3: això. I feies cua. No, sí, abans dels partits, anaves escalfat, anaves allà, et donaven una mica de massatge i et preparaven. Clar, només n'hi havien dos i eren 11 jugadors els que volien... I clar... anaven primer els veterans, els altres, xaval, espera, vull dir que tenies que esperar, no, això era així.
4: No, jo t'ho dic jo. Però hi havia una època que devia ser dels primers, llavors.
3: Aleshores sí, a partir dels 4 mesos ja anava...
0: Ai, demà també torna a la feina al Madrid, Clara?
1: Sí, que també es troba en una situació similar a la del Barça, Madrid amb Mourinho, que ja el vam veure fa uns dies per Valdebebas, i de fet el vam escoltar en declaracions als mitjans del club, però és demà quan exercirà d'entrenador amb el retorn a la feina del conjunt blanc. Jugadors citats, són poquets, ara els repassarem, passaran proves mèdiques al matí i a la tarda a les 5 ja primer entrenament, a les 5 de la tarda, bona hora, amb la calor que està fent aquests dies, però vaja. Qui es trobarà, Mourinho? Doncs Alunin, Trent, Asensio, Álvaro Carreras, Camavinga, Hausen, Gonzalo i Mastantuono. I d'aquests, alguns ho tenen clar el seu futur al club després d'una temporada dolenta l'anterior. Recordem que Rodrigo, Militao i Mendy estan recuperant de les seves lesions que van patir al tram final de la temporada. La resta seran jugadors, també com en el cas del Barça, del filial. Alguns que ja han estat en els últims mesos amb el primer equip del Madrid. Després aniran venint els internacionals, Valverde, Güler, Rüdiger, Dumfries, més tard Vinícius, Endrick, Bernardo Silva i els pres Courtois i Ibrahim. I els últims, els que queden, Mbappé, Konaté, Tchouaméni, Cucurella i Bellingham. Ara per ara, el Madrid té dos amistosos confirmats, l'1 d'agost contra la Fiorentina a Àustria i un altre contra el Deportivo el 12 d'agost al mític trofeu Teresa Herrera a Riazor. Com en el cas del Barça, la Lliga començarà el 22-23 a camp de l'Espanyol.
0: Doncs es va costant, aquesta temporada de clubs. Encara no hem sortit del Mundial i ja tenim la temporada de clubs escalfant a la banda en una temporada que no sé com teniu les expectatives, però pel Barça, evidentment, serà l'intent d'anar per la Champions. Entenc que aquest és el repte, no? Que vosaltres també penseu que s'ha de plantejar l'equip i que tindrà, doncs, Mourinho aquí com a gran contrapès a la Lliga domèstica.
5: A mi, quan la Clara ha citat els noms del Madrid, ja i Cucurella, t'he de dir que em costa acostumar-me encara, eh? O sigui, a Mourinho ja a poc a poc el tinc acostumat, però ara que l'ha dit, que jo crec que és la primera vegada
0: de temporada... Els clàssics costaran, eh?
5: Que el sento. Sí, home, i en els clàssics, veure Cucurella enfrontar-se a Lamine i això... No, serà curiós. Jo crec que el Barça parteix com a... O sigui, aquesta temporada, i tindrem molt temps per parlar-ho, però és el gran... O sigui, és molt favorit per mi per davant del Madrid. El Madrid té un projecte molt nou i a veure com l'encaixa. Però d'entrada el Barça és el rival a batre, segur a la Lliga Espanyola. I a veure com és capaç el Madrid de com a mínim tenir aquesta competitivitat que al Barça ja se li pressuposa, i a Europa ja serà una altra cosa.
0: Roure, Dani...
2: Jo estic bastant d'acord. Jo crec que a la Lliga, a la competició domèstica, el Barça ha demostrat que és el rival a batre, no? Després veurem què planteja bàsicament el Madrid, no? Que té que ser el gran adversari, no? Amb un projecte nou, amb unes idees noves, amb un entrenador que no és nou, que ja coneixem tots, i veurem quin serà el contrapunt, quin serà l'antídot que tindrà contra el joc del Barça, no? Aquest que és el gran al·licient que pot tindre la Lliga, aviam com afronten això, no? I per allò més, pues, jo crec que a la Champions, per suposat, no? El Barça té que aspirar, i bueno, ja sé que tothom, la Champions, no, fantàstic, però a mi la Lliga, continuo pensant que la Lliga és una competició fantàstica, també, i entenc, i també, òbviament, m'agradaria la Champions, com no, però, hòstia, si el Barça fos capaç de guanyar la Lliga tres vegades seguides, això és molt difícil, eh?
0: Sí, sí.
2: Molt difícil.
0: I si ho mires en perspectiva històrica...
2: Deu haver passat, no sé si ha passat, o molt poques vegades.
0: Molt poques vegades. Molt poques vegades.
3: Jo crec que el gran repte i el gran objectiu ha de ser la Champions, perquè a la Lliga 50%, pots guanyar la Lliga, 50% tu, 50% el Madrid, per tant, tens molts números de guanyar-la, tens moltes possibilitats, i el repte jo crec que hauria de ser ja anar de cara a la Champions. Això què significa? Que si no arribes a guanyar-la o no arribes a la final és un desastre? No, depèn de com han anat els aconteixements i com han anat les eliminatòries i com han anat els partits i com va la temporada, no? Però, clar, jo ho he repetit ja diverses vegades aquí, que no estic d'acord amb el que va dir Guardiola i no sé quin altre més, del fet de dir, estic més content jo de guanyar la Lliga.
5: Zidane, també ho va dir, me'n recordo.
3: És molt més difícil. Jo no ho veig així, jo no sóc Zidane, no sóc Guardiola, però la Lliga jo sé que el 50% el tinc segur. Aquest el tinc segur, perquè la Lliga la guanya el Madrid o la guanya el Barça.
5: No, és la Champions, tipus, eh?
3: La Champions ja jugues contra altres equips, eliminatòria, pot ser que tingues un dia bo o no, i tal, i aquí pot ser...
0: Sí que la Lliga et demostra més la regularitat, no? Que siguis bo i que siguis constant al llarg de tota una temporada.
3: Però a la llarga, encara que no siguis molt regular, no siguis no sé què, tens el 50% de guanyar-la.
0: Mira, el PSG ha guanyat la Champions dos anys seguits, fent una fase Lliga discreta, és a dir, començant potser la temporada més fluix, però al final acabant-la on l'ha d'acabar, no? Vull dir que a vegades pots tenir moments durant la temporada...
3: Però la Lliga no ha estat fi, la guanya. Igual que el Bayern, la guanya. I després ja Anglaterra, la Premier, doncs aquí ja hi ha una mica més d'opcions, no?, d'equips que poden ser i això. Però la Lliga Espanyola, escolta, 50%. No, l'Atlético Madrid serà un candidat? Qui més hi ha? Villarreal?
0: Últims anys.
3: Ara, la Champions és molt més complicat, perquè pot eliminar qualsevol, o no. si fan les coses bé.
0: Doncs ens anem acostant, com dic, a la temporada de clubs. Demà, com diem, arrenca el Barça, arrenca el Madrid, també arrenca l'Atlètic de Madrid i els que han pujat a primera, Màlaga, Racing de Santander i Deportivo. Clara, gràcies, eh?
1: Bona nit.
0: Setmana que torna el futbol de clubs, aquesta que encararem ara, i setmana que acabarà el Mundial amb les semifinals i la final. De seguida us pregunto com veieu les semifinals que arrenquen dimarts, aquest Espanya-França i l'Argentina-Anglaterra. Serà després de la publicitat.
6: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
7: Da igual donde estés.
8: Da igual cómo lo vivas.
9: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
10: En la misma jugada.
11: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
12: Cuando todo eso llega.
11: Entonces sí. Entonces somos una.
13: Somos una.
14: Somos un
15: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
16: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
17: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
18: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
19: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
20: Sona bé.
19: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
20: Sona el nou Micra.
19: I el 0% TAE.
20: Sona que estreno Nissan.
19: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
23: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
24: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
16: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
6: Tu ho diràs. Amb Oriol Jové.

0: A mitjanit en punt, de seguida Pau Cubarsia, aquí el tu diràs, eh? El central del Barça, central de la selecció espanyola, un dels principals responsables que la selecció espanyola sigui la selecció menys golejada del Mundial i que en conseqüència doncs estigui a les semifinals. Aquí el tu diràs, en directe, al micròfon del Damià López des de Dallas, on de moment avui ja hem sentit el president Joan Laporta, amb ell hem obert el programa repassant diverses qüestions de mercat, però per centrar-nos ja en la carpeta mundial, setmana decisiva, l'última, amb les semifinals, dimarts i dimecres, i la gran final diumenge. Com veieu, comencem per aquí, aquest Espanya-França, si us faig dir percentatges, cap a quin costat decanteu la balança? Roure, Marva, Solsona i Sape.
1: Percentatges, eh?
2: Home, començo jo?
3: Sí, sí.
2: Jo sempre porto dient que el pitjor rival que podem tindre és França. Jo crec que França, és per mi, és la millor selecció o la selecció que pot competir de tu a tu amb Espanya, no? Per tant, jo crec que està el tema molt i molt igualat. Molt i molt igualat. Espanya, si fa les coses bé, pot guanyar perfectament, però si no les fa molt bé, França crec que té un equipàs extraordinari. Per tant, jo potser, quasi, perquè és l'eliminatori, potser 50-50.
0: Coincidiu?
1: Sí, jo quan m'imagino el partit que comença i el que pot fer França, m'imagino França anant a pressionar dalt i així, i crec que Espanya se'n pot en sortir bé en això. I si Espanya és capaç de no perdre gaires pilotes perquè França et faci les contres, és que jo tinc la sensació que Espanya pot dominar bastant el partit. Llavors, així com a priori França ha de ser més favorita, no sé, diria 53 Espanya, 47 França, saps? Li dono una mica per aquesta sensació de, va, comença el partit. Tinc la sensació que el dominarà Espanya, el partit. Ara, clar, quan si perds pilotes com ahir, ara estàvem veient la repetició del partit contra Bèlgica,
0: sí.
1: I els últims 6-7 minuts que juga Espanya amb el marcador a favor són lamentables. Hi ha dos pèrdues de Pedri, una de Lamin. Si concedeixes això, et dic 80-20, saps?
0: És que, clar,
1: però jo crec que no passarà això.
0: Els precedents, per exemple, fa 2 anys amb l'Eurocopa o l'any passat amb la Nations League, et conviden a pensar això, no? Que si una selecció és capaç de guanyar França és la selecció espanyola.
1: Espanyol,
0: ara bé,
1: sí.
0: No sé si és l'estat de forma ideal, el de la selecció espanyola d'ara mateix, per intentar superar una França que considero que és la selecció que més convincent ha estat fins ara al Mundial.
4: El que no crec és que Rabiot, a la prèvia, torni a desafiar Lamine.
1: Com
4: ho va fer, veure si suportava la pressió.
0: No ha estat Rabiot, però hi ha hagut... Ara ho sentirem. No ha estat Rabiot, però hi ha hagut un jugador de la selecció francesa que ha contestat Lamine Yamal. Ara el sentim, però acabeu-vos de mullar. Sape, Solsona.
5: Jo d'un inici he parlat que una de les favorites era França i també Espanya, la veia com a favorit. Passa que veient el Mundial i els partits que ha jugat una selecció i l'altra, doncs dona més credibilitat a França que a Espanya, perquè sembla que no està en el seu millor moment, no? Però així tot, jo veig un partit equilibrat, jo tinc un 50%, 50%. I sé del potencial de França, que ja el sabem tots, l'hem vist, i jo crec que ha estat la millor selecció fins ara, però és que jo crec que Espanya ha de donar una mica més, i jo crec que aquesta mica més del que està fent, que no està al 100%, és jugant contra una selecció com França, i sabent contra qui està jugant, i en quins elements tenen davant, jo crec que els jugadors... Digues, sortiran més motivats, sempre surten motivats, però a vegades hi ha un palet més, no? Que dius, hosti, jugues, i hi ha Dembélé, hi ha l'altre, vull dir, aquí s'han de posar les piles. Jo un 50%.
4: A nivell col·lectiu, crec que la selecció espanyola està millorant, que té jugadors com Rodri, que havien començat bastant fluixos i que està mostrant un millor nivell. Crec que amb l'entrada també de Dani Olmo la selecció espanyola ha millorat, com dic, a nivell d'equip. Ara, les individualitats que té França, Espanya als darrers partits li ha costat resoldre els partits i tancar-los, cosa que França té un potencial que per aquí potser pateix menys. Jo veig a França un pèl per sobre. Jo si hagués de dir un percentatge, diria 55-45 per la selecció francesa.
0: Necessita la millor versió de Lamin, Espanya, per superar França, creieu?
2: Bueno, jo crec que al final és un dels jugadors importants més que tot, ja no tant per si marco o no marco, sinó pel que et dona, no? Pel que obliga, per exemple, l'estructura defensiva als equips contraris, no? Sempre tenen que estar...
4: Entre Bèlgica va ser un...
2: Per això dic, sempre està molt atents, no para d'anar a aquestes situacions que deia el Sape 10 contra 1, òbviament, i si després a sobre treu aquest punt de genialitat que té i és capaç de marcar o és capaç de decidir amb alguna jugada, doncs Espanya tindrà molt avantatge, no? I el gran... avantatge de França és que a França tampoc li preocupa o no necessita jugar gaire bé.
4: No.
2: Necessita, diguem-ne, futbolísticament o combinativament ser molt bon. No, Espanya sí que necessita dominar el joc i jugar bé per la tipologia de jugador. No, França no. No li importa gaire, no? Són tan i tan bons, sobretot...
4: Generar perquè la pilota arribi allà...
2: Són tan bons de mig camp en amunt que qualsevol situació, si no estàs molt atent... te la poden resoldre, i aquest és, crec que és el gran perill de França.
1: Ho podries comparar una mica amb un Barça-Madrid, si vols. O sigui, a mi m'hi pots
4: França
1: recordar.
4: França és molt més
1: al Madrid. No? França és molt més al Madrid, amb aquestes individualitats. Crec que no té, si ho comparem amb el Madrid, un porter com el té el Madrid, que li pots resoldre en algun moment. Defensivament no, és millor, diguéssim, que el Madrid, en canvi li falta bastant mig camp, i Espanya té també el que pot tenir el Barça, que és aquest domini, i amb aquest asterisc de si la mina està un 40%, si parlem de tants percents, jo crec que està al 80%.
2: També hem de veure, aviam, el Nico. Sí. No sé si s'atrevirà o quin estat té, perquè el Nico està en el 100%, també en una banda molt
0: perillosa. Va tenir uns minuts
2: perillosa.
0: Contra Bèlgica al final.
2: No sé, perquè està jugant Baena i està jugant bé, però no és extrem, tampoc.
5: Jo crec que es necessita la millor versió de la Min, segur, perquè va començar amb aquesta lesió i això, i ell sap que no ha tingut la repercussió a nivell mundial del que està fent el terreny de joc. I ara té unes dues ocasions, aquesta i potser la final, de demostrar, perquè ja sabem com funciona això al principi, doncs no ha estat bé, no sé què, però ara tu arribes i jugues contra França i fas un festival, i llavors ja això ja
1: queda,
5: ja està, vull dir que necessita.
0: Mira, de la Fuente a la cadena SER, parlant sobre això que diu el Solsona, sobre la millor versió de Lamine Yamal que diu el seleccionador, que encara no l'hem vist.
3: Todavía el partido de Lamine está por llegar en este Mundial, ahí la dejo, y sé que está tremendamente motivado, yo no hay más que verle la cara, tiene muchas ganas, solo hay que pararle un poco la ansiedad, que no tiene que agobiarse.
6: Sí, quizá un poco de presión que se mete a sí mismo también, ¿no? Tiene que llegar mi día, tengo que conseguirlo, tengo que... A lo mejor el gol también le obsesiona un poco, eso ser un goleador, pero él también tiene ganas, ¿no?
3: Claro, lógicamente, es un proceso también de experiencia y de madurez.
0: Doncs això, diu De La Fuente, el que segurament sigui una evidència, que no hem vist encara millor Lamine, normal, perquè surt d'una lesió muscular, i reconeix que li han de calmar una mica aquesta ansietat, reconeix que vaja, implícitament, que està veient Lamine amb aquest punt d'ansietat, imagino, per no marcar, per no ser decisiu, que és una mica el que... on Lamine se sent més còmode,
4: ell,
0: no?
4: Ell diu que no i que suporta bé la pressió, i de fet ell això ho ha demostrat moltes vegades ja al Barça, que és així, perquè si no amb 18 anys no estaria en la situació en la que està. Sí que crec que li pesa una mica, segurament, potser el fet de no haver marcat fins ara algun gol, com estava dient el Dani, perquè estem parlant del Mundial de Harry Kane... El Mundial de Harry Kane, el Mundial de Leo Messi, el Mundial d'Mbappé... i que potser li falta un punt de protagonisme perquè no ha marcat, perquè no ha estat en el seu millor nivell perquè venia d'una lesió, però evidentment és això. Si tu apareixes ara en un gran partit, com va fer també a les semifinals de l'Eurocopa amb aquell golaç, i ho fas a les semifinals d'un Mundial i a la final, com diu ell, que em va agradar també, que diu: jo no sóc gaire un jugador de primera fase, a mi això, diu, a mi em va més ja quan ens hi juguem alguna cosa.
2: No, però ara tu imagina't que Espanya guanya el Mundial. A tu imagina't, és que Lamine, ja ho sé que ho tenim.
4: Sí,
2: ho tenim
4: Mundial, Eurocopa...
2: Però aquest nano té 19 anys,
0: No, mundial, encara no els ha fet.
2: Encara no els ha fet. No sé
0: fa... Mira, els fa avui. Ja passem de la mitjana.
1: Pues mira,
0: avui fa 19 anys. Felicitats a la Lamine Yamal.
2: Pues, imagina't aquest nano amb 19 anys. Guanya el Mundial, és espectacular, vull dir una cosa.
4: Els 25 ho deixo, que ja ho diré tot fet i guanyat.
2: És que és veritat.
5: No m'ha quedat gaire clar si jugarà el dimarts.
1: Amb el que ha dit De La Fuente, no? Amb el que ha dit.
0: Que hi haurà dubtes,
1: Però ara porta un gol en el Mundial i en l'anterior Eurocopa que feia referència a Jordi, abans de semis portava 0 gols. i recordem una super Eurocopa que va fer Lamine i tot, i va fer un gol, que va ser el de França, a les semis, i allà és quan, o sigui, quan es projecta, i òbviament allà era molt més jove.
0: Però molta, no?, gent descobreix tota Lamine en aquell...
1: Sí, tota la, o sigui, en sí, aquell sí. moment té 16 anys, fa els 17 al mig de l'Eurocopa, i fa aquell gol contra França. Vull dir que per donar-li una mica la perspectiva, sí, sí, també, a aquella Eurocopa, saps?
4: És bèstia recordar que feia els 17,
1: Clar, clar. Sí, sí,
4: que feia els 17,
0: He pensat el mateix,
2: I al final normalitzem una cosa que diu...
4: Sí, sí, que és molt bèstia.
2: Aviam...
1: Sí, sí, que...
2: No, és que sí, una promesa. No, és que aquest noi ho fa molt bé. No, no, aquest noi ho fa molt bé, no. Té un currículum que és espectacular.
1: I la part d'intimidació aquest amb el Doku... El Doku,
5: no, el Doku és el que més, és brutal, aquest tio. Defensa, ataca...
1: Ah, però...
5: ara ja deu estar al llit, un mes al llit, recuperant, eh?
4: El partit contra Bèlgica va ser contra Doku, gairebé.
1: Totalment.
4: Que no era pilota Doku, que faci alguna cosa...
5: El que no sé si posarà Pedri.
4: Jo crec que sí.
5: Tu creus que sí,
4: Jo crec que sí.
5: Jo no ho tinc clar,
1: Jo tampoc. Jo tampoc, perquè jo crec que en Fabián, a Espanya... està millor, sincerament, vull dir, no només és Pedri. I l'altre dia, i un dia parlàvem amb el Dani...
4: Dos partits seguits de suplent, unes semifinals,
1: Aquesta sensació que Pedri està millor amb De Jong que amb Rodri, no? Estem d'acord o no?
5: Per mi sí. I per protagonisme, no és ell, no és el que porta l'equip, no és el que comença a iniciar el joc, li menja el terreny, Rodri, perquè va un pèl més enrere, llavors ell ha d'estar un pèl més endavant, i com que no està fi del tot, doncs aquestes pilotes que abans no perdia, ara les perd, no?, perquè no està bé del tot. Però el que porta a l'equip és Rodri.
0: Mira, és interessant això que diu Solsona, perquè ha fet aquesta reflexió Luis de la Fuente també a la cadena SER, parlant precisament sobre Pedri. És molt interessant que el sentiu, i ara em dieu la vostra opinió.
7: Es que Pedri no puede jugar con nosotros como juega en el Barça, porque nuestra idea de juego es diferente a la del Barça. Podemos tener ciertas similitudes, pero es diferente, y los jugadores son diferentes. Nosotros tenemos un jugador como Rodrigo o como Zubi, que condiciona también el comportamiento de que tenga que jugar al lado y al revés. Es decir, entonces no puede jugar nunca como juega en otro equipo, porque le demandamos otra cosa, porque aquí tiene otro desarrollo del sistema, de la idea futbolística, es otra idea.
0: Doncs és el que deies, Marvà, justament.
1: Sí, és que, o sigui, jo crec que Rodri en Espanya és molt més posicional que ho és De Jong, i això fa brillar també molt més a Olmo, perquè al final Pedri és interior esquerre, però llavors no hi ha interior dret, perquè Rodri és molt posicional, llavors Olmo té tota la mitja punta, el veiem venir a rebre molt com a interior dret, té molt espai, també Lamine té moltes ajudes, llavors, i així com la posició de Rodri no beneficia a Pedri, sí que beneficia molt a Olmo, no? I en canvi Fabián l'altre dia juga molt més alt que Pedri, en molts moments el veus com a segon davanter, gairebé la posició d'Oyarzabal, llavors Oyarzabal cau, i és una posició com si jugués amb dos mitges puntes, saps? Amb Olmo i Fabián, gairebé, o això és el que li demana, entenc, De la Fuente. Però per això tinc aquests dubtes, perquè més enllà de com estiguin, crec que Fabián, o et diria Gavi, són un tipus de jugador, doncs, diferents a Pedri, que potser li van millor, no ho sé. A veure si acaba amb Pedri o amb Fabián o amb un altre interior, no ho sé.
0: És el gran dubte. Ara mateix a l'11 de Luis de la Fuente de cara al partit contra França de dimarts. Demà parla el seleccionador, també parla Lamine, significatiu. Suposo que també pensant en que va ser decisiu contra França fa dos anys i volent donar-li, doncs, aquest protagonisme a Lamine Yamal, que s'espera també que el tingui damunt la gespa. Un Lamine Yamal que després del partit contra Bèlgica va dir que qui havia de tenir por és França d'Espanya i no a l'inrevés. Avui li han contestat des de la selecció francesa, ho ha fet Konaté, justament el nou futbolista del Real Madrid, que ha respost això a Lamine Yamal.
8: No, en tota honestitat on n'écoute pas ce qui se dit.
9: Honestament no escoltem el que diu, però no hem de tenir por a ningú. Hem de mantenir humilitat i no caure a la trampa a aquestes altures de la competició. Ell pot dir el que vulgui. Nosaltres ens intentarem preparar el millor possible per aquest moment i esperem que al final del partit el resultat sigui favorable per nosaltres.
8: On va essayer de se préparer du mieux possible jusqu'à ce moment-là, et à la fin du match j'espère que le résultat sera favorable pour nous.
0: Doncs Serà calentet aquest Espanya-França, evidentment final anticipada. De seguida parlem de l'altra semifinal, perquè també déu-n'hi-do aquest Argentina-Anglaterra, que en aquest cas es jugarà dimecres, però 12 i 15 minuts de la nit tenim Pau Cobercí al costat del Damià López a Dallas. Hola Pau, bona nit, com estàs?
10: Hola, molt bona nit, què tal? Molt bé.
0: No sé si ja ets conscient o no que en 48 hores jugues unes semifinals del Mundial.
10: Sí, encara no sóc ben bé conscient, sí que ara ja estem preparant-nos per al partit, però amb moltes ganes de que arribi ja.
0: Tu sempre ho has dit, que no us intimida cap escenari, cap rival, cosa que en el teu cas és particularment admirable, no?, sent tan jove. I Lamine ho deia, que si algú li ha de tenir por a França és justament aquesta selecció espanyola. Suposo que coincideixes en el que diu Lamine, i no sé com se'ls ha de defensar o si se'ls ha de defensar diferent, tenint en compte com és la selecció francesa.
10: Sí, al final jo crec que nosaltres sabem les capacitats que tenim, el nivell que tenim com a jugadors i com a equip, sobretot, que sempre anem a una tots, que som una gran família, i jo crec que això, la veritat, que és admirable, i al final també venim de ser nosaltres els campions d'Europa i dels Jocs, i al final jo crec que és la gent el que ha de tenir por de nosaltres, no de nosaltres ells.
0: De fet, vau guanyar.

0: El millor en tot, perquè com t'he dit abans, al final la família i els ser companys doncs ajuda moltíssim també en tornejos així, perquè saps que tots aneu al mateix objectiu, que no hi ha ningú millor que l'altre, i jo crec que aquesta forma d'unió que tenim en l'equip, jo crec que això és un punt extra.
1: I reduir-ho a Mbappé? Clar, és Mbappé, 8 gols, és una estrella mundial, però també tenen a Dembélé, tenen a Cherki, tenen a Duet, tenen a Barcola, és que és un equipàs, no pots caure només en intentar parar Mbappé, no?
0: Sí, és un equipàs, tenen jugadors espectaculars, no tant en l'atac, sinó que també en la defensa, en el mig del camp, a la porteria. Jo crec que com és una semifinals has d'estar concentrat, però sobretot no fixar-te sinó en un jugador en específic, sinó en tots, perquè saps que en qualsevol moment, amb el nivell que tenen, doncs poden crear una ocasió molt bona de gol.
2: Com t'estàs sentint, Pau? Al final és el teu primer Mundial, però se't veu molt còmode, ho parlàvem, has jugat tots els minuts, a més a un grandíssim nivell, fins i tot l'altre dia contribuint al gol de Merino, no?, que us donava la classificació amb aquest xut llunyà, dona la sensació que se't veu molt còmode.
0: Sí, em noto la veritat que bastant bé, m'estic sentint molt, molt còmode, sí que és el primer Mundial i potser sí que hi haurien d'haver-hi una mica de nervis, però no em fixo en això, sinó en treballar cada dia, en intentar millorar i sobretot que em sortin bé les coses, que potser de vegades no sortiran com em pensàvem, però que hi hagi l'actitud al camp d'intentar demostrar de què estic fet.
1: L'Oriol et parlava de l'acció del gol de l'altre dia, comentàvem els que érem al camp, dèiem, el porter... Lament se l'ha de provar. No sé si ho havíeu comentat vosaltres en el camp o si tu tens l'instint no només del xut, perquè el xut era bastant clar, no?, en el camp, que tens cert marge per xutar, sinó que també penses, no hi és Courtois i l'he de provar. També hi ha aquest punt de dir, hi ha el porter suplent i s'ha de xutar, o no té res a veure en aquell moment?
0: No té res a veure. Al final sí que també potser feia molts minuts que no creàvem una ocasió de gol, que no xutàvem a porteria, i al final has de xutar, has d'intentar-ho perquè no saps què pot passar, i vaig obrir el control, vaig veure que hi havia una mica d'espai i vaig xutar, perquè no, perquè has de tenir confiança en un mateix, i al final va anar molt bé.
1: I si no tens a Merino, que sempre està pel que faci falta, no?
0: Sí, i jugadors així que per exemple no han tingut l'oportunitat de jugar d'ici i que estiguin preparats a la segona part per ajudar l'equip, doncs fa que sigui una selecció boníssima.
2: Parlant d'aquesta comoditat que et deia que destil·les, fins a quin punt creus que hi ha contribuït l'aport al teu company a l'eix de la defensa, el fet que et sentis tan còmode? T'ho dic perquè no sé si t'aporta una mica el que t'aportava Íñigo al Barça fa dues temporades amb aquest punt de veterania.
0: Sí, tenir dos jugadors al final al cantó que tenen més experiència que tu, doncs també t'ajuden en aquest àmbit, però sí que m'estic sentint molt còmode amb les dues parts, i sí que sempre tenir un jugador doncs que ha viscut més, que ha ajudat, pot donar consell, doncs sempre va millor, però també jo intento des de les meves capacitats doncs també intentar ajudar-lo, i jo crec que ens complementem molt bé.
2: Sobre això, clar, fa dues temporades tu no vas ser a l'Eurocopa, però avui ets indiscutible en una de les candidates a guanyar el Mundial. En què és millor Pau Cubarsí que fa dos anys, o de quin aspecte estàs tu més orgullós a nivell de creixement d'aquests dos últims anys?
0: Doncs la veritat que he crescut molt com a futbolista. També en aquella Eurocopa també vaig anar a ajudar, i per mala sort o per coincidències de la vida doncs no vaig poder assistir i vaig poder anar a ajudar als Jocs Olímpics, que jo també crec que això també em va ajudar a mi dins meu, de dir, has de treballar també les coses, has de fer-te més futbolista, has de guanyar més experiència, perquè al final també era un noi de 17 anys. Jo crec que també em va anar molt bé per recapacitar de que també les coses s'han de lluitar al màxim, que has de demostrar cada dia el teu nivell i que no et pots rendir per una decisió.
2: Hi ha la possibilitat, Pau, que jugueu contra l'Argentina de Messi en una hipotètica final, no? Vull dir, ho dic perquè és una possibilitat real. Com ha de ser enfrontar-te a un ídol que durant tota la teva infància has vist liderant el Barça?
0: Doncs una cosa única, poder compartir camp contra en Messi, que m'ha donat tant, doncs és una cosa impressionant, però sobretot ara estic 100% mentalitzat en el partit de semifinals, que jo crec que és el més important de la nostra vida ara mateix, perquè és el primer que pots jugar, i després els altres ja ho veiem.
2: Deixem que et canviï de tema, perquè fa uns dies parlàvem amb Borja Iglesias, que ens comentava que aquí a la selecció espanyola es parla català de vegades, perquè com que sou tants, hi ha paraules o expressions que fins i tot doncs han adoptat alguns companys vostres que no el parlen. És així, això?
0: Sí, sí, és així. Sí que en el vestidor potser amb alguns que parlem català, com l'Eric o amb el Joan, sí que parlem més, però, per exemple, en aquesta concentració al Rondo s'ha sortit la paraula de he tocat. De...
1: Que sàpigues que la premsa ho hem escoltat.
0: De Nico Williams, i sí, ha crescut aquesta paraula en el concentració.

0: Concentració.
1: Clar, realment, molts jugadors del Barça, molt talent català, també amb Pubill, amb Cucu, amb d'altres jugadors. Sempre es diu, no, Pau, que una selecció catalana tindria potencial per arribar lluny al Mundial.
0: Sí, al final sí que la selecció catalana doncs, tindria nivell, perquè hi ha molts jugadors també que estem aquí a la selecció espanyola, però ara mateix estem aquí per ajudar a tots, d'on vinguis, per ajudar a Espanya.
1: Només hi ha un precedent de semifinals d'Espanya en un Mundial, que és el Mundial que s'acaba guanyant el 2010 amb un gol decisiu de cap de Puyol contra Alemanya a les semifinals. S'ha imaginat Pau Cubarsí fent un gol similar de cap, que amb el Barça n'has fet alguna, a més, en un Mundial?
0: Imaginat, no, sí que potser en algun somni doncs veure aquell record i dir, ostres, poder recrear-lo seria una cosa impressionant, no pel fet de que sigui jo el protagonista, sinó per jo amb les meves capacitats doncs, poder ajudar l'equip a passar una final del món, però no em fixo en jo ser el protagonista, sinó en fer-ho el millor possible, el millor per ajudar l'equip i sobretot que l'equip faci un molt bon partit per emportar-se la victòria.
1: Lamine sí, no?, que s'està guardant algun gol per la semifinal.
0: Sí, això segur, en caurà molts ara de la min.
1: Escolta'm, demà, i vaig acabant, comença la pretemporada del Barça, evidentment sense vosaltres. Va parlant amb vosaltres Flick aquests dies? Us va fent seguiment? Us va dient coses?
0: Sí, ens va preguntant com anem, ens desitja molta sort i que està molt content de nosaltres.
1: Per cert, heu sumat Gordon, que ja n'has parlat algun dia, hi ha un acord tancat també amb Adeyemi. Tu que has jugat contra ell, amb el Borussia Dortmund i que l'has defensat, què creus que li pot aportar a l'equip?
0: Bueno, al final no sé si és 100% oficial, però estan sortint molts rumors. Sí, és un jugador molt bo, amb moltes capacitats, que et posa les coses complicades, i si ve, doncs encantat de que vingui, però si no, també tenim jugadors magnífics.
1: I per acabar, el Dami et vol fer un test de preguntes ràpides, no, Dami?
2: Sí, un test de preguntes molt ràpides al Pau Cubarsí. Vinga, Pau, millor amic a la selecció?
0: Tots els del Barça.
2: Tots els del Barça. Millor amic al futbol?
0: Futbol... diria algun de la Masia que vindrà ara cap al primer equip.
2: Amb qui no compartiries pis?
0: Uf. Va, per canviar, Ferran Torres.
2: Perquè s'estan dient respostes molt recurrents en aquest,
0: sí,
2: en aquest Mundial, i sempre pillen els mateixos.
0: Sempre surt Gavi Lamine, així que canviem una mica, va.
2: Molt bé. Millor defensa del món?
0: Uf. Laport.
2: Laport. Millor gol que has marcat?
0: Contra l'Atlètic de Madrid, les semifinals de Copa.
2: Semifinals de Copa. El teu gol somiat en aquests moments?
0: Un gol a la semifinal.
2: Un gol a la semifinal, com el de Puyol, que et deia l'Oriol. Sí. Millor entrenador que has tingut?
0: Xavi o Hansi Flick. O Luis de la Fuente, també.
2: O Luis de la Fuente. A quin jugador de la selecció t'emportaries al Barça?
0: Uf. Te diria... A tots tenen un nivell espectacular.
2: Uh-huh. A quin jugador del Mundial t'emportaries al Barça? Va, mullat amunt.
0: Va.
2: Del Mundial, va.
0: Messi.
2: Encara el veus? Encara podria portar, no?
0: Messi té les capacitats impressionants.
2: Una llegenda ja retirada amb qui t'agradaria haver jugat?
0: Carles Puyol. Uh-huh.
2: Tres últimes, Champions o Mundial?
0: Les dos, pare i mare.
2: Un esport que no sigui el futbol?
0: El bàsquet o el tennis.
2: I per últim, si guanyes el Mundial, una promesa?
0: El que em demani la gent. Qualsevol cosa.
2: Qualsevol cosa, no et mulles amb una promesa?
0: No em mullo, no em ve cap al cap, però...
2: Estan dient això de tenyir-se el cabell de blanc, alguns companys teus del Barça. Et sumes?
0: Gent.
2: Sí,
0: mateix, doncs, de qualsevol color.
2: Doncs se suma, Oriol, a la promesa de tenyir-se el cabell de blanc.
1: Encara els tindrem tots aquí tenyits de blanc d'aquí uns dies. Escolta'm, Pau, deixa'm acabar ràpidament només amb una cosa, perquè les últimes hores s'han estès molt unes declaracions en un escrit, en un article d'opinió de Mariano Rajoy, dient que la selecció francesa no té francesos, en una clara al·lusió al color de pell d'alguns futbolistes. Què us sembla a vosaltres això, tenint en compte doncs, que també la selecció espanyola és un reflex d'aquesta pluralitat?
0: La veritat que no he vist la notícia, no estic informat d'aquest tema, però bueno, si juguen a la selecció francesa és que al final són francesos i és igual el color de pell que tinguin, perquè al final s'ha de ser tolerant amb tot i és igual el color de pell, perquè tots persones i tots tenim el respecte.
1: Doncs Pau, moltíssima sort en aquestes semifinals i ens veiem ja a Barcelona d'aquí unes setmanes.
0: Perfecte, moltes gràcies, que vagi bé.
1: Doncs Pau Cubarsí des de Dallas, en directe a RAC1 a menys de 48 hores de jugar les semifinals del Mundial contra França amb la selecció espanyola. I si ara us digués que l'equilibri perfecte existeix, què em diríeu?
3: No, doncs
1: ara, amb el nou Omoda 5SHS, ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites pel teu dia a dia. Un SUV amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. Nou Omoda 5SHS, el millor dels dos mons. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Mitja hora encara de Tu diràs per endavant. De seguida comentem aquesta entrevista amb Pau Cubarsí.
4: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
5: Da igual donde estés.
6: Da igual cómo lo vivas.
7: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
8: En la misma jugada.
9: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
10: Cuando todo eso llega.
9: Entonces sí, entonces somos una.
11: Somos una.
12: Somos un
13: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
14: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
15: És el Selecta Rein, ara està en moda funky sorra.
14: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
15: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
16: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine ja a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
17: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo soc client des de fa temps i l'experiència és genial. Sarsa Volkswagen, a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
18: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
19: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya. Arriba el nou Omoda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del...
20: Tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Omoda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
4: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.

0: Un minut per sobre de dos quarts d'una. Ara parlàvem amb Pau Cubarsí. Mira, hem acabat l'entrevista parlant justament d'aquest article de Mariano Rajoy a El Debate, habitual després dels partits de la selecció espanyola. Article en què parlava d'aquesta Espanya-França amb un racisme fastigós, dient que la selecció francesa és un gran equip però que no té francesos, en una clara al·lusió doncs, al color de pell o a les arrels de determinats jugadors de la selecció entrenada per Didier Deschamps. És un dels primers futbolistes que ha parlat d'això, justament. Pau Cubarsí, aquí en l'entrevista que li hem fet fa uns minuts aquí al Tu diràs, i ha dit, recordem-ho això.
1: La veritat que no he vist la notícia, no estic informat d'aquest tema, però bueno, si juguen a la selecció francesa és que al final són francesos i és igual el color de pell que tinguin, perquè al final s'ha de ser tolerant amb tot i és igual el color de pell perquè tots persones i tots tenim el respecte.
0: Doncs és tan senzill com això, però evidentment les paraules de Rajoy, de l'expresident del govern espanyol, han encès les xarxes i han provocat una resposta del mateix govern espanyol i també del govern

0: Francesc, Xavi Sabater, bona nit.
1: Bona nit, Oriol. Doncs sí, Pedro Sánchez li ha respost amb una piulada a la xarxa X on carrega contra ell culpant-lo d'avergonyir Espanya amb els seus comentaris xenòfobs. En el tuit textualment hi diu: hi ha qui encara mesura la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell. Altres la mesurem per l'arrelament a un país i la voluntat de contribuir-hi. Jugant a futbol, tenint cura de la nostra gent gran o obrint negocis. El president del govern espanyol també s'ha recordat de la selecció francesa. Els hi diu que es veuran a semifinals, que guanya el millor i que perdi el racisme. El ministre de Transports del govern, Òscar Puente, també s'ha pronunciat i ha qualificat a Rajoy de ximple, postfranquista i corrupte. Per altra banda, el ministre d'Interior de França, Laurent Núñez, ha titllat d'inacceptables les paraules de Rajoy en una entrevista a la televisió francesa BFM.
2: No he vist aquesta declaració. En qualsevol cas, si és exacte, és absolutament inacceptable. Això no és en absolut el que és França. França és un país de diversitat on tothom pot desenvolupar-se i trobar el seu lloc.
1: El ministre d'Interior no ha estat l'únic membre del govern francès que n'ha parlat. També ho ha fet la ministra d'Ultramar, Naima Mouchou, a través d'X, que ha demanat a la Federació Francesa de Futbol que engegui totes les accions legals que calguin contra Mariano Rajoy. Des de la Federació, el president Philippe Diallo també ha criticat a xarxes les paraules de l'expresident espanyol i assegura que contenen un racisme intolerable.
0: Tot això, casualitat o no, arriba en el dia que fa 28 anys justament que França va guanyar el seu primer Mundial, el 12 de juliol del 98, que justament va estar marcat per comentaris racistes i atacs xenòfobs dins del mateix territori francès.
1: Doncs sí, el líder d'extrema dreta i president del Front Nacional en aquell moment, Jean-Marie Le Pen, va qüestionar que alguns jugadors de la selecció representessin el que segons ell era la veritable França, o bé perquè venien de l'estranger o perquè no cantaven l'himne de la Marsellesa, i fins i tot va arribar a qualificar-los de representants de la paperassa. Jugadors de la selecció francesa van decidir respondre a Le Pen i el seu odi cap a una part de la societat del país. Zinedine Zidane va ser un dels jugadors que va fer un pas al davant i va expressar públicament que ell estava orgullós de ser francès i també que el seu pare fos argelí. I justament va ser el mateix Zidane el que, amb un doblet a la final, va liderar el camí cap a la victòria. Van guanyar el Brasil per 3-0 i aquell Mundial del 98 va demostrar que la pluralitat i la diversitat dels francesos era una realitat essencial com a país.
0: Piulada també de l'ambaixada francesa a Espanya, recordant una obvietat, que tots els jugadors de la selecció francesa són francesos, que 23 dels 26 han nascut a França i que els tres que ho han fet a l'exterior doncs també són francesos. És preocupant perquè venim dels insults de la senadora del Paraguai, insults racistes a Kylian Mbappé, per part d'aquesta senadora, Celeste Amarilla. Vull dir que determinats representants polítics s'ho haurien de fer mirar, perquè dona la sensació que no parem de fer passos enrere. Marvà.
3: Sí, i a més, la toca aquest còctel el dimarts, o sigui, ja demà, però vaja, o sigui, el partit amb Espanya-França s'emmarca en el 14 de juliol, que és el dia nacional francès, vull dir que és el dia que commemoren la presa de la Bastilla, i jo crec que li sumen molts arguments nacionals a la República Francesa, en la que jo crec que si s'ha abanderat moltes vegades el país francès en és per signes d'igualtat, signes en la lluita de la, no, de la igualtat, de la fraternitat, i en aquest sentit no és que les paraules de Rajoy estiguin fora de lloc, sinó que a més aquí apunten, per mi és un... no és només pixar fora de test, sinó tu parlaves de racisme, però és com viure al 1789 quan el 14 de juliol commemoren aquest dia, no? França, la veritat que és una pena, i a més quan a poc jo crec que la pròpia selecció espanyola té elements com molts dels francesos aquí acusar Rajoy. Pots parlar de Lamine Yamal, qui té pare i mare immigrant, o pots parlar de Nico Williams, però pots parlar, abans parlava
0: de la Laporte, que ha nascut Laporte, a França.
3: Que és sí. Nascut a França,
0: no,
3: o Lenormand.
0: Aquesta és
4: la realitat social d'Espanya, vull dir
0: que...
4: ja està.
0: Vull dir, és que justament és això que diu el Marvà, vull dir, tu mateix, a la teva pròpia selecció, no? La selecció que teòricament representa el senyor Mariano Rajoy, jugadors racialitzats, amb arrels i orígens diversos que representen igualment la selecció espanyola, i que I al que... final és una mica el mateix que cantar musulmán el que no vote quan tens la minya mal a la gespa.
5: Sí, no, bé, no té cap sentit, però és que Marcos Senna ha estat campió d'Europa també amb la selecció espanyola, i ha jugat Catania, i ha jugat Donato, i ha jugat Pizzi, i han jugat molts jugadors, i fer qualsevol tipus de distinció per aquest motiu, doncs, evidentment, no té cap mena de sentit ni de justificació.
3: I s'han vist vídeos amb pobles espanyols que quan surt l'11 d'Espanya i surt Lamín, es xiula, a Lamín. Vull dir que el que transmet Rajoy darrere de les seves paraules, jo crec que està enquistat encara a dia d'avui en un país com Espanya en certs llocs, i el que aquests xiulets que s'han vist en pobles quan surt Lamine Yamal no és només un tema de Barça o Madrid, sinó que hi ha un tema darrere també de racisme.
5: El perill és que aquestes declaracions facin de paraigües a tota aquesta gent. De dir, veus com podem pensar això si hi ha algú allà dalt que ha estat algú que ha estat president del govern...
0: Per això és especialment que hi hagi representants polítics que facin aquesta mena de declaracions, però bé que Mariano Rajoy ja no és representant polític directe, però vaja, evidentment té l'ascendent que té perquè ha estat durant uns quants anys president del govern espanyol. Doncs arriba carregadet aquest Espanya-França de dimarts. Dimecres, l'altra semifinal, aquest Anglaterra-Argentina, que arriba amb totes dues seleccions arribant d'aquella manera, perquè les dues han necessitat la pròrroga per passar a les semifinals. Com la veieu, aquesta? Abans us preguntava percentatges de l'Espanya-França. Aquest Argentina-Anglaterra... Què? També us fa dubtar, eh? Us veig Solsona, et veig a la cara, que tampoc ho veus clar, això.
6: No ho veig clar. Sí que et diria que, pel que he vist d'una selecció i d'una altra, doncs, per la manera de jugar, que pot ser alguna millor, o a mi m'agrada més, és més atractiva, ja aniria per Anglaterra. Però és que Argentina és molt competitiva i té molts elements, que són el grupet aquests, que juguen quatre migcampistes, que tots juguen per dins, no hi ha cap que juga per fora, perquè hi ha el De Paul,
5: Paredes, Enzo, McAllister... Sí.
6: I l'altre, i vull dir, i aquests, doncs, són jugadors molt experimentats, que ja porten anys ja jugant al futbol a Europa a grans equips, igual que els centrals, Alessandro i el Cuti Romero, i la veritat és que quan han de fer el partit lleig el fan, el saben fer, dius, ara toca, doncs, escolta, potser no jugarem tan bé, però toca ara, doncs, una mica més de contacte, no? I inclús ara que no es pot parlar molt, perquè... si et tapes la boca t'ensenya la vermella, no? Mm-hmm.
5: Sí.
6: Però si no, si tiréssim uns anys enrere, doncs et podrien dir qualsevol cosa, no? I no maca. I després tenen un element que tots sabem que no, que si estigués bé encara estaria al Barça, però que ja va caminant i tal, però que té aquests...
0: Home, Déu-n'hi-do, per anar caminant...
6: No, que va caminant segur.
0: Sí, però que igualment anant caminant...
5: El que passa és que tria bé quan s'activa.
6: No, exacte, quan està a prop d'allà, té encara aquests 5, 7, 10 metres, que aquí va rapidíssim, i com és molt llest i té la porteria que se li fa gran, doncs, escolta, quan té l'ocasió per allà, te l'enxufa i te la fot a dins. Per tant... deixaria també el 50%, eh?
0: Us esteu mullant menys que mullo... avui que...
6: No, jo sóc un tio que em mullo.
0: Amb la calor que quan hi ha aigua. Trobo que us hauríeu de mullar una mica més.
6: Quan hi ha aigua, però a vegades no la veig.
0: A veure, el flotador... Roure, va.
7: No, jo estic bastant d'acord una mica amb el que ha dit el Dani, eh? Jo crec que futbolísticament té més enjures d'equip fet a Anglaterra, que té les idees més clares, que a priori pots pensar que ho té més clar, que està tot més identificat...
5: Però
7: juguem contra l'Argentina. Juguen contra l'Argentina, que són, si vols tu... No, potser no estan jugant bé, no són tan macos de veure. Crec que el gran avantatge que tenen és que saben perfectament el que juguen. Aquests juguen a... Hi ha un que no corre, que és un geni, que és el millor jugador de la història, i està allà. I saben que juguen per ell. I si que corre, correran per ell, no? I, com deia el Dani, si hi ha cap merda al partit i s'emmerda, no tenen cap problema, van al fang. Després tenen nivell, són competitius. Tenen el Leo, que és veritat, òbviament, si tingués 25 anys, en té 38. Oh. Però és que, esclar, una falta... És capaç de donar-te una assistència, és tan intel·ligent que es col·loca sempre bé. Bueno... jo també, està el partit molt obert, no? En qualsevol cas, també, que serà... Hòstia, serà molt maco, serà molt atractiu veure...
0: És un partidàs.
7: És un partidàs. És un partidàs. I després l'Argentina ha demostrat que també pot jugar bé. Ha jugat partits bé, sobretot en fase classificatòria, que han jugat molt bé, no? En aquest context, doncs, el Leo encara té més opcions, no? Però jo crec que Anglaterra tampoc ha jugat brillant. Ha jugat partits que també li ha costat molt, ha patit molt, també tots han patit, no? Per tant, no ho sé, veurem... Jo crec que són dues semifinals...
0: Són segurament les semifinals que volia la FIFA.
3: Són les quatre que
0: encapçalen el rànquing FIFA i que ja venia una mica predeterminat pel quadre.
7: Són molt atractives, són molt atractives, que serà molt maco per l'espectador.
0: Marc, va, qui veurem a la final?
3: Jo veig a Anglaterra millor que a Argentina, o sigui, a priori també, eh? I després hi ha una part d'Argentina que ha jugat dos pròrrogues. Són per jugadors com Messi, que són grans, per jugadors com Paredes, són 60 minuts més que Anglaterra no, eh? Perquè Anglaterra ha jugat una pròrroga.
0: Sí.
3: Però serien 60 minuts més que França o 60 minuts més que Espanya. Ostres, són molts minuts en un torneig només de 8 partits. O sigui, veig millor a Anglaterra, però aquesta part de la que parlen, que Scaloni molts cops ho explica molt bé en roda de premsa i m'agrada molt, que diu, cuando no sale el fútbol hay otras cosas y las hacemos muy bien, no? Que parla com amb... Ell no parla tant d'embrutar el partit i això, però ell parla d'aquest honor, d'aquesta, no?, d'aquesta ambició que ha tret Argentina contra, sobretot, Cap Verd i contra Egipte. Ja, contra Suïssa potser no tant, no? Però jo crec que aquesta part d'aquesta ambició, aquest caràcter i això, quan físicament et veus pitjor, et falta, i, ostres, han jugat gaire un partit més que Espanya o França, llavors els veig potser que poden arribar físicament més justos.
0: Això també és la prova que...
7: Sí, però sí, d'acord, ja, amb això que has dit, han jugat més, però han jugat més, però han guanyat.
3: Sí, clar, i mentalment...
0: No, és la prova també que han patit més per passar rondes.
7: I per tant, jo crec que ells ho han, i l'entrenador mateix ho ha incorporat com un element per ells, com una arma més.
3: Bueno, positiu, no?
7: Positiu. Sí, bueno, si tenim problemes, tranquils, que encara que no juguem bé, encara que es fotin per davant, tranquils. Traurem una altra cosa.
0: La doble lectura, perquè també pots interpretar-ho com, ostres, has patit més del compte contra seleccions com Cap Verd, contra seleccions com Suïssa, i de fet és evident que tindran més minuts a les cames i més desgast, però aquí entra també un component emocional, que a més d'aquest partit, aquest Argentina-Anglaterra, sí, que sí, és una rivalitat que va molt més enllà del que és el futbol. I no sé si el vestidor, ahir que sentien protagonistes, ho interpreten també així.
5: 90-10 per Argentina.
3: No. De manera objectiva, no?
5: Però sí que anava a dir que més enllà de tot el tema futbolístic, hi ha també aquesta qüestió que després d'haver-se tret la llosa, diguem-ho així, de Maradona amb el Mundial la temporada passada, ara estàvem parlant que s'han complert 40 anys de la mà de Déu i del gol del segle, i és el primer cop que Messi s'enfrontarà a Argentina i ho fa després
0: Anglaterra.
5: De guanyar... Sí, no havia jugat mai Messi contra Anglaterra i ho farà després de guanyar el Mundial, i ara la gent pensant de dir, hòstia, ja ha fet el que havia fet Maradona, ara li queda el partit contra Anglaterra, si és capaç.
0: T'imagines que fa un gol amb la mà? Clar, si ara l'anularia el VAR.
5: Aquest és impossible, només li queda l'opció de, diguem-ho així, del gol del segle, no? O de fer-lo amb el cap, però simulant que remata també.
7: Ja seria
3: brutal.
5: Ja no parlava d'això, sinó de que fos capaç també Argentina d'eliminar Anglaterra aquest cop amb Leo Messi en un Mundial, no? Que ja seria com tancar una mica tot el cercle. Jo crec que és un factor també que ahir diu Scaloni, ara l'escoltarem, però no, és només un partit de futbol, però quan acaba el partit els jugadors ja estaven saltant amb allò de ja lo ve, el que no salte és inglès, una cosa així era.
0: Sí.
5: Allò ja està...
0: No, i ara sortirà les Malvines, sortirà...
5: Evidentment.
0: Què n'han dit els...
5: Mira, del partit d'ahir, després de tot això, de tot plegat, precisament sobre aquest concepte, no? Messi ja parlava del que significa el fet d'enfrontar-se per primer cop a Anglaterra en unes semifinals i admetia que no serà un partit qualsevol.
8: Porque mi primera vez, jugué contra todos menos contra Inglaterra, y es especial porque es una, como dije antes, una selección grande, es una potencia, y siempre lindo jugar contra la selección así, partido de este estilo, más una semifinal de un mundial, así que nada,
9: como dije, intentar de descansar, porque venimos de mucha acumulación, mucho desgaste, que el grupo obviamente lo siente y llega en las mejores condiciones para poder hacer lo que venimos haciendo, competir.
5: I sobretot el que estàvem comentant, el seleccionador argentí, Scaloni, ho ha volgut desvincular de qualsevol altre context que no sigui el futbolístic. Dit d'una altra manera, res de barrejar-ho amb la política i les Malvinas.
10: Eso se espera, es un partido de fútbol, ¿eh? El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa, es un partido de fútbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador, que lo aprecio, lo admiro mucho, y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso.
5: Doncs ràpidament ja frenant-ho, però ara que deia això, jo crec que si ja té aquesta resposta és perquè té en ment que la relació serà inevitable, no? Parlar d'aquest conflicte del 82 entre Argentina i Anglaterra pel control de les Malvines i que després de 74 dies de combat va acabar amb rendició argentina. El conflicte va deixar 649 morts del bàndol argentí, 225 del britànic, i 4 anys després es va jugar el famós Argentina-Anglaterra al Mundial de Mèxic, i l'actuació de Maradona amb la mà de Déu i el gol del segle va convertir la seva figura en un mite pel que significava moralment per un país deprimit i dolgut aquella victòria contra Anglaterra. Precisament arran del que deia Scaloni, he recordat també un text d'Eduardo Sacchieri que es diu "Me van a tener que disculpar" i que explica per què li resulta impossible jutjar Maradona per molt gran que sigui la barrabassada que hagi comès. El text, en veu d'Alejandro Apo, ho justifica pel famós partit del 86 i la seva proximitat amb el conflicte de les Malvines. En un minut, és un fragment d'aquest text, explica quin era el sentit del país argentí i ho fa amb aquestes paraules.
11: Esa tarde es distinta, no es un partido, mejor dicho. No es solo un partido, hay algo más. Hay mucha rabia, mucho dolor, mucha frustración acumuladas en todos esos tipos que miran la tele. Son emociones que nacieron por el fútbol, nacieron en otro lado, en un sitio mucho más terrible, mucho más hostil, mucho más irrevocable. Pero a nosotros, a los de acá, no nos cabe otra que contestar en una cancha, porque no tenemos otro sitio, porque somos pocos, porque estamos solos, porque somos pobres. Pero ahí está la cancha, el fútbol. ¿Y son ellos o nosotros? Y si somos nosotros, el dolor no va a desaparecer, ni la humillación a determinarse. Pero si son ellos, ay, si son ellos. Si son ellos, la humillación va a ser todavía más grande, más dolorosa, más intolerable. Vamos a tener que quedarnos mirándonos las caras, diciéndonos en silencio, ¿te das cuenta? Ni siquiera aquí, ni siquiera esto se nos dio a nosotros. Así que están ahí los tipos, los 11 tuyos y los 11 de ellos. Es fútbol, pero es mucho más que fútbol. Porque 4 años es muy poco como para que te amaine el dolor y se te apacigüe la rabia. Por eso no es solo fútbol. Y con semejantes antecedentes de tarde borrascosa, con semejante prólogo de tragedia, va este tipo y se cuelga para siempre del cielo de los nuestros.
5: I explicant què va suposar pels argentins, no només la victòria, sinó el fet de marcar-los un gol il·legal amb la mà i després el gol del segle, tot amb la signatura de Maradona. Sacchieri parla de la celebració dels gols de Maradona.
11: Y levanta los ojos al cielo. Y hace bien en mirar al cielo. Porque no se sabe, porque no sé si sabe, pero ahí están todos. Todos los que no pueden mirarlo por la tele ni comerse los codos. Porque el afano estaba bien, pero era poco. Porque el afano de ellos era demasiado grande. Así que faltaba humillarlos por las buenas, inmortalizarlos para cada ocasión en que ese gol volviese a verse una vez y otra vez y para siempre en cada rincón del mundo. Ellos volviendo a verse una y mil veces hasta el cansancio en las repeticiones incrédulas. Ellos pasmados. Ellos llegando tarde al cruce, ellos viéndolo todo desde el piso, ellos hundiéndose definitivamente en la derrota pequeña y futbolera y absoluta y eterna e inolvidable.
5: Aquest és un fragment del text, es pot recuperar al YouTube, si me van a tener que disculpar, i ella acaba dient, per tot això que explico i per tot el que va fer en aquell partit, a mi no em demaneu que jutgi mai a Maradona perquè sóc absolutament incapaç, precisament, sobretot centrat en aquest partit. Una manera, si més no curiosa, d'entendre el sentit dels argentins respecte a aquell partit del 86 i què pot significar aquestes semifinals 40 anys després, com dèiem, d'aquell partit i 44 després del conflicte de les Malvines, que encara continua vigent al país sud-americà. per molt que Scaloni ho intenti desvincular d'aquest...
0: Clar, és que tot això pesarà, ho vam veure en els càntics ahir després del partit, després que Argentina doncs, eliminés Suïssa, i també hi ha una cosa amb aquesta eliminatòria que és la pressió, no? Vull dir, Argentina arriba com a defensora del títol, sí, sí, és la vigent campió, que això sempre hi ha una pressió afegida, i després la pressió històrica que té Anglaterra, que només ha guanyat un Mundial en tota la seva història i que es podria aplicar la frase de Menotti que va dir pel Barça de les urgències històriques que té el Barça, es podria aplicar a Anglaterra pel que fa als Mundials. Una Anglaterra que també, dèiem, ha necessitat la pròrroga per passar en aquesta semifinal, en aquest cas contra Noruega.
5: Tampoc ho ha tingut fàcil i també s'ha vist esquitxada per la polèmica. S'han avançat els noruecs amb un golaç de Schjelderup. Ha empatat Bellingham a l'afegit de la primera, gol en polèmica perquè Nilan, el porter noruec, ha denunciat que el seu servei ha tocat el cable per on passa la càmera aèria de televisió i això ha desviat la pilota fins a un jugador anglès evitant que anés a peus d'un noruec. La FIFA assegura, però, que la pilota té un xip que detecta qualsevol contacte i que no hi ha prova que hagi patit aquest impacte amb el cable. A la segona part, el VAR ha anul·lat un gol a Noruega per una falta prèvia, diria que clara, de Haaland. El partit ha acabat amb empat a un i en els primers minuts de la pròrroga Bellingham ha fet el definitiu 2-1 que ja no s'ha mogut del marcador. Precisament el jugador del Real Madrid, Jude Bellingham, se les ha tingut amb el seu entrenador, amb Thomas Tuchel, per la manera com aquest ha valorat el partit. L'alemany ha dit que havien estat de sort amb aquesta victòria i el migcampista blanc no s'ha mossegat la llengua.
12: Potser ell no sap el que és jugar en aquest tipus de circumstàncies contra Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth. No és un equip fàcil per enfrontar-s'hi. Només puc elogiar els meus companys. No guanyaràs tots els partits fent 1.000 passades. A vegades has de guanyar lleig. I ho hem tornat a fer.
5: I sobre la polèmica de la pilota en el gol de l'empat anglès, Solbakken, el seleccionador noruec, també ha estat prou clar.
13: La pilota ha canviat de direcció i jo també voldria saber què ha passat. Crec que és força clar que ha passat. Tot plegat és molt estrany.
5: El pare de Haaland ha parlat a X de robatori després del que ha vist en el partit contra Anglaterra, tot plegat també després que hi hagi hagut polèmica en el partit d'Argentina amb l'acció d'Embolo.
0: Sí,
5: que li havien ensenyat targeta groga a Paredes per aquella acció. El VAR ha cridat a l'àrbitre, hi ha hagut allò d'error d'identitat, ho ha anat a revisar, ha vist que s'havia llançat Embolo, se li ha retirat la targeta groga a Paredes, li han ensenyat a Embolo, que era la segona,
3: expulsat.
5: I s'han anat al carrer a expulsar.
0: Hi ha molt debat amb aquesta, però et dic una cosa, a mi em sembla bé que el teatre es castigui. Vull dir, si serveix perquè hi hagi menys simulacions, doncs crec que haurem guanyat alguna cosa.
6: Jo crec que és la primera doble tarja que han expulsat amb un jugador al Mundial, per doble tarja.
0: Sembla
6: que és el primer.
0: Podria ser, hem vist moltes vermelles directes.
5: Hi va haver una jugada com aquesta, que del Cerro va avisar el VAR en el partit entre
0: Estats
5: Paraguai.
0: Estats Units i Paraguai, sí. El canvi d'identitat.
5: Sí, tema del canvi d'identitat.
6: I no parles aquí de... Em sembla que era aquest partit, perquè n'hi he vist tants ja. Sí. El penal, despense. No jugar...
0: Anglaterra, en aquest cas, Anglaterra-Noruega.
5: Ah, del...
0: Sí, però en aquest cas, sí, és l'altre partit, que es pensa que xiula un penal l'àrbitre de camp, però el VAR el desfà, jo crec que amb bon criteri, perquè veig que es pensa el que fa és buscar el contacte obrint la cama. Vaja, és el que em sembla a mi, però és interpretatiu.
6: No, ja el vaig interpretar al revés del que penso jo. Perquè tu tens la pilota, la tens davant i tu protegeixes. I poses el peu on te vols. I a l'altre fot la garrotada, però bueno, és igual.
3: No? Jo crec que a Noruega els àrbits no l'han ajudat gens. El gol anul·lat, ostres, la falta que fa Haaland...
0: I després hi ha el tema aquest de la pilota, que ara deia el Sape. Que,
3: sí, per
0: això. Mira, t'has de creure el tema del sensor.
3: No sé.
5: I per cert, que mitjans noruecs expliquen també que Alex Sorloth i la seva parella han rebut amenaces de mort després d'aquesta eliminació. En part entenc per l'ocasió que ha tingut...
3: Sí, el 2-1, no?
5: ...cap a porteria amb Haaland al costat i ha preferit acabar ell sol l'acció... i desaprofitant una bona oportunitat.
3: Sí, jo crec que no té passe allà. O sigui, mira que Rajan de Sorlot, però...
5: Sí.
3: O sigui, la perspectiva de la càmera sembla que sí que té passe, però jo crec que no té passe.
6: El que es podria rajar, entre cometes, és de l'entrenador.
0: Solbakken.
6: perquè el foten de, a Sorlota banda
3: de banda dreta.
6: Sí, que sí, corri sí, la banda.
0: És l'extrem menys ortodox que
7: és un miracle, que, sí, el que ha fet el Sorlot jugant allà.
0: Sí, sí, encara ha fet prou. Sí, home,
7: un miracle.
0: Noruega, que jo crec que aquest Mundial venia una mica com allò amb l'interrogant, que a veure què farà Noruega, a veure quin serà el paper de la Noruega de Haaland en el seu primer Mundial, però que jo crec que de cara al 2030, que Haaland arribarà amb una edat allò de maduresa futbolística, 29 anys, i que té 4 anys més per evolucionar la selecció de Noruega, no dic evidentment per guanyar el Mundial, però de considerar-la sí com una de les candidates a arribar lluny, jo crec que sí, ser, que l'haurem sí, de tenir a Noruega, que evidentment no és gens habitual en aquestes latituds de Mundial. Doncs dimecres la segona semifinal, aquest Anglaterra-Argentina, i a veure qui passa a la final el diumenge. Que s'acaba ja el Mundial.
6: Perquè la final és el diumenge, no?
0: La final és el...
3: Dissabte, tercer i quart lloc.
0: És el diumenge, hosti, dissabte, tercer i quart lloc.
3: No te'l perdis, Dani, eh? No te'l perdis, veus?
6: Quines ganes de jugar que tenen el tercer i quart.
3: Sí, bon.
0: Sí, seran increïbles. Sí,
6: és terrible.
0: Doncs, Roura, Marvà, Solsona, Sape, gràcies, eh?
3: Que vagi bé.
6: Gràcies.
0: Bona nit. Bona nit. La setmana que ve expliquem el desenllaç del Mundial. Per al teu jo de cada dia, per al teu jo aventurer, per al teu jo que no para mai, per cadascuna de les teves facetes, hi ha un Volvo XC40. I ara, des de 31.900 euros, sí, sí, 31.900 euros, consulten les condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.

0: Són 8:99.
1: Això és un fals nou.
0: Amb targeta?
1: Però si no he fet res.
2: A veure si ens movem.
1: Vaja, aquí juguen amb la pressió alta, eh?
3: Cada 4 anys apareixen nous experts mundials. Si tu també n'ets un, vine a Codere i et donem fins a 200 euros. Per experiència, Codere.
4: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
5: Diràs, amb Oriol Jové.
6: La 1:03, recta final del Tu diràs. Amb temps ara pel motor, perquè Marc Márquez, fa uns dies no ens ho haguéssim pensat pas, però està volant cap al títol de MotoGP.
7: GP RAC 1.
6: Perquè el campió Cerveria ha arrasat aquest cap de setmana a Sachsenring. Quim Salvador, bona nit.
8: Hola, molt bona nit.
6: I ja és a només 18 punts, sembla increïble, però només 18 punts del liderat de MotoGP.
8: I és que fa un mes i mig, després del Gran Premi d'Itàlia, el desavantatge era de 102 punts. Tot just acabava de tornar a la competició, després d'haver-se perdut les curses de França i Catalunya per lesió i de sotmetre's a una altra operació al braç dret, aquesta per treure un cargol que li afectava un nervi. I és clar, després de Mugello, va guanyar sprint i cursa a Hongria, va guanyar el Gran Premi de Txèquia, va salvar els mobles a Assen, un circuit que no s'adapta al seu pilotatge ni, sobretot, al seu estat físic actual, i ha arrasat, com dius i com s'esperava, a Sachsenring, al seu circuit talismà. Poli sprint ahir, cursa avui, i amb tot plegat ja suma 15 victòries a l'anell saxó, 10 grans premis i 2 sprints de MotoGP, 2 curses de Moto2 i una de 125. A 18 punts del liderat de Jorge Martín, és evident que Marc Márquez és molt viu en aquesta lluita pel títol mundial de MotoGP. El sentim, a Dazón.
9: A 18, no está mal. Estamos a 103 del líder, a 18. La verdad es que bien, contento, muy contento de cómo ha ido el fin de semana. Aquí tocaba atacar, si queremos tener mínima oportunidad para el campeonato, toca atacar en los circuitos que me sienta bien y no fallar en los que me sienta mal. Así que muy contento.
8: Ahir el vam sentir dir, després de guanyar l'esprint, que no l'estatia totes per la cursa, que les sensacions no eren les millors, però avui ha dominat de semàfor a bandera durant cadascuna de les 30 voltes d'aquest Gran Premi d'Alemanya. És cert que hi han ajudat les caigudes d'Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio, segon i tercer a la graella i segon i tercer també a l'esprint d'ahir, tots dos han anat per terra, i els dos pilots satèl·lits d'Aprilia, Ayogura i Raúl Fernández, que són els que han acabat pujant al podi amb ell, no han tingut en cap moment opció d'acostar-se prou al Cerverí per atacar-lo. El gran dels Márquez ha explicat així la seva estratègia.
9: He apretado al principio de carrera, he visto que estaba degradando un poquito demasiado el delantero, entonces he aflojado un poco y he pegado ese segundo arreón cuando estaba en la vuelta 6, 7, 8 más o menos, para intentar abrir hueco, ya que si están pegados los de atrás, toda la parte del exterior del circuito, la rápida, ahí te recuperan terreno y gastan menos neumático. Así que el objetivo era abrir ese segundo y medio y mantenerlo.
8: Aquesta nit, Oriol, tots els integrants del circuit itinerant de MotoGP estan contents perquè comença un període de 3 setmanes que són les vacances d'estiu de la gent de MotoGP, però per Marc Márquez no serà tan relaxant com per altra gent, perquè no podrà relaxar-se gaire. I és que té deures, abans de tornar a la moto del 7 del 9 d'agost a Silverstone, de preparació física.
9: Vamos a trabajar este verano. Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente, pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada. Y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente, ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando, parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
8: Veient els seus resultats, costa de creure, de fet, sí. Sembla mentida, però és cert, Marc Márquez està lluny del seu millor nivell físic. De fet, ell diu que és conscient que el braç dret no s'acabarà de recuperar mai del tot.
9: Es que no lo sé. Mi objetivo es una frase de Rafa Nadal, no es mía. Llegar cada día al 100%. Da igual si ese 100% es un 60 o un 50, es exprimirlo al máximo. Evidentemente noto mucho si hay dos carreras seguidas, noto mucho si es un circuito de izquierdas o de derechas, sobre todo el fin de semana, cómo voy perdiendo fuerza y cómo cada vez voy pilotando peor, que parece que tendría que ser el contrario, pero cada vez voy pilotando peor durante el fin de semana. Así que el objetivo es ganar en esa resistencia y sobre todo esos curvas de derecha, entrar, jugar con el cuerpo, que ahora mismo voy estático y a donde me lleva la moto.
6: I tot i així és increïble, perquè està lluitant pel 8è títol de MotoGP, el desè mundial del seu palmarès, Per tant, increïble el que està fent sí, Marc Márquez aquesta temporada. A 10 curses del final del Mundial, 11, Quim?
8: 11. Tot just hem arribat a l'equador de la temporada. Vaja, 11, que si Trump i els iranians no es cansen de tirar-se petards, al final seran 10, perquè s'ha d'anar al Gran Premi de Qatar, que és una mica per la zona, però en principi són 11. El líder de MotoGP és Jorge Martín, que avui ha estat cinquè, 14 punts de marge sobre Ayo Ogura, avui segon, 18 sobre Marc Márquez, tercer de la General, 22 sobre Marco Bezzecchi, que aquest matí ha estat operat a Itàlia i espera tornar a la competició a Silverstone, i 24 sobre Fabio Di Gianantonio. Àlex Rins ha estat 14è i Maverick Viñales ha abandonat.
6: I per tant, què ha passat a Moto2 i Moto3?
8: El cantàbric Brian Uriarte ha guanyat la cursa de Moto3, és la segona victòria del deixeble cantàbric d'Emilia Alzamora, avui per davant del murcià Máximo Quiles segon i l'italià Matteo Bertele tercer. Quiles es manté líder amb 104 punts de marge sobre Uriarte, que ara és el segon. No ha estat un bon dia pels catalans de la categoria petita. Marco Morelli ha acabat quart després que perdés el podi a l'últim revolt. I Joel Esteban i Valentín Perrone han caigut. I a Moto2 doblet valencià, victòria d'Ivan Ortolà, Daniel Gado segon, el podi l'ha completat amb el mallorquí Izan Guevara i Manu González, madrileny, que avui ha estat sisè, continua líder, ara amb 51 punts i mig de marge sobre Guevara. I encara en motor, l'escuderia barcelonina FR Moto ha guanyat les 24 hores de motociclisme de Catalunya amb els pilots Diego Pérez, Marco Tapia, Daniel González i David Sanchís, i nou rècord de la cursa, amb 780 voltes al circuit de Barcelona-Catalunya, que va seguir català, i Box 69 han completat el podi.
6: Gràcies, Quim.
8: Bona nit. I una cançó
0: que arribi quan... I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
6: Un Tour de França que ens ha deixat una victòria d'etapa del neerlandès Mathieu van der Poel. Roger Jofre, bona nit.
2: Bona nit. Sí, avui s'ha disputat la novena jornada de la cursa. Una etapa trencacames amb quatre ports puntuables. Un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona. El recorregut entre Malmort i Ussel, amb constants pujades i baixades, en principi era de 154 quilòmetres, però finalment l'organització ha suspès els 30 primers per les altes temperatures. Com ja vam explicar ahir, el Tu diràs. El neerlandès Mathieu van der Poel de l'equip Alpecin s'ha endut l'etapa amb un temps de 3 hores, 27 minuts i 51 segons. Amb el mateix registre han arribat també a meta el noruec Johannessen, que ha quedat segon, el britànic Pidcock, que ha quedat tercer, i el francès Bodin, que ha estat quart. El pilot amb Pogacar, Vingegaard, Del Toro, Evenepoel, Ayuso, Seixas i Lipovic ha arribat 6 segons més tard que els 4 escapats. Pel que fa a la classificació general, cap novetat. L'eslovet Tadej Pogacar continua sent el mallot groc, 2 minuts i 42 segons per sobre del danès Jonas Vingegaard, el seu principal perseguidor, mentre que el seu company d'equip, el mexicà Isaac Del Toro, ha estat 3 minuts i 37 segons. Demà els ciclistes tindran una jornada de descans per agafar forces abans de l'etapa de muntanya de dimarts.
6: Doncs es manté aquest avantatge de gairebé 3 minuts de Tadej Pogacar al capdavant de la general. A veure que ens depara aquesta segona setmana completa del Tour de França. Gràcies, Roger. Bona nit.
2: A tu, bona nit.
0: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
6: I avui s'ha jugat la final masculina de Wimbledon. Joan Ferrer, bona nit.
10: Bona nit, Oriol.
6: Amb victòria que li serveix per revalidar el títol a Londres de l'italià Jannik Sinner.
10: Sí, en un duel d'alçada, com dius, entre l'italià Jannik Sinner i l'alemany Alexander Zverev, que s'ha resolt en 4 sets en favor de Sinner, un Sinner que ha començat perdent el primer set, el tiebreak, i després ha aconseguit remuntar, guanyant el segon també el tiebreak, el tercer 6-3 i el quart 6-4. Per cert, és el desè triomf seguit de Sinner davant Zverev, que no el guanya des del 2023, el número 1 del món, doncs, que amb aquesta victòria revalida el títol de Wimbledon i s'apunta al seu cinquè gran slam, situant-se a només 2 dels 7 que té el murcià Carlos Alcaraz.
6: I per tancar el Tu diràs, parlarem de bàsquet, perquè avui el Barça ha fet oficial el seu primer fitxatge, Joan.
10: Sí, es tracta del finlandès Oliver Nkamua, un alepivot de 26 anys i 2,03 d'alçada, que arriba procedent del Varese italià, a firmar un contracte per 2 temporades fins al 2028. Serà la seva primera experiència a l'Eurolliga, que això sí, un jugador que va destacar a l'Eurobàsquet del 2025 amb una mitjana de gairebé 11 punts i 12 crèdits de valoració per partit en una selecció finlandesa que va acabar quarta a l'europeu. Podem sentir les seves primeres paraules com a jugador del Barça, són declaracions als mitjans del club.
11: Són uns dies espectaculars. Tothom és molt positiu, molt amable, i estic molt content d'estar aquí. Serà el meu primer any a aquest nivell, i estic preparat per donar energia, esforç, defensa i capacitat atlètica. Així que hi ha moltes coses que puc aportar, però cal anar pas a pas. Arriba un club històric, amb una gran tradició, i pel que he pogut veure els partits, l'afició és increïble. L'objectiu és guanyar el màxim partits possibles, guanyar títols, i personalment, créixer cada dia i ser millor que l'any anterior.
10: Per cert, una curiositat, Nkamua serà el segon jugador finlandès en la història del Barça de bàsquet després de Petteri Koponen. Després de l'anunci d'aquest primer fitxatge, en principi, durant els propers dies o setmanes s'haurien d'anar confirmant els següents, que haurien de ser Justin Anderson, Josh Nivo, Agustín Ubal i Umoja Gibson. A Moses Wright ja no se l'espera, perquè tal com hem anat explicant aquests dies, tot apunta que marxarà a Milà.
6: Gràcies, Joan.
10: A tu.
6: Doncs fins aquí el Tu diràs, la 1:14. Marxem agraint, com sempre, a la redacció d'Esports de RAC1 i al Víctor Valero, que ha estat el control tècnic, que hagin fet possible un dia més el programa. Demà tornem a partir de 11:15 amb el Xavi Rocamora al capdavant. Que vagi bé, bona nit i bona setmana.
12: Tu diràs.
13: Notícies. Pol Prats.
14: Bona nit, pràcticament un quart de dues. A aquesta hora, uns 300 bombers fan mans i mànigues per estabilitzar l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que continua descontrolat. El foc ja afecta més d'un centenar d'hectàrees de bosc i es manté el confinament de 2.500 veïns de 5 poblacions, de 5 municipis, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Són Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix i també la zona dels ranxos de Bonany, Bonany mateix, Valldossera, Can Llenes, el Mas Gassons i el Mas Vermell. La bona notícia és que durant la nit i matinada s'esperen millors condicions meteorològiques. Els equips d'emergències, però, no preveuen posar-li el peu al coll aquest incendi fins aquest dilluns al matí o al migdia. N'ha parlat aquesta nit l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
15: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit el podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades. En parlarem demà al matí i a veure si està, el podem donar per estabilitzat o si esperem al migdia a veure si amb la calor no surten també noves columnes i no hi ha reignicions.
14: Aquest diumenge, però, ha començat oficialment la tercera onada de calor d'aquest estiu i en les properes hores, doncs, haurem d'estar molt pendents de les condicions meteorològiques arreu del país, però especialment en aquesta zona, Belcaral.
16: Sí, que han anat millorant al llarg de la tarda, sobretot ja cap al vespre, i especialment quan s'ha fet fosc, la marinada pràcticament ha desaparegut, però s'ha intensificat ara una mica el vent i la temperatura encara baixant, com és lògic. Avui s'ha arribat a uns 35 graus en aquesta zona del nord de l'Alt Camp, i si bé ha pujat fins a un 65% aproximadament la humitat, que és també un element important, ara ha tornat a baixar i està en torn del 50%, però bé, en tot cas, no ha d'anar gaire més avall al llarg de la nit, i el que sí que ha d'anar tirant avall és la temperatura, per tant, condicions més favorables, en espera que demà, això sí, a mesura que avanci el matí, ràpidament la temperatura torni a enfilar-se i la humitat torni a anar cap avall. Això sí, la marinada sembla que demà a la tarda no serà tan intensa com avui. A la resta del país parlem de molta calor, que s'intensifica una mica a l'interior del país, molta xafogó a la costa, i temperatures que avui no han arribat als 40 graus, però demà creiem que sí que poden tornar a recuperar els termòmetres els valors de 40 graus de les comarques de Ponent.
14: Aquest és el tercer incendi en aquest municipi, a Aiguamúrcia. En només una setmana les autoritats ja han obert una investigació per saber com han començat tots aquests focs, però alguns alcaldes dels pobles de la zona, dels pobles afectats, ja apunten que es podria tractar d'un piròman. N'han parlat aquest diumenge l'alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès, i l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra.
17: Bueno, tornem-hi per una puta desgràcia. El personatge que no para de fotre foc als nostres boscos, han confinat Pontons, ara confinaran en breu Torrelles de Foix.
18: Tots els veïns pensem el mateix, no? Però no podem ficar res damunt la taula. Han de deixar treballar les coses de seguretat i no podem extreure o pensaments abans de tindre la informació. Hem d'esperar.
14: Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra ja estan investigant l'origen d'aquests focs. I Almeria...

0: I ara els esports amb Xavi Sabater.
1: Joan Laporta ha confirmat en la seva arribada a Dallas el fitxatge de Karim Adeyemi pel Barça. El jugador arriba procedent del Borussia Dortmund i serà el segon fitxatge d'aquesta temporada. També ha parlat de la continuïtat de Rafinha al club. Segura que és un jugador clau i no té cap interès de que el brasiler abandoni el conjunt blaugrana. Sobre el fitxatge de Julián Álvarez, el president del Barça ha explicat que de moment només s'ha presentat una oferta.
2: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta. Esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada. Y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador.
1: En tenis, Jannik Sinner aconsegueix el seu cinquè gran slam després de guanyar la final de Wimbledon davant Zverev. L'italià ha capgirat el partit i ha guanyat per 3-1. Al Tour de França avui s'ha disputat la novena etapa. El ciclista neerlandès Mathieu van der Poel ha estat el més ràpid i a la classificació general Pogacar continua sent el líder. Demà, jornada de descans, i dimarts es reprendrà la competició amb la desena etapa.
0: Doncs és tot, ens actualitzem, com sempre, a RACO.cat.
3: Ara escoltareu
4: els millors moments
3: del Via Lliure.

0: I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que, com sabeu, és entre plàcida i intempestiva, plàcida per tots aquells que s'estiguin llevant a aquesta hora del matí i només amb un ull pensant, mira, encara és diumenge, encara és d'hora i podem construir tot el dia, i intempestiva per aquells que estiguin tornant cap a casa seva després d'una llarga nit de feina o en fi, de gaudi, d'emoció. I en aquest xoc de civilitzacions entre els que arriben i els que se'n van, els que es lleven i els que se'n van a dormir, a nosaltres ens agrada desplaçar-nos a un raconet molt especial de la geografia d'aquest país, un carreró empedrat d'una ciutat que no hem volgut revelar mai exactament on es troba del mapa, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques que amaga darrere de la seva porta, ja desgastada pel pas del temps, una pila de meravelles. És el Besar de les Sorpreses i a la porta l'Albert Berlegui. Com estàs, Berlegui? Bon dia.
1: Què tal, Bundó? Bon dia, com anem?
0: Penúltim besar, eh?
1: Penúltim besar d'aquesta desena temporada.
0: Increïble.
1: No, no, és que no pot ser això.
0: Increïble.
1: No pot ser. 451 besar. Avui farem el 451, Xavi. És que...
0: Quin joc has dit, per favor.
1: La gran pregunta és d'on han sortit tants temes.
0: No
1: és
0: se
1: que,
0: sap, no se
1: ja
0: sap.
1: Ja saps que és una mera d'obsessió que tinc jo cada setmana de veure d'on traiem
0: no,
1: el tema.
0: No, sort que tu tens, tens aquestes ganes de col·leccionar objectes aparentment sí. A vegades sense massa interès i d'allà acaben sortint temàtiques, perquè si no, la veritat és que haguéssim acabat ràpid.
1: Però sí, bé, sí.
0: En fi, escolta, no sé si tenim cartes per llegir.
1: Sí. Mira, te'n recordes que la setmana passada vam llegir dues postals que ens sí. van arribar des de terres gallegues d'un dels oients del programa, que és el Lluís Benejam, que és aquell col·leccionista de cine. Ens envia a dues postals, una que va arribar... estan fent el Camí de Santiago.
0: Sí.
1: I avui, mira, llegim dues més que ens han arribat immediatament després. Una està datada el dia 18 de maig i l'altra el dia 20. La primera, veiem aquí una imatge aèria de la Catedral de Santiago.
0: També.
1: Una imatge rotunda de la... I l'altra, atenció, de Fisterra, és a dir, del castellà seria el Finisterre. Mm? Mira, llegim la primera, datada el dia 18, Albert i Xavi, hem arribat a Santiago i els meus companys tornen a Capmany i jo continuo el trajecte fins a Finisterre en record del meu germà mort ara 12 anys que tenia moltes ganes de fer aquest camí. Lluís Benejam, doncs mira, datada el dia 18 de maig, la primera postal. Goita, Santiago de Compostela,
0: sí,
1: aquesta
0: sí.
1: postal immensa. I la segona, des de Fisterra, el nom en castellà, bueno, el nom Fisterra, Finisterra, ho trobo tan poètic, tan abocador,
0: brutal,
1: no?
0: Brutal.
1: La fi de la terra, és a dir, a partir d'aquí el món desconegut,
0: sí.
1: ja. Doncs mira, aquesta està datada el dia 20 i diu, benvinguts a Bert i Xavi, ja he arribat a Finisterre, vaig sortir el dia 5, després de caminar 250 quilòmetres, hem arribat. Han estat uns dies meravellosos, una abraçada, Lluís Benejam. Doncs mira, Lluís que ja ha tornat segurament per tenir cura del seu extraordinari arxiu de cinema des de Capmany i el que bé, doncs ha fet partícip una mica aquestes dues setmanes de bona part del camí de Santiago que ha fet aquests mesos.
0: Que a més és una cosa que farà moltíssima gent segurament aquest estiu o que ho han estat fent, a veure, l'estiu
1: no,
0: potser no és la millor època per fer una calor tremenda.
1: No, jo diria que poder no massa. Sí.
0: Però que moltíssima gent s'hi sentirà identificat perquè hi ha molt

0: de gent que cada any, d'alguna manera o altra, per motius molt diversos, siguin familiars o siguin personals, doncs ho acaba fent. Va, ja sabeu que podeu seguir enviant cartes i postals a l'adreça de sempre, el Basar de les Sorpreses, a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 3, el codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre les llegirem totes i les respondrem al Berlec i les respondrà una per una. Va, amb aquests dos caps de setmana que queden, espero que no falti el Berlec Express.
1: No.
0: Allà el tenim, motors encesos, hi ha bandereta, la d'avui també és fàcil. Sí. Diguem-ne que és una bandera que està dividida en quatre quadres, a dos d'ells hi apareix un fons blanc i una creu vermella, i els altres dos les quatre barres vermelles en fons groc. Per tant, és una bandera ja no estatal o nacional, sinó municipal, la bandera de la ciutat de Barcelona, jo diria, vaja.
1: Sí, efectivament, avui no marxem massa lluny, agafem el Berlec Express per anar a un lloc que, a veure, d'entrada no té massa atractiu, perquè és un punt de la carretera entre Sant Cugat i Barcelona.
0: Carai, noi, hem anat a llocs, llocs més glamour, eh?
1: Sí, hem anat al Vaticà, hem anat a Washington, hem anat al Capitol, hem anat a tot arreu, però, mira,
0: una carretera de Sant Cugat. Aquí, bueno.
1: La immensa majoria dels cotxes que hi passen, evidentment, ni s'hi fixen, però, personalment, jo admeto que és un lloc que m'ha fascinat des de fa molt de temps.
0: Ah, sí?
1: Quan vaig saber que allí, en un punt d'aquesta carretera, hi havia hagut el que es va conèixer com el casino de la Rabassada.
0: Ah!
1: Que és una història fascinant, Xavi.
0: Ah, doncs anem-hi, i m'ho expliques.
1: Sí? Sí. Va, t'ho explico quan arribem. Som-hi? Sí?
0: Som-hi.

0: Bueno, els cotxes passen a prop, però, sí, però més enllà d'això, tranquil·litat bastant important, eh? És que, clar, mm-hmm, això hem de dir que aquí fa què? Fa un segle, fa, o no sé si més, sí, o menys de 100 anys,
1: una
0: era
1: més, sí,
0: un,
1: sí,
0: punt emblemàtic del mm-hmm país.
1: A veure, si no coneixes la història, és possible que, evidentment, tal com veus aquí, no et cridi massa l'atenció, no? Veus, sí, aquestes quatre parets empintades, ja pràcticament devorades pel pas del temps, aquestes herbes, diguem-ne, enrunades, que representen, això sí, l'últim vestigi que aquí fa més de 100 anys s'hi va erigir un gran edifici. A tot plegat comença l'any 1889, quan es va construir el Gran Hotel de Rabassada, que es va ampliar 20 anys més tard, el 1911, amb un casino. Espera, que ve un cotxe ara, vigila.
0: Sí, no. Home. És que a veure si es pensaran que estem aquí fent, sí, alguna cosa, sí, sí, rara. Sí, sí. Bueno.
1: Bueno, a veure, no t'ho perdis, eh? Jo, ja fa anys...
0: Sí.
1: És que no sé si t'ho puc dir, això. Ja sé que representa que no es pot entrar i tot això, eh? Però jo, a mi la història aquesta m'ha fascinat tant que un dia vaig anar aquí, sí, i em vaig entrar dintre i vaig començar a fer fotografies per tot arreu, eh? No, és que és una cosa increïble.
0: Però, perdona, des de dins deu ser desolador, no? Perquè deu estar tot, no, deixat, clar, a la mà de Déu.
1: Bueno, però és, saps què? És l'encant de la decrepitud.
0: Sí,
1: saps l'esplendor de la ruïna? Doncs és això, eh? Bueno, el cas és que 20 anys més tard, l'any 1911, amb un casino, que va costar, evidentment, una veritable fortuna, també es va muntar un restaurant que tenia chefs vinguts de París.
0: Què dius,
1: però també hi havia aquí una orquestra, hi havia salons recreatius, hi havia grandiosos jardins amb plantes exòtiques i fins i tot hi va haver-hi un parc d'atraccions amb una muntanya russa on es passava per un petit llac.
0: Increïble. Increïble.
1: És que jo diria que si fem un petit esforç de concentració encara podríem escoltar una mica el so d'aquella època tan pretèrita i a la vegada també tan encisadora. A veure, sí? Sí?

0: música que devia sonar aquí, eh?
1: Sí.
0: El poder de la imaginació, com ens agrada, els fantasmes que encara recorren aquest edifici, eh?
1: Sí, sí. Al casino aquí s'hi jugava molt i, com es pot suposar, bueno, clar, es van perdre grans fortunes que van provocar diversos suïcidis. De fet, hi ha la llegenda que hi havia en aquest casino, hi havia una petita sala reservada per aquells que volguessin posar punt i final a tots els seus problemes.
0: O sigui, ja s'havia preparat una...
1: Sí.
0: Carai.
1: A veure, és una mica una llegenda, eh? No s'ha arribat a documentar mai, això, eh? Però sempre s'ha comentat, eh? La cosa va anar molt bé durant un parell d'anys. El 1912 es va prohibir el joc, però es va mantenir l'hotel, el restaurant i el parc, i el declivi vindria poc després de l'exposició universal de l'any 1929, quan es va clausurar tot l'edifici i es va abandonar. A la Guerra Civil es va utilitzar com a quarter militar, el 1940 les instal·lacions es van enderrocar, i des de fa anys la vegetació ha envaït el lloc i amb prou feina s'hi veuen restes, la més destacada de les quals és una mena de mirador sota la qual hi ha una cara esculpida maquíssima d'un aire modernista que mira imperterrita el pas del temps, no? El cas és que fa poques setmanes els propietaris de la finca, després d'una llarga batalla judicial, han decidit posar-la a la venda. Són 10 hectàrees de superfície i el preu és de 1,7 milions d'euros. Però, clar, aquí el gran inconvenient és que hi ha moltes limitacions sobre el que s'hi pot construir, ja que no oblidem tot el lloc és parc natural, amb tot el que, evidentment, el que suposa, no? Bueno, mentre s'ho pensen, i molt ens temem que la cosa, si és que funciona, anirà per llarg, nosaltres ja tenim a punt un nou bazar de les sorpreses, el que farà el 451, i penúltim de la desena temporada, que dedicarem, sense que en cap pas, cap cas això impliqui que fem apologia de la ludopatia, aquest establiment de luxe de caràcter recreatiu autoritzat oficialment per la pràctica de jocs d'atzar. Avui, doncs, la lletra C. La C de casino.

0: aquella frase que no sé ben bé si és literalment aquella de oh, qué escándalo, aquí se juega.
1: Sí, home, això és de Casablanca, Xavi.
0: És Casablanca, eh?
1: Clar, però és que, a veure, el Claude Rains, el Renault, vol trobar una excusa per tancar el local. M'he entrat, que és una... Que, sí, això, diu aquesta frase, eh? I llavors...
0: Que escàndalo!
1: Sí, i immediatament després ve el crupier a portar-li la comissió que acaba de guanyar del joc, home.
0: Sus ganancias, senyor, sí. No? És la hipocresia màxima, efectivament. No sé si... Escolta, tu has anat a algun casino?
1: No,
0: si,
1: no,
0: si has
1: no.
0: jugat o no, eh?
1: No, no, no. Mira, el joc... T'haig de confessar que el joc a mi m'incomoda moltíssim.
0: Mm-hmm.
1: Molt. O sigui, el sol fet de jugar primer, perquè no sé jugar, evidentment, eh? Vull dir que no entenc... O sigui, quan les pel·lícules surten a... cartes i timbes de pòquer, com que jo no sé jugar a pòquer, no sé exactament qui guanya i qui perd, i per tant, haig d'esperar les reaccions dels personatges. Però és que, a part d'això, sempre m'ha incomodat molt aquesta mena de locals, tot i que evidentment em faria gràcia, eh? Vull dir, si em conviden al Gran Casino de Barcelona, a mi em farà gràcia anar-hi, eh?
0: Bueno, però, no deixa, suposo que no deixa de ser un joc de rol, no?, per tu o per molts.
1: Clar,
0: anar allà a reproduir el cliché que tu has vist a les pel·lícules, no?
1: Sí.
0: Com s'ha romantitzat la idea d'anar al casino,
1: sí,
0: James Bond,
1: sí.
0: I dir que jugues tot al vermell, no? I...
1: Sí.
0: Sí, bueno, és una mica aquesta cosa.
1: Tu has estat a algun casino, tu, Xavi,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. Però no recordo haver jugat, és que deu fer molts anys. Com a experiència antropològica, diria. Però
1: sí.
0: és, jo sempre ho trobo interessant tot provar-ho, però...
1: Calma, però sí, i sí. Tant. A veure, jo dic que la idea que tenim d'un casino, jo em sembla que l'hem diferenciat d'altres establiments semblants, eh? Com, per exemple, els salons de joc,
0: sí.
1: Que potser no tenen tanta varietat, ni s'hi juga tan fort, i on predominen les màquines escurabutxaques, més que no pas taules amb crupiers molt elegants, no? Igualment també hi ha diferències amb el bingo, que això diria que és una esglòia més baix, eh?
0: Sí, sí.
1: Que acostuma a tenir un únic joc, les apostes són menors, i és un lloc, bueno, més social i més popular, allò per dir-ho suaument. I llavors també hi ha la idea de casino de casa nostra, que no té res a veure amb el joc, sinó que té la llarga tradició que comença al segle XIX amb l'ascensió de la burgesia i que refereix a les societats culturals, lúdiques o associatives, també anomenades ateneus.
0: Això t'anava a dir, un casino...
1: Centres o clubs, no?
0: El casino de no sé què, que al final és un ateneu, no deixa de ser un centre cívic.
1: Eren llocs reservats als socis, només als socis, on les quotes eren altes, però no sempre. A Terrassa, per exemple, crec recordar que hi havia el Casino dels Artesanos, més conegut, diguem-ne, o més orientat a les classes menestrals, i llavors hi havia el Gran Casino, que era conegut com el dels senyors. És a dir, hi havia dos establiments, un per cada classe social.
0: Clar, clar.
1: La paraula casino ve de la paraula homònima italiana del mateix nom, i vol dir, doncs això, casa de camp.
0: Ah.
1: I es referia a les viles on la noblesa s'esvergia i jugava. I com podem suposar, la seva història és ben llarga.
0: De quan són els primers casinos, Berlegui?
1: Doncs mira, és molt difícil documentar-ho històricament, eh?, quan es funda el primer casino, però sembla que hi ha una certa unanimitat en què el de Venècia, conegut com Il Ridotto, és a dir, lloc reduït, habitació privada, és la casa de jocs més antiga del món. Va ser fundada als carnavals de l'any del senyor del 1638.
0: Hosti,
1: per ordre del Consell de la Ciutat per controlar i legalitzar els jocs d'atzar que es practicaven de manera clandestina.
0: O sigui, una manera de posar fi al desordre, suposo, no?
1: Clar,
0: el casino, el primer casino no deixa de ser... Bueno, anem a legalitzar-ho, a centralitzar-ho, a fer-ho amb ordre, perquè aquí tothom està jugant a casa seva, en entorns privats que no estan controlats, fem-ho controladament. I, i de pas, sospito, bueno, que entri una mica més de diners en forma en forma d'impostos.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sempre així. Sempre la banca sempre gana, Xavi? Aquest casino, el Ridotto, estava ubicat al Teatre Sant Moger, avui ha tancat, i per entrar-hi hi havia un codi de vestimenta molt estricte, que es manté, en certa manera, per entrar als casinos, eh?
0: Sí.
1: Calia dur, per exemple, obligatòriament màscares.
0: Ah.
1: Que ho trobo fascinant, això. És a dir,
0: només podies entrar amb màscara.
1: Sí, i barrets de tres pics.
0: Que bo, que bo.
1: És a dir, clar, a l'hora de jugar a pòquer, això d'anar amb màscara era perfecte, perquè
0: clar.
1: Llavors, evidentment, allò de cara de pòquer, diguem-ne, et sortia molt bé, perquè no havies de dissimular. Eh?
0: Sí.
1: I es jugava molt fort, clar, evidentment, es jugava molt fort, fet que només l'aristocràcia es podia permetre, perquè l'aristocràcia, doncs això, podia gastar-se els diners.
0: I a què jugaven? O sigui, en aquella època, què jugava?
1: Doncs mira, es pensa que els principals jocs eren la baseta, que era el precursor una mica del blackjack, i el biribí, que era una mena de loteria. Ah. Va ser clausurat l'any 1774, per tant, gairebé 150 anys més tard, pel govern venecià, amb la idea de preservar sempre, sempre, sempre la moral pública. Mm. Qui va ser un gran assidu d'aquest gran casino va ser un personatge per al qual hi tenim molta debilitat, Giacomo Casanova.

0: Casanova, que tenia una vida, diguem-ne, amb... Sí. Àmplia, llarga, dissipada. Exacte, la paraula és dissipada, no? Per tant, no xoca gens amb la personalitat que creiem que devia tenir Giacomo Casanova, el fet de que anés de casino en casino, no?
1: No, no, gens. Recordem, nascut a l'any 1725 a Venècia, Giacomo Casanova és un dels grans personatges del segle XVIII. A veure, malauradament la seva figura ha estat reduïda al tòpic del gran seductor, però, a veure, atenció, al llarg de la seva vida va tractar amb Voltaire, va tractar amb Mozart, va tractar amb Goethe, va viure una vida plena d'aventures i és autor d'una autobiografia, la fantàstica Història de la meva vida, que és considerada justament com una de les fonts més autèntiques sobre costums de l'Europa del segle XVIII. Casanova considerava el casino de Venècia el seu quarter general. Ja podem deduir més o menys les raons. I bona part de l'altíssim tren de vida que va portar el guanyava a les taules de joc, on també hi va perdre grans fortunes.
0: Perdona, però m'has dit que ell va néixer el 1725 a Venècia, sí, i la clausura d'aquest casino va ser el 1775. O sigui, virtualment, bona part de la seva vida aquest casino estava obert. I era la seva pròpia ciutat, per tant, té tot aquest sentit, no?
1: Evidentment, tot i que després va viatjar per diverses corts i tot això, però, clar, viu una part molt important de la seva vida a Venècia, on va ser empresonat, a la presó de Piombi, etcètera, no? I, per tant, doncs, clar, aquí, evidentment, hi va anar. Els seus contactes de borsa van portar a París, on amb l'economista Jean de Boulogne i la protecció de Lluís XV va ser un dels promotors d'una loteria reial francesa, per la qual, evidentment, la comissió que va tenir per posar en marxa això va ser altíssima. Va, ja que estem a França, anem a un petit país veí, el Principat de Mònaco, on 100 anys més tard, a l'any 1863, obria les seves portes al que possiblement és el casino més famós, però també més sofisticat del món, el de Monte Carlo.

0: És el símbol de la imatge d'aquesta Europa, diguem-ne, reialesca, amb capacitat, diguem-ne, d'impressionar el món, que és el casino de Monte Carlo. El que passa és que suposo que això també ha anat canviant molt, però vaja, sí que tenia aquesta aura, no?, que en diuen ara, de lloc de luxe i, a més, d'elegància, també.
1: Sí, encara que possiblement ara ja no és, diguem-ne, com devia ser en els seus temps més esplendorosos, però el cliché, diguem-ne, que ha anat pervisquent i a la memòria col·lectiva, quan parlem de Monte Carlo i parlem del casino, sempre ens venen aquestes imatges d'això, de luxe, de sofisticació, tot i que, a veure, no oblidem que els orígens van ser extremadament precaris, perquè a mitjans del segle XIX, Mònaco es trobava en una situació financera molt crítica. Part del seu territori s'havia independitzat i amb ell la principal font d'ingressos del país, que era els cultius de cítrics i d'oliveres. I per evitar la fallida, el príncep Carles III de Mònaco i la seva mare, la princesa, van tenir una idea audaç: legalitzar el joc d'atzar, que estava prohibit a França, i construir un balneari i un casino.
0: Acabó, això. O sigui, realment és un gest de supervivència el que van fer per convertir Monte Carlo o Mònaco en un casino a l'aire lliure, no? Salvar el país.
1: Això mateix. I una curiositat que ignoro si encara és vigent, però per una llei de l'any 1860, els ciutadans amb nacionalitat monegasca tenen estrictament prohibit jugar.
0: Oh! El recinte... boníssim. És
1: sí,
0: boníssim.
1: És que, o sigui, vale, salvarem el país, però...
0: amb els diners des de fora.
1: Vale? Això mateix. Sí. El recinte està destinat exclusivament als turistes i residents estrangers. Ja et dic, això va ser quan es va publicar a l'any 1870. Ignoro si aquesta llei encara continua vigent.
0: Estaria molt bé.
1: Amb els anys, al costat del casino es construiria un teatre de l'òpera. I aquí va ser on es va estrenar mundialment una de les de Giacomo Puccini, La Rondine.

0: imagineu l'estrena d'aquesta òpera, quina meravella, quin privilegi aquesta hora del matí poder-la sentir. És una àrea preciosa, eh?
1: Jo és una àrea que tinc molta, molta de veritat. Potser no és massa coneguda, no és de les àrees, diguem-ne, més conegudes d'aquest compositor, recordem, eh? És el de la Bohème, és el de Tosca, és el de Madame Butterfly, però també d'òperes no tan conegudes, però també amb grans moments, com la Fanciulla del West, il Trittico o Manon Lescaut, sinó que és una òpera que, ja dic, és de la Rondine, i és una àrea que porta per nom Il bel sogno di Doretta, que és una òpera molt poc representada i que recorda una mica temàticament la Traviata, perquè també ens parla d'una cortesana que descobreix l'amor veritable, etc etc. Està més camí una mica entre l'òpera i l'opereta i es va estrenar, insisteixo, l'any 1917 amb aquest teatre de l'òpera de Monte Carlo. Els casinos han pogut oferir tota mena d'espectacles que, en el fons, distreguin de la sordidesa del joc, i el súmum de tot plegat és, evidentment, Las Vegas. Right, like say, you're gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a hold.

0: The devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas!
1: Clar, imagina't, ara que parlaves de la sordidesa i aquesta imatge, és veritat que Las Vegas és un lloc, ha de ser un lloc fascinant, jo no hi he anat, eh?
2: Sí,
1: però hi ha aquí també el romantitza dient que Las Vegas no deixa de ser l'espai que demostra que l'home a vegades s'imposa al damunt de la natura, no? Era un lloc que no podia existir-hi res. O sigui, allò és al mig del punyetero desert, les condicions són absurdes per fer-hi res, i al final has acabat construint-hi una gran capital mundial, sí, reconeguda a tot arreu, plena de luxe, que no té cap mena de sentit. I al final això no deixa de ser una creació humana, no? Si vols, sí. Sòrdida, amb tots els seus pecats concentrats, una mena de Sodoma i Gomorra a la Terra,
2: sí,
1: però té aquesta càrrega, és així.
2: No, ho dius perfectament, eh? La història de Las Vegas com a meca de casinos es resumeix en transformar un desert en una indústria multimilionària controlada primer per la màfia i després per grans corporacions, no?
1: Sí, sí.
2: Però clar, és que els seus orígens es remunten...
1: Però tu, perdona, aturem-nos aquí. La idea, o sigui, el primer que té la idea, el devien prendre per boig, i després els primers que comencen a construir-ho devien pensar, però què nassos estem fent aquí? És que no...
2: Bueno, sí, el que passa que va venir per necessitats econòmiques,
1: clar,
2: com costuma passar.
1: Clar.
2: No va ser per un altruisme de dir, ah,
1: no,
2: tot això
1: que
2: és
1: no.
2: desert,
1: clar
2: tot això
1: que, no.
2: que és àrid, anem a convertir-ho en una colònia humana.
1: Clar,
2: anem
1: clar.
2: a portar aquí la civilització, el progrés.
1: No,
2: no, això va
1: no.
2: ser perquè estava... a Nevada era, si no recordo malament, era un estat en què estava prohibit el joc, que van legalitzar. Això va ser la Gran Depressió nord-americana, van legalitzar el joc per recaptar impostos, però va venir sobretot amb dos establiments. Un, a principis del segle passat, el Nevada, que era el primer hotel i casino que funcionava, i després quan es va construir el Rancho Vegas, l'any 41, que va posar una mica els ciments d'aquesta màquina imparable de fer diners, no? La base, però, de Las Vegas, la imatge que tenim de Las Vegas, la que hem immortalitzat a través del cinema, sobretot de diners, però amb un gust, bueno, diguem-ne que dubtós, és en un establiment que és el Flamingo, obert l'any 1946 per un gàngster, en Bugsy Siegel, de la qual se'n va fer una pel·lícula molt interessant amb en Warren Beatty de protagonista fa com 35 anys, el que seguirien després l'arribada d'un altre magnat, en Howard Hughes, que també té una pel·lícula interessantíssima, que és L'aviador, de Martin Scorsese, i llavors la construcció de grans hotels amb molts altres atractius, sigui que sigui la reproducció a petita escala de la Torre Eiffel, un volcà que erupciona cada dues hores, espectacles, esports, i és que hi ha de tot, o sigui,
1: és
2: llocs que hi ha de tot, no? I que, evidentment, acaben generant més beneficis que no pas les taules de joc. És a dir, és el Disneylandia per adults. No
1: bueno, clar, i espectacles de grans figures mundials, com era el cas d'Elvis, clar, que el tens allà lligat durant dècades fins que l'acaba palmant allà mateix, no? Vull dir.
2: Evidentment, i d'altres figures, que això, la Barbara Streisand, el Frank Sinatra, el Tom Jones, vull dir, hi ha gent que s'ha passat mitja vida a Las Vegas.
1: Sí.
2: I allà, evidentment, s'ha situat a l'acció de moltes pel·lícules. Vegem-ne tres que tenen els casinos com a escenari principal.
3: Esto nunca se ha hecho.
4: ¿De qué se trata?
3: ¿Cuánto hace que no vas a Las Vegas?
4: ¿Quieres robar un casino? ¿Tres casinos? Oh.
5: Las Vegas, ¿eh? Las Vegas.
1: Molta gent idolatra, ja no sé si dir la pel·lícula, si tota la nissaga, diguem-ne, no? Amb aquest George Clooney, aquest Brad Pitt, guapíssims, a més, en un moment de... Vaja, d'una banda de mascles alfa absoluts, amb una elegància fora de mida, no?
2: És una pel·lícula que jo adoro, eh? O sigui, l'he vist un parell de vegades. A veure, no és que adori, a veure, no, és que podria la paraula idolatria...
1: No passa res.
2: Però que és una pel·lícula que, ostres, la trobo tan simpàtica, la trobo tan gamberra, sí, d'acord que és tota una col·lecció de tòpics, cinematogràficament no és gran cosa, però, ostres, aquí tens... O sigui, estàs com a company, com a col·lega de gent que estàs amb el George Clooney, el Brad Pitt, el Matt Damon...
1: Sí, sí.
2: L'Andy Garcia, la Julia Roberts, que dius, on dia, però quina colla, de més, que almenys dona la impressió que s'ho van passar molt bé fent la pel·lícula,
1: sí.
2: No?
1: Bueno, no ho hem dit, eh? Ocean's Eleven.
2: Sí, clar, evidentment, sí. Comencem per aquí,
1: no.
2: És la pel·lícula d'en Soderbergh, dirigida el 2001. Per cert, era un remake d'un film homònim de l'any 60 que aquí es va titular La quadrilla de los 11, amb en Frank Sinatra, el Dean Martin, en Sammy Davis, és a dir, el Rat Pack, com se'ls coneixia, i que, gairebé 40 anys més tard, diguem-ne, que es va actualitzar tot plegat. És una comèdia de lladres molt divertida, molt glamurosa, que qui la vulgui recuperar, a Amazon i HBO Max.
1: Va, anem per la segona pel·lícula basada en els casinos.
6: Ese hombre era Le Chiffre, un banquero privado de terroristas de todo el mundo. Por esa razón puede organizar una partida de póker con tanto en juego en el Casino Royal de Montenegro. Si pierde, no tendrá a dónde huir. Usted es el mejor jugador del servicio.
5: El fisco ha decidido darle el dinero para la partida. Pero si pierde, nuestro gobierno habrá financiado directamente el terrorismo.
1: Evidentment, James Bond havia de sortir, i a més, segurament, aquest ho diuen molts dels amants de James Bond, que aquest de Daniel Craig, el del Casino Royale, que és la pel·lícula, no? És dels millors, ja no de Daniel Craig, sinó dels millors de tota la nissaga de 007, que jo no sé si estàs d'acord, eh?
2: Mira, jo, com que no sé distingir una pel·lícula de l'altra, perquè a mi totes són iguals, eh? Ara, m'encanten, eh? O sigui, quan s'estrena un James Bond, sóc el primer que l'ha de veure el dia de l'estrena, eh? Vull dir que sóc un gran fan d'aquesta sèrie, eh? I sí, el Daniel Craig, crec que va ser la primera... És la primera, el Daniel Craig, Casino Royale?
1: Sí, tant.
2: Sí, oi? Va, la trobo fantàstica. Fixa't, a més, que aquí hem escoltat la veu en castellà de la meravellosa Marilluisa Solà,
1: sí,
2: doblant a Judi Dench, eh? I sí, és el luxós Casino de Montenegro. Aquí tenim un remake, per cert, d'un film també de l'any 67, i va suposar doncs això, un punt d'inflexió a la nissaga, rebent el reconeixement tant de la crítica com del públic. Per qui la vulgui recuperar, a Amazon i Apple TV.
1: Va, acabem amb l'última pel·lícula de casinos.
7: Yo era un gran pronosticador de apuestas. Mi intuición era tan grande que me gané el paraíso en vida. Me nombraron director de uno de los mejores casinos de Las Vegas, el Tangiers. Quiero dirigirlo a mi manera.
1: Això és un gran Scorsese, per entendre'ns, eh?
2: Oh, un dels millors, eh? Casino, jo diria que és la millor pel·lícula que potser defineix com cap altra com eren Las Vegas als anys 70, quan estaven controlades per la màfia. Dirigida per aquest director d'origen italià, Martin Scorsese, Robert De Niro, Joe Pesci, Sharon Stone, basada en fets reals, i per qui la vulgui veure, atenció, a Radio Televisió Espanyola de franc aquests dies.
1: Mira que bé. Mira, doncs, ara és un bon moment per anar-ho a buscar, perquè hi ha molta gent que no té plataforma, que sempre ens acabem parlant de les plataformes, però hi ha molta gent que no en té, que no es gasta els diners en això, i mira, si està de frangarret TV Play, doncs mira, hi ha tot això que teniu. Beorlegui, com sempre, a la casa sempre guanya, eh? Això és molt important. Pots fer el que vulguis, que al final... És més, hi ha aquesta cosa com de... Si guanyes molt, hi ha un moment que tens problemes,
2: sí,
1: també, eh?
2: Sí, bueno, a la pel·lícula quasi no es veu això, eh?
1: Home, clar.
2: Si guanyes massa diners, sí, no interessa
1: si perds,
2: això, eh?
1: No passa res. Però si guanyes, hi ha un moment que et diuen senyor, ¿puede subir a las instancias superiores? I et fan tot un tipus d'interrogatoris perquè no ho veuen clar, això.
2: Si és que surts viu d'allà, també.
1: Sí, exacte.
2: Vull dir que,
1: exacte.
2: Que...
1: Bé, ja quedarem un dia al casino, bé, Orlegui, i així anem junts.
2: Ui, quan vulguis. Però, escolta, jo a veure, perdona.
1: Però ruleta o pòquer? Perquè, clar, pòquer se n'ha de saber.
2: Sí, doncs jo ruleta. A la ruleta només has de dir el número i ja està, no?
1: Sí, no has de pensar res.
2: I la indumentària l'hem de cuidar, Xavi. Hem d'anar amb frac com a mínim, eh, tu i jo.
1: Ja ho intentarem, ja ho intentarem.
2: Vaya pinta que farem, vaya pinta que farem.
1: Va, bé, Orlegui, una abraçada forta, que vagi bé. Fins la setmana.
2: Igualment, bon do, adéu-siau. Adéu, adéu.
8: Esteu escoltant els millors moments al Via Lliure.
9: A RAC 1... Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
1: Mossèn, com està?
10: Bon diumenge. Dia, bon diumenge.
1: Bon diumenge, oh. Ruent, eh?
10: Ruent, no, ruent. Voleu veure...
1: No,
10: no, pues la veureu igualment!
1: No.
10: Mare Déu, senyor!
1: Blai Morell, hola, eh?
11: Bon dia, Xavi.
1: Bon dia. Què tal, Clara Molins?
12: Bé, Ruent és més que tòrrit, no, diguem-ne?
1: Sí, Ruent és el següent nivell, que ara ja, com ja s'ha anat dient aquesta setmana, s'ha d'anar buscant el següent nivell.
12: Ah, que no hi ha paraula per anomenar-ho.
1: No, encara no.
10: Tòrrit, diguéssim, que és allò, quan estàs al seient darrere del cotxe i comencen ja les rebregades. Allò és un ambient tòrrit. Però l'altre... és que ja comences a tocar una mica de pèl i...
1: No.
10: Ui, quan toques pèl! Allà... Hi ha la suada forta, i la deshidratació, la caidita de Roma...
12: Sí,
10: tant! I és així!
1: Vostè,
10: és
1: mossèn, així. Sempre està amb el mateix rotllo.
10: Va.
1: Que, per cert, com s'ha refrescat una mica aquesta setmana? Amb la...
10: No, però...
1: Amb aigua de Beneir.
10: Ara parlarem, perquè...
1: Hi ha gent que té a la seva parròquia una a l'entrada, quan hi ha la...
12: Sí. Les piques.
1: No, és una pica, home.
10: Un respecte, eh? Una pica, home, per favor.
12: Funcionalment és una pica.
10: La pila baptismal! Home, per favor, la que té per signes només entrar al temple.
1: Doncs hi ha gent que la té, hi ha esglésies i congregacions que la tenen més gran i més petita. Jo sé que vostè la té mida piscina.
10: Jo tinc la piscina toi.
1: Llavors era per si de cas.
10: És una piscina toi que la gent pot allò de per signar-se i també fotre-hi data, o sigui, sencer a dins per refrescar.
1: Sobretot!
10: Sempre...
1: Si vol ficar-se algú, gorrito, eh?
10: Gorrito, sí. Manguitos i allò de la bolla detrás, eh? Exacte. Que hi ha gent que s'envalentona pels puestos i tal. Sobretot quan entreu aquests dies a la casa del senyor, ja sigui la meva, bueno, la meva tenim una miqueta més... No hi ha porters a la porta que et diguin no se puede entrar con bambas i tal, però si entreu a un temple del senyor, ara que sí. Feu turisme i tal,
1: sí.
10: Intenteu no entrar amb només amb unes tirites als mugons
1: no,
10: i tapant,
1: no,
10: tapant la catifeta.
1: Respecte, home, respecte,
10: no. Tampoc nada. Cal,
1: ni xancletes.
10: Amb una mà... No!
1: No. Flip-flops.
10: Entrar a la casa de Déu.
1: Hawaianes.
10: Amb aquelles ungles
1: home,
10: que s'han puesto,
1: també,
10: que se'n veu un àguila.
1: També.
10: Per
1: saps qui... Bueno, després ho comentarem, sí. Però qui hagués necessitat aquesta setmana la pila baptismal sí. És Blai Morell, que es va quedar sense llum.
10: Ara parlarem. Sí, sí. El moment, que és... No, no, no, no.
12: No
10: només
12: ell, eh?
10: Quina nit? I jo també.
1: Què diu ara?
10: Ara parlarem.
1: A la parròquia?
10: No, a la parròquia, sense llum, a les 11:30 de la nit.
1: Home!
10: Atenció, ara ho parlarem. 31,5 graus al menjador de casa.
1: Sí, sí, sí.
10: Jo tenia que entrar al programa aquest. Programa, digueu-ho com vulgueu.
1: Sí, de TV3.
10: Als Post3.
1: Sí.
10: I bueno, doncs què vaig fer? Pues lo mateix, ara ho parlarem, lo mateix que fa Ben Morell. Em vaig treure la samarreta i vaig baixar al banc de sota de casa a menjar-me un calipo. No, perquè no se pot fer res més. La
1: No, home, calmis. Això en plena onada de calor,
10: sí?
1: Senyors. Wow. Que sapigueu, per cert, anticipo ja que diumenge de la setmana que ve
10: ojo.
1: Hi haurà karaoke.
10: Hombre,
1: de xiringuito i de cançons d'estiu.
10: Bravo!
1: A la una del migdia, diumenge que ve, i per tant el mossèn, que farà el darrer embalat, doncs que després es quedi també a fer les valoracions diverses.
10: Però quin és aquest karaoke? Bueno,
1: ja veurem. Ja
12: de l'embalat al xiringuito.
1: Sí, de l'embalat al xiringuito. Hi haurà Blai Morell, hi haurà Òscar Broc, que porta temps demanant cançons que no siguin només del karaoke d'Eurovisió.
10: Sí.
11: A veure què fa,
1: Hi haurà Antonio Baños.
10: No! Però es passeja el culpabilitzant al director del son? No, una altra cosa.
1: Malcolm Otero.
10: Hombre, don Malcolm!
1: Molta gent més, ja veurem.
10: Molt bé.
1: Això serà d'aquí una setmana. Sí. Escolteu, d'aquí un instant arrenquem l'embalat. Avui, especial...
10: L'altre dia vam estar parlant sobre la col·lació del Cruïlla, del Suede, que nosaltres érem més del Suede que el Blula. Doncs pues avui portem ja altra vida al Britpop. Porto 10 bandes, algunes conegudes o no conegudes, perquè sempre estem amb la puta merda, els Oasis, el Blur i tal. Mireu, avui porto vida intel·ligent més enllà del Cejijunto i a l'altre capullo.
1: Ara ho farem. D'aquí uns instants, l'embalat del Via Lliure amb mossèn Nin.
9: A RAC 1 Via Lliure amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana. Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. L'embalat del dia lliure. La, la, la.

0: Balot.
1: Mossèn Escardín, bon diumenge!
2: Bon diumenge, amic!
1: Bravo! Bravo!
3: Bravo! Adéu totes! Déu, xopes.
1: Ja. Home, Déu-n'hi-do. No ens estan donant treva, vull dir, això sí, és així.
3: Molta calor, Xavi. Sí.
1: Una normalment a les esglésies, els parroquis com la seva, baixen uns grauets de temperatura, sí, és una sempre. Mica refugi climàtic.
3: Menja la meva, eh?
1: A la seva no.
3: A la meva sempre hi ha una temperatura amunt. Jo sempre que explico que podem fer tres torns de barres del Maxipan, amigues. Molta calorada, molta calor, Xavi.
1: Perquè no està ben aïllada, la parròquia, o què?
3: Bueno, el que no està ben aïllat sóc jo. Des de fa molts anys, la parròquia està perfectament aïllada, però jo no, amics. Deixa'm, abans de posar-me una miqueta aquest a l'Eco de Santa Maria del Mar.
1: Sí.
3: Deixa'm, perquè ara...
1: Abans de parlar de música,
3: sí,
1: no?
3: Sí, deixa'm solidaritzar-me amb el Blai Morell i el Òscar Broc.
1: Que, què li ha passat a Blai Morell?
3: Aquesta setmana han fet públic el seu malestar per la manca d'aire condicionat en els autocars de Barcelona. Òscar Broc...
1: Bueno, a Barcelona són autobusos, eh?
3: No, no. Sí. Deixa't estar, ara parlarem... No em diguis que jo vinc de Contrades, cony, que vinc de Contrades, la diferenciació entre un puto autocar... i un bus. Aquí tenim autocars, joder, que encara anem com Paco Martínez Soria, con la maleta, la cuerda de pita, les gallines, la boina, i a ver si voy a tener suerte com el Google, i passa el puto autobús.
1: Encara n'hi ha d'aquells del... com es diu, que es doblen...
3: El trolebús.
4: Els
1: articulats.
3: Els articulats, correcte. Sí. És fantàstic, eh? Mira, l'Òscar Broc inclús ha parlat sobre conduccions temeràries. Que és un llenguatge que només empra la Guàrdia Civil i ma mare. Tienes una conducció temerària, tienes un comportamiento temerario... Això va posar l'Òscar Broc.
1: Conductors que van massa ràpid.
3: Clar, perquè l'Òscar Broc deia que agafa l'autobús i que, bueno, una conducció a l'estil de Speed, eh? La pel·li de Keanu Reeves i Sandra Bullock. Sandra.
1: M'encanta aquella pel·li.
3: A mi també, sols que aquell... Jo ja sabeu que tinc una relació d'amor-odi amb Sandra Bullock.
1: Ah, sí? Per què?
3: Bueno, està documentat per ahí. Mira, el diumenge vinent ho podem comentar amb el García Ramon. Resulta que Sandra Bullock a la indústria li diuen mofeta.
1: Mofeta?
3: Sí, perquè li canten.
1: No.
3: Sí, però bueno, imagina't, un autobús sense aire condicionat, per la Diagonal, una catipena peus allà que no se'n pot estar. I també, amics, solidaritat pels talls de llum que van provocar que dimecres passat Blai Morell estés més de 10 hores sense llum a la llar familiar i que va comportar que tingués que baixar al carrer a la nit a posar uns tuits pràcticament despullats a la mà.
4: En pijama.
5: Pantaló de pijama curt i pijama.
1: Va haver de sortir a fora perquè, clar, dintre el mòdem no anava i no té 5G, ha de sortir al carrer a buscar l'obertura.
3: Em va enviar una
5: foto. Wifi no havia de res.
3: Estava ja al banc apostoflat,
5: assegut.
3: Amb un calipo a la mà dreta.
5: Parlant amb els veïns, alguns que baixaven. Què fas aquí?
1: Perquè això sol passar, quan hi ha aquests moments de treu el cap per la finestra.
3: Que teniu llum! No! I ja comencen aquí a repassar el santoral, a citar fins i tot a primos hermanos d'Endesa i faltant fins als morts. Pues estava ja el Blai Morell posant tuits amb la mà i amb l'altra.
1: És molt bona idea que en plena onada de calor falli la...
3: Molt bona idea.
5: El millor moment.
4: Deu fallar perquè hi ha saturació, no? La xarxa,
1: dic jo. No justifiquis ara, eh?
5: No va ser per això, eh?
4: Amb els ventiladors, amb els aires,
5: no? No va ser per això.
3: I jo poso la mà al foc pel Blai Morell que a casa del Blai no tenen aquelles plantes d'interior...
5: No
3: estem parlant d'això. No estem parlant de regadillo d'interior, no?
5: No.
3: Xavi, el que tenim és un país de fireta, un país trinxat que sosté perquè el poble català no és un poble violent, és un poble sumís. La xarxa elèctrica de broma, la vexació diària de Rodalies, la llengua i la cultura a punt de desaparèixer, les biblioteques, la sanitat i els mestres a nivell de Ruanda, amigues, l'AP7 destrossada, i ara tornar a pagar com a bons catalans, eh? Catalanofòbia, tirotejos, cada 15 dies, i enfonsaments al puixeig, com si això fos el pozo del tío Raimundo o les 3.000 viviendes, eh? Això no necessita que li donguem visibilitats, com el ho veiem i ho patim cada puto dia, amigues. Ja que la companyia elèctrica no pagarà els danys i pèrdues de la llar on viu el nucli familiar dels Morell, demano ara mateix als fidels de l'embalat del Via Lliure, amb el teu permís, Xavi, que enviïn ara mateix ajuda pels Morell a la ràdio a la Diagonal 477, planta 3. Jo crec que ara mateix
1: Què cal?
3: El que més urgeix ara serien estomacar el bonet, uns assortits de mini cornetos, 250 grams de pernil dolç del bo, tallat primet pel nen Blai Morell, dos packs de 6 ampolles de litre i mig d'aigua de Ribes, una
1: bosseta... No ho sé si és la seva, aquesta, però bueno...
5: No.
3: No, és la teva.
5: No, no és, però és igual. No, però és benvinguda,
3: no,
5: és benvinguda.
3: No, va muntar, oi, no, que jo solo veo solan de cabra, l'altre de más és agua de charco. Ui, los pobres i tal. Home, tinguem una mica de consideració, una miqueta de magdalenes.
1: Els cornetos es poden acceptar perfectament, eh? Sí, per parlar tant. De tota la plantilla,
3: ara,
1: fins i tot.
3: Ara, com són minicornetos, sí. I en Blavi Moret, ui, no portem menys de 25 paquets.
5: No, clar.
3: Això. També unes mini magdalenes amb encenalls de xocolata, del Fort Mistral, i una mica de grana padano, que sempre acompanya tot el grana padano, eh? Això, amics del Via Lliure, seria la més urgent, l'ajuda humanitària mínima que estaria bé rebre avui mateix el Via Lliure.
1: Ai, senyor.
3: Ai, amigues, algun dia direm prou a tot això.
1: Però no és avui.
3: No és avui. Mira, parlant d'aquestes coses, posa'm ara una miqueta al Santa Maria del Mar.
1: Anem a Santa Maria del Mar, va.
3: Sí, sí, sí.
1: Digui, mossèn, digui.
3: Mira, ja està arribant la primera ajuda.
1: Sí, sí, sí.
3: Entra, vegeu el...
1: Ens estan trucant, que sí que...
3: Amb tres calipos.
1: El carregament ja està arribant.
5: Calipos, sí.
3: Amigues... Mira, com l'altre dia que parlàvem de la brassa que ens van donar als 90 i que arriba fins avui en dia de la matraca mediàtica i discursiva que anava a escollir entre Blur o Oasis i que nosaltres, com sempre, al marge de la marabunta, al marge de la xusmassa, vàrem insinuar que ens quedàvem amb el Suede, que van vindre al Cruïlla ja l'altre dia per la música, per l'estètica, i no... I no formeu part d'aquest ramat mediàtic mononeuronal, que sempre us empasseu les mateixes merdes.
1: He de dir que em va venir l'altre dia una persona, sí? I em va dir, escolta, molt d'acord amb el que va dir el mossèn, oh, del, sí, Suede, té el suport de la parròquia.
3: Ja ho sé, però si vaig pel carrer i la gent em para, sí, i suelta'm, sí, sí, el brazo, senyora, sí, sí, no quiero bolsa, estoy contigo, con su iglesia.
1: I van dient Osana, Osana.
3: Osana, Osana, mare, no em tiris a la llengua, a mi ara mateix. Amics... Vam insinuar que es quedàvem al Suede per la música, per l'estètica, però avui us porto bandes britàniques dels 90 que també operaven al marge d'aquesta dicotomia entre els Oasis i el Blur i que aleshores van quedar soterrats per la maquinària publicitària dels Gallagher i de Damon Albarn. Algunes les coneixereu, altres no, però totes tenen el mateix denominador comú. Són bons músics, en directe sonen molt bé i tenen aquella flema anglesa que tenen totes les bandes de pop-rock britàniques dels 90. Aguantar, amigues, el pes històric dels Beatles i els Smiths, que cau sempre per comparació amb els anglesos quan algun grup britànic despunta el seu. Amigues, anem a fer aquest recorregut pels marges del Britpop, animant-vos a que a partir de la playlist que sempre fem al programa i que després compartirem a xarxes, aneu tirant del fil i descobriu noves cançons, noves bandes i sonoritats. En ocasions, molt millor que només quedar-se en l'opció de susto o muerte entre els Blur i els Oasis. Amigues, si us sembla bé, comencem. Clara Molins, estigues atenta.
4: Estàs
3: mirant-te molta estona al
1: peus. Home,
4: no, què passa?
3: No, home, passa res. Amigues, comencem aquest embalat d'avui.
1: Sí.
3: Fem aquell recorregut que sempre m'agrada fer últimament a la classe dels golfins.
1: Sí, Xavi, senyor.
3: La corda. No, la això corda. No és la corda! No. Això no és la corda!
1: Sí que era la corda, sí.
3: Agafeu-vos de la corda, que anem a comencem ja, amiga, a la classe dels golfins. Mira, aquest disc va caure a les meves mans gràcies al galerista i historiador de l'art Julio Nebla, que el va portar un dia al bar de la facultat a l'any 95. Sí, amigues, perquè jo he trepitjat molt poc, molt, molt poc. Les aules, en canvi, al bar, sí que el vaig trepitjar.
1: Ei,
3: ja estàvem...
1: Ens consta.
3: Ah, ja, home,
4: la veritat, l'acadèmia.
3: I tant.